0: no sé si Loles León.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Josep Maria Mainà.
3: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res,
4: Molt bon dia,
0: Molt bon dia.
5: Escolta,
0: diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
4: Sí.
0: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
1: Emociona, això.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Per què sopa de cabra, Gerard?
7: La cabra és un animal molt potent.
0: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
8: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
9: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
10: Ràdio 4. Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4. Això vol dir que encetem el Sota Sospital, la coartada perfecta. Benvinguda, benvingut.
11: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
12: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
13: Què coi vols dir?
14: No sé res de tu.
15: Ho descobriràs.
16: Els bons llibres us han d'incomodar.
17: A tu què et sembla, això?
18: No sé què pensar.
19: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
10: Sota sospita.

amb Laura González. Com sempre, salutacions des de l'estudi 32 a l'edifici RTV a Barcelona amb l'Esther Bages al comandament tècnic. I t'explico que en el nostre pla d'entreteniment cultural i social d'avui comptem amb la nostra psicòloga Sílvia Catalán, tenim sessió de teràpia, amb el recorregut d'oci cultural del Carles Novelles i, a més, com sempre, commemoracions, reflexions, música en català i, per començar, la filosofia que ens dona la frase del dia. Hem triat una frase d'Eleanor Roosevelt que diu: recorda que ningú pot fer-te sentir inferior sense el teu consentiment. És una de les més citades, quan es parla d'autoestima i dignitat personal, i té molta força perquè trasllada el focus des del que els altres fan cap a la manera com nosaltres ho incorporem, diguéssim. No? La idea de fons és que, doncs sí, algú altre pot tenir una opinió de tu, et pot fins i tot menysprear o intentar humiliar, però el sentiment d'inferioritat no neix dels altres. Necessita com una adhesió interior, no? Que tu ho validis. Llavors, si tens una identitat sòlida, probablement et pot molestar, però no et farà mal. Potser t'enfada o et decep, però no defineix qui ets. En canvi, quan aquestes paraules externes, aquestes opinions externes, o fins i tot les opinions pròpies connecten amb inseguretats que portem a dintre, doncs és més fàcil que arrelin. Ara bé, la frase també té límits. Interpretada de manera literal, podria semblar que qualsevol sentiment d'inferioritat és responsabilitat exclusiva de qui el pateix, i no. Això seria injust. Hi ha contextes, assetjament escolar, violència psicològica, discriminació, relacions abusives, en què la pressió és tan intensa i persistent que afecta profundament a l'autoestima. Ningú no és completament impermeable al judici dels altres, perquè som éssers socials que necessitem també reconeixement i sobretot afecte, pertinença. Potser el valor més gran d'aquesta frase d'Eleanor Roosevelt no és que descrigui una realitat absoluta, però ens ofereix una possibilitat, no? Ens recorda que encara que no controlem el que els altres diuen o fan, sí que podem treballar la nostra resposta. La llibertat no consisteix a evitar totes les ferides, sinó a no deixar que siguin els altres qui decideixin el nostre valor. D'altra banda, també hi ha una paradoxa interessant. Les persones més segures de si mateixes no solen ser les que ignoren totes les crítiques, sinó les que saben diferenciar entre la crítica útil i l'atac. En el fons, és com una sobirania personal, no? Quan depenem del tot de l'aprovació externa, potser entreguem als altres com cert poder respecte a la nostra autoestima. Si desenvolupem criteri propi, aquelles opinions alienes poden tenir pes, però no tenen l'última paraula. Així que els altres no han de tenir el poder de fer-nos sentir inferiors. Hem d'estar disposats a concedir-nos a nosaltres mateixos una imatge, diguéssim, d'estima i d'autoestima, i a partir d'aquí tampoc no ser molt cruels amb el nostre propi criteri i judici. Estàs al Sota Sospita de Ràdio 4. I avui és 28 de juny, que se celebra, entre d'altres coses, però destaquem sobretot internacionalment el Dia de l'Orgull LGBT Q+, etc., també conegut com a Dia de l'Orgull Gay, una data que commemora els històrics disturbis de Stonewall a Nova York de 1969, que van marcar l'inici del moviment modern pels drets de la diversitat sexual. La comunitat i tots els seus aliats i aliades fan manifestacions, desfilades, activitats culturals per promoure la igualtat, la tolerància i el respecte. Sembla mentida que l'any 2026 encara sigui necessari tot això, però vaja, estem en el mes de l'orgull, en el que ja se n'han fet moltes activitats i celebracions, però vaja, és el dia culminant, no? I en el que tu també pots reivindicar o com a mínim fer costat a aquelles persones que reivindiquen, perquè totes mereixem pertànyer, sense que ningú es jutgi, ens jutgi, a la comunitat que vulguem, que ens anem al llit amb qui vulguem, que ens definim com vulguem, que estiguem orgulloses de ser qui som, siguem o no normatives. Vaja, que no hauríem d'estar dient això en el segle XXI. Que sàpigues que més enllà d'això també és el Dia Mundial de l'Arbre. Clar, els arbres que són els pulmons del planeta, no? Arbres i boscos que purifiquen l'aire, que contribueixen a regular el clima, d'una importància i d'un valor incalculable. Compte que s'ha de diferenciar

0: iniciar aquesta jornada de molts països del Dia Mundial de l'Arbre el 28 de juny amb el Dia Internacional dels Boscos, avalat per l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, que té lloc el 21 de març de cada any. Bé, com a dada, només et diré que en el nostre planeta hi ha 60.065 espècies d'arbres. I per acabar les commemoracions, que sàpigues, pels fanàtics del piercing, que avui és el Dia Internacional del Piercing Corporal. Es commemora l'aniversari del naixement de James Mark Ward, que va ser un estadounidense que va obrir el primer estudi professional de piercing l'any 1978 a Califòrnia. Ai, per suposat, Revetlla de Sant Pere, aquí a casa nostra. No és una jornada internacional, però, escolta'm, hauria de ser-ho, que la celebris com et mereixes. Moment per les novetats musicals.
1: Informatiu, amb una notícia d'última hora. Un fort cop policial ha aconseguit desarticular la cúpula del grup
0: terrorista. Bé, el que escoltes és Tornem a la plaça, senzill d'Ainara, rapera, freestyler, emergent de l'escena urbana de Ponent, que fa servir la música des del compromís.
1: Per una incògnita. No obstant això, el passat 5 de juny, una operació conjunta dirigida pels serveis d'intel·ligència dels Mossos d'Esquadra i membres de l'embrionari Exèrcit Català va culminar amb la intercepció de l'Ainara.
0: L'artista promou el rap antifeixista i antimasclista, utilitza la música com a eina de protesta i mobilització en espais col·lectius urbans, en aquest cas les places, no? Això és Tornem a la plaça.
2: Falta gent lliure i el freestyle no sent lliure. Si juguem a votar tots la puta sent deslliure. No em facis la rasca quan ningú t'escolte. Ja sé que a la grada agrada fer com qui sent ploure. Ja de por.
0: Teníem pendent compartir aquest single acompanyat també de videoclip de la Ainara, que va llançar el 5 de juny i que consolida la seva identitat musical, no? Ella mateixa es defineix com a anarcochoni rap, freestyle i militància.

llarga vida a la Inara. Anem ara amb la Ivet Nadal, que avança el seu sisè àlbum i que presenta aquesta cançó Som.

Som és un escenari en el que es fusionen dos amants i el món. Aquest projecte compta amb la col·laboració de David Caravent, de Mishima, el nou viatge de la cantautora que prepara el seu nou treball. I continuem amb el primer avançament del proper treball de Júlia Català. La santcugatenca ha compartit absència.

L'àlbum està previst per aquest estiu i aquesta cançó, que és com una mena de retrat de la buidor, s'inspira en un fragment de El noi sense color de Haruki Murakami. Que la gent s'asseu amb ella, li explica... Segons la mateixa Júlia, parla de sentir-se buida dins el propi cos, de no saber què veuen els amics i la gent que t'envolta, creus que no tens res i no entens per què l'altra gent vol estar amb tu. Aquesta dissociació, no?, entre l'estima dels altres i potser la baixa autoestima. Júlia Català amb Absència. I acabem el nostre rastreig d'avui amb una expressió que no necessita aclariment, convertida en cançó. Brous s'han convertit malasua.

Sona com molt per consumir en directe, no?, a les festes d'aquest estiu. Nova etapa creativa de la banda Brou, cançó festiva, aquesta mala sua, reivindicativa, també defensant l'autoestima.

0: Sílvia Catalán, avui parlem orgulloses, oi que sí?
1: Molt orgulloses.
0: D'aquesta jornada i d'aquest mes de l'orgull, perquè, per exemple, estava mirant ara el programa del Gay Pride, que va començar ara a mitjans de juny i que s'estén fins a mitjans de juliol, conferències, manifestacions, mostres de comerç, desfilades, activitats esportives, trobades familiars, festa... Hi ha qui, Sílvia, hi ha qui es queixa... Encara, vull dir, a mi em sorprèn molt que el 2026 encara haguem de fer didàctica, no? I gairebé activisme, perquè quan un ho mira dius, bueno, és que això hauria d'estar més que superat, més que superat. Però encara hi ha qui es queixa de que és com que s'aprofita tot plegat per estar de festa. I quin problema teniu, estimats?
1: Exacte.
0: Manolo, quin problema tens? A veure.
1: Aquesta seria la cosa. Que bé, no?, poder estar de festa i poder...
0: Clar.
1: Tant de bo poder reivindicar-ho tot des de la festa i des de l'alegria, no?, i des de l'orgull, al final, no? Perquè una de les grans crítiques que es fa és en aquesta paraula, l'orgull, és perquè has d'estar orgullós de que t'agradin, no?, persones del teu gènere o perquè... I és com, no, és que l'orgull no va d'això, no va de sentir-me diferent.
0: I per què no?
1: Sí, però efectivament, vull dir que si fos així no hi hauria cap problema, evidentment.
0: No hi ha cap problema.
1: Però la història està en que no és un tema d'orgull per això, sinó orgull en contraposició a tota la violència i tota la marginació que hi ha hagut al llarg dels segles i dels, no, de tota la nostra història social. Perquè aquesta és una altra cosa que des d'aquí jo vull reforçar, que s'ha dit i s'ha repetit i s'ha recontrarrepetit, però sempre que tinc un micro al davant aprofito per dir-ho, és el col·lectiu LGTBIQA+, fa molts anys que existeix, no és algo que ens haguem inventat la gent moderna, no és algo que hagi sorgit ara fa 20 anys i de sobte la gent de persones gais, de persones lesbianes, persones trans, persones intersexuals, asexuals, queer, n'hi ha hagut tota la vida. El que passa...
0: que estaven invisibilitzades, silenciades o reprimides per qüestions socials.
1: Ah, exactament.
0: Perquè no podien, bàsicament, exterioritzar perquè o eren perseguides o eren castigades o...
1: Bueno, o directament se'ls feia el buit social, perquè això...
0: Quan no presó, encara hi ha molts països en el món en el que l'homosexualitat, per exemple, està prohibida... i clar, això fa que sigui necessari continuar fent didàctica i continuant reivindicant, tot i que a casa nostra jo crec que la cosa està superada, vull pensar-ho així.
1: Clar, o sigui, mira, això és una cosa que des del col·lectiu debatem moltíssim, no? Perquè és veritat que hi ha la sensació que dintre de casa nostra, no?, està tot com molt, molt normalitzat, i sí que és veritat que hi ha una normalització molt bèstia, en molts sentits. Jo, per exemple, quan vaig als instituts, m'omple el cor d'alegria veure canalla que s'identifica com a gay, com a lesbiana, com a transsexual o com a no binària, i t'ho diuen obertament. No, és que a mi m'agraden les noies, no, és que a mi m'agraden els nois. Escolta'm, fabulós, és una cosa que jo, no sé tu, però jo no havia viscut mai a l'institut.
0: No, de manera oberta mai.
1: Ningú havia dit això, i qui ho deia era...
0: De fet, els meus primers amics i companys gais ho portaven en silenci i ho deien a les persones de confiança, només.
1: Exacte. Exacte. No, era una cosa com molt secreta, molt poc reconeguda, i que per tant es vivia, com totes les coses que s'han de viure en secretes, vivia amb molta angoixa i amb molt malestar, perquè fixa't, a més, hi ha un tema de reconeixement, no? Hi ha una altra crítica que es fa al col·lectiu que a mi em fa molta gràcia, que és que, clar, ara el col·lectiu el que vol és que tothom sigui gay o que tothom sigui lesbiana, i és com, no és el que volem realment, no? O que tothom sigui bisexual, no, o sigui, això no és el que estem lluitant. El que estem lluitant és perquè tothom pugui ser el que vulgui, no? Tothom pugui estimar a qui vulgui, tothom pugui tenir relacions sexuals amb qui vulgui, sempre quan siguin consentides, bla, bla, bla, ja ho sabem, val? Sense que s'hagi d'amagar, sense que s'hagi de sentir aïllat. Què passa? Que en el moment en el que el col·lectiu comença a sortir al carrer, comença a dir, escolta'm, això no és una cosa de la qual avergonyir-se, és una cosa de la qual pots estar orgullós, orgullosa,

0: orgullosi, perquè és una cosa que forma part de tu. Igual que pots estar orgullós de tenir els ulls blaus o orgullós de mesurar 1,70 m, o el que sigui. Vull dir que és una cosa que forma part de tu. Què passa? Que quan comencem amb aquesta visualització, evidentment, la canalla que creix, la gent que veu tot això, és com, ostres, és que això que li està passant a aquesta persona, això que és aquesta persona, a mi em connecta, a mi em fa sentir acompanyada. Jo em puc, no, em puc visibilitzar en això. I quantíssimes persones han estat amagades, no? I han estat
1: reprimides. I vivien la seva sexualitat en el moment que la descobrien amb trauma i amb culpa perquè no era normativa.
0: Exacte, perquè no era normativa i perquè no tenien referents, que aquesta és una paraula que a mi m'agrada molt, els referents, cal que tinguem referents. Si jo creixo, no, en un entorn on hi ha referents de tot tipus, si jo de sobte em sento atreta per una noia o de sobte, no, dic, ostres, doncs a mi això no m'encaixa, el que sigui, jo podré estar, no, sí, connectada amb això. Si això no existeix, no, jo sempre dic que en la meva infància l'homosexualitat no existia. Al meu voltant ningú era homosexual, per tant, era molt difícil que ningú del meu voltant o jo mateixa em pogués plantejar si m'havia d'agradar. Perquè, clar, tot això també hem de tenir en compte que tota la informació que rebem de mitjans clàssics, sèries, pel·lícules clàssiques, llibres clàssics, al final tot el que té a veure amb amor i sexe té a veure amb la heterosexualitat, l'heteronormativitat, és a dir, correcte, totes les parelles són noi-noia, no? I tenen relacions entre ells i poca cosa més. No? Jo sempre dic que el meu referent d'homosexualitat era la cançó de Mecano de Mujer contra Mujer. Això era el meu gran referent. O sigui, l'entenia, perquè jo era petita quan l'escoltava i la cantava, i pensava, ai, que curiós, no? Aquestes senyores que s'agafen de la mà. És clar, veritat. Així, no? Tu no et pots qüestionar la norma. Ens hem de qüestionar la norma? Sempre. Ens hem de qüestionar si això m'encaixa o no.
1: I sobretot tenir en compte també des del nostre món occidental, primer món, fites aconseguides i tot el que vulguis, que la despenalització, per exemple, de l'orientació sexual en molts països encara és una quimera, vull dir, hi ha 65 estats membres de la ONU on encara criminalitzen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe. Vull dir, és una xifra que, a més, ha augmentat. Iraq, Tanzània, Kènia, Mauritània, Aràbia Saudita i molts altres llocs. Hi ha països on encara hi ha pena de mort per aquest tipus de persones i de relacions sexuals. I és veritat que la despenalització de l'homosexualitat al nostre país i al nostre món fa 4 dies, com aquest qui diu, del matrimoni igualitari en fa menys encara.
0: Sí, és que
1: Espanya va ser un dels primers països del món en el 2005, quan es va aprovar el matrimoni igualitari. I recorda la polèmica que hi va haver respecte a la nomenclatura, que no era matrimoni, que no sé què. Bueno, en fi, unes coses que evidentment estan superades.
0: Al final.
1: Però és que jo, quan jo anava al Pride, que jo vaig anar, per exemple, al de Berlín, aquí a Barcelona, els primers que se'n va fer, hi vaig anar, i encara hi havia José Marías i de tal, que em deien, i per a quan el dia de l'orgullo hetero? Va, fica't a la cova un altre cop, però queda't allà, home.
0: Però mira, contra això, Laura, jo sempre dic que està molt bé, reivindiquem l'orgull hetero, evidentment, però que no xafi l'orgull homosexual.
1: És que no és incompatible, ja, no?
0: Vull dir, tu pots estar molt orgullós de ser hetero, fabulós, però no xafis a les persones que no ho són. Vull dir, la qüestió, i per això jo sempre dic que l'orgull, no? L'orgull, el pride, l'LGTBI, és important, perquè el que fa és això, és dir, vale, jo sóc així, jo estimo així, a mi m'agrada això, jo penso d'aquesta manera, jo sento d'aquesta manera, i tu pots sentir de la manera que et doni la gana. És a dir, la qüestió és que des de temps immemorials, no? Allò hetero, allò clàssic, ha intentat aixafar tot el que se sortís d'aquesta norma. Perquè si una cosa li agrada a lo social, no? És que tots estiguem com posats en un mateix lloc. I de sobte, quan comencen a haver-hi veus dissidents que diuen, és que a mi això no m'interessa, però passa igual amb totes les dissidències, clar, llavors surten aquests. I per què no reivindiquem això? Bueno, perquè no cal reivindicar-ho, perquè ja està tot arreu, però si tu, Josep Maria, sents la necessitat de reivindicar que ets hetero, escolta'm, pots sortir al carrer? Pots sortir al carrer i reivindicar-ho? Si ningú t'està dient que no.
1: Mai t'has hagut d'amagar.
0: Exacte.
1: llavors hi ha moltes frases

0: és moltes frases que encara són estereotips i que encara diuen com és la ment d'aquella persona que les pronuncia. Jo he dit això de per quan el dia de l'orgull hetero, perquè era un habitual anys enrere, no sé si encara la diuen sí. Davant meu no, ja t'ho dic.
1: Existeixen aquestes persones encara, sí.
0: Però altres frases que diuen que estàs davant de... una persona que s'ha de revisar i, si no, n'has de fugir. Els nens necessiten un pare i una mare.
1: No sé quina base això. A mi sí. Sempre que em diuen aquestes coses dic, vale,
0: bueno, que el pare sigui un borratxo o un maltractador és igual, però els nens necessiten... M'entens o no? Sí. O sigui, és una bajanada a nivell estratosfèric colossal. Ara n'hi ha massa, abans no se'n veien tants.
1: Clar, l'efecte contagi que et deia jo abans.
0: Sí, clar, perquè és una moda, que és una altra de les frases.
1: Perquè això és una moda, clar, perquè voleu que
0: hi ha massa joves perquè és una moda.
1: Exacte.
0: Sí, no vull que doctrinin els nens.
1: Sí, aquesta també és molt
0: bonica. És molt habitual, sí, sí. Oi que sí?
1: Que de fet, o sigui, això, tornem-hi, parteix de la mateixa base, aquesta por a que quan hi ha referents tu puguis qüestionar. Si no hi ha referents no et qüestiones i per tant segueixes el camí. Uh-huh. I de sobte no, venim nosaltres a dir, escolta'm, que sí, sí. Pots estimar a qui et doni la gana.
0: Després doncs, aquesta de, no sembles gay?
1: Pues no se't nota, eh?
0: Ah, no se't nota. Ai, per favor.
1: No se't nota que ets bisexual.
0: No, sí, és que, que m'ha caigut el cartell que portava al front aquest matí quan m'he llevat. M'entens o no?
1: Però mira, això té molt a veure amb una cosa que és una de les coses que més s'ha penalitzat en el món masculí, sobretot, sí. Que és el tema de la ploma. No? La plomofòbia, bueno, que se'n diu ara.
0: Sí, que a veure, hi ha molts heteros que tenen ploma, no passa, vull dir, és que a veure...
1: És que fixeu-vos, no? O sigui, jo sempre faig la reflexió de què vol dir tenir ploma. Fixa, tenir ploma vol dir que un home fa gestos, moviments o formes de parlar que s'identifiquen amb una dona.
0: Sí, que s'han associat.
1: I per tant, com que la dona històricament i socialment ha estat per sota, és com que l'home es devalua a si mateix, perquè no és un home com
0: no,
1: cal
0: clar.
1: Un senyor que li agrada agafar la destral i trencar
0: arbres. Sí, sí, sí, sí.
1: Anem a veure, per sort, no? Cada cop això s'està flexibilitzant més, sí. I d'això també va la lluita del col·lectiu.
0: Correcte.
1: De que no haguem d'associar que un home ha de ser barbut, amb la veu greu, i anar fotent destralades.
0: Però vaja, que si sentiu alguna d'aquestes frases, doncs ja sabeu, les heu de rebatre.
1: Total.
0: Perquè el silenci també és complicitat, les hem de rebatre o hem de fugir. Mm. Aquesta és molt bona, també. I qui fa d'home i de dona a la parella?
1: Això...
0: Aquesta és molt heavy.
1: Però això és molt real, Laura. Jo tinc moltes amigues lesbianes i els hi han preguntat.
0: I quina de les dues és l'home?
1: Sí, sí.
0: Doncs cap, per sort!
1: Doncs mira, és saps? Que cap, saps? Sí, sí, que... sí, però és brutal, eh? I tot això del... És que és molt bèstia, realment. El tema de les... O sigui, fixa't, no? Amb el tema dels homes et deia, el tema de la ploma, no? I la devaluació de l'home quan es comporta com una dona. En el cas de la dona, no està tan penalitzat socialment, perquè representa que la dona lesbiana... I poso les cometes encara que no em veieu els oients, vale? Però estic posant
0: tota
1: cometes.
0: Tota l'estona està posant cometes.
1: O sigui, sembla com que la dona lesbiana és com que es vol assimilar a un home perquè li agraden les dones.
0: Ja, clar,
1: i llavors això
0: com
1: està...
0: Com se li deien abans, marimatxos, camioneres i coses així, saps?
1: Exacte.
0: En fi.
1: Que això tampoc no és veritat.
0: Això jo he escoltat dir que m'he aixecat de la taula i he dit, però tu... De quin segle has sortit? Que ara que per fi les nenes tenen referents en el futbol, que hi ha moltes dones futbolistes boníssimes, que el Barça guanya tot, etcètera, etcètera, de dir les futbolistes són lesbianes.
1: Totes.
0: Sí, totes.
1: Però els homes, però els futbolistes no són gais, eh?
0: No, clar.
1: Els homes no.
0: Ah, no, cap,
1: són molt machos.
0: Cap, sí, però no, cap.
1: No hi ha cap futbolista gai. En canvi, totes les futbolistes són
0: lesbianes.
1: Sí, lesbianes.
0: Totes.
1: Bueno, revisem-nos les cosetes, que de fet segurament...
0: Doncs tot això és el que hem de revisar. Sí. O allò que diuen, no, les dones que són lesbianes ho són perquè no han trobat l'home adequat.
1: Ah, això m'agrada
0: molt,
1: també.
0: No, clar, estimats, és que què fem sense vosaltres?
1: Sí, sí. Morir. És que, clar, si no ho proves, com ho has de saber?
0: Ai, per favor.
1: No, però és molt xulo, perquè... Els homes que diuen això, perquè jo me n'he trobat, amb la idea és que les dones lesbianes és això, no? No han trobat un bon home que les faci... I jo sempre els dic, i tu, has trobat un bon home que et faci disfrutar? Ho has provat? Llavors com saps que no ets gay? Ah, no, però no és el mateix. Dic, ah, bueno, aviam, el doble rasero, també.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que sempre no hi ha com aquesta idea de que tot el que se surti... També, o sigui, des de la part psicològica hi ha una part molt comprensible, que és si jo veig que una persona se surt del camí, això em fa de mirall a mi. I això m'obliga a qüestionar-me quines decisions he pres jo a la vida. No? Per això, per exemple, salto una mica de tema, però per exemple, ara estava pensant en les mares solteres o en les dones que no volen ser mares, posen un mirall a les dones que no han pogut decidir
0: clar.
1: O que no s'han parat a pensar si ho volen o no ho volen. Mm-hmm. I llavors això és molt incòmode.

Per tant, sí, el col·lectiu LGTBIQA+, hem vingut a molestar, hem vingut a tocar els nassos i a dir, planteja't la teva vida, planteja't el teu camí, planteja't quines són les teves decisions, perquè igual estàs decidint coses que t'han dit que has de decidir, però igual tens més llibertat de la que penses.

0: I fixa't, d'on està construït aquest imaginari de les lesbianes camioneres, machorres i tal?
1: Bueno, és que, per exemple, la paraula feminista, quan jo era petita, estava completament denostada.
0: Sí, sí.
1: Completament.
0: Sí, sí.
1: Eren senyores que histèriques que no es depilen. No, no, no, era una cosa...
0: No ha canviat massa, eh?
1: Home, ha canviat molt. Vull dir, ara... No, home, jo crec que ara sí, hi ha un percentatge de dones, de noies, de joves, de grans... que ens definim feministes.
0: Totalment.
1: I que li hem donat la volta al terme i li hem posat on toca, que és que volem la igualtat en tots els sentits. Bueno, i d'homes també, és que vull dir, no, és que o ets feminista o ets del segle XIX. És que no.
0: Clar, però fixa't, torno, tant el feminisme com el col·lectiu LGTBIQ el que fa és posar sobre la taula això, no? El plantejar-te les coses establertes. I quan et planteges això... és incòmode perquè de sobte o perds privilegis o perds com aquest estatus i això evidentment molesta. Per tant, clar, hem de ridiculitzar per lluitar-hi en contra. Quan ridiculitzes un col·lectiu, bàsicament és que no tens arguments per lluitar-hi en contra.
1: I després la frase estrella, aquesta me la va dir l'altre dia un amic, li vaig dir, mira, deixa de ser tan, de veritat, tan ibérico, tan machito ibérico, perquè és que estàs desfasadíssim. Que jo no tinc res en contra, eh? Que jo tinc amics gais.
0: Això és com...
1: Això encara es diu.
0: Sí, filla, sí.
1: Encara es diu.
0: Sí, sí. O el jo no tinc res en contra, però que ho facin a casa seva.
1: Ai, sí.
0: Que no, no cal mostrar-ho en públic.
1: Tu sí que pots estar en públic, però ells no.
0: No.
1: O elles no.
0: Sí, això... Però jo ho he sentit això de gent jove. De fet, recordo una sessió en una escola, en un institut era. Un institut, perquè era ESO, no me'n recordo quina... Però és igual. I teníem una conversa sobre el col·lectiu, tal i qual, i un noi va aixecar la mà i va dir, a mi em sembla molt bé que ho facin, però per què m'han de venir a mi dir que són gais? A mi què m'importa, que s'ho amaguin? Justament aquest noi, saps què portava posat?
1: Què?
0: Una samarreta del Barça. I li vaig dir, a mi què m'importa que tu siguis del Barça? Oi que ho mostres amb orgull, que ets del Barça? Doncs igual que tu mostres amb orgull que ets del Barça, o que la teva companya porta una creu i tal, o que no sé qui porta no sé quanto, que demostra que és de no sé on,
1: sí.
0: Doncs una persona del col·lectiu demostra amb orgull.
1: Per què no pot demostrar amb orgull el que és cadascú?
0: Dic, què et molesta tu, aquesta... No? Però ens molesta molt.
1: Doncs
0: hi ha
1: és
0: molta
1: necessari
0: feina.
1: Fer didàctica perquè nens i nenes petits, tot i que evidentment estan molt més avançats que quan eren petits nosaltres, en aquest sentit, en termes d'empatia i de llibertats, encara hi ha qui reprodueix allò de generacions anteriors.
0: Totalment.
1: Vull dir, encara es diu... d'allò de jugues o plores com una nena, aquest té el cabell massa llarg per ser un nen, aquest té ploma a una manera despectiva, etc. Llavors, jo crec que com a persones sensates i adults funcionals, que considero que som la majoria, no ens hem de cansar de fer aquesta didàctica.
0: Totalment.
1: I d'intentar aconseguir que les persones, siguin de la tendència que siguin en qualsevol sentit, tinguin l'orientació sexual que tinguin, tinguin les preferències que tinguin, tinguin la identitat que tinguin, perquè aquí ja hem explicat en sessions anteriors que una cosa és orientació, una altra cosa és identitat. Tothom té dret a ser qui és, sense que ningú ho digui. Així que, feliç dia de l'orgull, Sílvia.
0: Felicíssim.
2: En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito, Desayuno con Irene y Roger.
3: Buenos días, querido. Pásame el zumo de naranja, por favor.
4: El estreno de anoche fue algo fuera de serie, ¿no te parece?
3: Sí, fue divino. Lo más granado de la sociedad. Rogers y Hart, Colport.
4: Sí, mi amor.
5: Sota suspita.
2: Mi programa favorito se llamaba El Vengador Enmascarado. Le imaginaba como una combinación de Superman y Cary Grant. Eso es lo que yo creía.
5: Am Laura González.
1: Avui completem el Sota Sospita amb una sorpresa i amb un convidat especial, el Nacho Encinas, aquí a l'estudi amb nosaltres. Benvingut.
6: Moltes gràcies, molt bones.
1: Moltes gràcies a tu per posar-te en contacte per l'oferta, diguéssim, no? Parlarem del teu espectacle,
6: sí.
1: Pel 4 de juliol, que esperem la gent, doncs, no es perdi. Però primer, tenint en compte, el Nacho és emprenedor, és artista, és professor, és consultor en comunicació i has creat l'Escola de la Neurocomunicació i Humanisme. Explica'm una mica, si us plau. Posa'ns en context.
6: El context és que, i ara permetem ser una mica com posar la gràcia, no?
1: Sí.
6: Que els joves, i els altres joves també, hem de fer moltes coses per tirar endavant i posar moltes etiquetes perquè s'entengui el que fem.
1: Ja.
6: Llavors, en realitat, és a mi m'agrada comunicar.
1: D'acord.
6: Punt i final.

0: El que passa que amb l'experiència, doncs, amb mitjans de comunicació, per exemple, o que també m'agrada fer docència, doncs he anat fent doncs, cosetes vàries, doncs, que ara li diuen doncs, consultoria o no sé què, o formació.
1: Sí.
0: Llavors hi ha una de les coses que és aquesta escola de la neurocomunicació i l'humanisme, que és la manera que jo entenc la comunicació, que és un equilibri entre ciència i humanisme.
1: D'acord.
0: I, en realitat, recordar que som humans, que la comunicació és el que ens uneix, o sigui, hi ha la paraula, el prefix llatí des de comú, el que tenim en comú.
1: Exacte, molt bé.
0: I compartir, viure i aprendre potser a comunicar també des d'una intel·ligència emocional, que això cada vegada ho escoltem més, però no sé si ho posem en pràctica.
1: Uh-huh.
0: I des de què és el que sentim, com sentim les coses, i intentar, en realitat, tenir una supervivència de major qualitat.
1: Molt bé.
0: Això és una mica com jo veig la comunicació, com l'entenc, i per això faig totes aquestes coses que has dit.
1: Déu-n'hi-do, quina de cosa. Escolta'm, en tot cas, el 4 de juliol,
0: sí,
1: a les 9:30, al Golems, tenim una cita amb tu, Nacho, per un monòleg que és humor, que és crítica social, també, que és una mica de tot.
0: És una fusió entre tot el que m'agrada i el que també em desagrada, suposo,
1: sí,
0: perquè en base a referents doncs he construït un espectacle des de... No sabia al principi què és el que volia fer, però això comença fa com 2 anys i una miqueta més. I és una construcció de dir el que penso, ja que ens empara la llibertat d'expressió, òbviament, i a partir d'aquí, doncs, de crear i expressar en el moment en el que estem des d'un punt de vista de crítica social cap a la política, per exemple, uh-huh, cap a també com utilitzem les xarxes socials,
1: sí,
0: cap a com no expressem les coses que volem dir perquè potser no ens han ensenyat que hem d'expressar el que volem o el que mereixem.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí, doncs, ho faig amb 3 personatges.
1: Val.
0: Un és un gairebé clown.
1: D'acord.
0: L'altre és un gairebé transformista. I després està el Nacho, que aquest també podria ser gairebé, perquè hi ha dies que gairebé Nacho, gairebé no Nacho. Però és un equilibri entre aquells referents de, doncs de l'art més transgressor, per exemple, des del transformisme, el drag queen, i també des de la vulnerabilitat, que és el contrari de com transmet un clown, un pallasso.
1: Molt bé, o sigui que la faceta més divertida, podríem dir, o més irreverent també, no?
0: Sí.
1: La més esbojarrada i després... doncs la més, no sé si sensata, potser, però la més igual encorsetada, perquè nosaltres som molts jos diferents al cap i a la fi, no?
0: Sí.
1: I ens expressem de manera diferent en funció de quin rol estem assumint.
0: Sí, així és, així és, així ho veig jo, i per això aquest punt de vista i punt de partida per crear i comunicar des de punts de vista completament diferents, perquè sí, de vegades no estem diagnosticats, però tenim moltes persones dins nostra, algunes no ens cauen bé ni a nosaltres mateixes, yeah, però hem de conviure,
1: sí,
0: però penso que la gràcia, això podríem fer com molta filosofia d'això, no? Però la gràcia està en comprendre, acceptar-nos també i trobar nous llocs des d'on ser. I penso que vale, tot el que és art, cultura, ens ajuda molt a acceptar-nos.
1: I llavors tu com perquè bueno, ja n'has fet de funcions d'aquest espectacle,
0: sí,
1: vull dir, eres com una tornada,
0: exacte,
1: oi?
0: Exacte, es va estar l'any passat, sí, vam
1: molt
0: fer
1: bé,
0: 9 funcions en total.
1: Molt bé, vull dir, si voleu que també arribi a la vostra ciutat, comunitat, teatre, el que sigui, el Nacho Encinas el trobeu també a xarxes, etc.
0: Sí.
1: Com vas arribar a pensar en aquesta necessitat, com a persona, a més molt jove, de... ens està passant alguna cosa amb la comunicació, estem més interconnectats que mai, però en canvi hi ha uns buits de comunicació tremendos, li posem paraules a tot, però en canvi no expressem allò que som o allò que necessitem. O sigui, com vas arribar tu a fer aquest clic que et va portar a desenvolupar la teva tasca? Et va passar alguna cosa a nivell personal
0: que
1: anaves
0: no hi ha...
1: allà...
0: No hi ha una resposta concreta, suposo que és una suma de moltes coses i de diferents aprenentatges en moments,
1: sí,
0: vitals, i una de les coses, per exemple, que a mi, jo vaig començar a fer ràdio als 17 anys, com comença molta gent superjove, inclús hi ha gent que va començar molt abans, als 12, als 13, tinc amics que ja van començar a fer ràdio, jo des dels 17 fins als 25, més o menys, vaig estar fent ràdio, i a mi una de les coses que em deien, quan venien convidats, era que els escoltava.
1: Ah,
0: i que els mirava als ulls.
1: Sí.
0: I jo em quedava, no sé, és
1: a que la gent no ho fa, o què?
0: Clar,
1: no?
0: O sigui, a mi hi ha coses que de vegades ens poden dir com a professionals, no?, que és com un piropo, i està molt bé que ens ho diguin, però en realitat jo penso que és la base del que fem. I a mi m'agrada molt escoltar amb els ulls. O sigui, jo entenc mirant els ulls. Està molt bé que tu em diguis paraules, però si jo no et miro els ulls no t'entendré. Sí. I sí que és veritat que hi ha moments com de molta vulnerabilitat o de pors que ens amaguem una miqueta cap a baix, i és un lloc on no coneixem o amb gent que potser no ens cau bé, que ens amaguem una miqueta. Els ulls sempre parlen. Llavors, a partir d'aquí, potser hi ha alguna cosa que he de començar a treballar en mi, que és això. Si m'agrada escoltar des dels ulls, doncs trobem una mica que hi ha. Després també, doncs, a partir de fer classe i tal, m'he adonat que hem d'expressar-nos com es diria, desencorsetadament. Uh-huh. És a dir, això que utilitzo jo al Teatre de les Màscares, en realitat és utilitzar una màscara, entre cometes, per fer veure que no sóc jo, però com dèiem, són dos versions o dos facetes meves.
1: Quan assumim un paper, no?
0: Sí, i en realitat, com el moment en el que jo decideixo fer una obra de teatre és perquè m'ho diuen amigues que havien fet arts escèniques, i algunes havien fet arts escèniques perquè sí, les altres és perquè eren com més terapeutes / actrius i feien com fusions, no?, de transmetre i d'utilitzar-ho com a eina terapèutica. I vaig aprendre escrivint i després donant-li voltes, perquè aquí almenys jo he fet com molt treball de visualització de què es veurà a l'escenari, perquè quan escrius tu no saps si funcionarà allò que estàs escrivint, clar. Per molt que tinguis una directora meravellosa, la Rocío Raval, que m'ha acompanyat a mi i que m'ha dit sí, prova, juga, i és la directriu que he tingut: juga, experimenta. Jo no tinc estudis en arts escèniques. Jo era una prova que volia fer i a veure què passava. I a partir d'aquí, doncs, anar trobant. I si demanes consell, demanes opinió, tornes a assajar. I t'explicaré una cosa. Quan vam estrenar el juliol de l'any passat, la primera funció, que era la primera vegada que jo em pujava a fer un personatge, jo havia estat a altres escenaris, però fent de Nacho, no sé, presentant amb un guió molt pautat. O sigui, escrit per altres, vull dir, no? Però de la primera funció, que va ser prou desastre, perquè potser el públic no ho va notar, no? Però jo que sí, per dins notava que hi havia moltes coses que s'havien de canviar. I van ser 2 setmanes en total, aquestes 9 funcions que et mencionava abans que vam fer. Doncs en aquestes 2 setmanes, l'evolució de les 9 funcions va ser estrepitosa. O sigui, potser el 40% de l'obra va canviar.
1: Déu-n'hi-do.
0: I alhora també agraït, perquè és un aprenentatge constant el pujar-te a l'escenari i provar, i en base a això, que a mi l'ordre de direcció era juga. Llavors era trobar tot el màxim joc possible i intentar, doncs, treure noves habilitats de comunicació.
1: Clar.
0: I en això estic. Escolta'm,
1: i llavors, respecte a l'any passat, també ha canviat aquesta funció que ens espera el proper dia 4 de juliol?
0: Sí, hi ha molts canvis. De fet, he tingut l'oportunitat de veure l'obra perquè la vam gravar diferents vegades, i hi ha petits matisos que sí que s'han fet, com petites rèpliques que de vegades, doncs, poden funcionar millor, com o més graciós o al revés, no? Com
1: i a més que
0: crític.
1: També depèn del públic d'aquell dia, vull dir que moltes vegades no pots controlar al 100%.
0: Completament. A més, jo utilitzo molta impro. Hi ha un dels personatges que és el gairebé transformista, aquest gairebé drac, que el 95% és impro. Hi ha uns gags escrits, però tot és interacció amb el públic, no? I hi ha molts canvis, inclús el personatge, el gairebé pallasso, el 100% és diferent al de l'any passat.
1: Molt bé.
0: I perquè el pallasso...
1: Quin repte.
0: Sí, el pallasso comunica sempre des d'un lloc molt vulnerable, des d'una realitat pura, sincera. I jo pensava, és que jo no puc explicar el mateix que l'any passat. És a dir, han canviat moltes coses al voltant nostre, no?, al nostre entorn, però també en mi mateix, i no puc fer els mateixos números que vaig fer l'any passat. Llavors, el 100% de la part de clown és diferent.
1: Voldria saber una mica més de l'estructura i de la temàtica, perquè hem començat avui la conversa, Nacho, parlant d'això de la neurocomunicació i de que som éssers humans i que estem en un món complicat pel que fa a l'expressió, no?, a través de, dèiem, tota aquesta sobreinformació, la tecnologia, etcètera, etcètera. Tu com ho... No sé si em pots ampliar una mica més pel que fa als continguts d'aquests temes que articulen la funció, no? Perquè suposo que poses el dit a la nafra, però bé. Vull dir que ens interpel·les i ens faràs qüestionar-nos.
0: Sí, hi ha una pregunta que fa el Nacho, o sigui, el personatge de Nacho, que li fa al públic, que és: a què creieu que haurien de jugar els polítics? I després pregunta, si els polítics juguessin més o millor, el país o el que fos, com l'estructura democràtica, aniria millor? I en general la resposta és que sí, perquè és una

0: Una mica això, no? De vegades, per la rutina, pel nostre rol laboral, ens encorsetem i ens creiem que som aquella persona. I potser no tant. O sigui, sí que som una part d'aquella persona, però ara més que portem molts mesos amb molts enrenous polítics, ja sigui de país o de món, jo miro els polítics i penso, aquesta gent, quan se'n va al llit...
1: Sí, quan s'atreuen el traje de polític, què són, no?
0: Exacte. Llavors, per això el Nacho pregunta això de si els polítics juguessin més o millor, si ens aniria millor, sempre surten com, sí, haurien de jugar tal. T'he de dir que mai m'han dit jugar al Monopoly, que jo penso que és el que fan a dia d'avui molts dels polítics. Però, bueno, és una de les cosetes que pregunto, no? Així per dir-te una mica des del punt de vista com de la crítica social. I després una altra pregunta o gag o joc que fa el personatge de el personatge transformista, li he posat el nom d'Alegria. Quan parlo d'emocions, de la neurociència d'emocions, després faig la broma de que hi ha una pel·lícula que és la de al revés, no? De Inside Out, que hi ha, o sigui, que és qui porta les riendes i el timón d'aquella nena, doncs jo ho dic una mica en broma, no? Que l'alegria és una de les emocions i que l'hem d'acceptar, però que no sempre podem estar alegres. Però sí que a partir d'aquí faig una mica de reflexió entre l'amor. I demano, això no ho he explicat mai a cap lloc fora del teatre, però el que demano és, com faig molta interacció amb el públic, és que vaig a algú i li pregunto, tu tens trucades gratis? Tu pots trucar a algú ara mateix aquí al teatre? I demano que truqui a algú conegut de la seva agenda, un familiar, un amic, que sigui, i que li digui alguna cosa bonica. Llavors, és una mica aconseguir recordar que hem de dir-nos també coses boniques i que està molt bé doncs, ser conscients de la realitat en la que vivim, o sigui, la realitat que ens han construït o que estem intentant construir individualment, però que alhora hi ha moltes... forces, podríem dir, com és l'amor, que és una de les que mou el món, i que potser doncs, ens hem de parar una miqueta i en comptes d'enfadar-nos amb qui vivim o amb el veí, la veïna o amb nosaltres mateixos, doncs reflexiona i digues alguna cosa bonica a qui tens al davant. Potser és un t'estimo, però potser és aquesta pulsera que portes avui, doncs te l'has comprat i m'agrada molt, enhorabona per donar-te un regal, o potser és, lluita per allò que vols intentar aconseguir, no?
1: Sí, és veritat que de vegades ens hauríem de parlar a nosaltres millor i parlar als altres millor, no? Avui amb el Nacho Encinas, més enllà de l'espectacle. Es diu l'espectacle?
0: Comunica.
1: Comunica.
0: És un joc de paraules, clar. Sí. Perquè va de neurocomunicació, clar. Però també parla de l'autenticitat, no? Del ser únics, d'aquest poder. Poder, ho diem una mica perquè ho he de vendre així,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: però
1: està molt bé, està molt bé.
0: Cadascú que ho pensi com vulgui.
1: S'ha de comunicar de la millor manera possible.
0: Sí.
1: Doncs et recordo, en el Golems de Barcelona, aquesta funció especial per al proper 4 de juliol, per part d'aquest jove que és emprenedor i moltíssimes coses més, i per entrar una mica en això de la neurocomunicació, tu al principi, abans d'amics, em deies, jo et puc parlar de la neurocomunicació en relació a la cultura.
0: Sí.
1: I jo m'ho he hagut d'apuntar. Em van preguntar. O sigui...
0: perquè primer perquè ets una persona molt aplicada. Això ho tenim molt clar i ens ho recordes i ens ho ensenyes sempre que t'escoltem a la ràdio.
1: I amb una memòria una mica deficient. Llavors,
0: però perquè tens
1: ho he d'escriure.
0: Moltes coses a gestionar. Això ens passa sovint cada dia. Sí, jo penso que... Mira, et diré una frase de Nazaret Castellanos, que és una neurocientífica que a mi m'agrada molt i que a més fa moltes coses com d'entrevistes i tal, concedeix, vull dir. Ella diu que la neurociència a dia d'avui està de moda. Què vol dir? Que en altres moments la filosofia, per exemple, ens donava, o els hi donava no, als nostres ancestres, les respostes. Que potser en un moment posterior era la ciència, com una ciència molt cartesiana, per exemple, no, que donava les raons i les veritats. I que potser a dia d'avui la neurociència, que és aquesta ciència que estudia el que passa al nostre cervell, és qui ens dona les respostes d'allò que estem buscant en aquest moment històric.
1: Però el cervell encara és un misteri, d'altra banda.
0: Completament. Se sap moltes poques coses de com funciona i de com podem, inclús, com diu molta gent com moderna, no? Com hackejar el nostre cervell.
1: Sí, el nostre
0: disc dur. Exacte. Llavors, la neurociència en aquest moment, jo com que m'agrada molt aquest missatge, no? Recordar que està de moda, o sigui, jo tinc molta gent coneguda que són neurocientífics, i fantàstic, però que no se'ns oblida que potser d'aquí, no sé, uns anys, no escoltem parlar tant de la neurociència, però sí que ens explica els patrons del nostre cervell, s'equilibra amb el que són les nostres emocions, amb un disc

0: discurs com més psicològic de què passa a les nostres neurones, que no només estan al cervell, sinó també doncs, una part com de l'intestí, com el que diem la panxa, per això de vegades sentim, no?, allà a les nostres vísceres, tot el que sentim.
1: Sí.
0: I des del punt de vista de neurociència, o a mi que m'agrada dir inclús és neurocultura, et puc donar tres dades que a mi em semblen molt interessants.
1: Perfecte, dóna-les.
0: I que ens ajuda una mica també a entendre per què la neurociència és important a dia d'avui. S'ha descobert, per exemple, que la dansa redueix el risc de demència.
1: Ah! En el meu cas, no sé si ha funcionat.
0: Balles prou?
1: Jo he estat ballarina.
0: Has de ballar
1: professional.
0: Més. Has de ballar més.
1: Vull ballar tota la vida.
0: Doncs,
1: tota la vida.
0: Aquesta setmana quantes hores has ballat?
1: No, aquesta setmana no he ballat.
0: Clar, el cos recordarà els teus balls?
1: Sí, me'ls sé de memòria, encara els que feia quan tenia 20 anys.
0: Practica'ls.
1: A sobre de l'escenari. Vull dir, però és veritat que jo sempre dic que la dansa és allò que si tornés a néixer, tornaria a fer.
0: Que bonic.
1: Com a alumna, com a professional, com a dedicació, com a hobby, m'ha portat de les millors relacions, la meva millor també relació amb el meu propi cos. Vull dir que, mira, poques coses diu aquesta frase de la dansa.
0: Hi ha molts estudis sobre la dansa, però altres,
1: coses.
0: Per exemple, la musicoteràpia redueix significativament la necessitat d'analgèsics. I això és veritat, estem en un país on es recepten molts analgèsics, de vegades per necessitat, òbviament, però d'altres vegades com per tapar una miqueta la ferida i no anar a l'arrel emocional del que ens passa. I la musicoteràpia, escoltar música, inclús després ballar, o sigui, aquí ja podríem fer un 2x1, ballem i escoltem la música. Però també, per exemple, una que m'agrada molt i que doncs, la lligo també amb una part de l'espectacle, jo, referents del clown, del món del pallasso i així, vaig conèixer pallassos d'hospital fa molts anys, des dels Pallapupes aquí a Catalunya,
1: etcètera.
0: També els pallassos d'hospital a València, i els pallassos d'hospital fan una feina meravellosa i és que redueixen el dolor, també el temps de plor. O sigui, ploren menys els pacients per tenir els pallassos i també els pallassos redueixen l'estada dels nens i les nenes als hospitals.
1: Ah, que bonic.
0: Això
1: com l'estat d'ànim afecta, no?, a l'estat de salut, que no sempre, que no és determinant, no?, però que en tot cas pot ser un condicionant. Mira, te'n diré un altre perquè afegeixis aquesta... Perquè diuen també els neurocientífics que quan un es fa gran, per evitar o per lluitar contra la pèrdua de memòria i les malalties neurodegeneratives, hi ha dues activitats absolutament fantàstiques, que una seria aprendre a tocar un instrument, que és la millor manera de combatre, i l'altra, aprendre un idioma. Llavors, que això és molt recomanable per tota la gent a partir de certa edat.
0: Aprendre, en general,
1: el que ens
0: proporciona és el que diuen la neurogènesi, que és aquesta acció de regenerar la part neuronal del nostre cervell, i que segur que hem escoltat molt la paraula de neuroplasticitat. No? El nostre cervell té una estructura, però es pot adaptar. La podem recrear, ho deia això don Santiago Ramón y Cajal al principi de la neurociència, i és el parar de neurociència, en realitat, sí. I ahir deia que qualsevol ésser humà, si s'ho proposa, doncs pot crear el seu propi...
1: Després, perquè diguem que la gent no canvia, que això ho dic jo sempre. Si vols, pots. Ara tu has de currar una mica per canviar, doncs, això, la plasticitat del teu cervell, que pot sempre evolucionar i no involucionar necessàriament, no estancar-se. Bé, doncs avui amb el Nacho Encinas, parlant de neurociència, una mica introduint-nos una mica en la neurociència, que com tu dius, segons diuen els experts, també està de moda, hauríem de veure un altre dia fins a quin punt les xarxes socials han contribuït de vegades a trivialitzar fins i tot segons quins conceptes, no? Perquè això amb la psicòloga, amb la Silvia Catalán, que ens visitava avui, sempre ho parlem. Vull dir, ara tothom sap que és evitativo, no sé quanto, pas, i llavors igual ens hem passat, no? I clar, val molt la pena, per exemple, a través de professionals, de comunicadors, com és el cas del Nacho, i d'espectacles com Comunica, que podeu gaudir d'aquesta funció especial el 4 de juliol al Golems de Barcelona, entendre com funcionem, què és el que hem de mirar, què és el que ens hem de revisar també, no?, i que formen part de les inquietuds, dels malestars, de totes aquelles opcions que ens ofereix el món que vivim actualment. Doncs, Nacho, m'agradarà molt tornar a parlar amb tu.
0: Ah, jo encantadíssim.
1: Sí,
0: com vulguis.
1: Com ets molt de ràdio i això, dic, perquè a mi m'han quedat moltes incògnites.
0: I per... a mi moltes coses per explicar, la
1: veritat.
0: I molts
1: temes a parlar sobre neurociència, sobre comunicació, sobre cultura, sobre identitat, etcètera, etcètera. Que ja no és una qüestió només generacional, vull dir, tu i jo som de diferents generacions, però crec que són temes que ens afecten a totes.
0: I és bo també la barreja, entre cometes, intergeneracional. Potser tu i jo som massa
1: essencial.
0: Joves, però també
1: gràcies.
0: Hi ha molts estudis. No és veritat, o sigui, en realitat, podria ser la meva... Podria ser la meva germana més gran, en realitat.
1: Ja.
0: O la meva tieta jove, molt jove. Però s'estan demostrant també molts estudis de neurociència com tots els intercanvis intergeneracionals entre peques i sèniors. Mm-hmm. Hi ha moltíssims beneficis a nivell cerebral. De fet, s'estan fent residències de gent grans amb espais per gent jove.
1: Això
0: és molt xulo.
1: Això
0: és molt xulo i molt necessari que ho sapiguem, també per entendre quin és el futur que ens espera i com poder potser prevenir alguna
1: cosa.
0: Molt bé.
1: Doncs un altre dia comencem parlant, si et sembla, d'on ve la teva passió per la neurociència i desenvolupant alguns d'aquests temes que jo crec que mereixeran la nostra atenció. Molta sort en l'espectacle, que vagi molt bé i que n'hi hagi molts més aquest estiu. Gràcies, Nacho.
0: A tu. I come and go. You need me,
1: I'm not here for long. Arribem a la una amb Nenei i aquesta revisió, aquesta versió del tema Houdini de Dua Lipa. I tornem en uns minuts aquí al Sota Sospita. Fins ara.

0: Ràdio 4.
1: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
2: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
3: Sóc aquí per complir els teus somnis.
0: Sota sospita.
4: Això és surrealista.
0: Amb Laura González.

0: Ja tornem a ser aquí amb el Sota Sospita per completar coartada en aquesta segona part entre el butlletí i l'informatiu migdia de Ràdio 4. Gràcies per ser-hi i, com sempre, a aquesta hora, el diumenge toca fer el recorregut cultural eclèctic divers. Propostes d'oci i lleure amb el Carles Novelles. Com estàs?
1: Molt bé, tu?
0: Doncs fantàsticament bé.
1: Genial.
0: Sí.
1: Fantàstic.
0: Estem bé. La Candela fa casals?
1: La Candela fa mig casals. Hem decidit que aquest any, la primera setmana que li tocaria fer casals, no farà casals, o no ha fet, de fet, perquè hi havia Sant Joan pel mig...
0: Ja. Era
1: festius,
0: aquella setmana tonta.
1: La setmana tonta i tal. Sí. I farà casals a partir de demà. Sí, ho estic dient bé, a partir de demà.
0: Sí, jo
1: demà
0: igual.
1: Demà farà un casal de teles.
0: De teles?
1: Sí. Penjar-se de les
0: teles. Ah, d'allò de penjar-se. Sí, molt bé, molt divertit.
1: Sí, sí, hem trobat una cosa així a Vilafranca, que és on viuen els avis, i ella volia fer...
0: On viuen els avis, és que, de veritat.
1: I l'hem apuntat allà.
0: Tenim un morro, els pares i mares?
1: No, perquè és que estava allà el casal. O sigui, ho van veure allà un dia i els hi va fer gràcia i tal. A veure, que a mi no em va molt bé, perquè l'hauré d'anar a buscar a Vilafranca algun dia i tornar a Barcelona, i hauré de fer una mica de cotxe, però a veure, en fi, és igual.

0: Reclamem des d'aquí una paga extra pels avis donant-li estiu, sobretot en aquestes setmanes, on, si no, és impossible treballar i tenir els nens.
1: M'encanta. Jo puc incloure les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Jo crec que hauríeu de.
1: Sí, sí. Una paga extra pels avis, m'agrada
0: molt
1: la idea.
0: Jo hauríeu de fer-ho.
1: Sí, sí.
0: Que a mi m'heu portat de bòlit aquestes darreres setmanes, eh? Perquè, mira, perquè tinc carinyo amb els mestres i perquè entenc les reivindicacions. Però hi ha dies que ens ho heu posat difícils. No, però sí, vaja, sí. Ha de ser així, no
1: és
0: passa res.
1: És un embolic, és un embolic, sí.
0: Vale, i ara tu ja entres a les vacances
1: això,
0: de ple,
1: jo
0: per cert.
1: Jo he parlat, sí, sí, sí, ja estic.
0: Ja està.
1: Ja estic de vacances.
0: Molt bé,
1: sí, sí.
0: Enhorabona,
1: sí, sí,
0: tu.
1: Sí, pràcticament, sí, sí. Em queda un últim dia que fem una mica de reunió
0: ja.
1: I després ens anem a fer una
0: paella. I un esmorzar.
1: Una paella,
0: ah, una paella, ah, mira.
1: Una paella de comiat per acabar amb tot l'alto. Molt bé, sí, sí. Molt bon curs, ha sigut molt bon curs, la veritat.
0: Me n'alegro.
1: Molt content, sí, sí.
0: Me n'alegro.
1: I, no, i jo he parlat amb diverses mares i algunes... Bueno, m'ha arribat des de diferents llocs aquesta idea de... No és que jo, per deixar-la al casal, prefereixo no treballar jo.
0: Clar, però és que això també ho hem parlat amb la Sílvia, amb la Sílvia Catalán, amb la nostra psicòloga. És que, a veure, tu imagina't que tens dos fills, val?
1: Tinc una, però m'ho puc imaginar.
0: Imagina't que tens dos fills, d'acord, i Juliol té 4 setmanes, i tu no tens vacances. Imagina't que no tens avis, per exemple. I llavors, aquelles 4 setmanes, tu has de deixar els teus fills en un casal des de les 9 i fins a les 5. Prepara per fill 150 euros el més barato dels casals. El més barato dels casals, si tens molta sort.
1: Sí. Vale?
0: A 300 per setmana, 4 setmanes. I que cobres el sou mínim.
1: Sí, ja està.
0: És que ja ho tens.
1: Sí, sí.
0: És que ja ho tens. És que és molt complicat.
1: Totalment, totalment. No sabem, no sabem l'avantatge que tenim, primer, els profes que treballem, no treballem el Juliol, que jo podria no tenir la candela al casal.
0: Clar,
1: perquè me la podria quedar
0: jo. I és que aquests dies tiraré del meu germà.
1: Sí. Si vols que em quedi amb la Jana algun dia, m'ho dius.
0: No, t'ho agraeixo, però mira, el meu germà viu al costat i llavors els dies que jo no arribo, ell va
1: jo puc,
0: i ja està.
1: Jo puc quedar-me amb la Jana, i amb la candela sense cap mena de problema.
0: Et prenc la paraula, també.
1: Sí,
0: perquè...
1: La candela encantada, jo també. O sigui que,
0: perfecte.
1: Sí, ja ho parlem.
0: Va, anem a fer...
1: Jo et cobro molt menys que un casal.
0: Vinga, va, que tenim llibres i coses
1: sí,
0: per comentar, no?
1: Sí, comencem amb un llibre. De fet, la setmana passada parlàvem de Faverón, aquesta setmana parlem d'un llibre molt ràpidament, d'un llibre i d'una entrevista relacionada amb aquest llibre. El llibre te'l volia portar i me l'he tornat a deixar una altra vegada, però és aquest d'aquí, te l'estic ensenyant. Es diu Auge, de la Alicia Valdés.
0: Ah, però és d'aquesta sèrie de petits assajos, eh?
1: Sí, és un assaig petitet, es llegeix ràpid, encara no he començat, de fet, però ho penso
0: fer.
1: Però
0: ja el recomanes, eh?
1: Sí, ho recomano perquè ja sé de què va i perquè jo recomano l'entrevista.
0: Ah, d'acord.
1: Perquè a mi, jo vaig comprar-lo després de llegir l'entrevista.
0: D'acord.
1: És una entrevista amb la seva autora, que es diu Alicia Valdés, ja ho he dit, em sembla, que es va publicar El Salto Diario, i ella, en aquest llibre i en aquesta entrevista, parla d'aquesta idea o com relacionem temes com joventut extrema dreta, i estem culpant molt el feminisme com a motor de que els joves actualment estiguin abraçant l'extrema dreta.
0: Uh-huh. I ella li dona... Els joves nois, sobretot.
1: Els nois, sobretot, sí. O no tots, evidentment, però molts sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I ella li dona la volta, no? Diu que els xavals han picat aquest esquer del feminisme i que també l'hem picat nosaltres, i que en realitat el motiu real de que ells estiguin anant cap a la ultradreta no és el feminisme, sinó el capitalisme.
0: Evidentment.
1: I la falta d'oportunitats i la falta d'horitzó d'un futur que per ells és cada cop més incert.
0: I també la manca moltes vegades de preparació d'esperit crític, que els hi fa abraçar segons quines...
1: Algunes idees que no...
0: Algunes idees que
1: les abracen sense
0: les entenessin de veritat, i si anessin més enllà del titular, doncs no les abraçaríem.
1: Exactament, sí, sí. Eh? Algunes idees molt ràpides i algunes frases que he agafat de l'entrevista, eh? Potser no les llegirem totes, però sí algunes. Ens hem empassat bastant aquesta idea que si els xavals joves estan enfadats és perquè hi ha hagut avanços feministes. Crec que haver-nos empassat aquesta retòrica és haver perdut una batalla sense... si més no, començar a lluitar.
0: Uh-huh.
1: És a dir, si nosaltres mateixos, els adults, també comprem això, ja els estem donant, estem donant una victòria a l'altra dreta. No? Per tant, vigilem amb què ens empassem els adults, també. Potser falta una conversa sobre què significa ser un home heterosexual al qual li agrada jugar al FIFA en termes feministes.
0: D'acord.
1: Jo he treballat amb xavals joves i em sembla un error enorme deixar aquest espai de costat. Que això també és una cosa que em sembla molt interessant.
0: Molt
1: és a dir, com a vegades hi ha directament un xaval de 16 anys que està jugant al FIFA i que diu con Franco se vive mejor, ja el donem per perdut. I no.
0: No, clar que no.
1: És al revés.
0: Sí.
1: O sigui, aquesta és una de les idees del llibre. Més coses. La manosfera no funciona solament perquè hi hagi xavals que de sobte es tornen misògins i ja està. Funciona perquè ofereix espais de reconeixement, narratives compartides i explicacions senzilles per a malestars complexos. I això té una

0: una dimensió emocional molt forta. Per tant, els hi dona una dimensió que des de l'esquerra ningú els està donant.
1: Els hi dona un lloc on pertànyer.
0: Exacte.
1: I al cap i a la fi en això consisteix.
0: Un lloc on sentir-se en comunitat.
1: Exacte, vull dir, per què els incels van proliferar a tot arreu? No? És per això, vull dir, el xaval que se sent menys, que potser infravalorat, que no se sap relacionar bé amb les noies, en un món on t'exigeix pràcticament el contrari, troba un lloc on, diguéssim, compartir aquesta incomprensió i aquesta ràbia i on sentir-se identificat.
0: Sí, sí, on sentir-se igual que altres.
1: I clar...
0: On trobar un grup.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Que a més, al final, la pertinença és quelcom necessari perquè som humans.
0: I l'última idea, que ja... Amb això tanquem. Hi ha una tendència a observar els xavals joves gairebé com un problema social o com una amenaça política. Però la qüestió és, quines polítiques s'estan oferint realment per a respondre a la precarietat, a l'habitatge i a la incertesa vital o a la sensació del no futur?
1: Sí, és veritat.
0: És molt més fàcil acusar-los a ells
1: que no donar-los solucions des del sistema.
0: Exactament. Políticament hauríem d'estar donant un horitzó perquè ells poguessin canviar aquesta perspectiva, perquè clar, al final no, els xavals joves són tots, s'estan tornant ui, quin perill, i què estàs fent perquè això no sigui així? Aquests són una mica els punts clau de l'entrevista i penso que també del llibre que m'hauria de començar a llegir. Com que començo de les vacances ja, m'he de llegir qualsevol dia d'aquests.
1: He de dir, de totes maneres, aprofito per recomanar en general En Debate i tota la sèrie d'assajos a l'editorial En Debate, que pertany a Penguin, i tu ara ens parles d'Auge d'Alicia Valdés, però anteriorment In Vitro d'Álvaro Colomer, El Libro Infinito d'Antonio Lozano, Contra la Consciència Social d'Anónimo García, Bad Bunny Ganó a les Màquines de Marta Fernández, i molts i molts i molts altres, perquè la col·lecció és extensa i sempre interessant.
0: Sí, també els Petits d'Anagrama també van en aquesta direcció.
1: Sí, els Petits d'Anagrama, exacte, serien l'equivalent.
0: Sí, són assajos que no necessites tampoc dedicar-hi moltíssim temps, que expliquen coses importants.
1: No, que els llegeixen molt ràpid.
0: Els llegeixen ràpid i toquen temes molt, clar, molt pertinents.
1: I no? Et permeten una mirada crítica i crear reflexió i crear opinió a partir de tots els dubtes que et planteja i les anàlisis que fa del present i de la societat.
0: Ja que estem en el món polític...
1: Deixa'm que et digui una cosa, però, que no vull oblidar-me'n. Perquè tu, quan ens parlaves d'Auge i ens deies que és un llibre curtet i 200 pàgines, etc, a mi darrerament, jo és que estic aquest any...
0: Auge són menys de 200, eh?
1: Sí, però que jo estic de recuperació de novel·les curtes essencials.
0: Ah, molt bé.
1: Vale, tipo Hemingway, El viejo y el mar, Pedro Páramo...
0: Bartleby,
1: sí. Exacte, L'étranger i totes aquestes, vale, essencials.
0: Okay.
1: I llavors a mi m'agradaria que féssim un dia un mano a mano, a veure què preferim una o altra. Saps aquests reels que es fan ara de no sé quién o no sé quantos? I llavors a veure quina guanya.
0: Sí.
1: Igual ho podem fer així, o igual simplement portar uns bàsics... Llibres bàsics curtets per llegir essencials de fons d'armari que has de conèixer.
0: Ok.
1: I a partir d'aquí, doncs, fer una mica de...
0: Ok. Aquests llibres són interessants. A mi també m'agrada a vegades quan els veig. Sempre em quedo mirant-los. Sí,
1: no?
0: Com, home, amb els grups de música m'apareixen molt a mi, perquè jo m'agrada molt la música. Clar. Amb les pel·lis també m'apareixen molt.
1: A mi també. Aquesta pel·li o aquesta pel·li?
0: Sí.
1: Doncs igual podríem fer un joc
0: perquè això és un debat interessant a vegades també, i també recordem títols.
1: Bueno, podríem fer una secció de bàsics.
0: Sí. Home,
1: vull dir, ens queda molt poc de temporada.
0: Vale, ho vaig pensant.
1: Vale?
0: Vale, sí.
1: O llibre, o novel·les curtetes.
0: Novel·les, pel·lis.
1: O pel·lis essencials.
0: Sí, pel·lis essencials. Fer com una mica de repàs
1: mica
0: de
1: així,
0: coses,
1: eh?
0: Perquè de cara a l'estiu també, que tenim més temps, igual recuperar coses. Sí.
1: Vale?
0: Okay,
1: aquí ho deixo, la petició. Moltes gràcies. Ara ja pots anar amb el que anava ara, vaja.
0: Bàsicament una pel·li que parla de política de forma, a més, amb molta densitat i amb molt d'enfonament.
2: Lo más importante en Rusia es estar cerca del poder.
3: Vadim Baranov era un director visionario. Se le conocía como el nuevo Rasputin.
2: Quiero ser parte de la historia, no solo un testigo.
4: Déjate de historias y empieza a moldear la realidad. Tenemos que inventar algo nuevo. Rusia necesita una nueva clase de políticos.
2: Es joven, atlético y espía del KGB.
0: ¿Qui és joven, atlètic i espia del KGB? Vladimir Putin.
1: Clar, però vull dir, fa anys d'això, però sí, ara ja no és joven.
0: No, ara ja no. Però és atlètico encara, eh? Bueno, almenys ho fa veure.
1: Almenys ho fa veure, sí. I amb cara de mòmia també, perdoneu, eh?
0: Sí. Aquesta pel·lícula que acabem d'escoltar el tràiler és El mago del Kremlin, d'Olivier Assayas. És una pel·li que es va estrenar als cinemes fa unes quantes setmanes. Ara ja està a plataformes.
1: Molt bé.
0: Està a Filmin. Amb el lloguer, però jo crec que trauran el lloguer d'aquí poc. Jo vaig pagar per veure-la, 4 euros.
1: Molt bé.
0: I és la pel·lícula on Jude Law interpreta a Vladimir Putin. No sé si vas veure en el seu moment, quan es va presentar, crec que va ser el Festival de Cannes, no, sí, potser el Festival de Berlín, no recordo quin festival va ser, però va, de seguida
1: no
0: va sortir...
1: No va ser Cannes?
0: Jo crec que sí, pot ser. Va sortir la, la imatge de Jude Law caracteritzat de Putin, que va ser com, ostres,
1: ja,
0: que impactant.
1: Ja, xocant, no? Sí. Sí.
0: Està molt bé Jude Law fent de Putin, s'ha de dir. No, no es passa gens ni mica. Està molt mesurat. I no és el protagonista de la pel·lícula. Ell no apareix fins que no portem ben bé una hora de pel·lícula. La pel·lícula és llarga, 2 hores i mitja, igual no feia falta.
1: Hosti, estic veient aquí una imatge de Jude Law de Putin. Està meravellós.
0: Estàs veient, sí, mira. Està meravellós, està meravellós. Sí, sí. Està molt ben caracteritzat perquè no està caricaturitzat.
1: No.
0: I a més a més, ell ha trobat la manera de fer-lo molt humà i molt real.
1: Això sempre expliquen els actors, a més a més, que és molt complicat de fer quan han d'interpretar un personatge que és conegut, a més que és viu, i llavors que no has de caure amb la caricatura, no?
0: Clar.
1: Això passava, com es deia, la minissèrie aquesta del cop d'estat.
0: Ah, sí, d'Adolfo Suárez.
1: Amb
0: sí, sí.
1: Álvaro Morte sí, sí, sí, i companyia, sí, sí. No? Sí, sí. Que, entre d'altres, per exemple, el que feia de Carrillo, ara no em sortirà.
0: Eduard Fernández.
1: Això mateix, no? Que explicava, doncs, com havia de limitar-se molt per no caure
0: en
1: la imitació exagerada, diguéssim, no?
0: Aquí Jude Law està magnífic. És una de les grans troballes de la pel·lícula. La pel·lícula té pros i contres, no és una pel·lícula perfecta ni molt menys. Ha rebut algunes males crítiques.
1: Bueno, però interessant.
0: Les puc entendre, les males crítiques. Diuen que és una pel·lícula una mica llarga, és molt llarga, és una mica discursiva, és molt discursiva, que és una mica avorrida, freda. És una pel·lícula freda, estic d'acord que és freda, no crec que sigui avorrida en absolut. Sí que és una pel·lícula freda perquè el personatge central, que és Vadim Baranov, que és un personatge inventat però que en realitat s'assembla molt a un personatge que va existir realment, és com el Rasputin de Putin, és com el principal assessor de Putin, està interpretat per Paul Dano. És una elecció de càsting una mica discutible, trobo.
1: Yeah.
0: Però la pel·lícula explica...
1: Ah, però a mi el Paul Dano m'agrada molt.
0: Aquesta pel·li, no sé si és el personatge que... No sé si és l'actor que hauria de fer d'aquest personatge.
1: Ara us... era a Little Miss Sunshine.
0: Sí.
1: Quan era molt jove,
0: sí,
1: era el germà...
0: Va començar a destacar per aquí, sí.
1: Aquell que estava tota l'estona callat, que havia decidit no parlar més.
0: Exactament.
1: Fins que al final fot un crit.
0: Sí, després també va ser el coprotagonista amb Daniel Day-Lewis de Pozos d'Ambició, d'en Paul
1: Thomas
0: Anderson.
1: Sí, això mateix.
0: Que era el predicador, que allà estava totalment... allà estava totalment desbocat, no? I va fer un personatge molt potent. Aquí està mesurat, però no sé si és l'actor indicat, francament. I la pel·lícula explica... doncs una mica com canvia Rússia des del final de Yeltsin amb l'arribada de Putin, a través d'aquest personatge que és una mica, comença sent autor de teatre, després acaba sent director de realities a la televisió russa i acaba sent la mà dreta de Putin i configurant una mica tota la realitat que envolta Putin, manipulant, pensant que li venem al personal, com ho fem a través de l'audiovisual, les fake news, etcètera.
1: I construint d'alguna manera el relat.
0: Construint el relat.
1: El relat que avui dia ha portat a l'extrem d'alguna manera, no? I que afecta la situació internacional.
0: Sí, sí, sí, totalment. La pel·lícula més va molt bé per entendre la política russa, que és una mica desconeguda per nosaltres, realment. I surten personatges com Yeltsin, Boris Berezovsky, que va morir o es va suïcidar a Londres perquè el van desterrar, era un assessor mà dreta també de Putin, Prigozhin, que és aquest mercenari que es va girar contra Putin fa poc a la guerra d'Ucraïna, Garry Kasparov, el jugador d'escacs, que també és opositor del règim, les Pussy Riot, per exemple, també apareixen en un moment determinat, Eduard Limonov. De fet, el guionista de la pel·lícula, el co-guionista massa llarg de la pel·lícula és Manuel Carrer, que és l'autor de Limonov, i també es reserva un petit cameo en un moment determinat. I també fins i tot parlen de Daft Punk, que van actuar als Jocs d'hivern de Sochi de l'any 2014, que ho orquestra tot aquest personatge interpretat per Dano a la pel·lícula.
1: Emmanuel Carrer és el guionista, has dit?
0: Sí, vale. Sí, sí, és el guionista
1: de la
0: pel·lícula.
1: Que l'ha delincat, doncs mira, L'adversari és una de les novel·les curtes essencials.
0: Ah, mira, sí. L'adversari és la del Jean-Claude Roman?
1: Sí.
0: Oh, increïble.
1: És impressionant, és impressionant.
0: Increïble.
1: Sí.
0: La vaig llegir després de Limonov perquè vaig voler llegir les coses de Carrer i em vaig quedar pilladíssim amb aquesta història. Sí, sí. Parla dels conflictes de Crimea, de Txetxènia, d'Ucrània, de l'enfonsament d'aquell submarí, el Kursk, no sé si recordes d'això i tot el dolor que va crear. Per tant, pel·li a molt de ritme, molt ben dirigida, molt bona posada en escena, com sempre amb les pel·lis de Sayas, que és un director fabulós, a mi un dels meus preferits. Una mirada molt afilada. Aquesta cosa freda del personatge de Dano que traspassa la pel·lícula, la pel·lícula és com freda, és veritat. Molt poca acció, això també se li ha retret des d'alguna crítica que he llegit. A mi em sembla que la pel·lícula no necessita més acció, realment. I això sí, veus a no...

0: off, alguns diàlegs una mica forçats, hi ha coses que no acaben de funcionar del tot bé, però és una pel·lícula superinteressant. Això sí, necessiteu 2 hores i mitja i tenir una miqueta d'interès en el món rus.
1: Molt bé. Sempre sóc partidària també d'escollir el cinema que t'aporta alguna cosa més que entreteniment.
0: Clar.
1: Que suposa un repte,
0: sí,
1: saps?
0: Exactament.
1: A mi m'agrada això.
0: Aquesta pel·li suposa un repte, que tu ho has dit molt bé, perquè és un repte d'entendre què està passant allà i també com absorbir cert coneixement que igual tu no tens en aquell
1: moment.
0: Vull
1: dir que no és la de dissabte a la tarda per quedar-te adormit al sofà.
0: Gens
1: ni mica. No és aquesta.
0: No és aquest tipus de pel·li, no, gens ni mica.
1: Alguna cosa també, Carles?
0: Un parell d'expos molt ràpides, que així també donem recomanacions per veure aquests dies que... Els museus està fresquet.
1: Home!
0: És un bon lloc, sí. És un bon refugi climàtic. La de Matís i la de Desenfocats, les dues al mateix lloc.
1: Estem música, a París, mon amour!
0: Hem posat música parisina, francesa, sí, no sabia com il·lustrar-ho, això, música. I vaig dir, vaig buscar a YouTube, música de París. Tal qual. I em va sortir això. En fi.
1: Bé, i la de Matís què?
0: La de Matís em va decebre una mica a mi, La veritat. I de fet vaig entendre per què em va decebre, que és que em sembla que Matís no m'agrada. A mi, personalment, no m'agrada molt.
1: No t'agrada? A mi sí.
0: No, em sembla que no. No.
1: Bueno, no passa res.
0: Matís, diguéssim, l'artista més important del fauvisme,
1: sí,
0: no? De principis del segle XX, un artista superimportant que va tenir més moltíssimes relacions i va col·laborar amb molts dels seus coetanis. I, de fet, l'exposició no només hi ha quadres de Matís, sinó hi ha quadres de moltíssims altres autors que o bé estaven imitant o estaven influenciats per Matís, o bé van influir a Matís d'alguna manera. Hi ha obres de Picasso, de Kirchner, de Le Corbusier, d'Yves Klein, de Michel Parmentier, de Natalia Goncharova, de Pierre Bonnard, molts artistes de l'època, molt importants. En aquest sentit, l'exposició sí que és interessant, però no sé, jo no vaig entrar, a mi em va costar una mica. Per qui vulgui anar-la a veure, està fins al 16 d'agost al Caixa Fòrum.
1: A mi el fauvisme m'agrada, Matís m'agrada.
0: Doncs hi hauries d'anar, perquè segurament l'obra sí que
1: l'exposició
0: sí que t'interessarà. A mi m'interessava molt, vaig aprofitar un dia que se'm va obrir un forat inesperat entre setmana per anar-hi així quan una tarda, i justament aquella tarda, davant de l'expo de Matís, inauguraven una nova expo que encara estarà fins més tard.
1: Aquesta no me la penso perdre tampoc,
0: Fòrum,
1: també t'ho dic.
0: Que és la dels Desenfocats.
1: Vinga.
0: Es diu Desenfocado, directament.
1: Desenfocado. No, otra visión del arte. I a més és que el tema és molt interessant.
0: Molt interessant.
1: I a més és que el punt de partida, a més, és un dels meus pintors favorits.
0: Quin és el teu pintor?
1: Monet.
0: Monet, clar, clar.
1: Clar, és que el punt de partida...
0: Clar, clar. Totalment, sí, sí.
1: A més, encara recordo la sensació de veure els nenúfers.
0: Sí, sí.
1: On estan, per cert? No recordo on estan, però sí que... pot ser que estiguin a Amsterdam? O pot ser que estiguin a París, a Orsay?
0: Jo crec que a Orsay.
1: A Orsay. Pot ser que estiguin al Museu d'Orsay, no?
0: Jo he vist... Ara tiraré...
1: Són gegants!
0: Ara sonarà una mica pedant, però jo he vist un Monet gegant a Japó.
1: Ah,
0: i no sé si era els nenúfers, però s'assemblava molt.
1: Espera, on estan els nenúfers de Monet? Aquí, fent servir...
0: I també em va impactar molt.
1: A l'Orangerie. A l'Orangerie de París. Sí.
0: No està a Orsay, vale.
1: No. També posa que hi ha al Museu d'Orsay, també estan repartits. També hi ha en el MoMA alguna, també hi ha en el Met alguna cosa, a la National Gallery de Londres, però no, jo vull exactament els nenúfers. Es troba dispersa. Bueno, jo recordo, era una paret gegant.
0: És molt, molt gran, sí.
1: És molt gran.
0: Sí,
1: són,
0: sí.
1: Són molt grans.
0: Sí, perquè són tres.
1: I a més et perds perquè... una cosa és que tu vegis el paisatge aquell, no? I el reflex de la llum i l'alteració dels colors i aquest desenfocao, que ara en parlem una mica, aquest desenfocat, però si tu t'acostes, si tu agafes només un fragment del quadre dels nenúfers, el fragment que tu vulguis, està avançant l'expressionisme. És a dir, no és només fauvisme, no és només impressionisme, que és el mestre de l'impressionisme, sinó que està avançant l'expressionisme. I això a mi em va semblar molt interessant.
0: Els nenúfers és el punt de partida d'aquesta exposició,
1: sí,
0: que parla, òbviament, de desenfocament, de com...
1: Que no és un error tècnic, sinó és una manera de veure el món.
0: És una manera de veure el món i també és una manera política de veure el món.
1: Correcte.
0: En molts moments. Obres de William Turner, de Giacometti, de Gerhard Richter, de Mark Rothko...
1: No sé qui m'agrada més, eh?
0: D'Alfredo Jarre, la foto d'Alfredo Jarre, que és la que il·lustra una mica la portada de l'exposició, de Soledad Sevilla, de Christian Boltanski, una obra de Bill Viola, també. Artistes molt interessants i... perspectives molt diferents d'aquesta tècnica o d'aquesta manera de veure l'art, i és super recomanable. M'agrada molt més aquesta que no pas la de... personalment, però clar, igual hi ha un fan ara de Matisse que ens està escoltant que pensa que la Desenfocats no té cap mena de sentit i que la bona és la de Matisse. Això són qüestions personals.
1: Sí,
0: en qualsevol cas, una està davant de l'altra. Si aneu a veure una, aneu a veure l'altra, aprofiteu.
1: Clar, ja fas doblete.
0: Fas doblete, a més, tampoc són... O sigui, sí que són extenses, sí que són exposicions poderoses les dues, però amb una hora cadascuna, per exemple, ja ho tens. No fa falta tampoc passar moltes hores al final.
1: Bé, en tot cas, que sapigueu que encara hi ha temps de sobres, però és el que passa
0: fins
1: sempre.
0: Fins al 27 de setembre.
1: Tens exacte. Però dius, ja ho farem, i després se't passa. O sigui que aneu-hi ja.
0: Sí, vigileu.
1: Vale.
0: Sí.
1: Un minutet
0: per...
1: donar pas a la cançó final.
0: Sí, perquè avui també porto cançó final.
1: M'encanta.
0: Ja vam començar amb The Cure. Igual ho podem instaurar, això, eh? No m'importa posar la cançó final.
1: Ah, doncs mira.
0: I avui escoltarem a la Juana Molina, que també la vaig veure en directe ja fa una mica més de temps, fa uns mesos. És una artista argentina que va ser actriu molt coneguda a Argentina perquè feia comèdia. Uh-huh. Com si la Maria Barranco es posés a fer música.
1: Ok.
0: Més o menys. No sé per què m'ha sortit la Maria Barranco.
1: És curiós que t'hagis sortit aquest nom.
0: I ha tret un disc nou que es diu... com es diu el disc? Es diu Goma, Doma, alguna cosa així. Fabulós.
1: T'ho busco, si vols.
0: Un disc increïble, meravellós, amb molta música electrònica, produït de forma meravellosa, que és això que estem escoltant, i és un personatge que crec que val la pena investigar i escoltar a fons. Doga. Es diu Doga.
1: Ah, vale, ja ho has trobat, eh?
0: Sí,
1: jo Doga.
0: Amb un gos, a la portada. Un gos amb cara d'ella. A més, una portada una mica inquietant, sí. Juana Molina.
1: Doncs, escolta'm, amb la Juana Molina ens acomiadem. La setmana vinent jo crec que hauríem de parlar del David Byrne.
0: David Byrne.
1: Clar, perquè torna el Cruïlla.
0: I dels Pixies.
1: Home, per favor.
0: Uf, el Cruïlla aquest any, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí. Apa, bona tarda de diumenge. Tornem el proper dissabte. Us deixem amb l'informatiu a Ràdio 4. Adéu.

0: Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda. Ja sabeu que a aquesta hora, 2:45, cada cap de setmana, us acompanyem nosaltres al Més que Esport, aquí a la sintonia de Ràdio 4. Fins a les 3 en punt, aquest diumenge, amb el Martín Noia al control de so. 28 de juny vol dir que ja és estiu i us convidem a la piscina. Ho fem per parlar de waterpolo com a competició i carrera esportiva, però també com a filosofia de vida i història vital de la nostra convidada d'avui, que acaba d'anunciar la seva retirada de la competició professional després d'una gran trajectòria al club de la seva vida. Ella ha estat la gran capitana d'un club, el Centre de Natació Mataró, que ha viscut els millors anys de la seva història gràcies al seu equip femení dels últims anys. Un equip que ha liderat els darrers 12 anys la nostra convidada, una jugadora de casa que mai ha canviat de club i que es retira després d'una gran temporada amb el títol de Lliga i la disputa de la final a 4 de la Champions. Ella és la Clara Cambray. Clara Cambray va néixer a Mataró el 10 d'octubre de 1996 i ha estat jugadora del Centre de Natació Mataró al llarg de tota la seva carrera. Des de la base fins a la capitania del primer equip, durant la millor època del club, la catalana ha estat el gran emblema de l'equip femení. Decisiva en la consecució del primer títol europeu del club, la Copa Lent, amb un gol determinant, la maratonina ha anunciat la seva retirada amb 30 anys, després de 12 a l'equip i d'un gran any final de carrera, amb la consecució de la tercera lliga i la participació a la final a 4 de la màxima competició, la Champions, a principis de mes a Malta. Cambray, que va compaginar la seva carrera esportiva amb l'universitària i és enginyera química, deixa el waterpolo amb un palmarès amb l'esmentada Copa Lent, dues lligues, dues Copes de la Reina, dues Supercopes d'Espanya i dues Copes Catalunya amb el club de la seva vida. La gran capitana ha estat el fil conductor de tres grans generacions de waterpolistes a Mataró. La primera va obrir una gran etapa amb el triomf europeu, la segona va convertir l'equip en un aspirant a tot i ara es queda la tercera per continuar lluitant pels èxits, ja sense Clara Cambray a la piscina.
1: Més que esports, amb Marga Lluc.
0: Doncs avui és un plaer que ens acompanyi aquí als estudis de Ràdio 4 la Clara. Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.

0: Tarda.
1: Com va això de, ara que han passat uns dies de l'anunci de la teva retirada?
0: Bé, no hi he pensat molt encara, la veritat.
1: No, encara no. No, estàs de vacances. Exacte.
0: És el que comento amb les meves companyes d'equip i les que també s'han retirat aquest any, la Clara i la Sílvia, que al final, com que ara el juliol tampoc entrenaríem o seria un moment de descans, doncs encara no soc conscient que no he de tornar a la piscina a entrenar, no?
1: Clar, clar, clar. És el que passa tot sovint. Aquí ja fa molts anys que parlem amb exesportistes d'elit per parlar una mica de la vida després de l'esport, que és aquesta que tu començaràs ara i que en el teu cas doncs, encara no ens pots explicar gaire perquè encara no l'has experimentat. Però no sé si fa cert vertigen o no.
0: Sí que fa vertigen perquè al final el que jo sé fer jugava a tripolo o potser mentre jo estudiava veia que sabia fer altres coses, però després em vaig centrar molt en la meva carrera esportiva.
1: Clar.
0: I em dóna la sensació que el que sé fer millor, òbviament, és jugar a tripolo. I ara doncs, he de veure si també sé fer altres coses, també sóc vàlida en altres àmbits, no?
1: Segur que sí, i el que tens és doncs una joventut encara molt gran pel que fa a la vida de la gent que no és professional de l'esport, no? 30 anys en el món del waterpolo és normal o hi ha qui dura més?
0: A veure, jo crec que és normal sobretot per un tema econòmic, eh? Sabria dir-ho, però és així.
1: Sí, perquè al final no us feu rics vosaltres.
0: Exacte, al final, sobretot les dones, malgrat jugar al màxim nivell, si no estàs en dinàmica de selecció i fins als 30 anys o més, o si no ho has estat mai, del waterpolo pots anar vivint, però saps que té data de caducitat. Llavors, jo no crec que ens retirem per un tema econòmic només, ni molt menys, però sí que crec que si tinguéssim uns sous més elevats, doncs potser allargaria la nostra carrera esportiva.
1: Clar, aquí és que és el que tu dius, aquí hem parlat amb esportistes de tot tipus i clar, no pots comparar un futbolista de primera divisió amb, en aquest cas, una jugadora de waterpolo de femení, a més, com tu dius, les dones encara menys, que això és una lluita, no?, perquè no sigui així, però en tot cas estem parlant de que al final la vida d'esportista és igual de dura o més que segons quins esports, no? Els entrenaments, els viatges i que el que aconseguiu a nivell de clubs, per exemple, competició europea, jugar a la Champions, tot això, també seria equiparable a altres esports que guanyen molt més, no?
0: Sí, quan a hores entreno, jo crec que segur. Comparat amb altres atletes que conec, fins i tot dones que es dediquen al bàsquet, al futbol, no les entrenem molt més.
1: Clar.
0: És veritat que no tot és entrenar, sinó és el que genera i el que s'ha pagat tota la vida. Vull dir, no, però no les entrenem molt, jo crec. Moltes hores pel que després...
1: Pel que després rebeu a canvi,
0: exacte.
1: No? Al marge de suposo, el que t'omple en una carrera esportiva, que és la satisfacció del que fas, de potser que t'enriqueix viatjar, conèixer persones, al final és tot això, no?, el que més
0: queda. Sí, sí, 100%, vull dir, al final si durem fins tan grans, malgrat els sous que tenim, és per tot això que dius, al final jo també, havent tingut la sort de jugar a 15 minuts de casa, a les instal·lacions de Mataró, piscina descoberta, ara em deies que estava morena.
1: Sí, és que està molt morena, ja veureu la foto, està molt morena.
0: Tot el que et dona entrenar, en el meu cas, a Mataró tota la vida, doncs fa que costi molt deixar-ho, molt.
1: Clar, i la decisió ha estat difícil perquè dèiem que és el club de la teva vida i així ha estat. Tu quina edat vas començar?
0: Clar, jo
1: suposo que primer vas nedar i després vas jugar a waterpolo.
0: Sí, jo vinc de pare waterpolista i mare nedadora, socis del centre de natació Mataró. I...
1: no tenies escapatòria.
0: No. Mira, t'he de dir per això que jo jugo a futbol sala també i em vaig haver de decidir... Als 10-12 anys em vaig haver de decidir, sempre m'agrada molt l'esport i espero ara poder tornar a jugar... Exacte, poder tornar a jugar esports que he hagut d'anar deixant, perquè els últims anys el meu entrenador mata si me n'anava a jugar a futbol.
1: És que no et deixava de cap manera,
0: clar que no? A l'estiu, si podia, sempre m'escapava, però ell no em veia, no?
1: Ara ja, si et sent, tampoc no passa
0: res,
1: no?
0: Exacte, ara ja per sort no m'he lesionat de gravetat.
1: El teu entrenador, el Dani Ballart.
0: Sí.
1: Ben conegut en el món de l'esport, Perico.
0: Exacte, sí, Perico, que també teníem bastant els nostres rifirrafes.
1: Sí, perquè tu ets del Barça?
0: Sí, jo soc molt del Barça.
1: Ets molt del Barça.
0: I ell és molt de l'Espanyol.
1: No, el conec, ha estat aquí.
0: Exacte, vull dir que sempre teníem aquests piques, perquè tot l'equip és bastant del Barça, també.
1: Ja.
0: No, però com et deia, jo amb 3-4 anys, doncs... Bueno, de fet, no, des que vaig néixer em van fer sòcia de piscina, però amb 3-4 anys ja aprenent a nedar. I jo tenia molt clar que volia fer un esport en pilota. Sí que és veritat que a la meva època, amb 6-7 anys, tu si eres una noia no podies jugar a tripolo.
1: Clar, o hi havia nenes que
0: jugessin a tripolo. No hi havia nenes. Sí que hi havia la generació davant meu, que també va ser una molt bona generació, Rosita Ragó, Marta Bach, Helena Lloret, Kira Gibson... però eren com casos comptats, no tenien, i jugaven amb nois.
1: Clar, clar, però no tenien equip femení.
0: Ah, exacte, llavors jo a la meva època, en el seu moment no hi havia tampoc altres noies, jo em colava amb l'equip del meu germà, perquè jo tenia molt clar que no volia fer natació, de fet, si puc, no tornaré a nedar mai més a la meva vida.
1: No,
0: si
1: és que la natació, perdoneu-me els nedadors, però és una mica avorrida, no?
0: Per mi molt, però la meva germana és nedadora i ho va ser fins ben gran, però clar, si t'agrada, molt bé, però...
1: Clar, clar, és com però tu volies més marxa. Jo

0: Volia una pilota.
1: Jo no sé si una pilota. D'equip.
0: I esport d'equip també, no? També, exacte. Però sobretot una pilota. Pilota i esport d'equip.
1: Pilota i esport d'equip.
0: És el que jo necessitava i per això jugava a futbol a banda de waterpolo i a la que vaig poder, doncs ja vaig fer el salt al waterpolo. Jo crec pues, que amb 10 anys, jo et diria 10-12 anys, però sí que és veritat que fins llavors sempre m'anava colant amb l'equip del meu germà. Sempre algú havia fet per intentar jugar a waterpolo encara no tingués equip femení.
1: Quants germans sou?
0: Tinc un germà bessó. Llavors, ah, llavors jo... Em colava el seu equip.
1: El seu equip no es notava gaire, com éreu bessons.
0: No, no, ens semblava molt, jo anava amb el cabell curt. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ara cada cop menys, però clar. De petit jo anava amb el cabell curt, vull dir, la veritat és que ens semblàvem, i tinc dos germans més petits que també feien waterpolo i natació.
1: Al final, com tu dius, pare i mare de l'aigua.
0: Sí, estava cantant. Ah, no, entrant al futbol sala sempre m'ho deia, i si jo sabia que acabaries triant el waterpolo, per d'on vens.
1: Clar, però escolta, així, sincerament, que eres millor futbolista o millor jugadora de waterpolo? O eres tan bona amb les dues coses?
0: No t'ho sé dir, jo...
1: Clar, eres petita.
0: Jo, el futbol, és que m'agradava molt, i me'n recordo que era molt tècnica, m'agradava molt, però el waterpolo em donava com més. Jo no crec que fos més bona en waterpolo, és que em donava... Passava moltes hores a la piscina.
1: Clar, estaves
0: tenia
1: a casa.
0: Tenia amigues, tenia amics, exacte. Clar, jo crec clar, que clar. Em vaig acabar decantant una mica per això. No, no tant perquè se'm donés el millor waterpolo, que al final estic molt contenta, òbviament, amb la decisió que vaig prendre, però en aquell moment no crec que fos millor en waterpolo. Era més que passava moltes més hores a la piscina, tenia més amics, més amigues...
1: Clar, estaves en el teu ambient i estaves a casa, no?
0: Exacte.
1: Que suposo que continuarà sent casa al club, al centre de natació, que a vegades sense escapar al club natació, no, centre natació
0: Mataró, sí. Mataró. Però bueno, també diem el club, eh?
1: També
0: però,
1: diem el
0: però,
1: club.
0: Sí, però... Sempre, no, no, sempre ens fan dir centre natació Mataró.
1: Sem curosos amb
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. Dic que ho continuaràs sent.
0: Sí, sí, perquè segueixo sent sòcia, ho seguiré sent... Avui he baixat a entrenar, de fet, o sigui, no waterpolo, però he baixat al gimnàs a prendre el sol, vull dir, al final segueix en casa meva. Sí.
1: És casa teva. Escolta, abans de continuar, la teva música, t'agrada la música?
0: No som molt d'escolta música.
1: M'has dit...
0: Tu ho has dit,
1: vas dir... Perquè, clar, jo faig triar tres cançons i a vegades hi ha gent que té problemes perquè li agraden tantes que no sap què triar. O hi ha gent que li costa parlar per contrari.
0: Jo crec que
1: no?
0: Soc de les rares perquè de... sí que escolto música i sí que m'agrada la música. Quan la sento, sé distingir què m'agrada i què no, o què és bona música i què no. Però no soc molt d'anar amb auriculars a escoltar música.
1: O sigui, tu no et motivaves o et relaxaves després dels partits?
0: No. Jo la música l'escolto molt perquè m'agrada molt sortir de festa i sí que de festa m'agrada escoltar música. Exacte, sí.
1: Sí, això
0: però
1: sí.
0: No sóc molt de posar-me música ni per concentrar-me ni per motivar-me.
1: Siga com sigui, ha complert i ens ha dit tres cançons. La primera aquesta.

0: tema que ha sonat molt en aquest programa, perquè molts convidats i convidades l'han demanat, i que ja sabeu, al principi de tot, sobretot, estava molt vinculat al Barça de Guardiola,
1: sí.
0: Que no sé si tu vas per aquí o no vas per aquí,
1: sí,
0: o perquè
1: sí.
0: Vive a la vida, que també està bé, no?
1: No, té més a veure amb Guardiola.
0: Té a veure amb Guardiola,
1: molt
0: no?
1: De...
0: Quan m'has dit que eres del Barça i futbolera,
1: sí,
0: dic
1: sí,
0: ja.
1: Sí, és ja bastant, sí. Des que sóc petita, doncs, sóc molt del Barça i vaig viure... O sigui, jo era d'aquelles nenes que per mi era normal guanyar, no? Mm-hmm. I que el meu pare em deia, és que tu no has viscut a Barça, de veritat.
0: Clar, i tant,
1: després
0: i tant.
1: M'he anat fotent una mica una hòstia, no?
0: Sí,
1: quan
0: sí.
1: He anat veient...
0: la crua realitat.
1: Ah, exacte, lo difícil que és, però jo els primers partits que recordo són d'aquella època.
0: Clar,
1: aquesta
0: sí.
1: Cançó l'associo totalment a... Això, a Victòria, a guanyar Champions, vull dir...
0: Quina època aquella de l'Orsa Guardiola. Jo també sóc culer i a casa també tinc fills d'una edat així similar.
1: Clar, quan vam créixer això erròniament pensant que el Barça sempre era...
0: Ja els hi dèiem, escolta, que hem passat nosaltres molts anys.
1: Clar, a mi també ho deien i pensava, però com pot ser? Si jo l'únic que he viscut, l'únic que recordo és això.
0: A part que tu m'imagino que has estat competitiva des de sempre, no? Perquè si ets,
1: sí.
0: Si ets esportista...
1: Sí, crec que ho he anat millorant amb el temps i malgrat ser competitiva, amb l'edat m'he anat tornant menys, mira què et dic.
0: Sí?
1: Sí, de petita jo ho era molt, o sigui, volia guanyar el partit de al pati. Que sempre, o sigui, jo anava al col·le pensant en anar a l'hora del pati per jugar a futbol amb els meus amics,
0: sí,
1: no?
0: Sí, m'ho conec, això m'ho conec.
1: Clar, i amb una pilota sempre, ma mare sempre m'ho diu, és que sempre amb una pilota a la mà, de futbol, no? De waterpolo,
0: clar, futbol,
1: vull
0: de
1: dir
0: futbol.
1: Que...
0: Clar, perquè a casa fer waterpolo era bastant més complicat.
1: Clar, a casa no, ni piscina, ni... Però bueno, sí, sempre he sigut molt competitiva, però crec que amb els anys m'he anat tornant menys, o almenys he sabut relativitzar quan s'ha de competir, quan no.
0: Clar, suposo que també ets professional, arribes a relativitzar una mica les coses. Sí, com sigui, has aconseguit un gran palmarès, has estat en el, dèiem, el millor Mataró de

0: a la història els últims anys, no? Des d'aquella Copa Lena a la que tu ja vas participar, perquè a quina edat arribes al primer equip?
1: Jo arribo, jo crec que... És que, bona pregunta, perquè sempre m'ho diuen i no sóc capaç de recordar el meu debut.
0: Clar.
1: Però jo et diria...
0: No el tens marcat, eh?
1: No, el tinc marcat. Però jo crec que tenia 15 o 16 anys.
0: 15 o 16 anys.
1: Però clar, no em faig un lloc a l'equip fins amb 17-18. També et diré que abans, per sort per mi, bueno, era més fàcil arribar al primer equip, en el sentit, al Mataró almenys. L'equip no era tan professional, no hi havia una aposta tan ferma, i llavors jo ara admiro molt les joves que arriben al primer equip perquè crec de veritat que és més difícil arribar-hi ara. Vull dir, les jugadores que arriben ara per fer-se un lloc a l'equip tenen molta més feina perquè tenim un equipàs.
0: Clar, en el seu moment.
1: Quan l'aposta no era tan clara, jo he viscut tota aquesta transició, tota aquesta evolució, més que transició.
0: És el que hem dit, que estaves entre tres generacions,
1: clar,
0: no?
1: I jo quan arribo és quan es comença a apostar realment.
0: Pel waterpolo femení al club.
1: Exacte, jo crec que fa 13-14 anys, més o menys.
0: La Copa Lena va ser el 2016.
1: Però ja feia un parell d'anys que es va començar a apostar per anar a Europa, poder competir a Europa, ja et donava doncs, aquella experiència pels anys següents. I clar, jo arribo que tot això és molt nou per tothom, no? I jo crec que llavors era un pèl més fàcil fer-se un lloc, que ja havies de ser, òbviament, i que la meva dificultat ha estat mantenir-me. Més que arribar-hi va ser el fet de mantenir-me. Jo també he sigut sempre una jugadora molt, molt petita per fer aquest esport.
0: Sí.
1: Però és com el que et dic, que llavors jo crec que era un pèl més fàcil arribar. Arribar al primer equip.
0: Diu que és petita i és que la constitució normalment de les jugadores i els jugadors de waterpolo doncs són grans, més aviat, esquenes amples, i tu, no sé quin, quan m'adeixes...
1: Jo faig 65, és que és una mitja molt normal.
0: Sí,
1: les meves amigues tinc una alçada normal.
0: Normal,
1: però dins del meu equip,
0: normal.
1: Bastant fora del meu equip.
0: Dins del teu equip ets de les petites.
1: Sí, amb molta diferència.
0: Físicament ets petita, però jo que no hi entenc tècnicament, però pel que he vist i he llegit, doncs ho solventes amb moltes altres coses, no? El físic.
1: Bueno, sí,
0: és
1: suposo...
0: un esport físic, al
1: final. Sí, molt, és molt físic,
0: és molt
1: i cada
0: físic,
1: cop ho és més.
0: És i sota de l'aigua encara més, o què?
1: Clar, bueno, sí, però com que no es veu sota l'aigua...
0: Per això
1: ja...
0: que no es veu.
1: Exacte. No, però jo, com que sempre he sigut petita, i de fet, jo crec que ara ho soc menys que... Vull dir, vaig créixer molt tard...
0: Sí, et vas desenvolupar tard...
1: Molt tard, i no em vaig desenvolupar gaire.
0: No,
1: llavors, sempre he sigut molt poca cosa, doncs des de petita sí, ho solventava amb altres coses. Molts et diran que ho solventava amb el cap, i segurament sí, vull dir, segurament sí, jo era... capaç d'això, que no es notés molt que el meu físic no era com la resta de companyes.
0: Com la resta de companyes. Però mira, la petitona, la capitana.
1: Sí.
0: Des de quan capitana? Quants anys capitana? O tampoc ho
1: quatre.
0: Tens?
1: No,
0: has de fer un diari.
1: Ja. Hauria,
0: sí, hauria perquè, tard, eh?
1: Hauria perquè a més me'n passa això, que me'n recordo molt de l'època que em deies de l'EN, quan va guanyar l'EN el 2016, perquè... És quan jo vaig començar a tenir molt paper en aquell equip.
0: Protagonisme.
1: I els últims 2-3 anys, tinc un 8 al mig, bueno, 8 no, però hi ha molts anys que òbviament barrejo companyes d'equip,
0: Perquè tu hi eres sempre i anaven passant, no?
1: Exacte.
0: Anaven canviant. En tot cas, arribar i guanyar la Copa Lent, que és la segona competició
1: europea. Sí, que en aquell moment...
0: Ara ja no es diu així, no?
1: Ara crec que es diu Eurocup.
0: Es diu Eurocup.
1: L'únic és que en aquell moment la Lent era molt important perquè... quan queies a quarts de final de la Champions, jugaves aquella Final Four de l'EN.
0: Sí, que venien equips de la Champions.
1: No, o sigui, tu perdies els quarts de final de la Champions i jugaves aquesta l'EN. Llavors vam quedar com si fóssim el cinquè millor equip d'Europa.
0: D'acord.
1: Que en aquell moment l'EN tenia molt de prestigi per això.
0: Tenia prestigi. I com recordes? Perquè eres molt joveneta. Clar, fa 10 anys tenies...
1: Sí, tenia 20,
0: 19
1: anys.
0: 19 anyets. Com recordes allò?
1: Pues recordo bastant, perquè a més n'hem parlat bastant, perquè va ser com un èxit molt important pel club
0: perquè
1: i per la ciutat.
0: No hi havia
1: títols.
0: Mai hi ha hagut títol.
1: La setmana abans havíem guanyat la Copa de Reina a Sabadell, en el centenari, allò també va ser com històric, perquè era el primer títol de la secció.
0: El Sabadell també, un rival.
1: Exacte, un rival que llavors
0: el
1: havia guanyat. Òbviament no les havíem guanyat mai. I llavors els guanyem a una final de Copa de la Reina, l'any següent la Copa... Ai, perdó, la setmana següent la Copa Lena, o sigui, van ser 10 dies...
0: D'èxtasi.
1: Sí, d'èxtasi total per tothom, no per mi que era jove, sinó per tothom, perquè
0: ningú havia viscut,
1: o no amb el Mataró.
0: I
1: sí que teníem jugadores experimentades, però no amb la ciutat. Llavors, sí que ho recordo com això, 10 dies d'èxtasi, que tot estava molt amunt, molt contentes, molt... Tinc aquest record, sí.
0: Dic la ciutat perquè, clar, suposo una ciutat com Mataró és una ciutat gran, però té a prop Barcelona, amb tot el que representa, no? Tenir un títol europeu doncs sempre ajuda a col·locar la ciutat al mapa, no?
1: Sí.
0: Com es diu el waterpolo a Mataró?
1: Clar, al final jo crec que l'equip femení de waterpolo és l'equip puntal de la ciutat.
0: És l'equip.
1: Vull dir, jo sempre ho dic, però perquè ens ho hem guanyat,
0: clar,
1: no? Perquè,
0: clar, no,
1: o sigui, amb tota la humilitat
0: regalen,
1: del món, exacte. Vull dir, crec que en els últims anys és l'equip punter de la ciutat que competeix al màxim nivell possible i que opta a guanyar Champions. Al final no l'hem guanyat encara, espero que en un futur, doncs, amb l'equip que queda, crec que hi ha opcions de

0: aconseguir un futur, però és l'equip punter. Llavors, nosaltres moltes som de Mataró i tenim la ciutat molt integrada, estem molt orgullosos de les tradicions de Mataró, i llavors doncs, fem sempre que les estrangeres se sentin... Primer, que parlen totes català.
1: Ah, sí?
0: Perquè a l'equip parlem català només.
1: Això és fantàstic. No,
0: és estrany, eh?
1: Cal dir que us felicito perquè avui en dia és difícil, eh?
0: Clar,
1: malauradament.
0: I és estrany perquè el nostre equip, no per res, però parlem totes català. Entre les que som de Mataró i les 3 o 4 de Barcelona, una que és de Vallgorguina, vull dir, totes parlem català.
1: Totes parlem català, perfecte. Llavors, i si jo veiem una estrangera, aprèn el català.
0: Clar, però no per res.
1: Clar,
0: en Dani Ballar parla català,
1: Ballar,
0: llavors
1: clar,
0: és com que ningú li surt el castellà de primeres, i llavors les estrangeres acaben aprenent així una mica... Clar, després, pobres, vol aprendre el castellà, i entenc que... No, amb nosaltres costa, no? I fan una mica així un...
1: Una barreja.
0: Sí, fan una barreja interessant, que és el que els dic, que els funciona per
1: moure's
0: per aquí.
1: Tenim una amiga que deia Catanyol.
0: Sí, fan això, però bastant més cata canyol.
1: Més cata canyol, no?
0: Sí.
1: Això és un
0: però, bueno, però és que és el que els dic, vull dir, no ens costa canviar el castellà, vull dir, si no ho necessitem, saps? Mm-hmm.
1: Escolta, ja que estem a Mataró, perquè ara em parlaves, doncs, de com és la vida de la waterpolista a Mataró, què et sembla si escoltem això?

0: aquesta música et situa en plan festa major, les santes de Mataró i totes aquestes coses?
1: Sí, o sigui, una mica per partida doble em situa. Les santes de Mataró també em situa a les victòries que hem viscut al Mataró, perquè és la cançó que cantem quan guanyem i està una mica integrat, que quan guanyem doncs comencem a comptar fins a 15. Les estrangeres van baixant amb nosaltres al terra, comptem fins a 15 i és la nostra cançó per celebrar els títols, de fet. Ara fa un mes, com vam guanyar la Lliga,
0: sí,
1: a la piscina del Sant Andreu, és la cançó que cantem quan guanyem, llavors.
0: O sigui, que la canteu, escolta, que diu que la canten, perquè això és molt... A veure,
1: bueno,
0: a veure,
1: la cantem, comptem fins a 15.
0: És molt gassola,
1: i ara hauríem de començar a cantar. Un,
0: doncs
1: dos,
0: vinga. Així, ah, sí, fes-ho.
1: Ara ja és quan s'ha comptat fins a 15.
0: Ja, ja s'ha comptat. Sí. I ara canteu alguna cosa o no?
1: No.
0: Ah, ja està.
1: Oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe.
0: En viu i en directe aquí la...
1: I baixem fins al terra i saltem
0: Clara,
1: amunt. I les estrangeres també ho canten. Llavors ja és com el nostre, la nostra cançó per celebrar.
0: O sigui que això sempre formarà part de la banda sonora de la teva
1: vida. Exacte,
0: no?
1: De la meva vida, de l'equip i òbviament, de la ciutat.
0: I ara quan sents això, no, per un moment no penses... Ai, com ho trobarà a faltar tot això?
1: Sí, segur, encara em llevo algun dia pensant si he pres la decisió correcta. Ja, vull dir, quan al final quan et retires i no ha passat res o no hi ha hagut un delta baix a la teva vida que et faci prendre la decisió, doncs sempre tindré aquests dubtes. I al final visc a Mataró, aniré a Mataró, tinc molt bona relació amb les companyes que segueixen, amb l'entrenador, amb en Dani, i sé que el seguiré veient, llavors sí que hi ha
0: malgrat
1: moments...
0: Malgrat que sigui de l'Espanyol, no?
1: Ah, exacte, sí, em tocarà seguir-lo veient, sí. No, però sobretot trobaré a faltar els moments... És que també quan acabes la temporada vius els moments per mi més divertits de la temporada, òbviament, perquè és quan et jugues els títols.
0: Clar,
1: llavors, aquests moments són els que trobaré a faltar, els moments finals de competir per títols són els que jo crec que trobaré més a faltar.
0: Jo, mira, et dic, i li he dit a molta gent que ha estat asseguda en aquesta cadira, perquè fa molts anys que faig aquest programa, que han passat molts esportistes de tots els esports, homes, dones, més grans, més joves, i totes em diuen la mateixa cosa, que aquella adrenalina que vosaltres teniu en un partit de Champions, o el que sigui, en aquell moment més fort de l'esport, no la tornes a trobar, encara que puguis trobar altres coses que t'apassionin, eh?
1: M'ho crec, perquè al final és també el que he viscut d'entorn de la meva família, les meves amigues, ningú és capaç de descriure'm algú semblant a el que jo puc viure,
0: clar,
1: o a el que viuen ells quan em venen a veure, perquè jo tinc una família que em segueix molt, uns germans que em venen a veure tot arreu, amigues que venen de viatge, han vingut ara a Malta a veure la Final Four, també perquè sabien que era el meu últim...
0: Clar, per acomiadar-te.
1: El meu últim partit, però fa res van venir a Catània, que vam jugar un partit, o sigui, que són gent que els agrada seguir-me, i fins i tot elles, o la meva família, ho viuen... No, no troben res que puguin viure ni com ho viuen ells des de fora.
0: Amb aquella
1: intensitat.
0: També et diré que ara que dius això, també és cert que els que som, jo soc que m'agrada l'esport i seguidora del Barça, doncs sí que vius també moments que potser jo li dic a altres persones que tu això no ho vius, no? Clar, diuen, no, tampoc quan perden, no, però no vius això, i això passa dins del món de l'esport.
1: Sí.
0: Però ara feies esment a Malta i deies una Champions no l'he guanyat, però sí que ha jugat la Final Four. Suposo que t'hagués agradat acabar amb un títol, però era complicat, no?
1: Sí.

0: I, o sigui, jo al final, quan prenc la decisió fermament, de veritat, de fet li comunico en Dani abans de marxar cap a Malta, 4 o 5 dies abans de marxar cap a Malta, també perquè li volia donar el seu temps, perquè al final el mercat de fitxatges és molt, molt ràpid i jo
1: Clar,
0: sé que no
1: clar.
0: és fàcil trobar substituts i més substituts de casa, vull dir, no és fàcil.
1: Què et va dir el Dani?
0: Bueno, Dani
1: Et va
0: no
1: voler convèncer o
0: s'esperava.
1: no?
0: No, perquè jo al final no li anava a demanar res, li anava a dir
1: Ja,
0: que em
1: li anaves a
0: retiro.
1: dir,
0: I ell és
1: aquesta
0: molt
1: és la...
0: respectuós, em va dir, o
1: Ja.
0: sigui, jo el vaig veure que no s'ho esperava gens, vull dir,
1: Ja.
0: el va agafar molt per sorpresa.
1: Sí.
0: Tinc dos companys d'equip que sí que ja feia un mes o així que ja havien comunicat
1: Sí,
0: que ho
1: sí,
0: deixaven, però jo
1: sí.
0: no. Llavors jo crec que ell ja pensava, ja ha passat
1: Ja
0: l'època
1: està,
0: on
1: no
0: se'm
1: m'ho ha
0: retiren.
1: dit.
0: Ah, exacte. Llavors no s'ho esperava, però va ser molt respectuós amb la meva decisió, només paraules d'agraïment i que al final entenia doncs, que amb 29 anys cap a 30 jo ja portava 2 o 3 anys que jo cada vegada que firmava contracte amb el club els hi deia, no sé si serà l'últim, no? Llavors...
1: Clar, jo deia 30 anys, però encara no els tens,
0: Bueno,
1: perquè
0: efectivament.
1: ets de
0: M'agrada
1: l'octubre.
0: dir que en tinc 29,
1: Clar, no,
0: però
1: no,
0: vaig cap a 30,
1: no,
0: sí.
1: no, escolta, que en tens
0: Ah,
1: 29,
0: exacte.
1: t'ho dic perquè jo sóc d'octubre, i jo fins que no arriba
0: Ah,
1: octubre, escolta, jo tinc
0: exacte.
1: l'edat que tinc, eh? Encara que falti un dia. Tu perquè ets jove encara, però això és així. I ara què, Clara? Perquè explicàvem que tu no has descuidat els estudis, també m'explicaves abans que, clar, que això no és com alguns altres esports que ja puc viure de rendes, ni molt menys, però vas estudiar a enginyeria química.
0: Sí.
1: Això per què? D'on et venia aquesta vocació, diguéssim?
0: A casa també, a part de ser esportistes, venim de ciències. La meva mare és biòloga, el meu pare és profe de física,
1: O sigui que
0: de
1: tot...
0: batxillerat, sí. I a mi no em venia enlloc, sincerament. Les assignatures que m'agradaven al col·le eren química, física i mates i vaig dir, doncs, una enginyeria que tingui química. I vaig fer enginyeria i química, no venia més. Vaig tenir un bon profe de química al batxillerat i bàsicament em vaig deixar portar per això. No és que tingués ni una vocació ni
1: Ja,
0: moltes ganes
1: ja.
0: d'estudiar allò. Sabia que volia jugar a waterpolo, però òbviament ho havia de combinar
1: Amb una
0: amb
1: carrera.
0: estudiar. Llavors vaig estudiar la carrera d'enginyeria química, posterioria al màster, o sigui, jo formada estic.
1: Estàs absolutament
0: Sí,
1: formada, sí.
0: formada
1: I
0: estic.
1: això té mèrit, perquè, clar, molts viatges, molts entrenaments, moltes hores. Sempre dic que molta gent que, com tu, que és esportista d'elit, després s'organitza millor a l'hora d'estudiar, perquè si no, no podria, perquè d'on treus el temps?
0: Sí, al final, com que des de molt petita a waterpolo entrenem ja 2 cops al dia i tal, doncs també quan estava a
1: Al
0: secundària i
1: col·le.
0: batxillerat ja anava de cul,
1: Ja.
0: per dir-ho d'alguna manera,
1: Sí.
0: i la universitat simplement m'ho va complicar perquè havia de venir a Barcelona a estudiar, i era
1: Clar,
0: presencial,
1: perquè
0: vull
1: tu
0: dir...
1: estudiaves a Mataró quan anaves a l'escola.
0: Exacte, jo estudiava a 10 minuts de la
1: Ah, clar,
0: piscina
1: sí, ho tenies tot a prop.
0: i vaig haver d'anar allà al Camp Nou a estudiar a la Universitat de
1: Ja,
0: Barcelona,
1: ja,
0: llavors
1: ja.
0: se'm va complicar una mica la logística, però tenia una altra companya, la Marta Bach, que també
1: O sigui,
0: estudiava a...
1: anaves presencialment
0: Sí,
1: a vegades.
0: Els dos
1: I
0: primers
1: t'ajudaven
0: anys,
1: amb els exàmens? No, vull dir, amb els exàmens, sinó amb
0: amb els
1: les
0: apunts.
1: dates i...
0: A veure,
1: O les apunts.
0: els dos primers anys vaig anar bastant presencial. Després em va costar més. Ja vaig
1: Clar.
0: veure
1: Que
0: que des de casa feia
1: podies
0: el
1: fer-ho,
0: mateix i
1: podies
0: que i al
1: fer-ho.
0: final...
1: I tenies el dia molt
0: I se,
1: ocupat, no?
0: sí, i sempre que... Sí, quan necessitava canvis d'examen mai he tingut cap problema. Vull
1: Això
0: dir que al
1: t'anava a dir,
0: final...
1: o sigui, t'ajuda una mica com a esportista
0: Sí,
1: d'elit,
0: sí.
1: no?
0: Mai he tingut cap problema per compaginar universitat amb l'esport.
1: Amb l'esport. I ara vols dedicar-te a la
0: Sí,
1: teva
0: ara necessito veure...
1: titulació?
0: Sí, ara necessito més que res
1: Clar,
0: provar-me.
1: perquè no ho has provat
0: Perquè
1: mai.
0: l'únic que jo he fet he treballat de profe, he fet formacions, he donat formacions de sostenibilitat. Jo és
1: Bé.
0: l'únic que... Sí, i no em desagrada, però necessito constatar que puc ser enginyera o puc ser vàlida en un altre àmbit que no és l'esport. I sí, necessito provar-me, però no et sé dir cap on vull tirar. A partir
1: Ja.
0: d'ara és això, ara que m'he retirat, doncs començar a
1: Ara
0: buscar
1: comences a
0: feina. Ah,
1: pensar, no?
0: exacte.
1: Però de moment vacances? Perquè això,
0: Ara sí.
1: vacances a l'estiu, normalment vosaltres, que si una competició, que és
0: Sí,
1: complicat,
0: jo...
1: no?
0: Sí, a veure, jo és veritat que el fet de no anar amb
1: Ah, no
0: la...
1: estaves amb la
0: El fet de no
1: selecció.
0: estar amb la selecció sempre m'ha donat quasi
1: Clar.
0: 2 mesos de
1: No,
0: vacances,
1: això és
0: eh? La
1: veritat. Sí,
0: veritat.
1: sí, sí, sí.
0: 2 mesos. Són 10 mesos a tope, després 2 mesos que més o menys no parem de fer esport, això és veritat.
1: Ja.
0: Parar,
1: Sempre ho has de...
0: parar,
1: Clar,
0: 3 setmanes.
1: perquè si pares 2 mesos, després per
0: Si
1: la
0: pares dos
1: piscina és
0: mesos, no...
1: terrible, no?
0: Sí,
1: No pot ser.
0: semblem... O
1: No
0: sigui,
1: pot
0: quan
1: ser.
0: estarem a l'aigua no som capaços d'encadenar dos braçades.
1: Escolta, ens queda molt poc, però ara que dius de selecció, no has pensat mai per què no has anat a la selecció?
0: A veure, per una banda, perquè he coincidit amb la generació d'or del
1: Ja,
0: waterpolo
1: clar,
0: espanyol
1: era
0: també, llavors
1: dificilíssim.
0: no seré jo qui et digui que era millor que alguna de les 13
1: Ja.
0: jugadores que hi havia, vull dir, porten 10 anys guanyant-ho tot, fins
1: Ja,
0: a
1: sí. Increïble.
0: l'època que jo he estat jugant al nivell, 2 medalles de plata als Jocs i l'última l'or olímpic a
1: Sí,
0: París, vull
1: sí,
0: dir,
1: sí, sí,
0: que
1: sí.
0: al final no seré jo qui et digui que era millor que elles.
1: Ja.
0: Jo sí que crec que en el seu moment no m'han donat l'oportunitat pel meu cos, vull dir, això és així, no,
1: Allò
0: no
1: que
0: ara,
1: dèiem
0: eh?
1: del físic, eh?
0: Sí, no ara, però fa 10-12 anys jo ja recordo haver-me de sentir que em faltava físic.
1: Clar, ja. I què
0: Llavors,
1: farem si amb això no podies fer res, no?
0: no
1: El
0: podia fer res
1: físic és
0: perquè
1: el que
0: més...
1: és.
0: Sí, però no el físic, sinó que la decisió no depenia de mi.
1: No,
0: De,
1: clar,
0: vull dir, al final les
1: evidentment.
0: preferències els entrenadors les tenen.
1: Ja.
0: I per sort a Mataró mai... És que és una

0: coneixen, jo m'han donat l'oportunitat, jo m'han permès seguir, jo fins a l'últim moment m'han dit volem que segueixis, llavors jo no puc pensar a factors que no depenen de mi.
1: Per tant, satisfeta de la teva carrera esportiva?
0: Sí, molt satisfeta. M'ha faltat guanyar la Champions.
1: Que has estat a punt, perquè has estat allà fins a l'últim dia, no?
0: I vam perdre...
1: Hauria estat la cirereta.
0: Hauria estat la cirereta i retirar-me a aixecar una Champions, doncs hauria estat brutal, però òbviament sí, satisfeta.
1: I ara les animaràs, des de fora.
0: Les aniré a veure, les ajudaré, estaré allà sempre que ho necessitin. Vull dir, sí, sí.
1: Consell, sempre pots donar.
0: Sempre, sempre que
1: vulgui. I et veus algun dia, ja sé que ara dius vull provar la meva professió, però et veus algun dia vinculada professionalment a l'esport o concretament a la
0: com entrenadora, no.
1: No, no. No et veus com a entrenadora.
0: No, no, no, vull dir, no m'hi veig.
1: No t'hi veus. Ja veurem, no?
0: Mai se sap, eh? Ara no seré jo aquí. Però com a entrenadora no m'hi veig.
1: Doncs veurem en el futur. De moment, música final.

0: Acabem amb un tema tranquil, que no sé què representa per tu, Clara, aquest hike. Per què?
1: Bueno, perquè és com el record que tinc jo d'anar al cotxe i que el meu pare em posés aquesta cançó.
0: Ah, sí?
1: Vull dir, no té més.
0: No té més.
1: Bueno, no té més. Vull dir, no em posaré sentimental, però és el que... És el...
0: Clar, per què no? Pots posar-te
1: No, tampoc m'agrada massa, no? Però és la cançó que quan jo amb els meus germans, doncs, fèiem hores i hores de cotxe.
0: Sou quatre?
1: Som quatre.
0: Ah, o sigui,
1: anàvem allà apretats.
0: Apretadets al cotxe, no?
1: I aquesta cançó recordo que és la que sempre et posava el meu pare, bueno, i la meva mare, els dos, i ens deien que era la seva cançó de quan eren joves.
0: Ah, que maco.
1: I per això.
0: Doncs dedicat a tota la família.
1: Exacte.
0: Escolta, moltíssimes felicitats per la teva trajectòria i que siguis molt feliç també en aquesta nova etapa.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Us deixem, com sempre, música i tornem doncs, la setmana vinent. Que passeu molt bon cap de setmana. Adéu.

0: Radio 4.
1: Avui a Sense Memòria ens anem directament als marges de la història. No és el primer cop que en aquest programa parlem de personatges o col·lectius més o menys invisibilitzats en el relat històric, però si haguéssim de fer un rànquing, crec que les protagonistes d'avui ocuparíem les primeres posicions, perquè avui parlem de dones, treballadores sexuals i la seva implicació en les lluites socials dels darrers dos segles. Avui parlem de putes rebels.
2: Edward, oye, el espionaje industrial suele hacer estas cosas.
3: No es una espía, es una puta. Es una puta. La recogí en Hollywood Boulevard, la subí en tu coche. Sí. Sí.
2: Mira, eres el único millonario que yo sepa capaz de ir tras una furcia de saldo, ¿sabes?
3: Siento habértelo contado.
4: Sense memòria, amb Isabel Díaz.
1: Una cambrera que conspira colze a colze amb esclaus i indígenes, una foragitada del Far West que salta trens, incendiàries que van calar foc a esglésies o maratrius que es van negar a prestar els seus serveis a verducs, treballadores socials que van lluitar armes en mà o llançant adoquins i que no acostumen a sortir als llibres d'història. Lívia Moterle, Rodrigo Vescovi, benvinguts a Sense Memòria.
5: Muchas gracias.
6: Bon dia.
1: Lívia Moterle és doctora en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona i professora a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i Rodrigo Vescovi és doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, però el seu camp d'acció va des de la història, podem dir que fins a la ficció, també al còmic, perquè també fa còmics. Però bueno, de tot això, si vol, en parlarem en aquest programa. En qualsevol cas, tots dos són els autors del llibre Putes en rebeldes, Història sobre trabajo sexual y lucha social, publicat per l'editorial Descontrol. I la primera pregunta ha de ser genèrica, com a mínim, de situació, perquè tot això té un per què. Per què una investigació sobre el paper de les prostitutes en els grans moviments socials de la nostra història moderna? Lívia?
5: Bueno, entonces, el libro nació, bueno, antes que todo,

0: pretenien anar a un prostíbul que es diu La Catalana.
1: I això em va cridar l'atenció, digues que ni que estigués posat ja a drede, no?
0: I l'acte valent, humà, d'aquestes treballadores sexuals que es neguen a tenir relacions amb, com elles criden, assassins, porqueries, i els treuen amb escombres, amb pals, amb crits. Després venen els jerarques militars, també veuen la resistència d'aquestes treballadores sexuals, les detenen, les desterren, i aquest fet, en realitat, tota aquesta lluita va ser recollida en una pel·lícula a 1974. Era una època de predictadura en Argentina, i quan estan rodant la pel·lícula, un destacament militar arriba al set i diu: pareu la gravació, hi ha una condició. Podeu fer la pel·lícula de la lluita dels obrers, fins i tot de la repressió, però no pot sortir el capítol, no es pot acabar la pel·lícula com estava pensada, que era amb aquest acte heroic de les treballadores sexuals. Això és un insult per l'uniforme patri, és un insult per la pàtria, i ho heu d'esborrar. No van tenir més remei que esborrar aquesta part de la història, que esborrar la lluita de dones i la lluita de dones que eren treballadores sexuals, i per això les borraven. Aleshores va quedar una pel·lícula força correcta, molt maca i interessant de veure, que explica moltes coses, però on les prostitutes han estat borrades. Aquest exemple de que van ser esborrades les treballadores sexuals es repeteix en un altres esdeveniments, de vegades fins i tot pels propis companys de barricades que tenen vergonya de la professió d'aquestes companyes. I per això, sí, aquest llibre neix precisament de la voluntat d'això, de donar a conèixer i reconèixer les treballadores sexuals i el seu paper en determinades lluites, més o més destacats o més o menys de primera línia o no.
1: Doncs mira, hem trobat la pel·lícula, la de la Patagonia Rebelde, o sigui, es pot veure.
0: Molt bé.

0: vivir.
1: Per exemple, tu explicaves el cas recent, vull dir, perquè és de les darreres dècades, dels darrers 50 anys, d'una pel·lícula que es fa sobre un episodi d'una revolta social laboral, en aquest cas a la Patagònia, a l'Argentina, i el que es pretén esborrar d'aquest relat ja no és en si la revolta, sinó el paper, en aquest cas, de les prostitutes, que realment demostren ser molt valentes en aquest clima, de ser elles les que en darrera instància planten cara directament a l'exèrcit. Quan es fa la revisió d'aquests casos, per exemple, es fa perquè siguin prostitutes o per la vergonya de que unes prostitutes plantin cara a un exèrcit, o una mica de tot? Tu com ho veus ara?
2: Sí, jo crec que és una mica de tot. Jo crec que la història oficial ja és la versió dels vencedors, de l'estat, de la classe dominant, i les lluites, els lluitadors han quedat esborrats, i més encara els que han utilitzat la violència o treballaven d'un treball que s'ha maleït durant segles i segles, o s'ha prohibit fins i tot, com és el treball sexual.
1: Vosaltres comenceu, per exemple, per un capítol en termes generals. Dic en termes generals és prou desconegut, perquè és el que coneixem com la insurrecció de Nova York de l'any 1741, quan encara Nova York era una colònia britànica. És allà on comença aquest relat, i que va... És un episodi que acaba, doncs, amb un episodi de persecució contra esclaus i colons pobres, no? Les tavernes són espais en si de conspiració, suposo, perquè són espais de trobada, no perquè siguin llocs necessàriament conspiratius, no? I aquí, per exemple, doncs, la protagonista, li poseu un nom, és Margaret Kerry. Totes les nostres revoltes o moviments socials d'aquests darrers dos segles, on hi ha tot tipus de

0: tal, família? Benvinguts al Bon Dia, Bona Sort, al despertador de Ràdio 4. Despertem en aquest 2 de juliol del 2026, al programa 206 d'aquest despertador. Avui el sol sortirà a les 6 i 22 minuts i ens deixarà a 4 minuts per 2:15 de la nit. Falten 16 dies per les vacances d'estiu i aquí estem, en plenitud de condicions per afrontar un nou despertador a Ràdio 4. Un dia que ens llevarem amb una jornada plenament assolellada arreu de Catalunya, amb temperatures molt agradables que es mouran entre els 25 graus al matí i els 28 durant les hores centrals i la tarda. La probabilitat de pluja serà molt baixa, pràcticament inexistent, i el vent bufarà fluix o moderat amb algunes ratxes que poden arribar dels 20 als 22 km per hora. A la nit, l'ambient continuarà càlid amb temperatures al voltant dels 27 graus. Per tant, novament, una nit tòrrida d'aquelles que costarà conciliar el son. Montse Vidal, bon dia, bona sort.
1: Què tal? Bon dia i bona sort. Badollador, saps que ahir va sortir la llista d'amorosos d'Hisenda?
0: Abans d'ahir.
1: Va ser ahir o abans d'ahir?
0: Abans d'ahir.
1: Sí, jo no sé el dia en què vius, doncs abans d'ahir. I no tothom està content d'estar-hi, evidentment ningú està content d'estar-hi, però hi ha alguns que diuen que no han de ser-hi perquè no tenen deutes. Aleshores s'han queixat públicament i repassarem quins són. Quins són aquests personatges? N'hi ha varis, eh?
0: És que clar, et posen el focus. I a més, ho es bomben mediàticament i resulta que tu no formes part d'aquella llista.
1: Bueno, però fins al 31 de desembre sí en formaves, però en aquests 6 mesos que han passat des que la llista es va tancar, diguem-ne, la llista es publica ara, però es va tancar el 31 de desembre. Si els noms hi eren el 31 de desembre, doncs encara hi són, i aquest és el problema.
0: Però aquí surten noms de els més mediàtics o noms de tot tipus?
1: No, de moment crec que no. De tota manera, ara... Clar, saps què passa? Que en aquesta llista surten els que deuen més de 600.000 euros.
2: Si deus més de 600.000 euros,
1: és que guanyes molta pasta.
0: No té per què.
1: Igual
0: tens el deute.
1: I ara no tens el duro, ara.
0: Ara, Estacidó, bon dia, bona sort.
2: Bon dia i bona sort, Catalunya, companys. Jo també parlo d'una altra llista de morosos. Ara sentia la Montse i dic, home, una mica sembla el que jo porto, perquè tu et cases... I tu hipoteques la teva vida per tenir la boda dels teus somnis. Ha sortit un nou informe, el nou informe de fet del sector nupcial 2026, ara fa uns dies, i ens porta unes dades que jo, que tenia ganes de casar-me, penso que potser no ho veurem mai.
0: Mala estratègia, eh?
2: Mala estratègia, sí.
0: Sí, totalment, vaig cobrir el casament i, a més, m'ho vaig donar encara pel viatge.
1: Tu no pots controlar el que la gent aporta. Però no saps.
0: I em va quedar per el viatge a tot trap i, a més, amb un calaix uns quants diners guardats per la tornada.
2: Guaita, tu.
0: Jo vaig fer un business que em va sortir rodó.
2: He de dir-te que no tothom té la mateixa sort, Abadó.
0: Què et dic sempre jo? Que jo em tornaré a casar.
2: Sí.
0: T'ho juro que no ho pensava, amb aquesta raó, però que sí, que sí. Que jo em torno a casar, home. Les 6 i 3 minuts del matí.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
0: He trobat un altre estudi d'aquells que ens anirà molt bé, eh? Anar a la platja millora més estrès que passejar per la ciutat. T'ha pescat mirant encara de patillada.
1: No, he pensat, home, és que no hi ha color allà. I sobretot si passeges a Barcelona per l'estiu ple d'obres, esquivant de tot.
0: Que se t'enganxen les soles de la sabata a l'asfalt. Sembla que vagis trepitjant xiclets,
1: eh? Les obres allà amb els trepants aquests enormes, com es diuen, allò que porten, les perforadores aquelles.
0: Es diu trepants enormes.
1: Que a més hi ha una bola de fum de pols. És el nom tècnic. Trepants enormes.
2: Però hi ha cop amagat amb aquest estudi? Perquè, clar, d'entrada sembla una obvietat.
1: Hi ha un gir de guió, exacte.
0: Perdoneu-me una cosa. Hi ha moltes coses que sabem en obvietats i al final sorprenen, no? I al final són obvietats.
2: Vale, lo de passejar per la ciutat és una obvietat que ja sabíem.
0: I és que un estudi publicat per el Journal of Environmental Psychology, aquesta gent que els està colant gols a tothom i a nosaltres també, va comprovar que les persones exposades a entorns de platja presentaven una menor resposta fisiològica a l'estrès que les que estaven en entorns urbans.
2: Què dius, ara?
0: Sí. Espera, que no he acabat, encara. Fins i tot, observant una platja en realitat virtual, i aquí és on està el cop amagat, una platja virtual, Jaume, te la posaré aquí davant, supergrossa, veus una platja virtual. Els participants respiraven més lentament.
2: Ostres, que bo!
0: I mostraven una activació més baixa del sistema nerviós relacionada amb l'estrès. Per tant, allò de la tonteria de posar el salvapantalles una platja...
2: No és cap tonteria.
0: No és cap tonteria.
2: Que bona, que bona.
0: Aquella... Bueno, a veure, si tots posem el mateix, al final, aquella de la palmereta, és allò de...
2: Què? Potser ens trobarem tots a la mateixa platja.
0: No, ens trobarem tots a la mateixa platja, al final...
2: Ei, què tal, com va el teu estrès? L'has esgotat, avui m'he hagut de posar la foto de pantalla al mòbil, l'ordinador...
0: També diu que si poses el fons de pantalla de la palmereta, al final t'acabes acostumant tant que no, la reacció ja...
2: Que no ho veus, sí.
0: Va perdent efecte.
1: També és veritat.
0: Per tant, el que s'hauria de fer és posar amb fons de pantalla canviants de platges. M'entens o no?
2: Bona, bona.
0: I cada vegada que entris, doncs, et surt una cosa diferent, eh? Això m'ho acabo de patir d'ahir, però seria una bona proposta.
2: Molt bé, truca amb aquesta gent per l'estudi.
0: Sí, jo no els trucaria perquè... Per què? Va, les 6 i 6 minuts del matí. Avui és dijous, dia 2 de juliol, i com cada matí obrim el calendari per descobrir quines efemèrides curioses, reivindicatives i una mica misterioses ens porta el dia d'avui. Per exemple, avui és el Dia Internacional del Periodista Esportiu. Jo que vaig estar 4 anys exercint com a periodista esportiu, juntament amb tu i un equip...
2: Jo vaig exercir com a periodista esportiu.
0: Perdona, vam estar fent un programa a nivell nacional de periodisme esportiu.
2: Tens raó.
0: I amb una de les empreses més fortes del món mediàtic periodístic.
2: Bueno, però
0: esportiu.
2: Jo feia una secció una mica més, parlava una mica més d'un altre prisma de l'esport i del futbol, sobretot. Tens raó.
0: A part de periodisme esportiu...
2: Tens raó.
0: És un tipus de periodisme que... Et permet tenir punts més frívols, perquè l'esport al final no deixa de ser un entreteniment.
1: Exacte.
0: I està bé el periodisme esportiu, hi ha gent que en sap molt, eh?
1: Hi ha gent que en sap molt.
0: Nosaltres, si fèiem un programa de periodisme esportiu, home, connectàvem amb el Mundial en directe, connectàvem amb totes les seus de la Lliga de Futbol Professional quan feien els partits, vull dir que al final... exercíem com a tal, però hi donàvem aquest punt com més d'entreteniment. I era molt guai, la veritat, eh? Doncs aquest Dia Internacional del Periodisme Esportiu és un dia que reconeix la feina dels periodistes, els que ens expliquen el que passa dins i fora dels terrenys de joc, des de narradors i comentaristes fins a reporters o analistes. Són els responsables de convertir un partit en una història que enganxa milions de persones. Avui també, atenció, agafeu-vos que venen corbes, eh? És el Dia Mundial dels Ovnis. El 2 de juliol es va escollir perquè recorda el famós incident de Roswell als Estats Units l'any 1947, quan un objecte desconegut es va estavellar en un ranxo de Nou Mèxic. Oficialment es va parlar d'un globus meteorològic, però la teoria era que es parlava d'una nau extraterrestre que continua viva gairebé 80 anys després. De fet, segons enquestes internacionals, més de la meitat de la població creu que hi podria haver vida intel·ligent fora de la Terra. Això és un tema que parlàvem ahir amb la... amb els extraterrestres?
1: Sí, no amb el típic extraterrestre que ens han venut les pel·lis de ficció, de ciència-ficció.
0: Perquè tu com te l'imagines? Pelut, te l'imagines?
1: Jo, d'entrada, me l'imagino petit. Tipus, no sé, com un insecte.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: Però amb intel·ligència?
1: Bueno, amb intel·ligència, no ho sé. Vida extraterrestre, no? Estem parlant. Estem parlant de vida intel·ligent. No, d'aquí hi ha diferències.
0: Ara us parlarem després, perquè això ha arribat fins a Harvard i ens ve molt bé que en parlem avui, perquè un professor de Harvard parla de que els extraterrestres estarien preparats per arribar a la Terra en 16 dies.
1: Déu-n'hi-do, aquest professor de Harvard se l'ha jugat, eh?
0: Des del punt on estiguin, l'evolutiva els permet arribar a la Terra en 16 dies.
1: No vol dir que tingui la previsió que arribin en 16 dies, sinó que podrien arribar, si volguessin, en 16 dies.
0: La capacitat, més que la previsió. Per tant, que si demà...
2: Que vagin venint, m'encantaria.
0: Que si demà diuen ens anem a la Terra, coincidirà pràcticament amb el dia que acabem el programa.
2: Fantàstic, ens ve perfecte.
0: Per anar-los a saludar.
2: Ens ve fantàstic.
1: A mi m'agradaria uns dies de vacances primer, no? Abans que vinguessin, per si de cas.
0: Escolta'm, igual, no sé...
1: No, jo prefereixo, no vull sorpreses.
0: El que faci a principi de setembre, així ho explicava en directe.
1: Això sí.
0: Vinga, va, d'aquí a 4 minuts arribem a 6:45 del matí.

0: 2 de juliol del 2026, el dia que ens devem sabent que la conductora del bus accidentat a Lleida ha donat negatiu les proves d'alcohol i drogues, segons han confirmat l'alcalde de la ciutat i la Guàrdia Urbana.
1: El sinistre ha deixat 44 ferits, 21 dels quals continuen hospitalitzats i 4 estan ingressats a l'UCI. Això sí, les autoritats de Lleida confirmen que tots ells evolucionen favorablement. El portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia, ha informat que les primeres diligències ja s'han adreçat al jutjat mentre continuen les tasques per determinar les causes de l'accident.
0: Després d'una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, els equips de rescat continuen treballant en contrarrellotge les 24 hores al dia per buscar els desapareguts.
1: Les autoritats del país han elevat fins a gairebé 2.300 les víctimes mortals i a més d'11.000 els ferits. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya confirma 26 morts d'espanyols i 150 desapareguts. La presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha decretat 7 dies de dol nacional per les víctimes.
0: Mentrestant, els Mossos i la Guàrdia Civil han tornat a escorcollar el centre Irta Cresa per la investigació sobre l'origen del brot de pesta porcina africana.
1: L'operació, ordenada per un jutjat de Cerdanyola del Vallès, també ha inclòs un centre de recerca de Madrid. La investigació continua sota secret de sumari i, de moment, les anàlisis no han trobat indicis que el virus s'hagi escapat del laboratori ni tampoc cap fallada de bioseguretat.
0: I avui està previst que el Parlament validi els primers pressupostos de Salvador Illa.
1: En aquest context, Esquerra Republicana exigeix al president avenços en el control de ports i aeroports per part dels Mossos i també en finançament. Ahir, la sessió de control va estar marcada per la pressió de Junts i el PP pels casos de corrupció que envolten el PSOE.
0: I el NAC demana suspendre el termini pel retorn dels murals de Sixena fins que l'Aragó faciliti la informació tècnica necessària pel seu trasllat.
1: El museu assegura que no pot completar l'avaluació de riscos perquè desconeix com es descarregaran, desembalaran i reinstal·laran les pintures. També reclama un comitè d'experts internacionals i adverteix que el trasllat no començarà el 6 de juliol perquè encara falten les autoritzacions de l'Aragó.
0: I la presentació dels equips del Tour de França obligarà a tallar avui bona part dels barris de la Sagrada Família i el Clot.
1: El perímetre quedarà tancat al trànsit entre les 12 del migdia i 2:15 del vespre. No es podrà circular amb vehicles ni accedir als aparcaments de la zona. L'acte central de presentació dels equips es farà a l'Avinguda Gaudí davant de la Sagrada Família.
0: I acabem. Mor Víctor Willis, membre de Village People i coautor dels èxits del grup. It's fun to stay at the...
1: Ha estat la pròpia banda qui ha confirmat la seva mort després d'una malaltia breu, però, segons han dit, agressiva. Willis, de 74 anys, va ser el cantant principal del grup i també coautor d'èxits com el que escoltem, YMCA, Go West o In the Navy.

0: D'aquí dos minuts arribem a un quart de set del matí. Aquesta era una de les cançons també de posar la rebella.
1: Home, i tant.
0: Aquesta ens l'hem deixat,
1: eh? I tant, i tant.
0: Una clàssica.
1: Hi ha tantes, el que deia, era més difícil descartar que no pas triar.
0: No, no, totalment. Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Anem pel temps. La informació que ens arriba des d'Emet amb Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bon dia i bona sort.
2: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat amb alguns núvols baixos al nord del Pirineu, on no es descarten precipitacions dèbils i disperses poc significatives. Avui les temperatures diurnes baixen al Pirineu, pugen a Girona i es mantenen amb poques variacions a la resta. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. L'Emet ha activat avisos per calor a Girona, depressió central de Lleida i litoral de Tarragona. Per altra banda, pendents a l'Empordà i a la meitat sud de Tarragona per possibles ratxes fortes de vent. És una informació d'Emet.
0: Gràcies i molt bon dia.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Anem a bufar espelmes. Dijous 2 de juliol, avui tenim aniversaris amb dues de les actrius més cotitzades a Hollywood. Música feta a casa, noves promeses de la interpretació i algun nom que ha marcat la política espanyola. Avui hi ha una miqueta de tot. Comencem per...
4: Lindsay Lohan, que compleix 40 anys. You're Quaranta anys compleix aquesta dona, una de les grans estrelles adolescents.
0: Ho dius? No, ho enfatitzes molt. 40 anys no és res, eh?
4: No, no, saps què passa? Clar, m'hi trobo a prop, no de Lindsay Lohan, però sí d'aquests 40 anys, perquè me queden uns mesos.
0: Però és que per això t'ho dic.
4: Sí, però em fa il·lusió.
0: Ara, és com una... 40 anys?
4: No és res,
0: no
4: sí.
0: No és res, home.
4: Sí?
0: No, estava pensant que si tu als 38 la lies, als 39 la lies, als 40 anys...
4: T'imagines que tot va cap avall? Diuen que el millor està per arribar.
0: I tant, sempre.
4: Estic segura, però jo ja vaig cap a caiguda. El cas, aquesta dona, tu a Londres i jo a Califòrnia, us en recordeu? M'encanta aquesta pel·li. Ella és una autèntica crack, després ha viscut una etapa complicada marcada pels excessos i els problemes personals, però... Els últims anys ha protagonitzat un dels grans retorns a Hollywood. Ho celebrem molt, ha recuperat la seva carrera, ha format una família i torna a ser una de les actrius més estimades pel públic.
0: I fa 36 anys.
4: Margot Robbie. Baby, you
0: M'encanta ella també. Aquesta sí que és una dona empoderada de cap a peus, eh?
4: Una de les grans estrelles del cine actual. Ella va enamorar Hollywood amb El Lobo de Wall Street, peliculón també, però després ha demostrat que ella és molt més que una cara bonica amb altres pel·lícules. Ella, a més, també és té una productora molt influent i està darrere de molts dels projectes que protagonitza, que això és curiós, eh? No només com a actriu, sinó que de vegades està darrere la producció de la pel·li.
0: Pel·lícules com Jo, Tonya, Era ser una vez en Hollywood, Babylon o Barbie.
1: Exacte. A mi m'agrada molt a Jo, Tonya, eh? Molt, és, molt. Mi... I Era ser una vez en Hollywood també, eh?
0: Però... La trobo un tros d'actriu.
4: I Barbie et pot agradar més o més, però la veritat que la tia amb Barbie...
1: Jo no l'he vist, aquesta.
4: Ho va clavar.
0: I fa 29 anys.
4: Pérez. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento. Beret és un d'aquells exemples d'un cantant, un cantautor que va començar penjant cançons a internet des de la seva habitació i, escolta, s'ha acabat convertint en un dels artistes més escoltats del pop espanyol. Amb aquest Lo Siento ha connectat amb milions de persones gràcies a lletres molt personals, molt emotives, i és un dels grans exemples de com les xarxes socials doncs poden canviar una carrera. El mateix li va passar a Pablo Alborán.
0: El Benito estava al matí al supermercat i al vespre, al matí tarda, estava fent les seves cosetes a l'habitació.
1: Doncs sí.
0: I s'ho va guanyar des de baix.
1: I mira l'ara, a la casita.
0: Sí, sí, sí. A 24 anys per...
4: Ander Puig. És una de les noves cares del cinema i de la tele espanyola. Ell va fer història amb la sèrie aquesta per adolescents, que ho ha petat tantíssim, Élite, que no l'hem vist cap dels tres. No, però que no siguem joves, sinó perquè no hem tingut temps. Però és que aquesta sèrie han sortit tots d'allà. L'Expósito, la nòvia de l'Mbappé, també surt d'allà.
0: Jo vaig veure...
4: Tu has vist alguna cosa d'Élite?
0: Un parell de capítols.
4: Pel teu fill, no?
0: No, per mi.

0: Sí. Per mi.
1: Jo... Sí, no, no, hi ha molta gent que li ha encantat.
2: Tothom parlava d'Elite, vaig dir, vaig veure això. Sí, sí.
3: No està, vas connectar?
2: Està ben feta, està ben feta.
1: Doncs aquest és el primer actor trans que va interpretar un personatge trans dins de la sèrie, saps? O sigui, actors trans que fan d'actors trans, que dius, pues està fantàstic això, no? Que per això estan. La seva feina va estar molt aplaudida, precisament, i s'ha convertit en una figura molt important per la visibilitat i la diversitat dins de la ficció espanyola.
2: I en fa 35...
1: Clara Alvarado.
2: Uf, va, tira, tira.
1: És que sabia que es posaria nerviosa. Ja sabeu que a mi m'encanta La Casa de Papel i m'adono pot amb La Casa de Papel i menys amb Bella Chao. Però, per felicitar la Clara Alvarado, havia de posar aquesta cançó. Molta gent la recordarà per interpretar a l'Ariadna Cascales a La Casa de Papel. És una de les sèries espanyoles més internacionals de la història, però ha participat en altres sèries i pel·lícules. Ella és una de les actrius que, sense fer gaire soroll, sempre ha anat construint una carrera molt sòlida.
2: I en fa... A veure, no reconeixi l'èxit de La Casa de Papel. Ja, dic que la cançó aquesta mata bala, o sigui, em va col·lapsar. I 74 anys per...
1: Paco Maestre.
4: Libertad, libertad, sin mira, libertad, guarda.
1: És un d'aquells actors que segur que heu vist moltíssimes vegades, però encara potser no l'ubiqueu pel nom. Ell acumula més de 40 anys de carrera amb aparicions a Cuéntame cómo pasó, aquesta sèrie legendària, que ha durat tota una vida.
3: Sí.
1: Hi ha gent que ha crescut, s'ha fet gran.
2: Sí, ho diem cada dia.
1: Sí. Bueno, ara feia temps que no, perquè l'actriu anterior també ha sortit. En aquella sèrie han sortit tots.
2: Tothom
1: ha sortit allà. La que s'avecina, El ministerio del tiempo, Amores para siempre, i altres sèries i pel·lis. És un secundari, diguéssim, però de luxe.
3: Sí, sí, sí.
1: De la cine i la tele.
2: Gràcies, Ares.
1: A tu, Badó.
2: És un 4:05 del matí.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: La NASA alerta que els terratrèmols de Veneçuela podrien haver afectat fins a 60.000 edificis.
3: Doncs sí, les primeres estimacions de la NASA apunten que els terratrèmols que han colpejat Veneçuela podrien haver causat danys importants o fins i tot haver destruït, atenció, fins a 60.000 edificis, molt més del que s'està dient in situ, perquè clar, des de la NASA tenen aquests aparells que poden veure...
2: No, o sigui, tenen els elements com per poder...
3: Exacte, com per poder fer aquesta estimació.
2: Un anàlisi molt més sever, eh?
3: L'Agència Espacial ha elaborat aquesta xifra mitjançant l'anàlisi d'imatges de satèl·lit, una eina que permet identificar ràpidament les zones més afectades abans de completar les inspeccions sobre el terreny, el que dèiem, eh? Tot i que es tracta d'un informe preliminar, les dades evidencien la gran magnitud del desastre i serviran per orientar també les tasques d'emergència, mentre que les autoritats continuen avaluant l'abast real dels danys i l'impacte sobre la població que anem coneixent cada dia.
2: Recordem que ja s'han decretat a partir d'avui els 7 dies de dol oficial a tot Veneçuela. I no deixem Veneçuela perquè Messi i Antonella impulsen una allau de solidaritat amb una campanya per ajudar aquest país.

0: Roccuzzo han tornat a demostrar el seu compromís amb les causes solidàries, donant suport a una campanya, en aquest cas, de recaptació de fons per ajudar els afectats pels terratrèmols de Veneçuela. La parella va compartir un enllaç a la plataforma GoFundMe amb una crida a col·laborar i en poquíssimes hores la iniciativa va experimentar un fort augment de donacions. La campanya, que tenia com a objectiu arribar als 6 milions de dòlars, ja ha superat els 5 milions gràcies a aportacions arribades des de diversos països. La gesta de Messi i Antonella ha estat molt elogiat a les xarxes, on molts usuaris han posat en valor la seva capacitat de mobilitzar milers de persones en favor d'una causa humanitària.
1: Home, està bé que aquesta... Ahir dèiem tota la gent que ha participat amb diferents, amb diferents aportacions, ja sigui d'una manera o d'una altra. L'altre dia parlàvem de fins i tot el president del Real Madrid, que va portar de la seva pròpia butxaca un milió de...
2: Un milió d'euros o dos milions d'euros.
1: Que hi ha molta gent que ha participat d'una forma molt proactiva perquè arribin els diners i que l'important era no tant que arribin els diners, que també, sinó l'administració d'aquests diners que arribin a la gent. S'està parlant de que s'estan buscant a possibles víctimes rescant pràcticament amb les ungles.
2: Sí, totalment. És aquest el gran problema. No arriben els recursos tal com havien d'arribar.
1: Que és on haurien d'arribar. I atenció, perquè Matt Damon confessa, i sense deixar Leo Messi, la seva devoció pel jugador argentí i revela el fort vincle familiar amb l'Argentina.
2: Sí, l'actor Matt Damon.
1: És que he posat música argentina i el Jaume doncs, ha posat música argentina.
2: Té una playlist preparada. No,
1: però molt tradicional, eh? Molt d'allà, eh?
2: Molt folclore. L'actor Matt

0: Damon ha tornat a mostrar la seva admiració per Lionel Messi en una entrevista recent. Mireu, clar, Damon està casat amb l'argentina Luciana Barroso. Va explicar que la seva relació amb l'Argentina ha fet que el seu entorn visqui el futbol amb molta passió i que en Messi sigui una figura gairebé de referència a casa seva. Clar, tota la seva família política són seguidors fervents de Messi. Fins i tot arribar a dir que a casa Messi és més important que ell. Una frase que s'ha fet viral i que reflecteix la seva admiració pel jugador, tant ell com la seva família. També va explicar que el seu interès pel futbol argentí va créixer gràcies a això, precisament, a la seva parella, que li va introduir la cultura futbolística del país.
1: I el que estàvem dient abans, avui és el Dia Internacional dels Extraterrestres. Parlàvem i posàvem sobre la taula a veure si creieu o no creieu en els extraterrestres, però en qualsevol cas...
2: Jo no és que cregui, perdona que et talli, no és que cregui, és que confio més, ja he perdut la confiança en la humanitat, jo confio més en la vida extraterrestre, sí, en lo que vindrà, que les persones humanes.
1: La Montse estava... En Jaume va dient que sí, eh?
2: Que és així. Totalment
0: d'acord.
2: A mi no em fa cap por.
0: Esteu segurs? No sé jo, eh?
1: La Montse deia que visionava els extraterrestres com molt petits. Tu tens una...
2: No, no, jo normal. Home, petita sóc jo, petita sóc jo.
1: Però tens una idea?
2: Sí, no, no.
1: Et fas una idea mental?
2: Sí, els vaig una mica humanoides, la veritat.
1: Una mica humanoides, jo també, eh?
2: Però els veig de veritat.
1: Quants dits a les mans? Jo quatre em poso.
2: Sí? Quatre?
1: Sí.
2: Ai, no visualitzes els dits. Això ho feu molt els pares, no? Quan neixen
1: jo quatre, però mantenint el dit gordo, que trauries el dit petit de la mà.
2: Home, no, el dit és pels mocs, el petit. No, no li
1: treguis. No, jo poso el gordo.
2: Ah, vale, perfecte.
1: Això has de...
2: Ai.
1: Això has de buscar, busques.
2: Busca.
1: Si t'hi poses, t'hi poses. Doncs atenció, tot això per dir que un professor de Harvard planteja que civilitzacions alienígenes, ara sí, podria arribar a la Terra en només 16 dies. Ja estan aquí.
2: Doncs sí, un professor de la Universitat de Harvard ha suggerit que si existeixen civilitzacions extraterrestres molt avançades tecnològicament, podrien ser capaces d'arribar fins a la Terra en només 16 dies. Aquesta hipòtesi es basa en càlculs teòrics sobre naus que viatjarien a velocitats properes a la de la llum, cosa que faria possible viatges interestel·lars molt més ràpids del que habitualment s'imagina. La pregunta és... La humanitat estaria preparada per a un primer contacte amb éssers d'un altre planeta?
1: Clar, a veure, un moment. Arriba un ésser d'un altre planeta i se'n va, no sé, a Terra. Posa, jo què sé, Alaska. A qui enviem a parlar amb aquesta gent?
2: Jo vaig encantada.
1: A qui hem d'enviar? Qui seria la persona més poderosa del món?
0: Ostres, que representi a la humanitat. Complicat, no? No sé.
1: Bueno, però...
0: home, Donald Trump, no?
1: No, no, evidentment.
0: Putin tampoc.
1: Si és Donald Trump, o sigui, entrem en conflicte directament amb tot l'espai.
0: Sí, segurament.
1: Putin tampoc.
0: Tampoc.
1: Qui hem d'enviar?
0: No ho sé, no ho sé. A l'ONU.
1: Jo enviaria...
0: A qui enviaries tu?
1: El Màgic Andreu, directe.
0: Que fes allò un truquet de màgia i que els deixés una mica
1: contents. Sí, i una medalla aquí. Som uns campions, ja està. Tots abraçats i anem a prendre alguna cosa.
2: I ja estaria. També et dic, jo m'imagino qualsevol mare del país dient, fill meu, quina mala cara fas, passa, per aquí, treu-te les sabates. Oi, que brutes. Jo m'imagino la...
0: Has dinat, vine.
2: Què necessites? Tens gana, no? És un viatge llarg, no? T'has fet, passa per aquí.
0: Sí, doncs sí, mira.
2: Jo crec que seria alguna cosa així. El cas és que un professor... No, perdoneu. La pregunta és aquesta, no? El que dèiem. Les qüestions inclouen els reptes científics de la comunicació, així com les possibles conseqüències polítiques, socials i ètiques d'una trobada d'aquest tipus.
1: Doncs res, si ens els trobem ja plantejarem com ho farem, això, eh? Tot plegat. Va, falten 2 minuts. Arribem en punt a 6:45 del matí.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
1: We are ready. Mundial 2026, el bon dia i
3: bona sort.
1: Bona sort.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
1: Vinga, va, el darrer resultat a aquesta hora, a la Bahia de San Francisco, Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0. Bèlgica ha remuntat un 0-2 contra el Senegal i es classifica especialment, èpicament i especialment per als vuitens del Mundial.
0: La selecció de Bèlgica va protagonitzar una espectacular remuntada davant el Senegal, 3-2 al Mundial de Futbol, i ha aconseguit el bitllet per als vuitens de final. Els africans dominaven el partit gràcies a gols de Diarra, Ismaïla Sarr, i semblaven tenir la classificació a tocar, però els belgues van reaccionar en els últims minuts del temps reglamentari. Finalment, el resultat, 3-2.
1: Mentrestant, els Estats Units avancen als vuitens després de superar Bòsnia.
0: Els Estats Units van guanyar 2-0 Bòsnia-Herzegovina en un partit poc brillant. Balogun va obrir el marcador abans de ser expulsat i Tillman va sentenciar amb un gol de falta. Ara, els nord-americans s'enfrontaran a Bèlgica als vuitens de final.
1: I Harry Kane classifica Anglaterra amb un doblet decisiu.

0: Una aturada cardiorrespiratòria. La Fiscalia investiga les causes dels fets i el govern reforçarà els protocols de seguretat de cara al proper partit de Mèxic.
1: Canviem radicalment de tema, ens posem en clau Barça. A punt d'arribar a 6:45 del matí, Laporta confirma l'oferta a Julián Álvarez i pressiona l'Atlètic perquè decideixi.
0: Ahir va tenir lloc la presa de possessió com a president del Barça i Joan Laporta va admetre que el club va presentar una oferta a l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez. El dirigent blaugrana ha assegurat que la proposta no es mantindrà indefinidament i ha instat el club madrileny a prendre una decisió. També ha restat importància a la denúncia presentada per l'Atlètic davant la FIFA i ha defensat que el Barça ha actuat correctament.
1: Mentrestant, el Real Madrid estudia la venda de Camavinga al Manchester City.
0: Eduardo Camavinga podria abandonar el Real Madrid aquest estiu després d'una temporada discreta. Segons diverses informacions, el club blanc hauria ofert al migcampista al Manchester City amb l'objectiu d'obtenir ingressos i disposar de més marge per reforçar la plantilla. El seu valor de mercat és ara d'uns 50 milions d'euros.
1: I acabem. Djokovic avança amb autoritat a la tercera ronda de Wimbledon.
0: Novak Djokovic va superar amb claredat Stefanos Tsitsipas, per 6-3, 6-4 i 6-2 i es va classificar per la tercera ronda de Wimbledon. El serbi continua perseguint el seu 8è títol al torneig i el 25è Grand Slam i ara s'enfrontarà també al francès Arthur Rinderknecht.
1: Gràcies, Montse.
0: A tu.
1: Hem arribat a 6:45 del matí. Anem-li a posar música. Avui ens arribes amb una de Queen, eh?
0: Sí, home, un clàssic. Anem a escoltar aquesta banda britànica de Tom Chaplin, que debutaven el 2004 amb el seu Hopes and Fears. Es definien ells mateixos com a rock sense guitarres i tothom deia, a veure, com és que no té guitarres? Com, quin tipus de rock és aquest? Doncs ho van demostrar i van demostrar que és possible i no només això, sinó que van arrasar directament amb cançons com aquesta. Everybody's Changing. Som-hi!

0: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
1: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
2: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
3: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
4: Com sempre, salut i periodisme.
5: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
6: La veritat per davant de tot.
7: Andy, i jo no penso dir la paraula.
8: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
9: M'he quedat esparverada.
10: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
11: Nena, nena, nena, nena!
12: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
13: Són 2:45 ara mateix de 7 del matí. Anem als titulars que ens porta la premsa escrita. Ens anem cap al quios, Montse.
14: A La Vanguardia trobem: la regularització desborda les previsions i obliga a activar un pla de xoc. El periòdico diu: Espanya perdrà 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea. El País diu: Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes al 2025. El Mundo titula: la venda de la seu de la SEPI amagava un pelotazo de 50 milions. Al diari Ara llegim: Aznar crida a construir una majoria nacional per fer fora Sánchez. A l'ABC llegim: els recursos per frenar la llei de nets no es resoldran abans de les eleccions. I per últim, La Razó avui destaca: Sánchez deixa la porta oberta a una altra cimera d'estiu amb Zapatero.
13: Anem al diari Esport.
14: Que diu: adeu Ansu. I Mundo Deportivo titula: la porta ferm.
12: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.

0: No, no, l'esport no és adéu-ans-ho, eh? És a...
1: Arranca fort.
0: Arranca fort. No, arranca no, fort. No era adéu-ans-ho, que era el d'ahir, eh? I la Porta Ferm, doncs sí, el que diu la Porta en la seva presentació ahir, després de la presentació, a la seva, al seu retorn com a president del Futbol Club Barcelona, en aquesta presentació en la qual doncs, va tocar diferents temes de l'actualitat blaugrana. Primer que el Barça deia que tenia líquid com per poder fer fitxatges d'entitat, d'aquí a la Julián Álvarez per part del Barça amb l'Atlètic de Madrid, i també deia que aquesta oferta no quedarà sostinguda en el temps, que serà una oferta que farà ara i que si l'Atlètic l'agafa, doncs perfecte, i si no, doncs tal dia farà un any. Bé, anem a parlar de casaments, perquè ara arriba l'època de que començareu a rebre invitacions o no, o no. Perquè casar-se sempre ha estat car, però la sensació és que ara encara ho és més. Avui l'Ares ens porta la radiografia de les bodes del 2026, dades, curiositat i tendències que expliquen com han canviat els casaments. I us avança una cosa, segur que a més d'un i d'una us sorprendrà.
1: Doncs sí, va, estem en plena temporada de bodes i aquests dies, com deies, s'ha publicat el nou informe del sector nupcial 2026, que és un estudi que s'ha fet a partir de milers de casaments que es van celebrar l'any passat, i us dic en sèrio que hi ha dades que expliquen el tema de com han canviat les bodes. També perquè cada vegada sembla que costi més casar-se, tot i que el Badó diu que no, però per començar us poso una dada.
0: És molt... No, jo no dic que no.
1: O sigui, a nivell de calés, vull dir.
0: Ah, sí, no, jo el que dic és que cada vegada els casaments s'han adaptat més a l'economia habitual de la gent, que la gent ja... Hi ha molta gent que ja no es gasta aquestes quantitats indecents de diners.
1: L'informe... Mira, per començar et dic una dada. L'any passat es van celebrar a Catalunya 28.000 bodes, vale? 28.000 casaments. Exactament, van ser 27.836. Clar, és una xifra que fins i tot ha crescut respecte a l'any anterior. Després d'uns anys complicats, la gent sembla que, com dius, torni a casar-se, però porto més dades inquietants. Comencem per una de les grans diferències que es troben en aquest informe. Ens casem més tard. Això és així. O sigui, això de se te passarà l'arròs. No et preocupis, que l'arròs està perfecte.
0: I no es passa.
1: L'edat mitjana del...
0: Sucarrat.
1: Està fantàstic. I es menja també sucarrat. L'edat mitjana del nuvi és gairebé 40 anys. La de la núvia diuen que supera els 37. Per tant...
0: La gent es casa als 40 anys.
1: Et sembla tard.
0: Sí, una mica.
2: Home, però la gent es casa ara totes les edats, no? No. Igual la mitjana són 40, perquè hi ha gent que es casa molt més gran i hi ha gent que es casa molt més jove.
0: Però em pot sorprendre o no?
1: Sí, perquè...
2: Però el que vull dir, que a mi no em sorprèn tant.
0: No et sorprèn que la gent...
2: No, perquè veig casaments de totes les edats i de gent bastant més gran, també.
0: Però la mitjana són 40.
2: Sí.
0: Això vol dir que hi ha gent que és més gran.
2: Exacte.
0: I gent més jove.
2: És el que he dit.
0: Sí, per 40 anys.
2: Clar, sí, la mitjana.
0: Em sembla molt alt.
1: És veritat que fa només unes dècades era impensable. Ara bé.
0: Totalment.
1: Ara bé. Jo ara... Em sembla surrealista que hi hagués gent que es casés amb 27 anys, amb 25, de veritat.
0: També.
2: O sigui, però passa també. Igual amb els fills, no?
1: Exacte.
2: Perquè, clar, tot va lligat una mica, no? La maternitat
1: i la paternitat. Dic,
0: també la gent és més jove, més gran.
2: Com?
0: La gent és més jove, més gran. La gent és més jove que abans, més gran.
2: Exacte, sí, dir, la vida, clar.
0: Abans una persona de 45-50 anys era una persona gran.
1: Exacte, clar.
0: Ara no.
2: Totalment.
1: Hi ha una altra dada que també explica molt bé com ha canviat el tema de la societat, perquè a Catalunya més del 90% d'aquests casaments ja són civils. És a dir, les cerimònies religioses són cada cop més l'excepció, diria. Don't believe me, just watch.
0: Bé, que moltes són aquelles que es fa la cerimònia civil a petit comitè, allò que són quatre i ens anem a dinar.
2: I tant, sí.
0: I després es fa, quan es fa el casament, quan es fa la celebració...
1: Exacte, la festassa, diguéssim.
0: Es fa aquella cerimònia impostada.
2: Hi ha molt més tipus de festes ara,
0: que
2: ja.
0: El que em va fer a mi la cerimònia és allò de, senyor, vagi una mica per feina.
2: M'entén? Per què?
0: Perquè s'enrotllava com una persiana que hi ha allà... Entre el sol que queia, la calor que feia, tot plegat, senyor, va, anem, tu.
1: A veure, rapidet, vinga, sí.
0: Anem a fer un refrigeri.
1: Ja pot petonejar la nòvia.
0: I el dia que es veu trobar i el dia que es van conèixer, explica'm coses de la teva...
2: Però jo tinc un dubte. Tot això, abans ho parlen amb tu, tot el que diran? És a dir, suposo que et fan una entrepetida d'entrevista o alguna cosa...
0: Jo vaig intentar colar-li un gol i la meva exdona em va dir que absenta. Jo vaig intentar curar un gol, tipus que ens havíem conegut a Las Vegas, a no sé on, a... muntar-me una pel·lícula perquè l'expliqués allà i que tothom flipés. I m'ho van treure del cap.
1: Clar, clar, no podia ser.
0: No. Després em va dir, home, després, cada 17 de juliol l'has d'abraçar i us heu de mirar i fer-vos un petó i demostrar-vos l'amor que teniu l'un a l'altre. Però només el 17 de juliol, eh? Home, sopem cada dia, tampoc passa res, eh?
1: Va, anem amb una altra dada, que era el que volia parlar. El dinerito, el money. Aquí hi ha la dada que més m'ha sorprès. Segons l'informe, una boda a Espanya costa de mitjana, nois, 25.183 euros. Sembla molt? Poc?
0: Home, Déu, són diners, són molts
1: diners.
0: És molta
1: pasta, no? Hi ha un altre estudi que s'ha publicat aquesta mateixa setmana que eleva la factura fins als 32.355, que es compten totes les despeses reals que acaben assumint les parelles. I sabeu què és el que s'emporta més de la meitat del pressupost?
0: Ni idea.
1: El restaurant i el càtering.
0: Ah, molt bé,
2: clar,
0: també.
2: Ja.
1: No, clar, només aquesta partida representa aproximadament el 53% de tota la despesa.
0: Poc em sembla, si al final ho és quasi tot.
1: Clar, és clar, clar.
2: Bueno, però hi ha despeses d'aquestes extras, no? Que ara suposo que ens explicaràs.
0: Que si el dijo, que... Okay, que si el fotògraf...
2: El fotògraf.
1: Ah, exacte. El cost mitjà, llavors, per fer-nos una idea, és d'uns 225 euros per convidat. És a dir, amb una boda de 115 convidats, que és la mitjana actual, diuen, només el banquet ja supera els 25.000 euros. I aquí és on noto el gran canvi any rere any. Enguany, de moment, no tinc cap boda. Però no sé si us passa, si esteu d'acord, que és una mica el debat de sempre. Quan reps una invitació,
0: ara.
1: Quan posem dins el sobre?
0: Home, mínim que cobreixi el cobert.
1: Va, però és que cada any va
2: cada
1: més
2: any
1: el cobert.
2: Cada any és més, home, ara...
1: Sí, no, jo no és per res, i no em considero una tia rata, saps? Quan vas a una boda, normalment és d'algú... Jo he tingut poques bodes de compromís. Alguna que m'ha colat alguna parella, que ara ho penso, de que amb aquesta malparida li vaig deixar un sobre de 150 euros, no l'he vist més a la vida. Però, de normal, són gent que estimo. Ostres, us ho juro que jo encara recordo algun sobre de 100 euros, fa molts anys. Que tu ara dius 100 euros, com vas amb 100 euros?
2: No. Va haver un temps que la quantitat estàndard era 150.
1: 150, exacte.
2: Però fa molt temps, això.
1: Fa molts anys.
2: Clar, ara no pots anar amb 150,
1: no? Fa molts anys, clar. És que si
2: visto lo visto?
0: 300.
1: Clar, és que si el cobert no es costa de mitjana uns 225 euros...
2: Mínim 250, mínim. Doncs
1: clar,
2: per cobrir just...
1: Va per all, clar. Cada vegada és més habitual regalar entre 200 i 250 per persona... Si és família o amics íntims, pues ja ni t'explico. Això explica perquè hi ha gent que quan li coincideixen tres bodes en un mes, ja tremole. Si és que no pots fer vacances, tres bodes en guany. I després, per a què es divorcin a l'any?
0: Perdona.
1: Això ha passat també,
0: perdona, després una altra, que és per persona, que si sou dos...
1: No, clar, és que imagina't, no pots anar de vacances.
2: I una família si dos, que vas amb els nens.
0: Si pagues 250 per cobert, si són dos, tampoc pagues 500, pots pagar 400.
2: Bueno...
0: O 450.
2: Bueno, però al final el cobert és... són dos coberts.
1: Clar,
0: sí,
1: clar,
0: ja ho
1: sí,
0: sé.
1: Sí.
0: Però...
2: Potser amb els nens sí que pots reduir una mica, perquè normalment no.
0: El menú
2: si és
0: infantil.
2: Menú més limitat, igual aquí pots reduir, però si són dos...
0: calla.
2: És a dir, si vas a una família de quatre, igual si poses 800, doncs ja està bé, no?
0: Jo en tinc una a finals d'agost...
2: Ui.
0: I, però clar, és que va el meu fill menja més que el 50% de les convidats.
2: El teu fill no cola.
1: Eh? Hi ha un tema amb el tema dels sobres, Badó, que tu abans has comentat que vas tenir sort, tens uns convidats,
0: meravellosos.
1: Però és veritat que hi ha un tema també, o sigui, gent molt propera de dir, la gent, de vegades, nosaltres patim pels sobres i hi ha gent que es planta allà, que dius, aquest ha fet un ingrés, aquest ha portat un sobre, aquesta gent ha vingut aquí de franc.
2: Sí? Sense
1: això,
2: res?
1: Això cada cop està passant més.
2: De debò?
1: Sí, gent que diu, home, m'has convidat, perquè vols que estigui, doncs escolta, doncs ara...
0: Ja estic. També
1: aquí.
0: Dic una cosa, el meu casament em va sorprendre. Gent amb molt poder econòmic que...
1: Veus? Semblant el que estic dient.
0: Mec, i gent que...
1: Que no t'ho esperaves?
0: Amb humil, que a més coneixia i que treballava amb mi i que sabia que li costava arribar a final de mes.
1: Va
0: i que era gent bastant de la Verge del Puny, pam.
1: Veus?
2: Sorpreses.
0: I que em va sorprendre
1: I
0: molt,
1: I després hi ha una altra cosa. Parlem dels sobres, que ha quedat una mica antic, també, no?
0: O sigui, es fa ingrés, ara,
1: sí, es fa ingrés, perquè jo recordo la boda de ma germana la Gran fa molts anys, mon pare, el Teixi, que ens estarà escoltant, amb un pet descomunal, quan va arribar a casa encara sortien sobres.
0: Oh, quina meravella. Quin
1: clar, saps allò que es feia abans, que li dones al pare i
0: aquí,
1: tal?
0: Aquí,
1: ara ja no
0: aquí
1: es fa,
0: guapo,
1: això.
0: És que al cap de, jo què sé, de 3-4 mesos et poses aquella americana del casament
1: i posa'm
0: a la butxaca. Posa'm a la butxaca, perquè notes una cosa, epa, sobre 500 euros.
2: Sí, sí. Jo veig perillós, això dels sobres, eh? Poden perdre's. Ja, no,
1: ja no, ja no es fa. El que està clar és que hi ha un tema també molt curiós, per dir-ho d'alguna manera, i és que 7 de cada 10 parelles acaben gastant més del que havien previst inicialment, és a dir, pràcticament tothom es passa el pressupost. Bring me down, can't run. Bring me down, love is too high. Bring me down, can't run. I acabem amb el tema de les tendències, ¿vale? Que fa referència a aquest estudi. Estareu d'acord que cada vegada hi ha més casaments que duren tot un fin de, eh? Sopen el divendres, es casen el dissabte i el brunch el diumenge. Prou ja, per
2: favor. No cal,
1: favor.
2: No.
1: Si és que este no. M'està... Bueno, ja faig el cap de setmana de vacances a la teva boda.
0: El reivindico.
1: Per favor.
0: Perdona, jo el vaig fer ara fa un any i vam, ja divendres vam anar i vam fer la preboda. A la preboda érem 40 ja, que ens vam quedar tots a dormir. 40 persones.
1: Mare de Déu.
0: Amb catering també, amb festa. L'endemà hi ha el casament, a tot drap. I el diumenge vam fer la postboda. A la piscina... Molt bon rotllo.
2: Jo veig això si hi ha gent molt propera. És a dir, si sou pocs i hi ha gent molt propera, llavors sí que tot el cap de setmana està bé. Però a
0: no,
2: veure,
0: ho
2: fer allà...
0: Ho vam fer amb gent propera.
2: Per això, però aquest extra del divendres i del diumenge, doncs dius, bueno, un grup de...
0: Que
2: saps que et portaràs bé...
0: Els propers eren molts. Però,
2: no, és que és poden això. Ser molts, clar,
0: sí,
2: clar.
0: Sí,
2: clar.
0: Érem els més els más allegados, eh?
1: Moltes hores, Bado. Jo ja suo només de pensar un cap de setmana sencer, massa hores. També estan desapareixent, diuen aquest informe, les taules rodones i tornen les llargues, molt més informals. Hi ha parelles que substitueixen el pastís per una hamburgueseria, un food truck de pizza a mitjanit, això també ho hem vist, i altres prefereixen gastar-se menys diners en flors i invertir-los en música en directe, que això també és un tema que a cada boda que passa hi ha més música
0: directa. Jo tenia
1: directa,
0: una banda en directe.
1: Clar, això està molt guai.
0: Durant l'aperitiu. Només a l'aperitiu.
2: Sí, està bé.
1: I fins i tot hi ha bodes, hi ha nuvis que contracten tatuadors, il·lustradors o coctelers perquè els convidats visquin com una experiència diferent. En definitiva, les bodes continuen sent cares, molt cares. Jo encara no se m'ha passat l'arròs, ¿vale? Això no ho diu l'informe, això ho dic jo. Encara em puc casar. La gran diferència és que abans s'intentava impressionar les bodes i ara cada vegada més el que es busca és que ningú vulgui marxar mai de la festa. Eh? Allò que s'allargui eternament aquell cap de
0: setmana. Aquí la clau rau també en que tinguis un bon disjockey. Que el disjockey posi música i que connecti.
1: Bona.
0: Mira, el disjockey que tenia jo al meu casament era el que és avui un dels caps de comunicació de l'equip Ducati de MotoGP.
2: Mira.
0: Sí.
2: Home, ja sé qui és.
0: Un supercrack.
2: Sí.
0: Un supercrack.
2: Comença a parar el seu nom?
0: Artur Vilalta.
2: Sí, Vilalta. Sí.
0: És un dels grans de la comunicació de MotoGP. I aquest va ser el meu disjockey de la meva festa.
2: No ho sabia. Maquíssim, l'Artur.
0: Boníssim. Va, gràcies, Ares.
1: Casa't. Sí.
0: Molt ser casa't.
2: Jo tinc pendent. Casem-nos, però jo faré una cosa molt alternativa, ja us ho dic ara. A mi no em veieu aquí amb el bodorrio, tot el ritual. No,
0: però
2: jo faré una cosa ben
0: diferent. Ens deixarà ser partícips o no?
2: Sí, home, sí. Això
1: m'encanta, Montse.
0: Això queda aquí, eh?
1: Una boda, el bon dia i bona sort. Jo, si em casés, també, com la Montse, no sé si alternativa és la paraula, però trencaria totes les normes. Jo sempre ho he dit, i mon pare ho sap. Bueno, primer que li dic, papa, aguanta, que algun dia em casaré, no moris encara. Diu, me quedo poc, dic, aguanta. Ahir justament parlàvem d'això i em deien, mira, pues el traje que em compri per la teva boda també et servirà per la caixa. Dic, veus? Amb aquesta família ho aprofitem tot.
2: Aquesta és la mentalitat.
1: Aquesta conversa, us ho juro, va
2: ser ahir.
1: I una de les coses que jo faria amb la meva boda, com que som tres filles, les dues s'han casat, les meves dues germanes s'han casat i mon pare les ha portat a la boda. A mi em portarà ma mare. Si la primera norma que trencaré, a mi no em portarà meu pare, perquè meu pare ja ha portat a dos.
2: Clar.
1: I ma mare em portarà a mi. Això per començar, tu imagina't.
2: Està bé, està bé.
0: Saps com el meu pare que deia, tinc 5 fills, eh? I he pagat, com ho deia allò? Tinc 5 fills i he pagat 6 casaments.
1: Com?
0: No, sí. Diu, no em penso pagar cap més. I jo encara no m'havia casat. En sèrio? No, home, no. Això no va així, eh? 3 quarts i 5 minuts de 7 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Va, Montse, digues allò de...
2: Va. No, home, no, els oients estan cansats ja, Montse, de la Toni.
0: Els oients ho volen, això.
2: Els oients ho volen. Fem una enquesta. Tònit sí, a Tònit no.
0: A Tònit sí.
2: Va, dades que et deixaran... A Tònit!
0: No, ho hauríem de fer un dia... Mira, dilluns ho farem els tres.
2: Ha quedat bé, això.
0: Així, ha quedat perfecte. Va, que va, la primera. El 90% de la població mundial viu a l'hemisferi nord.
2: Déu-n'hi-do.
0: Què passa?
1: No, atònita, no l'he vist venir. Si és que passa amb aquesta secció, no veig venir les dades. I dic, uau, el 90%.
0: La segona, la velocitat mitjana d'un petó apassionat pot augmentar el ritme cardíac fins a unes 110 pulsacions per minut.
1: Epa!
0: Aquesta ja t'ha agradat més, eh?
1: Aquesta m'encanta.
0: Vinga, vaja, anem a la tercera. Un humà pot somiar entre 4 i 6 vegades cada nit.
2: No me'n recordo jo mai, dels somnis. Avui he tornat a somiar i me'n recordava quan m'he despertat, igual que em va passar ahir, però
1: i després
2: ja després, escolta, passen 5 minuts i...
0: Hi ha somnis que el recordo, em llevo, el recordo, el vull mantenir la retina perquè m'ha agradat molt, em torno a dormir, em llevo i ja no me'n recordo.
2: Ja no te'n recordes, quina ràbia.
0: Molta ràbia. És que últimament no sé què em passa, però hi ha moltes coses que no recordo, eh? Que no sigui l'edat. Va, anem, anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
4: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim ja actives diverses incidències. Parlem de dos accidents. El primer talla la calçada de la AP7 a l'altura de Pobla de Montornès, també a l'altura de Roda de Barà, en direcció Tarragona, en sentit sud, que a hores d'ara doncs, deixa 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, el segon accident ha estat a l'altura d'Espinelves, a la C25, que en direcció Lleida doncs, deixa un carril de circulació tallat i deixa, però, menys d'1 quilòmetre de lentitud. En tercer terme, tenim un vehicle variat a la AP7, a l'altura d'Ampolla, que en direcció Barcelona, doncs també talla un carril de circulació, també deixant menys d'1 quilòmetre de retencions. Pel que fa a les retencions habituals, tot i així, destaquem doncs, que ja tenim intensitat al nus de la Trinitat de retruc, també a les dues rondes de Barcelona, sobretot a les seves primers trams, en sentit Llobregat. Precisament al Llobregat ja tenim alguna petita lentitud, a l'A2 i a la B23 a l'altura de Sant Feliu. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort. D'aquí a 7 arribem en punt a les 7 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Com cada any, l'Agència Tributària ha publicat la llista dels seus autors, empreses i persones conegudes del panorama espanyol que tenen comptes pendents amb Hisenda, com... ara direm les persones, que molts d'ells són força mediàtics, els que tenen més deute normalment són els que són...

0: més mediàtics, eh? Com estan els números de Cana aquest any, Montse?
1: Ui, el micro, ara. Veuràs, Badó, que ens sorprendrà, eh? Perquè de vegades no passa això, que els més mediàtics són els que més deuen, eh? Però, en qualsevol cas, la llista inclou els autors que tenen un deute de més de 600.000 euros, molts diners, eh? Concretament, hi ha 5.853 persones a Espanya que deuen més de 600.000 euros a Hisenda. I una de les clàssiques és Isabel Pantoja. Però te fuiste
0: Què passa a aquesta senyora?
1: A aquesta dona li passa una cosa bastant greu, que lluny d'anar disminuint any rere any el seu deute, cada vegada en deu més. Concretament, aquest any deu 264.000 euros més que l'any anterior.
0: Però, és que no, perdona un moment, no estaria bé ja aquestes alçades de la pel·lícula canviar el gestor? Vull dir, no, senyora!
1: Que una cosa no acaba de rotllar.
0: No surten els
1: números.
0: Però saps
1: quant deu en total? Clar, aquest any deu 264.000 euros més, però és que en total deu 1,3 milions d'euros.
2: És que és molt fort.
0: Hauríem de començar a retallar els sopars de cap de setmana.
2: És que ho penso i dic que aquesta dona va sortir abans de la presó que de la llista de deutes de...
1: Ah, sí?
0: Sí.
2: Si surt abans de la presó, si ets Isabel Pantoja, que d'aquesta llista no sortirà mai aquesta dona.
1: No.
2: Cada any fa la bola més gran.
1: Sembla que no. Però no a tothom, no tothom li passa igual, eh? En aquest cas ha augmentat el deute i hi ha gent que el disminueix. I en aquest cas tenim a Bertín Osborne. Yo soy un vagabundo.
0: A veure un moment, però tu pots anar pagant Hisenda quan et ve bé o com
2: sí,
0: va
2: claro.
0: Això?
1: Tu pots anar pagant, suposo que és com amortitzar la hipoteca. Dius, claro. Ara et poso una miqueta més i ara em dec una mica menys, saps? Llavors, clar, jo suposo que van fent això. El que passa amb Bertín Osborne és una cosa, i és que segons aquesta llista ha rebaixat el seu deute en només 30.000 euros, val? Però encara en deuria 835.000. Però ahir va sortir la seva representant, va dir que el cantant estava molt enfadat perquè va pagar el 15 d'abril d'aquest 2026 tot el que devia. És a dir, aquests 835.000 euros ja estarien saldats segons la seva representant. Però la llista, encara que es va publicar dimarts, doncs es va tancar el 31 de desembre del 2025 i, per tant, no recull aquesta actualització.
0: No és l'única persona que li ha passat
1: això? I no és l'única persona. Després també veurem que hi ha també altres queixes en aquest sentit, eh? I altres que també apareixen en aquesta llista i no només és el primer any. Paz Vega. Que voldries tenir...
0: A veure, Paz Vega, què deu?
1: Paz Vega deu gairebé 2 milions d'euros. És 1,8 milions. I l'ha reduït en 435.000 euros en el seu moment, però va tenir 3 milions de deute. En el cas de Paz Vega, hi ha hagut d'hipotecar diverses hipoteques a Madrid i Sevilla per anar pagant. També bona part dels seus ingressos de les feines els ha hagut de destinar.
0: Quina mandra, mirar el compte corrent i veure que estàs en menys 1,8 milions.
1: De fet, en Paz Vega s'ha parlat que el patrimoni, la mala gestió del seu patrimoni per part de la seva exparella, Orson Salazar, crec que es deia, que sí? I venia una mica per aquí els seus problemes fiscals, eh?
0: Tenim gent que està vinculada al món del futbol.
1: I tant, l'empresari i expresident del Barça, Joan Gaspar, deuria 990.000 euros, l'exfutbolista del Barça, Arda Turán, 1,26 milions, i l'exàrbitre José Enríquez Negreira, que en deu 1.080.000 euros. Però a la llista apareixen, per exemple, clubs com ara el Cartagena, que deu 1,25 milions, l'Atlético San Lorenzo de Almagro, que deu 920.000 euros, però la nova llista també ha inclòs persones que havien deixat d'aparèixer però que han tornat, que això és molt inquietant.
0: Dius,
1: ja havia saldat, però no, torna el fantasma. Per exemple, és el cas de Patricia Conde.
0: Ara parlarem de Patricia Conde, que també ha fet el crit al cel, eh?
1: Totalment, perquè després de 2 anys fora de la llista, recordem que ja venen de lluny els seus problemes amb Hisenda, torna a aparèixer amb un deute que la llista diu que és de 714.000 euros. Però atenció, perquè ahir va penjar un post a les xarxes socials desmentint que tingués cap compte pendent amb Hisenda. Fins i tot va adjuntar l'extracte de l'agència tributària i va dir que prendria mesures, que això no és correcte. Recordem, havia tingut problemes anteriorment per deduir-se de l'IVA coses que no eren legals deduir-se.
0: Perquè, perdona, aquest document qui el filtra? La pròpia agència tributària, no?
1: Aquest document és un document seu, que ella ha rebut.
0: No, dic el document en el qual surten tots aquests...
1: Sí, ja es publica la llista. La llista aquesta es publica de tots els contribuents que deuen més de 600.000 euros a Hisenda. Llavors, en aquest sentit, Patricia Conde ha dit que envoltar-se de persones que no t'aconsellen bé és de les pitjors coses que t'ha pogut passar, però ahir recordem que desmenteix aquest deute, que diu que no és correcte i que hi ha hagut una errada administrativa i que ella no hauria de ser en aquesta llista. Més gent, Kiko Matamoros, que també retorna al llistat d'autors després de 3 anys

0: fora, enguany apareix amb 600.000 euros.
1: I encara hi ha més gent que forma part de la llista.
0: Sí, hi ha més gent. Mario Conde, un històric que deu gairebé 2 milions. També a Capito García Sánchez. Atenció, que aquest senyor no és mediàtic, però és una referència històrica d'aquesta llista perquè deu, atenció, 15 milions d'euros.
1: Ai, la Capito!
0: 15
2: Capito,
0: milions d'euros.
2: Carinyo, que se t'està fent bola.
0: Però, estimats, si això us sorprèn...
2: Cuidado, Capito.
0: A veure com us quedeu després d'aquesta xifra, que hi ha dos germans, que són dos empresaris de Ciudad Real, del sector immobiliari.
1: En Ramon i l'Agustín.
0: Exacte, que són els que s'emporten la palma.
1: Els Olivares.
0: Els Olivares, que tenen un deute de 36 milions d'euros cadascun d'ells.
1: Aquest xic viu en la vida al límit, eh?
2: Cadascun
0: d'ells. Però quan has de guanyar per tenir aquest deute? És a dir, si deus 36 milions tu i 36 milions al teu germà, què està passant aquí?
1: Però està bé, perquè el deute és el mateix. Vull dir, aquí...
2: Jo revisaria, aquí.
1: Van a la part. Està molt
0: bé.
1: Sí,
0: i per últim, hi ha una nova incorporació a aquesta llista, una empresària catalana que es diu Diana Grapin-Stavinsky, bueno, catalana, suposo que... Bé, és a Catalunya, una empresària associada a immobiliàries que, atenció, comença forta, fa una llista, una entrada triomfal, aquesta llista, amb 30 milions i mig d'euros. 30 milions.
1: La Diana per poc no s'hi posa, eh?
0: No, no, i llavors també passa que hi ha altres que surten de llistat per haver liquidat el deute, per haver-ho rebaixat de 600.000 euros, per ajornament, etc. Per exemple, Diego Torres, l'empresari que tenia un deute de gairebé un milió, també no ha apareix en aquest cas. Spanair, com a empresa, que devia 7 milions i escaig, tampoc no hi apareix. El Real Jaén tampoc. Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez tampoc. I Viaje Siberia, que ha sortit i que tenia un deute de gairebé 8 milions i que ja, segons Hisenda, no el té.
1: Gràcies, Montse. Celebro que cap de nosaltres estigui a aquesta llista.
0: Jo també ho celebro.
1: I que segurament en un futur tampoc hi serem, eh?
0: Espero que no.
1: Gràcies, Montse.
0: A tu.
1: Les 7 i 1 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: Vinga, va, anem a la pregunta del dia. Deixeu-me que saludi. Joan Callarissa, bon dia,
4: hola,
1: bona sort.
4: Hola, què tal? Bon dia.
1: Com estàs?
4: Doncs pues molt bé.
1: Sí?
4: Encantat de no estar a la llista, esta.
1: Ai, sí. Que bé, que
4: és que, Montse, pel matí ja, quins disgustos me donen tota esta gent. Tota
0: imagina't.
4: No, és que, saps, de ser responsables, tota esta gent que surt en esta llista vol dir gent que està fent cua perquè l'operen, carreteres que no funcionen, perquè estan malament i en clots,
0: sí,
4: diners que no invertim en rodalies, la falta que fa,
0: etcètera. Molt ben dit, milions.
4: Doncs sí. Pagueu!
1: Doncs ara. Què tal, com estàs?
5: Molt bé.
1: Georgina Badenas.
5: Molt bé, molt
1: que,
5: bé.
1: Escolta'm, qualsevol que et segueix a Instagram tens una vida de fantasia i de, luxúria.
2: Apa!
1: Que Déu-n'hi-do la vidorra.
2: Que fixes ara?
1: No.
4: Hola, la, orienta-hi, hola, la.
1: M'enteixo? Va, home, va.
5: A Instagram tot sembla molt més maco del que és.
1: Home, tant, ens hem de vendre així.
5: Clar, en realitat no tot està maco.
1: Vinga, va, anem a la pregunta. Quina és la temperatura aproximada del nucli de la Terra? Entre 2.000 i 3.000 graus, entre 5.000 i 6.000 graus o entre 500 i 600 graus, Montse.
0: Perdó, que m'escanyo, que m'has enganxat bevent aigua. Entre 5.000 i 6.000.
1: Què diries, Joan?
4: Jo pensava dir el mateix que Montse, però ara diré 500, 600 per no copiar-la, com sempre.
1: Molt bé, i tu què diries?
5: Jo també, però més que res per les onades de calor. Veient la calorassa que fa, jo d'estar capeta.
1: I ara és...
2: El màxim, també, no? De 5.000 a 6.000.
1: Entre 5 i 6.000 graus.
5: Sí, sí.
1: Doncs la resposta de seguida, som-hi. És 2 de juliol del 2026, el dia que ens vam sabent que la conductora del bus accidentat a Lleida ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues, segons ha confirmat l'alcalde de la ciutat i la Guàrdia Urbana.
0: El sinistre ha deixat 44 ferits, 21 dels quals continuen hospitalitzats i 4 estan ingressats a l'UCI. Això sí, les autoritats de Lleida confirmen que tots ells evolucionen favorablement. El portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia, ha informat que les primeres diligències ja s'han adreçat al jutjat mentre continuen les tasques per determinar les causes de l'accident.
1: Després d'una setmana del doble terratrèmol a Venezuela, els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge a les 24 hores del dia per buscar els desapareguts.
0: Les autoritats del país han elevat fins a gairebé 2.300 les víctimes mortals i a més de 11.000 els ferits. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya confirma 26 morts espanyols i 150 desapareguts. La presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha decretat 7 dies de dol nacional per les víctimes.
1: I els Mossos i la Guàrdia Civil han tornat a escorcollar al centre d'Irta Terça per la investigació sobre l'origen del brot de la pesta porcina africana.
0: L'operació, ordenada per un jutjat de Cerdanyola del Vallès, també ha inclòs un centre de recerca de Madrid. La investigació continua sota secret de sumari i, de moment, les anàlisis no han trobat indicis que el virus s'hagi escapat del laboratori ni tampoc cap fallada de biosecurament.

0: Seguretat.
1: El nom és Centre Irta Cres, ara sí. I avui està previst que el Parlament validi els primers pressupostos de Salvador Illa.
0: En aquest context, Esquerra Republicana exigeix al president avenços en el control de ports i aeroports per part dels Mossos i també en finançament. Ahir la sessió de control va estar marcada per la pressió de Junts i el PP pels casos de corrupció que envolten el PSOE.
1: I el NAC demana suspendre el termini per retorn dels murals de Xixena fins que l'Aragó faciliti la informació tècnica necessària pel seu trasllat.
0: El museu assegura que no pot completar l'avaluació de riscos perquè desconeix com es descarregaran, es desembalaran i reinstal·laran les pintures. També reclama un comitè d'experts internacionals i adverteix que el trasllat no començarà el 6 de juliol perquè encara falten les autoritzacions de l'Aragó.
1: I la presentació dels equips del Tour de França obligarà a tallar avui bona part dels barris de la Sagrada Família i el Clot.
0: El perímetre quedarà tancat al trànsit entre les 12 del migdia i 2:15 del vespre. No es podrà circular amb vehicles ni accedir als aparcaments de la zona. L'acte central de la presentació dels equips es farà a l'Avinguda Gaudí davant la Sagrada Família.
1: I avui parlem de la mort d'un clàssic, mort Víctor Willis, membre de Village People i coautor dels èxits del grup.
0: Ha estat la pròpia banda qui ha confirmat la seva mort després d'una malaltia breu, però, segons han dit, agressiva. Willis, de 74 anys, va ser el cantant principal del grup i també coautor d'èxits com YMCA, el tema que escoltem, Go West o In the Navy.
1: Són les 7 i 5 minuts del matí, anem pel temps. Juan Carlos Piña, bon dia i bona sort.
2: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat amb alguns núvols baixos al nord del Pirineu, on no es descarten precipitacions dèbils i disperses poc significatives. Avui les temperatures diurnes baixen al Pirineu, pugen a Girona i es mantenen amb poques variacions a la resta. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. L'AEMET ha activat avisos per calor a Girona, depressió central de Lleida i litoral de Tarragona. Per altra banda, pendents a l'Empordà i a la meitat sud de Tarragona per possibles ratxes fortes de vent. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. Molt bon dia. A les 7 i 6 minuts del matí. Vinga, va, tornem a la pregunta. Quina és la temperatura del nucli de la Terra? Entre 2.000 i 3.000 graus, entre 5.000 i 6.000 o entre 500 i 600, Montse?
0: Entre 5.000 i 6.000.
3: 500 i 600.
4: 5.000 i 6.000.
5: 5.000 i 6.000.
1: Tu quan has dit?
4: El mateix que jo.
1: 5.000 i 6.000.
5: Els nenes guapes al dematí encerten les preguntes.
4: Ai, que sí, dis-ho. Dis-ho.
1: Senyor-ho.
4: Senyor-ho, dis-ho.
1: Entre 5.000 i 6.000.
4: Ah, bravo.
0: Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
1: Quina paciència, Jaume, eh? Quina paciència que s'ha de tenir en aquest programa.
4: Si l'Anna estava dormint, l'hem despertat de cop, eh?
1: Aquí? Aquí?
4: El Jaume.
1: Ah, no,
0: el Jaume. El Jaume, no, el Jaume està ben despert des de primera hora.
1: Digues, digues.
5: No, que deia que me miressis a mi, perquè avui... tampoc per no contar més del conte, però és que en aquesta som una família, ja el bon dia i bona sort.
1: Sí, sí, sí.
5: Ens contem la vida i avui et porto una raó per la que has de ser feliç tu més que ningú avui.
1: Ah, sí?
5: Sí.
4: Ui, ui, ui.
5: Avui hem de ser feliços...
1: A veure, però si encara no hi ha... Espera.
5: Però dis-ho ja, que estic nerviosa, home. Porto des d'ahir esperant aquest moment.
1: La dona del dis-ho i del senyor.
5: Vinga, fot-li.
1: A veure, avui hem de ser feliços per...
5: Les decepcions que ens obren els ulls.

Que sé que pot sonar estrany, però, clar, la gent es preguntarà com has de ser feliç per una decepció. Sí, sí, les decepcions ja sabem que fan mal, fan molt mal, però també tenen una cosa bona, i és que ens ensenyen qui tenim realment al costat. Perquè hi ha persones que estimem tant, que admirem, o que fa tants anys que formen part de la nostra vida, que acabem pensant que sempre hi seran. Sense adonar-nos-en, els acabem perdonant coses que no hauríem de normalitzar mai, perquè una amistat de 20 anys o del que sigui no et dona dret a faltar el respecte. Una relació de tota la vida no et dona dret a trair una confiança, i estimar molt algú tampoc vol dir haver-ho d'aguantar tot. De vegades necessitem una decepció perquè caigui la vena dels ulls per veure aquella persona

0: tal com és, no tal com nosaltres volíem que fos. I si al principi fa mal, està clar, però no, perquè no només perds una persona, també perds la idea que t'havies fet d'ella, eh? Perquè quan passen els dies arriba una sensació inesperada. I no t'ho creuràs, però és la tranquil·litat, perquè t'adones que ja no has de justificar certes actituds, que ja no has de buscar excuses, que no has de fer veure que tot està bé, quan en realitat feia temps que alguna cosa no estava encaixant en aquesta relació. I és llavors quan entens que no totes les persones que marxen deixen un buit. Algunes deixen pau, algunes et fan un favor sense voler, algunes t'ensenyen d'una vegada per totes el valor que té envoltar-te de gent que et cuide, que et respecte i que et fa sentir bé. Per això avui hem de ser feliços per les decepcions que ens obren els ulls, perquè hi ha decepcions que no venen a destrossar-te la vida, venen a apartar-te a algú que ja no havia de ser al teu costat. I encara que al principi no ho entenguis, amb el temps descobreixes que de vegades el millor que et podia passar era saber la veritat.
1: Us ha passat això alguna vegada?
2: Sí, de fet, estava escoltant-la i pensant, tan identificada, perquè recentment he tingut una trifulca amb unes amigues i pensava, hosti, dic, és que és així? Haver de donar explicacions, aquestes històries i tonteries...
1: Per t'ha reconciliat?
2: Estem en ello, soc una mica orgullosa, ho reconec i... Sí, he dit, mira, xates, ara estaré una setmaneta que no parlo. No, bueno, ja està poc. Llavors, ara estem en ple moment, no?, de...
1: Reconciliació.
2: De reconciliar.
3: Si al final no et reconcilies, tampoc passa res, eh? Això també és un tema.
4: No cal forçar, no cal forçar.
1: Perdona, això és el que diu l'Ares, eh?
2: Hi ha amistats, hi ha amistats, no?
0: Justament, a mi m'ha passat sobretot amb dues persones a la meva vida. Us ho juro que en el moment ho vius com pitjor que una ruptura de parella.
3: Una ruptura, totalment.
0: Però perquè és una cosa també socialment que ens han inculcat, no? De dir, no, és que acabar, trencar aquesta relació... Escolta, ni us ho he trobat a faltar, ni us hauria d'haver dedicat tant... Perdonat el tema...
4: Sí, però fora.
0: Però fora de la meva vida. Fora per sempre.
2: I que hi ha gent que es queda només a etapes, a certes
0: etapes.
1: Sí, no? Que està clar que la gent que s'estima es cuida.
2: Això
1: punt.
2: Sí.
1: Sense pal·liatius. Punt. Ja està.
0: Punt.
1: La gent que estimes la cuides.
0: Ei, ens podem equivocar. Sí. No dic que no som perfectes.
1: Però quan t'equivoques molt sovint...
0: Exacte. No, i al final obres els ulls, de dir, és que m'estic menjant aquí unes dinàmiques i uns temes que no...
1: Que les normalitzes.
0: Clar, que ho normalitzes pels anys, que els anys... O sigui, les amistats no es medeixen pels anys que coneixes amb una persona.
4: No,
0: Jo, precisament, jo tinc amistats de quan era petita, que, ostres, que els nostres camins es separen perquè, ostres, no té res a veure amb aquesta persona.
1: Això m'ho deia l'altre dia el meu germà, que et deia, diu, el meu germà... Fa un temps va anar a viure a la Costa Brava, té allà el seu restaurant i ell viu en un món molt a part del que estava fins ara, molt més a prop de la família, dels amics, i ell doncs, ha decidit fer aquesta vida. Diu, he conegut gent de fa un any que m'ha portat molt més que gent que fa 20 anys que conec.
4: Així és.
0: És que és així.
1: Vull dir que la vida, al final, fa que les persones s'acabin trobant, eh?
0: I tant. I et col·loque, també. O sigui, al final, té a veure amb això, que l'edat té a veure amb que et saps triar millor i
1: totalment,
0: no aguantes segons què.
1: Totalment. Gràcies, Ares.
0: A tu.
1: D'aquí a 3 minuts seran un quart de 8 del matí.
5: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: És 2 de juliol del 2026, tal dia com avui, però del 1961...
4: L'escriptor nord-americà i Premi Nobel de Literatura, Ernest Hemingway, es va suïcidar a Ketchum, a Idaho.
6: Fue él quien situó a Pamplona en el mapa y por eso es ahora una de las fiestas más universales y multitudinarias. Hizo la gran campaña de marketing de los Sanfermines en los años 20 del siglo pasado con sus artículos periodísticos en The Toronto Star y también con su novela Fiesta, donde cuenta con todo tipo de detalles su periplo pamplónica.
1: I tal dia com avui, però del 1994...
4: La tenista Conchita Martínez es convertia en la primera tenista espanyola en guanyar el torneig de Wimbledon en imposar-se a la final a Martina Navratilova.
7: Fue el mejor momento de su carrera, los tres sets más importantes. Con ellos, Conchita Martínez consiguió un hito personal, pero también para el tenis de nuestro país. Se convirtió en la primera mujer española en vencer en Wimbledon.
1: I tal dia com avui, però del 2007.
4: Ferrari denunciava el dissenyador de McLaren Mercedes per espionatge a l'escuderia italiana. McLaren va perdre tots els punts del Mundial de Constructors i va ser multada amb 100 milions de dòlars en un cas conegut com Spygate.
8: Spygate és una de les majors polèmiques que han existit a lo largo de la història de la Fórmula 1. Tuvo lugar durante la temporada 2007 i tuvo como implicados a tres equipos, McLaren, Ferrari y en menor medida a Renault. El resultado final de este caso fue la descalificación de McLaren del Mundial de Constructores y la mayor multa de toda la historia del deporte.
1: Ara estava pensant que estava parlant de Hemingway. Quan comença el Sant Fermín? El diumenge, no?
4: 4 de juliol, 7
3: de julio,
4: no?
3: Sant Fermín.
4: Ah, perdona, sí, clar, és veritat.
3: No?
4: Sí,
3: doncs diu la cançó.
4: Sí, exacte.
1: No, doncs no és diumenge. 2, 3, 4, 5, 6... Dimarts és dia 7.
3: Sempre és entre setmana perquè pugues anar ben despert a la feina. Vaja, què es fan, clar.
1: Hem arribat a 1:15 del matí.

0: Bé, dies enrere parlàvem de, dels mosquits. Resulta que els mosquits no piquen a tothom per igual. Què fas, què fas?
1: No, que m'interessa molt el tema perquè porto el relec al bolso perquè vinc devorada. O sigui que, sisplau, posa llum al problema que tinc.
0: Va, diversos... diversos estudis científics indiquen que els mosquits trien les seves víctimes segons factors com l'olor corporal, el diòxid de carboni que exhalen, les temperatures de la pell o els moviments de les persones. Depèn de com et mous, que això és el sorprenent, els mosquits... Si sí, poses així, ui, igual no t'ataquen tant. Per això hi ha gent que rep moltes picades que d'altres i fins i tot compartint el mateix espai. És a dir, hi ha gent que té el mateix espai que un altre, l'ataquen molt, però en el del costat... És que a mi no em piquen.
2: Això passa.
1: Jo crec que és perquè hi ha gent que té bona sang i gent que no en té de bona.
0: No,
1: que gent... té mala baba. Hi ha gent... Com jo en tinc tan bona, doncs per això em piquen.
3: Perdona. Les teves amigues no els piquen?
1: I a les meves amigues que et piguen. Perdona. Oh,
0: I després hi ha directament gent que no té sang. Aquells que, no, que dius, espavila!
3: Que tenen horxata.
1: Està tan nerviosa aquesta gent.
2: Sí.
1: És la típica que s'atura pel carrer quan vols passar i dius, per favor, aparti!
3: Exacte, desperti!
1: Desperti, surti del mig.
0: Molt bé. A tu et pica molt els mosquits?
4: A mi molt, molt. Sí, sí. Me piquen. Però què fem, Pues escolta, passi. Estic boníssima, tu. Estic boníssima.
0: És un quart i un minut ara mateix de 8 del matí. Anem a la cançó del dia.
2: Una cançó, una veu, vaja, que sempre ve de gust escoltar, la grandíssima Rihanna i el seu Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: sé si Loles León.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
3: Josep Maria Mainà.
4: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res, eh?
5: Molt bon dia,
3: Pantón Muñoz.
5: Molt bon dia.
3: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
5: sí. Eh?
3: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
1: Emociona, això.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
3: Per què sopa de cabra, Gerard?
7: La cabra és un animal molt potent.
3: S'escolta sovint, Margarita, o no?
8: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
9: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas. A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
10: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: D'aquí a 9 minuts, arribem a 8:15 del matí. Estava pensant, aquest programa val més per el que es calla que per el que s'explica.
11: Home, si hi hagués aquí versió uncensored,
0: Tu no expliques res al diari ara.
11: Jo no explico res a cap puesto.
12: Veritat.
11: I, a més, podeu estar tranquils, perquè com no veig, sempre estic molt conscient i no m'equivoco. Que hi ha gent que diu, jo no dic res, però després se veu una copeta i tu.
0: I dono el pico,
11: jo sempre calladet.
0: Molt bé, ben fet. Anem als titulars que podreu trobar avui a la premsa escrita quan arribeu al quiosc. Montse.
13: La Vanguardia avui titula "La regularització desborda les previsions i obliga a activar un pla de xoc". El periòdico destaca "Espanya perdrà 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea". El País destaca avui "Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025". El Mundo diu "La venda de la seu de la SEPI amagava un pilotasso de 50 milions". Al diari Ara llegim "Aznar crida a construir una majoria nacional per fer fora Sánchez". El diari ABC diu "Els recursos per frenar la llei de nets no es resoldran abans de les eleccions". I per últim, La Razón avui titula "Sánchez deixa la porta oberta a una altra cimera d'estiu amb Zapatero".
0: Anem per a la premsa esportiva. Comencem amb el diari Esport fent al·lusió a la nova presidència del Barça,
13: que diu "Arranca fort"
0: i "Mundo Deportivo".
13: La porta ferm. Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Impecable aquesta entrada, tu. Impecable aquesta entrada.
12: Mira el que diré, que crec que fins i tot m'agrada més aquesta sintonia que la d'abans.
0: Que la Beyoncé.
12: Ai, sí.
0: És que a mi qualsevol m'agrada més que la d'abans. És que no era tant per la sintonia, era pels crits que l'acompanyaven.
12: És que m'excita molt el Crazy Love de la Beyoncé. No, ho podia evitar.
0: Ja ho veig. Començo a entendre una mica les teves amigues, eh?
12: Escapa la boira.
0: A veure, la catalaneta té un pla per convertir-nos en bons catalans, Georgina.
12: Sí, perquè, a veure, us proposo un esdeveniment, és l'esdeveniment que passa aquest dissabte, d'acord? És una de les tradicions més nostrades que fan cultura, fan país, i que tot català ha de presenciar i veure almenys un cop a la vida.
0: Saps què serà el meu primer cop a la vida?
12: Sí?
0: Sí,
12: justament hi vas.
0: Sí.
12: De què estem parlant, estimats oients? Doncs que aquest dissabte 4 de juliol se celebra la 59a cantada de veneres a Calella de Palafrugell.
14: Wow.
12: No és cosa menor, eh? Escolteu, podreu veure en directe a grups com Els Cremat, Ultramar, Porbó i Arjau. I segur que sonaran, jo crec, seguríssim, les 5 havaneres més mítiques de la història que tot català ha de conèixer. Per tant, avui les repassem aquí.
0: Això
12: i tu, Badó, vas,
0: molt bé,
12: vas practicant una mica la lletra.
0: Molt bé, molt bé.
12: Saps de què van, de què parlen, no? Doncs a veure, comencem per la primera, que jo crec que és la havanera per excel·lència. És gairebé un himne mariner. Parla d'un retrobament, no? D'un home que torna de ser mariner, d'estar a la mar, després de molt de temps, i recupera la platja, aquella abraçada que tant enyorava.
0: Perdona, tu no és...
12: Hola! Avellalo, la por favor.
0: Tu no estàs... A veure, tu no estaràs a les Havaneres?
12: No, no hi soc. Estic per la Costa Brava, però justament no estic a Calella Quira, però l'any que ve hi vaig, Anem junts l'any que ve.
0: Perdona un moment, i les teves amigues estaran o no?
12: No crec.
0: No saps on estaran?
12: No sé on estaran, perquè com encara estem emprenyades...
0: Jo crec que tindran un plan més guapo, que el teu.
12: Bueno, escolta, qui sap? Segur que més que el teu, no. Perquè això és un planàs.
0: No, està molt bé. Això és
2: un planàs. Què fas algú el cap de setmana amb el Little Pony? Perquè estaria bé, perquè no sóc pobre, no, no fan res amb ell. Ara,
12: no, no, amb el Little Pony me'n vaig. El següent cap de setmana a Santander. Que us en recordeu que us va
2: que te'l va regalar.
12: És veritat, és veritat.
0: Que t'ho va regalar ell.
12: M'ho ha regalat
0: ell. Pobre nano, també t'ha de regalar ell.
12: Per l'aniversari.
0: Ell t'ha de regalar ells caps de setmana perquè vagis amb ell.
12: Ah, clar, però què dieu? Si vinc d'estar amb ell, el meu pobret amor, amor, t'estimo.
0: Va, què més?
11: Sexy Santander,
12: seguim. A veure, La vella Lola, cançó mítica de Havaneres, però s'ha d'anar amb un outfit ben, escolta, estiuenc, mediterrani. Què vol dir això? Doncs un modelet blanc i, el més important, portar un mocador per onejar-lo amb força. Ara, us he de dir que la Kia ha necessitat un mocador. He estat jo preparant aquesta secció. No me n'amago, no em fa vergonya, reconec que he plorat. He plorat perquè, escolta, m'ha teletransportat a mi les Havaneres, els estius amb els meus avis, veient les Havaneres, records d'infantesa, i no sé, és que és tan bonic que... Bé, seguim, perquè si no ploro,
0: En sèrio?
12: Sí.
0: Espera, que em farà un...
12: Li vaig enviar Little Pony perquè no em creia. Diu, com has d'estar plorant amb unes Havaneres? Diu, mira la gota!
11: Jo crec que els catalans sempre se mos mou algo dins del cor quan escoltem una Havanera.
12: Oi?
11: Sí. A mi també
0: em passa. Que si no em farà un teixidor aquí ara, en directe.
12: Exacte. Manera que és feta per la cantautora Antònia Vilàs, s'ha de dir, perquè el 1926 no era tan normal ni es reconeixia tant a les dones, per tant, diguem-ho, i és bàsicament una manera que parla d'un jove que ell volia ser mariner, però en canvi la mare el volia frare. Llavors és aquesta lluita interna, però ell portava la mar dins de la sang, no? Dins les seves venes salades, com diu la cançó.
5: Vull ser pescador i no frare.
11: L'entenc.
0: Ho tenia clar.
12: Mare, vull ser pescador, és que no pot estar més clar. Renuncia al convent, vocació de pescador i herència d'un pare que també era mariner. O sigui, tot això resumit en aquesta manera.
0: I la mare que volia que fos frare.
12: Vinga. Home, no, molt millor ser mariner. De fet, us he de dir que en aquest moment de plena plorera, de mitja acabar el paquet de mocadors, jo vaig dir, hosti, de cop i volta vaig sentir que jo en una altra vida havia sigut marinera.
2: Segur,
12: mariner
2: segur.
12: O pescadora?
0: Sí, perquè monja no,
2: Sí, monja, crec que
12: no. No, veus, d'això no m'hi veig, però en canvi marinera, ja a dalt, a plena, no?, alta mar, no sé, m'hi veig. Seguim amb la gran Sílvia Pérez Cruz,
2: bona,
12: que parla d'un altre protagonista de les Havaneres, que no és ni més ni menys que el rom cremat.
2: Home, i tant.
12: Això sí, aneu amb compte, perquè entre cançó i cançó, perquè acabarem embarcant-vos a Cuba.
0: És que, perdona, un bon rom cremat és que és molt bo.
12: Oh, és boníssim.
2: No l'he provat mai, el rom cremat.
0: Oh, escolta, vine a les festes de Sant Vicenç de Montalt.
12: Sí?
0: No.
2: Allà en feu? Sí?
0: Munten allà una... Fan una festa molt xula.
2: Quan?
0: La festa major, ara a l'agost.
2: Ah, mira, igual. Avisa'm.
12: Jo també vindré, que volem rom.
0: Si no estàs fent les Espanyes amb els sogres...
2: Sí.
0: Pots...
2: No, ja hauré tornat.
0: No, de veritat, que és molt, sí, però molt bo, eh?
2: Va, doncs avisa'm, que vinc.
0: Tu, l'any passat van actuar. Qui va actuar? L'any passat Sau, fa 2 anys Catarra. Està bé, està
2: bé. Molt bé.
11: Sobretot, compra't un bitllet de tren per tornar.
12: Vinga, va, escoltem la Sílvia amb vestida de nit.
14: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tals...
12: Oh, que preciosa, justament en aquesta cançó menciona, no?, el rom cremat, que ara ho dèiem. Què és el rom cremat? Escolta, per anar-te fent la boca aigua, Montse, doncs és una mescla de rom, sucre, pell de llimona, grans de cafè i també canyella flamejada. Escolta.

0: Què dius, què dius? Digo, digo, digo.
1: Que m'haurien d'haver tirat la cançó al moment.
2: La gavina voladora.
1: Sí, senyor. Mira, David, mira que t'ho vaig dir, eh? Ja et vaig posar el minutatge. No passa res, no m'enfado, pobret meu. No passa res, tots sabem aquesta cançó, tots sabem com comença. Mira, te la canto jo. Oh, gavina voladora, que voleges per la mar. Bravo! Sabeu o no?
0: Continua,
1: escolta,
0: continua.
1: Escolta, l'any que ve, que em convidin i que jo canto les habaneres.
3: Boníssima.
1: Doncs aquesta és del 1924, feta pel Frederic Sirés, que justament tornava de Cunyà, de Cuba, enyorant a una tal Ofèlia que havia deixat per allà a l'Havana. Llavors ell li envia un petó a través d'aquesta gavina voladora, és a dir, que la gavina creua tot l'Atlàntic. Mira que a mi em fan fàstic les aus, ja ho dic, però a mi, si una gavina es creua tot l'Atlàntic per portar-me un petonet, escolta,
3: sí.
1: Si cal, li faig un morret.
3: És molt bonic,
1: com a
3: clar
1: mínim,
3: que sí.
1: No, home.
0: I acabem,
1: i acabem
0: amb la clàssica de
1: amb
0: les
1: la clàssica,
0: clàssiques.
1: Però no us la presento jo, us la presenta el Col d'Ortega Monasterio, que és el net de Josep Lluís Ortega Monasterio, compositor de l'Havanera, el meu avi.
4: És una cançó que és un símbol pel poble català. L'any passat, amb tota la polèmica que va haver-hi, que estem encara esperant el judici, centenars de persones m'escrivien. Em deien que s'havia de defensar aquesta cançó, que tots tenien històries, gent que ara té 70 anys, que em deia que la cantaven quan eren nens amb els seus avis, ja que va ser la primera vegada que es podia dir a Catalunya o cantar visca Catalunya i visca el català en una època complicada.
1: I així sona el clàssic.
0: Gràcies!
1: Visca Catalunya, visca el català.
0: Doncs ja ho tenim.
5: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
0: Dos quarts i un minut ara mateix de 8 del matí. Va, 900, 630, 630. Avui regalem una experiència fantàstica per visitar Catalunya en miniatura. Aprofitant que tenim la catalaneta, doncs què més, no?
1: Aquest complex, del poni.
0: Un complex de...
6: I al Lluís podem, també fan lo de les habaneres en miniatura?
0: No ho sé. Ho demanaré. El complex de maquetes a escala més gran d'Europa i un dels espais més mítics i divertits de tot el nostre territori. Pots trucar al 900-630-630. És un lloc per veure Catalunya d'una sola passejada. Està molt bé, eh? No sé si han fet ja el Camp Nou, estan reconstruint a mesura que estan fent el nou Camp Nou.
1: Però no crec, però farem la petició.
6: Però que l'acaben, no?
1: Vull i que actualitzin si no... la Sagrada Família, també, de pas.
0: Exacte. Exacte. Truca't i emporta't una entrada per recórrer Catalunya en un sol dia, veient de prop els monuments i edificis més icònics com la Sagrada Família, Montserrat, el Camp Nou, fets a escala real, amb un detall que us deixarà amb la boca oberta. Un pla espectacular i rodó, tant per grans com per petits. Si teniu aquesta i més informació, la podeu trobar a través de catalunyaminiatura.com. 900-630-630, per passar un dia inoblidable i veure tot Catalunya en qüestió de minuts. Digue-li d'una horeta. Amb una horeta pots passar... Què tardes a fer tot Catalunya amb cotxe?
6: Ui, no t'ho sabria dir, que jo vaig en transport públic i anar a les Terres de l'Ebre mos costa 3 hores, o sigui que igual li dic a ma mare que se'n vaig a viure a Catalunya en miniatura i arribaré antes.
0: Vinga, 900-630-630. Són 2:45 d'avui del matí. Sabies que...
3: Els primers bitllets de paper van aparèixer fa més de 1.000 anys. Van començar a utilitzar-se a la Xina molt abans que arribessin a Europa perquè transportar monedes metàl·liques era molt incòmode.
0: I sabies que...
3: Existeixen hotels construïts dins d'antigues presons. Alguns edificis penitenciaris s'han convertit en allotjaments on encara es poden visitar les antigues cel·les, ara transformades en habitacions.
0: I sabies que...
3: El primer parc nacional del món es va crear el 1872 i Yellowstone National Park va marcar l'inici de la protecció moderna dels grans espais naturals.
0: I sabies que, per acabar...
3: Hi ha ciutats que aprofiten la calor del metro per escalfar edificis. Part de l'energia generada pels trens es recupera per climatitzar habitatges i equipaments públics.
0: Gràcies, Ares.
3: A tu, Badó. Right.
5: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
0: Dos quarts i 4 minuts de 8 del matí. El dia que ens llevem sabem que la conductora del bus accidentat a Lleida ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues, segons han confirmat l'alcalde de la ciutat i la Guàrdia Urbana.
7: El sinistre ha deixat 44 ferits, 21 dels quals continuen hospitalitzats i 4 estan ingressats a l'UCI. Això sí, les autoritats de Lleida confirmen que tots ells evolucionen favorablement. El portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santeufemia, ha informat que les primeres diligències ja s'han adreçat al jutjat mentre continuen les tasques per

0: determinar les causes de l'accident.
1: Després d'una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge les 24 hores del dia per buscar els desapareguts.
0: Les autoritats del país han elevat fins a gairebé 2.300 les víctimes mortals i amb més de 11.000 els ferits. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya confirma 26 morts espanyols i 150 desapareguts. La presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha decretat 7 dies de dol nacional per les víctimes.
1: I els Mossos i la Guàrdia Civil han tornat a escorcollar el centre Irta Cresa per la investigació sobre l'origen del brot de pesta porcina africana.
0: L'operació, ordenada per un jutjat de Cerdanyola del Vallès, també ha inclòs un centre de recerca a Madrid. La investigació continua sota secret de sumari i, de moment, les anàlisis no han trobat indicis que el virus s'hagi escapat del laboratori ni tampoc cap fallada de bioseguretat.
1: Mentrestant, el MNAC demana suspendre el termini pel retorn dels murals de Sixena fins que l'Aragó faciliti la informació tècnica necessària pel seu trasllat.
0: El museu assegura que no pot completar l'avaluació de riscos perquè desconeix com es descarregaran, desembalaran i reinstal·laran les pintures. També reclama un comitè d'experts internacionals i adverteix que el trasllat no començarà el 6 de juliol perquè encara falten les autoritzacions a l'Aragó.
1: I avui està previst que el Parlament validi els primers pressupostos de Salvador Illa.
0: En aquest context, Esquerra Republicana exigeix al president avenços en el control de ports i aeroports per part dels Mossos i també en finançament. Ahir la sessió de control va estar marcada per la pressió de Junts i el PP pels casos de corrupció que envolten el PSOE.
1: I la presentació dels equips del Tour de França obligarà a tallar avui bona part dels barris de la Sagrada Família i el Clot.
0: El perímetre quedarà tancat al trànsit entre les 12 del migdia i 9:45 del vespre. No es podrà circular en vehicles ni accedir als aparcaments de la zona. L'acte central de presentació dels equips es farà a l'Avinguda Gaudí, davant la Sagrada Família.
1: I parlem de la mort d'un clàssic, mort Víctor Willis, membre de Villas People i coautor dels èxits del grup.

0: Ha estat la pròpia banda qui ha confirmat la seva mort després d'una malaltia breu, però, segons han dit, agressiva. Willis, de 74 anys, va ser el cantant principal del grup i també coautor d'èxits com YMCA, Go West o In the Navy.
1: Gràcies, Montse. Anem pel temps i el trànsit. Completem així la informació d'aquest matí. Anem primer cap a Emet, allà... Ens explica la informació del temps Juan Carlos Piña. Bon dia i bona sort.
2: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat amb alguns núvols baixos al nord del Pirineu, on no es descarten precipitacions dèbils i disperses poc significatives. Avui les temperatures diurnes baixen al Pirineu, pugen a Girona i es mantenen amb poques variacions a la resta. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. L'EMET ha activat avisos per calor a Girona, depressió central de Lleida i litoral de Tarragona. Per altra banda, pendents a l'Empordà i a la meitat sud de Tarragona per possibles ratxes fortes de vent. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. Ens anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
3: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim dos accidents actius. Un talla la calçada de la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà en sentit sud i deixa 2 quilòmetres de cues. L'altre ha estat a la C25 a l'altura d'Espinelves, que talla un carril en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de l'Ampolla, que deixa un carril tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, ja tenim retencions habituals sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Cues en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera i també des del Llobregat. Tenim retencions per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. Pel que fa al Vallès, retencions en direcció Barcelona per la C58 des de Sant Quirze i també en els dos sentits de la marxa a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia. 8:09 d'avui del matí.
0: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Callarissa, novament bon dia i bona
4: sort.
1: Hola,
4: què tal?
1: Vinga, comencem amb una notícia trista perquè... Ha mort als 58 anys el fundador de Locomia.
4: És que, clar, és que quan sents estos ritmes que venen aquí de fons, ja se te'n van les cames i de cop tens 30 anys menys o 40 anys menys. És a dir, jo en tindria 0, també us ho dic. Però ho vist com si hagués estat a Eivissa en aquell moment. En fi, són tan icònics.
1: Heu vist, per cert, heu vist la pel·lícula de Locomia?
5: Sí, sí, sí. No? Boníssima. Oh. Em va encantar.
4: És que hi ha tant desafareig en este... Oh. És que podríem fer un monogràfic només de Locomia i
5: no...
4: totes les coses que han passat. És que, a veure, tan joves, tan guapos i a Eivissa... well...
5: Exacte, sí.

0: Era.
1: Encara que no conegués el grup ni que hagis viscut aquella època.
0: No fa cap falta. Doncs això, va morir ahir, se desconeixen les causes, se sap que havia estat pintant el dia anterior i que se'n va anar a dormir i no es va aixecar. Actualment vivia a Viladecans i Luis Font, que era un altre dels membres del grup Locomia, s'ha acomiadat d'ell a les xarxes, cosa que demostra que actualment existia bon rotllo dins de, no, dins d'aquest context que va estar tan agitat durant tot aquest temps. De fet, van aparèixer junts al documental del 2022.
2: Ah, perdona, el que es va morir, qui era?
0: El que s'ha mort és Manuel Arjona. Ah, i hi havia, a banda d'ell, hi havia, o sigui, el grup fundacional estava ell, els dos germans Font, Luis i Javier, que no sé si és Javier o Xavier, que em perdoni, que va ser Xavier el que va fundar el grup, és a dir, el que va fer com de headhunter i anava detectant persones que podien servir per al món de l'espectacle.
3: I després una, no?
0: Exacte, i després un noi holandès, que era el Ross.
3: Però ja estan morts tots?
0: No,
2: no, home,
0: estic
2: no.
0: Descrivint qui
3: no
0: són.
3: No sé, jo què sé.
0: No, home, per favor, nena.
3: Bueno, és que a mi no em sonen gaire, perdoneu, però a la gent nena. Jove, joveníssima com jo, però no soc tan jove, però m'ho crec.
4: Mira, guapa,
3: no en sonen tant.
4: Ser jove no és excusa per no tindre cultura.
3: Que
4: ficar-te el puesto. Ara, quan te vagues d'aquí, estudiar.
2: També tinc una cosa. De Locomia després va tenir com una espècie de franquícia.
0: Total.
2: Que anaven fent, em sembla, no sé si era Sud-Amèrica, que també actuaven.
1: També actuaven.
2: I que eren uns altres, al final.
0: Tots aquests grups icònics acaben tenint. Després hi ha dos Bàcara, quatre Greques, sempre hi ha gent circulant. Mocedades, que ha sigut 23 grups simultàniament.
2: Perdona, Boniem.
0: Boniem, exacte.
1: Ara que dèiem això de Manuel Arjona, recordo que el documental era com un dels damnificats, no?, de la gestió del líder, no?
0: Efectivament, efectivament, clar, perquè és que, clar, qui ho funda normalment té més poder, té el nom en propietat, decideix, és l'empresari, sempre hi ha una mica d'estirar i arronses.
2: Aquesta setmana ha sortit aquesta llista d'Hisenda, amb noms de propis i estranys. Un dels que ha sortit ha estat el germà d'Antoni Banderas, i el mateix Antoni Banderas desmenteix que el seu germà estigui en aquesta llista d'amorosos d'Hisenda.
0: Efectivament, avui n'he parlat des de primera hora, i sempre coincidint quan s'acaba la, no, tota la temporada de presentar la de, és que ara estic
1: la
0: pensant
1: renda.
0: Que m'ha sortit a pagar, perdó.
2: Perdona un moment, perdona un moment.
3: A veure, en sèrio, m'ha estat tornant boja, dic, a veure si estic matant jo aquí persones.
2: Deixa'm obrir un parèntesi, tornem enrere amb la notícia de Locomia, perquè ara...
3: Diu, la maldició de Locomia, los cuatro integrantes del grupo fallecidos de forma inesperada antes de cumplir los 60, nois, no estic boja.
0: En sèrio?
3: Dic, ostres, ho vaig a mirar, perquè és que a més a mi, jo era molt fan de Locomia, i ara em diu, no, estan vius. S'estan ja tots morts, aquests estan ja...
0: Nena!
3: Ja és la notícia que està abans de complir 60 i ja estan tots
2: caus. Una cosa és que vulguis que soni, l'altra cosa és que ressuscitis directament.
0: Quina llàstima.
3: Clar, és que quan heu dit tots tan convençuts que no...
2: Sí, però alguna cosa em sonava, també.
3: I dic, ostres, dic, a mi em sonava que sí. Que
0: fort, que fort.
3: Tots
2: va, tornem amb Banderas.
0: Doncs això, coincidint en el tancament de la possibilitat de presentar la declaració d'Hisenda, sempre es publica aquesta llista de la qual parlàveu avui des de primera hora, i un dels noms coincideix en el nom del germà d'Antonio Banderas, que és Javier Banderas. Llavors, cada any, des de fa 3 anys, des que apareix este senyor, hi ha alguns mitjans que diuen que el germà d'Antonio Banderas té un deute importantíssim en Hisenda de més de 600.000 euros, que sabeu que és el llindar per aparèixer a la llista. I ahir, per ja aclarir dubtes, Antonio Banderas va utilitzar el seu Instagram per a dir, per favor, no és mon germà, és un senyor que es diu similar, perquè el nom no és exacte, per favor, pareu de dir que mon germà té este deute.
1: Que pobra, cada any, home. Aquí han passat-se que...
0: I ha dit, i apunteu-vos-ho per l'any que ve, diu, perquè si el senyor no paga, tornarem aquí a començar.
2: També aquesta gent que publica això, que s'ho faci mirar una mica.
0: Sí, però una miqueta de...
2: Per cert, ho estàvem dient durant l'informatiu, ha mort Víctor Willis, fundador de Village People.
0: El que vaig descobrir aquesta cançó, que jo la coneixia a través de Pet Shop Boys, era d'ells. Mira per on. En fi, sempre LGTBI friendly, però... bé, doncs això, va morir per una breu i però molt agressiva malaltia, com ja bé heu dit, i si algú no sap qui és Víctor Willis, és coautor del YMCA, del In the Navy i del Go West, que ara mateix està sonant, i si algú no li posa cara, és el senyor afrodescendent que anava vestit de policia.
1: Sí, senyor, sí, senyor, és veritat, amb les ulleres, la porra i tot, no? Portava? Portava la porra?
0: Sí, sí, sí, sí, anava plenament vestit de policia.
2: Total, porra i gorra.
0: I el 1980 va deixar la banda per a lluitar als jutjats per l'autoria, pels drets d'autor d'algunes d'aquestes cançons, perquè com sempre passaven aquells grups d'aquella època, hi havia disputa en qui havia fet què i a nom de qui estava. I va ser molt polèmic perquè va anar a cantar ni més ni menys que a la investidura de Donald Trump. Que,
2: Sí, mos vam esgarrifar tots, amigues.
0: Perquè són una icona LGTBI. Què fas cantant a Donald Trump?
2: I atenció, perquè Chris Brown haurà de pagar 13 milions de dòlars a una ex-treballadora domèstica per l'atac del seu gos.
0: Això és fortíssim, és molt fort. Si veiéssiu les imatges del gos, fliparíeu. És a dir, una treballadora domèstica de Chris Brown va sortir a tirar les escombraries i al sortir el jardí, el gos de Chris Brown la va atacar, li va destrossar la cara.
3: Què
0: de veritat
3: dius,
0: que les fotos són terrorífiques. I aquesta exempleada, el 2020, va decidir portar-ho a judici. Ha arribat ara al desenllaç i Chris Brown li haurà de pagar 13 milions de dòlars. El gos era un mastí caucàsic de 90 quilos i 75 centímetres d'alçada. Imagineu lo catxarrot de gos.
2: Segur que era un gos?
0: No, clar, és que la sort és que esta dona estigui viva.
2: I acabem. La reina Camila, criticada per reunir-se amb l'escriptora J.K. Rowling.
0: Efectivament, més notícies LGTBIQ-friendly, perquè estem en lo més de fer-ho. Sabeu que la reina Camila, pues, com totes les reines, reben a Palau sempre a algunes personalitats. Una de les que ha rebut recentment al Palau de Holyrood House, a Edimburg, és J.K. Rowling, coneguda per ser una activista contra els drets de les persones trans. Doncs bé, a les xarxes han devorat a Camila per fer-li honors a aquesta persona que no se'n mereix cap.
3: No
2: gràcies.
0: Adéu i gràcies.
3: Adéu i gràcies.
2: Adéu i gràcies. We are ready. Mundial 2026. El bon dia i
1: bona sort.
2: Bona sort.
0: We are ready.
2: We are ready.
0: We're ready.
2: We're ready.
5: We are ready.
2: Vinga, va, darrers resultats d'aquesta matinada. A la Bahia de San Francisco, Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0 i Bèlgica feia la remuntada al 0-2 contra Senegal i es classifica èpicament per vuitens del Mundial.
1: Els africans dominaven el partit gràcies als gols de Diarra i Esmaia Issar i semblaven tenir la classificació a tocar, però els belgues van reaccionar en els últims minuts al temps reglamentari.
2: Mentrestant, els Estats Units avancen vuitens després de superar Bòsnia.
1: Estats Units van guanyar 2-0 Bòsnia-Herzegovina en un partit poc brillant. Balogun va obrir el marcador abans de ser expulsat i Tillman va sentenciar amb un gol de falta.
2: I un apunt més, Harry Kane classifica Anglaterra amb un doblet decisiu.
1: Anglaterra va superar la República Democràtica del Congo per 2-1 gràcies a dos gols de Harry Kane. Els anglesos van remuntar el gol inicial de Sipenga i van segellar el passi a vuitens.
2: Avui li toca el torn a Espanya, a veure si passa o no passa aquests vuitens de final. Bé, demà ho podrem explicar.
1: Exacte.
2: El bon dia i bona sort en el temps d'esports. Va, anem amb temps, precisament, amb l'estop de l'any, perquè avui recuperem aquelles o no?
1: No, avui l'actualitat mana... Escoltem Village People.
2: Doncs posem-li Village People per acabar avui el Bon Dia Bona Sort.
1: Hem seleccionat quatre cançons d'aquesta banda, sobretot de finals dels anys 70, que són ben representatives i que avui doncs, escoltem en homenatge a Víctor Willis, que va morir ahir. Village People, comencem amb In the Navy.

0: I també, com no, no podem obviar una altra, que també va ser tot un èxit i que avui dia en continuem escoltant. Macho Man.
1: Avui hi va, aquesta música hi va, eh?
0: Avui anem forts.
2: Avui en dia es diria Gimbro.
0: Totalment. Una que hem sentit fa pocs minuts amb en Joan Callarissa, el clàssic que van versionar als anys 80 Pet Shop Boys, però que era originària de Village People, Go West.
1: I acabem.
0: I per últim, 1978, unes sigles de les més famoses de la història de la música, Young Men's Christian Association,
1: YMCA. Molt bé. Que jo un dia la vaig presentar, com els meus inicis, la vaig presentar com a Imca. Anem a escoltar Imca.
2: De la civilització Imca,
1: no? De Village People. Ho deixem aquí. Gràcies, Montse.
0: A vosaltres.
1: Joan, moltes gràcies.
2: Adéu.
1: Georgina Badenes, moltes gràcies, catalaneta. I gràcies, Ernest Teixidor.
3: Fins demà.
1: Demà hi tornem a les 6 en punt del matí i demà ja podrem dir allò de ja és divendres.

0: El Parlament aprovarà avui els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots favorables de PSC, Esquerra i els Comuns. Feia 3 anys que Catalunya no comptava amb uns comptes. Els últims els va aprovar Pere Aragonès. Ara, Illa tindrà el sí dels republicans i també dels de Jéssica Albiach per afrontar la segona meitat de la legislatura. Lorena Amo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. Uns comptes de 49.000 milions d'euros, 9.000 milions més que els últims aprovats el 2023 pel govern d'Aragonès. El 74% del total es destinarà a despesa social. Les partides més grans són per salut i educació. La consellera d'Economia, Alícia Romero, xifrant 4.600 milions els diners destinats a finançar els compromisos pactats amb Comuns i Esquerra per aconseguir el seu suport als pressupostos. El ple del Parlament celebrarà el debat i la votació final dels comptes al llarg del matí i a la tarda d'avui. Serà el torn de la llei d'acompanyament. Aquest és el segon intent del govern. El primer projecte de pressupostos al febrer el va retirar perquè no tenia els suports garantits.
0: Pedro Sánchez i Salvador Illa s'han reunit a Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. És la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després que s'aprovés una partida de 719 milions per a aquest projecte.
1: Recordem, Gemma, que Móra la Nova opta a acollir una de les 5 gigafactories d'intel·ligència artificial que finançarà la Unió Europea per enfortir la sobirania tecnològica dels estats membres i evitar que les dades estiguin en mans de la Xina o dels Estats Units. La cimera vol mostrar el compromís del consorci abans que Brussel·les publiqui la convocatòria definitiva. Compta amb un capital inicial de 1.500 milions d'euros i participen empreses com Telefónica, ACS o el Santander. Davant les queixes per l'impacte mediambiental, el govern assegura que el centre tindrà un consum d'aigua mínim perquè es construirà un circuit tancat de refrigeració.
2: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será? Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda.
1: L'expresident José María Aznar adverteix al Partit Popular i marca distàncies amb Junts. En un ambient clarament preelectoral i davant una hipotètica moció de censura dels populars que hauria de comptar amb el suport dels de Puigdemont, Aznar aposta per articular una majoria nacional lluny dels independentistes. És l'única estratègia, diu, per fer fora Pedro Sánchez del govern.
0: I mentrestant segueix la polèmica per la llei de nets. Els populars ara matitzen la seva postura, diuen que és un dret, però demanen més explicacions.
1: El PP posa el focus en el nombre de nacionalitats que el govern podria concedir. Es tractaria, asseguren, de centenars de milers de descendents d'espanyols que van emigrar durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. La popular Esther Muñoz demana més transparència. El ministre Félix Bolaños acusa els de Feijóo d'utilitzar la llei per posar en qüestió el cens electoral.
3: El Partit Popular sempre ha defendido que tots aquells espanyols que tuvieron que abandonar Espanya per qüestions d'exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española. Ahora bien, ¿por qué hay tanta necesidad en que todo esto sea rápido? ¿Por qué hay tanta opacidad?
4: Ya vivimos este bulo para las elecciones generales del 23. Son los que tratan de deslegitimar el proceso electoral, quizá porque empiezan a ver que no les sirve su estrategia.
0: I aquest matí hem de parlar de la guerra interna per dirigir Sumar, que s'ha cobrat la dimissió de Lara Hernández, és la coordinadora general del partit. Ara quedarà una candidatura única per liderar la formació, la del sector crític, que encapçala Verónica Barbero Hernández, denuncia una campanya de desprestigi contra ella.
5: Lo he pasado muy mal, mi familia y yo misma, porque la campaña de desprestigio que he sufrido, la campaña de desprestigio que se ha armado contra mi persona, ha sido brutal.
1: L'agitador ultra, Vito Quiles, està en cerca i captura per no lliurar-se a la policia ni per presentar-se a diverses situacions judicials. Agents de la policia van anar al vespre fins a la seva oficina per detenir-lo sense èxit. Segons fonts de la seva defensa, diuen que avui es lliurarà en una comissaria, tot i que el mateix Quiles publicava a la xarxa X que no faria un pas enrere. L'agitador té 5 causes judicials obertes per diversos delictes d'odi, injúries, calúmnies o revelació de secrets. El Congrés li va retirar l'acreditació el mes de maig per haver trencat les normes de la cambra en reiterades ocasions.
0: El gran départ del Tour de França condiciona la mobilitat a Catalunya. Des d'avui i fins dilluns hi haurà carrers tallats i afectacions al transport públic tant a Barcelona com a una seixantena de municipis per on transcorreran les tres primeres etapes d'aquesta prova.
6: Tot i que la primera etapa oficial serà dissabte, avui ja entren en vigor les primeres restriccions de mobilitat a Barcelona. A l'Avinguda Gaudí està prohibit aparcar i a partir de les 2 i fins les 8 del vespre no es podrà transitar ni tan sols per accedir als pàrquings. És el recorregut de presentació que fan els equips i afectarà diversos carrers de la zona de Sant Pau i la Sagrada Família. Dissabte començarà la primera etapa que anirà des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb talls a molts carrers de Barcelona des del migdia fins al vespre. La segona etapa serà diumenge i sortirà des de Tarragona cap a Barcelona. Com a mesura extraordinària, el peatge de la C32 serà gratuït des de les 11 del matí fins a les 4 de la tarda. Dilluns la cursa anirà des de Granollers fins als Angles, afectarà carreteres d'Osona i el Ripollès i fins al Pirineu.
0: Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han escorcollat per segona vegada el laboratori d'investigació Irta Cressa en el marc de la investigació del brot de pesta porcina africana.
1: L'escorcoll forma part de la investigació per trobar l'origen del brot detectat al novembre a Collserola. El centre de recerca, que és propietat de la Generalitat, ha emès un comunicat on ofereixen màxima col·laboració i transparència. Recorden que el govern va fer una auditoria a finals d'any que no va trobar proves d'una possible fuita del virus des dels seus laboratoris. L'informe oficial concloia que les soques utilitzades a l'Irta Cressa no coincidien amb la responsable del brot.
0: I ahir a aquesta hora us estàvem parlant de l'accident de Lleida. Ara s'investiguen les causes d'aquest accident d'autocar on viatjaven prop d'una cinquantena de passatgers que hi van impactar contra la façana de la Diputació Provincial de Lleida i que va deixar ferits de diversa consideració.
1: Sí, Gemma, a més la conductora ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues. Feia poc que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un instructor. S'està investigant el tacògraf del vehicle per determinar a quina velocitat circulava l'autocar en el moment de l'accident. Pel que fa als ferits, l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha atès 21 persones amb ferides de diversa consideració. 4 d'elles estan a l'UCI, 2 en estat crític i 2 estables dins la gravetat. Escoltem a Roberto Santaeufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana de Lleida.
7: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
0: I el cas Endic manté l'atenció mediàtica de la crònica de successos. Dimarts van declarar familiars i la terapeuta del fundador de Mango. Televisió Espanyola ha tingut accés a alguns detalls.
1: La parella d'Isaac Endic va ratificar davant de la jutgessa el que havia explicat als Mossos. El fundador de Mango volia dictar un nou testament que, segons recull textualment del seu testimoni, ho canvia tot. Ho deia en referència a la fundació que el pare volia crear per ajudar persones necessitades, una decisió amb la que el fill no estaria d'acord. La primera gran onada de calor d'aquest estiu ha deixat almenys 218 morts prematures vinculades a les altes temperatures a Catalunya. És la xifra més alta en 10 anys, en un mes de juny. És gairebé un 300% més que l'any passat. Segons dades de l'Institut de Salut Carlos III, el 90% dels morts tenen més de 65 anys. L'antropòleg Tomàs Criado i expert en umbrologia creu que s'han de repensar les ciutats perquè, si no, viure-hi serà insostenible.
8: Un altre projecte de ciutat i un altre projecte de país. I que aquest projecte de país necessita començar a pensar que potser no ens hem d'adaptar a la calor, sinó hem d'evitar que aquesta calor esdevingui encara més monstruosa del que és ara. Les ombres han sigut les grans oblidades d'aquest urbanisme solar de la modernitat.
0: I seguim amb la calor perquè el Sindicat d'Infermeria denuncia que en alguns centres d'atenció primària de Barcelona se superen els 30 graus. Alerten que aquesta situació afecta tant els professionals sanitaris com a la ciutadania. El sindicat SATSE ha traslladat la incidència a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals. En parlem amb Pilar Juste, és secretària provincial de SATSE. Senyora Juste, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Com poden afectar les temperatures elevades la feina dels professionals sanitaris? Com us estan afectant?
9: Evidentment, comportar un risc per a la salut dels professionals i de les professionals. No es pot treballar amb unes temperatures de superiors a 30 graus, no pots concentrar-te, no pots donar una qualitat assistencial com bueno, a la que estem acostumats i acostumades. I, evidentment, també és un risc i afecta als usuaris i usuàries de la sanitat pública. Mm-hmm.
0: Vosaltres ja havíeu alertat que l'any passat es van detectar incidències. Es va prendre alguna mesura al respecte?
9: Sí, ja ho vam detectar l'any passat. L'any passat ja, de fet, vam tenir situacions en centres sanitaris on la temperatura interior del centre era superior a 30 graus. Sempre ho notifiquem per les vies i els canals establerts. Ho van solventant, però pel que apostem nosaltres i el que estem insistint i denunciant és que no hem d'arribar a que es produeixin aquestes situacions. S'ha de fer un manteniment i una previsió per abans que arribi aquestes onades de calor i que no ens trobem amb aquestes situacions un cop que ja tenim aquí la calor a sobre.
1: Però entenem que no hi ha aire condicionat als CAPs
9: sí, de Barcelona. Sí, sí, el que passa és que... Sí, home, i tant. Fa anys que tenim aire condicionat als CAPs.
1: I com és que s'arriben a aquestes temperatures?
9: Perquè fallen els sistemes de climatització, doncs fallen, però si es fes una bona previsió i un bon manteniment... no arribaríem a aquestes averies. Sempre es pot averiar un sistema de climatització a tot arreu, evidentment. Però, home, creiem que estem parlant de la sanitat pública i l'Institut Català de la Salut, que té un departament d'infraestructures amb molta gent treballant, hauria de fer un manteniment i una previsió, és a dir, revisió de tots els sistemes de climatització, sobretot els que són més antics, i preparar-los per quan arriba l'estiu. I si no funcionen bé o veuen que ja tenen uns anys, i evidentment es desgasten i com tots els aparells, no? Procedir a canviar-los, a renovar-los, no esperar que arribi la calor. Aquesta és la nostra queixa.
1: Ens parlava de les conseqüències que té per vostès a l'hora de treballar, però també pels pacients que s'hi poden acostar precisament per un cop de calor.
9: Evidentment, home, jo... Ho dic perquè l'he patit. Estar dintre d'un centre, t'has de concentrar, estem treballant amb persones i amb la seva salut, i treballar a més de 30 graus. Ahir mateix, en un centre de Barcelona, havien 32 i mig. No pots concentrar-te de la mateixa manera i l'usuari també ho passa malament.
0: Doncs Pilar Juste, secretària provincial de SATSE Barcelona, gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Molt bon dia.
9: Moltes gràcies a vostès. Bon dia.
0: Nou capítol en el conflicte entre Catalunya i Aragó per les obres de Sixena. El Museu Nacional d'Art de Catalunya espera l'autorització del govern d'Aragó per iniciar el desmuntatge.
1: De moment, el museu no ha rebut cap resposta i ha manifestat que el procés de desmuntatge no començarà fins que no disposi de l'autorització del govern d'Aragó. Si finalment dona llum verd al procés, començaria el 6 de juliol i les obres podrien ser traslladades abans de l'agost. Per la seva banda, Aragó ha exigit al MNAC que informi sobre tot el procés del projecte tècnic, així com de l'estudi de conservació.
0: I a Veneçuela ja són 2.295 els morts pel doble terratrèmol i la xifra de ferits supera els 11.000. Tot això quan encara queden milers i milers de desplaçats.

0: momentos hay que reaccionar con rapidez, con agilidad, abrir las puertas a todos los contingentes de ayuda humanitaria de todos los países que están llegando a España el primero y no poner este tipo de trabas. También a la prensa libre se están poniendo trabas. Se prohibió una visita al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde muchos colegas de la prensa querían verificar lo que estaba llegando y cómo estaba el estado de todo el aeropuerto, y se prohibió esa visita sin ninguna explicación. Alertamos nuestra voz desde la plataforma SOS Venezuela Barcelona, que el gobierno interino, con la fuerza, está prohibiendo que llegue la ayuda humanitaria a quienes lo necesitan en Venezuela. Y estas primeras horas son claves para salvar vidas.
1: Muy bien, pues Geraly Rodríguez, aquí queda la llamada para recibir ayuda humanitaria y la denuncia que está haciendo. Usted es la portavoz de la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Gracias por atendernos. Buenos días.
0: A vosotros, buenos días.
1: I encara en plana internacional, l'últim Eurobaròmetre apunta a que en un panorama convuls com l'actual, creix l'europeisme entre els ciutadans. De fet, 3 de cada 4 creuen que la Unió Europea és un espai de tranquil·litat, Lorena, que diuen que els beneficia.
2: Sí, i és un augment, Gemma, de fins a 8 punts percentuals respecte a l'anterior onada d'enquestes del Parlament Europeu. I mentre que per la majoria d'Europa els principals reptes de futur són la defensa i la seguretat, les dades assenyalen que pels espanyols la prioritat és l'educació i la salut. El baròmetre també pregunta pel perfil emocional i, segons els resultats, a Espanya els ciutadans senten més confiança, serenor i felicitat i menys ansietat, frustració i impotència. Alemanya prepara el reclutament obligatori dels seus reservistes. Dels 60.000 actuals passaran a ser gairebé 200.000. Els soldats retirats hauran de fer períodes d'instrucció de fins a 12 setmanes l'any. El que pretén el govern alemany és reforçar la capacitat defensiva del país.
1: Partit de caixa o faixa per la selecció espanyola. Avui a partir de les 9, en directe a la U i en català, aquí a la 2CAT, es jugarà la classificació pels setzens de final en un partit contra Àustria.
2: Ahir i ja a Los Angeles van realitzar la darrera sessió d'entrenament abans del partit. La selecció no supera una eliminatòria mundialista des del 2010. Per a trencar aquest malefici, haurà de guanyar la selecció austríaca en un duel pel qual no s'espera que Luis de la Fuente faci molts canvis respecte a l'anterior partit contra l'Uruguai. Tot i la teòrica superioritat, el seleccionador fa una crida a no relaxar-se.
3: Seguimos creciendo, me encanta que se nos exija porque eso es que se espera mucho de nosotros y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa, pues obviamente ahora no hay margen de error, es ganando el próximo partido.
1: I a banda d'Espanya, partits importants els d'avui, a jugar Portugal-Croàcia, d'on sortirà el rival d'Espanya, i el suïssa Argèlia, mentre que Anglaterra serà el rival de Mèxic i Bèlgica s'enfrontarà a Estats Units.
2: Anglesos i belgues van haver de patir de valent i remuntar per eliminar el Congo i el Senegal. Anglaterra perdia des del minut 6 i estava contra les cordes fins que va aparèixer Kane. El davanter del Bayern va fer 2 gols i amb 5 se situa un de Messi i Mbappé. A Seattle, Bèlgica estava eliminada a 4 minuts del final. Perdia 0-2 amb els senegalesos, però Lukaku i Tielemans van dur el partit a la pròrroga, on aquest últim de penal va donar-los el pas a vuitens, on els espera l'anfitrió, als Estats Units. Els nord-americans van sumar la seva tercera victòria en superar Bòsnia per 2-0.
1: I us ho explicàvem abans, el Tour a Terra avui a Barcelona, i ho farà amb un acte de presentació dels equips aquesta tarda a la Sagrada Família.
2: I serà, Gemma, el tret de sortida d'un gran départ amb 3 etapes en territori català. La primera, la contrarellotge per equips de dissabte. D'altra banda, a Wimbledon, Alejandro Davidovich i Jessica Bouzas ja són a tercera ronda després de superar els seus duels, mentre que el duel espanyol entre Rafa Jódar i Pablo Carreño s'ha hagut d'ajornar per falta de llum. Avui el balear Jaume Munar buscarà seguir el seu camí davant el britànic Neil Fernil. I en bàsquet, la selecció espanyola s'enfronta avui a Dinamarca a partir de les 7 i en directe a Teledeporte, un partit de classificació pel Mundial de Qatar 2027. Els de Xus Mateo volen tancar la primera fase amb el màxim de victòries possibles. De moment, el balanç és de 4 triomfs i cap derrota.

0: I acabem aquest informatiu amb una història de pel·lícula, el quadre de Sorolla, que els seus propietaris es van oblidar al carrer a Sevilla quan pretenien emportar-se de vacances, ha aparegut a Múrcia.
1: I és que la història, Gemma, té tots els ingredients d'una pel·lícula amb final feliç. Un quadre valorat en 150.000 euros i un protagonista que, malgrat les temptacions, acaba actuant correctament i torna el quadre als seus propietaris. És l'Andrés, el murcià, que va trobar el Sorolla al carrer i se'l va endur cap a casa. Quan va descobrir que no era una pintura qualsevol, va imaginar-se que amb el que valia es podria comprar una vivenda. Fins i tot va contactar amb una casa de subhastes. Però al llegir els diaris que una família buscava el seu Sorolla, va fer el correcte i va avisar la policia. S'ha quedat sense quadre i sense casa, però amb la consciència tranquil·la.
0: I anem ja amb el temps. Sergi Lores, molt bon dia. El juliol ha començat amb una petita baixada de la temperatura a Barcelona. Ho hem notat, però sobretot s'ha notat els que viuen a l'interior, oi?
2: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, matí de dijous notable refrescada a tot arreu, però especialment cap a les comarques de l'interior i també del Pirineu, no tant cap a la costa, on el cert és que s'ha notat, però de nou aquí la nit ha estat tropical o fins i tot tòrrida en alguns sectors com a Barcelona, també cap a les comarques de l'extrem nord-est, cap a l'Alt Empordà especialment. Però cap a l'interior la temperatura ha baixat fins a valors de 13 a 18 graus, fins i tot cap al Pirineu, per sota dels 8-10 graus i alta muntanya tenim valors al voltant dels 4 o 5 graus tan sols, fins i tot ambient una miqueta fred. Per tant, matí de rebequetes o de jaquetetes a molts sectors, sobretot de l'interior i del Pirineu, on la nit ha estat de molt bon dormir, cosa que hem agraït. I és que les temperatures s'han baixat de forma generalitzada pràcticament a tot arreu com a conseqüència d'aquesta entrada de vent del nord impulsada per la posició del nucli de l'anticicló sobre l'Atlàntic, que ha fet enretirar transitòriament la massa d'aire càlid cap al sud per fer entrar una de més fresqueta. Tot plegat ens deixa un panorama d'estabilitat amb sol a tot arreu durant aquest matí de dijous, només amb algunes bandes de núvols prims cap a les comarques del nord i del nord-est, ben poca cosa tot plegat, i la tarda es mantindrà assolellada a tot arreu, només amb algunes nuvolades simplement decoratives que, a diferència d'aquests últims dies, ja no deixaran precipitació en àrees de la Pirineu. Avui la temperatura pot arreglar una miqueta cap a la zona de la Costa Daurada, però ja pujarà cap al centre i nord-est de Catalunya. Per tant, màximes que al Pirineu encara es quedaran per sota dels 30 graus. A la resta ja es mouran entre els 30 i els 35 graus, però s'acabaran assolint els 36, 37 o puntualment 38 graus cap a les comarques interiors de Girona, cap a la Catalunya central, també cap a Ponent i especialment cap a la Vall de l'Ebre. Per tant, s'activen avisos per altes temperatures i és que, tret del Pirineu, on avui tindrem valors normalitzats, a la resta quedaran per sobre a la mitjana climàtica. Altes temperatures que es combinaran amb aquest vent del nord i és que la tramuntana bufarà amb intensitat cap a l'Empordà, deixant onades de fins a 3 metres d'alçada. Això també deixarà, doncs, una humitat relativa molt baixa a tot arreu. Per tant, altes temperatures, fort vent i humitats molt baixes ens deixen novament aquest perill d'incendi molt alt o extrem, Gemma, cap a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà i també cap a la meitat oest de Catalunya. Per tant, precaució.
0: Sergi, per aquells que ja pensen en el cap de setmana, s'han de preparar per una nova pujada de termòmetres?
2: Doncs sí, Gemma, que vagin buscant plans, sobretot per refrigerar-se durant aquests pròxims dies, perquè la calor tornarà a ser notícia. I és que aquesta petita refrescada que estem tenint a hores d'ara serà història. De cara a aquests pròxims dies s'allunyarà, les altes pressions s'acabaran imposant sobre Europa i també sobre la península Ibèrica, afavorint un escalfament de la massa d'aire associada, doncs, a aquesta estabilitat i a la forta radiació que tenim durant aquesta època de l'any, afavorint l'arribada d'aquesta bombolla d'aire càlid que, sobretot, notarem de cara a diumenge i principis de la setmana que ve. Tot plegat ens deixarà un temps molt estable durant aquests pròxims dies, tant divendres i cap de setmana, de sol a tot arreu, només amb algunes nuvolades en àrees del Pirineu i encara amb vent de tramuntana, que ben bé s'hi mantindrà cap al Cap de Creus fins dissabte. Després ja anirà afluixant. Tot plegat ens deixarà, doncs, unes nits i matinades encara molt agradables i de molt bon dormir cap a l'interior i al Pirineu, sobretot tant divendres com dissabte, més altes de cara a diumenge, però vaja, durant aquests pròxims dies cap al litoral l'ambient es mantindrà càlid, fins i tot nits tropicals i puntualment tòrrides, també cap al Cap de Creus fruit de la tramuntana reescalfada.

0: I les màximes? Doncs bé, tant divendres com dissabte, calor intensa, però no desbocada, però diumenge ja acabarem fregant els 40 graus cap a alguns sectors de l'interior i sobretot cap a les comarques de Ponent. Alerta, perquè la setmana que ve això se'n va de mare. Dilluns, dimarts i dimecres, temperatures per sobre dels 40 graus cap a les comarques de l'oest, assolint-se puntualment els 42 o 43 graus, una calor que tornarà a ser extrema en alguns indrets de Catalunya. Per tant, després d'aquest intent de normalització que estem tenint, aprofiteu-lo perquè de cara a aquests pròxims dies tornarem a parlar de valors clarament per sobre els habituals per l'època, seguint una miqueta la tendència del mes de juny, que ha estat molt càlid arreu de Catalunya. La temperatura ha estat entre 3 i 4 graus per sobre de la mitjana i, per tant, s'ha comportat més aviat com un mes de juliol. De fet, ha estat un mes amb una calor persistent i excepcional, sobretot durant la segona quinzena, marcada també per l'onada de calor, que ha fet que aquest període hagi estat el més càlid per aquestes dates, igualant-se amb el d'ara fa un any. Penseu que a Lleida s'ha registrat el segon juny més càlid en 88 anys i a l'Observatori Fabra ha estat el tercer juny més càlid de tota la sèrie. Fins i tot ha estat més calorós que un juliol o un agost habitual. I pel que fa a precipitació, doncs bé, el juny ha estat sec a gran part de Catalunya, excepte d'alguns sectors del nord-est a causa de les tempestes. Unes tempestes Gemma que aquests pròxims dies no es repetiran perquè el que s'imposarà és un ambient 100% canicular.
1: Molt bé, Sergi Lores, gràcies. 8 i 21. Sergi Molera, bon dia.
2: Bon dia.
1: Anem amb la lectura de la premsa i avui ens fixem en la portada de La Vanguardia, que porta una imatge molt impactant de l'accident d'autobús ahir a Lleida.
2: Sí, exacte, ens ensenya com va quedar aquest autocar que va xocar contra la Diputació Provincial, a ple centre de la ciutat de Lleida, que la trobem en aquesta portada de La Vanguardia, que ens explica que la conductora, que feia poc que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un instructor, doncs, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i que entre la quarantena de ferits, doncs, 4 estan a l'UCI, 2 d'ells en estat crític i 2 estables, tot i la gravetat d'aquest accident que es mostra avui aquesta portada.
3: I a La Vanguardia es parla d'un pla de xoc que tindrà la policia per gestionar tots els tràmits de la regularització, totes les peticions. Vull dir.
2: Sí, el cos policial, segons ens diu el diari, va haver d'activar ahir aquest pla de xoc perquè han augmentat molt les demandes, sobretot de documents derivades d'aquestes peticions de regularització. Els sindicats policials alerten que ara és quan comença el repte més important, perquè començarà l'expedició de les targetes d'identitat a les persones estrangeres que han demanat aquest procés i per això s'obrirà el màxim nombre d'unitats de documentació d'expedició, també fins i tot en torns de tarda i els dissabtes.
1: Avui és un dia d'aquells que passen moltes coses, Sergi, i ho hem notat a portades de diaris, per exemple, El Periódico, Tour de França, veiem a la portada, Unió Europea i un concert.
2: I un concert, per exemple, de Taburete, que és el, que va, el grup que va...
1: Home, perdona...
2: Sí, sí.
1: El fill de Bárcenas.
2: Willy Bárcenas, es diu el fill de Bárcenas, que va obrir ahir el Festival Nits d'Occident i és portada avui del Periódico. També ho és la Sagrada Família, plena de ciclistes, i ens diu que Barcelona ja respira aire de Tour. I, per altra banda, ens explica que Espanya perdrà fons per 1.100 milions si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins.
3: Avui també protagonista de les portades, Donald Trump, no per els acords de pau amb l'Iran o com estan les negociacions, perquè aquests acords de pau doncs, encara no se sap molt bé el què, sinó per la fortuna que ha fet amb les criptomonedes.
2: Criptomonedes. És la portada del diari Ara i és una imatge curiosa perquè se'l veu ell assenyalant un avió que posa Estats Units ben gran i el que ens diu el titular és que ha guanyat 1.400 milions de dòlars en només un any en criptomonedes. De fet, la fortuna que ha amassat amb criptomonedes és de més de 2.000 milions de dòlars. En el primer any des de que torna al càrrec, això és inèdit en un president dels Estats Units. Mai cap president havia fet negoci en aquest sentit i, a més, ho ha fet amb una cosa que ell havia menyspreat, com són les criptomonedes. Ell sempre se n'havien rigut i al final ha creat una fundació, de fet, els seus fills ha creat una fundació que es diu World Liberty Financial, que han fet una criptomoneda que ha relacionat amb el dòlar i així han anat aconseguint aquests diners.
1: I a l'ABC, mireu que curiós, que ens parla d'un sisme a l'Església Catòlica.
2: Sí,
1: no sé de què va. Què ha passat?
2: És la portada avui de l'ABC, en la que veiem uns cardenals, i són de la la fraternitat sacerdotal de Sant Pius X, que és més coneguda com els Lefebvreans. Això va passar a Suïssa, que van desafiar el Vaticà, van ordenar bisbes sense l'autorització del papa a 4 bisbes, que seran ara excomunicats perquè ho han fet doncs, sense autorització de Lleó XIV, que estan en una mena de guerra amb aquesta fraternitat sacerdotal, que és molt conservadora. De fet, fan les misses en llatí, estan en contra de les...

0: reformes de l'Església des del Concili Vaticà II, i per tant hi ha una guerra i un cisma a l'Església important, en un acte que van seguir 15.000 persones i es va transmetre també per streaming, per tant també s'actualitza en aquest
1: moment. No el vaig perdre.
2: Jo crec que és la pitjor crisi que haurà de gestionar allò, 14, eh?
0: Sí, sí.
2: I això, vam...
0: Internament és molt important, el que passa que potser des de fora no ho sembla tant.
2: Però... I ara La Vanguardia posa en dubte l'aire condicionat. Vull dir, es qüestiona si ajuda o no ajuda.
1: O perjudica.
0: Ens llença el debat, més que posar en dubte. El que fa és llançar-nos el debat de si és necessari amb les onades de calor que estem vivint o perjudica el clima per al seu impacte climàtic que té. Sobretot ho fa a partir d'una notícia que hi ha hagut a França, que és que la ministra de Salut va anunciar que s'instal·larien 30.000 aparells d'aire condicionat en hospitals. Un fet important perquè precisament les temperatures a França han estat molt greus i han mort moltes persones, però això ha generat tot un debat sobre si això va en contra de la lluita contra el canvi climàtic o és absolutament necessari per evitar aquestes morts.
1: Sergi, saps què m'ha agradat a mi avui molt de la premsa? El diari Ara, que ens parla de la conciliació,
0: sí,
1: que s'ha convertit en el factor prioritari a l'hora de buscar feina. Això és un informe de Foment de Treball que es va presentar ahir i s'analitza com ha canviat la nostra relació amb el món del treball.
0: Sí, de fet s'ha convertit en la primera prioritat, la conciliació, sobretot entre les persones de 30 a 35 anys, ja és el principal criteri, amb un 36,2% és la conciliació, per davant del salari i també per davant de la flexibilitat horària o del lloc on es treballi. Per la gent més jove, per la que està per sota dels 30, sí que el salari continua guanyant terreny, perquè evidentment són les persones amb menys poder adquisitiu. Ara bé, la resposta a aquesta necessitat de la conciliació no és satisfactòria, perquè un 63% de les persones amb les que ha parlat Foment del Treball diu que la conciliació entre la vida familiar i personal és una de les grans carències del sistema laboral.
2: Sergi, què faràs ara sense poder comprar videojocs a les botigues?
1: Quins gustos!
0: És una mala caixeta.
1: Notícia. Com videojocs?
2: No, s'ha acabat, ja està.
0: És una molt mala notícia, realment.
2: Ho portes malament, no?
0: Sí, perquè és obligar el consumidor a fer una cosa que no té per què voler fer, que és comprar digital els jocs. Això ho ha anunciat, ho llegim avui al diari ABC, ho ha anunciat PlayStation, Sony, que és l'empresa que hi ha darrere de PlayStation, ha dit que a partir del 2028 ja no es vendran jocs físics, amb caixa i amb disc.
2: És una evolució natural, no?
0: És una evolució natural, ell és el que diuen, que és el que vol el consumidor, que normalment la tendència del consumidor va cap aquí, cap al digital, però també hi ha hagut tota una llau de crítiques a les xarxes perquè, evidentment, desapareixeran les botigues físiques, ja no hi haurà aquell ritual de quan surt un joc, ara, per exemple, que el novembre sortirà el GTA 6, doncs el dia que surten a la botiga a comprar-lo...
1: Surà el GTA 6?
0: Sortirà el GTA 6.
1: Com m'estàs dient?
0: Un gran esdeveniment. De fet, el GTA 6...
1: A casa juga molt, el GTA.
0: De fet, el GTA també és un precedent perquè han dit que trauran el joc amb caixa, però dins hi anirà un codi, no hi anirà un disc.
2: Ui.
0: Per tant, tot...
1: Tu has fet GTAs?
0: Jo els he fet tots, pràcticament.
1: Tots?
0: Bueno, menys els més
1: gran
0: vells.
1: Grande Fauto.
0: Sí, sí, Grande Fauto.
1: Sí, sí. Sí. Escolta, hem de felicitar la gran Rosa Maria Calaf.
0: Sí,
1: eh?
0: I tant.
1: Que ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Televisió 2026.
0: El jurat que es va reunir dimecres, doncs l'ha reconegut per unanimitat, per el llegat que ha deixat, per tenir aquesta mirada feminista, diversa, capaç d'anticipar diverses temàtiques i estil. I a més, en un temps on les dones doncs, tenien una representació molt anecdòtica en informatiu, sobretot a l'apartat de corresponsalies. Ella va ser corresponsal de Televisió Espanyola a Nova York, a Moscou, a Buenos Aires, a Roma, a Viena, a Hong Kong i a Pequín. Déu-n'hi-do, quin historial. I ella hi reaccionava a aquest premi i deia, explicava precisament les dificultats que ella va tenir com a dona per fer-se un lloc en aquest món.
3: Pero había que pelear centímetro a centímetro, el estar y el tener los mismos temas y las mismas oportunidades que los compañeros. No se estaba nada acostumbrado a las mujeres y no gustaba nada que las mujeres estuviéramos ocupando, ya digo, puestos y lugares.
1: Volíem compartir amb vostès també alguna de les cròniques de la Calaf en un dels molts llocs que ha anat del món. Hem escollit un, és aquest.
4: A la localidad situada en el que se considera el epicentro no se ha llegado hasta bien entrada la tarde. Ahora estamos aquí a 70 kilómetros de ese epicentro en una ciudad de 600.000 habitantes. Muchos se han marchado. De camino hemos visto muchísima gente fuera de sus casas porque tienen miedo de entrar en ellas por si hay de nuevo otro seísmo. La radio local insiste en que se tranquilicen, en que si las casas están bien construidas van a resistir.
0: perquè els oients es situïn també, sí. Això és el 2008, a Sichuan, sí. Que a més ara que estem parlant de terratrèmols a Veneçuela, doncs ell es va desplaçar fins a aquesta província xinesa que va patir forts terratrèmols, i així explicava doncs, des del territori com havia estat la situació.
2: Abans dels esports, hem de dir adéu a...

0: membre d'aquesta banda que es va fer famosa per el YMCA, que a més sempre s'ha vinculat molt amb el col·lectiu LGTBI, ell sempre va negar que tingués cap rerefons LGTBI aquesta cançó, però és el que també el poder que té la música, no? Que a vegades moltes cançons s'agafen com a himnes de diferents moviments. L'altre déu és el de Manuel Arjona, membre de la formació original de Locomía, que també ho llegim a La Vanguardia, que també ha mort, i ens explica La Vanguardia que va passar a ballar del cu d'Ibiza, a gravar discos i fer gires internacionals als anys 80. Van ser tot un referent als anys 80 per aquesta estètica, i de fet amb el seu primer disc van vendre 1.700.000 còpies.
1: Que jove.
2: Jo sóc més de Village People, Lorena? Tu no, tu més Locomía.
1: Locomía m'agrada molt,
0: A mi m'agrada, l'estètica de Locomía no està gens malament.
1: M'agrada molt.
0: Sí.
2: Selecció espanyola, va, Sergi, que avui se la juga.
0: Se la juga molt, sí.
2: Abans hem dit a Caixa o Faixa.
0: A Caixa, sí, doncs exactament això és el que ens diu avui la portada del Mundo, per exemple, que ens porta a Oyarzábal, una entrevista amb el davanter de la selecció espanyola, que diu: estem bé, no ens hem de tornar bojos. Perquè sé que és veritat que hi ha hagut bastanta conversa al voltant de la selecció espanyola sobre si està bé en aquest Mundial o no, i per tant una mica que vol posar tranquil·litat Oyarzábal. Si anem al Marca, diu que a por ellos directament, és el titular de la portada del Marca avui, a més amb una imatge que agafa les muntanyes de Hollywood i posa aquest a por ellos amb Lamine Yamal, per tant una imatge contundent la del Marca, i l'As diu que empieza el baile, bàsicament perquè comencen aquestes eliminatòries de setzents per Espanya, que juguen avui contra Àustria a les 9.
2: Doncs va, avui a les 9, no es va la badar,
1: No.
2: No,
0: perquè és que si no, ja cap a casa.
2: I... sí, o sigui, avui és... sí. Molt bé, doncs ho viurem.
0: Ho viurem.
2: A la 2CAT, aquí en català. Gràcies, Sergi i Lorena. Anem ja amb l'entrevista política del dia. Avui ens acompanya al Cafè d'Idees Carles Campuzano.
3: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
4: I és especialment greu quan hi ha casos de suposada corrupció que poden tenir derivades directes a Catalunya. Per això fa setmanes que li exigim que comparega aquí al Parlament, i com que s'hi nega, li oferim el temps d'aquesta sessió de control perquè comenci a explicar-se.
5: Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
6: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ho dic pel meu, sap per qui parlo. Gràcies.
2: Doncs aquest matí al Cafè d'Idees, qui va ser conseller de Drets Socials i ara impulsor d'Esquerra Democràtica, Carles Campuzano, ens acompanya. Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
2: Benvingut.
7: Moltes gràcies.
2: Escolti, hem presentat dimarts, ho vam fer Esquerra Democràtica, amb Francesc Marc Álvaro. Molta gent es pregunta, i això ara què és?
7: Això és una associació d'entrada.
2: Sí. On ens... no és un nou partit.
7: No és un nou partit.
2: És una associació.
7: És una associació que estem impulsant persones... doncs que col·laborem, o hem col·laborat amb Esquerra Republicana en aquests darrers anys, en qualitat d'independents. Sí. Esquerra Republicana ens va oferir, en el meu cas, ser membre del govern de la Generalitat i després de les llistes del Parlament, en el Francesc Marc Álvaro incorporar la llista del Congrés, persones que van participar també en càrrecs del govern de la Generalitat, i altres persones que quan els vam plantejar aquesta opció de crear una associació que agrupés aquests independents amb vocació de continuar col·laborant amb Esquerra Republicana, però d'una manera organitzada, no de manera individual, amb l'objectiu d'enfortir la capacitat d'Esquerra Republicana de situar-se en l'espai del centre-esquerra, ens s'hi han afegit, i aquesta setmana vam fer-ne una presentació a la Casa Elizalde, prou exitosa.
2: Però clar, si han fet això...
7: més de 100 persones, no?
2: Si han fet això, sí, és perquè creuen que a Esquerra Republicana li manca alguna cosa.
7: No.
2: O sigui, que li falta representar alguna cosa.
7: Estem convençuts de que aquest país necessitarà

0: els propers anys un espai de centre-esquerra potent, sòlid, que li disputi l'hegemonia en aquest terreny en el Partit Socialista, que sigui un espai sobiranista, que aspiri a la plenitud nacional, que respongui a una dependència de cap partit de Madrid, i volem ajudar a que Esquerra Republicana compleixi aquest objectiu.
1: No? No ho està complint. Ara no ho està complint.
0: Esquerra Republicana va quedar tercera a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, sí. I en l'espai del centre-esquerra el principal avui partit que tenim és el Partit Socialista. I volem, per tant, enfortir Esquerra perquè el principal partit de l'espai progressista de Catalunya sigui un partit de matriu catalana, de no dependència de Madrid, de caràcter sobiranista.
1: Escolti, el projecte apareix just quan des del partit hi ha un debat intens. Per exemple, en Virrufián, Tardà, defensen construir grans fronts progressistes amb Comuns, amb la CUP. Vostè ho comparteix?
0: La direcció d'Esquerra Republicana, i amb això som molt prudent, perquè és un debat del partit polític, no? Però la direcció d'Esquerra Republicana s'ha expressat molt clarament. L'Esquerra Nacional a Catalunya és Esquerra Republicana de Catalunya. Esquerra Republicana no té vocació de ser el complement d'esquerres del Partit Socialista, sinó que Esquerra Republicana té aquesta vocació d'ocupar tot l'espai que va del centre cap a l'esquerra. No? De fet, la iniciativa d'Esquerra Democràtica respon també en aquest plantejament de la direcció d'Esquerra Republicana d'anar a enfortir aquest espai ampli del centre esquerra cap a l'esquerra.
1: Però sempre dins d'Esquerra Republicana, sempre dins d'Esquerra.
0: Sí, clar.
1: No, cap intenció de fundar un nou partit.
0: No. Jo crec que en el país no hi ha cap mena de necessitat de fragmentar més el panorama polític. El panorama polític ja el tenim prou fragmentat. En el Parlament de Catalunya tenim en aquests moments 8 grups parlamentaris, del que ha estat d'enfortir el que alguns entenem que és l'espai que avui pot esdevenir el pal de paller.
1: Ho estic entenent, però no d'agrupar-los, eh? Sí, no agrupar-los, això que li deia, que hi ha la idea de Rufián,
0: sí, però jo crec
1: d'anar junts amb la CUP,
0: sí,
1: o d'anar junts amb els Comuns.
0: La meva impressió és que la CUP i els Comuns legítimament representen un altre tipus de proposta política, no? Del que es diu l'esquerra alternativa, que és una esquerra que no acostuma a tindre mentalitat de govern, ni vocació de govern. Nosaltres esperem enfortir un espai que vol governar aquest país, amb totes les contradiccions que sempre implica governar una societat.
1: Ja que parlàvem de Rufián, Rufián ha de continuar sent el candidat d'Esquerra al Congrés? Li agrada? Creu que és la millor figura que tenen?
0: Això és una decisió que hauran de prendre en el seu moment els militants d'Esquerra Republicana, i el mateix senyor Rufián.
1: Esquerra Però si Republicana... vostè pogués votar, què en pensa?
0: Jo sóc prudent respecte al partit que em dóna la confiança de representar-lo al Parlament de Catalunya com independent. No vull interferir en els seus processos de decisió. Esquerra Republicana va aprovar un reglament. Per tant, quan es convoquin les eleccions espanyoles de Tor, doncs hi haurà unes primàries i caldrà veure si el senyor Rufián s'hi presenta, si s'hi presenten altres persones i finalment que decideixin els seus militants.
1: És que he vist que aquests últims dies Rufián ha compartit a les xarxes socials missatges molt crítics amb Esquerra Democràtica. L'últim, un que els acusa de ser gent tubeta per no confrontar-lo directament. Què en pensa? Li molesta que ho faci?
0: No, jo crec que hi ha una certa tendència, que a vegades tots la cometem, d'entusiasmar-te en el fer likes o fer retuits, però jo crec que té una importància perfectament descriptible.
1: Sí, però no és una idea de Rufián d'anar contra vostès.
0: Vaja, no ho sé, li hem de preguntar-li a ell, això. Vaja, m'estranyaria que volgués anar en contra d'una iniciativa en la que ens va acompanyant de la presentació la secretària general d'Esquerra Republicana, el secretari general adjunt, l'Elisenda Alemany, l'Oriol López, i fins i tot alguns militants d'Esquerra Republicana.
1: Però Rufián no hi era, no?
0: Rufián? No, el Gabriel
1: no hi
0: era.
1: El van convidar?
0: No em consta que el convidéssim, no em consta.
1: I per què no?
0: Perquè vam convidar la direcció nacional d'Esquerra, les persones que tenen responsabilitats orgàniques en el si del partit, i són amb els que estem treballant, no vam convidar el conjunt dels diputats en el Congrés.
1: Parlem de Junts?
0: Parlem de Junts.
1: Diuen que Esquerra i Junts han de trobar noves formes de col·laboració, però ens n'adonem que els ponts estan completament trencats. Com s'han de reconstruir? Què s'ha de fer?
0: Sí, és un tema rellevant, no? Per una banda, hi ha una part del votant sobiranista, del votant independentista, del votant catalanista, que en general no li agrada quan els partits polítics sobiranistes tenen discussions, s'enganxen. Per tant, hi ha una certa demanda de ser capaços de reconstruir agendes compartides en el que té a veure en allò compartir com Esquerra Republicana o com Junts poden compartir, que té l'agenda vinculada a l'autogovern de Catalunya, vinculada a l'enfortiment del poder polític de Catalunya, vinculada en el finançament, vinculada als objectius de l'autodeterminació i de la independència. Però és cert que això no està passant, no? I aquí, clar, jo soc més crític amb les posicions que té Junts, en el sentit de que quan Esquerra Republicana ha tancat acords amb el govern espanyol que impliquen una millora del finançament o del poder per la Generalitat, es pot titllar d'insuficient, però que són millores, doncs, home, Junts hi està posant-hi dificultats, no? Crec que aquí hem de superar aquesta fase, crec que s'ha de deixar mirant el passat i s'ha d'entendre que aquesta agenda catalana d'enfortiment de l'autogovern, vinculada en el conflicte polític que continua entre l'Estat i Catalunya, necessitarà que Junts i Esquerra tornin a parlar i tornin a col·laborar, i per tant això vol dir generositat, segurament tancar les ferides que s'hagin produït en el
1: passat. Però clar, ja que em parla de ferides, això és possible mentre els líders de les dues formacions segueixin sent Puigdemont i Junqueras?
0: Miri, el Toni Soler...
1: Perquè les ferides segueixen allà molt obertes.
0: El Toni Soler va publicar un article molt, molt interessant a l'Ara, ara fa un parell de setmanes, a la columna que fa dels diumenges, no? En el que venia a dir que en l'argument aquest d'aquí que va apareixent, per passar pàgina de l'any 17 necessitem que els lideratges del 17 facin un pas al costat, no? Però és que els preus personals, polítics, professionals, familiars que el president Puigdemont i l'Oriol Junqueras han pagat són molt alts. I a vegades el país, o la part del país que es va identificar amb el procés independentista, una part d'aquest país, no és prou generosa amb aquestes dues persones. No? I per tant, si aquestes dues persones tenen l'energia, la voluntat, les ganes de continuar exercint un paper, i les seves respectives forces polítiques creuen que ho poden fer-ho, doncs escolta...
1: Vostè no ho veu malament.
0: Crec que tots dos, els sacrificis personals que han fet, o sigui, el president Puigdemont continua a l'exili, l'Oriol Junqueras va estar empresonat, continua inhabilitat, no pot exercir la seva professió de professor universitari, és un preu. Ha tingut un preu també en els seus entorns familiars, no? Crec que hem de ser generosos. Crec que els països sòlids són països generosos amb la gent que se la juga, amb independència de que després hi hagi gent que cregui que no ho van fer-ho prou bé, que haguessin hagut de fer altres coses, que això d'aquí és legítim en democràcia.
1: No, jo més que res mirava a futur, és a dir, si els líders són dues persones que sempre han tingut certa enemistat, on no hi ha hagut molt bona relació, per això li preguntava.
0: Són dos homes sòlids, són dos homes amb molt sentit polític i, per tant, estic convençut que el problema no serà mai la relació personal.
1: Escolti, l'altre dia el vaig veure participant en l'homenatge a Jordi Pujol.
0: Sí, efectivament.
1: Vull recordar que vostè va començar la seva trajectòria política a les JNCs.
0: Vaig ser-ne secretari general.
1: Les joventuts.
0: En singular, joventut nacionalista.
1: La joventut nacionalista. Hi ha una part de vostè que encara se sent convergent?
0: Jo em sento convergent, com pot comprendre vostè.
1: Vostè està parlant d'Esquerra Republicana, però vostè se sent convergent.
0: És que convergència no existeix. Convergència va desaparèixer. I fins i tot jo li diria que la nostàlgia de que torni convergència és un esforç melancòlic, perquè allò que va ser convergència no tornarà, perquè convergència té a veure amb dues coses molt fonamentals. En els lideratges que van existir a finals dels anys 70 i els anys 80, els anys 90, no només el del president Pujol, el Miquel Roca, el Josep Maria Cullell, el Josep Caminal, l'Antoni Sobirà, vull dir, els que tenim una certa edat, tenim presents, i un país que hi havia a finals dels 70, dels 80 i 90, i que l'encert d'aquestes persones, i moltes altres, moltes persones anònimes, va ser connectar amb allò d'aquí. I em vaig afiliar quan en tenia 17, no? Sempre, és allò que diuen els sociòlegs, no? Aquesta edat, els 17, 18, 19, són els anys impressionables, no? Si vols saber com és un home o una dona, pregunta't als 17, 18, 19 anys què feia, què passava, no? Em vaig afiliar. Però allò va passar ja. Això és un altre... I estem en un altre moment.
1: Sí, però que curiós que li he preguntat si encara hi ha alguna cosa convergent i vostè m'ha dit, sí,
0: clar,
1: jo soc convergent.
0: Sí, clar, però és que...
1: I què vol dir ser convergent? Pels joves que ens estan veient...
0: Seria molt cínic que alguna persona com jo, que va entrar a militar quan en tenia 17 i que va estar molts anys treballant a Convergència, avui no es pugui reivindicar d'allò
1: d'allà. Què vol dir ser convergent?
0: Bueno, és una determinada manera de fer la política, no? Que va situar amb la idea de la reconstrucció del país en el centre, que tenia una concepció ideològica molt àmplia i, per tant, permetia persones que en reivindicàvem de centre-esquerra. Jo, quan vaig afiliar-me, venia molt marcat també per la campanya electoral del 1977, en la que la coalició del Pacte Democràtic per Catalunya es reivindicava com l'espai del centre.
1: Però sempre hem ubicat Convergència com a centre-dreta, sí, sí. No? Més aviat.
0: Si vostè
1: ara està a Esquerra Republicana.
0: Si vostè fa un esforç a Google o busca simplement els cartells del 77, del 78, del 79, o el programa socioeconòmic de 1977. És una lectura interessant a tenir.
1: Però no m'estarà dient que Convergència era un partit de centre-esquerra.
0: Perdoni, a Convergència, la gent de centre-esquerra n'eren uns quants.
1: Recordem,
0: no?
1: Que era Convergència i Unió.
0: Jo parlo de Convergència. Escolti, el Joaquim Ferrer...
1: Però van junts, eh?
0: Joaquim Ferrer, Pere Baltà, que provenien del partit del Josep Pallach, del partit dels socialistes de...
1: Sí, sí.
0: Partit Socialista... reagrupament, no? O el Rafael Hinojosa, que per cert li donen la placa francesa Macià, que provenia de la joventut obrera catòlica, que va ser president del Consell de Treball Econòmic i Social i diputat en el Congrés. El Josep Maria Cullell, el grup de joves advocats que es van incorporar de la mar de
1: Escolti,
0: Miquel.
1: Escolti, el dia Salvador Illa vaig veure que reivindicava el llegat de Pujol, no? Dient que Catalunya li devia molt la Convergència i a Pujol. Esquerra també hauria de reivindicar el llegat de Pujol?
0: Mira,
1: reivindicar-lo més?
0: De les primeres persones que van tornar a citar el president Pujol com a referència va ser el president Aragonès. Jo en aquell moment no estava al govern de la Generalitat, estava treballant el tercer sector, i recordo un discurs del president Aragonès al MENAC, en el que va citar Prat de la Riba, Pujol i Pasqual Maragall, no? El president Pujol és un personatge que, amb independència dels errors que s'hagi pogut cometre, que haurà marcat la política d'aquest país d'una manera absolutament definitiva.
1: I aquests errors que vostè diu, se li han de perdonar? Aquests errors, ha dit, amb independència dels errors que hagi pogut cometre?
0: En el balanç històric, tinc la impressió que la història... I la història voldrà dir, quan vostè i jo segurament ja no hi siguem aquí, no? I que sigui per molts anys que hi siguem aquí, eh? Però la història, el balanç que acabarà fent, serà un balanç positiu de l'etapa d'en Pujol.
1: Escolti, ens hem anat molt enrere, hem recordat...
0: És un punt nostàlgic, eh?
1: Però mirem a partir d'ara i endavant. A vostè li preocupa que Aliança Catalana es pugui acabar convertint en la primera força de l'independentisme?
0: Crec que el principal desafiament polític que avui té el catalanisme és evitar que la frustració, el replegament identitari, la mirada xenòfoba s'instal·li de manera forta en el camp catalanista, que és un risc objectiu que existeix. Entre altres coses perquè des dels anys 60 del segle passat, el catalanisme es va conjurar per evitar aquesta deriva identitària en el pitjor sentit de l'expressió, de replegament i de por. Paco Candel, Josep Panet, Jordi Pujol, Joan Reventós, la gent del Suc, la gent de l'Església Catòlica, van decidir que en un país en el que l'any 64, l'any que jo neixo, la meitat de la gent que viu a Catalunya no havia nascut a Catalunya, van decidir inventar-se, i no només com a eslògan, sinó intentar que jo passés, que català era aquell que vivia a treballar a Catalunya i en volia ser. I això ens ha permès que en un país que l'any 64 la meitat dels seus ciutadans no havien nascut en aquest país, avui aquest país sigui un país que fins i tot doncs, va arribar a plantejar un procés cap a la independència.
1: Sí, sí.
0: No? Per tant, aquí ens hem de conjurar. És una amenaça.
1: Com? Ens hi hem de conjurar? És a dir, l'antídot, segons vostè, quin és?
0: L'antídot no és fàcil, perquè si fos fàcil, a la resta d'Europa aquest tipus de forces polítiques no haguessin tingut l'èxit. No?
1: Però sí, creu que estan a temps d'evitar l'onada reaccionària que ha crescut a nivell global?
0: L'hem de combatre, i l'hem de combatre segurament identificant les preocupacions legítimes que tenen els ciutadans que voten en aquestes forces polítiques. No? Si en general l'extrema dreta identifica problemes que la resta de partits democràtics, d'esquerres o de dretes, no han sabut identificar, no han sabut veure. I és evident que hi ha malestars, hi ha inquietuds, hi ha coses que no funcionen, i el que l'extrema dreta ja està donant-hi resposta. I aquí les forces polítiques progressistes especialment han de ser capaces d'identificar aquests malestars i donar-los resposta.
1: Senyor Campuzano, estem parlant d'aquesta associació Esquerra Democràtica que es va presentar aquesta setmana, i des d'aquesta associació vull saber el seu parer sobre què ha de fer Esquerra Republicana. Ara parlo del govern central, davant de tots els casos de corrupció que estem coneixent, Esquerra s'ha de replantejar el seu suport a Pedro Sánchez?
0: Jo crec que en la política espanyola, la perspectiva

0: d'una possibilitat d'un canvi de govern conformat per l'extrema i l'extrema dreta, a tots plegats, segurament, ens fa ser més indulgents del que hauríem de ser en situacions en la, com les que aquests dies estan denunciant-se. Sabent també, per altra banda, que és molt evident que aquella expressió de José María Aznar, quien puede hacer que haga, està tenint conseqüències. A mi m'ha impressionat moltíssim, sincerament, per exemple, com es va liquidar el fiscal general de l'Estat, amb una sentència en el que ve dir que la filtració d'aquella informació la va fer o el fiscal general o algú del seu entorn i condemnen el fiscal general, sincerament. Ja no diguem el que està passant amb l'aplicació de la llei d'amnistia. Per tant, s'ha instal·lat també una desconfiança en la capacitat del poder judicial, especialment del paper del Tribunal Suprem, de complir amb una funció de garantia de drets, no? I aquí sempre ve la derivada. O sigui, això també té com la conseqüència política de que l'Estat espanyol en el seu moment no trobés fórmules polítiques per encarar el conflicte polític amb l'Estat, està la degradació aquesta del sistema democràtic. Per tant, home, és possible que en un context normal poguéssim ser més exigents respecte a les responsabilitats polítiques de Pedro Sánchez i del Partit Socialista, en aquest context en el que veus que la justícia es comporta com es comporta, doncs jo crec que és prudent que en aquest moment nosaltres no estiguem demanant la convocatòria electoral d'eleccions, no estiguem plantejant a Pedro Sánchez que plegui, a banda que, a més, hi ha algunes qüestions que ens agradaria poder resoldre aquesta tardor, com el finançament de Catalunya, no?
1: Però, en canvi, fixis que Junts sí que està demanant que Pedro Sánchez plegui.
0: Sí, però serà la seva responsabilitat. Jo tinc la sensació que hi ha una part de Junts que sembla que té ganes que hi hagi canvi de govern a Espanya i que sembla que tinguin ganes de posar-se d'acord amb el Partit Popular, obviant que inevitablement l'alternativa a Espanya necessitarà, l'alternativa a l'actual majoria política, necessitarà el concurs de Vox, sí o sí. I és evident que la proposta de Vox va en contra de tot allò que defensa qualsevol força política catalanista.
1: Però, sembla que Junts en tingui ganes.
0: Sembla que en tingui ganes.
1: No obstant, cada vegada que se'ls pregunta, ells diuen que no.
0: Sí,
1: que
0: però
1: no aniran amb...
0: Hi ha un punt d'ambigüitat en la seva resposta. Hi ha un punt d'ambigüitat en la seva resposta.
1: Fixi's, estava recordant que vostè, juntament amb Marta Pascal, van ser determinants per aquella moció de censura que va fer fora Mariano Rajoy.
0: Sí, jo de sempre...
1: Creu que ha valgut la pena?
0: Sí, jo de les dues coses que em sento més satisfet de la meva llarga etapa com a diputat al Congrés, i faig la broma, dic, home, vaig començar ajudant a acabar amb el servei militar obligatori, vaig acabar ajudant a fer fora a Mariano Rajoy, per tant, vaja...
1: Sí, però si ha valgut la pena, si ha valgut la pena aquest temps sí, de Pedro Sánchez a la Moncloa.
0: Sí, jo crec que globalment...
1: Li agrada com a president del govern?
0: M'agrada, bueno, el conec, però el que és rellevant a efectes polítics és que calia donar un canvi d'escenari en la política espanyola per retornar a la política, per encarar el conflicte polític de Catalunya a l'Estat, i la moció de censura va ser imprescindible per començar aquest camí, que ens va permetre avançar després en la solució dels indults i en la solució d'amnistia i ens replantejar de l'increment de l'autogovern de Catalunya. I recordem una qüestió, en els documents inicials dels pactes que van haver-hi entre el govern d'Aznar i el govern espanyol, es reconeixia la naturalesa política del conflicte que estàvem vivint. Tot això d'aquí, que ara...
1: Sí, sí. Ho donem ja per amortitzat.
0: Però no és menor, no? Per tant, sí que ha valgut la pena. Però, escolti, jo no votaré el Partit Socialista, no votaré el Pedro Sánchez, votaré la...
1: No l'ha votat mai?
0: No,
1: mai
0: he votat socialista. Mai.
1: O sigui, sempre ha votat Convergència... I Esquerra.
0: I Esquerra Republicana, per primera vegada a les eleccions.
1: Junts tampoc.
0: I una vegada, i a les eleccions, jo, en unes europees, en el període que vaig estar fora de la política, vaig votar el Partit Nacionalista Basc, també.
1: Sí. Escolta, i fixi's que al llarg de tota la conversa, pràcticament no hem parlat d'independència. Vostè no ho ha fet. I si jo li parlava d'independentisme, vostè parla de catalanisme.
0: Què ha passat?
1: Reconem la independència?
0: No, miri, jo era independentista quan tenia 17 anys i als 61 anys, a punt de fer-ne 62, no tinc cap raó per no continuar sent independentista. L'altra cosa
1: és... Té les mateixes raons.
0: Les mateixes, és més, el pas dels anys me n'ha donat encara més raons, no? O sigui, ara fa un moment fèiem l'elogi de Pedro Sánchez, però per altra banda, també és veritat, que en la concepció de com es reparteix el poder polític a Espanya i si Espanya es reconeix de veritat com un estat plurinacional, o sigui, compost per diverses nacions, amb les seves cultures i les seves llengües, en general, els partits polítics espanyols, les ganes que tenen d'avançar en aquesta realitat, és perfectament descriptible. I ho acostumen a fer-ho sobretot quan la conjuntura política els empenya a moure's en aquesta direcció. Per tant, les raons per defensar la independència les continuem tenint totes.
1: Escolti, vostès quan presentaven Esquerra Democràtica dimarts deien que volien contribuir a la reconstrucció nacional de Catalunya. Si cal reconstruir és perquè abans alguna cosa s'ha trencat. Bueno, què s'ha trencat? Què hi ha trencat?
0: Els malestars que hi ha avui en el país estan allà, no? Un país en el que ha tingut un creixement de la població molt considerable i que està molt tensionat en els serveis públics, una legítima inquietud que amb els canvis demogràfics que hem viscut, si serem capaços de tornar a garantir la fortalesa de la llengua del país, amb una desconfiança de sectors de la societat que respecta tots aquells que juguem un paper d'intermediació en la societat democràtica, partits polítics, institucions democràtiques, mitjans de comunicació, un país també en el que, malgrat que l'economia està creixent i que la macroeconomia funciona, doncs tenim una pobresa enquistada, especialment una pobresa infantil, i en general tots els assalariats estan visquent doncs, que aquest increment de preus de combustibles, del menjar, doncs redueix la capacitat de maniobra de les famílies. El país necessita aquesta necessitat de reconstruir-se i en paral·lel tenim un govern de la Generalitat que ha situat la seva força política estrictament en la gestió, sense una proposta política sobre el futur de Catalunya. Per tant, hi ha ganes de recosir, hi ha ganes de tornar a agafar confiança, hi ha ganes de tornar a creure que ens en podem en sortir. Aquest país històricament ho ha passat en altres èpoques molt més difícil que ara i aquest país se n'han sortit. No?
1: Miri, justament avui que s'aproven pressupostos a la Generalitat.
0: Sí, efectivament.
1: Comença una nova etapa, no?
0: Sortint d'aquí me n'aniré al debat de pressupostos del Parlament.
1: Ja m'ho imagino.
0: Crec que és una bona notícia pel país. I que el país tingui 50.000 milions d'euros, que tingui més recursos per la salut, per l'educació, per les infraestructures, pel català, pels serveis socials, per l'habitatge, és una bona notícia.
1: Doncs va, el deixem que vagi a aprovar els pressupostos. Carles Campuzano, gràcies per haver vingut al Cafè d'Idees.
0: Moltes gràcies,
1: gràcies
0: a vosaltres.
1: Bon dia.
2: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será? Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda.
3: El Partido Popular siempre ha defendido que todos aquellos españoles que tuvieron que abandonar España por cuestiones de exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española. Ahora bien, ¿por qué hay tanta necesidad en que todo esto sea rápido? ¿Por qué hay tanta opacidad?
4: Ya vivimos este bulo para las elecciones generales del 23. Son los que tratan de deslegitimar el proceso electoral, quizá porque empiezan a ver que no les sirve su estrategia.
5: Lo he pasado muy mal, mi familia y yo misma, porque la campaña de desprestigio que he sufrido, la campaña de desprestigio que se ha armado contra mi persona, ha sido brutal.
1: Molt bé, doncs un minut perquè siguin les 9 del matí. Aquí estem al Cafè d'Idees, a Ràdio 4, a la 2CAT, amb el Jaume Clotet. Molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Manu Simarro, bon dia.
7: Bon dia, Gemma, què tal?
1: Acabem de parlar amb Carles Campuzano.
7: Sí, senyora.
1: Què us ha semblat? Jaume, tu veus possible refer ponts entre Junts i Esquerra?
6: Jo ara mateix no...
1: Que és el que demanen...
6: Sí. Bueno, jo ho veig molt difícil,
1: sí?
6: Sobretot
1: ui,
6: perquè, per exemple, en política sempre hi ha el tema personal.
1: Sí.
6: Jo crec que ara que el focus polític està a Madrid, no ens enganyem, la relació de
7: Rufián i Nogueres, no?
6: Exacte, és molt dolenta. Uh-huh. I, per tant, és molt difícil arribar a acords amb personatges que tenen una antipatia personal molt elevada, no? I, per tant, segurament amb gent com en Carles o altres dirigents d'Esquerra o de Junts, potser seria més fàcil i, per tant, jo ara mateix ho veig difícil, a banda de que cadascú té el seu full de ruta i ja està.
7: Bé, en tot cas, el naixement d'Esquerra Democràtica el que demostra és que dintre d'Esquerra hi ha dos polaritats com que semblen irreconciliables a nivell de discurs, no? Perquè tens el Gabriel Rufián i el Joan Tardà dient que s'ha d'anar amb Esquerra i els Comuns i que Esquerra, la missió que té és com armar aquest front popular i aquesta missió històrica, i ara apareix, no?, Campuzano i Francesc Marc Álvaro, amb el suport, jo crec, una mica de la direcció, no? L'Hisenda Alemanya estava el dia de la presentació, dient que no, que el que s'han de fer és refer els ponts amb Junts. Pere Aragonès...
1: I no estava convidat Rufián.
7: No estava convidat. Pere Aragonès va dir ahir també que ell està per refer els ponts amb Junts i tot aquest espai, que jo crec que és més retòrica, no?, que una agenda real, no?, de reconciliació. Però, clar, són com dos discursos molt diferents. A mi m'agradaria saber què pensa Oriol Junqueras, no?, per quina de les dues... Sembla que parla per una d'elles, però tampoc...
1: No li podré preguntar perquè no... No ha vingut, no? L'agenda no li ha permès.
6: Digues, Jaume. Sobre l'esquerra democràtica, hi ha una cosa que em fa molta gràcia quan va néixer aquest partit, que és un sentit invers a l'esquerra democràtica dels anys 70. És a dir, en el seu dia, als anys 70, neix un partit que es diu Esquerra Democràtica, on hi havia, per cert, Macià Alavedra i Trias Fargas, que era un partit liberal social, o sigui, d'esquerra liberal, per fer el trànsit cap a Convergència. I ara neix un partit que es diu Esquerra Democràtica, el mateix nom, amb gent de Convergència per fer el trànsit cap a Esquerra Republicana. Sí. Doncs la història no només és circular, sinó que a vegades és
7: pendular.
1: I un Campuzano que se sent molt convergent, eh?
6: Ho ha dit literalment quan li has preguntat. Ha dit, jo em sento convergent.
7: Però és curiós la diàspora que hi ha de tota la gent d'Unió. O sigui, tu ara mires la gent que estava a Unió i ja des d'Aliança Catalana fins al PSC hi ha gent d'Unió. Sí. És curiós també, no?, la gent que està a Convergència, jo crec que és una mica un fracàs de l'espai de Junts, que no ha sabut, o sigui, que ha deixat molta gent fora, no? És a dir, que hi ha un perímetre de
1: Junts... Però, Manu, això és una cosa de la política catalana. Fixa't quanta gent del PSC...
7: Els canvis de jaqueta, vols dir?
1: Home, quanta gent del PSC no està a Esquerra?
7: Hi ha molts amants del vestuari.
1: I quanta gent de Ciutadans se'n van al PP?
7: Sí, també passa.
1: La implosió del procés, jo crec que va...
7: Sí, però... Jo crec que
1: aquesta bomba expansiva que fa que tots anessin a petar...
7: Però el Campuzano i el Marc Álvaro diuen una cosa que jo crec que és interessant, que és l'espai de la centralitat a Catalunya. Sí. I abans Convergència, no?, i el PSC en un cert moment, van saber com molt som el partit de la centralitat. I ara és un espai que està molt més en disputa, no? No sé,
6: jo crec que està molt fragmentat. Està molt fragmentat. Crec que hi ha un problema ideològic. No se sap ben bé els partits ja que acaben de defensar. I, per tant, aquesta permeabilitat és molt més fàcil, perquè Esquerra Republicana és un partit d'esquerra moderada, Junts és un partit, si m'apures, de centre-dreta, però també molt moderat, el PSC també, és a dir, aquí no hi ha ni cap partit, excepte, evidentment, alguns molt concrets, que siguin
7: però
6: molt definits.
7: Però tu creus que seria millor, per exemple, que Junts, ara ja em fico aquí en modo tertulià, però creus que seria millor que Junts tingués una línia ideològica més clara? Perquè Junts és el primer partit que diu tenim socialdemòcrates, però tenim gent de centre-dreta liberal, és a dir, aquest rotllo catxol que tenen els partits de volem ser-ho tot, tu creus que acaba perjudicant els propis partits?
6: Aquesta és una gran discussió. Els partits de grans majories volen tenir totes les sensibilitats i després jo penso que a vegades, quan fas això, no acabes acontentant a ningú. I, per tant, potser partits més molt més definits tenen menys vots, però llavors saps perfectament el que vols. A mi m'agraden els partits previsibles. És a dir, jo, al Parlament hi ha partits com els comuns que tots sabem el que faran des del dia 1 fins al dia últim, no? Són partits molt previsibles.
1: Escolta, parlant de previsibles, anem a parlar de José María Aznar, perquè Feijóo va començar la setmana dient que volia passar pàgina del procés i ahir José María Aznar... d'alguna manera li va donar lliçons.
7: I Ayuso també.
1: Li va dir cap on havia d'anar i sense citar-los va venir a dir res d'apropar-se a Junts.
2: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será? Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda.
1: Doncs va, anem a Madrid. Pilar Velasco, des de Torre Espanya. Bon dia, companya.
8: ¿Qué tal, Gemma? Muy
1: Hola,
8: buenos
1: Pilar.
8: Días.
1: Buenos bueno, días, ¿cómo han sentado estas palabras en Génova?
8: Pues sientan como cada vez que un expresidente intenta marcarle el paso al presidente, en este caso del PP, Feijóo. Públicamente no van a posicionarse sobre las palabras de Aznar, pero siempre causan un poco de irritación y sobre todo porque intenta marcar el paso a la dirección nacional. Una dirección nacional, Gemma, que además en este caso tiene muchas dificultades para relacionarse con Junts de manera orgánica y de manera transparente. Y esto es además desde el 23 de julio, elecciones generales, recordar esos meses de composición de la mesa en pleno verano, 17 de agosto, Junts no sabíamos qué iba a hacer. El PP, en ese caso González Pons, habló, recordar, con Junts, pero luego no lo reconoció. Y así hemos arrastrado toda la legislatura. Acordaros de esa conversación también en Galicia con compañeros periodistas de Feijóo, que dijo que él estaba dispuesto a negociar cierta amnistía con Puigdemont. Se contó, se armó la mundial y otra vez vez renegaron de esas conversaciones. Entonces, por hacerlo breve, ayer llega Aznar y cuando Feijóo vuelve a dar un paso hacia adelante con esas palabras de dejemos atrás el proceso, muy parecido a lo que dijo Illa, ¿no?, durante la campaña, vuelve Aznar a tirarle del brazo y a decirle por ahí no, con los nacionalistas no. Y es una tensión que existe en el Partido Popular, que cada vez que el PP hace un paso hacia adelante e intenta no

0: normalizar la relación con Junts. Hay otro PP que dice, bueno, pues habla del el discurso conocido, el prófugo de la justicia, un partido... Oye, es que hay gente en el PP que sigue hablando de un partido golpista, cuando es un partido que luego hay otro PP con el que negocian iniciativas económicas en el Congreso. Digo económicas porque es la agenda donde más coinciden.
1: Yo creo que, que son interesantes las palabras de Aznar, porque yo creo que lo que le está diciendo es, vamos a ver, lo que hay que hacer ahora es echar a Sánchez y ganar las elecciones. Y dice una cosa que es mayoría nacional, pero dice también mayoría centrada. Mayoría centrada, y creo que llega a decir con gente a derecha y a izquierda. Sí. Lo que le está diciendo es...
2: Pero mayoría nacional, os referéis a red, a partits...
1: Sí, pero lo que le está diciendo es... El espacio de la extrema derecha y de la derecha extrema ya está ocupado por Vox. Tu misión para ganar las elecciones es ocupar el espacio del centro-derecha y ampliarlo incluso, si puedes, hasta la izquierda. Vamos a ganar, y luego, si hay que hacer el Majestic... ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, si luego hay que pactar con Junts y hay que eliminar los gobiernos civiles, hay que eliminar la mili y hay que cantar el Virulai...
2: Que es tot el que es va fer...
1: Si hay que cantar el Virulai...
2: Lo cantamos.
1: Vendrás Nara a cantarlo a Ayuso y todo el mundo a cambio de estar en la Moncloa. Lo que yo creo que está diciendo es, sed inteligentes, y esto va por fases, ¿sabes? Yo creo que es que Feijóo, no sé, yo li veig con falta de habilitat per moure's a vegades, ¿saps? No sé.
2: Falta de...
1: D'habilitat, d'habilitat, sí, sí. De, no sé,
2: Pilar. Jaume.
3: A mi em vaig corroborar amb dues coses. El líder del centre-dreta és José María Aznar, i fa bé de sortir poc, i quan surt diu les coses molt clares i molt simples. Sí. Quan va dir que puede hacer que haga, es va desencadenar una ofensiva judicial, política, en tots els fronts, i ahir va sortir a dir aquest camí no s'ha de fer, i s'ha de fer un camí d'un espai gran del centre fins a l'esquerra per tenir la majoria. Però tinc una pregunta per la Pilar, que és, ayer José María Aznar dijo también que estamos ante un posible cambio no de gobierno, sino de sistema.
1: Sí. Sí.
3: Yo entiendo que se refería a lo que dicen, que yo creo que es falso, de que el PSOE intenta un cambio por la puerta de atrás del régimen del 78, ¿no? No de la monarquía o la república, pero sino un cambio de las reglas de juego. Entonces, te quiero preguntar, ¿hasta qué punto tú crees que eso puede calar entre la población? De que la gente, si realmente percibe que estamos ante un cambio de sistema, que yo creo que no, o al menos desde aquí creo que no se percibe, aunque el PSOE hace cosas que a mí tampoco me gustan, pero no creo que sean de cambio de sistema. Y hasta qué punto, en consecuencia, puede ampliar un poco, como decía Manu, hacia la izquierda un poco el espacio electoral del PP.
0: Sí, es cierto que el Partido Popular, por lo menos en Madrid, que la oposición es durísima en esa competencia también que tiene el Feijóo con Ayuso, pero bueno, por decisión también de Feijóo, y en palabras las que recordabas de Aznar, sí que hay un cambio de posición en el sentido de que el gobierno no es legítimo, el presidente tampoco lo es, la mayoría de investidura fue cuestionada también desde el minuto cero, Feijóo tuvo que rectificar meses después con eso de, bueno, sí, no quería decir que no fuera legítima, pero viene de un fraude, ¿no? Acordaros por el pacto también con Puigdemont. Y se ha arrastrado hasta ahora, que dicen que es un gobierno que está intentando cambiar las reglas del juego. Y parte de eso tiene que ver, hablaremos, no sé, esta mañana con el melón que abrió Feijóo autolesionándose con la ley de nietos, ¿no? Porque cuestionar el sistema electoral, el hablar de fraude electoral, no es nuevo. Desde el 23 de julio, acordaos del voto por correo, de las insinuaciones de que se podía manipular, pasó con María Guardiola, que cuando vio que perdía la mayoría también salió un poco por lo mismo, por un robo menor, pero lo que sí es nuevo es que Feijóo hable de ingeniería electoral, del gobierno quiere cambiar las reglas del juego con una iniciativa que ellos mismos propusieron. Pero Aznar está en esa línea. El que puede hacer que haga es una frase también que ha marcado la historia de esta legislatura. Y el que puede hacer que haga tiene que ver con hay que acabar con Sánchez porque no es un presidente que respete las reglas del juego. Y es el discurso de Aznar para movilizar a un electorado que, ojo, también hay una diferencia, decías, viene de la amnistía, viene de la herida del proceso, del enfrentamiento, la tensión judicial que hay también tiene que ver con los indultos y por supuesto con la ley de amnistía, pero hay un debate también en el PP sobre, oye, decías tú lo del pacto de, ya haremos pacto de Majestic, claro, pero para eso te tienen que dar bien los números y Cataluña... Es un que Cataluña ha ido perdiendo escaños en las elecciones nacionales el PP de los últimos 15 años a las últimas generales. Si necesita también un buen resultado electoral en las generales, Feijóo, bueno, también para desprenderse un poco de Vox, de no tener un condicionamiento tan fuerte y bueno, y sacar un buen resultado en Cataluña.
2: Pilar, acaba de llegar. dar una noticia, bueno, o yo al menos la estoy leyendo ahora, del País, que la abogacía del Estado se va a personar en el caso de las joyas de Zapatero. Era lo previsto, porque fuentes del Ejecutivo insisten en que es una decisión técnica habitual, pero también es una manera del Gobierno poner distancia con el tema de Zapatero, ¿no?
0: Sí, también el juez se le calama, es habitual, es procedimiento lógico, pero el juez Calama también le había interpelado a la abogacía del Estado, le había pedido, le había preguntado si se personaba porque por el daño al erario público, si hubiera fraude, ¿no?, con las joyas. Es una manera también de poner distancia, y la personación pues es en una causa, recordar, por dos delitos, presunto fraude y presunto contrabando. Zapatero está en la cuenta atrás, ¿no?, para presentar la documentación que él mismo dijo que presentaría esta semana, de los certificados o los documentos que acrediten de dónde, qué regalos, ¿no?, pertenecen estas joyas. Y con la abogacía, como dices, ya personada, y esa dimisión de la directora de la Agencia Tributaria, que siempre causa sorpresa y que desde el Gobierno aclaran que ya había solicitado salir de la dirección de la Agencia Tributaria antes.
2: Uh-huh. Y por otra parte, Andalucía, hoy segunda votación, Pilar, si tuvieras que apostar, ¿qué crees que va a ocurrir? Esta vez sí, la votación, recordemos, es creo que a las 6 de la tarde, ¿se puede cerrar ya el pacto hoy con Vox?
0: Yo creo que a las 48 horas, si se sigue el patrón de lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, que a la segunda va la vencida, hoy, bueno, pues podrían ser investido Moreno o Bonilla, y hoy podría consumarse la prioridad nacional, la agenda de Vox en los 4 gobiernos autonómicos, uh-huh, con Andalucía, que es la joya de la corona para Vox. No tanto por cómo van a condicionar el gobierno, que puede ser el gobierno con menos consejerías, pero sí han roto la mayoría absoluta y consolidan esa prioridad nacional contra los inmigrantes, esa segunda velocidad que es parte de la agenda de Vox y que el PP no ha sabido desarticular, ¿no? La ha tenido que firmar en todos los gobiernos.
2: ¿Ho doneu per fet?
1: Bueno, jo dono per fet, però sobretot el que em trobo preocupant pel país, diguem-ne, són les conseqüències que té per la política espanyola. És a dir, si Vox i el PP acaben governando en Espanya, lo que está demostrando Vox es que tiene la capacidad para, uno, marcar cuál es la agenda política de los temas, y dos, para hacerle tragar al PP. Y Moreno Bonilla, que digamos que era el último bastión, ¿no?, el último de Filipinas, diciendo, no, yo no trago, incluso puedo ir a la repetición electoral. Claro, si hasta Moreno Bonilla traga, quiere decir que Feijóo luego tragará. Es decir, el poder que se le está dando a Vox en una situación de máxima fuerza. O sea, Moreno Bonilla, yo creo que tiene fuerza para decir, mira, no, yo tengo mucho más votos que ustedes, yo me presenté en contra de prioridad nacional o en contra o sin apoyarla, claro, y le saqué más votos, no la voy a... No,
2: claro, la diferencia, fixa't, Manu, amb altres comunitats és que Moreno Bonilla necessita només 2 vots.
1: Por eso, que tenía la capacidad de hacerle un órdago a Vox, si aún así acaba tragando.
2: L'ha fet, l'órdago l'ha fet i el surt perdent.
1: No, porque podría ir a la repetición, podría ir a la repetición electoral, es decir, él podría desafiar a Vox y decirles, mira, si ustedes plantean esto, o sea, es un dilema que tiene el PP, yo creo que a nivel nacional, porque claro, si acaban tragando esto, ¿qué no tragarán después, ¿no?, después de las generales?
3: Jaume. Yo creo que el pacte, o sigui, el pacte PP-Vox en termes generals està assumit per tothom. És a dir, allò que al principi semblava una cosa que no passaria mai...
1: Però amb quina agenda és important?
3: Està normalitzat. També et dic, en un país normal, un país normal europeu, amb un cas com el d'Andalusia, que està, com esteu dient, a 2 diputats de la majoria absoluta, un altre partit, per exemple, el PSOE, podria dir, escolta'm, perquè no governis amb aquesta colla de l'extrema dreta i t'obliguin a fer coses que potser van contra els drets humans, jo et deixo 2 diputats, i governes en minoria, i anirem pactant. És a dir, en aquest país sembla que sigui impossible que pactin els 2 principals partits, mai enlloc, i és una cosa que a Europa veiem que és bastant normal, i que aquí, per aquesta dinàmica d'enfrontament tan forta entre PP i PSOE, acabes tenint governs del PSOE que depenen, per mi, de partits extremistes com puguin ser Podemos, i tens el PP depenent de partits extremistes com Vox, que no representen, crec, la centralitat cap d'aquests 2 extrems.
2: Oye, Pilar, y mientras tanto, la líder de Sumar, Lara Hernández, dimite denunciando una campaña de desprestigio. Es una nueva marcha en un proyecto que ya lo vemos completamente tocado, ¿no? ¿Qué futuro le ves tú a Sumar después de la asamblea que se va a celebrar en 10 días?
0: Muy difícil, Gemma, porque bueno, Verónica Barbero, que es portavoz de Sumar en el Congreso, podría ser una opción. Tiene, bueno, en Madrid sí se la conoce como portavoz, pero tampoco les quedan líderes, ni hombres ni mujeres, que sean capaces de tener, bueno, la fuerza que tuvo Yolanda Díez. Recordar que, Gemma, hace dos meses estábamos con los pistoletazos de salida, ¿no?, de esas candidaturas de izquierdas. Teníamos a Rufián y a Irene Montero en Barcelona, con la charla, con la conferencia que dieron, luego en Madrid ese acto un sábado también con Yolanda Díez, con Maillo de Izquierda Unida, con Compromís, y lo cierto es que dijimos, bueno, pues ya han dado el pistoletazo, de aquí a verano necesitan darle forma y fondo, ver qué candidaturas van a esas elecciones generales y con qué cara, ¿no?, y cómo va a ser ese proceso de primarias. Lo cierto es que estamos en julio, Gemma, y está todo peor, ¿no?, de lo que estaba hace dos meses, porque no se ve un proceso claro de cómo van a liderar esas candidaturas. Movimiento Sumar ya está muy débil. No, sobre lo que yo creo, se descarta que Movimiento Sumar vaya a liderar o a capitalizar una candidatura de izquierdas, que se vaya a poner el primero a la cabeza, porque es la marca más débil ahora mismo, ¿no?, con más rupturas internas.
1: El que tiene que definirse también, yo creo que es Gabriel Rufián, ¿sabes? Es el líder de todos los que están ahora mismo en la palestra, que tiene más capacidad, yo creo, de movilización, y lo está demostrando en sus actos. En Valencia, Comunica Oltra hizo un acto que Sumar sería incapaz de montar ahora mismo. Y yo creo que le está faltando definición. Es decir, está mostrando mucha intención, pero le está faltando definición. Y creo que eso también está desorientando, ¿no?, el espacio alrededor de Sumar Izquierda Unida. Así que...
2: Bé, ho hem de deixar, Pilar. Me voy a ir al Parlamento de Cataluña porque, oh, noticia y oh, sorpresa, aquí se aprueban presupuestos, Pilar.
0: Qué maravilla, Gemma, no sabéis los fuegos artificiales que significa eso, visto desde aquí y en la política española en general. Así que disfrutarlos.
2: Pilar, gracias. Buenos
0: Buen
2: días.
0: Debate.
2: Buenos días, doncs va, a les 9 s'ha reprès el ple al Parlament, que dona llum verda als pressupostos. Mesos de negociacions, però finalment Illa aconseguirà aprovar-los. Iliana Viera, Parlament de Catalunya. Hola, bon dia.
4: Bon dia. Sí, són els primers que aconsegueix aprovar Salvador Illa, que pugen a més de 49.000 milions d'euros, que arriben a l'equador de la legislatura i que donen al govern un baló d'oxigen per afrontar el que queda de mandat. S'acaben, doncs, 3 anys de pressupostos prorrogats. Els que funcionen fins ara són els de l'any 2023 i probablement seran també els darrers pressupostos de la legislatura, ja que l'any vinent ve carregat de cites electorals i seria un moment gens propici per fer negociacions pressupostàries. El camí, com diu Gemma, no ha estat fàcil, ha estat ple de turbulències després, recordem-ho, d'aquell intent fallit del mes de març i que ens va deixar també un episodi inèdit, el del president de la Generalitat retirant el projecte de llei de pressupostos un cop ja havien entrat aquí al Parlament, però avui sí, després de que fa un mes els comptes van superar les esmenes a la totalitat i sense que cap grup els hagi portat al Consell de Garanties Estatutàries, avui Comuns i Esquerra donaran el vistiplau als comptes del PSC, que com diem són els primers d'aquesta legislatura. Ara el ple ja està en marxa amb la intervenció de Junts i s'espera que el debat es faci entorn al migdia i per la tarda quedarà allà l'aprovació de la llei d'acompanyament.
2: Molt bé, gràcies, Iliana. Doncs aquí al meu costat el cronista parlamentari, director del programa Aquí Parlem, Lluís Falgàs, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia.
2: Sembla mentida que estiguem celebrant una cosa que hauria de ser habitual, no?
5: Home,
2: però que s'ha convertit en quelcom molt extraordinari.
5: Sí, s'hauria de començar a explicar la data, que també és novetat i és la primera vegada de la vida que un pressupost s'aprova el mes de juliol. Els pressupostos es comencen a negociar al setembre, es comença ja a parlar-ne el mes de juny. Es comencen a negociar al setembre, a octubre, i s'aproven el dia 1. Això és, teòricament, el que hauria d'haver passat. Aquí no ha passat. Benvinguts siguin, perquè tot això... el que està fent és que crear, doncs, una estabilitat a la política catalana que fins ara poder no hi era. Queden 2 anys de legislatura i ara, doncs, aquesta estabilitat serà absolutament visible a partir d'ara, encara que en matins.
2: Sí, estabilitat, però a la vegada creix la pressió pel govern, perquè ara té els diners, Jaume, ara de posar fil a l'agulla, no? A tots els elements o temes que ha acordat amb Esquerra i Comuns. Mm. Educació, habitatge, infraestructures...
3: És veritat que aquest pressupost, l'aprovació dels pressupostos, li permet al president Illa arribar fins al final de la legislatura tranquil·lament. Ara ja té garantida, també la tenia abans segurament, però ara ja la té garantida i políticament justificada arribar fins al final de la legislatura. Per tant, és un gran triomf del president. Ara bé, estem en el de sempre. Amb aquests pressupostos es resoldran els problemes que té el país, o sigui, millorarà Rodalies sensiblement, els hospitals, els nivells d'ensenyament? Jo crec que no. Avui en dia els pressupostos crec que tampoc són el que eren abans, que realment es notava molt. És a dir, un govern pot anar sense pressupostos, crec que el govern espanyol no ha aprovat ni un aquesta legislatura, i tampoc ha passat res, i un govern català, o jugui el que sigui, pot aprovar pressupostos i tampoc es nota tant. Jo crec que avui en dia, amb l'enginyeria parlamentària, per sempre trobar partides i crèdits i per anar sortint al pas, és més polític, crec jo, que pràctic.
5: No, d'acord, però jo que sóc de la vella escola, crec també, que hauria de ser obligat a aprovar el pressupost.
3: Totalment.
5: I si no,
2: però el Jaume el que diu... Lluís, no sé si estàs d'acord, que és més polític que pràctic.
5: Sí, evidentment.
2: Que la pràctica no es notarà tant.
5: Evidentment, però és la llei més important que hi ha...
3: De fet, els ajuntaments estan obligats a aprovar-la i si no, donen aquell mecanisme de la...
5: D'acord, però és la llei més important. Sí, sí. Si amb això no poden tenir acord, amb què el tindran després? Aleshores, aquesta és la qüestió que estic d'acord, que és polític, perquè ja tècnicament ja més o menys funciona. Cuidado, hi ha qüestions que no, perquè, per exemple, sense pressupost no es podien convocar, per exemple, no es podien convocar oposicions. Ara, amb el pressupost aprovat, a partir d'avui del migdia, ja la Generalitat podrà convocar eleccions per mestres, per metges, pel que sigui.
3: Però amb els Mossos en feien igualment.
5: I amb els Mossos d'Esquadra.
3: Sempre poden trobar la manera.
5: Per tant, no, però que sembla que parlem de coses menors. No, és molt important que s'hagi aprovat aquest pressupost, a banda de que també sembla que parlem de 4 duros. Parlem de 50.000 milions.
2: La Jaume, jo tinc tendència a pensar, home, tots aquests conflictes amb els mestres,
5: clar,
2: amb això... Rodalies... No?
3: Clar, però, sí, per exemple,
2: s'ha de notar.
5: Tot això s'ha de notar. Ara bé, després, doncs, evidentment, políticament, hi ha matisos, i per exemple, doncs, ahir, avui aprovaran els pressupostos, i els comuns, per exemple, van fer una proposta en seu parlamentària de que a l'AP7 els camions no poguessin avançar quan hi ha dos carrils. És una proposta que la Generalitat la té al cap i tal. Clar, no li van dir que sí immediatament. Clar, diu, si esteu d'acord, mira, és una proposta que segurament positiva, evidentment negativa pels camioners, però molt positiva per la resta de ciutadans. I poso-te aquest exemple perquè com aquest n'hi haurà molts. És a dir, no,
1: sí, però jo crec
5: no serà
1: que
5: sí a tot.
1: L'actitud que vam veure ahir de Salvador Illa a la sessió de control, jo la vaig poder veure, i era una actitud d'autosuficiència...
5: De tranquil·litat.
1: La portada de Junts va dir, senyora Sales, bon dia. O sigui, Salvador Illa sap que té la paella pel mànec, que no li deu res a ningú, sap que ha aconseguit vendre-li a Esquerra la línia orbital quan tenien el concert econòmic solidari, s'escollés, és a dir, hem passat de parlar del finançament, el finançament encara ni ha entrat al Congrés i ell ja té pressupostos, ja veurem què passa amb tot això, el finançament, i aquí hem de dir que els socialistes són els mestres d'això. És a dir, ells tenen la investidura i tenen els pressupostos. I Esquerra no té el finançament, els comuns no tenen les compres especulatives encara, hi ha uns acords, però bueno, s'aniran complint, o no, potser sí, anirem parlant. I això ja està fet, saps?
5: I això
1: li dona una tranquil·litat a Salvador Illa, però jo estic d'acord, com deies tu, amb que li posa pressió també de cara a les properes eleccions, perquè la tasca que té el govern de millorar els serveis públics d'aquest país, que no funcionen en molts casos, és titànica. Llavors, bueno, és veritat que tindrà una pressió afegida. I, bueno, tenen els números, tenen la majoria al Parlament, bueno, ara hagan, no?
5: I segueixen, tot el que has dit és veritat, i segueixen tinguent 42 diputats només de 135, i en canvi, doncs, governen amb una facilitat absoluta davant de l'oposició. Jo hi vaig prendre cafè al vespre amb la consellera d'Economia i estava d'una... Cafè, prou.
2: Ningú t'ha dit res, Lluís, t'ho fas tot tu. Els tres t'hem mirat dient cafè.
1: Un cafè al vespre.
5: Perquè la vaig trobar.
2: Heu fet un biquini, també. No sé, un cafè i un biquini.
5: Si era cafè o què era, però és dir, era el vespre... No, sí que ho sé, però era el vespre amb un acte, no? I, esclar, el que deies tu del president, també, amb una satisfacció absoluta, amb un estar tranquils, amb una tranquil·litat de que ja ho tenim tot fet. Esclar, això suposo que els comuns i Esquerra Republicana portarien la contrària, però ells, el govern la tenen aquesta tranquil·litat.
1: Els problemes de Salvador Illa, que abans ho comentava amb el Lluís, estan fora del Parlament. No? Tenen a veure amb Ferraz, tenen a veure amb la situació del PSOE, tenen a veure què passa amb les municipals amb Aliança Catalana, és a dir... al llarg de la legislatura, els problemes que ell pot tenir, no?
5: Que venen puguis intuir.
2: Sí, però, Manu, els compromisos pendents, a mi em sembla que el tema del finançament, per exemple,
1: sí,
2: que és un tema vital, és un tema important,
1: sí,
2: però aquesta inestabilitat a Moncloa, sí, afecta, evidentment, el govern de Salvador Illa.
1: Tu creus que ara Sánchez podrà aprovar el finançament que depèn de Junts al Congrés? Però si és que està la legislatura espanyola, però està pels aires.
5: Que puguem intuir aquests moments. Quins problemes pot tenir Salvador Illa en els pròxims, sí, mesos? Sí. Primer, haurà de fer una remodelació de govern tard o d'hora. Probablement serà el mes d'octubre. Dos, que hi hagi algun problema...
1: Però per què? Per Paneque o per algun més, ho dius?
5: No, pel que sigui. No encara hi ha...
1: Remodelació del govern.
5: No hi ha la travessa feta.
2: Però no. Per què ha de fer una remodelació?
5: Sí, perquè porta 2 anys, perquè s'ha aprovat el pressupost i perquè probablement que sí, però no ara. I després
1: que l'esquitxi
5: alguna cosa del PSOE i després, com a tercera cosa, problemes que es poden intuir, ho dic com a periodista, que li aterri Puigdemont. Vull dir, aquests són les tres coses que poden, que poden passar en els pròxims mesos, pròxims, perquè el tema Puigdemont ja va per llarg, per tant...
2: I el tema Puigdemont com pot alterar o afectar la legislatura d'Illa?
5: És diputat, es va presentar, era el cap de llista, i aleshores no pot afectar, però sí que evidentment... Doncs,
2: o sigui que podem veure Carles Puigdemont
6: fent
2: assegut.
6: Les preguntes en sessió de control.
5: No, de moment té que renunciar, en tot cas. Té que renunciar a l'escó.
6: Si no renuncia, estarà assegut al Parlament.
2: Estarà assegut.
1: Clar, si torna, estarà assegut al Parlament preguntant en sessió de control i amb unes eleccions catalanes a la cantonada. Ah,
6: efectivament. A mi, amb aquest context que esteu dient, hi ha una cosa que també hem de dir, que és que les enquestes als socialistes no pugen, sorprenentment. Estan tot com està el panorama, i tenim pressupostos, és un partit que continua sense superar els 42 diputats que té actualment. I hi ha una pregunta que et vull fer, Lluís, tu que saps tot. El mes de març d'aquest any, és a dir, fa 3 mesos, s'hauria d'haver publicat el CEO del trimestre. No es va publicar. El segon hauria de ser el mes de juny. No s'ha publicat. Quan truquen els mitjans, diuen allà que hi ha problemes tècnics i que hi ha un tema de concursos, de no sé què, de procediment. Però és molt estrany. Llavors... I lliga amb, evidentment, heu parlat d'Aliança Catalana, la pujada que pugui tenir, és a dir, hi ha una certa incertesa, i jo que sóc, diguem-me, mal pensat, però que en aquest context no es publiqui una cosa tan elemental com el CEO, que és obligatori. Per cert, què passaria si el CIS s'hagués de publicar i no es publiqués, no amb un retard de setmanes, no, de mesos i mesos?
1: És increïble.
6: No sé si tu saps alguna cosa d'això.
5: No en tinc ni idea, per què no, però és una bona pregunta i és una bona reflexió. Per què el Centre d'Estudis d'Opinió no ha publicat encara les enquestes catalanes? Ho ignoro, i és veritat que és una bona notícia i que és un tema per esbrinar de forma bastant immediata, perquè és un organisme important, és un organisme que depèn del Parlament de Catalunya.
6: Exactament,
5: no
6: del govern.
5: És un organisme doncs, que té prou eines per donar informació que en aquests moments no està donant. Per tant, és una bona reflexió d'esbrinar a veure què passa.
2: Lluís, Manu, ahir Junts vam veure que s'obria a aprovar el decret de vivenda que el govern vol portar al juliol a canvi de que es pugui deduir el lloguer i la hipoteca. Això tirarà endavant, Manu?
1: Home, jo si fos...
2: És una experiència, una exigència acceptable pel PSOE.
1: Jo si fos Pedro Sánchez estaria donant salts d'alegria perquè per primer cop en molt de temps Junts, que ve a trencar relacions, m'ofereix una taula i un espai de negociació on arribar a un acord. No conec els detalls, però jo, si fos Pedro Sánchez, estaria votant d'alegria. És com quan el PNV li va dir podem negociar els pressupostos. És a dir, que la situació actual, aquest mes de juliol, poder sortir amb una victòria, pues...
2: Home, sobretot perquè Junts s'obre a aprovar alguna cosa
1: amb
2: els socialistes.
6: Hi ha algun tema de les condicions que posa Junts, jo crec que són de justícia, perquè una cosa que em treu de polleguera és quan una persona gran que té dificultats econòmiques però té un pis i li cal una residència i es ven el seu pis per poder-se pagar la residència, ha de pagar una pila d'impostos. I en aquestes propostes de Junts és que la gent que tingui més de 65 anys i es vengui el pis per anar a una residència no pagui... impostos de la compra-venda del seu pis.
1: Ara, estaràs d'acord amb mi, Jaume, que la política de Junts a nivell tàctic és una mica erràtica. És a dir, hem passat de demanar la dimissió de Pedro Sánchez a votar amb el PP que s'ha de sometre a una qüestió de confiança a ara oferir-te a fer un pacte, però els pressupostos són ciència ficció, no? És a dir, no és una mica erràtic aquesta manera. És a dir, si tu, aquest govern, creus que s'ha acabat el temps, en teoria li hauries de dir no a tot, no? O sigui, jo trobo una bona notícia, realment, que Junts es volia seure a negociar.
6: Ja veurem també què passa amb això.
1: Bueno, però Junts ha dit que es vol seure a negociar, sí, que té condicions, per tant...
2: Molt bé, doncs escolta, Falgàs, va acabant temporada, eh?
5: Sí,
2: va acabant temporada, sí, i aquest dissabte l'últim programa de l'Aquí Parlem, Sí. I tens de convidat el president del Parlament.
5: Sí, sí, sí, sí, sí. Demà l'enregistrarem, sí. i el dissabte la matarem, no? El president del Parlament, que precisament fa dos anys que s'asseu com a president del Parlament. Les eleccions després van ser el 8 d'agost. Sí. És interessant el president del Parlament, perquè en aquests moments doncs ell va ser només votat per Esquerra Republicana i per la CUP, i prou, i per tant, a veure si ha fet i està fent de president de tots o bé només fa de president d'aquests.
1: És un instagramer, li pots preguntar per l'Instagram?
5: Sí.
1: Perquè és un...
2: Ah, sí, és molt actiu a Instagram.
1: Sí, sí, és molt actiu a Instagram, actiu, i ha posat... O sigui, diguem,
5: a veure si explica alguna...
1: S'ha proposat apropar el Parlament a través de les xarxes socials. Què
2: dius, Lluís? A veure si explica alguna...
5: No, si explica alguna cosa, vull dir... Coses,
2: alguna cosa t'explicarà.
5: Coses que han quedat en el

0: participar en aquest programa.
1: Aquest programa és el teu.
0: Que...
1: aquí parlem i aquí et tenim a tu.
0: Si no hi fos, l'hauríem d'inventar.
1: Llavors, ahir amb la consellera vas prendre cafè.
2: Sí.
0: Cafè, sí.
1: I què més?
0: No, no, i prou. Cafè i prou.
2: Por la mañana cafè, por la tarde ron, eh? Vull dir, jo no sé...
0: I a més, va haver-hi una situació...
1: És que has posat uns ulls que...
0: Va haver-hi una situació que vaig sentir algú que em deia, diu, escolta, Folgàs, a veure si em saludes. Hosti, i era ella.
1: Era l'Alicia Romero.
0: Dic, un moment, dic que t'apareixo ara immediatament.
2: Hauríem de trucar a l'Alicia Romero, que entrés en directe, perquè és que...
1: Perdona, un moment que t'apareixo
3: al damunt.
1: Un moment que t'apareixo al damunt, li va dir Alicia Romero.
0: No, no, i està ara en el pressupost, us vull dir que està en màxima activitat...
1: Fixarem amb la cara d'Alicia Romero d'avui. Lluís Folgàs, gràcies.
0: Gràcies i bon estiu. Gràcies.
1: Passen 2:45, Lorena Amons, fas un resum de l'actualitat. Endavant.
4: Doncs sí, Gemma, perquè a les 9 s'ha reprès el ple del Parlament, que aprovarà els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots favorables de PSC, Esquerra i els Comuns. Feia 3 anys que Catalunya no tenia uns comptes i tot plegat després de mesos d'intenses negociacions. Doncs anem a la Cambra Catalana, a Iliana Viera, molt bon dia. Un pressupost amb 9.000 milions més que els últims aprovats per Aragonès.
5: Sí, que en xifres globals arriba als més de 49.000 milions d'euros i que, si tot va segons el previst, s'acabaran aprovant aquí al Parlament cap a 1:45 del migdia, després d'un llarg camí ple de turbulències, també amb episodis inèdits com el del president de la Generalitat retirant el projecte de llei de pressupostos per les desavinences amb Esquerra. Avui sí, els republicans i els comuns donen llum verda als primers pressupostos del PSC, però ja avisen que això no és un xec en blanc. Eleven la pressió al govern perquè compleixi els acords pendents, diu Esquerra, o acaba de verbalitzar la seva portaveu, que Esquerra és alternativa, i també posen sobre la taula aquestes exigències, per exemple, de més rodalies, de més inversió, de la governança de l'aeroport del Prat, entre d'altres, i també el d'aconseguir més sobirania. Els socis d'investidura, els socis de govern, que marquen doncs perfil propi per afrontar aquesta segona part del mandat, que Illa tindrà també aquest valor d'oxigen amb aquests primers pressupostos del PSC, que podrien ser també els darrers de la legislatura.
4: Gràcies, Iliana. I l'exconseller de Drets Socials, impulsor d'Esquerra Democràtica, Carles Campuzano, ha assegurat aquí al Cafè d'Idees que és una bona notícia per Catalunya que avui s'aprovin els pressupostos. El també diputat d'Esquerra ha lamentat que hi hagi una part de Junts que es pugui obrir a pactar amb el Partit Popular.
6: Crec que és una bona notícia pel país. O sigui, que el país tingui 50.000 milions d'euros, que tingui més recursos per la salut, per l'educació, per les infraestructures, pel català, pels serveis socials, per l'habitatge, és una bona notícia.
7: Jo tinc la sensació que hi ha una part de Junts que sembla que té ganes de que hi hagi canvi de govern a Espanya i que sembla que tinguin ganes de posar-se d'acord amb el Partit Popular, obviant que inevitablement l'alternativa a Espanya necessitarà, l'alternativa a l'actual majoria política, necessitarà el concurs de Vox.
4: I ja coneixem les dades del procés de regularització extraordinari de migrants. Segons el Ministeri de Migracions, s'han registrat gairebé 1,2 milions de sol·licituds, més del doble de peticions previstes. Ara el govern té 3 mesos per resoldre cada expedient, tot i que molts d'ells ja han estat admesos a tràmit, fet que atorga un permís provisional per poder treballar. Per acabar, Gemma, dic que el Ministeri d'Exteriors acaba d'actualitzar el número d'espanyols morts als terratrèmols de Veneçuela, que s'eleva a 27. La xifra de desapareguts és de 137 i 11 els espanyols localitzats sota la runa. El País Llatí, recordem, comença avui 7 dies de dol oficial, quan la darrera xifra de víctimes mortals s'acosta ja als 2.300.
1: Gràcies, Lorena. I recordem que més de 3.000 rescatistes internacionals estan treballant a la zona, i entre ells hi ha 14 bombers de la Generalitat que estan treballant. Escoltem a un d'ells com explica les tasques a aquesta zona zero. És Jordi Martí, inspector dels bombers.
8: Estem treballant a La Guaira, un dels 7 estats més afectats de Veneçuela, que en té 25. A la primera part del matí hem avaluat 22 edificis, classificant-los en funció del risc d'accessibilitat. En aquests moments estem fent l'avaluació d'una infraestructura crítica entre dos barris, un pont.
1: Doncs això és el testimoni d'un dels bombers. Recordem que 14 bombers de la Generalitat estan treballant allà. Nosaltres...

0: Avui ens volem preguntar, una setmana després del terratrèmol, com es gestiona una crisi com aquesta des del punt de vista sanitari. Li hem demanat a David Noguera, ell va ser president de Metges Sense Fronteres a Espanya i un home acostumat en la seva dilatada carrera a fer front a tragèdies d'aquest tipus. Senyor Noguera, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jo.
0: Gràcies per atendre'ns. Estem parlant d'una xifra de morts insuportable, de ferits. Li volia preguntar com es gestiona una crisi així. És a dir, Venezuela, quan podrà tornar a la normalitat amb tot el que vostè està veient?
1: No, crec que davant d'un esdeveniment d'aquesta magnitud i aquesta severitat estem parlant d'escenaris que, òbviament, ens porten a mesos i anys, no? O sigui, l'event per si és d'una magnitud i una severitat molt important. Jo crec que ja tothom està familiaritzat amb les xifres altíssimes de morts i desapareguts. Però, clar, haurem de pensar també en les conseqüències més a mig i a llarg plaç. I, a més, és indesxifrable del context. És a dir, Venezuela és un país, diguéssim, fràgil, que està en una situació política actual difícil de definir, de transició. No, ningú sap si el govern és real o és un protectorat. I, a més, passa en una situació també que a tot el sistema humanitari, a Nacions Unides i les organitzacions també, estan sota molt estrès degut fonamentalment a les retallades financeres que ha patit tot aquest sistema, no? Per les polítiques, sobretot, de la nova administració americana. Llavors, crec que tots aquests elements fa que l'impacte serà encara més important i encara més sever i, malauradament, mesos i anys.
0: I què és el més difícil de gestionar des d'un punt de vista logístic, sanitari, davant d'una catàstrofe com aquesta? Què és el més difícil?
1: Bé, són una sèrie de coses. Evidentment, ja, diguéssim, clàssicament, aquest tipus d'escenaris com un terratrèmol té tres fases d'afectats, per dir-ho d'alguna manera. Ara la resposta immediata centra, òbviament, en tasques de rescats i tractament dels ferits. O sigui, aquests són les persones directament afectades per l'event i llavors tot el desplaçament de persones. Òbviament, la gent ha perdut la casa o ja no dorm, ja no se senten segur, llavors es constitueixen parts o campaments de desplaçats. Llavors, les setmanes immediatament després, el que veurem és que també hi haurà una gent que patirà o que hi haurà inclús un increment de la mortalitat perquè les infraestructures sanitàries també han patit o ja no hi ha tants hospitals, ja no hi ha tant personal. Els recursos de la gent, les xarxes espontànies de solidaritat, veïns, ajudants de veïns, això també s'esgota. Llavors hi ha un segon pic unes setmanes després de l'esdeveniment. I llavors hi haurà un tercer pic després, que és més a llarg plaç, que és que en un escenari d'aquests, doncs, el sistema sanitari, però tots els sistemes, però el sistema sanitari en particular, es deixen de fer campanyes de vacunació, es deixen de fer campanyes de prevenció de malaltia crònica, es deixen de fer programes d'escaneig de càncer, i llavors tot això implica inclús un pic de mortalitat a mesos i anys posteriors. Aquests són típicament els tres escenaris o les tres fases que tenen emergència d'aquest tipus.
2: Hola, bon dia. Jo li volia preguntar, perquè miri, ahir vaig veure el telediario, de fet vaig haver de pagar la televisió perquè difícil de gestionar, una mare que dormia al costat de l'edifici on hi havia el seu fill sepultat, sense saber si era viu, si no, dient que hi havia uns ultrasonidos que havien arribat, amb aquesta incertesa. I vaig pensar, primer, amb els nens, en com viuen una situació així, els nens que estan veient, no?, com la seva ciutat, la seva família, tot queda destruït, i també amb la salut mental dels supervivents, no?, perquè segurament tenen la fortuna de no haver quedat sepultats sota un edifici, però com es gestiona això, no?, a nivell de salut mental?
0: La salut mental, Manu, dels supervivents i dels rescatistes i de la gent que està treballant, perquè tu dius, vaig haver de pagar la tele.
2: Sí.
0: Hi ha gent
2: que no
0: poden apagar la tele perquè s'estan veient en directe.
2: Que el senyor Noguera ens ho podrà explicar, però m'imagino que el rescatista té al final l'horitzó de que tornarà a casa, no? M'imagino que quan veus casa teva i al teu voltant, però bueno, no sé, com ho veu vostè?
1: Sí, òbviament hi ha situacions. Jo recordo el terratrèmol de Pakistan fa 20 anys, on nosaltres treballàvem al costat mateix d'un col·legi on hi havia 600 nens morts atrapats. I llavors vam veure escenes de tot tipus, no? Òbviament, la salut mental moltes vegades és un gran oblidat en aquestes fases inicials perquè és comprensible, ens centrem en l'assistència al rescat o els ferits traumatològics, no? Això tindrà un impacte també en aquest nivell, un impacte agut en les persones que, òbviament, han perdut familiars directes o que estan buscant els seus estimats, i això, òbviament, és comprensible, genera uns nivells d'angoixa i de malestar molt importants que necessiten resposta i que moltes vegades, i entenc que el context de Venezuela actual, òbviament, aquestes necessitats no seran respostes de la manera adequada, hi haurà un gap important en aquest sentit. I llavors hi ha unes seqüeles més a mig i llarg plaç. Els professionals, les organitzacions professionals que es dediquen al rescat, ja siguin bombers o ONGs professionals, tenim sistemes, diguéssim, cada vegada que tornem d'una emergència, doncs tenim assistència psicològica que s'assegura, diguéssim, que la tornada a casa i el processar tot el que has viscut, doncs ho puguis processar la millor manera possible. Però és part de la nostra feina, és a dir, el que ens, d'alguna forma, ho balancegem amb l'impacte de les nostres actuacions, és a dir, hi ha un balanç entre l'impacte immediat que té la teva assistència, la teva ajuda, i el fet de poder rescatar persones o curar persones amb les imatges o les situacions que toca viure, que són intrínseques d'un context com el que estem parlant.
0: Estem parlant amb David Noguera, que va ser president de Metges Sense Fronteres a Espanya. Li pregunta també Jaume Clotet. Jaume.
3: Primer, una reflexió. És veritat que el rescatista, evidentment, té un impacte quan finalment acaba traient cadàvers, però és veritat que si tu vens de Barcelona fins allà a Guaira i treus 2, 3, 4, 5, 10 persones vives, home, l'impacte que té haver salvat una sola vida, evidentment et compensa una cosa que ja saps que et trobaràs, que són bàsicament persones mortes. Però la pregunta que volia fer al senyor Noguera és, potser des d'un punt de vista psicològic, el govern veneçolà està donant les xifres de víctimes amb comptagotes. Abans crec que la Lorena ens ha dit que eren 2.300 persones mortes a data d'avui, però els desapareguts són desenes de milers, no? I per tant, presumiblement seran persones mortes en la immensa majoria. I volia preguntar si hi ha algun tipus d'impacte emocional de que et diguin de bones a primeres, mira, el número de morts serà de 50.000, que no que et diguin 2.000 o 1.000 i van pujant gradualment, encara que tothom sap que això evidentment no serà així, però potser perquè la població no s'importa un impacte tan fort en els primers dies, hi ha aquest control, crec jo, per part del govern de Venezuela d'anar filtrant lentament la xifra de morts i d'aquí uns dies, evidentment, això es dispararà exponencialment.
1: A veure, crec que són dues coses. Des d'un aspecte tècnic és lògic i té sentit la separació entre morts confirmats i desapareguts, però llavors, evidentment, en aquesta crisi, com en totes, les autoritats moltes vegades es centren en el control del relat. Això passa, és una característica intrínseca de totes les crisis humanitàries, on els governs a vegades són part de la solució i a vegades són part del problema. Passa a Espanya també, és a dir, cap de vosaltres us suspendrà que la lluita pel relat famós en episodis com la Dana, o episodis com el Covid, on diguéssim, algunes autoritats, en comptes de gestionar, es dediquen a assenyalar i a construir relats, oi? Doncs a Venezuela és molt previsible que, diguéssim, en un context polític d'un règim que porta més de 20 anys instal·lat, diguéssim, amb les seves greus mancances, les seves peculiaritats, i llavors amb aquesta situació actual ara, que a mi em costa definir-la, no sé quin moment polític està en Venezuela, amb l'arrest de Maduro i les supervisió dels Estats Units, doncs jo crec que aquest tipus d'incerteses afavoreixen que el control del relat moltes vegades s'imposi en una claretat tècnica o, com comentaves, amb un relat que permeti acompanyar el patiment de la població.
0: I després m'imagino el risc de brots epidèmics, no? Els companys periodistes sempre ens parlen de la pudor que se sent a tot arreu. O sigui, com s'està tenint els supervivents, però a la vegada hi ha milers de morts acumulats a les morgues o sota els edificis.
1: Sí, és... cada cop hi ha menys evidència de que, diguéssim, el fet de tenir cadàvers atrapats amb aquest tipus de situacions porti implícitament un risc d'epidèmies. Crec que a Venezuela no serà el cas. En altres contextes, en contextes més fràgils, sí que seria un risc major. Hem vist epidèmies, per exemple, de tètanus, perquè per la quantitat de gent que rep trauma i que no està vacunada per aquesta patologia específica, no crec que sigui el cas de Venezuela. El que sí que estem veient i veurem és una tensió absoluta d'un sistema sanitari que era absolutament fràgil. És absolutament encomiable i necessari la resposta internacional molt important que es dona les primeres dies, setmanes, el primer mes, però jo voldria posar l'atenció en això. Això és lògic, a més és part del nostre sector, funciona així, els governs volen enviar aquesta ajuda de forma urgent i ara tothom ho entén. Aquesta mirada, crec, més a mig plaç, és a dir, jo crec que cal aquesta maduresa perquè el sistema humanitari, el sistema de cooperació acompanyi Venezuela durant els primers mesos, perquè crec que l'impacte Clar. És d'una magnitud que només causarà més patiment i més mortalitat.
0: Doncs David Noguera, qui va ser president de Metges Sense Fronteres, sempre és un gust escoltar-lo. Gràcies per atendre'ns aquest matí, molt bon dia.
1: Gràcies per convidar-me, bon dia.
0: Bon dia. Queden 14 minuts per arribar a les 10 del matí. Vull parlar del Tour de França, intentaré que el Manu Cimarro no parli gaire, perquè si parla només serà per queixar-se. No, Manu,
2: jo penso en el...
0: tallen els carrers, hi haurà moltes molèsties... Però tens raó, tallen els carrers.
2: Bueno, estic pensant als veïns de la Sagrada Família que els hi van tallar pel Papa i ara els hi tallen pel Tour. Deuen
0: doncs mira,
2: estar...
0: aquestes restriccions comencen avui a Barcelona. Anem en directe a un d'aquests carrers tallats, Manu, perquè sentis el Bernat Herrándiz, que és on avui es fa la presentació dels equips. Bernat, bon dia.
4: Bon dia, Gemma. I precisament ara fa uns minuts estàvem parlant amb un veí d'aquí de la Sagrada Família que deia exactament això que ha dit ara el Manu. Vam tenir lo del Papa i ara tenim lo del Tour, una mica de molèstia. Però vaja, avui seran al centre els protagonistes, almenys als carrers, d'aquest gran esdeveniment de les bicicletes a Barcelona. Ara som a l'Avinguda Gaudí. Aquí, com veieu, ja hi han posades les tanques per on baixaran els equips. Aniran des de l'Hospital de Sant Pau fins aquí, fins als peus de la Basílica de la Sagrada Família. Aquí veurem desfilar les bicicletes que competiran en aquest Tour de França que comença a Barcelona. Això està afectant a les restriccions, a la mobilitat. Ara no es pot passar en cotxe per aquí, sí que s'hi pot circular, però atenció perquè la gent que ha d'aparcar i els pàrquings que hi ha aquí també estaran completament tancats. Hi ha altres carrers, aquest per exemple també ja està tancat, tota la zona dels voltants d'aquí de la Sagrada Família està totalment tallada al trànsit i uns talls que s'aniran ampliant conforme passi el dia, perquè a 6:45 ha de començar aquesta presentació dels equips. Veieu aquí valles, fins i tot hi ha Guàrdia Urbana informant els veïns perquè tinguin clares quines són aquestes restriccions i com els pot afectar aquest esdeveniment, que, com dèiem, acabarà aquí, al escenari que hi ha als peus de la Basílica de la Sagrada Família. Aquí aniran passant tots els equips i es presentaran els corredors que els aficionats del Tour doncs, no es voldran perdre. I també, atenció, al metro, perquè aquí ara som a la parada de metro de Sagrada Família. El metro, la línia L2 del metro, la Lila, avui no farà aturada aquí a l'estació de la Sagrada Família. El que es vol és evitar l'acumulació de gent i que tothom que pugui venir-ho a veure presencialment pugui, però sense tenir les molèsties de cotxe. També s'aturaran, paradoxalment, les parades de bicings. Aquí ja no es podrà, ja, de fet, avui ja no es poden agafar bicicletes del servei de l'àrea metropolitana aquí a la zona de la Sagrada Família i, per tant, moltes restriccions en aquesta zona que avui serà l'epicentre de l'inici d'aquest Tour de França que comença a Barcelona.
0: Molt bé, Bernat, gràcies. Doncs mireu, aquest acte avui de presentació serà un acte conduït pel Jordi Basté, l'Elisenda Pineda i el nostre company Carles d'Andrés. Carles, bon dia.
5: Què tal, bon
0: dia? Quina il·lusió tenir-te aquí.
5: Ai, a mi està
0: molt bé. És la veu, és la veu del ciclisme.
5: La veritat és que estic, aquests dies estic molt, molt feliç, no? Perquè, ostres, porto quasi 40 anys dedicat al món del ciclisme i per mi tant el Tour i la ciutat és com que se m'hagin fet un regal a mi, no? I vam estar tota la tarda assajant allà a la Sagrada Família, que jo visc a Barcelona i, clar, no hi acostumes a passar massa, no? I te n'adones moltes vegades que no ens n'adonem, eh?
0: I com va anar? Com va anar l'assaig?
5: Molt bé, molt bé. Bueno,
0: queda
5: ja saps.
0: Bé?
5: Queda molt bé, queda molt bé. El que pare, ja saps, aquestes coses són llargues, una mica pesades, però queda molt bé. A més, el Tour està molt a sobre, és una organització...
0: Però tu quants Tours pots haver narrat?
5: Bé, narrat des del 2000, tots seguits ja amb el Pedro, i abans havia, doncs, més jove, anava a fer reportatges. O sigui, jo, de fet, des del 89 estic, o sigui, quasi 40 anys fent el Tour, la Vuelta...
0: Mare
5: i
0: meva. Escolteu, perquè si jo dic que és la veu del Tour, és que el Carles d'Andrés és aquesta veu. Escolteu.
6: Una última mirada hacia atrás y vaya victoria la que acaba de llevarse este corredor. 10 victorias ahí con las dos manos abiertas. 10 victorias las que ha conseguido este corredor en el Tour de Francia. Y también Pogacar, ¿eh? También Pogacar evidentemente celebra su victoria, su cuarto Tour de Francia.
5: Bueno, ahí estamos viendo ya al ganador de este Tour de Francia subiendo a recoger su último maillot amarillo. Aquí en París. Cuarta victoria en el Tour de Francia. Yo creo que va a ser el primer corredor que va a conseguir superar esa marca de los 5 Tours que hay actualmente.
0: O sigui que tornarà a guanyar.
5: Sí, sí. Lo normal és que sí, però és veritat que a les curses poden passar moltes coses, però la seva superioritat és evident. És cert que li ha aparegut un francès de 19 anys, que es diu Paul Sexas, que durant la temporada ha arribat a... No l'ha aconseguit guanyar a Pogacar, però l'ha fet patir, cosa sí, que fins ara sí. Ningú l'havia fet patir, però només té 19 anys i crec que pensar que pugui guanyar aquest Tour és una mica... Els francesos estan emocionadíssims, no? Fa 50 anys que no guanyen el Tour.
0: Sí, sí, sí.
2: I en aquest esport és... Jo el segueixo molt, segueixo cada estiu, diguem-ne, és molt... No sé, és guai poder-lo saludar, la veritat, sí, fa il·lusió.
0: Sí, el Manu estava molt emocionat.
2: Fa il·lusió, perquè, a veure,
0: tot i que has fet una broma, es dic que a vegades és la veu també de la siesta.
2: Bueno, però jo crec que ell és conscient.
0: Anem dormint...
5: Jo sempre diem que, escolta, si hem col·laborat una mica al descans nacional...
2: Sí. Jo crec que són, hi ha etapes de siesta, hi ha etapes paisatgístiques, jo crec que en sou conscients
5: també. És un bon espectacle, jo crec que barreja...
2: I després hi ha etapes de molt espectacle, és a dir, hi ha etapes on la vostra veu acompanya un autèntic espectacle, i el que volies preguntar és si és un esport que es basa més en la forma física o en l'estratègia. És a dir, perquè un podria pensar...
5: Es basa més en el físic, el que passa és que el ciclisme...
2: La superioritat de Pogacar és física, sobretot.
5: És física, el que passa és que també és veritat que en els últims anys hi ha hagut una evolució tècnica des del punt de vista de tot el que acompanya els corredors, de la nutrició, de la... tenir molt en compte l'aerodinàmica de la roba, de les bicicletes, els ciclistes, jo, a mi que m'agrada anar amb bicicleta, sempre penso, ostres, deu ser molt, molt, molt maco que et quedin bé aquests culots que porten ells, no? Perquè és que estan tan prims, i, o sigui, un culot a una persona normal o un mallot li queda...
3: Més al no intentar.
0: Sí, però Carles, això de l'estratègia, jo que he vist tots els, uns programes que fan en algun canal, no sé quin, però són documentals del Tour de França.
5: Sí.
0: Que són brutals, sí, i veus com són les estratègies.
5: Sí.
0: D'ara tu, ara t'hi poses davant...
5: Sí, però físicament arriba un moment en què tu ets el dominador de la cursa, no? I a més, també és veritat que en aquest... Per mi el ciclisme ara té un gran problema, que és que s'està produint un desequilibri pressupostari molt gran. Hi ha 3 o 4 equips que tenen els diners per fitxar qui volen i guanyen totes les curses, i els altres 15 o 16 pateixen per guanyar-ne una, no? Aleshores, perquè et facis una idea, hi ha corredors... Només l'equip, els 8 corredors que porta l'UAE, l'equip de Pogacar, només aquests 8 corredors valen més diners que el pressupost de molts equips sencers, no? Llavors, clar, això fa que el domini...
0: Fa mesos que et volia demanar disculpes perquè un dia en aquest informatiu vaig dir Pogacar, li vaig dir.
5: Ah, bueno.
0: Oh, mai més. Això em persegueix, aquest... De no saber dir Pogacar.
5: Ahir estàvem amb l'Elisenda i amb el Jordi i la veritat és que, clar, hi ha corredors belgues, flamencs, danesos...
0: Però Pogacar no ens podem equivocar. No, Pogacar
2: no. I els espanyols, o sigui, que... Com pinta aquest any?
5: Per guanyar, no. El ciclisme espanyol jo crec que ha viscut una època daurada des dels anys del Pedro, el Miguel, després va haver-hi Carlos Sastre, Contador, que va ser el dominador.
0: Sí.
5: Però avui en dia ja, no sé, el talent al nord d'Europa és superior. És veritat que la cultura de les grans voltes abans estava molt més dominada pels italians, pels espanyols, pels francesos, i ara, doncs això, Eslovènia té 4 corredors i els 4 són boníssims, no? Clar. Els danesos estan traient molt bons corredors.
0: I Carles, jo et volia demanar una cosa, perquè hem dit, hi ha etapes que són, és veritat, molt emocionants, i podria semblar que aquestes primeres etapes catalanes són com una mica de tràmit, però és que seran molt...
5: No tant, perquè el Tour...
0: Vull dir que seran molt xules de veure, no?
5: Sí, el Tour ha entès que han de passar coses tots els dies. Abans el Tour es basava una mica més en que la primera setmana hi havia moltes caigudes, i, bueno, i això també a la gent, desgraciadament, també li agrada veure-ho.
0: Sí.
5: I ara no. Ara, per exemple, a l'etapa de Barcelona, la crono té 2 pujades al final, és a dir, que ja hi haurà diferències.
0: És aquesta que estem veient.
5: Sí.
0: Pels oients expliquem que creuen tot Barcelona i acaben a Montjuïc.
5: Correcte. No? Llavors pugem per darrere de l'estadi i allò ja farà que hi hagi diferències. I a l'endemà, l'etapa de Barcelona és una etapa molt maca, és una etapa que es fa a la Volta a Catalunya, pugen 3 vegades al Castell de Montjuïc, que és una pujada curta però molt dura, i el Tour el que busca és que des del primer dia Pogacar, Vingegaard, Pol Sexas, aquests corredors estiguin davant. No són grans muntanyes, però són etapes en les que probablement les guanyaran els corredors que acabaran lluitant al Tour.
0: Si jo t'hagués de demanar un consell, on vaig a veure-ho? A quin punt ho gaudiré més?
5: O sigui, demà passat, a la crono... A la crono, jo crec que qualsevol lloc és maco, perquè veure passar els 8 corredors passen a una velocitat al·lucinant.
2: Però jo volia dir això, jo vaig veure un cop una etapa de la Vuelta, que crec que passava per ser el meu poble, a un poble de Cuenca, i venga la Vuelta, tal, no sé què, i fa la Vuelta...
5: No, sí.
2: I passa i dius, bueno, ja està la Vuelta, portem aquí tot el matí amb l'espantada.
0: És que és una mica frustrant,
5: És per veure per la tele.
0: Sí.
5: És un esport per veure per la tele.
0: T'estàs allà hores esperant.
2: Molt ràpid, però molt més del que jo em podia imaginar.
5: Sí, molt
3: ràpid. Passen tots els cotxes...
5: Sí, abans passen cotxes.
3: És molt interessant de veure.
2: Sí. Però a quina velocitat van?
5: En el pla, un ciclista avui en dia pot anar a 65 per hora. És que és més ràpid que un scooter, no? O sigui, un scooter de 50 és més ràpid, sí. Jo pel dia de la crono...
0: M'has dit, el dia de la crono,
5: sí, a qualsevol lloc. Perquè passen els 23 equips, és molt espectacular, i
0: el dia diumenge?
5: A Barcelona, si pots, a Montjuïc, clar. Sí. El parc estarà així, clar. La pujada estarà patada. Estarà sí. patada, però és molt maco de veure, sí. I a més, a la pujada, doncs, el que ell diu, no? Triguen una mica més a passar.
0: Una mica més lents, no? I escolta, tants anys narrant el Tour, tants anys narrant carreres, abans de que comenci, com estàs tu, el Peri?

0: Estarà patada, però és molt maco de veure, sí. I a més, a la pujada, doncs, el que ell diu, no? Triguen una mica més a passar.
1: Una mica més lents, no? I escolta, tants anys narrant el Tour, tants anys narrant carreres, abans de que comenci, com estàs tu, el Peri?

0: triguen una mica més a passar.
1: Però una mica més lents, no? I escolta, tants anys narrant el Tour, tants anys narrant carreres, abans de que comenci, com estàs tu, el Peri?
0: Amb aquesta sortida a Barcelona estic molt, molt feliç, no? Em fa molta il·lusió, no? Em queda poc ja també per,

0: Nacional d'Estadística, fins al mes de maig ens han visitat 36,8 milions d'estrangers, un 5% més que en el mateix període de l'any passat.
1: La despesa total se dispara i supera els 50.000 milions d'euros. Els principals països emissors són el Regne Unit, amb més de 7 milions de visitants, França i Alemanya. Catalunya ha estat la comunitat que més visitants de l'exterior ha rebut, seguit de les Canàries i Andalusia.
0: En marxa a aquesta hora el debat final de pressupostos que el govern de Salvador Illa aprovarà avui amb els vots d'Esquerra i els Comuns. Catalunya tindrà, si no hi ha cap gir de guió, els primers comptes des del 2023. Anem cap a la cambra. Elena García, bon dia.
2: Bon dia. El soci s'apunta a l'anilla entre l'estabilitat de la majoria d'esquerres i l'oposició exigent. I per Esquerra Republicana comença una nova etapa. Els de Junqueras alerten el president que ja no té excuses per complir amb el finançament. Esther Capella.
3: Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
2: Junts reclama ahir un gir radical, Antoni Castellà.
4: I nosaltres els hi oferim la col·laboració, però això requereix un canvi de rumb radical.
2: Els de Puigdemont acusen el govern d'ocupar el poder sense majories i tornen a rebutjar el nou finançament. El PP català etziba Illa que els pressupostos són els que Sánchez necessita per continuar resistint.
0: Gràcies, Helena. I pendents a aquesta hora de l'AP7, que continua tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un camió i un cotxe. Les dues grues ja han retirat el turisme i ara se centren en el vehicle de gran tonatge. Coneguem l'última hora. Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia.
5: Hola, bon dia. A hores d'ara, l'autopista AP7 està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha bolcat, desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell i a 5 quilòmetres de retenció. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 11 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions al Vendrell en sentit Barcelona. Lentitud també de Sant Boi a Cornellà de Llobregat en sentit nord. A la C51 hi ha retencions de Lió a Valls per enllaçar amb l'A27. A l'AP2 i a Cua Vilarrodona en sentit Lleida, a l'A2 i a retencions de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona i retencions a Castellbisbal en sentit Lleida per un camió avariat que talla un carril, a la B23 i a Cua d'Esplugues fins a arribar a Barcelona, tornant a l'AP7 i a 7 quilòmetres de retenció del Papiol a Martorell en sentit sud per un accident entre dos camions que talla un carril, també hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, de Cerdanyola a Barberà en sentit nord i retencions també de Fogars a Maçanet de la Selva en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, cua Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C60, retencions d'Argentona en sentit Mataró i problemes encara a les rondes de Barcelona amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Gràcies. Hem de parlar encara d'un sinistre perquè ha mort la passatgera d'una moto en un accident a la P7 a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís poc després d'aquesta mitjanit. Per causes que s'estan investigant, la moto amb dos ocupants ha caigut a la via i, posteriorment, un camió n'ha atropellat la passatgera, que ha mort. La víctima era una menor de 17 anys, veïna de Gelida. El conductor de la moto ha resultat ferit i ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. El conductor del camió ha resultat il·lès. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima són ja 71 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, 30 de les quals motoristes. Ara sí, això és tot. Tornem a més notícies a les 11.
6: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i gairebé 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: De seguida, la previsió del temps amb l'Alfred Rodríguez Picó. Atenció, perquè pinten bastos a partir d'aquest divendres i del proper cap de setmana. També vindrà el nutricionista Xevi Verdaguer, el Rocco Steinhauser. Parlarem d'ovnis amb Sebastià Darbó i tindrem música en directe amb l'Opau de Pons. Abans, però, Lluís Falgàs, Francesc Guillaumet, Fernando Sánchez Costa. Bon dia. Què passa, tanta tos, que esteu...
8: Bon dia.
7: Què passa, Falgàs, que estàs constipat?
8: Bon dia, jo no. Bon dia, ah, bon dia.
7: Estossegueu aquí.
9: No, perdona, deixo
7: això són els contrastos, no?
9: Sí,
7: aire condicionat, surts al carrer,
9: ja,
7: patapam.
9: Que fa fora, entres aquí, s'està fenomenal.
7: Ai, senyor. Què dius, Guillaumet?
10: Què tal? Sí, això és l'aire condicionat. Jo, quan el primer cotxe que vaig tindre era un R12.

0: sense aire condicionat i no m'acostipava mai. Però ara m'acostipo sovint.
1: Fa el cas, el Parlament, casa teva, aprova avui els primers pressupostos del govern de Salvador Illa, amb els vots, com sabeu, d'Esquerra i els Comuns.
2: Sí,
1: un titular només, fa el cas, de moment.
2: Una votació que es produirà quals d'una, i el titular, doncs, que ja era hora, s'aproparà el pressupost, i dic ja era hora perquè en els llocs normalitzats i més civilitzats, probablement, que nosaltres, i més preparats, s'aproven els pressupostos el dia 1 de gener, i avui estem al mes de juliol.
1: Benvinguts siguin. Francesc Guillaumet, endavant.
3: Un titular, ras i curt i amb símil futbolístic. Aquest any sí.
1: Fernando Sánchez Costa.
4: Doncs que som un país una mica bananero, perquè des de l'any 2011 només un cop s'han aprovat en temps i forma els pressupostos a Catalunya.
1: Des del 2011.
4: En 15 anys només un cop.
1: El gas de Unidor,
2: sí,
1: eh?
2: No, però per això ho dèiem, i a més, és a dir, s'ha de treure la imatge de que tal li fa que hi hagi pressupostos com que no. És mentida. Bé. És molt important que hi hagi pressupost. Dona, i en aquest cas li donarà a Salvador Illa estabilitat a la política catalana.
1: Escolteu, acabem de conèixer les dades de l'atur, que continua a la baixa, amb el menor descens dels últims 6 anys, però amb rècord d'afiliació. Catalunya supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A tot l'Estat hi ha més de 22,4 milions d'afiliats, ara mateix. Francesc Guillaumet, alguna novetat sobre el greu accident, gravíssim accident d'autocar d'ahir a Lleida? Com estan els ferits, sobretot, sí, i què sabem de la investigació?
0: Sí, sí. En aquests moments, fa poc, l'alcalde ha fet unes declaracions, ha explicat que 4 persones continuen ingressades a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova i 4 persones més estan en planta. Per tant, dels 44 ferits que hi va haver en aquest accident, 36 ja estan, podem dir que ja estan a casa, i estan en planta i estan a la UCI, sembla ser que evolucionen favorablement. La investigació ara mateix està mirant totes les càmeres de seguretat que van gravar aquest accident, parlant amb testimonis. S'haurà de tornar a parlar també amb la conductora, que ja hi van parlar una vegada, per acabar de determinar què va passar amb aquest accident, que ningú s'explica, no? L'error humà, d'alguna manera, cobre força, és una hipòtesi, però caldrà veure què passa, no? S'han portat les primeres diligències als jutjats, ja, com accident de trànsit, i a partir d'avui anirem explicant les novetats que tenim.
1: Efectivament, n'estarem molt pendents. Ara sentíem també amb els companys dels serveis informatius al butlletí a les 10 que tenim tallada la P7 a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un camió i un cotxe. Doncs d'aquí a poca estona tornarem a connectar en directe amb el Servei Català de Trànsit Conductors per saber quan està previst reobrir-la. També n'informarem en directe aquí al matí de Ràdio 4. I a tot això, indignació de bars i restaurants pel Tour de França. Jordi Vila, què passa exactament? A veure.
5: Doncs mira, els de l'Avinguda de Gaudí no poden posar taules a l'exterior per la prova ciclista, cosa que ja els va passar, doncs, amb la visita del Papa. Diu que perden 4.000 euros diaris i demanen compensacions. De seguida parlarem amb la gerent de l'Eix Sagrada Família.
1: Efectivament, de seguida seran directe aquí al matí de Ràdio 4. Estan indignats, molt
5: enfadats. Plou sobre mullat, perquè ja van tenir, doncs, totes les repercussions per la visita del Papa.
1: Sí, i torna la forta calor, nois. S'ha acabat la festa, Falgàs. Ara de seguida ens explicarà l'Alfred Rodríguez Picó. Aquestes últimes hores hem estat una mica millor. Avui encara es pot aguantar, però a partir de demà, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres de la setmana que ve, es farà llarg, això.
2: Sí, no, i escolta, i fa molta calor, i jo, que no sóc negacionista, doncs el tema és preocupant. Més que aquí, potser doncs, n'hem viscut aquestes i de més fortes, pel nord d'Europa. Encara ahir, en el passadís del Parlament, el conseller Duc, que, com sabeu, vivia i viu encara, pràcticament, no, viu aquí, però va molt, va i ve de Brussel·les, em deia que la situació era absolutament preocupant. Per què? Perquè a Brussel·les, com passa a París, no estan preparats perquè faci la calor que està fent aquest mes.
1: Ni Alemanya.
2: No estan preparats.
1: 41,7 graus, la temperatura més alta registrada mai a la història, Alemanya.
2: Per això dic que aquí, que faci calor...
1: I 1.000 morts a França, fa
2: el dia que nevi, el dia que nevi el mes de juliol sí que serà notícia.
1: Sí, però a Catalunya en una setmana han mort 130 persones, Falgàs.
2: Ui, això acabes de dir. S'hauria de veure si han mort per altres coses o han mort exactament
1: per un atac de calor. Els metges, que són els que ho saben, et diuen que és per causes atribuïbles a aquesta primera onada de calor que acabem de passar fa pocs dies. Fernando.
4: Jo és que no he notat que baixés la calor.

0: potser algun momentet una miqueta, però
1: home, aquí... sí, aquestes últimes hores s'ha notat una mica menys de calor. No sé, fotem. Escolta'm, avui és el Dia Internacional dels OVNIs i l'equip d'aquest programa vol parlar d'OVNIs.
2: Doncs sí, Xavi,
1: No ho tenia clar, però ja. Que sí, home, que sí, que hem de portar el Darbó...
2: És un tema que sempre dona joc, eh? Entrevistarem el divulgador Sebastià Darbó i l'astrònom Ramon Naves i mirarem d'entendre què sabem i què no de la vida extraterrestre i repassarem alguns dels episodis més sonats en matèria d'OVNIs. Per cert...
1: Què en saps tu de la vida extraterrestre, Falgàs?
3: Mira, l'altre dia, abans de l'espectacle de la Sagrada Família el dia del Papa, hi va haver una persona que a Solrà, a la comarca del Gironès, va veure en Gaudí, perquè vam fer la prova prèvia a la que vam veure tothom, i va veure en Gaudí, i va explicar després que no volia dir ningú perquè no es pensessin que havia vist un ovni. T'ho dic perquè, escolta, de coses...
4: Aquesta és molt bona.
3: De coses volant pel cel no està ple.
4: Es va fer la prova, realment.
3: De 3 a 4 de la matinada, que està comprovat, teòricament, que és l'hora que hi ha menys gent a per tot. De 3 a 4 de la matinada van llançar els drons amb l'imatge d'en Gaudí a la comarca del Gironès. I ho va veure una persona i va dir, callo, perquè si... Després ho va explicar-ho. Diu, si ho explico, es pensava que m'he tornat boig.
1: Què dius, Jordi Vila?
2: No, per cert, que el tema dels ovnis està d'actualitat també en la filmografia, ja que Steven Spielberg acaba de presentar El dia de la revelació, que és una pel·lícula que parla de vida extraterrestre. Recordem avui Dia Mundial dels OVNIs.
1: Guilla Humet, saps qui vindrà aquest matí?
5: La Pau de Pons.
1: La Pau de Pons! Diuen que a partir de...

0: ahir vaig trobar oients pel carrer i em van dir, noi, estem enganxadíssims al matí de Ràdio 4. Com ens agradeu? Tu i lo Pau de Pons.
1: Sí. És que feu un tàndem que vaja, volcànic, Xavi.
0: És el millor baròmetre. Quan vas pel carrer i et diuen aquestes coses, fa el gas.
2: Sí, home, és interessant.
0: Van fer content, de veritat,
2: sí, home, eh? Sí, home, almenys sí. Això que no pas que haguessin dit una altra cosa, per tant, està molt bé.
3: Sempre tan entusiasmant.
0: La crítica, home, la crítica constructiva ens interessa molt també a nosaltres, eh? Sí, sempre sí. Els hi dic, alguna cosa que s'hagi de millorar en aquest programa, que volem fer millor, això, si pot ser.
4: Això està molt bé, eh? Jo, quan veig gent al diari, algun subscriptor o algun lector, i sempre li pregunto què t'agrada del diari i què no t'agrada. M'encanta que em facin comentaris, perquè a vegades te donen un punt de vista el que tu no havies arribat. Per tant, això, la recepció de la nostra feina periodística sempre és molt benvinguda per part dels professionals.
0: Sí, senyor. I un altre que agrada molt i que aquest matí passarà pel programa és Rocco Steinhauser.
1: Doncs que avui ens destacarà alguns dels programes del panorama televisiu d'aquesta temporada que ha estat molt marcada pel format d'infoshows. Estem parlant, per exemple, de l'altaveu de la Danae Boronat, el magazín de les tardes de la Boscata d'aquesta casa, o Col·lapse, el late night de TV3, presentat aquesta temporada per Jordi González. Altres protagonistes que en repassarà el Rocco Steinhauser doncs, serà Glòria Serra, el Pare Peles, Berto Romero, Buenafuente, en fi, el seu espai televisiu, on destacarà alguns dels programes més destacats de la temporada. Sí. No?
0: I un altre que agrada i enganya l'audiència és el nutricionista Xevi Verdaguer. Falgar, saps qui és, oi?
2: Sí,
0: el Xevi Verdaguer, el de les caques, li diuen.
2: Sí,
1: el Xevi Verdaguer, que ens posarà la nostra salut a prova de nou. L'altre dia ens deia que si volem dormir millor hem de menjar sal a la nit, No us ho perdeu, això ho tornarem a recordar. I avui, entre moltes altres coses, ens explicarà que si quan ens despertem al matí no tenim ganes d'anar al vàter, ni tenim gana, vol dir que estem malament, eh?
0: Sí, senyor. Tot això i molt més aquí, al matí de Ràdio 4, fins que sigui la una del migdia, amb Jaume Tudela i Marta Inglés al control de so. Passen 2 minuts d'un quart d'11.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Ja són 2.295 els morts confirmats a Veneçuela. I aquest número anirà pujant de manera exponencial. Aquest matí fa una estona, Gerali Rodríguez, portaveu de l'ONG Un Mundo Sin Mordaza, ha passat per aquesta casa, ha estat al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga, i ha denunciat que el govern interí de Veneçuela està, diu, retenint l'arribada humanitària. Sentim com ho ha dit.
2: El gobierno interino de Venezuela está reteniendo la ayuda humanitaria. Esto es muy delicado, estamos muy preocupados porque llevamos horas viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, cómo se está impidiendo, poniendo trabas burocráticas e incluso amedrentando a personas damnificadas, a voluntarios, porque se ha intervenido a la fuerza varios centros refugios y se han hecho con toda la ayuda humanitaria y esto impide que llegue a las personas necesitadas.
1: Estan posant, diu, traves burocràtiques i acobardint persones damnificades, Lluís Salgas.
3: Sí, és una preocupació de que plou sobre mullat. Venezuela té un problema polític importantíssim. Hi ha un problema també per part de la comunitat internacional. Què fer amb aquest país i, a més, doncs, el terratrèmol, no? Ara, l'ajut humanitari és que jo crec que és imprescindible. Hi ha fons, hi ha ONGs, hi ha manera de canalitzar que arribi l'ajut humanitari. Catalunya és molt petita i en canvi, doncs, hi ha enviat un grup de forenses, hi ha enviat també un grup de bombers.
1: Sí, senyor, l'altre dia vam parlar amb l'intendent, amb el cap d'aquest grup de bombers, justament.
3: Que són bombers que, de fet, són persones que revisen les estructures dels edificis, de si aquells edificis estan preparats per continuar o bé s'han d'enderrocar de manera immediata. Aquesta és la feina que fan els bombers de Catalunya, els bombers de la Generalitat a Venezuela en aquests moments, i per altra part també aquest grup de forenses que estan, doncs, identificant humanament quines són les víctimes. No?
1: Justament parlàvem amb Oriol Corbella, cap de l'expedició dels bombers catalans a Veneçuela, bastant directe aquí al matí de Ràdio 4. Guillaumet.
4: Sí, de fet, Venezuela és un estat fallit en tots els sentits, ja ho era abans que passés el terratrèmol, i quan ne passa una d'aquestes característiques veiem que no està a l'alçada, no està preparat. Primera, no està preparat per poder atendre tot el que ha d'atendre, i després passen coses com la que ens explicava la setmana passada la Judit Ávila de Balaguer, una veneçolana que fa anys que està casada a la capital de la Noguera,
1: sí,
4: on explicava, per exemple, que la policia bolivariana havia pegat a la seva germana perquè havia sortit a defensar un botiguer que estava repartint menjar entre la gent, el menjar de la seva botiga. I li dien que això només ho podia fer l'Estat. L'Estat el que hauria de fer és ajudar la gent, però no pegar en tot cas els botiguers que intenten ajudar-los.
1: Fernando.
5: Sí, és que l'Amèrica Llatina i Venezuela molt particularment tenen un problema estructural de corrupció gravíssim, no? El principal problema d'aquests països no és el capitalisme, no és les multinacionals, com a vegades es diu aquí. El problema, i també de l'Àfrica, desgraciadament, és la corrupció estructural de les institucions, no? Mm-hmm. Pot haver altres problemes, però el principal és aquest, no? I després jo voldria també remarcar una cosa que m'ha cridat l'atenció d'això, que aquest tall que hem sentit, no? Que parlava dels problemes burocràtics. Però és que aquesta mentalitat estatista, socialista extrema, si vols dir, no? Que a vegades es cola a les institucions, és tremenda. A vegades ho vivim aquí, vas a per una cosa, no, un paper, l'altre paper, no sé què. Dius, per l'amor de Déu, deixeu que la vida flueixi, no?
1: Ah, bé, mira, passen 6 minuts d'un quart d'onze.
0: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: I aquest matí a la tertúlia, Fernando Sánchez Costa, periodista i professor de pensament contemporani, el director del diari La Mañana, de Lleida, el Francesc Guillaumet, i el gran periodista d'aquesta casa de Ràdio Televisió Espanyola, Lluís Falgàs. Què passa, Falgàs? Aixecaves el dit ara, justament.
3: No, perquè estava pensant i veient...
1: Què pensaves?
3: No, pensava que està en marxa en el Parlament de Catalunya els pressupostos.
1: Ara, de seguida, connectarem amb la nostra companya Lorena Enns.
3: Feliçment i molt content i molt satisfet estic en aquests
1: moments. Parlarem dels pressupostos, que és el titular del matí, també, i sobretot, sí.
3: Serà.
1: A quarts d'una, s'aproven?
3: S'aprova el pressupost, hi haurà la votació a quarts d'una.
1: Bé, ara de seguida en parlarem, no pateixis, quan tinguem disponible la Lorena.
3: Val,
1: la tenim per allà controlant-ho tot de prop, des del mateix Parlament de Catalunya. Abans, però, mira, sentirem Aznar i a Ayuso perquè esmenen Feijó i l'adverteixen que no confia en Junts per Catalunya per tombar a Pedro Sánchez. Sentim-los, escoltem-los a tots dos.
6: La convivència democràtica implica un nosotros nacional. Por eso creo que si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría, permítanme decirlo así de esa manera, esa mayoría será nacional o no será. Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
7: Y además, siempre imponiendo un estado de opinión a conveniencia del gobierno. No creas lo que estás viendo, cree lo que yo te cuente. Y así estamos siempre. Y esto permite, por ejemplo, que las minorías dictatoriales de nuestro país decidan por todos en normas fundamentales, en leyes que son de todos, desde la vivienda al mercado laboral.
1: Falgas.
3: Jo interpreto, de les paraules d'Aznar i de les paraules d'Ayuso, interpreto que el que tenen ganes, i més a més fa molt de temps que tenen aquestes mateixes intencions, és una gran coalició PP-PSOE, governat pel PP, voldrien ells. Però que fos PP-PSOE, la coalició, com van fer els alemans amb una cosa que seria molt llarga d'explicar, en un moment determinat. Però ells, la seva intenció de fons amb aquest discurs passa per aquesta idea que encara no hem vist mai.
1: Bé,
3: perquè els hem vist totes,
1: i tu,
3: menys aquesta.
1: Què interpretes? Quina creus que és la seva intenció de fons, Fernando Sánchez Costa?
5: Doncs sí, a mi em sembla que hi ha un toc coordinat cap a la direcció nacional del PP per dir, ojo, no nos despistemos. I jo crec que és un error, és a dir, que el Partit Popular al final ha de buscar tots els mitjans legals, democràtics, per intentar que aquest espiral de corrupció acabi d'una vegada, no? I que puguem anar a eleccions quan abans. I l'escenari és molt diferent al de fa 10 anys. I jo crec que en algun moment Mariano Rajoy va pensar, com existeixen els independentistes, mai perdré el poder, perquè el PSOE és incapaç de pactar amb ells. I també el Partit Socialista ara pensa, bueno, com estan els independentistes, no perdrem mai el poder. I el PP ha de trencar aquest relat i hauria d'intentar, doncs, veure si pot conjugar majories alternatives.
3: I ara bé, si hi ha aquesta coalició, si aquesta coalició es fes PP-PSOE, que Déu ens agafi confessats, i compregats.
1: Guillaume.
4: Sí, això a Alemanya fa anys que es fa, no, la gran coalició en aquesta, entre els demòcrates cristians i els socialistes. Ara no, però s'havia fet moltíssim, no? En tot cas, aquí jo m'agradaria escoltar Alberto Núñez Feijó i el seu partit. Aquests dies estàvem sentint com s'estava trencant el gel amb Junts i ara voldria saber qui mana el PP, si mana Feijó o si mana Aznar i Ayuso. És evident que Aznar i Ayuso l'intenten marcar el pas. Crec que era Felipe González que deia allò que un expresident és com un gerro xinès, que són molt bonics, però que no sap ben bé on ficar-los tothom, no? Però en aquest cas, Aznar torna a fer allò de qui en puede hacer que haga, no? I en aquest cas jo crec que li està marcant el pas a Núñez Feijó i li està trencant tota la seva estratègia electoral, que passava, evidentment, per un clar acostament a Junts per Catalunya.
1: Fernando.
5: Sí, també jo crec que ha de moure fitxa Junts. O sigui, hi ha sectors del PP que interpreten que Junts és un partit completament amortitzat del passat, que quedarà escombrat aquí a Catalunya a les properes eleccions. Per tant, també Junts ha de veure si vol ser part del passat i caure amb els socialistes o vol contribuir a construir el futur, una nova etapa a Espanya, etc. No? Perquè ja dic que hi ha sectors que diuen no, és que no cal parlar amb Junts perquè Junts quedarà escombrat amb un horitzó de 5 o 6 anys.
3: Però el PP, el Partit Popular, ja hi té una experiència amb, no amb Junts, però sí amb Convergència. Una experiència llarga i una experiència fins i tot fructífera. Fa una estona en aquesta mateixa casa ho explicava el Carlos Campuzano, aquell moment era de Convergència i Unió i ara és d'Esquerra Republicana i va ser conseller, i Campuzano deia, escolti, miri, no va anar tan malament PP i Convergència, van eliminar la mili, que no era poca cosa, que no era poca cosa.
5: Si no, si no
3: van suprimir la mili, que no era poca cosa. Per tant, esclar, la coalició... Aquí, evidentment, hi ha el tema independentisme, hi ha el tema Puigdemont, hi ha el tema del procés, etc etc. Però una coalició... Tu dius, Fernando, és que Junts quedarà escombrat. Home, jo no crec que quedin escombrats. Escombrats no crec que quedin. Escombrats amb un panorama polític català que hauríem de saber què està passant, perquè no hi ha enquestes en aquests moments, però hauríem de saber què està passant i no crec que quedin eliminats, no vull pensar.

0: Deixeu-me anar un segon al Servei Català de Trànsit. Segur que molts ens escolteu des de la carretera, conductors, i aquest matí tenim tallada la P7 a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un camió i un cotxe. Volem saber si encara continua tallada, si és així previsiblement, quan es podria reobrir el trànsit. Com estan les coses, Finarac, eh?
1: Hola, molt bon dia. Doncs bon dia. En aquests moments l'autopista continua tallada, com bé dèieu, a l'altura del poble de Montornès, a la calçada en sentit Tarragona, tot i que les tasques de retirada del camió van avançant. Destaquem, però, que encara es continuen fent desviaments a l'altura del Vendrell, en sentit la Tarragona, com dèiem, cap a la sortida 222 i cap a la Nacional 340. En aquest punt de desviament, l'autopista acumula ara 5 quilòmetres de retencions des de l'altura de Santa Oliva, i a la Nacional 340 és la via que presenta més aturades en un tram de 10 quilòmetres entre Vendrell i Creixell en sentit Tarragona, i també observem per càmeres 2 quilòmetres més de retencions a la C32 a la zona del Vendrell. I d'avui també hem de destacar que hi ha hagut un altre accident entre dos camions a la mateixa autopista P7 a l'altura de Martorell en sentit Tarragona, que talla un carril, com dèiem, a la calçada en sentit sud també, i provoca retencions de gairebé 8 quilòmetres des de l'altura del Papiol. De moment, això és el més destacat.
0: Molt bé, Fina. Aquestes últimes hores, per desgràcia, hem hagut de lamentar també la mort d'una passatgera d'una moto en un accident a la P7 a Castellví de Rosanes, a la comarca del Baix Llobregat, que amb aquesta víctima són 71 ja les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, 30 d'elles motoristes. Gràcies, Fina, que vagi bé, gràcies.
1: Molta precaució.
0: Fins ara. Moltíssimes gràcies. Falgàs.
2: Ahir en el Parlament va ser notícia a la P7, precisament, quan...
0: Ja en van parlar en aquest programa. Comuns, el Salvador Illa quan els va comuns, dir el seu dia... Quan els comuns tots van... demanàvem alegrement que s'aixequessin els peatges...
2: I els comuns van fer...
0: Va estar, Falgàs, que nosaltres sempre parlem al moment comuns, de tot el que passa.
2: Els comuns van fer una proposta que no està descabellada i que una proposta que jo penso que el millor serà realitat, que és que en el lloc que hi ha dos carrils...
0: Sí, senyor.
2: Els camions no puguin avançar i vagin pel mateix carril.
0: Així ho vam dir.
2: És una proposta
0: dels
2: que ahir es va fer en seu parlamentària i em sembla que no està descabellada i que algú s'ha de venir, s'hi ha de vindre a fer aquesta mesura, que estaria com a mínim no seria el perill, i segurament que seria un perjudici pels camions, però no seria el perill que és actualment la P7.
0: Fernando.
3: Home, Salvador Illa, clar, deu veure, cada dia ell baixa per la P7 i diu, veure, això és un caos sideral, no? Sideral.
2: Desastre.
3: I a la política és veritat que a vegades passa el que és una mica impensable. Jo recordo l'any 96, que em sembla que era, no sé si era Molins, no recordo qui era el candidat de Convergència que prometia que no pactarien amb el PP. I després, bueno, van arribar amb un pacte amb Aznar, precisament.
2: No sé Artur si... Mas va anar, no vaig estar lluny, Artur sí, Mas va anar al notari, després, clar... va anar al notari a signar que no pactaria amb el Partit Popular.
3: Però després no ho va fer,
2: No ho va complir, però va anar al notari.
3: Sí, però no...
2: Davant d'un notari.
3: Sí, però en aquell cas no va pactar després, no? En aquell cas que va anar al notari, després va complir de no pactar. Però vull dir que... I després va ser amb Aznar, o sigui que l'Aznar no sé si és la persona més adequada precisament per fer aquesta valoració. Però també, acabo, perdona, també l'autopista ara tindria gràcia, que aquells que van estar 30 anys diem no volem pagar peatges com Esquerra Republicana i aixequem les barreres i fent campanyes, ens tornessin a posar els peatges ara.
0: Bé, Guillomet, alguna cosa?
4: Sí, jo crec que era molt injust que Catalunya tingués tants peatges. Era un clar desavantatge que teníem en altres llocs de l'Estat. Per tant, a vegades, quan parlem de que no hi ha pressupostos, doncs fer política voldria dir anem a trobar solucions per la P7, no? Perquè, a més, està totalment col·lapsada, com tothom sap, plena de camions, hi ha tants camions que moltíssims camions també es desvien a la 2 i a l'eix transversal, amb la qual cosa tenim una xarxa viària totalment col·lapsada.
0: Clar,
4: fer política, més enllà de demanar eleccions, i ho dic pels partits catalans també, vol dir, anem a veure Pedro Sánchez i exigim solucions reals als problemes que tenim, això també és fer política.
0: Sergio Fidalgo, el director del Catalán Punès, l'altre dia deia aquí la tertúlia, sí, molt dir, però els

0: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
2: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
3: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Drets culturals.
2: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
4: Idees que cremen. No sé si m'explico.
2: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
1: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
5: I aquest matí amb el Francesc Guillaumet des de Lleida, el Lluís Falgàs i el Fernando Sánchez Costa des de Barcelona. I, senyores i senyors, la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. Au, quan anem a omplir el dipòsit, ara que arriba el cap de setmana, molts comencen vacances aquest juliol, resulta que, tot i que el barril de Brent... Mira, ara mateix, quan passen 3 minuts i mig a 2:15, està a 70,8 dòlars. 70,8 dòlars. Però, clar... Quan no és una cosa, és una altra. Ara el tema de l'IVA, que fa un mes ja va passar amb la llum i el gas, i au, per molt que baixi el barril de Brent, que feia molt de temps que no el veiem tan barat...
6: No va dir el govern.
5: L'efecte ploma aquell, no sé, amb aquesta ploma anirà caient lentíssimament.
7: Acabarem anant a la benzinera i dient, escolta, em posi 40 euros. I vull si puc fer 3 quilòmetres bé, i si puc fer 300 també. Però jo pagaré 40 euros, no pagaré més.
5: Per cert, l'IBEX, un rècord històric, ha superat, ara supera aquest matí els 19.500 punts. Està a 19.505 ara mateix, amb una pujada del 0,51%. Tu que tens calés a la borsa, Falgàs, passaràs un bon estiu.
7: M'he posat content, de cop. Això que acabes de dir...
5: Guillaumet.
8: Això que deia el Falgàs em recorda el que feia el meu padrí, que sempre em deia, diu, a mi m'és igual si pujo o baixo la gasolina en el gasoil, perquè jo sempre fico 1.000 pessetes. Llavors.
5: Oh, antigament hi havia gent que ho deia, això.
8: Clar que podia anar al tros menys vegades, però bé, això...

0: primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Lluís Falgàs.
1: És el debat més important de la legislatura i és el debat més avorrit de la legislatura. És a dir, les dues coses. És molt important, però és un debat pesat, plumífer, i a més és un debat que ara deies que la Lorena, que si entra, si no entra, ara entrarà i ens ho explicarà.
0: Sí, fa estona que la demanem, quan pugui entrarà.
1: És un debat que tots els arguments estan absolutament coneguts i que, en aquesta ocasió, doncs la votació també no hi haurà cap sorpresa, sortiran endavant, tiraran endavant, l'única novetat és que ho faran aquest mes de juliol. Estem parlant de 50.000 milions d'euros, estem parlant d'un pressupost...
0: Exactament, 49.162 milions d'euros, Jordi Vila.
2: Sí, gairebé,
0: Cal Vila és el comptable d'aquest programa.
2: Gairebé 50 milions d'euros, cosa que representa un increment... 50.000 milions d'euros,
0: no
2: correcte. Un increment que representa un increment del 20, gairebé del 23% respecte als últims comptes que es van aprovar el 2023. 3 de cada 4 euros van destinats a enfortir polítiques socials com la sanitat, l'educació i els drets socials. I l'acord incorpora una inversió històrica de 2.500 milions d'euros en habitatge per aquesta legislatura i 400 milions per a un nou pla de barris.
0: Un tema que qui més i millor controla és, d'una banda, el gran Lluís Falgàs i, d'altra banda, la gran Lorena Enns, la nostra companya dels serveis informatius, que ja és allà al peu del canó al Parlament de Catalunya, on d'aquí a un parell d'hores, com dèiem, s'aprovaran aquests comptes. Què ens pots explicar ara mateix, Lorena? Bon dia.
3: Molt bon dia. En aquests moments és el torn de la CUP. Tot just acaba de finalitzar la intervenció dels comuns. La formació que, juntament amb Esquerra, com dèieu, farà possible que Illa compti amb els seus primers pressupostos, ha exigit al govern fer net amb la corrupció i mesures contundents per combatre-la. Escoltem a Jessica Albiach.
4: Al Partit Socialista, què li diem? Doncs tota l'exigència en un pla anticorrupció, tota l'exigència per tirar endavant polítiques socials, perquè la gent ha de notar, ha de sentir, ha de veure la utilitat del govern, i tota l'exigència també per netejar i per acabar d'una vegada per totes amb les operacions d'estat en contra d'adversaris polítics.
3: Albiach ha deixat clar l'objectiu a la seva formació, barrar el pas a la dreta i a l'extrema dreta. El debat, però, s'ha estrenat amb un altre avís. El d'Esquerra Republicana, els Oriol Junqueras, adverteixen al president: ja no hi ha excuses per no desplegar els acords. Esther Capella.
5: Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
3: Ja no hi ha excuses concretament pel finançament, un finançament que Junts de Nou ha rebutjat. Els de Puigdemont demanen un canvi de rumb al govern i asseguren aquests no són els pressupostos que necessita Catalunya. Antoni Castellà.
6: I sí, Catalunya necessita pressupostos, però no aquests. Catalunya necessita un pressupost amb ambició nacional, amb un model econòmic de creixement compartit, amb un finançament just, amb una fiscalitat justa, amb serveis públics forts i amb la confiança que aquest país pot liderar el sud d'Europa.
3: El Partit Popular ha retret a Illa, que són els pressupostos per mantenir Sánchez a la Moncloa, i asseguren que Catalunya necessita girar full del nacionalisme. Vox, a la seva banda, els titlla de fracàs i els veu com una eina d'espoli fiscal injust. El debat, com dèiem, continua amb la CUP.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Lorena Enns. Et demano un favor. A quarts d'una, quan s'hagin aprovat, demana'ns pas, per favor.
3: D'acord.
0: I ens ho expliques.
3: D'acord. Allà
0: gràcies.
3: Serem.
0: Gràcies com sempre. Ai, quin luxe, aquesta Lorena Enns, Lluís Falgàs.
1: Ha fet una crònica impecable.
0: És que m'encanta.
1: No, ha fet una crònica impecable.
0: És boníssima.
1: No, a més, deixa'm argumentar perquè ha fet la crònica impecable, la Lorena, no? Perquè ha descrit el precís moment del que pot ser tota la legislatura. És a dir, tant els comuns com Esquerra Republicana avui voten que sí. Donen estabilitat al govern de la Generalitat. Però, en canvi, continuaran fent aquesta crítica, però és una crítica que no servirà, que no irà enlloc, perquè ja els han aprovat els pressupostos. Jo no he vist mai de la meva vida aquests dos últims anys, el president de la Generalitat tan crescut com ahir. És a dir, ho vam comentar amb els companys, tan crescut com ahir. Per què està crescut? Està crescut perquè li ha entrat un moment de tranquil·litat política com ni ell mateix podia haver pensat ara fa 2 anys, que va ser investit aquell dia 8 d'agost. Per tant, estabilitat absoluta, tranquil·litat absoluta, i només es pot veure, doncs, esquitxat per les presumptes o corrupcions del PSOE, i es pot veure alterat, que no ha esquitxat prou

0: esperat si en Puigdemont aparegués en l'hemicicle del Parlament de Catalunya. Són les dues coses que es pot veure. Per tant, ell, com a president de la Generalitat, pot estar més tranquil que mai. Ahir es va veure en el ple del Parlament i, en canvi, tant els comuns com Esquerra Republicana seguiran amb la seva crítica.
1: Deixa parlar el Fernando, que quan has dit això el Puigdemont s'ha posat les mans al cap.
2: No, no, he pensat que, hombre, una mica de mambo, també Catalunya, o sigui, després dels anys tan intensos que hem viscut, una aparició d'en Puigdemont tornaria a donar un cert pebre aquí a la situació, no? Efectivament, és un gran triomf de Salvador Illa, del PSC. Té la legislatura absolutament estabilitzada, pot fer, a partir d'ara, el que li dongui la gana, oblidar-se dels seus socis. Ara, és lamentable que haguem tardat 2 anys, mitja legislatura, a tenir pressupostos, malgrat que a Madrid portem tota una legislatura sense pressupostos. 3 anys. I una última cosa volia dir. Ha dit la portaveu d'Esquerra, no hi ha excuses. Sí que hi ha excuses. Perquè el PSC, que són uns grans professionals, el que han fet és posar els acords amb Esquerra com a disposicions addicionals no vinculants. Per tant, i tant que hi ha excuses. No és vinculant el que hem acordat.
1: Els comptes, com diu, són una injecció d'oxigen, podríem dir, perquè pugui esgotar la segona part del mandat el president Illa, i seran segurament els últims comptes de la legislatura, que ja ho met.
3: Fixeu-vos que el que hauria de ser habitual ho estem convertint en excepcional, ja ho donem tots per fet. No és habitual que s'aprovin comptes. Mira, explicaré una anècdota només perquè vegueu. Andorra, el Principat d'Andorra, va governar els socialdemòcrates només 2 anys, amb el Jaume Bartomeu al cap de van com a cap de govern. Jo crec que Jaume Bartomeu també és una de les persones políticament més ben preparades d'Andorra. Doncs bé, no va poder aprovar els pressupostos i va, al cap de 2 anys, va convocar eleccions, perquè no li entrava per cap al Jaume Bartomeu, que és un gran polític i un home d'estat, que el seu país no tingués pressupostos. Doncs aquesta hauria de ser la norma, no? Però ara és excepcional que els aprovem. Per tant, molt content, Salvador Illa podrà tirar endavant i d'alguna manera, veure, quan manen uns, jo crec que l'oposició hauria de ser una mica lleial i donar suport a uns pressupostos, i quan manen uns altres exigir exactament el mateix. I no entenc a Toni Castellà quan diu que aquests pressupostos no són els que toquen. Bueno, si no són els que toquen, perquè no negocia ell amb Salvador Illa els que haurien tocat, no? Perquè al final els pressupostos serviran per millorar el dia a dia de tots nosaltres, de tota la ciutadania.
4: Recordem, la xifra rècord d'aquests pressupostos, 49.162 milions d'euros, gairebé 50.000 milions d'euros, un increment del gairebé 23% respecte als últims comptes del 2023. 3 de cada 4 euros van destinats a enfortir polítiques socials, sanitat, educació i drets socials.
1: Bé, i mentrestant, falten infermeres. Guillaumet, aquest matí a la mañana en parleu a l'edició digital Lleida, amb 2.647 infermeres en necessita 1.130 sí. Més, diu, per igualar la cobertura europea.
3: Sí, sí, i el Col·legi d'Infermeres de Lleida va fer repàs no només a Lleida, sinó a la resta de demarcacions catalanes, que també en faltaven moltes, no? I el que passa és que a Lleida també, amb una població que ronda més o menys en conjunt el 500.000 d'habitants, són pocs, però és una població molt dispersa. Lleida ciutat és la 6a ciutat de Catalunya, és pràcticament 160.000 habitants, però després la població és molt dispersa geogràficament, per tant hi ha unes necessitats que no són evidentment les que té l'àrea metropolitana, no? Per tant, tot el suport al Col·legi d'Infermeres, tot i que sabem, evidentment, que els recursos són limitats i es podrà fer el que es podrà fer, no? Tant de bo se'n surtin.
1: Sí, sí. Mira, Tarragona diuen que necessita més de 2.500 infermeres per oferir una millor atenció, Girona 3/4 del mateix i Barcelona no cal dir-ho també, pel gas.
0: Sí, sí, que sí. Que pot ser interessant, és a dir, pot ser interessant aquest pressupost quan suplir aquestes mancances, no?
1: Però la llista de reivindicacions és tan llarga, salut, la sanitat, potser penseu seria prioritària,
0: no? Que hi ha molts diners, emprats amb aquest pressupost també per infraestructures, i que també és veritat que quan l'oposició diu que aquí el que falta ara és el finançament. Mm. I clar, mira, i amb Espanya... el finançament doncs potser irem tots plegats millor quan hi hagi aquest finançament promès, que al final, doncs, Salvador Illa, molt satisfet, molt, molt content, però els compromisos no els ha acabat de complir. A veure si ara, un cop aprovat avui al migdia el pressupost, pot tirar endavant o pot influir perquè hi hagi un finançament autonòmic. Mira, a Catalunya.
1: El Consell General d'Infermeria alerta que a tot l'Estat es necessiten 100.000 infermeres més per equiparar-se a la mitjana europea. Fernando.
2: Doncs bé, són dades molt interessants. Perquè
1: sí, i molt preocupants.
2: Sí,
1: és perquè... gros i greu que passi, no, això, no?
2: Per això, perquè posa un problema i es veu, no? I es veu, per exemple,
1: arreu,
2: a les residències també, al tercer sector, a les residències de la tercera edat, etcètera, que et diuen que els tenen un problema gravíssim de manca de personal, no?
1: Mira, a Lleida, ara mateix, diu, se situa en 5,69 professionals per cada 1.000 habitants.
2: Vale, però aquí també hi ha un problema. I mentrestant tenim 4 milions d'aturats a l'Estat. O sigui que a vegades també és una mica curiós.
1: Rècord d'afiliats, eh? Aquest matí hem parlat de les dades de l'atur. A Catalunya anem, tenim 4 milions d'aturats ara mateix. Ai, d'afiliats, d'afiliats.
2: Però a vegades em sobta una mica aquestes...
0: Ull amb el que dius, perquè sí però no tothom sap fer d'infermera o infermer.
2: No, evidentment.
0: Després diu, no, que vagin els aturats... fins i tot jo he escoltat que vagin els aturats a tallar arbres per netejar boscos. Escolti, no tothom sap netejar boscos, eh?
2: No, com no tothom tu sap... Tu pots fer una política pública d'ocupació, de dir, doncs, fomentem una sèrie de graus professionals,
0: ensenyem,
2: de reconversió, etcètera,
0: això sí,
2: perquè es necessita, no? Hi ha vegades molta gent que diu, és que no trobo feina, no sé què fer, doncs mira, precisament hi ha uns sectors on hi ha molta mancança. Són sectors molt durs, a vegades mal pagats, veritat, i també...
3: El que està clar és que tenim una població que en els darrers anys ha crescut de manera exponencial i els recursos no han crescut de la mateixa manera, no? Sense recursos, evidentment, no es poden atendre totes aquestes necessitats, i des d'aquest punt de vista és que es torna a reivindicar la necessitat de que els estats, de les comunitats autònomes, tothom pugui aprovar pressupostos. I fixeu-vos una cosa, als ajuntaments hi ha un mecanisme, n'hem parlat alguna vegada, que l'alcalde, quan no pot aprovar els pressupostos, convoca una moció de confiança vinculada a l'aprovació dels pressupostos. Si no s'aprova, l'oposició té un mes per fer-li una moció de censura. I si no li fan, si no, que moltes vegades passa que no li poden fer, aquells pressupostos no queden aprovats automàticament. Això potser també es podria implementar tant a la Generalitat com al govern, i potser altre pèl ens lluiria, perquè la responsabilitat en el camp de la política crec que hauria de ser la màxima.
1: Bé, recordem aquestes dades de l'atur que destacàvem just a l'inici del programa que hem conegut aquest matí. L'atur continua a la baixa amb el menor descens dels últims 6 anys, però amb aquest rècord d'afiliació que dèiem, Catalunya supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A tot l'Estat hi ha més de 22,4 milions d'afiliats ara mateix. Passen 2:45.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Ois, arriba el tour de França, i aquí tenim, vaja, molts propietaris de bars i restaurants, també d'alguns comerços, indignats. Avui es presenta a Barcelona el tour. Els de l'Avinguda Gaudí, per exemple, diu que no poden posar taules a l'exterior per la prova ciclista, cosa que fa 4 dies els va passar també amb la visita del Papa. Doncs fem una cosa, parlem aquesta hora en directe amb Maria Amor García, que és gerent de l'Eix Sagrada Família. Què tal, com estem? Bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
1: Què passa exactament? Com esteu ara mateix? Ja està tot tallat, això?
6: Bé, no, realment el trànsit encara no està tallat.
1: Perdó, aquest matí el carrer Lepant i zones pròximes, baixant amb taxi, un drama. He hagut de tornar a pujar fins a l'Hospital de Sant Pau. El taxista,
6: sí, ho entenc,
1: indignat i enfadat, també.
6: Bueno, és veritat, vull dir, taxis n'hi havia poquíssims. Jo havia d'anar al centre, de fet, no he pogut anar-hi. Els autobusos amb retard. És normal, perquè, clar, hi ha afectacions per les tanques que hi han posades, però realment la circulació encara funciona. Segurament tallaran carrers sobre 2 o 2:30 de la tarda.
1: A veure, a vosaltres com us afecta exactament això? Comerços, bars, restaurants, veïns de la zona... Per què esteu enfadats?
6: Bueno, aviam, potser la paraula enfadat tampoc és, eh? Aviam, sabem que hi ha, pues, unes limitacions... Però les afectacions que tenim nosaltres als comerços de restauració i altres, sobretot restauració, a l'Eix de Sagrada Família, no tenen res a veure, per exemple, amb les que pugui tenir Gaudí Shopping, que és l'Avinguda Gaudí, no? Uh-huh. Allà sí que realment, pues allà sí que poden realment estar molt enfadats.
1: Jo he sentit empresaris enfadats aquestes últimes hores dient, escolti'm, aquí tenim i tindrem unes pèrdues de facturació de com a mínim 4.000 euros diaris. Jo també estaria enfadat, potser.
6: Sí. Sí, segurament. És que sí, és normal, i a més ja porten dies, perquè des de la visita del Sant Pare, doncs ja això ja està en marxa, i bueno, hi tenen pèrdues, lògicament. Però bueno, ara mateix estem parlant de l'Eix Sagrada Família, estem al costat,
1: sí.
6: Però, clar, no tenim ni molt menys, aviam, el problema que tenen a dalt, l'afectació no és la mateixa.
1: Ja, ja.
6: A l'Avinguda Gaudí és que és horrorós, els hi han fet treure tot, de les terrasses, els parasols... bueno, nosaltres tenim algun restaurador afectat al carrer València, de Marina cap a la banda esquerra, o sigui, cap a la dreta de l'Eixample, no?
7: Sí. Quin tipus d'afectació tenen aquests restauradors del vostre eix, bueno, que sí que estan patint aquestes conseqüències?
6: Mira, en principi, que se m'hagi encaixat, n'hi ha un en concret, que té la terrassa al carrer València. Oh. Llavors ja li van enviar una notificació de l'Ajuntament que li tallaven, o sigui, li deixaven la terrassa inhabilitada. Bé, fins al dia 3.
1: Bé, doncs igual podríem parlar, no?, amb aquest altre sector, diguéssim, que està més sí, afectat, exacte, i, per tant, més indignat amb aquest tema del TUR, que, a més, tenen previst demanar compensacions. Què et sembla a tu això, Maria Amor García?
6: Sí, jo considero que està bé, però ja et dic, no és el nostre cas, és el cas de Gaudí Shopping,
1: D'acord, perfecte. Doncs escolta, celebrem que vosaltres estigueu millor i ho porteu molt millor, tot això. T'agraeixo moltíssim.
6: Home,
1: les teves paraules. Aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies.
6: Ens hem d'anar habituant, clar. Gràcies.
1: Molt amable. Adéu-siau, bon dia. Mira, ara falten 9 minuts per les 11 del matí. Sí que hi ha molts bars, molts restaurants...
0: Sí, però escolta,
1: i alguns comerços...
0: Sí, tot el que vulguis i no...
1: I taxistes, també.
0: Sí, però...
1: Aquest matí ja et dic que n'hi havia un de molt enfadat.
0: No vull ser... res, no vull ser, però...
1: S'ha d'entendre.
0: La imatge...
1: Tenim el tour.
0: La imatge del Tour de França.
1: Sí, senyor.
0: La imatge amb la Sagrada Família, quan val? És a dir, quan val? Si l'haguessis de quantificar amb diners, que això es pugui veure tot el món, és molt important. Ara bé, dit això, després, si el Sánchez Costa i tu i jo volem anar a la Sagrada Família quan sortim d'aquí, no ens deixaran entrar. Per tant, aquí hi ha un contrasentit importantíssim, perquè sí que té una repercussió molt forta. Mira, la Generalitat de Catalunya, i ho explicava l'altre dia el conseller d'Esports, hi gasta 6 milions d'euros en aquest tour. A banda de tots els increments, que aquí no en compten, de policia, i a banda de neteja, i a banda de tota una sèrie de serveis que hi hauran, que s'hi hauran d'afegir. Clar, 6 milions d'euros per mi són molts diners, però per molta gent que fan promocions i publicitats perquè es pugui veure Barcelona, Granollers, el Pirineu de Girona, el Tarragona, l'amfiteatre de Tarragona, és a dir, tot això, doncs potser no és tan car, No sé, jo vaja, em sembla que en el cas aquest del Tour de França, doncs, escolta, benvingut també, benvingut
1: sí,
0: sigui.
1: No, i tant.
0: Ja dic, i els inconvenients hi són. Hi són, i molt forts.
1: També hi van ser amb la visita del Papa.
0: Avui, la circulació molt forta. Jo he baixat tot el carrer de Balmes sense ningú. Balmes, de Barcelona. Mm. Balmes sense ningú.
1: El Guillaumet està tranquil, que s'ha
3: Guillaumet... Bueno, l'any passat va acabar una etapa de la Volta a Catalunya davant del meu diari, davant de la Mañana. Crec que vam anar a entrevistar fins i tot el guanyador. Allí a prou de... Va ser un plaer. Ara bé, dit això, crec que la imatge de la Sagrada Família amb el Tour i el Papa fa 4 dies és totalment molt positiva, no? Caldrà veure el retorn, que segurament també serà molt positiu. Però cal dir, és important, tota aquesta gent que per tots aquests events no pot treballar, això s'hauria de trobar alguna manera d'arreglar-ho, no? Perquè, a veure, si a mi em diguessin per què passa la Volta a Catalunya davant del teu diari i avui no pots fer el diari, jo m'empiparia molt, Doncs aquesta gent el mateix, jo faig un diari, però aquesta gent té un bar, té un restaurant o té una botiga. Per tant, tots els meus respectes, i crec que s'haurien de buscar solucions a totes aquestes problemàtiques.
1: Bé, mig quart d'hora i les 11, Fernando, l'advocacia de l'Estat es persona contra Zapatero pel delicte fiscal de les joies.
8: Sí, això és un canvi significatiu, no? Perquè fins ara semblava que els poders de l'Estat es posaven tots de perfil i de sobte hi ha hagut aquest moviment. Ahir va dimitir també la directora d'Hisenda, o sigui que sembla que estan passant coses i que algú diu, home, no ens podem tapar els ulls, no? I alguna cosa hem de fer perquè si no fins i tot podríem tenir responsabilitats algun de nosaltres per no actuar. Per tant, jo crec que és una bona notícia que les coses s'investiguin.
1: Efectivament, l'Agència Tributària rellevarà la directora general i hi ha dos els càrrecs més, ara que justament acaba d'acabar la campanya de la renda.
8: Deixa'm dir una cosa del tema d'abans. Escolta, els catalans, hem de deixar de ser els catalans emprenyats. Portem 20 anys que ens emprenyem per tot i sempre una mica qualsevol cosa li veiem la part fosca, no? I mira, a casa meva visc allà a Sabadell, en un lloc que surten molt els capgrossos. I tinc dues opcions, o emprenyar-me perquè no puc treure el cotxe, o dir, doncs surto amb els nens a gaudir-los. No?
1: Bé,
8: doncs...
1: has fet referència al tema de l'agència tributària.
8: Sí.
1: Doncs bé, efectivament, vull que em parlis una mica més d'això, perquè el relleu de la seva directora general sembla que és per desavinències amb el Ministeri, i des del Partit Popular això s'atribueix al cas Zapatero.
8: Sí, no sé, per això dic que... O sigui, ella va dir ahir que era per motius personals, però és una mica curiós.
1: Fonts oficials asseguren que ella va demanar dimitir ja fa mesos.
8: Sí.
1: I que es va acordar esperar que s'acabés la campanya de la renda.
8: Sí, o
1: sigui... Justament ha acabat aquest dimarts, el dia 30 de juny.
8: El tema és que el més lògic és que la Hisenda s'hagués presentat i hagués obert una investigació sobre Zapatero, què està passant aquí, no? Un senyor que li descobrim un patrimoni que no ha estat declarat, doncs s'ha de fer una investigació, no? I de moment la Hisenda, l'agència tributària, no havia mogut fitxa. Ara sembla que ho fa l'advocacia de l'Estat. La Fiscalia encara no ha mogut fitxa. Uh-huh. Veurem com evoluciona això, però potser el govern, fins i tot... està soltant l'astre, com es diu en castellà, no? Està soltant l'astre i dir, oye, donem suport a Zapatero, però tampoc ens lliguem absolutament amb el que li pugui passar. Mm-hmm. Perquè és veritat que han passat ja bastants dies i l'expresident Zapatero encara no ha explicat d'on venen. Ell va dir, no, jo en una setmana aclariré d'on ve tot això. Si no m'equivoco, encara no hi ha hagut una explicació plausible d'on venen aquests regals.
1: Molt bé. Falgàs, algun comentari?
0: No, cap comentari.
1: El Falgàs, saps de què té ganes, el Falgàs?
8: D'anar al Parlament.
1: Cada dijous. D'anar al Parlament, però també i sobretot de que entri l'Alfred Rodríguez Picó a l'estudi.
0: Sí,
1: ell li agrada. Sempre li fa 7 o 8 preguntes abans del butlletí de les 11.
0: Preocupat
1: pel temps. Escolta, que hi ha tendències molt optimistes, a Falgàs.
0: Optimistes en quin sentit?
1: Home, aquest sentit de que segurament aquest any el mar està... està que bull.
0: I què vol dir això? Que hi haurà tempestes?
1: Això vol dir que si es donen les condicions, i atenció perquè les tendències no pinten malament, podríem tenir no només una tardor moguda, sinó fins i tot part d'aquest estiu amb més tempestes del que és habitual. Però vaja, jo callo perquè acaba d'entrar el mestre,
0: home,
1: que és
0: està,
1: l'Alfred Rodríguez Picó.
0: Escolta, està claríssim i bon dia.
1: Bon dia, Picó. Alfred.
0: Bon dia. I comença a haver-hi ja alguna preocupació política d'una possible sequera, sense cridar el mal temps. Ho veus possible, això?
9: A veure, el que pot haver, de fet ja comença a notar-se, és la sequera superficial, la sequera per sobre, perquè fa... tret dels llocs del Pirineu, no, on ha descarregat tempestes, a la resta fa més d'un mes que no ha plogut, a sobre molta evaporació i amb temperatures altíssimes. Per tant, superficialment està molt sec i convindria que plogués. Ara, tenim aigua a dojo, als pantans, als embassaments, als fons, per tant, no hi ha preocupació en aquest sentit. Però compte, ara és quan hem d'estalviar aigua.
8: I fer les infraestructures, que mai fem quan toquen, de connexió entre conques d'aigua, etcètera, no?
0: O sigui, hem de patir perquè pot haver-hi pluja aquest estiu o no?
1: Com patir? Patir si no n'hi ha de pluja.
0: Però tu no dius, ja tenim solucionat el
1: pantano. Patirem si no plou.
0: O sigui, els pantans estan plens, home, no pateixis.
1: Sí que pateixo, sí, pel gas.
0: Bueno, aviam, que ho digui ell, plourà o no plourà aquest estiu?
9: Patir. Plourà o no plourà? A veure, els estius acostumen a ser secs, tret del Pirineu. Això, sempre. El que passa que les tendències continuen insistint en una segona quinzena de juliol, però sobretot un agost més tempestuosos del normal.
1: Sí, senyor.
9: I el setembre continuen posant molta més pluja del normal. Però què passa? Perdó. Que l'aigua del mar està
1: bullint,
9: extraordinàriament calenta. Llavors, si es donen les condicions favorables d'aire fred a les capes altes i humitat en superfície, les tempestes poden ser molt fortes, molt violentes i provocar, doncs, el que pot provocar una tempesta molt violenta. Els números són més alts que altres anys.
1: Guillaumet, que no li diu res al Picó.
3: Sí, jo ja que a l'Alfred li faré una pregunta vinculat amb una cosa que ha dit el Falgàs abans. El Falgàs ha dit, diu, el dia que nevi el juliol, això sí que serà notícia. Alfred, jo tinc entès que el juliol, algun any, a principis de juliol, ha nevat a la plec de Montgarri, a la Val d'Aran, concretament. Montgarri era el poble més alt de la Val d'Aran, que va quedar deshabitat. Això era així? Recordes si ha passat?
9: Sí. Mira, sense anar més lluny, a veure, jo no és que tingui, no sigui Matusalén, però l'any 60 Espera, la meva germana acabava de néixer, devia ser l'any 69 o 70.
0: Ja hi eres,
9: la meva germana va néixer també, 69.
0: I tu també, segurament, no?
9: El 69, sí, home.
0: Per això.
9: Doncs era l'any 69 o 70, no recordo, vam anar a passar el Sant Joan a Rupit. amb els tiets i la família i tal. I a la nit, abrigats, amb bufandes, un fred, vaig mirar els mapes i sí, hi havia una invasió d'aire fred, però a veure, la norma és que per Sant Joan hi faci calor, però no aquesta calor. Avui, precisament, ens han informat que... Ui, ja és l'hora.
1: De què t'han informat avui? En parlem que... després de les notícies
9: sí,
1: de les 11?
9: Sí, millor que sí.
1: Va, gràcies a tots, sentim les notícies i de seguida tornem en directe. Fins ara mateix.
10: Són les 11.
11: Ràdio 4. Serveis informatius.
10: Bon dia. Mobilitat complicada. La primera jornada de restriccions pel Tour de França que comença aquest cap de setmana a Barcelona. El centre de la ciutat està bloquejat per la presentació dels equips a l'entorn de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. A València, Diagonal, hi ha la nostra companya Maite Boada.
12: Bon dia. En bus descomunal entorn la Sagrada Família, algunes de les vies per travessar el barri, com el carrer València, han patit talls de trànsit, no a les 12, com s'havia anunciat per part de l'Ajuntament, sinó des de les 8 del matí a l'altura de la Diagonal. I el resultat ha estat conductors atrapats.
13: Això és horrorós, entre el Papa i la Volta i la gent, horrorós.
14: Anirem per la vorera i el carril bici.
15: Pues bien, maravilloso.
16: Fatal, fatal, fatal. Habrá obras y algo así, seguro.
12: Motos per la vorera i el carril bici, ambulàncies aturades més del que és habitual i molts nervis és el que hem vist al carrer. Una situació que contrastava amb l'interior de la zona afectada, on els veïns han vist per primera vegada el que significa de veritat un dia sense cotxes.
10: Gràcies, Maite. Doncs, mentrestant, continua aquesta hora al Parlament el debat final de pressupostos de la Generalitat, els primers de Salvador Illa de la legislatura. Els comptes rebran el vistiplau d'Esquerra i Comuns, però els socis avisen al govern i al PSC que ja no hi ha excuses per complir els pactes. Anem a la cambra. Lorena Enns, bon dia.
17: Bon dia. Sí, els socis, com dius, permetran l'aprovació dels primers comptes de Salvador Illa, adverteixen el president, els darrers en fer-ho, els comuns. Els morats exigeixen al govern fer net amb la corrupció per barrar el pas a la dreta i a l'extrema dreta. Avisen que seran exigents amb el compliment dels compromisos. Un to similar al d'Esquerra Republicana, la formació ha pressionat a Illa amb el finançament. Jessica Albiach, Comuns, Esther Capella, Esquerra.
18: Al Partit Socialista, què li diem? Doncs tota l'exigència en un pla anticorrupció, tota l'exigència per tirar endavant polítiques socials, perquè la gent ha de notar, ha de sentir, ha de veure la utilitat del govern. Ja no hi ha excuses, ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords, ja no hi haurà excuses per no liderar.
17: Junts ha reiterat la seva negativa al finançament i ha demanat al govern un canvi de rumb. Els populars asseguren que Catalunya necessita girar full del nacionalisme, uns pressupostos que per Vox són un fracàs i per la CUP són dolents. Ara torn per Aliança Catalana.
10: La dona de 35 anys assassinada ahir a Màlaga va desaparèixer a l'abril i la seva exparella ha confessat el crim, Àlex Eloi.
19: Sí, l'autor va ser detingut per homicidi en l'àmbit de Biogen i va confessar que havia matat la dona després que es localitzés el seu cos, recordem ahir, en un pou d'una finca del Rincón de la Victòria a Màlaga. La investigació encapçalada per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil portava oberta des de feia mesos i també han estat detinguts un altre home i una dona com a encobridors, tots de nacionalitat espanyola. Recordeu que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció contra la violència masclista, són gratuïts, funcionen les 24 hores i no deixen rastre a la factura, però sí cal esborrar-los del registre de trucades.
10: I l'advocacia de l'Estat es personarà a la peça separada del cas Plus Ultra que investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per un presumpte delicte fiscal i contraband en relació amb les joies trobades al seu despatx.
19: L'advocacia de l'Estat es personarà al llarg d'aquest matí a la causa per defensar els interessos d'Hisenda, ja que les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, no constaven a cap declaració d'Hisenda.
10: I encara als tribunals, la magistrada que investiga el cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez,
7: Rodríguez ha arxivat la causa en contra seva per difondre dades de dos periodistes.
19: La jutgessa no veu indicis de delicte de revelació de secrets per enviar el nom i els cognoms de dos informadors del diari El País que investigaven sobre el cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso i Alberto González Amador. El PSOE ja ha anunciat que recorrerà la decisió judicial.
7: Els espanyols que han mort als terratrèmols de Veneçuela s'eleven a 27, segons informen fonts del Ministeri d'Exteriors aquest dijous al matí. A més, continuen desaparegudes 137 persones de nacionalitat espanyola i se n'han localitzat 11 més sota les runes. Exteriors insisteix que totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i l'ambaixada a Caracas estan obertes i demana als espanyols a Veneçuela que les utilitzin. Segons les últimes dades de les autoritats veneçolanes, gairebé 2.300 persones han perdut la vida al doble sisme i la xifra de ferits supera els 11.000. Gerali Rodríguez, portaveu de l'ONG Un Mundo Sin Mordaza, denuncia que el govern interí de Venezuela està dificultant que l'ajuda humanitària arribi als afectats.
20: Estamos muy preocupados porque llevamos horas viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, cómo se está impidiendo, poniendo trabas burocráticas e incluso amedrentando a personas damnificadas, a voluntarios, porque se ha intervenido a la fuerza varios centros refugios y se han hecho con toda la ayuda humanitaria.
7: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
11: Ràdio 4.
21: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
22: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
23: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
24: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
25: Com sempre, salut i perdit.
26: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
27: La veritat per davant de tot.
28: Andy i... jo no penso dir la paraula.
29: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
30: M'he quedat esparverada.
11: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
31: Nena, nena, nena, nena!
21: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
11: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12, Alfred Rodríguez Picó, que hem anat al butlletí i ens has deixat a tots aquí a veure què ens ha d'explicar el Picó.
2: No, anava a dir, és que no em fixava amb el rellotge i dic, ostres, si és l'hora del butlletí. Doncs no, el que diu el Metocat sobre el mes de juny, que sí, la segona quinzena d'aquest mes de juny que acabem de finalitzar ha sigut la segona quinzena més càlida des que hi ha dades.
1: Sempre igual.
2: Però quina ha sigut la primera? La més càlida, la del 2025. O sigui, que el 2025 i 2026, les segones quinzenes de juny han sigut les més càlides de la història, des que hi ha dades.
1: 41,7 graus a Alemanya, que no s'havien vist mai de la vida.
2: 43.
1: Abans, amb 100 o 150 anys, van arribar una vegada 40. Ara l'última, 40, diguem-ho bé.
2: Has vist?
1: Els últims anys, això dels 40 a Alemanya, cada cop és més habitual, també.
2: Has vist el que ha passat a Leipzig?
1: Ah, sí! Sí que ho vaig veure.
2: Els 300 quilòmetres de vies del tramvia, que tenen tramvies,
1: sí,
2: per
1: senyor,
2: tot arreu.
1: Sí, senyor.
2: Tot l'element que s'utilitza perquè les vies estiguin enganxades a l'asfalt s'ha desfet.
1: S'ha desfet.
2: Van arribar a 40 graus,
1: sí, sí,
2: i fins i tot l'Ajuntament va demanar ajuda a la ciutadania, als habitants de Leipzig, perquè ajudessin per treure aquella massa viscosa perquè s'havia desfet a totes les vies dels tramvies fruit d'aquesta temperatura,
1: sí,
2: insòlita.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Correcte.
2: Sembla ciència ficció,
1: I a França també van tallar trams de la xarxa ferroviària perquè es dilataven les vies.
2: I alguns trams de carreteres perquè les fales
1: desfeia. És que és
2: una pel·lícula de ciència ficció.
1: De terror. Mira, jo, bueno, per mi és horrible, això, Alfred. No sé, ara ens explicaràs la previsió. Espero que em donis alguna esperança d'aquestes bones, encara que sigui a mitjà,
2: sí,
1: o més a llarg termini, perquè
2: ara,
1: si no, saltaré per la finestra. Però aquest matí, Jordi Vila, parlem de moltes altres coses, eh? Aquí al matí de Ràdio 4.
3: Avui és el Dia Internacional dels Omnis.

0: És un tema que sempre dona molt de joc i que ens aporta moltes preguntes, eh? Entrevistarem...
1: A l'equip d'aquest programa, això dels ovnis, els fa molta gràcia.
0: Sí, a mi personalment sí, i la resta de l'equip també.
1: Però que n'has vist alguna, Montserrat, tu que vas sovint a Montserrat?
0: No, no n'he vist. No n'he vist, però n'he parlat amb persones que m'han explicat històries sobre els ovnis.
2: Quan acabis, t'explicaré una anècdota.
0: Doncs mira, entrevistarem el divulgador Sebastià Darbó, de tots conegudíssim, eh? I l'astrònom Ramon Navas. I mirarem d'entendre què sabem i què no de la vida extraterrestre i repassarem alguns dels episodis més sonats en matèria d'ovnis. Per cert, que Steven Spielberg també acaba de presentar aquesta pel·lícula.
1: Espera, que ara estic en curiositat amb aquesta anècdota que ens ha d'explicar el Picó.
0: Sí, sí, sí.
1: Quina anècdota tens, Alfred? Explica, explica. Sí, sí,
2: ja.
1: Sisplau.
2: Ah, res.
1: I tant.
2: Resulta que a Suècia, l'any... no recordo l'any, estic ara dit de mori, 1940 o 1950, no recordo, es va fer una fotografia d'un altocúmul lenticular que semblava realment un ovni. Vale, d'acord. Ostres, és que semblava, realment, però era un altocúmul lenticular que a vegades tenen formes...
1: Sí, moltes vegades, sí, és veritat. Sí.
2: Bé, al cap d'uns quants anys, bastants anys, als anys 80, una revista italiana va dir, científica, pseudocientífica, va dir que això no era un altocúmul lenticular, sinó que era un ovni. Va donar la volta al món, ho van portar a judici... la gent esparverada i al final es va demostrar que efectivament era un altocúmul lenticular.
1: Lenticular. No imaginava. La fotografia deu ser preciosa, però...
2: Bé, és un altocúmul lenticular, però vaja, en tenim molts aquí.
1: Bé, també vindrà el Rocco Stenhauser i el Xevi Verdaguer, aquí a l'estudi. Posarà a prova la nostra salut amb una tireta a la boca, ens dirà de quin mal hem de morir.
0: Doncs mira, m'anirà molt bé saber-ho.
1: Doncs a mi no. M'estimo més no saber-ho.
0: I el Rocco Stenhauser, doncs avui ens destacarà alguns dels programes del panorama televisiu d'aquesta temporada que ha estat molt marcada pel format d'infoshows, eh? Doncs estem parlant, per exemple, de programes aquí de la casa, l'Altaveu de la Danae Boronat o el magazín de les nits de TV3, El Col·lapse, eh?
1: Bé, presentat
0: aquesta temporada per el Jordi González.
1: El Xevi Verdaguer, que l'altre dia ens deia si voleu dormir millor heu de menjar sal a la nit. Avui, entre moltes altres coses, ens explicarà, diu que si quan ens despertem al matí no tenim ganes d'anar al vàter ni tenim gana, mala senyal. Vol dir que alguna cosa no rutlla, que no acabem d'estar fins. Ai, senyor. I aquest caos al centre de Barcelona pel Tour, que també seguirem molt a prop i en directe amb la nostra companya Maite Boada.
0: Estem en contacte amb ella.
1: Molts veïns,
0: estem
1: comerciants, ella, bars, restaurants emprenyadíssims. Aquella senyora de la Sagrada Família no, però molts altres estan molt enfadats. Ara, de seguida hi parlarem.
0: L'eix comercial...
1: Amb els que estan enfadats de veritat.
0: L'eix comercial de la zona de l'Avinguda Gaudí estan que trinen, eh? A més a més, plou sobre mullat, ja que amb la visita del Papa també van haver-hi restriccions i han tingut perdors comercials. Avui es presenta, el Tour de França.
2: Quan surten?
1: Doncs aquest cap de setmana.
0: Sí, sí.
2: Ah, sí?
1: Avui hi ha la presentació, ja està tot tallat. Sí, sí.
2: Per si plou, no,
1: eh? Cap de setmana, què? Com pinta la cosa? Pinten bastos.
2: Sol i calor.
1: Mala notícia, per mi, la pitjor, però vaja. Escolta, sort que vindrà lo Pau de Pons i farem escalivada avui. Escalivada.

0: Sí, senyor. Mira, pràcticament és un quart de 12 i ja tenim la gran Marta Inglés al capdavant del control de so d'aquest programa.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.

0: El fred.
1: Sí.
0: Què farem avui? De què parlarem?
1: Què farem? Bé, primer de tot, també acabant amb el que deia el Metocat sobre el mes de juny, ha sigut un mes tret d'algunes zones del Pirineu, sobretot de Girona i Prepirineu, fins al Montseny, més o menys, que les tempestes han sigut notables. A la resta de Catalunya ha sigut un mes molt sec. De fet, a la ciutat de Barcelona i a molts altres indrets del país no plou des de fa un mes i mig. No plou, res. I llavors ens pregunten, per tant, aquest any també està sent molt sec? No. Ha plogut tantíssim a l'hivern, des de l'1 de gener, i també una bona part de la primavera, que la mitjana de precipitació a les comarques de Lleida, les de Barcelona, per gran part de les de Tarragona, algunes de Girona, etc., encara estem per sobre de la mitjana. Per tant, anem bé de pluja, però el que dèiem en un principi, comencem a tenir sequera d'aquesta superficial.
0: Ah.
1: Però tenim aigua d'ojo perquè ha plogut moltíssim la tardor, l'hivern, etc. Per tant, i pel que fa a temperatures, no cal dir-ho, tot el mes de juny, abans parlàvem de la segona quinzena, tot el mes de juny en conjunt ha sigut molt més càlid del normal, especialment la segona quinzena, i després parlarem de les tendències.
0: Perfecte, ara de seguida parlarem de tot plegat. Abans, però, mira, passa un minut d'un quart de 12 i a aquesta hora saludem un segon a Loreto Almirall, que és la presidenta de l'Eix Gaudí Shopping. Què tal? Com estem,
2: Hola,
0: Loreto?
2: Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs aquí en plena ebullició, l'Avinguda de Gaudí.
0: Què passa exactament? Explica'ns-ho. Avui la presentació
2: bueno,
0: del tour...
2: Bueno, passa el tour, clar. Exacte. El que passa que, bueno, doncs avui doncs ja n'hi ha restriccions de carrers, n'hi ha policia, doncs n'hi ha molta gent que mai s'havia vist el carrer tan net, la veritat, estan netejant i, bueno, doncs aquí esperant aquesta tarda doncs que passi el tour per permís de l'Avinguda de Gaudí.
0: Uh-huh.
2: El que passa que no tenim terrasses.
0: Ja, bars, restaurants, comerços,
2: fora,
0: veïns...
2: Fora, sí.
0: Molts enfadats,
2: sí.
0: Amb tot això del tour. Per què?
2: Bueno, molts enfadats perquè, a veure, nosaltres som dos sabents que hem tingut aquí a l'Avinguda de Gaudí. Primer, doncs, la visita del Papa, que va ser fantàstic, per cert. El Tour de França són dos sabents que jo sempre he dit que són importantíssims per fer ciutat, perquè Barcelona doncs, ha estat parada durant uns anys. I jo crec que tot això és molt important per la ciutat, el que passa que no deixa... De ser doncs, un inconvenient, doncs, per exemple, en aquest cas, doncs, pels restauradors, que
0: clar.
2: Han tingut que treure la terrassa amb molt... O sigui, durant un mes doncs, pràcticament han estat doncs, la part de baix de la sala de família doncs, 4 o 5 dies sense terrassa, ara doncs, s'han empalmat doncs, amb el Tour de França i clar, tot això han de treure els parasols, han de treure cadires, són molts dies sense facturar... I una facturació d'aquí, doncs, amb tants turistes i en ple mes d'estiu, doncs això els afecta greument, la veritat.
0: Greument? N'hi ha que diuen, que calculen, patiu unes pèrdues de facturació de, com a mínim, 4.000 euros diaris?
2: Clar, és que una terrassa aquí a l'Avinguda de Gaudí s'està treballant com Déu mana, són 4.000 euros pràcticament el que es pot arribar a facturar. I tant, n'hi ha molts turistes que passen, molts.
0: Ja. Aquí hi ha...
2: Aleshores,
0: hi ha...
2: a veure, sí, digui'm.
0: No, endavant, acaba.
2: No, que em refereixo, vull dir que bueno, doncs ara, justament ara, aquest matí, doncs això, doncs bueno, doncs n'hi ha molt ambient a l'Avinguda, la veritat.
0: Sí.
2: Que passa que, bueno, n'hi ha gent que està contenta, després tenim els veïns, després tenim els turistes, després tenim els de restauració, els dels altres comerços, vull dir, aquí plou per tothom.
0: Ja. Hi ha negocis, per exemple, la braseria Cal Ramon o la vermuteria La Font de Gaudí,
2: sí,
0: que han optat
2: sí.
0: per no obrir ni dimecres ni dijous.
2: Sí,
0: clar,
2: sí.
0: A partir de tot això, i a més el que deies fa 4 dies vam tenir la visita del Papa, diu que teniu previst demanar compensacions. Què fareu? Amb qui parlareu? Heu començat a demanar-ho,
2: bueno, sí.
0: a tramitar-ho? Com està aquest tema?
2: Sí, bueno, en principi, a veure, nosaltres ja venim d'uns expedients que es van obrir de paisatge urbà, amb la qual nosaltres ja portem 2-3 anys amb 20.000 reunions amb l'Ajuntament, amb el consistori.
0: I?
2: Aleshores, n'hi ha bona relació. Per tant, nosaltres, quan acabi tot això, tindrem una reunió amb gerència de l'Ajuntament i a veure, la paraula compensacions demanarem, a veure, ni que sigui la taxa, sí, bueno, són compensacions, ni que sigui una reducció de tasses durant tot un any, com a mínim, per les terrasses de l'Avinguda de Gaudí, clar que sí. Parlant s'entén la gent.
3: Mira, precisament, pensant a parlar, no? Sí. Quan va venir el Papa, una de les grans queixes era manca d'informació.
0: D'informació, me'n recordo quan vam parlar.
3: No sé si en aquestes 3 setmanes que han passat se n'hem après la lliçó i ho hem fet millor ara. No sé si hi ha hagut més informació per part de l'Ajuntament.
0: Loreto.
2: A veure, informació, hi ha hagut informació, perquè nosaltres, vull dir, Jo, per exemple, he estat informada en tot moment i nosaltres com a associació sempre hem traslladat tots aquests detalls i tota aquesta informació als nostres socis. El que passa que sí que és veritat que tenim que pensar que són events molt grans i que a vegades la informació no arriba, moltes cosetes arriben al final. Avui, per exemple, jo tinc un pàrquing aquí, doncs, al carrer Indústria, a mi em van dir que no podia ni entrar ni sortir. Jo ja m'havia fet el dia, doncs no, doncs avui la noia que estava, doncs, de voluntària m'ha deixat passar, doncs, bueno, tinc el dia salvat amb el pàrquing. Vull dir, són petites cosetes que al final, doncs, a veure, quasi és molt difícil enllaçar-les totes una setmana abans. Però hem estat informats, a veure, jo per almenys he estat informada, hem enviat mails amb tota la informació detallada de carrers, de quan començarien a treure les terrasses, els parasols, vull dir, hem estat informats.
0: Ja.
2: Passa que a vegades... Sí.
3: Què us han dit? Quan podreu tornar a reobrir aquestes terrasses? A partir de demà?
2: Aquestes terrasses, sí, a partir de demà, el dia 3, a partir de les 8 del matí, començaran ja a treure les tanques. Això vol dir que un cop les tanques hagin sortit de l'Avinguda Gaudí, doncs podran treure les taules i les cadires.
0: I el cap de setmana què, Loreto?
2: Sí, disculpa, llavors els parasols, en quan pugui l'Ajuntament, el més ràpid possible, que els tenen aquí en un hangar, els posaran, o sigui, plena normalitat. El cap de setmana, en principi, cap de setmana, aquí no passa ningú per l'Avinguda Gaudí, amb la qual cosa n'hi haurà terrasses.
0: Per subratllar-ho, per deixar-ho clar, que aquest cap de setmana jo puc venir a prendre alguna cosa o a dinar a algun dels bars o restaurants de l'Avinguda de Gaudí. Sí?
2: Per suposat que sí, i estarem encantats de rebre-ho.
0: Doncs així ho farem.
2: Molt bé.
0: Loreto Almirall, presidenta de l'Eix Gaudí Shopping, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Gràcies,
0: de veritat. Ara d'aquí una estona connectarem amb els companys dels serveis informatius, perquè diu que el centre de Barcelona, ara mateix, a aquesta hora del matí, és un caos.
3: Vols que et digui quins són els carrers que estan tallats avui? O que haurien de tallar avui, perquè ja hem vist abans.
0: Digues.
3: Mira, de moment la previsió és que avui hi hagi talls de Ronda Guinardó, carrer Sant Quintí, carrer Còrsega, carrer 2 de Maig, Aragó, Diagonal, Nàpols, Sant Antoni, Maria Claret i Castillejos.
0: Ai, senyor, jo aquest matí he hagut de tornar a pujar fins a l'Hospital de Sant Pau, al fred. Tot tallat, tu. Baixant per la Pan... però vaja, escolta'm, coses que passen, i tenir el tour està molt bé i molta gent està contenta i feliç. També té el seu impacte econòmic.
1: Quan surten? Quan surten? Vull saber quan surten. Quan comença la primera etapa?
0: Dissabte, Picó. Avui hi ha la presentació.
4: Avui és la presentació oficial, però també es tallen els carrers perquè passaran tots els equips, amb les tanques, tot. I aquest cap de setmana és quan comença.
1: Dissabte és la primera etapa?
0: Sí, senyor.
1: Dissabte és la primera etapa. Sí. A quina hora surten?
0: Que t'agrada això, Picó?
1: No, ara us diré per què.
0: Et veig molt interessat.
1: Tot és meteorologia.
0: Ah, perfecte.

0: No sé, és igual, no cal l'hora exacta. Val.
1: Digues, digues.
2: Sí. Mira, la primera etapa del Tour de França a Barcelona arrenca doncs, el dissabte 4 de juliol a les 5:05. Des del Fòrum de Barcelona, d'acord?
0: A les 5:05 des del Fòrum de Barcelona aquest dissabte.
1: A les 5:05?
2: Sí.
1: Val, 05.
0: Sí. Llavors, les condicions meteorològiques a aquesta hora a la ciutat de Barcelona serà de temperatura d'uns 20... En aquella zona del Fòrum, potser 29-30... a la part alta de Barcelona 31-32, per aquella zona, però la humitat serà del 60%, per tant, el rendiment dels ciclistes no serà massa bo perquè les condicions no fisiològiques no, no són massa...
1: A més, mira, comencen a les 5:05, com diu el Jordi, quan passen 5 minuts de les 5 de la tarda, aquest dissabte 4 de juliol, al front marítim, i acaba a Montjuïc.
0: Val.
1: Fent un recorregut pels llocs icònics de la ciutat.
2: És una contrarrellotge per equips, de 19 quilòmetres.
1: Vaja, que es fotran de calor.
0: Es fumaran de calor, sí.
1: De calor i humitat i tot això que tan poc ens agrada a la majoria. Quina mandra, tu.
0: Bé.
1: Una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres. A tu et fa gràcia, això, el Tour, o te'n se te'n fot?
0: Em va fer molta gràcia, deu fer uns 11 o 12 anys, que va coincidir amb un gran aiguat, i llavors em va fer gràcia.
1: Molt bé. Som així. El Jordi Vila no ho entén, però nosaltres els aiguats i aquestes coses...
2: Home, puc entendre-ho perquè, clar, la calor ha deixat aquest mes de juny 218 defuncions, no?, que és una xifra malauradament rècord.
1: És horrible.
2: I entenc que us agradi més el fred i la pluja.
0: Anem a parlar d'un informe que han fet els psicòlegs i psiquiatres francesos davant d'aquesta onada de calor que han patit i que ha afectat a tota la societat en general.
1: Què diuen?
0: Sí, mira...
1: Psicòlegs i psiquiatres francesos.
0: I psiquiatres francesos de molts hospitals han arribat a concloure que la calor tan exagerada... Recordem que a França no estan gens acostumats a temperatures extraordinàriament altes com les que han tingut.
1: 1.000 morts a França.
0: El comportament de les persones ha canviat. La societat en general ha canviat. Per què? Perquè la producció de serotonina i dopamina de les persones, quan fa tanta calor, es veu alterada. Uf. I què passa? Doncs que això provoca canvis en l'humor, en l'estat d'ànim. Llavors, s'ha comprovat que a França, els francesos i les franceses han estat molt més irritables, més agressius, han augmentat els actes delictius, han augmentat les incidències de trànsit. Com deia Albert Camus a l'obra L'Étranger, una gran obra d'Albert Camus, és per culpa del diable del sol. És a dir, el sol ens afecta, el sol. Aquestes calors i ha provocat això, que canviï el comportament de la societat en general.
1: S'entén.
0: De fet, el primer estudi una mica seriós sobre biometeorologia, sobre els efectes dels fenòmens meteorològics a les persones, es troba a finals del segle XIX i es va fer per la policia londinenca. I van concloure, la policia londinenca, que els estius que feia més calor augmentaven el nombre d'actes delictius i les baralles entre la gent. A finals del segle XIX, que no tenien canvi climàtic ni escalfament del planeta. Per tant, això ens porta a pensar que aquí, a Catalunya,
1: i aquí hi ha molta gent...
0: La gent està més irritable.
1: La gent no es troba bé, no sé què em passa, estic xafat, estic esgotat... Tant, aquesta calor, aquesta humitat...
2: Aquesta sensació d'ofec, també, no?
1: Insuportable. Insuportable, sí. Ara, ahir
0: es respirava un aire agradable i la tarda vespre, però s'ha acabat.
1: Sí. Amb un grup de gent d'això de la meteo, ara diuen, per exemple, a Sant Boi, temperatures per sota dels 30, humitats molt baixetes, encara que bé, llàstima que això s'acaba.
0: Sí, ara en parlem a la previsió.
1: Aquesta tramuntaneta, aquest mestralet de les últimes hores.
0: Sí, que encara continuaran unes quantes hores més.
1: Que bé, quin bo, tu, quin bo.
0: Doncs mira, un altre fenomen, que aquest és un fenomen històric. A veure, tu has estat, haveu vist alguna vegada una galerna, l'arribada d'una galerna al Cantàbric, a Sant Sebastià, per exemple?
2: No
1: he tingut la sort.
0: És un fenomen increïble. Per cert...

0: Sorolla, Joaquim Sorolla, va pintar l'arribada d'una galerna quan una estrada que estava ella allà la va pintar. Va. Sí. Doncs la galerna és un fenomen espectacular. El meu pare era de Sant Sebastià.
1: Sí, ho sé, ho sé.
0: Era basc. Va néixer a la platja d'Ondarreta.
1: Rodríguez ve d'allà i Picó ve del País
0: Rodríguez
1: Valencià.
0: Rodríguez ve de Salamanca.
1: De Salamanca?
0: De Salamanca, perquè els seus pares eren de Salamanca, però de molt petits van anar a viure a Sant Sebastià i el meu pare va néixer a Sant Sebastià, el que passa que als 14 anys ja va venir a Barcelona.
1: Sí, sí.
0: No? Bé, doncs m'explica, sempre m'ha explicat, doncs, les arribades de les galernes i jo n'he anat a viure, i anat de Barcelona a Sant Sebastià per viure galernes.
2: Estem parlant de galernes, però potser hi ha gent que no sap exactament el que és una galerna. Té algo a veure amb una aurora boreal?
0: No, res a veure. Mm-hmm. L'aurora boreal és astronomia i això és meteorologia pura i dura.
2: D'acord.
0: Mira, normalment és quan tenen vents del sud que fa una calor tremenda, arriben els vents del nord-oest sobtadament i es veu una sella de núvols al fons del mar, de l'Atlàntic, del Cantàbric, veus uns núvols que van venint i de cop i volta el vent gira al nord-oest, pot ser fins i tot huracanat, la temperatura de 38 graus baixa fins a 10 o 15 graus, de cop...
2: Pica en picat.
0: En picat, en picat, s'aixeca una polseguera i la sorra de les platges. És impressionant, és un canvi molt brusc. I de cop i volta t'has d'abrigar després de passar una calorada tremenda. Doncs bé, l'11 de juliol de 1961, després d'uns vents del sud molt calents a tot el Cantàbric, es va anunciar que el dia 12 arribaria un front fred a una gran galerna. Carai, una gran galerna. A les 6 del matí, que tots els pescadors ja estaven a la mar, del dia 12 va arribar a la galerna, però amb vents de 150 km per hora.
1: Mm.
0: Va ser una galerna terrible, va agafar per sorpresa tots els pesquers, ones de 12 metres, es van enfonsar 23 barcos, van morir 83 mariners.
2: Que fort.
0: Sí, sí, sí. I, en fi, va ser una tragèdia terrible perquè va ser molt sobtada i, a més, el mes de juliol. Per cert, la paraula galerna, sabeu d'on ve? Ve del bretó. Una paraula bretona, que és, no sé com es pronuncia, més o menys, Gwalern, G-W-A-L-E-R-N, Gwalern, que vol dir vent del nord-oest. El vent que ve
1: sí,
0: quan arriba la galerna.
1: Sí,
0: doncs això...
2: De totes maneres...
1: Deixa'm dir una cosa, perquè mira, són 11:45 ara mateix, és un no parar d'últimes hores, això d'actualitat. Anticorrupció demana la imputació de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González Fernández. Sí, sí. També del director adjunt operatiu, Manuel Llamas, en el marc del cas de la fontaneria de Leire Díez. La Fiscalia Anticorrupció demana la imputació de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director adjunt operatiu, Manuel Llamas. I aquesta hora, com dèiem, al centre de Barcelona sembla que és un caos. Maite Boada, companya dels serveis informatius, t'he sentit el butlletí a les 11, dic, i hem de tornar a connectar, perquè amb molts talls de veu de molta gent enfadadíssima ara mateix. Què passa, Maite? On ets i què veus?
3: Hola, ara mateix estic a l'Avinguda Gaudí, cantonada amb el carrer Provença, davant mateix de la Sagrada Família, i estic just davant les tanques de protecció per on passaran els ciclistes, els equips dels ciclistes que seran presentats aquesta tarda. Recordem que la cerimònia és entre 6:45 i les 8, per tant, encara falten hores. Jo ara aquí mateix no veig seguidors, veig a la gent del barri normal i corrent que estan asseguts als bancs esperant. I la situació aquí al barri, com molt bé has explicat a l'entrada, és molt diversa, perquè mentre el carrer València o el carrer Lepant no es pot circular, estan totalment tallats al trànsit, altres vies principals d'aquesta zona, com el carrer Sardenya o el carrer Mallorca, la circulació està oberta. A les vies tallades i a l'entorn...

0: Desconeixement també, com veieu, per molts dels conductors. Els veïns tampoc és que estiguin supercontents, perquè el tancament perimetral els ha complicat la vida i també l'accés de turistes a les vies, que no poder-se concentrar davant la façana del naixement per l'escenari muntat, estan bloquejant totes les voreres de l'entorn. En alguns carrers és molt difícil passar, si no és sota el risc de ser realment atropellat per grups de turistes. Per ara, com us deia, no veiem aficionats a l'altura esperant el pas dels equips, en el que serà aquesta presentació que diuen els que hi entenen que pot ser seguit per unes 70.000 persones.
1: Maite Boada, moltíssimes gràcies per fer-nos la fotografia del que està passant justament ara en aquest sector de la ciutat de Barcelona. Molt, molt amable, gràcies. Merci, Maite.
0: A vosaltres.
1: Que vagi bé. Perdona el fred, però no hi aquí, amb això de l'actualitat sempre estem aquí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam.
2: No, només falta, clar que sí.
1: Elefants als Alps.
2: A veure, tenim temps o no?
1: Sí, clar que tens temps.
2: Sí. Va,
1: jo no me'n cansaria mai.
2: Elefants als Alps.
1: De tenir-te el programa, Picó. Si vols, t'hi pots estar fins a la una.
3: Elefants als Alps, això és Aníbal. A mi em ressona molt Aníbal, que va posar molt contra les cordes a l'Imperi Romà. El tanto que va de canto.
2: Aquest és un tema que utilitzen alguns negacionistes per dir si els elefants estaven als Alps fa 2.000 i pico anys, 2.200 anys, vol dir que hi havia un gran escalfament del planeta. Per tant, es va produint.
1: Exacte.
2: Doncs no.
1: No. No.
2: No. No, no, no, i tenim proves, lògicament, per ser tan taxatius. Us explico, sí?
1: Sí,
2: què va passar?
1: I tant, i tant.
2: Any 219 abans de Crist. Per tant, fa 2.200 anys, eh? Roma declarava la guerra a Cartago. Mm-hmm. Cartago és Tunísia, eh? És, recordem que és la ciutat actual de Ciutat de Tunísia.
3: En aquella època rivalitzaven molt. Eren les dues grans ciutats, els dos grans imperis,
2: Tunísia
3: rivalitzaven
2: Roma,
3: moltíssim.
2: Cartago i Roma, eh? Jo de petitet tenia soldats de plàstic que eren cartaginesos contra els 19, doncs es va declarar la Segona Guerra Púnica. És com es coneix aquell esdeveniment bèl·lic.
1: Sí, senyor. Ara m'estic documentant.
2: Ah!
1: Els 37 elefants de guerra, no?
2: Bé, llavors, Aníbal era el cap dels cartaginers.
1: Sí.
2: D'acord? I per envair Roma, per atacar Roma perquè no els deixaven tranquils, va agrupar 70.000 homes, compte, que això es diu ràpid, 70.000 homes i 37 elefants. Llavors, ell va dir, no anem per mar perquè quan arribem a Roma ens matxacaran. Ens faran pols. Anem per terra.
1: Van creuar els Alps.
2: Espera't. Van anar per Múrcia, diguem, eh? Van arribar a València i a Sagunt van continuar cap al nord. No van agafar els vaixells. Uh-huh. Van anar cap al nord. Van passar per les Rambles de Barcelona. No, això no. No existia.
3: Van saludar els del Tour de França,
2: sí,
3: no?
2: Sí, pel Castellfollit de la Roca. No, no. Van passar al Pirineu. Ja era la tardor. Van passar al Pirineu. Però què va passar? Que quan van arribar als Alps, va arribar l'hivern.
1: Neu,
2: i durant
1: fred.
2: Tres

0: cosa, grans nevades, grans fredurades, sobretot al pas de Montchenizio, que està a 2.081 metres d'alçada.
1: Podem imaginar que van tenir pèrdues, no? Van tenir pèrdues.
0: Bé, dels...
2: Dels 37 elefants, quants en va sobreviure?
0: Dels 70.000 homes van quedar 26.000.
2: 26.000 de 70.000.
1: Hosti, que fort.
0: Pel fred i per la neu. I dels... Mare de Déu. Dels, quants eren, 37 elefants, van sobreviure 3.
2: 3.
1: 3.
2: De 37.
0: Després van continuar i ja la història...
2: Ai... Doncs Déu-n'hi-do, quines històries, que ens porta el Pico. Què n'aprenem de coses, sí, en aquest programa?
1: És una història molt coneguda, el pas d'animal amb el seu exèrcit dels elefants, pels Alps, sí.
0: També se li acut en aquells moments pensar...
1: Per tant, va arribar a les portes de Roma molt diezmado, que diríem en castellà.
0: Exactament, molt malmés per culpa del fred i de la neu que van patir, clar.
2: Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, arriben els dos moments més esperats per mi. La música, primer, i la previsió i les tendències. Després.
0: Que dolenquets.
2: Què escoltarem avui, Alfred?
0: Mira, avui em fa molta il·lusió, perquè, com que parlarem de calor, perquè, atenció al que ens ve,
2: ja
0: ho avancem, anem a posar una peça, de res, un minut i mig. Refrescant, més no voler. És una peça de finals del segle XIX, de Rimsky-Korsakov. El del vol del Borinot, el de Xeresat...
1: M'encanta el vol del Borinot.
0: Un dia el posarem. Sí. Un dia el posarem. Doncs bé, Xeresat, etc. I va fer moltes òperes. Hi ha una òpera que es diu La nit de Nadal, de Christmas Eve, La nit de Nadal, i ell va fer una suite simfònica. Va agafar fragments musicals i va fer... Hi ha una peça musical que dura un minutet i mig que es diu Jocs i danses dels estels. Què vol dir això? Tu imagina't que estàs a una estepa, a l'estepa russa, plena de neu, estàs molt content perquè és la nit de Nadal, surts, refresquem-nos, surts amb un fred tremendo, mires el cel i veus tots els estels il·luminant el cel. Doncs bé, aquesta música, que és molt descriptiva, com tota la música de Rimsky-Korsakov, ens diu l'alegria de quan surts a fora, tot nevat i fred, amb una música, amb una flauta, veureu una flauta, de cop i volta es talla i veureu, escoltareu els estels amb un glockspiel. Un glockspiel és com una mena de xilòfon. Clinc, clonc, clinc, clonc. Veureu què fa. Clinc, clinc, clonc, clonc, clonc, clinc, clinc. Són els estels. I acaba com comença.
2: Ah, perfecte, tu.
0: Anem a escoltar-la.
2: Quines ganes ja de sentir-la.
0: Va,
2: som-hi. Som-hi.

0: Carai, tu.
1: Aquesta era la peça de Rimski-Korsakov.
0: Que bé. Llàstima que la previsió a curt termini no m'agradarà.
1: No, no t'agradarà. Ni a tu ni a molta gent. Perquè, a veure, anunciar una calorada, doncs, la veritat, no fa gràcia. I és que afecta a tothom, fins i tot al turisme. A veure, els turistes no estan bé, tampoc. Quant turisme, que hi ha, ostres. Hi ha molt, venint cap aquí, és que... Uf. Es fa pesat a vegades. No m'agrada queixar-me, però la gent es queixa ja...

0: per sistema, però...
1: O però n'hi ha molts que estan contents amb els turistes, que deixen calés. N'hi ha molts que sí.
0: Deixem el tema.
1: Contragustos...
0: Sí, sí, i tant.
1: Eh?
0: I tant,
1: no, i tant. Jo penso com tu, Picó, ja ho saps. Però ho dic per ser objectiu.
0: Però anem a parlar de previsions.
1: Això,
0: anem a parlar de previsions.
1: Anem a lo nostre, que es diu col·loquialment.
0: Anem a veure. Previsió, per avui. Avui ja comencen a pujar les temperatures, però encara amb tramuntana. El mestral té tendència ja a desaparèixer a partir de la tarda vespre, però la tramuntareta seca, una miqueta calenta, però bé. Es pot dir que avui ja farà més calor que ahir, però sense exageració. Res de tempestes. Demà és divendres.
1: Divendres.
0: Demà les temperatures ja comencen a enfilar-se. No res excepcional. Així com ja avui comença el que s'anomena onada de calor al centre, Galícia i sud d'Espanya, a Còrdoba o Sevilla, avui 42 graus de màxima.
1: Mare de Déu.
0: Madrid 37.
1: Buf.
0: Doncs aquí, a veure, demà serà tremendo, també al sud, centre i Galícia de la península, Aquí demà farà més calor, però no parlem d'exageracions, d'excessos. Calor intensa, però com si fos el mes de juliol, però... Com si fos el mes de juliol, no, perquè som els mes
1: som
0: de
1: juliol,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Però... I tampoc, sense tempestes. No hi ha condicions favorables. Creixeran núvols, cúmuls a la tarda al Pirineu, difícilment amb ruixat. Dissabte. Dissabte ja comença a enfilar-se, un altre cop una massa d'aire càlida, cada cop més intensa, temperatures molt altes, més que les de demà. A la costa potser es mantindran, però a la costa màxima és de 31-32 graus.
1: Buah.
0: Vull dir que tot el que passa de 30 graus amb humitat...
1: Buah.
0: Bé, diumenge, dissabte sense tempestes. Diumenge algun ruixat molt aïllat al Pirineu. No hi ha condicions favorables. I diumenge, malauradament, ja calor molt intensa. Màximes de 37, 38, fregant els 39 graus a punts de ponent. A la costa al voltant de 30-34 graus. Per això dic que el Tour de França aquest... Ah, no, comença dissabte.
1: Dissabte.
0: Doncs diumenge més calor
1: a les 5 i 5.
0: I res més. I les tendències per dilluns, dimarts, dimecres, dijous,
1: no,
0: divendres. Són de molta calor, molta calor. Potser no arribaran... A veure, els 40 graus es tornaran a assolir a partir de dilluns a punts de ponent, una altra vegada, i potser al nord-est. Però potser no pujaran tant com a la passada onada de calor, però déu-n'hi-do, i sobretot altre cop sostingut, mantingut, durant dies.
1: Un dia i un altre, sí, i un altre, i una nit, i un altre, i un altre.
0: Això sí, sembla que...
1: I no hi haurà cap tamborinada,
0: sí,
1: algun patac no... de tarda, per l'amor de Déu.
0: A partir de dilluns, dimarts, sobretot dimecres, dijous, divendres, sembla que augmentarà l'activitat tempestuosa, Pirineu, Prepirineu, però no passaria d'aquí. Per tant, continuarà l'ambient sec, aixut, i molt calorós, a gran part de Catalunya, no? No podem dir res més. Això sí, a partir del cap de setmana, sembla que la inestabilitat aniria més. I són, aquí entraríem a les tendències per la segona quinzena de juliol, que ja ens indiquen un augment del nombre de tempestes a Catalunya.
1: Que bé, el fred.
0: Augment del nombre de tempestes, que també seria extensible al mes d'agost.
1: Toquem fusta, toquem ferro.
0: Sí, toca...
1: Que passi, que passi, sisplau.
0: I això sí, continuen insistint les tendències en un setembre molt més plujós del normal, amb tempestes, amb aiguats, que ja anirem perfilant,
1: correcte,
0: no? Si això acaba complint-se o no, esclar...
1: Per tant, paciència. Aquesta primera quinzena de juliol.
0: Ja ho dèiem, fa 15 dies ja ho dèiem, però és que no podem dir res més.
1: És horrible.
0: És
1: però ja l'esperança que cap a partir del cap de setmana de l'11-12, i sobretot de cara a la segona quinzena, no?
0: Ja la situació juliol, pugui evolucionar. Per cert, que les calors aquestes tan intenses també arribaran a França, a Alemanya, no tan intenses com les de la passada, que allò va ser una cosa excepcional.
1: Però déu-n'hi-do.
0: Sí, dilluns, de fet, a París ja tornen a assolir els 30 graus.
1: Mm. Ai, senyor, què hi farem? Sant de paciència.
0: Molt bé, bé, és el que hi ha.
1: Tota la setmana que ve paciència, sí, i després esperançats amb el que pugui passar la segona quinzena de juliol, agost, i també i sobretot ja cap al setembre. Ai. Estarem entretinguts, estic segur.
0: Segur que sí.
1: Segur que sí. Alfred, un milió de gràcies, com sempre.
0: No us mereixen.
1: Ens veiem la setmana que ve.
0: I la setmana vinent.
1: Parlem com vulguis, que vagi bé. Gràcies, Alfred. Mira, 3:15:12.
2: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freix.
1: A veure, avui és el Dia Internacional dels OVNIs.
3: Sí, sí? Sabeu què són? Ens ho podem imaginar, eh?
1: Sebastià Darbó.
3: Sí, objectes voladors no identificats.
1: A veure, el Darbó, com estàs, Sebastià? Bon dia.
4: Bon i màgic dia, company, Xavi, com estàs?
1: Bé, home, bé? Content de saludar-te. Ramon Navas, astrònom especialista en cometes i asteroides. Com estem? Bon dia, Ramon.
5: Bon dia, fantàsticament bé.
1: Sí? Escolta, quants OVNIs has vist tu a la teva vida, Ramon?
5: Cap.
1: Cap. El Darbó, quants n'ha vist?
4: Home, això és molt rotund, eh? Perquè hi ha moltes coses que apareixen pel cel que no les tenim identificades, i això ho confirma el Pentàgon dels nord-americans,
1: ja,
4: de l'exèrcit de l'aire dels nord-americans.
1: Darbó, aquí tinc l'Alfred Rodríguez Picó, i clar, sí, hi ha vegades que hi ha gent, mira un ovni! I al capdavall, al final, era un autocúmul lenticular, Picó.
0: Sí, a vegades, a veure, alguns núvols, els autocúmuls lenticulars es poden confondre perquè són estrets en forma d'ametlla o de lent i estan a l'horitzó i no es belluguen rarament i es poden confondre, però parlo exactament d'aquests núvols, els autocúmuls lenticularis, efectivament.
1: Sí, senyor. Doncs res, només volia aclarir això, Darbó, que a vegades és un núvol i també resulta que segons per qui és un ovni,
4: sí,
1: això.
4: Però escolta, és que el tema dels ovnis l'han desclassificat ara perquè han tingut víctimes a l'exèrcit aeri nord-americà en persecucions de naus, saps? Naus no identificades, jo no dic que siguin extraterrestres, eh? I aleshores els tios ho han tingut que publicar 162 documents, que la cosa té pebrots, en la qual hi ha els de la NASA, els de l'FBI i els de l'oficina Aaro, que, bueno, estudia aquests fenòmens, desconeguts. Aleshores, jo no ho podria negar que hi ha ovnis, el que no sé és el seu origen.
1: Yeah.
3: Sebastià, tu assegures que Montserrat és un lloc clau i fa dècades que persones s'hi troben per observar aquests fenòmens estranys al cel, aquests ovnis, objectes voladors no identificats.
1: Això ja ho sentia quan era petit,
3: sí,
1: jo.
3: De quins fenòmens estem parlant, Sebastià, el que passa a Montserrat, a veure?
4: Clar, és que això que fan el dia 11 i és molt estrany que tu pugues convocar els extraterrestres que vinguin cada nit del dia 11 aquí a Catalunya, no? Això és molt, molt raro. Ara bé, sí que és veritat que moltes de les persones que han allà veuen fenòmens lluminosos al cel i han fins i tot fotografies, però mai s'ha pogut constatar que siguin realment ovnis, mai, mai, mai. Mira que ho conec des del principi, des de 1972 o 74, així, quan va començar Lluís Josep Grífol, que ara està mort, i que és el profeta dels ovnis, que deia quin dia vindrien i on vindrien i quines traces farien. A vegades eren fenòmens astronòmics, que ella els coneixia i per això ho deia, i alguna altra vegada sí que hi havia fenòmens extraordinaris. Mira, Montserrat té un llibre, els seus arxius allà, que és el llibre dels miracles, i explica fenòmens lluminosos al cel de tota la història de Montserrat que ells han viscut, saps? Aleshores, investigar-ho jo, clar, és impossible, però sí que és veritat que se segueixen produint fenòmens. Bueno, i el cas de Montserrat és tan enigmàtic en tantes coses que jo no negaria res.
3: Ara ens agradaria parlar amb el Ramon Navas, astrònom especialista en cometes i asteroides. Passes moltes hores, Ramon, mirant al cel. Alguna vegada has vist alguna cosa que no poguessis explicar, Ramon?
5: No, la veritat és que no, però a veure, el fenomen ovni, òbviament, és inqüestionable, el fenomen existeix, això és indubtable. Ara, també és, en gran mesura, és una mesura de la nostra ignorància, és a dir, objecte volador no identificat, és a dir, tot allò que no identifiquem,
1: correcte,
5: és un ovni, molt bé, d'acord, la definició ho diu així, és així de clar, però és bastant xocant que te'n vas a les agrupacions astronòmiques i resulta que és...
1: Ep! S'entretalla, això. Que no sigui un ovni.
3: Que no l'hagi adduït un ovni.
4: Ja l'has vist? Ja l'ha boicotejat.
5: Sí.
1: Ramon, on ets? On ets?
5: Sí, soc per la carretera.
1: A Montserrat, no?
5: No, a Montserrat no. Ah. A Montserrat hem fet observacions al grup d'astrònoms i és bastant xocant perquè alguna vegada hem coincidit, més d'una vegada, hem coincidit amb gent que està observant ovnis i s'encaparren amb coses tan simples com Júpiter o Venus, i els dius, no, que això és un planeta, que l'estem mirant pel telescopi. Bueno, una mica més i ens peguen. Això ens ha passat. És a dir, clar, la gent que desconeix el cel veu ovnis amb una facilitat que espanta. No vol dir que alguna de les coses no sigui estranya i no sapiguem el seu origen, però clar, si no hem vist mai cometes, si no hem vist bòlids, si no hem vist una sèrie d'objectes que no coneixem, si no coneixem el cel, qualsevol de les moltes coses que s'assemblen a el que podria ser un ovni, pues molta gent opina que és un ovni.
3: Per tant, Ramon, tu no creus en la vida extraterrestre?
5: No, estic convençut que hi ha extraterrestres, però no estan aquí, estan a casa seva, perquè el cosmos és enorme, és enorme. El cosmos és tan gegantí que és molt poc probable que ens hagin vingut a visitar. I tot el que diu el Pentàgon i demés, doncs sí, el Sebastià ho ha dit molt bé. No diu que siguin platillos volantes. Són objectes que volen, que igual pues és quina quantitat de material de guerra tenim que no es coneix perquè és alto secreto. Pues clar, és que s'ha de ser molt curós. I jo, per mi, el meu punt de vista és que sí, òbviament, lo fàcil és que hagin extraterrestres, però no a casa nostra.
3: I Sebastià,
5: a casa nostra ho veig altament improbable.
3: Sí, Sebastià d'Arbó, per què estàs tan convençut, no?, que existeixen vida extraterrestre?
6: Tan convençut no. El que dic és que hi ha proves...
1: No et veig tan optimista avui, d'Arbó.
6: Eh?
1: No et veig tan optimista.
6: Sí, no, home, convençut no és igual que un fenomen paranormal, per exemple, la telepatia que es pugui produir entre una mare i un fill, que això sí que es pot demostrar. Aquí no es pot demostrar amb un extraterrestre. El que sí es pot demostrar són els incidents ovnis que hi ha, saps? Per exemple, amb el tema de Montserrat que diia ell, jo li podia demostrar, si això fos la tele, fotografies fetes no pels aficionats, sinó pels astrònoms, que per sobre de Montserrat, o sigui, quina alçada té Montserrat? 1.000 metres, quant té? 1.100? La muntanya de Montserrat, quina alçada està? Ho sap algú d'aquí?
1: Ara busquem.
3: Doncs ara
1: no pareu de...
6: Bueno, doncs és igual. Uns 200 metres per la... Si té, per exemple, 1.100, doncs a 1.300 s'han pogut fotografiar per els astrònoms.
1: 1.236 metres. El seu pic més alt, 1.236 metres.
3: Correcte.
1: El monestir es troba a 720 metres damunt del nivell del mar.
6: Pues mira, a uns 1.400 i pico, 1.500 han estat fotografiats a la vertical de Montserrat objectes volants no identificats per telescopis d'astrònoms, fotos que tinc i que he mostrat jo per la tele. O sigui, hi ha objectes que no són identificats. I escolta, ja veiem un incident el 2023 als Estats Units, amb la qual vam tenir un confrontament amb la policia federal, on hi havia una mena d'orbes, que són com cercles, rodons, vermells, castaronges, i que eren intel·ligents, que es bellugaven. I ja no cal parlar del famós incident que va haver aquí a Barcelona, a València, al cas Manises, el 1979, l'11 de novembre, a un avió de la TAE, amb 109 passatgers a sobre, els va estar perseguint un ovni. Un ovni que va fer que aterrés a l'avió a València, a Manises, i que després l'estés perseguint un caza que va sortir de Sant Javier, bueno, me'n recordo, però va sortir d'Extremadura tampoc, va sortir de Múrcia, un caza de l'exèrcit espanyol a perseguir amb aquest ovni durant 3/4 d'hora per tota Espanya, i no va aconseguir. I aleshores va haver una interpel·lació parlamentària al Parlament d'Espanya dient, bueno, aquests avions que van estar perseguint un ovni, que van gastar no sé quanta energia, no sé si era petroli, gasolina, kerosene o el que fos, no? Per què es va gastar? Perquè no es va gastar perseguint a Neptuno o a Júpiter o a Mart, sinó perseguint un objecte volant que quan va voler va fer un angle recte cap a dalt i va desaparèixer. Aleshores, hi ha uns casos tan impactants que no es poden negar. Per això s'ha obert ara la desclassificació del tema ovni.
3: Sí, ara, precisament d'això, Sebastià, situem que si algú s'acaba d'incorporar a l'antena de Ràdio 4, estem parlant d'ovnis. Avui és el Dia Internacional dels Ovnis. Fins ara, la ciència ha desmentit l'existència de vida intel·ligent fora de la Terra. Ara bé, no fa gaire, com tu apuntaves, Sebastià, el passat mes de maig, el Pentàgon va publicar 162 documents d'ovnis i possibles formes de vida extraterrestre. No sé si us heu pogut mirar aquests fons documentals, Sebastià?
6: Escolta, els tinc tots, perquè això, la història comença al desembre de 1947, o sigui, 78 anys, o quasi 79, eh? I hi ha molts casos, i alguns, dius, bueno, en aquella època, però ara s'estan produint. Jo crec que això de que el Departament de Guerra dels Estats Units hagi començat a fer informes i que comencen a desclassificar-los, jo crec que ens estan preparant. Que ens estan preparant perquè algun moment ens diran no estem sols.
3: I què n'opines sobre aquest tema, en Ramon Navas, astrònom especialista en cometes i asteroides?
5: De moment, les proves que he vist, que són bastantes, podria dir que benvinguts a la decepció. És a dir, si algú, ojalà m'equivoqui, però jo crec que quan presentin tota la documentació serà més del que ja hem vist. És a dir, llums confoses, artefactes que efectivament sí que volen i que... Però no tindrem una prova contundent per deixar claríssimament que tenim extraterrestres aquí amb nosaltres. Ojalà, però ho dubto molt, ho dubto molt. El que he vist és, bueno, una mica el que ja coneixíem, amb unes imatges sempre i coses de radar, tot molt... També és bastant xocant, en ple segle XXI, on tothom porta mòbils i fa unes imatges espectaculars, cada vegada tenim imatges més cutres dels ovnis.
3: Precisament la publicació d'aquests 162 documents d'ovnis ha coincidit amb la pel·lícula de Steven Spielberg que fa relativament poc que s'ha publicat el dia de la revelació, que són així.
6: Sí, sí.
7: Los estoy viendo.
8: ¿Qué has robado?
7: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
3: Precisament aquesta pel·lícula...
1: Calla, que entra un extraterrestre. El Rocco Stenhauser, no. Ara pensava que eres un extraterrestre amb aquestes ulleres, Rocco. No. Ets tu, no? A veure, mira'm. Bé, sí. Com està, Rocco?
9: Doncs molt bé.
1: I lo Pau de Pons. Cada dia arribeu més tard.
9: Escolta'm.
1: Sí que m'has mudat, Pau.
10: Avui tinc una son de Déu, foto una cara de son. Sí. Sort que és ràdio i no tele, tio.
1: Oh, també et veuen per la tele, eh?
10: Sí, però no m'ho
9: mira, ha figurat. Mira el Jordi, què vol dir el Jordi?
1: No el mireu, diu. No el mireu. Què passa, Jordi?
3: No, dèiem que precisament aquesta pel·lícula, el dia de la revelació, parla d'un govern que durant anys ha ocultat la vida extraterrestre i ja us podeu imaginar el que ha passat, no? Han sortit diferents teories que vinculen el film amb la publicació dels documents per parlar del Pentàgon.
1: Que no has vist mai cap d'OVNI, Pau.
10: OVNI? Sí. Objeto volador no
1: identificado. No identificado.
10: Algun missionot que no sabia què era, sí. Per tant, és un OVNI, no?
1: Exacte.
10: Si vol i no ho saps identificar,
1: si
10: és un OVNI.
1: Si no saps identificar, és el que deies tu, Navas. Rocco, tu has vist alguna cosa estranya o no?
9: A vegades he vist coses estranyes a la meva vida.
1: Com ara quina?
9: Cada dia coses estranyes entrant a la meva habitació.
1: Ai, Déu meu.
10: Quan et mires al mirall, veus una cosa estranya.
1: Ja hi som.
9: No saps
1: però,
9: mai.
1: Però què vols dir que has vist?
9: Perquè a vegades no controles i no per la nit... Jo tinc una cosa que després dels molts anys, a casa, quan rebo visites, les llums són totes molt baixes, molt baixetes.
3: Ah.
9: I la meva habitació, vermella, tota.
1: Sebastià d'Arbó, una abraçada gran.
9: Ja el d'Arbó.
1: Sí, Ramon Navas, astrònom especialista en cometes i asteroides. Gràcies, nois,
9: carai,
1: companys.
9: Carai, quin tema avui has fet, eh?
1: Oh, és un tema que interessa molt a l'equip d'aquest programa.
10: Tu sí que ets un astròleg. Què vols dir això? Astròleg, ets un astròleg.
1: Tres i l'astròleg, amb el gran Joaquim Teixidor. Hosti, que bé.
9: A tu et va fer la carta astral, no?
1: Sí, al meu fill.
9: Ah, exacte.
1: Sí, a la meva filla. Oi, sí.
10: I ho fa, això, l'agitar?
1: El senyor Teixidor, nen, tu no te'n recordes del Filip Prim i de Tres i no.
9: Mira, ara que parlem de televisió, la tornada, faré un repassadet de coses.
1: Gràcies,
9: de la temporada.
1: Nois. Ja està. Escolta, va, fem una cosa. Sentim les notícies de les 12 i de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Para, Rocco, tio. Va, que no marxi ningú. Fins ara mateix. Rocco.
9: Com vas dur?
11: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
12: Bon dia. La Fiscalia demana imputar a la directora general de la Guàrdia Civil i al director adjunt operatiu del cos al cas Leire Díez. Més detalls, Laura Hurtado, bon dia.
13: Bon dia. El Ministeri Públic se suma a l'acusació popular que lidera el PP i reclama citar com a investigada la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el DAO del cos, Manuel Llamas, per prevaricació i obstrucció a la justícia. Un informe de l'UCO apuntava que hi havia correus de la directora general on quedava clar que era conscient de la trama que intentava desacreditar l'organisme i el tinent coronel Antonio Balas, responsable de diverses causes contra el PSOE. Al principi, la directora general va negar haver mantingut cap trobada amb Díez, però després va reconèixer haver-se reunit entre dues i tres vegades. De fet, es van obrir informacions reservades sobre presumptes filtracions a la premsa. Ara serà el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, qui decideixi si cita a González i a Llamas com a investigats.
12: I en marxa al Parlament, el debat final dels pressupostos, en el qual previsiblement la cambra donarà suport als comptes amb el suport del PSC, Esquerra i els Comuns. A aquesta hora ja ha intervingut la consellera d'Economia, Alicia Romero. A la cambra catalana està la nostra companya, Lorena Enns. Explica'ns, bon dia.
14: Sí, bon dia. El govern treu pit dels pressupostos que el permetran encara amb oxigen la segona part de la legislatura, enmig d'elogis cap als socis per fer possible l'aprovació dels primers comptes de Salvador Illa. La consellera d'Economia, Alicia Romero, reitera el compromís de complir amb la reforma del finançament i torna a enviar un missatge a Junts perquè hi doni suport al Congrés.
15: Això és el que passarà, 4.700 milions d'euros de més que vindran a Catalunya per poder fer moltes de les coses que vostès ens demanen en algunes de les esmenes. Per tant, recursos que espero que arribin, que tots estem a l'alçada, perquè més enllà de demanar, queixar-nos i fer diagnòstics, l'important és trobar respostes i solucions.
14: Ho ha dit en resposta a les exigències d'Esquerra davant l'advertència dels republicans de que ja no tenen excusa per complir amb allò pactat. Romero també ha defensat que són uns comptes de prop de 50.000 milions que reforcen els serveis públics de Catalunya. La consellera no amaga que són uns comptes insuficients i que queden molts reptes pendents, però defensa que els comptes són l'eina per començar a afrontar-los. Ara, torn de rèpliques, en aquests moments, torn pel PSC.
12: Gràcies, Lorena. I anem ara cap a Lleida, perquè 9 dels més de 40 ferits de l'accident d'autocar d'ahir a la capital del Segrià continuen ingressats a l'Hospital Arnau de Vilanova. Dels 4 crítics, 2 ja estan estables, tot mentre de moment segueix la investigació sobre les causes. Anem cap allà, Pepa Sant Genís.
16: 9 persones ferides a l'accident d'autocar d'ahir a Lleida continuen hospitalitzades a l'Arnau de Vilanova. 4 continuen ingressades a la unitat de cures intensives, 2 crítiques i 2 estables dins la gravetat. Les altres 5 continuen ingressades a les plantes d'hospitalització en situació estable, segons la darrera actualització que ha fet aquest matí el Departament de Salut. A l'accident van resultar ferides de diferent consideració 44 persones. Totes viatjaven a l'autocar que cobria el trajecte de Lleida a la Granja d'Escarp. Les investigacions policials hauran d'aclarir les causes de per què l'autocar es va encastar contra la façana de la Diputació de Lleida. La conductora, que ha donat negatiu en el test d'alcohol i drogues, feia poc que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un instructor, que és un dels ferits més greus.
12: I un estudi de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'IDIBELL, ha permès descobrir que el desenvolupament del càncer no és un procés immediatament desencadenat per l'aparició d'una mutació del gen, sinó que existeix un pas intermig amagat. Ana Banyeres.
17: El que ha identificat aquesta recerca de l'IDIBELL és que entre l'alteració de l'oncogen responsable de l'inici del càncer i l'aparició del tumor, existeix una fase oculta que deixa les cèl·lules ja mutades en espera, acumulant el potencial necessari per créixer i formar el tumor en l'entorn més favorable. Doctor Antonio Gentileia, investigador principal i professor a la Universitat de Barcelona.
18: Hemos descubierto, de hecho, un mecanismo que mantiene a la célula transformada en un estado latente, preparada para formar un tumor como una bomba de relojería biológica que solo se activa cuando el entorno le da el permiso para crecer. Este hallazgo cambia nuestra forma de entender cómo se inicia el cáncer.
17: Aquesta troballa s'ha observat en l'oncogen responsable del 60% dels càncers, el que obre noves vies per intervenir abans que el tumor es desenvolupi.
12: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat aquest dijous la multa de 4.125 milions d'euros imposada a la multinacional Google per abús de posició dominant a través del seu sistema operatiu Android. Es tracta de la sanció econòmica més alta a la història de la Unió en un cas antimonopoli.
19: El tribunal desestima així la seva sentència del recurs imposat per Google i la seva matriu Alphabet i confirma que la tecnològica va imposar restriccions il·legals als fabricants de dispositius Android per consolidar la posició dominant del seu creador de Google Search i del seu propi navegador, Chrome. D'aquesta manera, es tanca el seu cas després de més de 10 anys, ja que la Comissió Europea va obrir la investigació el 2015 i va anunciar la multa 3 anys després, el 2018.
12: I encara un apunt de l'exterior, perquè el Vaticà constata la ruptura amb els lefebrians. La Santa Seu ha excomulgat els quatre nous bisbes nomenats ahir per la congregació ultraconservadora de la Fraternitat Sacerdotal Sant Pius X, que segueixen el moviment iniciat per Monsenyor Marcel Lefebvre.
19: La consagració dels nous bisbes no tenia el vistiplau del papa Lleó XIV, que ja havia alertat els darrers dies els lefebrians que fessin marxa enrere. En una nota oficial, el Vaticà defineix aquesta celebració com un acte cismàtic i informa que també queden excomulgats els bisbes consagrants de la cerimònia, entre els quals hi ha l'espanyol Alfonso de Galarreta. Afegeix també que s'exposen a ser excomulgats aquells fidels laics que s'adhereixin a la fraternitat.
12: Gràcies, això és tot. Tornem amb més notícies a la una.
11: Ràdio 4.
20: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
11: Metròpoli, amb Xavi Collado.
21: El cap de setmana a les 12 arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
22: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
23: Sota sospita. Amb Laura González.
21: Dissabte i diumenge de 12 a 2:15.
11: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una, Rocco Stenhauser, de seguida el Xevi Verdaguer.
2: Pau
1: de Pons. Què fas amb Pep Guardiola, Pau?
3: Bueno, vam a homenatjar el Cruyff.
1: Explica.
3: Vam fer un partidet allà a Aigua Freda, que això ho feien perquè el millor amic del Cruyff era d'Aigua Freda. Llavors fa molts anys que organitzen cada any un partit en el qual s'hi reuneixen molts exjugadors seus, sí. Hi havia molts jugadors del Dream Team, directius del Barça, allà han acabat... Hi havia, què et diré jo, periodistes esportius... I Pau de Pons, sempre va el té per allà.
1: Sí, senyor.
3: I van a fotre un soparet, han acabat, hi havia el president del Barça, hi havia també... No sé, el David Carabent... Bueno, gent d'aquesta, l'entorn Barça i Cruyff, en concret.
1: Explica una mica més, que ens agrada això de...
3: No, que ho sabé, no és això. Vam fotre un partit de futbol que vaig estar me cagandent al cap de 10 minuts i ja traia el fetge.
1: Pues estàs en forma, tu.
3: Sí, et fotran. Pensava que sí, Pau. Però al cap de... vaig fotre 3 o 4 sprints i ja no podia més, vaig demanar el canvi.
2: Escolta, se sent el programa a través del mòbil.
1: Ah, d'acord. Jordi Vila, és que no sé ni el que em dius. Sí, tinc els auriculars tan forts que no sento res.
4: Sí, correcte. Correcte.
1: No, perquè no desconnecto, perquè escolto els butlletins, també. Què
2: et penses? Home, perdona.
3: Sí que els escoltes, sí.
2: Fas molt bé d'escoltar
3: els butlletins. Et quedes aquí, quan acabe una hora, et quedes aquí per saber la informació, l'actualitat d'última hora.
1: Tot controlat.
2: Per als oients que no ens veuen, evidentment. El Xavi Freixas, cada vegada que hi ha el butlletí, surt a que li dongui l'aire, una mica, sí. Surt a la fresca, desconnecta d'aquí...
1: I tu surts a tafanejar pels passadissos i a buscar famosos per la redacció.
2: Exacte, famosos. En trobo algun, a vegades. Però al Xavi Freixas li agrada escoltar els ocellets que hi ha aquí a Roc Boronat i surt a passejar una mica.
1: Però si només hi ha coloms, aquí.
2: És veritat.
1: Hi ha alguna gavina.
2: És veritat. Escolta, he trobat Barcelona...
1: Tema ocells, no n'hi ha cap de bo.
2: Doncs he trobat...
1: En aquest barri.
3: Bueno, no siguis racista d'ocells. Hi ha unes races millors que les altres.
1: Els coloms, per mi, són rates voladores, Pau. I ho diu el Francesc Moner, que durant anys ha estat president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, que no porten res de bo.
2: Mira, a mi em
1: malalties...
2: A mi em posa malalt la gent que dona
1: els menjar. Els excrements són supercorrosius, es carreguen els edificis, els monuments... Les gavines són agressives.
3: Els han d'aguantar. També hi ha gent que no porten res de bo.
2: Mengen mosquits i tot això també, o no? Quina és la funció?
1: Ves que els hi dona amb gra. Els coloms, sí.
2: Mengen mosquits.
3: Ah, de vegades els fotin a la cassola.
1: Mosquits les oranetes, Rocco. Sí, heu de venir més documentats. Perquè, no, Jordi Vila.
4: Sí, avui ens estem trobant en un programa que molts convidats i entrevistats ens estan fent moltes preguntes sobre dades, informació...
1: Altitud de Montserrat, busca-la tu.
4: Que haurien de saber ells, i ho hem de portar nosaltres.
3: Avui el dia, que diuen, avui el dia.
2: Avui el dia, a banda dels...
3: Amb això del telèfon, ho tens tot aquí?
2: Tot,
3: que fotre preguntes. És com una enciclopèdia. Abans eren 10 tomos de l'enciclopèdia catalana, ara els tens aquí dintre, posats a l'aparat aquest del telèfon.
1: Diu que el cervell, ens deia un expert, no està preparat, per estar tantes hores com estem amb el mòbil, que acabarem sonats.
2: Jo estic preparat.
1: Acabarem com una campana.
3: Més del que estic.
1: Ja n'estem una mica bastant. Diu que, sí, no, que la societat aquesta, diu, acabarem trinxats.
2: Mira, escolta, portàvem també una època que ens deien que veure la televisió ens feia tontos, que no és bo veure tantes hores de televisió, i, escolta'm, ara es topa tant amb el tema del Mundial. La gent està més enganxada que mai a la televisió, que deia tothom, que està tothom, la tele està
1: aquesta
2: morta.
1: Nit la 2Cat, sí, amb la Gemma Nierga a les 9, en català, sisplau.
3: Juga a l'Espanya, no?
2: T'acaba de mal, la Nierga, I va fer un magnífic 5% de quota de pantalla d'audiència,
1: sí,
2: en el programa del Cafè d'Idees.
1: Jo aquesta nit seguiré, veuré, gaudirem del partit amb la Gemma Nierga, la 2Cat.
2: Espanya amb què juga?
3: Àustria.
2: Àustria. Ah, està fàcil, això.
1: Veus? No pareu de preguntar.
2: És fàcil.
1: Busca-ho, que no fàcil. Tens el mòbil aquí davant.
2: Fàcil.
1: Estats Units ha guanyat, no? 2-0, em sembla.
3: No ho sé.
1: Aquesta matinada, jugava les dues.
2: Jo estic desolat per Alemanya.
1: Allà,
3: amb aquell...
2: Però com pot ser?
1: És que el Rocco és alemany.
3: Sí, sí, sí. No, el paraguaio ja et dic que no...
2: M'he quedat al·lucinat amb la... Els alemanys estan... Bueno, hi ha una cosa que estan els alemanys veient el Telenotícies, que el veig a les 8 al vespre, que Alemanya el fan a les 8, el Telenotícies, que és un concret, que és el que més audiència té, estan esbarats amb la onada de calor d'Alemanya. I esbarats perquè no estan preparats les seves cases...
3: Tots ben vermells.
2: No estan preparats per aquestes temperatures. I diuen, i ara què cony fem?
3: Sí que estan preparats, si li foten la cervesa que no veig.
2: No, és el tema de viure dins de cases en la que s'han adaptat al fred de l'hivern i ara es troben que en ple mes de juny estan a 40 graus. I llavors és un gran drama per als alemanys i estan molt preocupats perquè no és un tema que sigui ocasional, sinó que això ja comença a ser bastant habitual i és una de les preocupacions dels alemanys i també que es fan reflexe als mitjans de comunicació.
4: Però preocupació aquí també, recordem que Catalunya registra la xifra més alta de morts per calor en un mes de juny amb 218 defuncions.
2: Sí, sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, i que a més tot això comença molt abans i a més a més mirant la previsió del temps que el Picó suposo que ens ha explicat que la cosa no fluixa, que comença a tenir...
1: No, sí que ha fluixat, ahir avui.
2: Sí, avui ho he notat.
1: Però a partir de demà.
2: Ah, exacte.
1: Dissabte, diumenge, ho ha dit així el Picó, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres... Para, tio! Saltaré per la finestra.
2: És que em recorda molt l'any 2003, tu. Tu te'n recordes el 2003?
1: Sí, clar que me'n recordo.
2: Tu estaves a City el 2003, estàvem a City. Mira, l'Albert Rubio ens va donar vacances. El Albert Rubio era el màxim responsable de City TV. Ens va donar vacances al juliol per anar-nos per descansar. Escolta, jo estava somiant ja comptant els dies per tornar. Vivia en un àtic i estava fregit.
1: Ja. Yeah.
2: Fregit. Volia tornar a l'aire condicionat. Va ser un estiu duríssim, el del 2003, que la gent ni se'n recorda.
1: Ja tens ventilador, com a mínim, o no?
2: Home, ara he canviat a casa i ara tinc aire condicionat.
1: Què has fet de calés?
2: No, home, escolta, però un tinto millorarà una mica
3: la... Ara s'ha dit que l'intercanvi de divises. Abans parlava per telèfon de pesos colombianos, aquí i allà.
2: Sí, perquè em s'ha de pagar la dona la neteja d'allà. Què t'anava a dir? Què t'anava a dir? Ara és que sortiu del fil i no avanceu.
1: Fas gran, Rocco, no passa res.
2: Sí, sí, però això et passa a tu també moltes vegades. De què estàvem parlant ara?
4: Com us estimeu, eh?
3: Del Picó, que ara que ho diu lo Picó, que heu dit que s'ha
2: parlat valenciana. Sí.
3: Que aquest va a la seva.
2: Sí, sí, que perdona, que m'ha vingut al cap ara. Ahir el Martí Oliveres, a RAC1, va dir el juny de l'any passat va fer més calor.
1: Ah.
2: Ho tenies controlat, això? Juny de l'any passat va fer més calor que el juny d'aquest any.
1: L'any passat.
2: I el que passa que la gent no se'n recorda.
1: I aquest any també, ara ho ha explicat el Picó, amb les dades del Betllocat.
2: Va fer més. Sí, més dies amb pics
1: ja dos anys seguits amb aquests rècords.
2: Exacte.
1: Rècord.
2: Exacte.
1: Un altre rècord. Oiga, i cada dia estem igual.
2: Doncs parlant de futbol...
1: Però deixa'm dir la part més positiva del que ha dit el Picó. Segona quinzena de juliol amb més tempestes de les habituals.
2: Segona quinzena de juliol.
1: Agost, no. Més tempestes de les habituals.
2: Jo no hi seré.
1: I espera't al setembre. I poden haver iguats, home, és que tenim el mar molt calent, si es donen les condicions, hi ha aire fred en altura i tot això, podríem tenir patacs espectaculars i, en alguns casos, i per desgràcia, perillosos.
2: És molt guapo avui, Xavi, m'has
1: molt guapo.
2: Calla, Rocco.
3: Està tan guapo que el Jordi li filmi la calva.
1: Què fots aquí, Jordi? Si és la que tinc el WhatsApp aquí, per si...
4: Xavi, estic fent fotos originals per penjar al web, que no sempre siguin...
1: Fotos originals.
3: Uns o altres, penquen.
4: Que no sempre siguin les mateixes, no, per canviar el punt de vista.
1: Sí, però a mi no em treguis.
3: Jordi, mira pel programa.
1: Tema fotos, al final, em cansa, tio.
2: Dos calvos molt divertits.
1: Tota la vida, eh? Una cosa que em fa mandra que no puc.
2: El que et fa mandra?
1: Fotos. Abans fèiem fotos a la primera, a la segona, a la tercera hora, cada cosa que fèiem, cada col·laborador. Feu fotos als col·laboradors.
2: L'any vinent ho trauràs, això de les fotos, no? O què?
1: No, home, hem de publicar, tio, perquè si no sortim a la web, a Instagram, quina repercussió tenen els continguts.
2: Ja has pensat una mica la temporada que ve, què faràs?
1: Estem pensant coses.
3: Com el Burxes, eh?
1: Estem pensant coses.
2: Alguna novetat que
1: Rocco,
2: es puguis avançar?
1: Les novetats es comunicaran quan correspongui. Decideixi la direcció d'aquesta casa,
3: jo,
1: que és qui ho dirà.
3: Jo per fer-te sortir de l'atzucar que et fot aquest.
1: Quan vulgui. No, és que cada dia està igual.
3: Més puta que bonic. Doncs això, avui he desxifrat una cosa que feia temps que em tenia intrigat, de fet, anys. Perquè jo al Picó li notava un deix d'accent occidental. Per això jo em pensava que tenia alguna cosa de Lleida. Però no, avui heu dit que sa mare...
1: País Valencià.
3: Ah, els hi ve del
1: Valencià. Sembla que del Coi, Picó.
3: Veus?
1: Picó ve del Coi.
3: Vet aquí, perquè el pare té un deix occidental.
1: Va néixer a Sant Sebastià.
2: Sí, sí, ja tens una secció de 30 minuts...
3: De dialectologia.
2: Ell i jo, petant la xerrada amb tu...
1: Vosaltres dos, 30 minuts els aguanteu, però hi ha molta gent que no. Que no els puc aguantar ni un quart d'hora.
2: 30 minuts. I, a més, us poso documents...
3: Perquè tu no els aguantes.
1: Jo no, i penso que els oients tampoc.
2: Mira, li vaig a fer una pregunta...
1: No tothom està capacitat per aguantar 30 minuts i mitja hora és temps, a la ràdio.
2: Sí, tant. Mira, li vaig a fer una...
1: S'ha de ser bo per poder estar mitja hora en antena.
2: Li vaig a fer una pregunta molt important al nostre company.
3: També et contestaré segons em passi pel cap i segons em sembli, i poder hasta no et contesto segons que em preguntes.
2: Tu creus que és compatible ser indep i al mateix temps seguir a la Roja?
3: Amb aquesta vida és tot compatible, sí. És a dir, és una mica incoherent. Si tu ets d'idees fermes i algú coherent, no hauries d'anar. Si ets independentista, no hauries d'anar a Espanya. Ara bé, hi ha opcions com persones hi ha. Jo també entenc que tu políticament puguis tindre una significació cap a l'estat català independent, però que et faci gràcia que vulguis mirar futbol, per altra banda, no tinguis una selecció amb quina, i per proximitat o perquè et cauen bé els certs jugadors, vagin al Mar Roja. Entenc que hi hagi gent que tira cap aquí. No és el meu cas, també t'ho diré.
5: De l'autor d'un article al diari Ara, que es titula Soc independentista, però vaig amb la Roja. És del politòleg Ivan Sánchez. Bona tarda, Ivan, com
6: això
5: estàs?
6: Això és incompatible, Ivan.
7: Bona tarda, molt bé.
6: Incompatible.
5: Es pot ser independentista i fer costat a la selecció espanyola? No és contradictori, això?
7: No és contradictori, és a dir, que molta gent va amb la selecció espanyola doncs, perquè hi ha molts jugadors del Barça, perquè hi ha molts jugadors catalans. Quin és el component essencial? El component essencial és que aquesta selecció espanyola, la gent que prèviament ja sent un nacionalisme espanyol i que el té, com si diguéssim, apaivagat, no? Sí. El fet d'anar amb la selecció li recorda, no? Es torna aquests estímuls. I només cal, per exemple, que ens fixem en què diuen els narradors, no? En el moment en què ve el partit. Sempre parlen d'un nosaltres, sempre...
5: Ai, sí.
7: I a poc a poc, no? Doncs a través d'aquestes petites dosis de nacionalisme, doncs ens va recordant, no? Diguem, vale, si hi ha aquesta pertinença en aquesta nació.
6: A veure què diu Pilar Rahola. Bona tarda, Pilar Rahola.
5: Calla, què diu ara?
2: Era broma. Era broma.
3: Hòstia, ara volia sentir que dia la Rahola.
2: Ah, no, la Rahola no va dir res perquè no la teníem. La vaig posar una mica, les va posar després de punta. Això és un extracte del programa de l'Altaveu, que per cert acaba demà. Deixa'm recordar els companys de l'Altaveu. Han pujat versus la temporada passada. Han fet més audiència aquesta temporada que la temporada anterior.
1: Felicitats, companys.
2: Així que s'ha de felicitar perquè mirant les dades, i acaben demà, falta el dia d'avui i demà, però estan fent més audiència que la temporada passada.
1: Que
2: també
1: bé.
2: Els han canviat l'horari, van després del Jordi Hurtado, i també els ha beneficiat. I també els
4: moltes
2: temes.
4: Felicitats, de menys a més, fantàstic.
2: Sí.
3: Molt trempada, la dana és molt trempada.
2: Sí, exacte, molt trempada.
1: Aprofito per dir, no m'agrada parlar a nosaltres, que nosaltres també estem molt contents amb les audiències.
2: Ah, com han sortit?
1: A nosaltres molt bé. Estem molt contents.
2: Ah, molt bé, sí, felicitats.
1: Tant l'EGM com els informes aquests mensuals que surten del consum per internet, etcètera.
3: Bé, escolta, tinc bones notes.
2: Tinc més coses per
3: ell. La mare estarà contenta.
2: És que, és un talismà perquè em dona molts temes per...
4: Rocco, i la teva experiència participant com a col·laborador habitual de l'Altaveu, què tal?
2: Bé, jo m'he sentit molt a gust. És que ja és la tercera temporada.
3: La càmera l'estima, en vell.
1: Vas a tot arreu, Rocco?
2: No va a tot arreu, no, però em criden i si puc...
1: El Pau també, déu-n'hi-do.
2: Sí, el Pau va a tot arreu.
3: És m'he trobat ara, venint amb cotxe pel carrer, li he fotut una pitada i m'ha fet, lo Toni Clapés.
1: El Clapés, a aquesta hora.
3: Per la Gran Via.
1: Aquesta.
3: Falta per la Gran Via.
1: Que estrany, aquesta hora. El Clapés a les 10 és a la ràdio,
3: M'estranya.
1: Com a tard.
2: Sí, perquè a les 10 ja hi és, a les 9. A les 10 tenen la reunió.
1: És un currant, a les 10 fan la reunió, sí.
2: Ets un home que...
3: Un xicotet, encara.
2: Un xicotet, que has tingut experiències amb noies. I,
3: no gaires, no
2: bueno, penses. Però algunes has tingut...
3: com voldria.
2: Algunes has tingut...
1: Déu-n'hi-do, Pau,
3: sí. Sempre vas pel mateix puesto.
2: Tu, abans d'estar amb la noia d'una manera carnal, tu l'envies a la dutxa perquè es netegi de dalt a baix?
3: No, hòstia, ja suposo que van netes i polides, cony.
2: Vols segur?
3: Qui són aquestes preguntes?
2: Sí, home, perquè tu no veus un programa que jo estic enganxadíssim,
3: que es diu, algun tall.
2: Que es diu Addictos a la limpieza. I atenció al marit, el marit que envia la dona a desinfectar-se.
8: Pide que me meta en la sauna y me desinfecte antes de intimar. Cuando compramos la sauna fue genial al principio. Tuvimos muchos momentos geniales íntimos, pero ahora ha pasado de algo sexy a todo lo contrario. Llega a 70 grados y para Brian, ese calor esterilizará mi cuerpo. Mi marido pide que me meta en la sauna y me desinfecte antes de intimar. A veces pienso que está matando el romance. Tengo que hacer todo esto para desinfectarme. Ahora estoy limpiando las brochas de maquillaje. Para Brian, estas brochas están sucias. Cree que son asquerosas y quiere que haga esto todos los días.
2: A veure...
3: El Jordi Vila no se'n pot venir.
2: No, un moment,
3: és que ens fotran fora.
4: La veu de doblatge és que fa molta gràcia, perquè entonces, en ese momento, Brian lo está haciendo y romperá el romance. No sé, li falta una mica d'espontaneïtat al doblatge.
2: Però a tu el tema, la passió principal del tema és important. És a dir, tu a la teva vida, les teves dones han passat per la sauna, per desinfectar.

0: I el millor regal que algun regal, escolta, Pau.
1: En Rocco, gràcies per posar aquest tall, perquè feia temps que no reia tant, eh? Gràcies.
2: A tu, ha sigut un plaer.
3: A veure, va, torna'm a fer servir de conillet d'indis.
0: Més preguntes, sí. Escolta'm, quin és el millor regal o el regal més curiós que t'han fet a la teva vida?
2: Hosti. Sí, ara t'ho diré.
0: Quin?
2: Em van regalar unes entrades per anar a veure el Julio Iglesias a Lisboa, tio.
0: Ostres, quina...
2: Fa molts anys, eh?
0: Mai, jo crec que mai, superarà el regal que li va fer el Buenafuente, Alberto Romero, que ho va explicar l'altre dia, que va ser convidat a la 2CAT del Ara Què, del programa de la Sílvia Abril.
2: Sí.
0: Un regal meravellós que Alberto encara conserva.
4: Llavors ell va començar a no tallar-se la ungla grossa del dit del peu.
5: Que a mi m'afectava molt, que ho sàpigues.
4: Clar,
5: eh?
4: I llavors se la va començar a deixar créixer i, clar, a mi m'ofenia. I, hòstia, això no es pot mirar perquè és molt desagradable, i ell, ha-ha-ha, li feia gràcia, i ha-ha. I llavors se la va començar a deixar créixer molt, però molt. I un dia estic jo a casa i arriba un paquet d'un missatger. I estic allà amb la Marta i diu, t'ha arribat això? Dic, què és? Un paquet d'un missatger, no posa remitent ni res. I obro, hi ha una caixa d'anell, de joia. I la Marta diu, hòstia, aquí t'envia una joia. I obro i hi havia la ungla tallada, però que feia, no t'enganyo, si feia d'ample com un dit, com una mena de visera posada allà com si fos l'anell.
0: Veus? I ja et vaig dir que mai superarà el regal que li va fer el Buenafuente a Alberto.
3: I evitint dels mitjons tots foradats.
0: Clar. Que, per cert, jo he tingut una gran frustració aquesta temporada, Xavi.
6: Què t'ha passat?
0: Perquè no ha hagut manera de detenir la Sílvia Abril al programa. El seu representant m'ha donat llargues. Aquí, allà, demà, ja mirarem, no sé què, no sé quantos... I me la vaig trobar en la presentació d'una història, d'un event, a la Sílvia Abril, i vaig dir, escolta, Sílvia, et trucaré aquesta temporada, parlo del setembre, trucaré aquesta temporada perquè per la ràdio, pel programa de la Freixa, sí, el que vulguis. Escolta, no hi ha hagut manera.
6: Haver-m'ho dit, home, ho hauríem gestionat.
0: No hi ha hagut manera.
6: T'hem coincidit aquest any.
0: Va dir, sí, truca'm el dia, no pot, ara avui tu tampoc. Darrere, un programa d'aquesta casa.
1: Bueno, la Sílvia Abril és la primera vegada que presenta un programa ella, eh?
0: Sí, per això, col·laboradora tota la vida, per tot arreu.
1: La primera vegada que ha presentat un programa aquesta temporada a la 2CAT.
0: Jo ric molt amb el programa, perquè, a més, és veritat, ella no sap quin s'ha
6: convidat. Si vam estar amb ella, quan vam presentar els premis de Sant Jordi de Cinematografia amb la Gemma, amb la Nierga.
0: No,
6: les dues.
0: Jo vaig parlar amb el representant, i el representant no havia manera. Escolta'm, tu amb els animals, al camp, tens bona relació, Pau?
6: Amb els animals?
0: Sí. Paques, jo feia... conills...
3: El plat. Jo em feia amb la gent.
0: Amb el plat.
3: Jo em feia amb la gent. Les bèsties, pues, les bèsties estan... Jo això que diré ara no és gaire popular avui en dia, però... Les bèsties estan com supeditades a l'espècie humana. Sempre les han fet servir o bé per treballar, o per halar...
0: O per filmar. Atenció a la Glòria Serra, que va explicar una cosa que li va passar una vegada, gravant, no sé on, crec que al nord d'Espanya, com la seva veu imposa. Ja sigui fent equip d'investigació, imposa la seva veu. Atenció a lo que li va passar.
7: Estava gravant un dia...
8: Tu saps, això?
3: No, Bel.
7: Era un rodatge que fèiem sobre la llet, em sembla que era. I per fer-ho bé vam anar amb un prat ple de vaques. Llavors la idea era que jo gravava i a darrere es veien dues vaques, perquè clar, si no, no tenia sentit. Cada vegada, si tu saps el que és, plantar un trípode en un camp ple de tifes de vaca.
8: Ah.
7: Delicadet.
8: Delicadet.
7: És delicadet.
8: No, les vaques no són gaire simpàtiques.
7: Va, llavors, tu plantaves, vinga, va, no sé què, arrenquem la llum i tal, i llavors les vaques feien... Uip, i se n'anaven. Una hora i mitja, donant voltes...
8: Ah, perquè sortien a plano.
7: Se n'anaven de plano tota l'estona. Llavors...
8: O saltava un gos atura.
7: No, hi havia
8: clar,
7: pastor.
8: Que les
7: normalment estan quietes, perquè era Toledo, un lloc així. Mm. I bueno, doncs ara no, eh? Llavors, però una hora i mitja, eh? Corrent amunt i avall pel prat aquell. I llavors, plantem, vinga, va, ara que en tens una que està relativament a la vora i tal. I llavors començo a parlar la frase i veig que el meu equip fa així. Dic, ara la mala peça se n'ha anat. I a giro i no se n'anava, venia cap a mi. I jo li vaig dir, que et quedis quieta. I bueno, no sé, no li vaig dir res, però em devia veure la cara i va dir, aquesta senyora està una mica tensa. I es va quedar, no t'enganyo, un quart d'hora quieta. O sigui, no només la vaig parar, sinó que es va quedar...
8: Es va congelar.
0: M'encanta l'anècdota, la vaca quieta durant 15 minuts.
3: Era aquesta?
1: Era aquesta.
0: Encara se'n recorda de la Glòria Serra Toledo.
6: La Glòria.
0: Tu vas treballar amb ella,
6: I
0: no?
6: I tant.
0: I tant, i tant.
6: 3 anys, a
0: I
6: Madrid.
0: Tant, i tant.
6: Sí, sí.
0: Escolta, m'he assabentat...
6: Fèiem rebell de Sant Joan i tot a Madrid, nosaltres.
0: Ah, sí?
6: Sí, coques de Sant Joan, un forn del carrer Doctor Fleming, de Madrid.
3: Era com el consolat català.
6: Anàvem tots allà, Balears i català.

0: Abans tots allà comprant coques a Sant Joan,
1: tots.
0: I després amb la Barceló i companyia fèiem la Revella amb una terrassa.
2: Què n'explicaries?
0: La Glòria potser no va venir.
2: Amb ell has de preguntar coses d'aquestes. Aquest en té d'anècdotes.
0: El Juan Ramon Lucas, la Glòria Serra, Juan Pedro Valentín, la Marta Abad, una jefa de producció.
3: Escolta'm, tu què diries que fa el Padre Pérez en aquests moments?
0: Doncs no ho sé.
2: Ah, l'altre dia em van parlar d'ell. Viu a Roma.
3: Ja fa molts anys.
0: Abans de fer-se famós sempre el tenia amb els programes que produïa el Ramon Fuster. Per exemple, l'Andorra Debat.
3: Ah,
0: Andorra Televisió, que era un programa mensual.
3: Doncs escolta'm una cosa. Què? El Jordi el va tenir l'altre dia
2: i
3: li va fer la mateixa pregunta que ens preguntem.
2: Audiència, quan diu el Jordi vol dir el Jordi González.
0: Jordi González.
2: Però són tan amics que ja li diu el Jordi.
3: De què viu aquest home? És la pregunta que es fa tothom. De què
2: es va vendre un pis aquí a Barcelona i llavors va marxar.
0: Sí.
3: Mira, com ho saps, això?
2: Sé coses.
0: És que el Pau ho sap bastant molt, penses tu.
4: Va estar vivint a Roma ja fa temps, des d'abans de la Covid, és a dir, fa uns 7 o 8 anys, no?, que viu a Roma.
5: Sí, em sembla el 2019 me'n vaig anar a viure a Roma.
4: I què fava a Roma?
5: Diguem que passo molt de temps llegint, treballant en els arxius, fent recerca de qüestions de història
3: de
5: l'Església i així. I després, doncs, també aprofitant, diguem, del que suposa Roma, que no solament des del punt de vista espiritual, diguem, del centre de cristiandat, sinó que també des del punt de vista cultural és una ciutat increïble,
3: molt.
5: On tots els dies
0: el gra.
5: Gent interessant, conferències, convenis...
4: Però de què viu?
3: Ara!
4: Dels estalvis?
3: Tinc en silenci.
5: Bueno, sí. Però... Jo sóc una persona que gasta poc.
3: Ai.
4: Home, tinc entès que viu al centre de Roma, un lloguer al centre de Roma, ja li dic jo, que no costa 300 euros.
3: Ai, silenci. Ai, que no sap què...
5: 350.
4: Sí!
0: El sap llarg, aquest, també, el Pare Pérez.
2: Paga Sant Pere.
3: De què viu, diu?
5: No, visc, simplement.
4: No, visc.
5: Sí, això és com aquell... Què cosa faig jo? Escrivo.
3: Ara explicaré, perquè el Pau de Pons anava bé. Ja està, gràcies. El Pau de Pons anava ben encertat. L'època de la tele, en què ell va guanyar molta pasta, es va comprar dos pisos. I es va comprar dos pisos a la Rambla Catalunya. Dels bons, aquelles cases bones. Un el va vendre i amb els diners d'aquell pis a la Rambla Catalunya va comprar-se el pis de Roma.
0: Sí.
3: I l'altre el té llogat des de fa ja molts anys. I del lloguer d'aquell pis, que no suposo que són 5.000 euros, com
0: acaba.
3: A mínim, viu a Roma.
2: Vet aquí.
0: Xevi Verdaguer, com estàs?
2: Ara sí.
6: Bon dia al matí, com estàs?
0: Bon dia pel dematí.
3: Bon dia per la matina.
2: Arriba el rigor.
0: Bon dia per la matina. Bon dia per la matina.
3: Tu estàs sempre igual, punyetero. Sempre que et veig, sempre
0: he pensat el mateix, Xevi.
2: Descuides.
0: Com es nota que sap cuidar-se ell.
3: No t'engreixes, no t'engreixes.
6: Mira, ben feliç. Ben feliç estar aquí amb vosaltres.
2: Uns o altres.
3: Sí, tot el que tu vulguis. Mira com aquest va canviar de tema. Feliç amb vosaltres.
2: Tu, Xevi, d'on ets? Per allà de la Garrotxa, potser?
6: De les preses, sí.
2: De les preses. I vaig anar fa poc. Fotien los 50 anys del Marboleny.
6: Molt bé.
2: Saps? Sí. Aquella esbarra d'ensaire i vaig anar allà a actuar. Sí, sí.
0: La setmana passada, saps què ens va dir?
2: Què us va dir?
0: Si vols dormir bé, has de menjar sal a la nit.
2: Sal. Sí. Ah, ho vaig sentir. Perquè allò reten... No t'aixeques a pixar, perquè retens líquids, no?
6: I una... És habitual que la gent que està deshidratada, que això passa tot sovint, tingui problemes per dormir seguit a les nits perquè s'aixeca amb set, no? Llavors, jo sempre dic, si et passa això... menjar salat al vespre pot ser una bona solució, però no té per què tothom menjar sal a les nits.
0: Jo tinc l'excusa ara, perquè m'encanta la sal.
3: Tu dors bé per la nit i no t'aixeques per anar a fer pipí?
6: No, de moment no m'aixeco, dormo seguit i de moment no estic bé. No.
3: Home, dic a l'audiència que el Xavi Verdaguer no té 20 anys, però això li pregunto, és a dir que...
0: Però té 22, 22.
6: En tinc 51, mira.
0: Quants anys, diu?
6: 51.
0: 51, sembles més jove.
3: No sé.
0: Que sí, Pau?
2: Collons, per què es cuida? Penses que tothom ho fa com tu?
0: Oh, calla, tu. Mira qui parla, sembles més gran que ell, tu, Pau.
2: Ja me l'ha fotut. Però que m'aquí té lo bailao, eh?
3: Escolta, què ens portes? Sí, que portes aquí com un putet, aquí.
6: Bueno, la setmana passada vam...
0: Ai, Déu meu, allò que ens vol fer la prova, Rocco, que no el vas escoltar. És que el Rocco parla i no escolta.
6: Sí, hi ha un tema que crec que interessa a tothom, que és viure amb salut com més anys millor i no tenir problemes per acompanyar els nens a la platja i que puguis sortir sense caure i que puguis ser autònom pujant les escales amb la compra, però és que cada vegada hi ha més gent que a la platja va amb una tombona però no pot sortir de l'aigua sola i per pujar les escales doncs no... no pot fer-ho si no s'agafa a la barana o puja per les escales mecàniques. I jo dic, ostres, tothom vol viure físicament bé i que intel·lectualment no tinguis problemes de memòria, de concentració.

0: perquè a mesura que ens fem més grans, anem envellint, doncs una de les coses que perdem capacitat és de fabricar una substància, un gas, que es diu òxid nítric, que és un vasodilatador. Llavors, què passa? Que la gent acaba tenint problemes de circulació, les mans i els peus, el nas, els tenen freds, tenen problemes d'erecció, i no se'ls aixeca la titola, hi ha problemes de vasos sanguinis que es tanquen més, llavors la gent és hipertensa, llavors, amb els anys, la gent es pren nitroglicerina per evitar els infarts al cor. Es pren Viagra per vasodilatar i que se li aixequi el penis. Es pren substàncies per millorar la circulació. Es pren pastilles vasodilatadores perquè baixin la pressió arterial. Llavors, és algo que amb l'edat a tots ens va vinguent, que fabriquem menys òxid nítric. Llavors, nosaltres tenim un mecanisme fisiològic per fabricar òxid nítric que a poc és menys eficient. I hi ha un altre mecanisme que no és fisiològic, que depèn del teu estil de vida, concretament menjant aliments amb nitrats, que té una ruta alternativa per fabricar òxid nítric. Tothom vol tenir el màxim d'òxid nítric possible a mesura que ens fem més grans. Com que hi ha un test per saber això, jo dic, doncs ves, és algo que la gent pot fer, i si no està bé d'òxid nítric, ja saps quins problemes t'esperen en un futur proper. I no hi ha res que no s'hagi d'arreglar. Per tant, hi ha unes tires que pots comprar-te per Amazon que et miren els
1: això
0: nivells...
1: Això no ho trobes, a la farmàcia ni a l'arbolari
0: s'ha de comprar... No sé si alguna farmàcia ho tindrà, però és algo que es troba fàcil.
1: Com es diu això, com es diu, per saber-ho?
0: Són tires d'òxid nítric, per fer un test d'òxid nítric. Llavors, la idea...
1: A veure, el Rocco ho ensenyarà a càmera pels que veieu el programa en directe, que també tenim espectadors aquí,
2: sembla
1: a la Ràdio
2: 4. Un potent de tanacol, sempre.
1: Bé, i ara digues el nom, perquè jo me l'apuntaré, aquest nom. Ho demanaré, això. I què? Llavors, què has de fer amb això? T'ho has de posar a la boca, això?
0: La qüestió és que ara mateix, pues, per exemple, en Rocco, que està aquí...
1: A veure, el Rocco.
0: Està distret, pots agafar una mica de saliva...
1: Ara, atansa't al micròfon, Xevi, que si no... Mira, ara.
0: Mulles el reactiu amb la saliva...
3: Com agafo la saliva?
0: Sí. No, podries escopir amb una cullera, però com que no tinc cullera...
2: Xupeu.
0: Tu poses això i ho xupes, que te toqui la saliva aquí...
1: Sota la llengua?
0: No passa res.
1: A sobre.
0: El reactiu ja està moll. En podem agafar un altre amb...
1: Ho ha llepat una mica el Rocco, pels que no l'heu vist.
0: Sí.
1: Un altre has llepat això, ara llepa el Pau. Ara lo Pau.
0: Quan hagin passat...
1: Mulla, Pau, mulla.
2: Jo m'espero sortir més bé que vates perquè som més jove, però...
1: Mulla.
0: Quan hagin passat 20 o 30 segons, mirarem de quin color ha quedat amb aquesta cartilla de colors.
1: De quin color de sortir per anar bé, això?
0: Tothom vol que quedi com més fosc, millor. És a dir, tothom vol tenir molt d'òxid nítric.
1: Com més fosc, més òxid nítric.
2: O que se mos alci la cigala.
0: Llavors, què passa? Que... Com més fosca està la tira, ens indica que tu a la saliva tens unes reserves de nitrats millors. Cada 2 minuts em passa saliva. Un litre i mig de saliva que em passes de la boca cap a l'estómac, baixant pel tobogant de l'esòfag. I un cop arriba a l'estómac, aquests nitrats es converteixen en nítrits i en òxid nítric. Per tant, si tu a la boca tens prous nivells d'òxid nítric, sabem segur que a l'estómac tu fabricaràs uns bons nivells d'aquest òxid nítric. O sigui, la boca, això és un test per saber si a la boca tens prous nitrats. Que no en tens, això vol dir que n'has de menjar més. Quin és el drama de tot això? Que hi ha gent que no menja nitrats. Els nitrats, ara, per exemple, si mirem les tires, a veure com està cada un.
1: Com està el Pau?
0: Aquesta,
2: el Rocco
0: aquesta
2: va bé,
0: és la tira d'en Rocco.
1: Rocco?
0: I aquesta és la tira?
1: Estàs més sa, tu, Rocco, que
2: el
1: Pau.
2: Espera, que ho he fet més tard.
3: Deixeu parlar al Xevi.
0: Vale. Llavors... Com que ara mateix en Pau no se sent en una situació còmoda...
1: T'has fotut, nen.
0: Perquè acaba de veure que, tot i l'edat, ell...
2: Va anar a dormir tard, ahir.
1: Pau.
0: Ell no té...
2: M'ho d'avisar, jo per fotre aquestes proves, tio.
0: La gent que ens està escoltant...
1: Jo no tinc por, Rocco.
0: És possible que la gent que ens està escoltant a casa tingui curiositat per saber com li sortiria amb ell, i no tant com li surt amb en Rocco o en Pau.
2: No, sí que ho volen saber, sí, la gent són així.
0: Llavors...
1: Sí, som tafaners.
0: La gent que té la tira més clara... sap que si menja més nitrats, milloraran els nivells d'aquesta substància.
2: Quins aliments?
1: A veure, lo Pau de Pons no està fi. Què ha de fer? Què ha de menjar?
2: No estic fi, clar que estic fi, no em veus.
1: No, bé, veu que ho digui el Xevi.
0: Sí.
1: Estàs a la meitat, nen.
0: És bo que aquesta estona que estem junts serveixi perquè la gent que ens escolta trobi una oportunitat per millorar. Per tant, entre broma i broma, jo dic que en Pau està a uns nivells entre normals i baixos. Per tant...
1: Ai, Déu meu.
3: Aquest és el del Pau.
0: I aquest és el d'en Pau, no?
3: Aquest és el del Pau, sí, i aquest és el meu.
2: Així quan dius que mai de morir jo.
0: Per tant, necessitem algú que no fabrica prous nitrats, no té prous nitrats a la boca, sabem que no produeix tant òxid nítric. Què succeeix amb això? Que els vasos sanguinis de seguida estaran més estrets i fabricaran més inflamacions. Els temes cardiovasculars estan més a prop.
1: Ai, Déu meu.
0: I els temes de ronyó també. Per tant,

0: un dels símptomes primers que surt a la gent que té poc oxinítric són els vasos sanguinis més prims, que són els que estan més lluny del cor, la punta dels dits, la punta del nas, la punta del lòbul de les orelles, comença a anar-hi menys irrigació de sang, menys oxigen i menys nutrients. Per això...
1: Sí que soc fredolic jo,
0: És clar que sí. Per això, si separes els auriculars per veure les teves orelles, veuríem si aquí davant de l'orella et fa una arruga just davant de l'orella i si el lòbul de l'orella... I si el lòbul de l'orella hi ha una línia obliqua...
1: No ho mireu tant.
2: No ho sé.
0: De dintre cap a fora, no? Que va en diagonal. En el teu cas, això no ho tens encara. Però la gent gran, que té poc òxid nítric, aquest test li surt malament, aquí davant de l'orella té línies, arrugues que no són de l'expressió. Són aquestes arrugues que apareixen davant de l'orella i obliques aquí al lòbul de l'orella. Al meu perfil d'Instagram veuran fotos d'aquestes coses. Però la qüestió és que ja hi ha petits signes d'aquests vasos sanguinis tan allunyats del cor que no porten prou nutrients i te surten aquestes arrugues d'un envelliment precoç. És a dir, la teva edat biològica cardiovascular és més gran del que t'agradaria. Què vol dir això? Què vol dir això?
3: Doncs,
1: de fer bondat,
3: el meu resultat, doncs, lo meu.
0: En el teu cas, Rocco, estàs superbé. Està rosa fosc.
1: Vol dir, perquè aquest es dope.
2: No et moriràs mai, Rocco.
0: No, i si...
1: Es dope.
0: No, senzillament és una persona que menja nitrats i té una bona reserva a la saliva perquè cada 2 minuts quan traga saliva té un pool d'òxid nítric que li ajuda a vasodilatar. És a dir, tenir claredat mental, tenir memòria, tenir energia i ganes de fer coses, de tenir suficient dopamina. Per tant, és segur que això t'ajuda molt a resoldre infeccions i a millorar la circulació en general. També els músculs, els esportistes, es prenen suplements de nitrats perquè la fatiga muscular arribi més tard. Els nitrats són vasodilatadors, et donen oxigen i nutrients i així els esportistes tenen la fatiga més tard. Per això els hi donem suplements de nitrats 3 hores abans de la competició.
3: I és la diferència.
0: En el teu cas, encara que no et prenguis el suplement, tu només en passant saliva, en tu ja tens aquest efecte que t'afavoreix amb el rendiment esportiu. Però no només esportiu, també amb l'erecció, també la circulació de les cames, el ronyó, el cervell, la circulació... Per tant, l'òxid nítric és una substància indispensable amb l'edat.
2: Una cosa, Xevi, però a veure, ara, bromes a part, greu no és
0: no, perquè...
2: que sortim amb un color més clar o no tan fosc.
1: No, ja tens por.
2: Ho dic per ta mare, per la Javiera, que no s'espanti.
1: No, escolta, avui, que he arribat a Varsovia, tranquil.
2: Ah, és a Varsovia, avui, doncs mira, que acabo de... Millor que no l'escolti, que... patirà i... A veure, què hem de... És a dir, per exemple, el Pau.
1: Em trobo bé, coi.
2: No, espera't, encara no ho giro, que això no...
0: Les persones que tenen...
2: No fa cap color, de moment, això.
3: Blanc.
2: Tu et queda un mes i a mi 7 o 8 dies, Pau.
1: Bueno, home, ja...
0: Les persones que tenen pocs nitrats a la boca, tothom, com vosaltres dos, m'esteu mirant ara i com ho he dit, Xevi, m'esteu dient fora de micro, Xevi, digue'm com ho he de fer per millorar aquests nivells, no? Que és el vostre interès, perquè aquesta tira d'en Rocco, tot i que potser és més gran que el teu cas, en canvi...
1: Home, clar, que és més gran, com que pot ser?
0: Sí, però...
2: Com a mínim, li doble l'edat.
0: Però perquè vegis quina energia, quina pell que té...
1: Bueno, i va anar a jugar a futbol.
0: La qüestió és que la gent que li ha sortit els nivells més baixos, com vosaltres, com vosaltres dos...
1: Sí que tot té blanc com el paper...
0: Perquè un altre company que està aquí al directe també li ha sortit baix els nivells...
1: Collons, el presentador, ja us ho dic ara...
0: No preguntaré intimitats, perquè no forma part d'aquesta estona.
1: T'escandalitzaries.
2: Fins avui tot bé.
0: Però sí que el que necessites saber és que els nitrats estan en aliments com totes les verdures de color verd fosc.
2: Que hem de menjar remolatxa, vas dir, no?
0: Per tant, els espinacs, les bledes, la rúcula, els canonges, l'àpid, el julivert, l'enciam i sobretot la remolatxa són els aliments que hem de menjar més sovint. Quan tarda a millorar els nitrats a la boca?
4: Ens ho pots recordar, els aliments?
0: Sí, gràcies per fer-me sentir especial, perquè aquest és el moment especial per la gent que es farà el test a casa i vol saber com millorar això. Només en mitja hora després d'haver menjat nitrats, és a dir, els nitrats estan a la remolatxa en especial, però també a la rúcula, els espinacs, tot el que és la fulla verda, la rúcula, els canonges, l'enciam, les bledes i l'àpid. Si mengem regularment això, al mastegar-ho, aquests nitrats de les verdures a la boca es converteixen en nitrits. Baixen el tobogan de l'esòfag i a l'estómac ja tindràs l'òxid nítric si tens l'estómac àcid. Per tant, la gent començarà a menjar regularment això i amb la freqüència que vulgui, i aquest test el pot tornar a repetir a casa seva, perquè això és gratuït, jo no li cobraré, només perquè tingui ganes de saber si està millorant. I un cop menges això, en menys de 30 minuts, pots tornar a repetir el test.
2: Al cap de mitja hora ja?
0: Pots tornar a repetir el test al cap de mitja hora per veure si... Tu, si menges nitrats, ets capaç de fabricar òxid nítric a la

0: bactèries de la boca o de l'estómac no estan bé. Llavors, què ens trobem amb l'edat? Que la gent que té periodontitis i les genives li sagnen o se li retrauen les genives, això és un problema de disbiosis a la boca, que les bactèries que comparteixen els nitrats anhídrids no t'estan ajudant. Per tant, la gent que té periodontitis no podrà, encara que mengi sa, fabricar òxid nítric si no arregla la boca amb el seu periodoncista per arreglar aquesta disbiosis. S'ha vist que la gent que té periodontitis acaba tenint problemes d'hipertensió, infarts precoços, problemes neurodegeneratius, per molts motius, però un és la incapacitat de fabricar òxid nítric. Per tant, tu quan augmentis el consum de nitrats, que és l'única part que tens responsabilitat com a persona viva de menjar verdures, lo normal és que t'augmenti de seguida a un rosa més fosc. Això vol dir que tens la boca bé, l'estómac bé, i l'únic que et fa falta és ser més regular i conscient de que això a tu et feia falta. I si no t'encarregues de fer-ho ara, en un futur estaràs més interessat en fer-ho, perquè començaran a venir problemes d'aquest tipus abans del que desitgem. Que la teva edat cardiovascular serà més gran que l'edat biològica. O sigui, que tindràs una edat biològica cardiovascular com una persona més vella, no? Mm. En Rocco és més gran i, en canvi, té una edat cardiovascular que segurament és molt bona veient això. Per tant, la gent que la segona tira no és més fosca que la primera, saps que té disbiosis a la boca o té disbiosis a l'estómac. Potser té el pylori a l'estómac, potser té periodontitis, acaba de descobrir si menjant més nitrats no li augmenta la foscor, és a dir, la quantitat d'òxid nítric que és capaç de fabricar, acabes de descobrir que tens un tema per arreglar amb el teu periodoncista o amb el teu digestor, l'equinutricionista, que saps que et millorarà la longevitat. Crec que això és molt important, perquè a vegades la solució per a les persones hipertenses i amb problemes de cor no estan amb el cardiòleg ni amb el vascular, estan amb el periodoncista i el nutricionista o digestòleg, que t'han d'arreglar la boca o l'estómac, que haurien de formar part d'un equip integrador per poder arreglar aquests temes que tenen a veure amb viure amb salut, no? I esportistes d'èlit que estan prenguent nitrats amb suplement i, en canvi, no li augmenta l'òxid nítric perquè tenen periodontitis o problemes d'estómac i no milloren el rendiment, tot i que es prenen el mateix que es pren tothom. Per tant, crec que personalitzar la nostra salut és algo imperatiu. Tenim tecnologia per analitzar la microbioma de la boca, també per analitzar l'estómac, i és un drama la gent que es pren, per exemple, enjuagues bucales com la clorexidina o pastes dentals amb fluor, que això aniquila les bactèries que converteixen els nitrats en nitrits. Per tant, se sap que la clorexidina, la gent que fa aquest enjuague durant molt de temps, acaba sent hipertens. I que aquest enjuague ha de ser, que és un antibiòtic, ha de ser un antibiòtic només per quan tens les infeccions. I fin, hi ha gent que fa enjuagues totes les nits des de fa anys. Aquestes persones...
1: Jo soc, i ho faig, i a més, la pregunta és, les haig de treure de la meva vida? I si les haig de treure, el puc tenir amb, sense alcohol?
0: La clorexidina és un antibiòtic. Tots sabem que si fas antibiòtics tot el dia, la panxa et quedarà tocada. Si fas antibiòtics a la boca sempre i fent enjuagues de clorexidina, saps que la diversitat de bactèries sanes a la boca quedarà aniquilada.
1: Aniquilada.
0: Per tant, ja se sap que aquests fàrmacs donen problemes per convertir els nitrats en nitrits, que són els precursors d'aquest famós òxid nítric. Per tant, t'interessa no prendre antibiòtics, no pasta dents amb fluor, i sí pastes dentals naturals. I si tens sensibilitat a les dents, perquè ets bruxista i t'has carregat les dents i tens sensibilitat, en vez de fer servir fluor, doncs fas servir pastes dentals naturals que portin hidroxiapatita, que és la solució per no dependre sempre del fluor, per exemple, no? I a nivell de l'estómac, l'altre medicament, que també és un desastre, si es pren crònicament, és els inhibidors de la bomba de protons, com l'omeprazol o el pantoprazol. Llavors, la combinació ideal per ser hipertens i tenir problemes de rendiment i de tenir problemes d'ereccions o neurodegeneratius és prendre omeprazol i clorexidina. Així aniquiles les teves possibilitats de fabricar òxid nítric d'aquesta via alimentària, que és la més potent a mesura que ens fem grans. Perquè quan som joves, només que ens toqui el sol i fem esport, ets capaç de fabricar òxid nítric i, per tant, mantenir bé la teva circulació sanguínia. Hi ha gent que està tota la tarda al sol i li fabrica tant d'òxid nítric que inclús li baixa la pressió arterial i es mareja quan s'aixeca ràpid.
2: Sí,
0: doncs ja. Això és lo normal quan te toca el sol a la pell, perquè alliberes aquest gran vasodilatador. Hi ha gent que amb el sol ja té la pressió baixa, encara augmentes més la vasodilatació i et baixa massa la pressió arterial. I el que és hipertens acaba de descobrir que hauria de fer més sovint això per vasodilatar els vasos sanguinis i no dependre només dels fàrmacs beta-bloqueantes, per exemple, no? Un vasodilatador.
1: La gent que t'està escoltant, la gent que et vulgui visitar, quines patologies tu tractes que la gent pugui ara que sigui sentint-te, que et digui, escolta, hagués d'anar-hi?
0: Nosaltres

0: Som un equip multidisciplinar, som 34 professionals sanitaris. Tenim psicòlegs i psiquiatres per tractar tot tipus de problemes. Hi ha nutricionistes, farmacèutics i biòlegs per tractar tot problemes de digestius. I el que veiem molt són problemes hormonals, digestius, gent amb problemes de fatiga, de dolors crònics. Al final són patologies que no estan englobades en cap especialitat en concret, perquè tot es relaciona amb tot i ens ho passem molt bé i donem solució a moltes patologies que un especialista per la seva pròpia especialitat no pot resoldre, no? I quan treballem amb equip, doncs, estem per això, per buscar el mecanisme per al qual algú ha perdut la salut i com podem fer per recuperar-ho. A vegades s'ha de combinar la teràpia neural amb la psicologia i amb el canvi alimentari, a vegades s'ha de millorar l'activitat física i el descans a les nits. La qüestió és que l'alimentació, l'exercici físic i el descans a les nits són les grans oportunitats per estar malament i alhora per estar bé.
1: Ai, senyor, he pres nota, Xevi.
2: L'has deixat una mica collonet.
1: Menjant tot això, confio que ho arreglarem, això, Pau.
0: No és res que...
1: Haurem de menjar espinacs...
2: I d'anar a Pons una altra vegada. I d'anar a viure a Pons, ja ho veig. Aquí a Barcelona, mig de qualsevol
3: Xavi,
2: manera.
3: Al final, quin és el teu?
1: El meu resultat és terriblement que... preocupant.
2: Té més un peu allà que aquí.
3: Ha sortit blanc.
1: Sí.
2: Té un peu a l'altre barri, aquest dia.
4: Sí. El meu, com ho veus? El meu?
1: Jo un peu i mig i tu un peu
0: prou
1: i quart.
0: Bé, sí.
4: Prou bé,
0: sí.
1: Espera't, Pau...
0: Tu i en Rocco esteu prou bé? És a dir, segur que mengeu...
1: El Pau i el Freixes estan fotuts.
0: I a més, la gent que... Test li ha sortit rosa flor.
2: Són normals que estiguessin bé.
3: Escolteu el professor.
0: No, en tu, Rocco.
1: Sí, el Pau també el volem sentir, Rocco.
0: I tu també t'han sortit rosa fosc. Vol dir que vosaltres mengeu nitrats, remolatxa i amanides, o verdes, fulla verda, sí. I teniu bé la boca i l'estómac per convertir aquests nitrats en òxid nitri. Mm. Perquè encabat tens les reserves, molt bé. Per tant, és una bona... un bon escenari, segur que la boca i l'estómac els tens bé. Hi ha gent que poder li sortirà rosa clar i em diu, però jo menjo amanides. Si tu menges nitrats tu. I tens el rosa clar, acabes de descobrir que tens un problema a la boca o a l'estómac i és importantíssim que te'n vagis a l'especialista a mirar l'estómac com està i que te'n vagis a l'odontòleg a fer les neteges i les revisions pertinents.
4: Moltíssimes gràcies, per...
1: La remolatxa va obrir molt llum. Ara l'has pintat amb un boli vermell, Pau.
2: Tan fotut no estic, collon.
3: Escolta, te volem sentir cantar, Pau.
2: Estic tan fotut? No. Bueno, clar, perquè tu deus estar molt bé, però...
0: Ets el que tens la millor oportunitat per millorar la salut de tots els que estem aquí.
1: Ah, sí?
0: Perquè hi ha un factor de risc que no té, que és l'edat. Sí. Els altres tots...
2: No, però ja m'arribarà, però que m'arribi...
1: Pren massa el sol, que no veus que està negre com un...
2: Si no el prenc, el sol em toca, sóc així negrot, jo, ves.
1: Mira, ara m'està pujant més a mi aquest segon, que he fet.
2: Ja n'ha fet un altre. Que t'ha de t'he pujat.
1: No, però no. L'acabo de fer, Xevi, que no ha passat...
2: Menja bledes, home, menja bledes. Sí,
1: i tu, mira qui parla, tu.
2: Espinacs, com la Popeia. Va,
1: no està malament, ara, Xevi, no està
2: sí,
1: tan
2: està
1: greu
2: malament,
1: la cosa.
2: Sí.
0: Tens el pot aquí al costat.
1: Igual arribo a Nadal.
0: Agafa el pot i mira si tens aquesta tira de rosa fosc.
1: Al mig. Oh, no, som pell.
0: Vale, per tant, això és una manera de fer un test per veure com estàs. Hi ha altres maneres per saber com està la teva edat cardiovascular, que és el que a tots ens interessa
1: com?
0: Mantenir bé.
1: Com,
0: pots mirar-te, si hi ha una prova de gasos, que tu pots mirar-te el teu VO2 max, no? Es pot fer en gasos, o també hi ha wearables com els anells intel·ligents o els rellotges intel·ligents que poden mirar-te el VO2 max, que és un biomarcador molt important per saber la teva edat cardiovascular. Llavors, el teu VO2 max és una prova que es fa amb una prova d'esforç de gasos i et poden... induir també aquestes anells intel·ligents. Tothom vol tenir el VO2 max com més alt, millor.
3: El tens a 50, no?
0: Jo ara mateix el tinc a 50, que és per la meva edat està molt bé,
3: home.
0: Però a partir de 30, quan comencem a tenir els 50 anys, a partir de 50 anys està a més de 35 o 40, ja estàs en un escenari que tens una edat biològica per l'edat que tens, doncs que estàs poder una mica més jove biològicament, a nivell cardiovascular, que l'edat que tens als 50 anys. Per tant, tothom vol tenir el VO2 max com és el millor per l'edat que tens. No? A mesura que ens fem grans, el VO2 max té tendència a baixar. Mm. Per mantenir alt el VO2 max, que és el que desitja tothom, es necessita òxid nítric. Per tant, l'envelliment saludable per saber el teu consum d'oxigen a les teves cèl·lules, que és el VO2 max, no? Que calcula quina és la teva capacitat per cremar oxigen, cada vegada que respires, les teves cèl·lules fabriquen energia. Per tant, tot això s'acaba el dia que deixes de respirar i ens morim. Mm. Mentre respirem, l'VO2 max es pot anar modificant amb l'estil de vida. El menjar més òxid nítric, aliments que són precursors d'òxid nítrics, millora, i el fet de fer exercici físic a zona 2, és a dir, que no pugin molt les pulsacions, i alhora fer exercicis d'alta intensitat que pugin les pulsacions, això és el que fa que l'OVO2 Max millori més i que, per tant, la teva edat cardiovascular sigui cada vegada biològicament més jove.
2: Ai.
0: Per tant, aquest test no deixa de ser un test per la gent curiosa, per saber si estic en el camí que m'agradaria continuar o pot anar amb un especialista a fer-se aquestes proves d'esforç que el cardiòleg et faria fer una prova d'esforç per saber com està el teu OVO2 Max, no?
1: Va, fem cantar una mica el Pau, eh? Perquè els que som hipocondríacs... Pau, què? Com estàs? Tens ànims o no?
2: De 50 i pico d'anys i no fots gens panxa.
3: A tu t'agrada cantar, Xevi? T'agrada cantar?
1: Tu en tens 32 i ja la fas.
3: No, és que el Xevi és molt tímid, eh? Aquí on el veus és molt tímid, el Xevi.
2: No, no, ara que ho diu, ahir vaig anar a jugar un partit de futbol,
1: però
2: que vaig fotre 4 o 5 sprints i m'he quedat cantant, vaig demanar el canvi.
1: Que no agafes la guitarra?
2: Vull dir, Guardiola, Guardiola, canvia'm. Em va entrenar el Guardiola, no?
0: Sí,
2: sí, sí. Com vulguis, podem fer una base que...
1: Foli, base.
2: És que no, aquesta no sé si ja
1: no
2: la vaig fer fa un temps...
1: És igual, és igual, si és bona,
2: però,
1: endavant.
2: Però com que ara ve l'època del Segà...
1: Ja som, comença, ja hi som, ja fa dies collons, que ha començat
2: el juny
1: això.
2: La fa als del puny,
1: sí,
2: som el juliol
1: això,
2: i tot.
1: Som el juliol.
2: Doncs un cant que vol ser un reconeixement vers un col·lectiu al qual se'l té oblidat i deixat de la mà de Déu, però sense el qual no se sustenta un país. Us parlo ara de la pagesia, i ara sobretot los del Segà. Foli. El tractor amarillo.

0: cant d'encoratjament cap a la pagesia. Ara, sempre es queixa, eh? Però tu, que no lloren a l'home. Tan forrats de calés. Et colgarien a quartes, alguns.
1: Digues això perquè estan al pagès.
0: Sou gent ben...

0: de la pagesia. Au. A veure,
1: Ra, ra, ra, ra. Visca Catalunya.
2: Visca Catalunya. Exacte, visca Pons.
0: Visca, també.
1: Escolta, Xevi.
0: Visca les preses, també.
2: Ai, senyor. Nois, mira, ens queden 2 minuts i mig. Bueno. Escolta, els que tenim les pulsacions, ho tinc tot per acabar aviat, jo. Això no serà llarg. Però patiu que no serà llarg. No, però vull dir...
0: Escolteu l'hora que podeu, oients. Escolteu l'hora que podeu.
2: Quan tens les pulsacions amb repòs massa disparades, Xevi, què has de fer? Perquè els cardiòlegs n'hi ha que al final diu tampoc et preocupis tant, home, sí.
3: Bueno, sabem que com més energia estalvies, més energia tindràs per viure més temps. Si el teu cor batega 70 vegades per minut i n'hi ha d'altres que bateguen 40 vegades per minut, tu saps que cada minut el teu cor ha de bategar 30 cops més tots els dies, totes les setmanes, tots els mesos, tot l'any. Per tant, utilitzes molta energia per mantenir-te viu. Si fas esport regularment, saps que la freqüència cardíaca tira baixant. Per tant, la gent que fa esport regular... tothom sap que la freqüència cardíaca va baixant. Altres motius que poden fer pujar la freqüència cardíaca és que ronquem o que fem apnees. Per tant, la gent que fa apnees o ronca sol despertar-se per culpa de les hormones d'estrès.
2: No, que no. Això no, per sort no. Ja ho tinc gairebé tot, Pau.
0: Et filmes a la nit.
3: Llavors, la gent que té la freqüència cardíaca alta ha de fer aquests dos estudis. Un, ha de millorar el seu exercici físic, ha de millorar el seu V2 max per un costat i de seguida veuràs que la freqüència cardíaca baixa i, per tant, l'esperança de vida, la teva edat biològica cardiovascular, millorarà. I l'altra és fer un estudi del son, fer una polisomnografia amb l'especialista per veure si...
2: Estivill. Ahir va estar aquí.
3: Sí, amb el que tu tinguis confiança. Jo treballo tot sovint amb en Javier Álvarez, que també et farà un estudi del son i el que farà és això, dir-te si ronques o fas apnees. Si fas apnees, seràs hipertens i tindràs la freqüència cardíaca més alta i que, per tant, això no va associat a més longevitat.
2: Ai, Xevi, que bé ens va que vinguis.
0: La fumar tampoc no hi ajuda, Xavi, la fumar no hi ajuda.
2: No, i tu no em facis dir el què?
0: Pues venga.
2: Que no t'ajuda, tu.
4: No, t'estimo. El
0: mateix que tu.
2: O no has anat... Ah.
4: Xevi, va. Fas vacances a l'estiu?
2: Senyores i senyors, és la una, Rocco. Gràcies, carinyo. Oh. Xevi, mil gràcies.
3: Un plaer, bonics.
2: Quan tu vulguis, de veritat.
3: Gràcies per donar-me permís.
2: Que vagi bé, estimats.
4: Bona setmana.
2: Va, que ens queden 2 setmanes més, eh?
4: Sí.
0: De vida.
2: I marxem de vacances. Oients, fins demà, que ja serà divendres, home. Aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi bé, bon dia.

0: Es la 1.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El Parlament dona llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa sense sorpreses i tal i com estava previst amb els vots d'Esquerra i dels Comuns. Més detalls, Lorena Ens, bona tarda.
2: Bona tarda. El govern de Salvador Illa apunta a la legislatura i s'assegura l'estabilitat de la segona part del seu mandat.
3: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026... ha estat aprovat.
2: Gràcies als vots d'Esquerra i dels Comuns, el govern acaba d'aprovar els primers comptes des que va aterrar el Palau de la Generalitat. Seran probablement els únics de tota la legislatura tenint en compte les cites electorals que s'esperen ja l'any vinent. L'executiu dona pas a una nova etapa a Catalunya, ho ha fet anotant-se 69 vots a favor. El president Salvador Illa ha volgut dedicar-li unes paraules als socis.
4: Una paraula breument per agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
2: Una intervenció breu del president en un debat en el qual els socis han elevat el to. Esquerra li ha exigit complir amb el finançament i els Comuns fer net amb la corrupció. Amb l'aprovació d'aquests comptes, Catalunya acomiada els pressupostos de Pere Aragonès prorrogats des del 2023.
0: Gràcies, Lorena, i anem ara als tribunals perquè el jutge del cas Leire Díez imputa la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Més detalls, Laura Hurtado.
5: Bon dia. Ràdio 4 ha tingut accés a la Providència on el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrada, ha imputat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el DAO del cos, Manuel Llamas. La citació serà el pròxim 16 de juliol i hauran de declarar en relació amb les presumptes maniobres de l'exmilitant Leire Díez per aconseguir que s'investigués a l'UCO per possibles filtracions que afecten el govern i per suposades pressions als agents que les investiguen. El jutge ha adoptat aquesta decisió després de la petició de la Fiscalia Anticorrupció i de l'acusació popular liderada pel PP. Un informe de l'UCO apuntava que la directora general s'havia reunit amb Díez en tres ocasions i que hi havia correus on quedava clar que era conscient de la trama. D'altra banda, la setmana passada, l'excap de l'UCO va ratificar davant del jutge que Llamas va demanar posar-se de perfil i no ser proactiu en casos amb afectació política. Des del govern ja s'ha pronunciat el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha expressat la seva confiança en els imputats. Per la seva banda, el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha demanat la sortida de González.
0: Un estudi liderat per professionals del Clínic i d'IVAPS i de la Universitat de Yale ha descobert un mecanisme pel qual el cervell és capaç d'anticipar l'arribada d'aliments abans de la ingesta a partir de la seva percepció sensorial, com la vista o l'olfacte, incidint en malalties com la diabetis o l'obesitat. Segons la doctora Alicia García, el que s'ha comprovat en models animals és que tot depèn de la implicació del glicogen, la principal reserva d'energia del nostre cos, en l'activació de les neurones implicades. D'aquí que si es bloquegen i s'altera aquest procés, es produeixen canvis en la conducta alimentària i també en el metabolisme. El que confirma això és important què mengem i també com ho mengem.
6: A llarg termini el que passa és que s'esdevé un fenotip prediabètic amb resistència a insulina i si hi ha un estrès amb una dieta hipercalòrica són més susceptibles a desenvolupar alteracions, malalties metabòliques com diabetis o obesitat.
0: I anem ara a Girona. Un gos declarat potencialment perillós manté preocupats els veïns de Palau-Saverdera, a l'Alt Empordà. Això després que s'hagi escapat de la finca i hagi matat un altre gos. L'Ajuntament ha reclamat el decomís de l'animal. Gemma Esteve.
7: Segons el consistori, el gos ja havia protagonitzat altres atacs. Fa 2 anys en va matar un altre i poc després de ser catalogat com a potencialment perillós, en va ferir un segon. L'alcalde Miquel Serra assegura que en tots els casos l'animal s'hauria escapat de la finca, tot i les obligacions de seguretat que implica aquesta catalogació.
8: Això ha generat una alarma social molt gran, una preocupació molt gran per part de l'Ajuntament, que estem molt preocupats perquè, clar, estem veient que els nostres conciutadans no poden córrer amb seguretat pel carrer.
7: Els veïns diuen estar insegurs i aquest dimecres s'han concentrat davant del domicili dels propietaris per demanar solucions urgents. L'Ajuntament ja s'ha reunit amb els Mossos d'Esquadra i confia que el decomís es pugui fer efectiu aquesta mateixa setmana. Després s'iniciaran els tràmits per depurar possibles responsabilitats dels propietaris.
0: I acabem a Tailàndia, on 8 monjos budistes han mort al nord-est del país atropellats per una camioneta que conduïa un menor d'edat. Segons les autoritats, l'accident s'ha produït cap a les 11 del matí hora local, quan 34 monjos que participaven a un pelegrinatge a la província de Mukdahan, fronterera amb Cambodja, van ser embestits pel vehicle. A més dels 8 morts, altres 14 monjos han resultat ferits i 4 d'ells es troben en estat crític. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 2.
1: Ràdio 4.
9: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
10: Coneixeu el concepte d'evolució?
9: Sota sospita.
10: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
9: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
10: Podien parlar a través dels oceans.
9: Amb Laura González.
11: Impossible.
12: Per què la volen capturar?
13: És més intel·ligent que la majoria.
14: A Ràdio 4.
9: La millor companyia.
15: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
16: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
17: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
18: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
19: Com sempre, salut i perdó.
20: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
21: La veritat per davant de tot.
22: Andy, i jo no penso dir la paraula.
23: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
24: M'he quedat esparverada.
25: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
26: Nena, nena, nena, nena!
1: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xaviforn.
1: La sintonia del bon rotllo, eh? Ja som aquí. La 1 i 7 minuts, 3 hores de ràdio en directe, apassionants, si tu vols, eh? Fins a les 4 t'acompanyem a Ràdio 4. Enviem una abraçada molt forta al Xavi Freixas, a tot el seu equip del matí de Ràdio 4. I ara aquí a Xavifòrnia, Maria García Coll. Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Encara que potser en una setmana serà Maria Coll.
2: Ja em pots dir,
1: eh? Ja, ja.
2: Molta Maria... gent ja em coneix.
1: Maria Coll.
2: Com a Maria Coll. Maria Coll. Sí, sí, sí.
1: Però és que García Coll et dona un... una vibra...
2: Ho pots continuar dient, eh? No passa
1: noble,
2: res.
1: Saps? Com de... és d'alta cuna.
2: Ho pots continuar dient, eh? No passa res.
1: Doncs que és dijous.
2: Sí, ja, sí,
1: nota,
2: sí, sí.
1: Nota, es nota
2: tant,
1: la vibra.
2: I tant, i tant.
1: Anem a saludar també el Jaume Tudela, que està al control, perquè tot soni impressionant amb el fantàstic i divertidíssim Joel Sevilla a la producció. Anem a explicar-te què passa aquí avui. Començant per la gran doctora en psicologia i experta en parella, en teràpia de parella i família, Arantxa Coca, bona tarda.
3: Què tal? Molt bona tarda. Bon dijous.
1: Bon dijous. Un titular del que portes avui.
3: Saps el que és el friend bombing? Avui t'ho explico.
1: Friend bombing, Maria. Clar, vam conèixer el love bombing, sí. Ens ho va explicar l'Arantxa.
3: Vas però... per aquí molt bé.
2: Sí, deu anar més o menys per aquí. No?
1: Doncs de seguida, de seguida.

0: Com estan els virals del dia, Maria?
1: Doncs molt futbolístics. Quan hi ha el Mundial és el que hi ha, ja ho sabem. Avui, a més, juga a Espanya aquest vespre. Farem prèvia, parlarem de tot això i també dels artistes que aniran a la velada de l'any, que l'Ibai els ha anunciat ja per fi.
0: Després del Zoom parlarem de clima i ecoansietat. Consciència ecològica o generació educada en l'apocalipsi?
1: Sí, ens ho preguntarem perquè hi ha molts joves que pateixen, no?, per el canvi climàtic, però n'hi ha d'altres que també ho hem llegit aquestes setmanes, que és el contrari, que s'han tornat negacionistes del canvi climàtic, una cosa que és molt perillosa i preocupa molt. I en parlarem de tot plegat, perquè sembla que vivim en el moment on tenim més consciència ecològica que mai, però hi ha gent que no s'ho acaba de creure.
0: Días de caza és la pel·lícula protagonista d'aquesta tercera hora, de la tercera hora de programa. Parlarem amb el Pedro Aguilera, amb Zoe Arnao, i no deixarem el cinema, perquè atenció al que porta Patricia Ortega i Isaac Gómez Rols. Es diu 9 lunes i pinta a una de les pel·lis de l'any. Tindrem aquí amb nosaltres els seus protagonistes. Bé, jo crec que és un programa fantàstic.
1: De cine.
0: Prou apanyau, com diria la meva àvia. Que en pau descansi. Doncs tu també anem-ho a apanyar, eh?
1: Sí, ja m'ho diuen.
0: Si conegués la meva àvia, t'ho diria. Anem-ho a apanyar, Maria. Que ja està, ho tenim tot. Bon menú per avui, així que va, pugem al volum de Ràdio 4 i comencem a gaudir d'aquest migdia tarda de dijous. Què serà el Friend Bombing? Aranxa Coca.
2: És que amb aquesta musiqueta em costa molt entrar en temes així difícils. M'encanta aquesta música que poseu a la meva secció, gràcies. I m'identifico molt amb aquesta llum, aquest moviment, aquest optimisme. I des d'aquí us explico què és el Friend Bombing, perquè és possible que molts de nosaltres l'haguem patit i no siguem conscients. Ara ho explicaré i segurament alguna persona dirà: ai, doncs a mi va passar. Ai, doncs això li va passar a un amic que m'ho va explicar. Doncs sí, sona a Love Bombing, que n'hem parlat moltes vegades, que és una de les formes, una de les conductes que ens ajuda a detectar que estàs davant d'una persona narcisista, que potser la teva parella és un narcisista, una narcisista, i va iniciar l'apropament amb tu fent-te sentir molt especial i fent un lligam emocional ràpid, amb un conjunt de promeses, la lluna i més enllà, que ràpidament va fer i va produir aquest enganxe emocional. Doncs el mateix, però no un amant, no una persona que va amb una intenció de tenir una relació romàntica amb tu, sinó un amic o una amiga. Efectivament, existeix el friend bombing, aquella persona que s'apropa buscant una amistat, s'apropa a tu molt ràpidament, oferint-te una intimitat i una relació exclusiva única en poc temps. Per després, perquè fins aquí dius, bueno, doncs que bé, no? Això és com ser milionari en 2 dies, tu. Ràpid, per què no? Per què no pot ser? I més que estem acostumats a que ara tot ha d'anar ràpid, no? Sí. Però és que després ve la caiguda. I la caiguda, després d'un amic o una amiga que ha començat fent bombardejant-te amb amistat i amb amor molt ràpidament, després desapareix. Trenca aquest lligam i tu com et quedes? Et quedes fatal.
1: Sol.
2: Per què he portat jo aquest dia avui... Per què he portat jo, què he dit, aquest tema al dia d'avui? Disculpeu, és que m'emociono perquè estic atenent a una noia, aquestes setmanes l'he conegut, que justament està patint un dol molt dur, ho està patint realment gravíssimament, amb molta ansietat, per això ha necessitat acudir a un professional de la psicologia, perquè ha sigut víctima d'un friend bombing, una amiga... Molt amiga, intimíssima amiga, d'un mes, que tu diràs, bueno, serà una amiga d'aquella de llarg recorregut. No, d'un mes. L'ha deixat emocionalment buida, ha desaparegut, perquè aquestes persones que entren ràpidament a la teva vida després ràpidament marxen i et deixen com si hagués estat un paràsit emocional, que et buiden emocionalment, ja tenen el que necessiten i se'n van. I aquesta noia en concret, com us deia, està passant per un dol complicat. Per què complicat? Perquè pateixes el que has de patir amb un dol, la tristesa, la pèrdua del vincle, la soledat, més tot el dany emocional que produeix aquesta amistat express que arriba, et buida emocionalment i marxa. I que provoca seqüeles. La seqüela de he fet alguna cosa malament, soc jo que ha canviat l'opinió de mi i li he fallat en alguna cosa. Comença a acumular dubtes sobre si mateix, sobre si mateixa, culpa, vergonya per no haver-ho vist. Hauria d'haver vist que aquesta persona no era una bona persona, no era un bon amic o una bona amiga. Hauria d'haver sospitat de la seva gran generositat quan m'oferia a casa seva i m'oferia diners, m'oferia fins i tot la seva roba. I buidava a casa seva per donar-me-la a mi. Jo hauria d'haver sospitat, soc tonto, soc tonta, soc poc intel·ligent. Aquesta segona part no provem el dol, no ve del dol. Ve d'un efecte, d'unes conseqüències negatives per haver patit aquest friend bombing, per haver estat abusada emocionalment, han abusat de tu emocionalment una persona que s'ha apropat a tu tan ràpidament, no perquè et necessiti en el sentit amorós, no perquè amb tu hagi vist una gran persona, que ho ets, no per això, sinó perquè necessita omplir una carència emocional.
1: Aquesta era la meva pregunta. Sí. Mira, t'havia preguntat, t'anava a preguntar quin és l'objectiu d'una persona que fa això? O sigui, puc entendre, no ho entenc, però puc entendre que algú, jo no ho faria, però que algú ho faci en el terreny emocional de parella perquè vol sexe, perquè vol amor ràpid, perquè vol tenir una aventura amb algú i se'n desentengui, no? Però en el terreny de l'amistat em costa moltíssim d'entendre, perquè quina carència té aquesta persona perquè tu li vulguis donar tot a algú d'amistat i després desapareix. O sigui, perquè amb quin objectiu ho fas? Vull dir, tu també et sentiràs buit. O sigui, has de ser molt calculador per fer això, no ho sé,
2: És una tàctica emocional. Vale. No busca crear, no busca un vincle emocional, una amistat.
1: Clar.
2: Busca, et converteixes en una estratègia, en un recurs per obtenir alguna cosa. El què? Regular-se. Regular la seva ansietat, regular no sentir-se sol, regular sentir-se de sobte al centre de l'atenció d'una persona, per tant, una carència gran en la seva seguretat i en la seva autoestima, de sobte soc algú molt important per algú, i quan això, aquesta ansietat, ja la té, com us deia, tota omplerta, ja la té calmada, ja s'ha regulat, busca una nova font de satisfacció amb una altra relació.
0: Tot ve, Arantxa, llavors, de la por al rebuig o a la soledat, de persones que necessiten la validació
2: ràpida
0: constantment,
2: constant.
0: Ràpida, el desig de sentir-se imprescindible per algú, no?
2: Exactament, exactament.
0: Sí, una seguretat immediata.
2: Immediata, exacte.
0: Va de la mà dels temps que corren, el que dèiem abans, no?
2: Clar.
0: Que volem tot per ahir, gairebé.
2: Tot molt ràpid, i per això normalitzem aquestes relacions, si passa amb les relacions romàntiques, no? He trobat algú i és superespecial i tot és molt intens i molt ràpid i després ve doncs, el catapum, no? La caiguda, que és tan forta com la pujada. Més alt puges, més mal fa la caiguda.
1: No se sent malament aquesta part? O sigui, malament no, em refereixo a de no perdre el vincle, o sigui, perquè també està fent el dol d'una amistat.
2: No.
1: No perquè per ell no era una amistat.
2: No, exactament. No existia aquest vincle, sinó que existia poder calmar la seva angoixa, la seva necessitat de connectar amb algú i de que algú...

0: enfoqui en el centre de la seva vida. Per això són relacions molt exigents. I són molt exigents, exigeixen molt de tu i et costa molt dir que no. Perquè és com si, Maria, ara de sobte coneixes una noia i aquesta noia comença a dir-te que no ha conegut mai ningú com tu. Que mai... Mira que ha tingut amigues, eh? Però com tu, una persona com tu, mai, ningú. Per tant, comença a fer una mica de massatge a la teva autoestima, al teu ego, comences a sentir-te especial, però no perquè tinguis ninguna carència, sinó perquè aquella persona et corona.
1: T'ho fa sentir, sí, sí.
0: T'ho fa sentir. I, clar, com li has de dir que no a una persona que es mostra tan generosa? Comença a compartir molta intimitat en poc temps amb tu. Diu, mira, ara jo t'he explicat això que em va passar amb els meus pares, que no ho sap ningú, eh? A poques persones li he explicat, amb la qual cosa ja et col·loca en un lloc de responsabilitat, perquè, clar, ara tu ets coneixedora d'informació de primeríssima mà i molt important d'una altra persona, no? Quina responsabilitat, no? I col·locant-te en el lloc on et col·loca, comença a demanar. Quedem demà, i demà passat, i jo et dono, i també espero que tu em donguis, i que estiguis allà per mi sempre, com tu estàs, i jo conto, i pots comptar amb mi, perquè t'adoro, pots comptar amb mi per sempre. Llavors es genera un lligam de dependència i exigeix una codependència. La codependència és la correspondència a qui és dependent. O sigui, jo sóc dependent de tu perquè t'he fet un friend bombing, jo depenc ara d'aquesta amistat i així t'ho faig saber perquè és que necessito la meva vida perquè ets fantàstica, i tu, que és com si jo t'estigués regalant una joia, la joia de l'amistat, no? D'un vincle tan especial, seràs agraïda, no? I m'ho voldràs correspondre, voldràs donar-me ni que sigui més o menys al mateix nivell d'intensitat. Et converteixes en corresponsable d'aquesta dependència meva. Ja tenim la dependent i la codependent. Trencar lligams o relacions de codependència és molt, molt difícil. Quan tu em vulguis dir, Arantxa, mira, reines, que portem 3 dies dinant juntes, m'ho passo pipa amb tu perquè em ric moltíssim, perquè la que fa el friend bombing ja ho farà perquè sigui superguai, val? I t'enganxi molt. No serem avorrides, serem unes amigues super. I que, com m'has de dir que no? Dius, com m'has de dir? És que tinc un dinar familiar el dissabte i no ens podrem veure. Ja quedem per un altre dia. Jo et diré, jo, i ja et recordaré el que he fet per tu. Bueno, jo l'altre dia també vas deixar un dinar, perquè, escolta, primer vas tu, això sempre t'ho he dit. Com tu m'has de posar un límit. En el moment en què es posa un límit i genera molta angoixa en aquesta persona que està actuant d'una manera ràpida en l'amistat, et dirà, vale, i et castigarà. Com et castigaré?
2: Manipulador. Home, manipuladora,
0: narcisista, totalment. Com et castigaré? Et deixaré aquesta gran amiga que teníem una amistat estratosfèrica fora de lo comú 2 dies en silenci. Que no sé res de tu. No t'he volgut molestar, no tenies un dinar familiar? No t'he volgut molestar ja, però teníem plans el dilluns per anar al cine. Ah, bueno, jo estava disposada que si no volies, llavors tu ja li estàs demanant. No, ja estàs reparant el dany que li has fet. Això ja genera un malestar. Com es torni a repetir, aquesta amiga desapareixerà i et farà el ghosting. I aquí és on tu cauràs en picat amb una depressió.
2: Arantxa, quina és la primera bandera vermella en aquest friend bombing? És a dir, missatges constants, les confidències massa ràpides o la sensació que ja li deus alguna cosa a aquella persona?
0: Bé, primer, que no ets capaç o et costa molt de posar-li límits clars.
2: Ja.
0: Dir-li no, dir-li, bueno, ja anirem quedant, no contestar-li a tots els missatges quan es mostra tan demandant. Aquí ja és un... Ja sabeu com emociono amb els temes, si començo jo aquí a parlar... Perquè, clar, fa molt mal tot això. I a més que es pateix en silenci, més quan es tracta d'un amic o d'una amiga. No poder-li posar límits, no poder aplaçar quan quedeu, no poder-li contestar els whatsapps quan necessitis, no suportar que el deixis en visto i que triguis tant en contestar-li, no correspondre amb confidències quan aquesta persona t'ha confiat aspectes difícils, íntims, traumes de la teva vida. i a més que t'ho diu, que t'ho explica tu, però no a altres persones.
2: Perquè si tu li expliques coses molt teves, molt importants teves, molt secretes, diguéssim, les pot utilitzar després, perquè és un perfil, no?, que normalment, si s'enfada, si se't posa, diguéssim, de cul, ho utilitzaran contra teva, o què?
0: Només per coaccionar-te, fins que marxi, perquè et farà sentir culpable. Home, després de lo que hem compartit, doncs jo pensava que el nostre era una amistat especial. No em posis al mateix nivell que altres amics o altres amigues. El friendbombing exigeix un lloc destacat a la teva vida, no el mateix amic o la mateixa línia que altres amigues, no? Perquè jo no li explico això a altres amics. El que t'he explicat a tu no ho he compartit amb altres persones, i m'imagino que al revés també, no? Que el que tu m'has dit a mi, després del que tu m'has confessat, que jo he estat al teu costat escoltant-te, suportant la teva pena, això no ho has compartit amb altres amics. Per tant, fixeu-vos com es coacciona demanant, exigint atenció i un lligam especial. Si això genera esgotament i ho nota, pot passar llavors que et talli radicalment. No utilitzarà aquesta informació perquè no ets tan important per aquesta persona. Ah. Al final, per què l'ha d'utilitzar? Sí, bueno, doncs, sí. Va servir en aquell moment per crear aquella superbombolla. Però en el moment en què esclati, peti aquella bombolla, passarà una altra relació. Per tu no, perquè tu has establert un vincle emocional intens i et farà molt mal que marxi, però aquesta altra persona crearà un vincle especial amb un altre amic o amiga. I ojo, no sigui un amic o amiga proper a tu, que això encara fa més mal. És a dir, al final, que no et robi un amic, els robamics. Us heu trobat mai amb un robamic?
1: No, però sí que hi ha gent que ho fa. Jo no ho he patit, però sí que és veritat que hi ha gent que ho fa.
2: Sí, ho he vist. De prop, ho he viscut de prop. Sí,
0: jo també ho he viscut de prop.
2: Sí, gent que arriba més tard a la teva vida, que tu li presentes o li introdueixes al teu cercle.
1: Llavors són els seus millors amics, no?
2: I llavors et deixa de parlar a tu i segueix mantenint la relació amb els que tu tenies, amb alguns dels que tu tenies abans, i llavors els hi veus fent la seva vida junts i...
0: I amb exigència, de manera freqüent, no és que mantingui un contacte, no, de sobte, tota la proximitat que tenia cap a tu li dona als teus amics, amb la qual cosa els teus amics ja no estan per tu.
2: No, i te'ls ha posat en contra moltes vegades.
0: I alguna vegada es posa en contra.
1: A mi em sona una cosa semblant, però clar, és que us explicaré. O sigui, jo tenia una amiga molt amiga i va presentar la seva parella del moment, no? I clar, és que ara em diu que sóc jo la roba amics, no? Us explico. I aquesta noia ho van deixar, però aquesta noia abans de deixar-ho ja es va obsessionar una mica, o sigui, era molt tòxica i es va obsessionar bastant i es pensava que fins i tot moltes amigues del noi i que jo mateixa teníem alguna cosa amb la seva parella i es va posar molt tòxica i tal. I jo, amb aquesta persona, que era la meva amiga, ja no m'hi faig, i la seva parella és el meu millor amic i sóc la padrina del seu fill. Vull dir, saps? Però en aquest cas va ser com que la noia es va tornar molt tòxica, com que es va separar molt, ho va passar molt malament, no? I
0: una mica delirant.
1: Sí, exacte.
0: Va fer un deliri paranoic.
1: Va ser una mica deliri, però sí. Va ser així. Bueno. El tema de castigar també el fa la gent, ara em ve, no amb love bombing, però també castigar quan ets amic, quan tu tens un amic i aquest amic ara de cop té parella. I com que la meva millor amiga veu que jo tinc parella, que estic més temps amb la meva parella, la meva millor amiga ara està 2 dies sense parlar-me. Sí. Perquè,
2: ui,
1: no?
2: Saps clàssic, això? Un clàssic.
1: Sí, també és castigar, això. No és un love bombing, perquè una amistat de tota la vida, però com que ara ja no has quedat partint amb mi, has quedat partint amb la teva parella, ja m'enfado. Sí. Això passa molt, també.
0: Aplicar gel, que això és aplicar la llei del gel, congelar la relació durant un temps, durant unes hores, uns dies, provocant-te indiferència. La indiferència és el contrari de l'amor, no és l'odi. És a dir, l'absència d'amor, no tenir amor, és la indiferència, que és el que fa més
1: és
0: mal.
1: És el pitjor,
0: Llavors et castiga amb una falsa indiferència. Falsa perquè és molt estrany que la teva amiga et deixi d'apreciar. Si realment t'aprecia tota la vida, ara que et deixi d'apreciar, no és cert que hagi perdut l'amor cap a tu, però fa veure. És una falsa indiferència per provocar-te una reacció i que no l'abandonis. És a dir, al final el que està manifestant és una por a l'abandó, està desplaçada perquè ara tens un vincle més important, que és la teva parella, i que te n'oblidis del seu vincle. Què fa? Cridant-te l'atenció. Com et crida l'atenció? Amb una falsa indiferència. Funciona, sí, perquè dius, ostres, no, que és la meva amiga, que no la vull perdre. Llavors,

0: vas cap a ella, ei, hola, i dius, ah, mira, ha tornat, sóc important encara per la Maria. Acostuma a funcionar bastant, aquesta falsa indiferència, aquest aplicar gel, congelar aparentment el vincle o trencar-lo, perquè espanta, és una persona important per tu i t'has posat en alerta. Però si ho fa molt, genera esgotament, perquè al final et fa sentir realment el que és, que et coacciona, que t'està fent xantatge emocional. Llavors has de parlar amb aquesta persona i dir-li, mira, si tens por a perdre'm, és el millor és que m'ho diguis. T'has oblidat de mi. Ara que tens nòvio ja no voldràs tenir aquesta amiga. Que t'ho digui, que et confessi la por més interna abans de que utilitzi una estratègia tòxica perquè tu reaccionis i t'apropis a ell. És millor parar-lo.
1: Que bé que ho expliques, Arantxa.
2: Ho explica tot tan bé. Bueno, és impecable. Sí.
0: Bueno, és que jo soc molt amant de les converses complexes. Soc una mica kamikaze.
2: Ho dius sempre i són molt necessàries.
0: Molt necessàries.
2: Les converses complicades, les converses difícils, no? O desagradables, a vegades.
0: Jo us has de confessar alguna cosa molt personal, serà de formació professional, però penso que alguna cosa hi ha més enllà de la psicòloga, de personal meu, que és que valoro molt... no sé si cribo una mica les persones en el meu entorn, si són capaços de sostenir situacions complexes. Allà és on dic que aquesta persona és intel·ligent. Aquesta persona la tindré al meu costat, ho podré comptar amb ella, amb lo fàcil, però això és molt fàcil, i amb lo difícil. Perquè podem sostenir converses difícils, evidentment, sense discussions fortes, sense faltar-nos el respecte. Quan dic sostenir, vull dir d'una manera cívica. D'una manera que la conversa existeixi amb un interès de comprendre l'altre. No amb un interès de portar la raó, sinó en comprendre. Jo això m'agrada molt. M'agrada, m'activa.
2: Estic molt d'acord. M'ha agradat molt com ho ha definit... M'agrada la gent que, i ho veus, jo crec que t'has de fixar en situacions complicades, de gestió complicada del que sigui, com reaccionen, com gestionen tot plegat. Sí. Vol dir que hi ha intel·ligència quan veus que ho fan d'una forma adequada, no?
0: Sí, que no es deixen, tenen un fort control. És cert que, bueno, ja per la meva manera de ser, i també perquè els terapeutes hem de tenir un fort control emocional, ja de base. Però trobar-te una altra persona que no es deixa arrastrar per l'angoixa, sinó que la pot gestionar perquè li importa més no sentir, no connectar amb el perill, sinó connectar amb la necessitat de resolució, jo això ho valoro moltíssim. Exacte. Llavors, amb una amistat, si dius, perdré la Maria, la meva amiga, he deixat de ser important per ella, o això crec, escolta, anar de front i dir-t'ho. I potser es topa amb un... Mira, és que ara no tinc temps per les meves amistats, en general, ja t'està dient, no que hagi de ser important i una persona maca, sinó que no vols posar el teu temps en sociabilitzar, i això és un dret que tens. Ara vull dedicar el meu temps a la feina i no a buscar parella. Em vull casar amb la feina perquè vull fer una punta del meu progrés professional. Tens tot el dret. Ara no vull dedicar el meu temps, que ja l'he dedicat molts anys, a sociabilitzar i a sortir amb els meus amics. Tinc una parella que m'encanta i vull cultivar aquesta relació. Doncs sí, efectivament, no tindré tant temps per tu. La teva amiga té dret a saber aquesta informació, que tu li diguis, però sobretot que ella ho pugui manifestar obertament. No? És una conversa complexa? Sí. Us animo que la tingueu, sí. I si no la sabeu portar, hi ha llibres, hi ha podcasts, hi ha aquest programa. Escolteu-lo i desenvolupeu eines per poder sostenir situacions relacionals complexes sense arribar a recursos tòxics, com aplicar el gel o castigar.
1: Sisplau.
0: I sobretot detectar, detectar amics o amigues que... pretenen fer-te entendre que esteu establint una relació d'amistat autèntica quan no és. La clau, la velocitat.
2: Clar.
0: Tot allò que és ràpid has de sospitar. Una relació que et proposa una intimitat express, rapidíssima, amb un contacte permanent, amb plans seguits, amb confidències íntimes massa prematures, amb un efecte públic exageradíssim. Ostres, t'ha tocat la loteria, però la probabilitat de tocar-te la loteria, Maria, que et pot tocar, però la probabilitat és molt poca. És molt poca. Per tant, no es tracta de ser paranoics, no es tracta de tenir por a conèixer persones, però sí a identificar la diferència entre una forta intensitat, la necessitat d'una dopamina ràpida, això és la intensitat, col·locar-te molt ràpidament amb un vincle intens, i conèixer una persona. Conèixer una persona, el coneixement, la sabidoria, rarament és exprés.

0: porta i després estan les habitacions al fons. Allà poca gent arriba. Llavors, el primer dia que tu portis algú allà i li ensenyis ja la teva habitació més prohibida, per què? Quina necessitat? Què pretén? Pretén una intensitat ràpida, un usari, i tirar, com s'acostuma a dir, ràpida. Ho pots gaudir? Sí, però no ho confonguis amb una relació romàntica ni ho confonguis amb una amistat autèntica, sinó amb un plaer i amb un passatemps divertit d'un dia o d'una nit. Per tant, entrar en les capes de cada persona requereix temps. La velocitat sempre és contrari a un vincle sòlid.
1: Arantxa, ens han ensenyat a detectar banderes vermelles en l'amor, però no en l'amistat?
0: Totalment, totalment. Per això quan et passen aquestes coses et sents tonto o tonta. És més, et diuen, però si només era una amiga, ni que haguessis perdut a un nòvio o una, a un familiar. Se li treu importància.
2: I, llavors, i a més quan és una amiga d'un mes, com deies ara, sí, no? Encara més.
0: Si fa poc que la vas conèixer, quina importància té per tu, ja. Però m'ha atrapat, és com un lladre express. Ha arribat a casa i no s'ha dut una tablet, no. Tota la casa me l'ha buidat. S'ha dut tot el que ha pogut, no? Perquè el buidatge ha estat descomunal. I tot en una nit, no? En 3 hores em van buidar el pis, no? Doncs imagina't, no? En poc temps aquesta persona em va deixar molt tocat, molt tocada. Jo vaig creure en aquest vincle. Li vas donar el que no li he donat a altres persones, el meu temps, la meva dedicació, la meva orella, l'he escoltat i sobretot la sensació de que ell o ella era especial i jo també. I això s'ha perdut ràpidament. Per això aquests dols costen tant de superar. Tornant a aquesta noia que he conegut recentment, m'ho explicava amb vergonya. Dius que fa vergonya explicar-t'ho, perquè a més, Arantxa, que jo sé que tu et dediques a parelles, jo no et parlaré d'una parella. Et parlaré d'una amiga i de veritat que jo no tenia cap interès, no hi havia una relació sensual, eròtica, què va, eh? Però és que m'ha deixat fatal i em fa vergonya explicar que es tracta només d'una amiga. Jo dic, mira, per començar anem a treure el només. Es tracta d'una amiga. I que sàpigues que les relacions, els vincles que es fan amb amistat, no són de tercera categoria. Són tan importants i omplen tant i tenen un lloc tan destacat a la nostra vida com altres vincles, familiars o de parella. Per tant, intentem no minimitzar els efectes d'una amistat. Si amb un amic o amb una amiga de fa temps el perdessis, amb una pèrdua d'una mort, segurament que tothom li donaria el seu lloc. És normal, és petit, la mort d'un amic, no? Però quan es tracta d'un amic que no ha mort, primer de tot, i que fa temps, no fa tant temps, perdó, que el coneixes, aquí tothom li resta importància i tu et sents estúpid o estúpida per estar passant-ho malament. Això és molt injust, agreuja encara més els propis símptomes d'un dol o d'una pèrdua. I a més, i amb això acabo, que venim d'un altre lloc, és a dir, quan coneixes algú que et fa i t'aplica un friend bombing, quina fortuna que tens,
2: clar,
0: que has conegut aquesta persona. O sigui, es valora moltíssim, però quan ho perds, infravaloren el sentiment d'aquella pèrdua. Per tant, en què quedem? En què hem de quedar? Tingues les amistats ràpides i els amors ràpids, que tu vulguis, però no els confonguis amb un vincle sòlid. Aquesta és la clau.
1: Amistats d'Instagram, eh? Amistats de TikTok, ha de ser tot en 15 segons.
2: Sí. Ràpid. Molt important.
0: Quants amics i quants likes. Ja, bueno, ja, està bé que tinguin admiració, però sí, és un vincle sòlid, realment. És amistat o és tàctica? O és estratègia de màrqueting o estratègia emocional?
1: És bestial i espanta una mica com estem construint una estructura social de vincles, fins i tot de feina, de mirada del món, tan hiperlíquida.
0: Sí, sí, tot ràpid, podem saltar, però et quedes com buit.
1: És impressionant.
0: Que és, sí. Ara ens estem trobant amb les conseqüències emocionals d'aquesta forma de vincular-nos, no? Que és molt ràpida, molt de donar-ho tot, molt d'arribar a tot, i quan s'acaba et quedes com buit perquè sents gairebé que t'han estafat emocionalment, sí, no? Perquè has donat el més preciat, no únicament físicament, sinó sobretot psicològicament, que és el teu patrimoni psicològic, no? Cultural i tot el que tens en la teva ment, ho has confiat en una persona i ha durat literalment un estiu. Ara que ve l'estiu ha durat, sí, això, i després next, per l'altra persona et fa sentir que tu no eres important, però tu vas convertir o vas creure que aquella persona tu eres important per ell o per ella, i et deixa absolutament confós, en dubte, i et roba molt

0: molta autoestima i molta seguretat. I hem de pensar, si hem de jugar aquestes noves formes relacionals, pensem en les conseqüències i distingim entre intensitat, torno a dir, i establir vincles sòlids, autèntics, entre persones.
1: No sigueu aquests amics.
2: No sigueu aquests amics.
0: Absolutament. No siguis tòxic.
2: Doncs el friend bombing, que ens recorda que no tota la intensitat és intimitat. A vegades el que sembla connexió és només pressa disfressada d'afecte. I que una amistat sana, com diu l'Arantxa, no t'absorbeix, ni absorbeix, ni t'exigeix demostrar res, et deixa respirar, no? I et deixa créixer i arribar al teu ritme. Aquí està...
0: la clau.
2: Aquí està una amistat de debò.
0: Exactament.
2: Bé, doncs gràcies per tot.
0: Gràcies per la vostra.
2: Una setmana més. Gràcies per la teva amistat a foc lent.
0: A foc lent, clar que sí.
2: A foc lent, com ha de ser. Com ha de ser. T'escoltem... et sentim dissabte a Ràdio Nacional.
0: Sí, sí, allà estaré. Gràcies.
2: Un petó gegant. Arantxa Coca, gràcies. Doncs mira, a la 1:40, jo crec que és perfecte aquest moment per actualitzar on és la conversa social. Tenim tots els virals que necessites conèixer de seguida.
3: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Bé, avui ja està. Aquí ja no hi ha marge d'error, s'acaben les especulacions i comença el futbol de veritat. Arriben els setzens de final del Mundial per Espanya, que s'enfronta a una Àustria que no té res a perdre, Maria.
1: I la selecció arriba invicta, sense haver encaixat cap gol en la fase de grups per primer cop a la història dels Mundials d'Espanya, i amb la sensació que encara guarda una marxa més. No, el joc no sempre ha estat ordenat, no sempre ha estat el que volíem veure, però avui ja no n'hi ha prou només amb controlar el partit. Avui s'ha de rematar la feina i els focus tornen a apuntar cap a l'estrella de l'equip, cap a la Lamine Yamal.

0: té por, es vol trobar en França, diu que per què no, no? El Nico diu, home, som molt bons, i el Lamine diu, escolta, nosaltres també ho som.
1: Fan por. Per mi és l'únic equip que hem vist que realment
0: sí.
1: Ha jugat bé, sobretot el darrer partit. Són uns animals. Si no té el dia Dembélé, el té Mbappé. Si l'Mbappé i el Dembélé no el tenen, Olise, que per mi és el jugador del Mundial, impressionant. Si no, Dué apareix. I Espanya ja ho sap. Alemanya eliminada. Països Baixos eliminats. Bèlgica patint, que va ser un miracle.
0: Ara en parlarem.
1: Brasil patint també en el darrer minut de partit al descompte. Anglaterra
0: no,
1: igual.
0: Però podem ser com França. No ho sabem. Hem de creure, com diu el Lamine.
1: Veurem avui.
0: Porra, va.
1: Àustria, equip de molt disciplinat, defensivament potent. Serà difícil, no serà un partit tampoc fàcil.
0: No.
1: 4-1.
0: Jo 3-1, t'anava a dir.
1: O sigui que un ens ha de caure, no?
0: Jo crec que sí.
1: Sí, 4-1, va.
0: Jo 3-1, vinga.
1: Sí. Tomi. Que, per cert, sabeu que estem repassant aquests dies les cançons que ha triat cada selecció perquè sonin quan marquen els gols. Bé, doncs tenim la playlist sencera d'Espanya.
0: Sí, perquè no només és una cançó.
1: No és només el gol, eh?
0: No és només el gol. El gol és la graciosa.

si marquen molts gols, no sonarà tota l'estona la graciosa, que podria ser. S'ha triat una altra cançó per si cauen més gols, que és un clàssic de la Rosalia.

0: Això que porta la Maria és curiós perquè també a Espanya ha hagut d'escollir la cançó o les cançons que volen que sonin durant l'escalfament. Està sí. tot pensat aquí.
1: Aquí, als Estats Units, ja sabeu que són sí. els reis de l'entreteniment.
0: Està clar, està clar.
1: Doncs durant els escalfaments d'Espanya als estadis del Mundial sonaran diverses cançons, entre elles una de l'Aitana.

0: convidat superestrella per sonar durant l'escalfament i també aquí ja sortim dels artistes espanyols. Fins ara tot havien estat artistes espanyols. Han triat també artistes llatins, com per exemple Luca RK.
1: Aquesta cançó em fa molta gràcia. La Morocha, eh?
0: La Morocha, que també sonarà durant els escalfaments, està sonant durant els escalfaments d'Espanya i, com no podia ser d'una altra manera, una de l'artista del moment, de la casita de Bad Bunny.

0: Fins aquí ens ho podíem esperar?
1: Sí, home.
0: No? Doncs ens ha sorprès, atenció, una cançó que han triat els jugadors d'Espanya perquè soni durant els escalfaments també, que és una cançó de heavy metal.
1: És un tema de The Queen of Stone Age.
0: Exacte, que es diu You think ain't worth it a dollar, but I feel like a millionaire.
1: Haurien de ser totes així, totes. Per,
0: qui creus espantar, que ho ha triat, això?
1: Anava a dir a collonir. Espantar el rival abans del partit.
0: Qui creus que ho ha triat, això? A qui li agrada The Queen of the Stone Age?
1: A veure, deixa'm pensar.

0: Veig Unai Simón.
1: Mira, sí.
0: Ah, sí?
1: Podria ser.
0: No ho saps.
1: No, o sigui, no sabem qui. No sabem qui.
0: O Oyarzábal, Unai Simón i Miquel Merino.
1: Els bascos, eh? Els bascos han triat aquesta cançó.
0: Sí, sí, sí. No veig a Covarsí, escollint.
1: No, jo tampoc. Però és que no veig a Covarsí triant cap de les que hi ha. Jo crec que Covarsí hagués triat, mira, Joan Dausà o Ginestà, no?
0: Ginestà.
1: O Cas Grasses.
0: De tot el món, el que més... Sí, home, sí. Ho veig, ho veig.
1: Pagaria...
0: Per sentir
1: Ginestà a la final del Mundial. Pel que fa al moment del

0: Seguim parlant de música i esport, però en aquest cas canviem a la boxa, perquè ja coneixem els artistes convidats a la velada de l'any 6 de l'Ibai Llanos.
1: Hi ha hagut molta polèmica, també, i sobretot perquè ha tardat molt l'Ibai a anunciar els artistes.
0: Va just, eh?
1: Queda menys d'un mes.
0: 25 de juliol.
1: I ahir va revelar els artistes d'aquesta sisena edició. Ara ho deies, 25 de juliol a la Cartuja de Sevilla, i el cartell no ha deixat indiferent a ningú. Els noms confirmats són Lucho RK i La Pantera. Toca.

sabeu que a la Velada de l'Any hi ha artistes internacionals convidats, que a més la majoria són de països llatins, perquè hi ha gran públic dels països llatinoamericans representant, no?, a la Velada. I seguim amb el reggaeton, un clàssic del reggaeton com és Yandel.

0: del reggaeton, pràcticament,
1: ja,
0: no?
1: Respect.
0: Doncs mira, continuem a Llatinoamèrica, canviem totalment de tema, perquè ja sabem que l'Ibai això ho té, que porta artistes de tots els estils. Doncs Juanes.
2: Adiós le pido que si me muero sea de amor.
1: Juanes, confirmat per la velada de l'any 6, però atenció al següent nom.
0: Catalana.
1: Bomba, bomba, en les actuacions d'aquesta velada.
0: Cap de cartell, Bad Gyal.
1: Bad Gyal.

0: que ho petarà seguríssim molt fort a la Cartuja de Sevilla el proper 25 de juliol a la Velada de l'Any. M'encantaria veure la Batgirl pegar-se amb algú. A tu no? Crec sí. que està fortíssima i crec que ho faria superbé.
1: Jo crec que guanyaria.
0: Jo també ho crec. Amb la Vivi Trix.
1: Vivi Trix
0: es porten fatals. Ah, van, sí, eh? Va haver-hi un vídeo viral d'una polèmica que s'insultaven l'un a l'altre. No, no, brutal. Vivi Trix Batgirl per l'any que ve, sisplau. Si us plau. Les dues catalanes, a més a més. I atenció amb un dels...
1: I què?
0: Un dels altres... Bueno, l'últim artista confirmat per la velada és un que torna després d'una polèmica que va tenir el 2024 i ha estat una decisió que ha generat molt debat a les xarxes perquè va cantar... Va arribar tard, va cantar molt malament... No se'l sentia bé, ho va fer fatal, segons la gent que ho va veure.
1: Anuel.
0: Anuel AA.
1: Anuel AA.

0: realment terrible com va sonar la seva anterior actuació a la velada. Va ser, bueno, fatal. Criticadíssim. Ell va fer un vídeo, recordo, al seu avió ja tornant al seu país criticant a l'Ibai.
1: Sí,
0: que li va dir al personatge este i no sé què, que em van dir no sé quantos, que jo vaig sortir a l'escenari i jo pensava que estava tot bé. Va ser lamentable.
1: Doncs torna a la velada, Noel.
0: Bueno.
1: No sé, poder li deu alguna cosa, no sé. L'Ibai ha anunciat que encara hi haurà més artistes sorpresa que es descobriran el mateix dia de l'esdeveniment, però la velada, com sabem, ja fa temps que va deixar de ser boxa entre creadors de contingut, és gairebé un festival de música entre... combats una mica de boxa. Enguany hi haurà 10 combats, la xifra més alta fins ara. Ha dit l'Ibai que vol donar més pes a la boxa i menys a la música. El més mediàtic serà Illo Juan contra The Gref, ho
0: totalment,
1: vam dir.
0: Totalment, totalment.
1: També, atenció, Plex contra Fernan Flo. Que
0: no, és que jo no sé qui és Fernan Flo.
1: És un creador de contingut youtuber que és del Salvador i que és dels primers del Salvador, Mèxic, Carib.

0: Què passa? Que no podem acabar d'interessar-nos del tot o d'empatitzar amb aquest esdeveniment perquè hi ha una barreja massa gran, jo crec, amb creadors de contingut, youtubers, mig influencers de Llatinoamèrica, que segurament moltes persones no seguim aquí, no?
1: Clar,
0: el Plex sabem qui és perquè és el nòvio de l'Aitana.
1: Sí, l'Ibai també té molt públic llatinoamericà.
0: Ho sé, si ho fa perfecte, però clar,
1: sí.
0: No sé.
1: També tenim a la Rorro, que és espanyola, contra la Sami Rivers, que és mexicana, però molt coneguda també a Espanya,
0: sí,
1: perquè
0: Rivers,
1: està a la Kings League. Té un equip, atenció, perquè aquí sortim dels creadors de continguts, amb Edu Aguirre, periodista espanyol, seguidor del Real Madrid, amic de Cristiano Ronaldo, i Gastón Edul, periodista argentí, amic de Messi i de Julián Álvarez. Tal. I atenció, perquè també ha dit l'Ibai que hi haurà alguns boxejadors que faran entrada amb artistes de nivell. Jo crec que Plex amb Aitana ho podem tenir confirmat, no? No ho sabem, però estaria molt bé.
0: Jo crec que serà 100% entrada de Plex amb l'Aitana.
1: I a més l'Aitana ja va actuar l'any passat, a la velada de l'any, també. Com diem, a 25 de juliol, Cartuja de Sevilla, més de 80.000 espectadors, una nova velada de l'any que ha anat batent rècords d'audiència a Twitch en els últims anys, convertint-se en l'esdeveniment d'internet més seguit del món. Fins a 10 milions de seguidors i de visualitzacions de persones en directe va arribar a tenir l'any passat la velada.
0: És impressionant. Doncs, mira, canviem de tema ràpidament, parlem de videojocs, perquè internet està de dol, o almenys als col·leccionistes.
1: I això és perquè Sony ha anunciat que a partir del gener del 2028 deixarà de fabricar jocs físics nous per la PlayStation.
0: La que s'ha liat,
1: sí.
0: Maria.
1: Sí,
0: grossa,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí. Això vol dir que els nous llançaments només es podran comprar en format digital, o sigui, la PlayStation Store, amb codis de descàrrega o codis de descàrrega venuts a les botigues. Els jocs que surtin abans del 2028 sí que continuaran tenint versió en disc, i és una notícia que, com deies ara, ha encès les xarxes socials. Molts jugadors lamenten que desaparegui el format físic perquè ja no podran deixar un joc a un amic, revendre'l quan aquests jocs ja se'ls hagin passat, o simplement tenir una prestatgeria plena de caixes que els agradava molt col·leccionar i ensenyar, no?
0: Impressionant, eh?
1: T'ha agradat aquest remix, wow, que he fet servir. I internet, què ha passat? Doncs ha fet memes, que és el que més els hi agrada fer, no? Les marques s'han apuntat a la broma i hi ha moltes empreses que han publicat missatges dient que, seguint aquesta tendència que ha agafat Sony, ells també deixaran de vendre productes físics. Una marca molt famosa de pollastre fregit, que segurament ja sabeu quina és, ha dit que a partir d'avui només es podrà consumir pollastre a través del web, que en format físic ja no. Moltes pizzeries també han preguntat...
0: Tothom aprofitant-se de l'onada viral, sí, de tot plegat, perquè hi ha molta gent indignada.
1: Exacte.
0: I sobretot les botigues que venen videojocs i jocs, no?
1: Sí, sí, estan... la botiga Game aquí a Espanya,
0: Game,
1: per exemple.
0: Què passa ara?
1: Ells van dir que estaven totalment en contra d'aquesta mesura, no? També han fet memes pizzeries, moltes altres cadenes de menjar ràpid, han dit que a partir d'ara ja s'hauran de menjar les pizzas a través d'una actualització. Les llibreries diuen que els llibres passaran a ser caixes amb codi QR, no? Sony ha dit que aquesta decisió és perquè prop del 80% dels jocs de PlayStation ja es venen actualment en format digital, així que asseguren que, que només s'estan adaptant als hàbits de consum, que no és una cosa nova, no? Ara, la pregunta que es fan molta gent a les xarxes és que ara, quan ja no funcioni el joc, ja no podran bufar el cartutxo, no? Això que feia la gent, bufar aquest,
0: sí,
1: cartutx quan no anava al joc, doncs això, a partir del 2028, amb PlayStation no es podrà fer. No sé si més marques de videojocs s'apuntaran també a aquesta moda.
0: Diuen que potser hi ha una estratègia ara de la competència per produir encara més en físic, després d'aquesta decisió de Sony, que
1: ja
0: són els reis del format, i potser això obliga alguna empresa a plantejar-se fer més jocs físics i remuntar. Perquè s'està parlant que el tema Xbox... olora a tancament, eh?
1: Sí?
0: La cosa... sí, home, no, això no... No està tirant massa. Ara
1: no
0: mateix
1: sé.
0: És Sony i Nintendo, no? El,
1: sí, Nintendo
0: el mercat,
1: és top, també. No ho sé, jo tinc jocs en físic i tinc jocs digitals. No sé, suposo que també són els hàbits de consum, però sí que és veritat que és molt més fàcil comprar-se un joc en digital que no pas en físic, no?
0: Jo només... Jo la majoria tinc digital. Que jo ja fa anys que no compro un físic. Clar. Ara jo entenc també la gent que vol fer col·lecció.
1: Més romàntic, sí. No? El que deies dels anys 80, de tornar aquí... Doncs bé, al final... I és més fàcil, també. Hi ha moltíssimes ofertes online i veus jocs que valen 1 euro, jocs que valen 3 euros, 5 euros, te'ls agafes així ràpid, no?
0: És veritat.
1: És més fàcil, també. Des de casa dius, mira, em vaig a comprar aquest joc. En canvi, si no has de

0: sortir, mira si el tenen a la botiga i és diferent.
1: Doncs arribarem a les dues, moment per actualitzar la informació i després, zoom, avui parlem de crisi climàtica, però des d'un altre punt de vista, molt enganxat a l'actualitat, perquè avui parlarem de clima i ecoansietat. Molts joves han crescut sentint que el planeta s'acaba, que el futur serà pitjor i que el seu estil de vida és culpable. La consciència climàtica està mobilitzant o està paralitzant, Maria? Perquè, clar, estem educant ciutadans responsables o potser ciutadans angoixats? Ho parlarem amb l'Andreu Escrivà.
0: És un tema que està molt d'actualitat perquè, com deies, doncs cada cop més persones estan pensant que tenen aquesta angoixa pel canvi climàtic, però alhora hi ha també negacionistes del canvi climàtic.
1: Comencen a haver-hi molts, i
0: sí,
1: joves.
0: Sí, sí,
1: no?
0: I joves negacionistes, que va sortir l'altre dia, que cada vegada més joves no creuen en el canvi climàtic. És una barbaritat.
1: Bé, doncs no sé com hauran dormit aquests joves que no creuen les darreres dues setmanes.
0: Sí, exacte.
1: De juny, recordem, més de juny. Bé, informació i seguim al Xavi Fornia de Ràdio 4.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Primeres reaccions a la imputació de la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos en el cas Leire Díez. El govern manté la seva confiança en els investigats, mentre que l'oposició, Laura Hurtado, en demana la dimissió.
2: En un comunicat, el ministre d'Interior, Fernández Grande-Marlaska, assegura que Mercedes González i Manuel Llamas continuaran exercint les seves funcions i col·laboren amb la justícia en tot allò que els sigui requerit. També s'ha pronunciat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Los jueces deciden si una persona va como testigo o va acompañado de un abogado.
2: Des de l'oposició, el secretari general del PP, Miguel Tellado, assegura que la situació és d'extrema gravetat i demana la sortida de la directora general. També ho fan les principals associacions professionals de la Guàrdia Civil, que demanen apartar-la perquè, diuen, no es continuï perjudicant la imatge del cos. González i Llamas hauran de declarar el pròxim 16 de juliol per un presumpte delicte de prevaricació i obstrucció a la justícia en la causa que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez.
0: Gràcies, Laura. I l'advocacia de l'Estat s'ha personat a la peça separada del cas Plus Ultra que investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per un presumpte delicte fiscal i contraband en relació amb les joies trobades al seu despatx. L'objectiu és defensar els interessos d'Hisenda, ja que les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, no constaven a cap declaració de la renda. Càritas Catalunya alerta que el procés de regularització d'immigrants del govern espanyol obrirà, un cop es coneguin les sol·licituds aprovades, un nou període d'incertesa. I és que durant un any les persones que hagin passat el primer tràmit hauran de demostrar que estan treballant, Judit Huerta.
4: I això, diu Càritas, no sempre és fàcil perquè els empresaris es mantenen en l'expectativa de donar feina sense els documents definitius. Durant el pròxim any, les persones admeses han de demostrar que comencen una etapa de formació i troben feina. Salvador Busquets és el president de Càritas a Catalunya.
5: Ha representat el procés de regularització és obrir una porta que pot normalitzar moltes situacions. Però també hi ha unes condicions que continuen sent dures i no s'explica. D'aquí un any hi haurà l'examen final.
4: Càritas ha acompanyat a Catalunya 7.500 persones en el seu procés de regularització i ha fet el tràmit a més de 4.000. I en un altre ordre de coses, l'ONG recorda que les dificultats d'accés a un habitatge digne o al món laboral de retruc fan créixer el sensellerisme. Per això, aquesta serà una nova línia solidària que Càritas potenciarà.
0: I han detingut un veí de Molins de Rei que s'havia atrinxerat a casa d'un familiar armat amb un matxet després de protagonitzar una baralla en un bar. El succés ha tingut lloc als voltants de les 10 del matí al carrer del doctor Barraquer. Segons ha pogut saber Ràdio 4, els Mossos han desplegat un dispositiu amb negociadors i efectius de la ROT davant la negativa de l'home a entregar-se. Els agents han acabat accedint per la força a l'interior del domicili. L'assalt, protagonitzat per les unitats d'ordre públic de la policia catalana, s'ha saldat sense cap persona ferida. L'home, que s'ha resistit a la seva detenció, ha estat traslladat a un centre mèdic on es troba sota custòdia policial. I un altre home ha estat detingut acusat d'estafar una parella vulnerable amb el fals lloguer d'un pis a la

0: població de Golmés, a l'Urgell. Anem a Lleida, Pepa Sant Genís.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys acusat d'estafar una parella vulnerable després de llogar-los fraudulentament un pis a Golmés, al Pla d'Urgell, del qual no n'era el propietari. Segons han informat fonts policials, l'arrestat els hauria cobrat 1.500 euros com a pagament inicial i els hauria promès que els entregaria el contracte quan tornés a cobrar la mensualitat de 500 euros pactada. La investigació es va iniciar diumenge quan la policia va rebre un avís per la possible ocupació d'un pis a la plaça Major de Golmés. Quan els agents van arribar al domicili, van trobar-hi la parella, que es va mostrar sorpresa per la presència policial i va explicar que havia llogat el pis a un home que havien conegut dies abans a Mollerussa. La parella, que té un nadó, va explicar als agents que feia temps que buscaven habitatge i havien fet córrer la veu en diversos establiments de l'entorn de la plaça Sant Jaume de la capital del Pla d'Urgell. Va ser allà on van contactar amb el sospitós, que els va assegurar que disposava d'un pis per llogar a Golmés.
0: Gràcies, Pepa. I estem pendents a aquesta hora d'un incendi forestal a Sant Climenç, a Pinell del Solsonès. Un foc agrícola que ja mobilitza una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat. Els bombers han rebut l'avís a un quart d'una del migdia. Les tasques d'extinció, que segons els bombers evolucionen favorablement, participen 14 dotacions terrestres, 2 helicòpters bombarders, 2 més de comandament i 2 avions de vigilància i atac. A més, pagesos de la zona estan donant suport amb tractors per evitar la progressió del foc pels camps. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Comencem la segona hora de Xavi Fornia a Ràdio 4, quan és dijous 2 de juliol, per si no t'havies assabentat. T'imagines, Maria, llevar-se a les 2 de la tarda, ara mateix encendre Ràdio 4 i dir, escolta, que és dijous.
1: Llevar-se a les 2 de la tarda?
0: Clar, suposo que molta, home, molta gent que treballa de nit.
1: Ah, si treballes de nit,
0: torns
1: sí, clar.
0: Torns de nit, o, en fi, hospitals, sí. Assegurat, tia, en fi, de tot.
1: I dir que bé.
0: I a partir d'ara començarà el meu dia. Complicat, treballar. Aquests torns són molt difícils.
1: Sí. I si els fas cada dia,
0: sí,
1: ja estàs girat. I és complicat, però si ho fas un dia sí, un dia no, una setmana sí, una setmana no, encara és molt pitjor, això.
0: Que sol passar.
1: Sí, per això.
0: Bé, anem a parlar d'un tema molt diferent. Avui parlem de clima i ecoansietat. Durant els darrers 20 anys, la crisi climàtica ha deixat de ser una qüestió científica per convertir-se també en una experiència emocional per tota una generació, Maria, i per això avui al Zoom, aquí a Ràdio 4, volem parlar-ne.
1: I els joves han crescut entre informes del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic que alerten dels riscos d'un escalfament global, onades de calor cada vegada més freqüents i un debat públic dominat sovint per missatges d'urgència.
0: Paral·lelament, la recerca també ha detectat un augment de l'ecoansietat, especialment entre els més joves, sense que això impliqui necessàriament un trastorn clínic. Deixem-ho clar.
1: I el repte és molt gran. Com explicar la gravetat del problema sense transmetre una sensació de que tot està perdut? Estem formant una generació més compromesa amb el planeta o una generació que viu el futur amb més poca esperança? Això és el que ens preguntem.
0: Doncs anem a parlar amb els que més en saben. L'Andreu Escrivà és ambientòleg, doctor en biodiversitat i escriptor. I ja el podem saludar a aquesta hora de la tarda. Molt bona tarda, Andreu.
2: Hola, bon dia, bona estrada. Què tal?
0: Molt bé. Aquí cadascú diu bon dia, migdia, tal. Jo dic sempre tarda, encara que no sé... Jo crec que no és correcte dir tarda, però bé.
2: Com esteu dient, que s'havia llevat ara mateix a les dues, dic. Pues bon dia, també.
0: Bona nit i bon Nadal a molta gent ara mateix, també. Bé, Andreu, clar, a veure, una de les preguntes principals. Estem educant els joves en la responsabilitat ambiental o en la idea que el seu futur està condemnat abans de començar?
2: Bé, jo em penso que estem una mica alliçonant-los mentre nosaltres, perquè jo no em considero ja jove,

0: malauradament, fem una altra cosa distinta del que prediquem, no? Hi ha hagut durant molt de temps aquesta sensació de que la gent més jove ja arribaria per a, bueno, pues per a d'alguna forma endreçar tot el desastre que havíem generat els més majors, i jo crec que el que han rebut és una mena de culpa, una mena de dir, bueno, això serà el vostre problema d'aquí a 20-30 anys, però nosaltres continuem actuant, no? Com si tot allò que els contem dia rere dia pues no anara amb nosaltres. I, de fet, es reflecteix en aquestes enquestes que estàveu parlant d'adès, en les quals es veu que n'hi ha una meitat, més o menys, dels joves que pensen que està tot perdut, i l'altra part es pensa que, bueno, que alguna cosa trobaran, que algú ho solucionarà, i, per tant, continuen sense trobar aquesta espurna per a activar-se, no? Jo crec que no estem educant adequadament a la gent més jove, jo crec que és evident que alguna cosa està fallant, però perquè tampoc estem educant adequadament als adults.
1: A més, també vam llegir fa molt poques setmanes, d'altra banda, que ens va preocupar molt una dada que ens deia que queia la preocupació per segons quins joves pel canvi climàtic. I els experts deien que el pes d'altres preocupacions, com l'habitatge, l'economia i també, evidentment, la desinformació que veiem cada dia, la sensació d'impotència davant la crisi climàtica, el que parlàvem ara, tot això fa que alguns joves, en contraposició del que estava passant, d'aquesta consciència climàtica, caigui bastant la preocupació. És perquè estan espantats i aquesta, sobretot aquesta impotència, no?, de que ja no poden fer res.
0: Sí, jo crec que aquí hi ha distintes causes que conflueixen, no? N'hi havia una espenta molt forta a 2017, 2018, 2019 amb les mobilitzacions dels joves. Això cau, s'atura amb la Covid, evidentment, amb la pandèmia. I després, el que hi ha recerca psicològica molt interessant al respecte, que diu que no hi ha, diríem, una saturació de preocupacions, com es pensava, és a dir, que no podem estar preocupats per tots alhora, sinó que n'hi ha una saturació, diríem, en el sentit de que no tenim l'atenció on caldria atendre-la, no? És a dir, que sí que estem preocupats, però no tenim espai per a preocupar-nos, en part perquè per a tindre espai cal tindre una vivenda, cal tindre treball, cal tindre un horitzó de vida digna. No és només qüestió de salvar el planeta en abstracte, sinó d'arribar al final de mes o de poder traçar una miqueta el que voldries que fora el futur de la teua vida, no? Amb la qual, evidentment, si estem parlant d'una qüestió més abstracta, com el canvi climàtic, com escenaris d'aquí a 20, 30, 40 anys vista, 2100, això sembla com molt intangible front a una qüestió tan directa com no tinc com viure, no tinc per a pagar la calefacció o l'aire condicionat, no tinc treball o no puc estudiar el lloc que em voldria estudiar, pues, perquè tampoc em puc pagar el màster, no? Jo crec que el problema està en que s'estan superposant una sèrie de crisis i que al final sí que és de veres que hi ha una connexió molt forta, perquè la lluita ecologista és una lluita per unes condicions dignes de vida, no per uns estils de vida, sinó per unes condicions dignes i per al benestar de la majoria, però no s'està visibilitzant perquè les urgències són tan greus en aquests moments, sobretot pel que respecta a la vivenda, que no hi ha forma realment de compatibilitzar-ho en un discurs complex, perquè anem a discursos cada vegada més senzills, a frases de 10 segons en TikTok, i costa molt transmetre el tema. I vos dic una cosa, a nivell tots aquests estudis, a nivell, diríem, sociològic, es poden llegir, n'hi ha moltes dades, n'hi ha milers de persones, però a nivell personal també es veu, quan com jo, va a un institut, va a una escola, parla en una associació de joves, es veu clarament com aquesta preocupació està disminuint i com l'està ocupant altres qüestions.
2: Quin error cometem més sovint? Minimitzar el problema del canvi climàtic o exagerar-lo fins al punt de provocar desesperança?
0: Bueno, jo et diria que és com anar per una muntanya, no? Una d'aquelles muntanyes, anem al Pirineu i tens una muntanya que a banda i banda et cau un penya-segat. Pues comunicar la crisi climàtica és més o menys això, és a dir, és tractar de caminar per una senda estretíssima en la qual hem de transmetre el sentit d'urgència, d'importància, del moment clau i decisiu en el qual estem, però a la vegada no podem transmetre desesperança en el sentit d'estar tot perdut, perquè si està tot perdut, escolta, ens creuem de braços i ja està, no? I deixem estar. Llavors, la qüestió fonamental, per a mi, n'hi ha dues o tres qüestions fonamentals. La primera és transmetre que tot s'ha de fer en col·lectiu. Llevar-nos del cap aquesta idea de les accions individuals, que totes sumen, d'acord, però només l'acció col·lectiva transforma. I a més, si fracassem, és millor fracassar en conjunt perquè podrem donar-nos ànims, i si aconseguim alguna fita, també

0: una millor fer-ho amb més gent, perquè celebrarem més, no? Llavors, fer-ho sempre amb una xarxa darrere de persones. Després, entendre que l'esperança no és optimisme. És a dir, l'optimisme és pensar que tot sortirà bé perquè sí. No, no. El que cal fer és tindre esperança i treballar-se-la. L'esperança no és gratuïta, l'esperança costa cada dia de treballar-se-la i n'hi haurà dies que haurem d'acceptar que serà difícil tindre esperança. N'hi haurà dies dolents, hi haurà dies en els quals no veurem cap sortida, però aquests dies passaran i caldrà continuar treballant perquè n'hi ha moltíssima gent al món fent les coses bé. I després, tractar de dibuixar futurs esperançadors. El que no podem esperar és que només dibuixant la catàstrofe futura la gent voldrà fugir. És clar que ningú vol anar cap a la catàstrofe, però la qüestió és cap on anem, cap on tirem a córrer. Pues, bueno, caldrà començar a dibuixar imaginaris desitjables de vida bona, d'unes ciutats distintes, caldrà començar a pensar en utopies i no només en distopies, i caldrà pensar amb imaginació. Per què el futur ha d'estar tancat? Per què ha de ser el que diguen els escenaris o perquè ha de ser una simple continuació del present? No, no, volem imaginar el futur i jo crec que ahir la gent més jove té una tasca per davant, que és ser capaços de recuperar una imaginació que crec que com a societat hem perdut els darrers anys.
1: Perquè és perillós adaptar-se o pensar en modo adaptació, en aquest cas? S'està parlant molt ara d'això, de dir, bueno, això ja està, ja ha passat, ja ha arribat el canvi climàtic, no podem fer res, ara ens hem d'adaptar per viure en un món més calent i on el canvi més calent, estic parlant de temperatures, que m'està mirant el Jaume Tudela des del control, sí, és veritat que també si entres a vegades a Instagram o a Spotify també està més calent. Jo parlo de temperatura.
0: De temperatura. Fa una mica de ràbia, la veritat, perquè clar, això portem 30, 40, 50 anys dient-ho, jo porto 15, però n'hi ha moltíssima gent abans que porta moltíssim temps, no? I dius, home, ara sí, ara adaptar-se sí, no? Quan ja veus que és irreversible. Bé, el cas és que l'adaptació és impepinable, disculpeu-me l'expressió, però no n'hi ha una altra que adaptar-se. Jo visc a València, vaig molt per Catalunya també, vull dir, jo crec que els països mediterranis hem d'entendre que l'adaptació és, vaja, absolutament ineludible. També en altres països, de fet jo tenia un viatge a Alemanya que l'he cancel·lat per una onada de calor, qui m'havia de dir a mi que havia de cancel·lar un viatge en juny a Berlín per una onada de calor, amb la qual cosa això està per a quedar-se a tot el món i a tot arreu, i s'hem d'adaptar perquè les nostres ciutats estan pensades per a un clima que ja no existeix, els nostres cultius també estan pensats per a un clima que ja no existeix, els nostres ecosistemes s'han desenvolupat en un clima que ja no existeix i, per tant, cal adaptar tota la realitat socioeconòmica, territorial, urbanística, però això el que no ha de fer és, d'alguna forma, induir-nos a deixar de fer esforços en la mitigació. N'hi ha moltíssim camí encara que recorrer en la mitigació i n'hi ha coses a les quals no ens podrem adaptar. Si la llei del mar puja mig metre, ens podem adaptar. Si puja 3, no. Si puja 3 és tirar endarrere moltíssimes ciutats i pobles i infraestructura costanera. Això a Catalunya ho sabeu molt bé. Però cal continuar fent les dues coses. No són excloents, però efectivament, tal com dius, n'hi ha una sensació de dir, bueno, com això ja no es pot aturar, doncs anem a adaptar-se i ja està. No, no, no. Ens podem adaptar a l'escalfament que tenim ara, o un escalfament de 1,8 graus, o fins i tot de 2. No ens podem adaptar a un escalfament de 3 graus. No n'hi ha forma. Amb la qual és més imprescindible que mai fer tots els esforços per a mitigar, per a continuar disminuint les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'escalfament global, i a la vegada adaptar-nos, però també per una qüestió ja no només climàtica, sinó perquè tindrem més verd, més zones per a jugar en les ciutats, menys espai per als cotxes i més per a les persones. Jo crec que és positiu per fer. No fa falta que vingui el canvi climàtic a dir-nos-ho.
1: Sí, sí.
2: Les xarxes socials, no sé si encara amplifiquen més aquesta consciència que tenen els joves o que tenen molts joves, perquè sí que és veritat que hi ha molts creadors de contingut, molts influencers que promouen la vida vegana, la vida molt més conscient amb el medi ambient, però si això no, també, o altres creadors de contingut van més cap al catastrofisme, perquè sí que estem veient les dues coses a les xarxes.
0: Sí, de fet, a veure, exemples positius hi ha, hi ha uns quants, hi ha un bon grapat de persones que fins i tot diria que et poden agradar més o menys com comuniquen. A mi hi ha gent que no m'agrada, però que comunica el missatge adequat i jo entenc que això arribarà a una audiència per a la qual és important, amb la qual fantàstic, totes les veus són necessàries. Però sí que és de veres que més que els negacionistes, que també tenen un pes important, el que ja és molt de retardista, és a dir, gent que no ho nega però diu que no espera tant, que alguna cosa trobarem, que estem exagerant, no?

0: calentòlegs, ens diuen moltes vegades, a la gent que parlem de canvi climàtic. I,
1: calentòlegs? I
0: sí, calentòlegs, bueno, calentòlegs en català.
2: Sí, calentòlegs.
0: No ho han dit encara, però calentòlegs sí que ho han dit. Que jo, en fi, jo entenc una altra cosa per calentòlegs.
2: Sí, sí, jo també. Sí, que havia sentit calentòrres, dic, home, no sé si...
3: Ah, també,
2: saps? També.
0: També, també.
2: També, també.
0: I després, però el que sí que em preocupa de les xarxes socials particularment, i és possible que jo tingui una visió esbiaixada, ho admet, però sí. El que sí que em preocupa és que hi ha un discurs molt gran sobre una certa nostàlgia reaccionària, sobre una meritocràcia que no és tal, sobre una... Al final, la lluita contra el canvi climàtic també va de condicions de vida, de redistribució, de viure millor per a tots, i si estem dient que cal fer-se ric molt ràpid i cal invertir molt ràpid i cal promocionar tota aquesta economia digital que realment és una bombolla, xoca molt. Llavors, jo, a nivell personal, per això dic que puc estar esbiaixat, però a nivell personal, les resistències que més m'he trobat quan he parlat amb gent jove no ha estat tant per una qüestió de negacionistes com per una qüestió de que rebutgen allò que implica la lluita contra el canvi climàtic. És a dir, pues, aquestes polítiques verdes de redistribució, de benestar per a la majoria, de serveis públics, etc etc. I això em preocupa molt, no només per la qüestió climàtica, evidentment.
2: Bé, també jo crec que hem avançat molt. La mobilitat elèctrica, per exemple, jo crec que és un gran camí, no? Sobretot a les grans ciutats. En fi... Ja continuarem tractant el tema. Si et sembla bé, Andreu, ha estat un plaer escoltar-te. Andreu Escrivà, ambientòleg, doctor en biodiversitat i escriptor. Gràcies per ser-hi avui aquí, eh?
0: Gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada molt gran. Doncs bé, sí, és que és un problema. I realment és tan d'actualitat ara mateix. Està tan d'actualitat aquesta ecoansietat, especialment entre els més joves. I després el que deia la Maria, d'altres sí que és veritat que estan començant a ser superescèptics. Quan sembla més real, no? I sembla que ja ho estem patint de veritat. Bé, les 2:20, Maria, més mundial. Canviem de tema radicalment.
3: Sí, hem de repassar els partits que hi ha avui i hem de parlar dels que va haver-hi ahir, no? Let's go!
2: Anglaterra 2, República Democràtica del Congo 1.
3: I quan els anglesos guanyen, què canten? Oasis.

0: God save the Kane. Mare meva, Harry Kane, quin jugador. I, bé, ara ho explicaràs, però Anthony Gordon, molt bé, en 10 minuts, eh?
1: I qui potser pensava que Anglaterra tindria una tarda tranquil·la s'equivocava, eh?
0: No, d'infart, estaven
1: perquè,
0: fora.
1: Totalment, el Congo va sorprendre tothom avançant-se ben aviat i va fer saltar totes les alarmes entre els anglesos. Anglaterra dominava, generava ocasions, però semblava que no acabava d'arribar al gol. I quan el temps començava a jugar en contra, va aparèixer, com deies tu ara, Harry Kane. Va empatar el partit amb un cop de cap, amb un passe meravellós d'Anthony Gordon.
0: És mig gol.
1: Sí, sí, totalment.
0: L'assistència d'Anthony Gordon, que va sortir des de la banqueta, va jugar 10 minuts, ho va canviar tot.
1: Totalment. Hem de fitxar a Harry Kane, ho sento, eh?
0: Passava que anaves a dir, hem de fitxar aquest Anthony Gordon.
1: Home,
0: ja el tenim
1: Harry
0: fitxat.
1: Harry Kane, ho vam veure ahir.
0: Però si no vol sortir del Bayern, jo crec que està encantat.
1: Olisi tampoc, i li fotran 220 milions, diuen, i se n'anirà. Està encantat. Barcelona li agradarà més. I a més amb el seu amic Gordon allà, jo estic a favor. Adéu, Julián Álvarez.
0: Home, dic una cosa, Harry Kane sí que seria un fitxatge Gordon, eh?
1: Totalment.
0: Del Gordon del verano.
1: I després, quan semblava que arribaven a la pròrroga els anglesos contra el Congo, doncs va tornar a aparèixer Kane amb un golaç des de fora de l'àrea.
0: Una altra assistència de Gordon,
1: sí,
0: dues va fer.
1: Exacte, que els va classificar i que van fer que cantessin aquest Wonderwall que ja s'ha convertit doncs, en tradició, no?, quan guanya Anglaterra.
0: I si el partit d'Anglaterra va ser emocionant, el de Bèlgica i Senegal va ser una bogeria, Maria.
1: Totalment, perquè el Senegal dominava, guanyava 2-0, quan faltaven només uns minuts per acabar, tot semblava sentenciat, però Bèlgica va reaccionar de manera espectacular, Lukaku va marcar el primer gol i Tielemans va empatar, el partit se'n va anar a la pròrroga. I jo, de fet, estava mirant aquest partit, estava al llit, de fet, ja, no? I vaig dir, mira, a veure quin minut estan, i vaig veure que estaven al 120. I vaig dir, espera, t'ho poso, perquè veuré
0: penals.
1: La tanda de penals, no? Almenys veuré la tanda de penals des del mòbil, no? I quina sorpresa la meva quan vaig veure que al minut 125 estaven revisant un penal al VAR. I, efectivament, era penal a favor de Bèlgica. I va haver-hi un moment una mica confús en el moment de tirar el penal, perquè semblava que li havien donat un cop de colze a un jugador al Senegal.
0: Ah, sí?
1: Sí, va, si ho busques ja veuràs. A més, els comentaristes del partit van començar a dir que potser estava fent algun tipus de ritual vodú, de resar en el punt de penal, i no, només és que semblava que li havien donat un cop de colze. Van fer creure que el penal el tiraria Lukaku perquè anessin a desconcentrar-lo amb ell, i finalment el va tirar Tielemans, que doncs no va fallar, va completar una remuntada increïble. Atenció, rival d'Espanya a Bèlgica contra Estats Units, que ara en parlarem d'Estats Units,
0: sí,
1: serà
0: el
1: rival d'Espanya a quarts, el que surti de Bèlgica a Estats Units.
0: Estats Units, sí. Juri Tielemans, que era el típic que tu, al modo carrera del FIFA, fa 6 anys, et sortia amb 17 o 18 anys com un dels tios amb més potencials del món i que li ha costat arribar a un club de primer nivell mundial i fer una bona temporada. No, però té molta qualitat.
1: I atenció, perquè Àfrica tenia 5 seleccions a setzents, 5 seleccions africanes a setzents de final i només n'ha passat una a vuitens, que és el Marroc. República Democràtica del Congo, que va caure contra Anglaterra, Senegal, que va caure contra Bèlgica, Sud-àfrica, que també va caure, i Costa d'Ivori, s'han quedat en aquesta fase, no han passat.
0: I els hi falta encara aquest passet endavant. Sí, però bé, Marroc pinta molt bé i veurem què passa. Però ahir també es va jugar l'estat, el USA i Bòsnia, Estats Units, Bòsnia, 2-0 pels americans.
1: M'ha semblat molt adequat posar Village People, ja que hi va morir un dels membres de la banda, els de Nova York, no?
0: Molt adequat.
1: Sí, els Estats Units, que van guanyar 2-0 contra Bòsnia-Herzegovina, continuen fent camí. Després d'una primera part molt igualada, van fer un pas endavant al segon temps, van trobar els espais amb un gol de Balogun. Tot es va complicar una mica quan el mateix davanter va ser expulsat al minut 64-65.
0: No, canvia tot.
1: Sí, van jugar amb 10, però fins i tot amb un jugador menys van sentenciar el partit amb un gran llançament de falta de Malik Tillman, a falta directa, victòria dels Estats Units, que ja esperen a Bèlgica els vuitens, com dic, i que el que surti d'aquest Estats Units-Bèlgica serà el rival d'Espanya a quarts de final. Oh,
0: No sé, veig bé als Estats Units, veig molt fluixet a Bèlgica. Ja vam veure que es va classificar ahir per un miracle. Sí, sí, això sí. Va ser el minut 86, anaven perdent 0-2. Va ser...
1: I a la pròrroga...
0: L'efecte Lukaku.
1: Anaven als penals, penals. Sí, sí. Que també et dic, penals, no m'agradaria tenir una tanda de penals contra Courtois. No m'agradaria.
0: Ara, no sé si Courtois és especialista en penals, perquè jo, el meu cap, és el millor porter del món i segurament de la història...
1: És molt bo.
0: Parant i llançant-se, i... però en penals no ho sé. A veure...
1: Què tenim avui?
0: Sí, a les 9 de la nit, què passa? Home, juga a Espanya. La Roja, que debuta als 700 de final davant una Àustria molt intensa, el que deia en Maria.
1: I el que guanyi d'Espanya-Àustria, esperem que sigui Espanya, es veurà les cares contra el que guanyi del proper partit, que és a les 11 de la nit, Portugal-Croàcia.
0: O sigui que ens toca o Portugal o Croàcia.
1: Efectivament.
0: I ja després, en tot cas, o Estats Units o Bèlgica s'hi avancen, no?
1: Efectivament. O Estats Units o Bèlgica.
0: Portugal o Croàcia. Home, m'estimo més per Croàcia.
1: No ho tinc tan clar, jo, de què passi Portugal.
0: No, jo tampoc,
1: No ho tinc gens clar.
0: Estan jugant a res. En fi, i a més, com ha de jugar aquest senyor... que per mi ja no està per no, competir a primer nivell, però ha de jugar perquè sí, doncs bé.
1: Es pensen que és com Messi, no. Ho sento molt.
0: Home, no. I a més s'enfada amb els companys. Sí. Jo crec que el vestuari hi ha una mica de...
1: És molt gran, ja, que deixi pas rotllo. Els següents, no?
0: En fi. 11 de la nit has dit Portugal-Croàcia. Rival, possible rival d'Espanya, vuitens. I després a les 3 de la matinada, jo crec que ens hem de posar l'alarma totes i tots, perquè igual aquest partit és...
1: Suïssa-Algèria. Sisplau.
0: Perfecte.
1: A les 3 de la matinada...
0: Suïssa-Algèria. Si tornes de festa, o vols marxar una mica abans, un Suïssa-Algèria que sempre entra bé.
1: Meravellós.
0: Molt bé.
1: A les 9 de la nit, tothom a tope, i després a les 11, Portugal és una mica tard, però jo crec que ja empalmarem i veurem Espanya, i després Portugal per veure si ens enfrontem o contra Portugal o contra Croàcia, no ho sé.
0: Qui sap, maybe. Ara arriba l'edició migdia amb totes les companyes, els companys dels serveis informatius, amb l'Eva Albiol al capdavant. I després seguirem aquí a Ràdio 4, al Xavi Fornia, amb coses que crec que t'agradaran, perquè...

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. Després de mesos de negociacions, vetos, marxes enrere i moltes hores de despatx, el govern de Salvador Illa ja té els números a la butxaca. Catalunya tindrà pressupostos per primera vegada des de l'any 2023. És la llei més important de qualsevol govern, gairebé 50.000 milions d'euros que marcaran on aniran els diners dels catalans. Més recursos per a la salut, l'educació, els serveis socials i també per a l'habitatge, la gran moneda de canvi de l'acord amb els seus socis Esquerra i Comuns. Escoltem en aquest ordre Esther Capella i Jessica Calviac.
2: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
3: President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
0: Junts, el PP, la CUP, Vox i Aliança Catalana han votat en contra, mentre uns els veuen com el motor que necessitava el país, aquests altres els pillen d'uns comptes sense ambició o amb massa impostos. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha demanat un canvi de rumb.
4: Si vostès rectifiquen i fan el canvi de rumb, ens hi trobarem. Si no, tots tranquils, que Junts per Catalunya estarà en disposició a la propera legislatura de rellevar-los en el govern i liderar el procés que necessita aquest país.
0: Però per al president Salvador Illa és molt més que un pressupost, és una prova superada.
5: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
0: Per tant, un baló d'oxigen que reforça el govern just quan la legislatura arriba a l'Equador i probablement també els últims comptes abans que el calendari electoral torni a posar la política en mode campanya. Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Herbert Vacas a control central. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la P7 hi ha un creu obert per circular a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha volcat i que ja han estat retirats. Ara s'estan fent tasques de neteja a la via. Hi ha retencions des de Banyeres del Penedès. A més, hi ha cua a la Nacional 340 a l'Arbós i del Vendrell a Creixell i a l'AP2 de Santa Oliva, a la Bisbal del Penedès i a Vilarrodona en sentit Lleida. A la C32 hi ha retencions al Vendrell en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Lió a Valls. Torna a la P7 i intensitat a Montornès del Vallès en sentit sud i lentitud i aturades a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A l'autovia 2 i intensitat a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un accident que ja no talla cap carril i també hi ha cua al Bruc en sentit Lleida per obres. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud per un vehicle avariat que talla un carril d'entrada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha cua a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre Esplugues i Horta en sentit Besòs i el Ronda Litoral i retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I la previsió del temps des de l'AEMET, Juan Carlos Piña.
7: Avui a Catalunya temps estable en general, excepte el vessant nord del Pirineu, on tenim alguns núvols baixos que podrien deixar alguna precipitació dèbil i dispersa.

0: Un verd dels primers comptes de la legislatura i els primers que s'aproven a la Generalitat des del 2023. Tot amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Així que marxem cap a la Cambra Catalana. Elena García, bona tarda.
1: Nova etapa. Bona tarda. Amb els pressupostos a la butxaca i Illa apuntant a la legislatura i els de Junqueras i el Albiach la pressió al govern pels acords. L'executiu afirma una majoria útil. Esquerra alerta Illa que ja no té excuses pel finançament i els Comuns per limitar la compra de pisos per especular. Romero, Capella i Albiach.
2: No hauria estat possible si no hagués estat per la capacitat de diàleg, de negociació i d'acord.
3: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
4: Parar els peus als fons Voltor.
5: És la clau de volta d'aquest legislatura.
1: Junts i PP condemnen el fracàs al model d'Illa i pugnen per l'alternativa. Castellà i Fernández.
6: Governar no és resistir. I vostès crec que resisteixen més que no governen.
7: Catalunya necessita passar pàgina del socialisme que ha assumit bona part de les receptes del nacionalisme.
1: També Vox, la CUP i Aliança, Garriga, Vega i Soberana.
8: Estamos asistiendo a un nuevo fracaso de su gobierno.
9: Aquests pressupostos són com una peridolenta de diumenge a la tarda.
10: És la seva supervivència política.
1: El president tanca un dels principals reptes per remuntar mesos de desgast del govern i emancipar l'agenda davant del nou cicle electoral, amb permís de la crisi educativa i de les turbulències de Sánchez.
0: Bé, doncs, els pressupostos mobilitzaran prop de 49.200 milions d'euros, amb 3 de cada 4 euros destinats a polítiques socials i donen estabilitat al govern per encarar la segona meitat del mandat. Seguim al Parlament. Lorena Enns, bona tarda.
11: Bona tarda. Es tracta d'uns pressupostos un 22% superiors als de Pere Aragonès. El president Illa assegura que es tracta dels comptes més expansius que ha aprovat mai Catalunya.
12: Aquest acord a Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política.
11: El govern destina 9.100 milions més que els encara vigents per polítiques públiques. El 75% del total anirà destinat a reforçar l'estat del benestar. La consellera d'Economia, Alice Romero, assegura que són una declaració de confiança.
13: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
11: Un segell que també li pertany als socis que ho han fet possible, 2.500 milions destinats a habitatge, inversions per rehabilitar barris i pobles, l'àmbit ferroviari, Valallengua i també inversions en l'àmbit digital.
0: El jutge del cas Leire Díez imputa la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt un operatiu del cos per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. El govern manté la seva confiança en els investigats, mentre que l'oposició en demana la dimissió a Laura Hurtado.
14: La citació serà el pròxim 16 de juliol i Mercedes González i Manuel Llamas hauran de declarar en relació amb les presumptes maniobres de l'exmilitant Leire Díez per aconseguir que s'investigués de l'UCO per possibles filtracions que afecten el govern i per suposades pressions als agents que les investiguen. El jutge ha adoptat aquesta decisió després de la petició de la Fiscalia Anticorrupció i de l'acusació popular liderada pel PP. Des del govern, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que els imputats continuaran exercint les seves funcions. També s'ha pronunciat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
15: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Los jueces deciden si una persona va como testigo o va acompañado de un abogado.
14: D'altra banda, l'oposició exigeix dimissions. Cuca Gamarra, vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, en un videocomunicat.
16: Exigimos la dimisión inmediata de ambos, porque están siendo investigados por haber presuntamente colaborado en una operación dirigida a obstaculizar investigaciones judiciales y policiales.
14: Les principals associacions professionals de la Guàrdia Civil també demanen el cessament de la directora general.
0: Dues qüestions judicials més al nostre país. L'advocacia de l'Estat s'ha personat en la investigació a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero pel cas de les joies trobades al seu despatx, valorada amb més d'un milió d'euros i no declarades a Hisenda. La causa investiga un presumpte delicte fiscal i de contraband. L'entorn de Zapatero assegura que les joies provenen d'una herència i també de regals. I d'altra banda, la justícia ha arxivat provisionalment la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, investigat per la difusió de la identitat de dos periodistes del País. La jutgessa considera que no hi ha proves que les dades procedissin d'una filtració policial ni que fossin informació reservada. La resolució no és ferma i el PSOE ja ha anunciat que la recorrerà. I una altra notícia que acabem de conèixer. El Tribunal d'Apel·lació de París absol la Terra Josu Ternera en l'últim judici que tenia pendent a França. Una resolució que pot ser clau per obrir la porta al seu lliurament a Espanya en els pròxims mesos. Sergi Bassoles.
17: Sí, doncs ara restem pendents de conèixer amb exactitud el

0: Contingut de la sentència que absol l'històric dirigent de la banda terrorista. Josu Ternera va ser jutjat l'abril passat a França per pertinença a banda armada entre el 2002 i el 2005. Durant el judici, la Terra va reconèixer la seva responsabilitat com a membre de la banda terrorista i fins i tot va justificar la lluita armada argumentant que el govern espanyol no va voler negociar. La fiscalia francesa va demanar per ell 5 anys de presó, però sense l'obligació de complir-los, tret que reincidís, i la pena de no trepitjar territori francès, una possible expulsió de França que la defensa de l'exdirigent d'ETA va anticipar que recorreria, argumentant que Ternera, de 75 anys, tenia la seva vida al País Basc francès des del 2002. Ara, però, aquesta absolució obre la porta al seu lliurament a les autoritats judicials espanyoles, després que la justícia gala fallés a favor de la seva entrega el passat mes de juny. L'Audiència Nacional el reclama, recordem, per poder jutjar-lo per dues causes que encara té obertes. L'atemptat del 87 contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa, que es va saldar amb 11 assassinats i 88 ferits, i el suposat finançament de la banda terrorista ETA a través de les Errico Tavernes.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
2: En 5 minuts arribarem a 3:15. La regularització extraordinària de migrants avança a bon ritme. Gairebé 1.175.000 persones ja han sol·licitat l'acollida i més de 600.000 expedients han estat admesos a tràmit. Catalunya encapçala les peticions amb prop de 275.000 sol·licituds. Marga Esparza.
3: Elma Sáez, ministra d'Inclusió i Migracions, diu que aquesta xifra mostra la necessitat de fer la regularització.
4: Porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
3: Catalunya és la comunitat autònoma on s'han presentat més sol·licituds. El 83% s'han fet de forma telemàtica. El país d'origen amb més sol·licitants és Colòmbia, seguit de Marroc, Veneçuela i Perú. Borja Suárez, secretari d'Estat de Seguretat Social, assegura que aquest procés enforteix el mercat laboral.
5: Todo este proceso de regularización va a suponer, como supuso en su momento en el proceso de regularización del año 2005, una inyección de nuevos empleos y desde ese punto de vista un fortalecimiento de nuestro mercado de trabajo.
3: En aquesta regularització extraordinària podien presentar la seva sol·licitud totes les persones que estiguessin vivint a Espanya en situació administrativa irregular des d'abans de l'1 de gener i que ja visquessin aquí des d'almenys 5 mesos, sempre que no tinguessin antecedents penals.
2: Bé, doncs, sobre el mercat laboral, la Seguretat Social ha superat els 22,4 milions d'afiliats després de sumar 128.500 persones al mes de juny, mentre que l'atur ha caigut en 28.700 persones i se situa per sota dels 2,3 milions per primera vegada en 18 anys, Toni Conde.
6: L'impuls del comerç i l'hostaleria, amb 76.000 nous ocupats per la campanya d'estiu, han fet que la Seguretat Social superi per primera vegada els 22,4 milions d'afiliats. El procés de regularització de migrants també ha tingut un impacte amb 86.600 cotitzants estrangers més que el mes anterior. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
7: Se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra, por lo tanto, aportación positiva a nuestra economía y también a nuestras arcas públicas, puesto que este aumento de la afiliación supondrá también mayores cotizaciones y, por lo tanto, mayor capacidad de sufragar los servicios públicos para nuestro país.
6: Els sindicats, Comissions Obreres i UGT celebren les bones xifres d'afiliació, però alerten de les xifres d'atur massa altes i amb molts aturats de llarga durada. La patronal COE també ha lamentat la persistència d'un atur per sobre del 10%. A Catalunya, l'ocupació ha superat per primera vegada els 4 milions d'afiliats i l'atur s'ha reduït lleugerament en quasi 500 persones.
2: Veneçuela viu avui el primer dels 7 dies de dol oficial per les víctimes del doble terratrèmol que fa just una setmana va sacsejar la zona centre del nord del país. Segons les últimes dades oficials, hi ha gairebé 2.300 morts, 27 d'ells espanyols. Quan la probabilitat de trobar algú en vida ja és pràcticament impossible, la prioritat ara és atendre els supervivents, Elena Pérez.
8: Les més d'11.000 persones ferides que s'enfronten ara a una nova emergència, tal com ha explicat el director de l'ONG Farmamundi, Joan Peris Lluc, a la Hora de la Uno de Televisió Espanyola.
9: Lo que preocupa es la atención médica para las personas supervivientes, el agua no segura, enfermedades crónicas que no están teniendo seguimiento y el riesgo por infecciones.
8: L'assistència mèdica física és primordial, però també la salut mental. David Noguera, expresident de Metges Sense Fronteres, al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
10: La salut mental moltes vegades és un gran oblidat en aquestes fases inicials perquè... És comprensible, ens centrem en l'assistència al rescat o els ferits traumatològics, no? Això tindrà un impacte també en aquest nivell, un impacte agut.
8: I els més vulnerables, com sempre, els menors. Centenars d'ells s'han quedat sense la seva mare o el seu pare, és a dir, sense els seus referents directes. A tot això continuen les crítiques al govern. El fundador de Refugiats Sense Fronteres, Sergio Contreras, ha assegurat a Televisió Espanyola que l'exèrcit veneçolà no està fent res.
11: No hemos visto ni un barco, ni una aeronave, ni a un soldado en labores de búsqueda, rescate. Y eso está generando una tensión poderosa en la población venezolana.
8: El Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha anunciat que avui arriba a Madrid un altre avió amb 131 persones procedents de Veneçuela, 96 d'elles espanyoles. Amb aquest vol ja se n'hauran evacuat 312.
2: I tornem a casa nostra perquè l'accident d'autobús de Lleida encara deixa persones hospitalitzades. 9 dels més de 40 ferits continuen ingressats, Pepa Sant Genís.
12: 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran l'accident d'autocar a la Rambla de Ferran de la capital del Segrià, segons ha informat el Departament de Salut. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat. Els altres 5 ferits estan ingressats a planta en situació estable. En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb l'últim balanç de salut. Un dels ferits més greus és el segon conductor que anava al vehicle com a instructor, que patí l'amputació d'una cama. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre la resta de ferits. La Guàrdia Urbana de Lleida, que dirigeix la investigació per determinar les causes de per què l'autocar es va encastar contra la façana de la Diputació de Lleida, ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia molt poc que treballava a l'empresa, ha donat negatiu a la prova d'alcohol i drogues.
2: I parlem ara de la llum verda del Parlament, la llei per a l'erradicació de l'amiant, una bona notícia per a les associacions veïnals, celebrant un pas que consideren històric, però avisen que la norma encara té assignatures pendents, Cristina Martín.
13: La lluita dels barris durant dècades ha estat darrere d'una norma pionera a nivell estatal, però encara queda molt per fer, tal com alerta la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya. Sobretot s'han d'implicar els ajuntaments per aconseguir eliminar tot aquest material nociu present a les teulades, però també a les canonades i l'asfalt. Ho alerta Manuel Navas, de la Federació de Veïns de Sabadell.
14: Si no s'implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios.
13: La Confederació treballarà perquè els ajuntaments creïn les comissions necessàries per retirar l'amiant, especialment a les ciutats més reticents com l'Hospitalet de Llobregat.
2: En plana cultural, el Gran Teatre del Liceu i el Disseny Hubs uneixen forces per presentar des d'avui la cinquena edició d'òpera, estrenant 3 microòperes de jove creacions. Ho explica l'Agnès Batllà.
15: Aquest any el projecte Òpera surt del Liceu i se'n va a una fàbrica de creació, a la Fabra i Coats, per escenificar-hi 3 òperes noves, divertides, creades per estudiants de diferents escoles de disseny i universitats, la UPC, la Salle, la IDEP, l'Institut del Teatre, Eòlia o el Conservatori del Liceu. Víctor García de Gomà és el director del Liceu.
16: La possibilitat de reunir aquesta comunitat, que sou tots vosaltres, que d'alguna manera s'aproximen a un gènere que molts de vosaltres fins i tot no sabíeu ni què era una òpera. Per tant, configurar-la i ser agents principals vol dir molt com a missió principal del Gran Teatre del Liceu.
15: I qui sap si seran el germen de la renovació del gènere.
16: I el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
15: Les obres seleccionades en aquesta cinquena edició són Jo Núvol, amb música de Sergi Puig i llibret d'Alicia Coft, La vida por los cuernos, de la compositora Anna Colom i el llibretista Pablo Machotero, i Opereta, amb partitura d'Arnau Brits i text de Paul Guasch. Els tres equips estan liderats per joves valors de la direcció escènica, com Lucía del Greco, Alexandra Rodríguez Fons i Marc Salicru. El projecte integra durant gairebé un any estudiants de diferents disciplines de disseny, de les arts escèniques, tècnics, il·luminadors i músics, amb joves professionals creant equips multidisciplinars. Teniu les tres òperes a escena a la Fabra i Coats i l'Espai Bota fins al 5 de juliol.
1: Edició migdia.
2: Abans d'entrar a la plana esportiva, Barcelona ja està posant a prova la seva mobilitat. La presentació dels equips del Tour de França ha estat el primer gran examen per a la ciutat. El segon arribarà dissabte, quan el pas de la cursa dividirà pràcticament la ciutat en dues meitats. Vegem com s'ha desenvolupat aquesta primera jornada amb la Maite Boada.
17: Bon dia. A aquesta hora, pràcticament la totalitat del perímetre tancat per l'Ajuntament entorn la Sagrada Família i Avinguda Gaudí. Ja no hi circula cap cotxe. La sorpresa se l'han endut aquest matí els conductors i motoristes. Un dels punts pitjors ha estat la cantonada de València amb Diagonal.
18: Això és horrorós. Entre el Papa i la volta i la gent, horrorós.
19: Corre, anirem per la vorera i el carril bici.
20: Pues bien, maravilloso.
21: Fatal, fatal, fatal.
17: Pel que fa als veïns, hi ha opinions per tots els gustos.
22: Està tot tallat. Per mi és un goig, no? Perquè sempre vaig caminant per Barcelona o transport públic. O sigui.
23: M'és absolutament indiferent. De fet, és una molèstia per la ciutat. I sí que volia preguntar a l'Ajuntament de Barcelona quan ha costat això als ciutadans de Barcelona, tota aquesta despesa. Segurament no ens ho diran mai.
24: Bueno, suposo que en Renou perquè ens... sobretot a l'hora de moure el cotxe, però per la resta, bueno, tot bé.
17: L'ambient ara mateix a l'Avinguda Gaudí és de música amb proves, unes proves de so que els veïns diuen que ja fa més de dos dies que duren.
2: També a Tarragona han entrat en vigor les primeres restriccions de mobilitat i d'aparcament amb més d'11.500 places dissuasives habilitades. L'Ajuntament demana paciència davant la previsió de 80.000 visitants i recorda que diumenge el transport públic serà gratuït, Judit Huerta.
25: Per compensar les dificultats de mobilitat s'han habilitat diversos aparcaments dissuasius que sumen 11.580 places i que són a les zones de Ponent, Llevant i la zona nord. El diumenge el transport públic serà gratuït i a partir de dissabte tampoc es podrà aparcar els quatre grans pàrquings que hi ha al centre. L'Ajuntament demana paciència als tarragonins i tarragonines perquè diu s'espera que el Tour aglutini diumenge unes 80.000 persones. Sònia Ors és la regidora de mobilitat.
26: Fem una crida a la comprensió, sobretot, i a la col·laboració de tota la ciutadania davant les afectacions puntuals que comportarà un esdeveniment d'aquesta magnitud. Sabem que no serà un dia fàcil en termes de mobilitat, però estem convençuts que també serà un dia únic dels que deixen petjada i omplen d'orgull a la nostra ciutat.
25: S'han habilitat al llarg dels 6 quilòmetres que faran els ciclistes pel centre de la ciutat refugis climàtics com, per exemple, autobusos municipals i diverses fonts.
2: José María Rubí, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Esports. I en futbol arriba el torn de la selecció espanyola a les eliminatòries del Mundial. Els de Luis de la Fuente s'enfrontaran aquesta nit a Àustria per un lloc als vuitens de final.
4: A Los Angeles, al SoFi Stadium, des de les 9, hora nostra. En principi, l'únic descartat és Nico Williams. Jeremy Pino ja va poder entrenar en el dia d'ahir i Víctor Muñoz podria gaudir dels primers minuts en el campionat. La resta de l'equip espanyol està en perfectes condicions. En tot cas, el seleccionador no està preocupat ni pel joc d'Espanya ni per l'evolució del seu combinat aquestes setmanes als Estats Units.
27: Lo que hemos visto desde la mejora, desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay y lo que estoy viendo yo esta semana es que el equipo ya empieza a reconocerse muchos automatismos, muchas sensaciones que teníamos en el pasado. Y con lo que nos hemos ofrecido hasta ahora, también estaba muy contento. Y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa, pues obviamente ahora no hay margen de error, es ganando el próximo partido.
4: I cas de guanyar, el rival de la selecció espanyola a la següent ronda sortiria de l'enfrontament que disputaran Portugal i Croàcia, també avui, des de la una de la matinada. El tècnic del combinat lus, el català Robert Martínez, ha dit que ha percebut un canvi de xip al seu vestidor, com si ara comencés realment la competició.
28: El segundo mundial, entón, foi muy importante una boa preparación. A boa preparación son os tres jogos da fase de grupos, como já falamos. O que é importante agora, que temos 21 jogadores que já estiveram na estreia do Mundial, 21 jogadores de campo, e isso faz que todos estejam preparados.
4: I la penúltima jornada d'enfrontaments de setcents de final es culminarà amb el partit Suïssa-Algèria, que arrencarà a les 5 de la matinada.
2: La jornada de dimecres va culminar el ple dels països organitzadors als vuitens després de la victòria dels Estats Units contra Bòsnia.
4: Per 2-0, però una victòria molt treballada, perquè l'equip de Mauricio Pochettino va haver de resistir amb un home menys la mitja hora final, i quan encara estaven guanyant per la mínima. Explicava Pochettino que el moment clau va ser la reunió a la pausa d'hidratació de la segona meitat.
0: That was the moment to show to everyone and to show ourselves that it's not only empty words when we say that we are a family.
3: Compartir a l'argentí que va raptar els seus jugadors a demostrar que quan diuen que són una família no són paraules buides i es mostrava molt orgullós perquè realment ho havien fet. Va arribar a titllar d'herois als seus futbolistes Pochettino. El rival dels Estats Units a la segona eliminatòria serà Bèlgica, que va remuntar un 2-0 per acabar eliminant a Senegal a la pròrroga. I també va haver de superar un marcador advers, en aquest cas de 0-1 a Anglaterra contra el Congo. Dos gols de Harry Kane, que es col·loca ja amb 5 al campionat, només per darrere del 6 de Messi i d'Mbappé. El combinat britànic serà el rival de Mèxic a vuitens de final. I abans de deixar el futbol, deixa'm que t'expliqui, que ja és oficial, el fitxatge de l'atacant Àlex Calatrava per l'Espanyol. El conjunt perico pagarà uns 5 milions d'euros al Castelló per fer-se amb els seus serveis i que l'assignarà per les 5 properes temporades.
2: En plena polia esportiva, ho explicàvem, el centre de Barcelona es tenyirà de groc aquesta tarda perquè ha arribat el dia de la presentació de la sortida del Tour de França des de la capital catalana aquest dissabte.
3: S'ha fet esperar, però ja és aquí. La cursa Jorge Agüero començarà demà passat, però avui la Sagrada Família tornarà a aparèixer a les televisions de tot el món amb motiu d'aquest simbòlic trec de sortida dos dies abans.
5: És la fotografia que tothom espera i que quedarà per a la història, José María. Els 184 corredors dels 23 equips amb la Sagrada Família de fons. A 6:45 s'encetarà la presentació al recinte modernista de Sant Pau, que vindrà acompanyada d'un petit passeig per l'Avinguda de Gaudí fins a la façana del naixement del temple, i tot acompanyat, a més, dels infants que pertanyen als clubs ciclistes de Barcelona. Abans, però, sentirem en roda de premsa els principals favorits d'aquesta edició, amb els focus posats, evidentment, en el danès Jonas Vingegaard i en el gran favorit Tadej Pogacar, que buscarà el seu cinquè tour.
3: Jorge, que va tenir la sort de poder parlar una estona amb Alejandro Valverde, el seleccionador nacional i un dels responsables de l'equip Movistar. Amb ell parlava de com es presenta la ronda gala i de com se li presenta a l'únic equip espanyol de la màxima categoria.
6: L'objectiu més factible és intentar rascar alguna etapa, que això ja gana una etapa en el Tour, són paraules majors, entonces hay que intentar luchar por ello. Los corredores, lo que ha pasado de aquí atrás queda atrás, ahora tienen que centrarse en estos 21 días que tienen por delante duros. Han hecho los deberes bien, han entrenado bien, se han cuidado y a ver qué pasa.
5: Sobre la carrera, Alejandro, pues bueno, hay dos nombres propios siempre por encima de todos, pero creo que también llama mucho la atención pues nombres ahora como Paul Sexas, como Isaac del Toro, que también en cierta manera están llamados, a lo mejor no este año, pero sí que a marcar una posible dinastía en el futuro.
6: Sí, sí, como bien has dicho, pues bueno, sabemos los dos favoritos quiénes son. Vingegaard, Pogacar, Pogacar, Vingegaard. Si todo va bien, es lo normal. Y luego, como bien has dicho, Seixas, es un corredor de 19 años, que francés, que tiene mucha gana los franceses, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo, que venga a aprender, y yo encantado. Si hace podio o etapas, pues la verdad que el chaval se lo merece, tiene un nivelazo. Y luego, como has dicho, del Toro. Renko también vamos a meterlo por ahí, Lipovic, o sea que vienen generaciones de futuro, de presente y de futuro, y a verlo, a ver qué es lo que nos deparaste tú.
5: Oye, Alejandro, ya la última. Estamos en Barcelona, ¿no? Qué lujazo tener el Tour de Francia para un equipo español también es un acicate más, ¿no?
6: Sí, por supuesto. Tener un Tour de Francia en Barcelona, pues es una auténtica pasada. Teniendo un equipo World Tour español, teniendo otro equipo Continental Pro como es el Caja Rural. O sea que tenemos que disfrutarlo, que esto no pasa siempre y ya está.
3: Serà apassionant aquesta edició del Tour de França, com bé li deia el Bala, li deia Alejandro Valverde al nostre Jorge Agüero.
2: I tenint en compte els talls de mobilitat que m'ha estat explicant. I ja en format breu, avui es completa la segona ronda del torneig de tennis de Wimbledon.
3: Ja ha estat eliminada Selec Meteva pel que fa a la representació espanyola. S'ha reprès el partit que havia quedat ahir ajornat entre Rafa Jodra i Pablo Carreño. Domina per 2-1 Carreño i encara haurà de jugar avui Jaume Munar. I en bàsquet, la Provítola i Fol no seguiran al Barça, Guillem Vives no seguirà a la penya i la selecció espanyola s'enfrontarà a Dinamarca des de les 7 de la tarda en partit del premundial.
2: Gràcies, Rubí. I nosaltres acabem aquest espai informatiu parlant de cinema. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. El biòpic Michael, dedicat a la vida de Michael Jackson, ja és la pel·lícula biogràfica més taquillera de la història. Només dos mesos després de l'estrena ha recaptat 977 milions de dòlars a tot el món i ha superat Oppenheimer i Bohemian Rhapsody. L'èxit del film també ha impulsat les reproduccions de la música del rei del pop. L'àlbum Thriller ha tornat a situar-se entre els més escoltats als Estats Units, mentre que les cançons dels Jackson 5 també han registrat un fort augment de reproduccions.

0: Doncs, com sempre, a aquesta hora, a punt d'arribar a les 3, saludem el nostre company, Xavi Martínez. Xavi, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Per explicar-nos què és el que ens portes a aquesta última hora de Xavifòrnia.
1: Cinema, en majúscules, perquè tenim Días de caza, de Pedro Aguilera i Zoe Arnau, amb els seus protagonistes, i també Nueve lunas. Atenció a aquesta pel·lícula, que jo crec que serà de les més destacades d'aquest any a nivell producció espanyola. Jo crec que, a més, creuarà fronteres. Nueve lunas, amb Patricia Ortega i el Zach Gómez Rolls, tractant tot el que seria la polèmica trans. I jo crec que, a més, en aquest mes, en aquests dies, en concret, és molt...
0: important, totalment, sí. Totalment. Sí, sí, doncs vinga, sí. Dijous de cinema, tot teu. Bona tarda, Xavi.
1: Una abraçada gran, Eva, per tu i per tot l'equip dels serveis informatius de Ràdio 4. Ho acabes d'escoltar, són les 3 en punt, tercera hora de Xavifòrnia.

el Martín Noia al control i amb el Aro Seren, perquè tot soni molt, molt bé. Ja ho he dit moltes vegades, que el Martín Noia, el nostre tècnic de so, és un artista majúscul, és un productor fantàstic i que fa unes setmanes va produir una cançó juntament amb un altre tècnic de so d'aquesta casa, que és el Genís Sabaté, que es diu Platja, brisa i mar. És una cançó fantàstica, és tan d'estiu en majúscules, la van fer pim-pam, perquè bé, són amics, i aquesta connexió, doncs, després ha generat una cançó tan maca com aquesta, que escoltem, Platja, brisa i mar. Així que talent de la casa, talent Ràdio 4, per viure aquest estiu en majúscules.

0: Doncs arribem a... la fi d'aquest programa. M'ha passat volant un dia més. Ja, ja sé que em repeteixo molt, però és que m'ho he passat molt bé, Maria.
1: Doncs sí.
0: Com sempre, amb tu i amb tots els amics i les amigues que

0: ens visiten cada dia, que són part ja d'aquest país radiofònic anomenat Xavifòrnia. Demà divendres. Vibra estiu, divendres. Ai, sí. Perfecte. A veure si baixen una mica les temperatures. No pinta, eh?
1: No,
0: pinta
1: no
0: que
1: té.
0: Pugen.
1: Sí, exacte.
0: Doncs demà a la una hi serem. Ara us deixem amb el butlletí de les 4 i després amb la Samantha Villar i l'entrellat. Vols alguna cançó per acomiadar el programa? Alguna així que tinguis...
1: Ui, ara m'has
0: fet
1: venir al cap. El Quevedo ja l'hem posat molt. Espera que pensi una altra cosa.
0: Sempre la podem tornar a posar, eh?
1: No,
0: la
1: però ja la posem molt. La poso uns virals cada dia. A veure. Una cosa, aquest vespre a les 9 a Espanya.
0: Clar, per això t'ho dic, que és el dia de potser acomiadar amb la Graciosa, que és l'himne. Si marca un gol a Espanya, sonarà això, i si marca 5, sonarà 5 vegades.
1: Doncs acomiadem amb la Graciosa. Per donar tot l'ànim a la selecció espanyola avui a les 9 del vespre.
0: Fins demà, família, us estimem. Ella ja...

0: gracias a la vida es más sabrosa.
1: Xavifornia, amb Xavi Martínez.
2: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda, comencem molt pendents d'un incendi que està afectant la Catalunya Nord. Un gran incendi de vegetació obliga a evacuar tres càmpings i el polígon nàutic de Canet de Rosselló i a tallar la carretera RD81. El foc, empès per la forta tramuntana, amb ratxes de més de 80 km per hora, s'està escampant ràpidament i avança cap a la població Santa Maria la Mar. Més de 150 bombers treballen per controlar les flames amb el suport de dos helicòpters, avions i també hidroavions, tot i que les condicions meteorològiques estan complicant l'extinció a aquesta hora. Les autoritats de la Catalunya Nord demanen evitar la zona per facilitar les tasques d'emergència. De moment es desconeixen les causes de l'incendi, tot i que alguns testimonis asseguren haver sentit explosions abans que comencés el foc. També de darrera hora, però en aquest cas de l'àmbit judicial, el Tribunal d'Apel·lació de París absolt el dirigent històric d'ETA, José Ternera, en l'últim judici que tenia pendent a França. Estava acusat de pertinença a organització terrorista entre els anys 2002 i 2005. La decisió obre la porta a la seva entrega a Espanya. La justícia francesa ja havia autoritzat l'extradició per dues causes obertes, entre elles la relacionada amb l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa del 1987. La Fiscalia francesa encara pot presentar recurs davant el Tribunal Suprem, tot i que aquesta opció es considera poc probable perquè només retardaria el lliurament. Si finalment és extradit, José Ternera podria afrontar a Espanya una pena màxima de fins a 15 anys de presó. I ens situem a Síria, on almenys 5 persones han mort aquest dijous i 16 més han quedat ferides per l'explosió d'un artefacte col·locat en una cafeteria propera al Palau de Justícia, al centre de Damasc, la capital del país. L'agència de notícies siriana Sana ha informat que les autoritats continuen amb les investigacions per determinar els motius de l'explosió i la seva autoria. Els fets han passat el mateix dia en què el ministre d'Afers Estrangers sirià és de visita oficial al Líban amb l'objectiu d'estrènyer relacions bilaterals amb el país veí. El pas del Tour de França per Catalunya ja provoca importants restriccions de mobilitat a Barcelona i les afectacions doncs, duraran fins diumenge. L'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro per evitar aquestes afectacions de trànsit. Aquesta tarda es presenten els equips i des de primera hora del matí que hi ha talls de trànsit als voltants de la Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau, ja que aquesta presentació serà per l'Avinguda Gaudí de Barcelona. Els veïns i els comerciants no han acabat de celebrar aquest nou focus d'atenció al seu barri.
3: Això és horrorós, entre el papa i la volta i la gent, horrorós.
4: Corre, anirem per la vorera i el carril bici.
5: Pues bien, maravilloso.
6: Fatal, fatal, fatal. Habrá obras y algo así, seguro.
2: I en l'àmbit sanitari destaquem que tres gens podrien canviar la manera de predir l'evolució del càncer de pulmó més freqüent. És la principal conclusió d'un estudi liderat des de Catalunya per l'Institut Oncològic Rossell i el grup Pangaia Oncology, que ha identificat aquests tres biomarcadors com una eina prometedora per afinar el pronòstic dels pacients amb la mutació més habitual d'aquest tumor. Ana Bañeres.
7: En mostres de càncer de pulmó i anàlisi de sang s'ha observat que hi ha tres gens que, segons com siguin els seus nivells, poden ajudar a predir l'evolució del càncer de pulmó amb mutació KRAS G12C, que és la que incideix en el 40% dels casos. I el que s'ha vist és que hi ha un que està associat al diagnòstic i els altres dos a la resposta del tractament, com explica la doctora Ana Jiménez, primera signant de l'estudi.
8: El LIRF el que ajuda és a predir si el pacient té nivells baixos, pues, nosaltres hem vist que tenen una evolució desfavorable. En canvi, quan tenen nivells alts, tenen una major supervivència. També hem fet una monitorització en sang i hem pogut veure que hi ha uns biomarcadors en sang, com és el cas del IAP1 i del SOX2, que també, si i aquests gens es trobem elevats, estem veient un procés de recaiguda al tractament.
7: Poder disposar d'aquests biomarcadors permet anticipar-se a les decisions clíniques, a banda d'obrir la porta a dissenyar noves estratègies terapèutiques.
2: Gràcies, Anna, i pel que fa al temps aquesta tarda continua l'estabilitat i la calor, amb màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 35 a Tarragona i 31 a Barcelona. L'EMET ha activat avisos per calor al litoral de Tarragona, a la demarcació de Girona i a la depressió de Lleida. Això és tot de moment per part nostra. Més informació al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
9: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
9: Compromesos amb la bona informació.
10: El Més que Esport de Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts d'altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: la tarda, comencem aquí l'entrellat. Passen 7 minuts de les 4 i avui començarem amb un gràcies ben gran per l'audiència que l'entrellat ha tingut el mes de juny. Les dades digitals indiquen que l'entrellat se situa com a segon programa més escoltat de Ràdio 4 i ens sentim molt feliços i molt agraïts. Gràcies de veritat. Des de l'entrellat treballem per un programa que combina el periodisme més rigorós, centrant-nos en temes socials i combinant-lo amb espais de cultura i d'entreteniment perquè passin les millors tardes en la nostra companyia. Gràcies per la confiança que ens fan. Des de l'inici de l'entrellat donem molta importància als continguts propis, com el que destapàvem justament avui fa un any, quan Ràdio 4 informava en exclusiva del cas del catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona acusat de coerció sexual. El 2 de juliol de 2025, 14 dones, becàries, estudiants o doctorandes subordinades del catedràtic relataven com el docent les havia contactat i l'experiència que havien viscut.
1: El primer apropament acostuma a ser a través de reunions, de tutories.
2: Jo tenia 20 anys i era més de 40.
1: Full time, a l'hora que fos, on fos.
3: I si no assisties, lanzava el mensaje de que t'estaves apalancando.
4: De netelles de la seva casa, massatges era molt habitual.
1: Se m'apropa, de peu, vestit, i se'm tira això, se m'abalança una mica. Abalançar-se d'allò, quedar-me paralitzada d'això que està passant i sentir-lo excitat i jo paralitzada.
4: Bueno, feien anar a casa seva, la meva a casa seva, a vegades també amb el tema de que quedàvem per parlar d'algun projecte, potser sabies que potser podies enrotllar-te. Si ell volia, si és un altre tema, també sempre si ell volia, a vegades tu podies anar a pensar que t'enrotllaries i no t'enrotllaves, perquè decidia sempre ell.
0: La denúncia que van fer aquestes dones als mitjans de comunicació va sacsejar la Universitat de Barcelona. Al setembre del 2025, el rectorat prenia la decisió de constituir una comissió d'experts que investigués el cas i 3 mesos després aquesta comissió reclamava enviar el cas a la Fiscalia, que el va admetre a tràmit. Els experts que havien sentit el gruix de les víctimes van assegurar que els comportaments del catedràtic i del grup d'investigació podrien encaixar en un grup coercitiu del control. Des del febrer d'aquest any, del 2026, la Fiscalia està investigant el cas i a la denúncia s'hi han afegit 2 persones més. Ja són 16 en total.
5: Reservem totes les forces perquè quan el dia arribi tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar.
0: Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
6: Bona tarda. La investigació sobre el catedràtic de la Universitat de Barcelona i el grup CREA la va fer aquest programa, l'entrellat de Ràdio 4, conjuntament amb 3 mitjans més, el diario.es, Infolibre i el portal de Ràdio Televisió Espanyola Notícies. Una de les seves periodistes, Vicky Bolaños, fa balanç d'aquest any.
0: Vicky, molt bona tarda.
7: El Vicenç i del club i del...
0: Ai, Vicky, a veure si em sents. Hola, Vicky.
8: No, sí, la hola.
0: Ah, ara sí que et sentim. Com estàs,
8: hola,
0: Vicky?
8: Hola.
0: Bona tarda.
8: Molt bé, bona tarda.
0: Escolta, com valores aquest any en perspectiva?
8: Mira, reflexionant un poc de tot el que ha passat el darrer any, faig una valoració molt positiva perquè la Universitat de Barcelona, tot i que el tema, o sigui, ha trigat més de 30 anys en intentar aturar-se tot el que ha passat, va engegar de tot d'una investigació i el mes de desembre, o sigui, en pocs mesos, va denunciar el tema a la Fiscalia. Aquesta és la passa més important. Però és que també, per exemple, ahir hi va haver una notícia i és que, clar, aquest grup d'investigació que estava dins l'Associació Catalana de Sociologia, que pertany a l'Institut d'Estudis Catalans, tenia dominada aquesta associació. I aquesta institució, que és molt important, no?, l'àmbit català, va suspendre la junta directiva, va fer una investigació que suposo que és molt seriosa, va veure indicis d'assetjament, de pressions, i es van convocar unes eleccions que ahir varen conèixer el resultat i ja no hi ha membres del grup CREA en aquesta junta directiva. Mm. I també hi ha hagut altres passes institucionals importants que crec que el que fan és donar valor en aquesta passa que varen donar aquestes dones que varen denunciar comportaments molt greus. I hi ha institucions tan importants com la Universitat de Barcelona o l'Institut d'Estudis Catalans que creuen en aquestes dones. Ara la Fiscalia ho està investigant i ja veurem què passarà.
0: Després de la publicació de la investigació periodística que vam compartir, Radio Televisió Espanyola Notícies, l'entrellat a Ràdio 4, també el diario.es i Infolibre, després d'aquesta investigació, la Universitat de Barcelona va constituir una comissió d'experts que van avaluar el tema i van demanar que s'elevés el cas a la Fiscalia, que, com diem, està investigant, la Fiscalia Provincial de Barcelona. A més, el grup CREA s'ha dissolt durant aquest temps. Vicky, tu, quins dels fets que s'han viscut aquest any et semblen més remarcables?
8: Idò, jo el que crec, o sigui, l'element primordial és que dins la universitat i l'acadèmia sempre hi ha hagut molt de silenci, no? Sempre, si has estudiat a la universitat, o sempre hem anat veient casos, no, de catedràtics, de professors que abusen o assetgen alumnes, i normalment tot això queda silenciat, no? No s'avança. Però en aquest cas, o sigui, és un cas molt greu, perquè hi ha molts testimonis, moltes dones que han donat el seu testimoni, i després han anat sorgint més temes, no? De possibles fraus acadèmics o altres elements que envolten el grup d'investigació CREA, i no ho sé, jo tinc la percepció que s'ha donat veracitat a tot això. La investigació periodística ha ajudat molt a anar descobrint coses que s'havien tapat durant molts anys. Mm. I això jo crec que és el més important d'aquest cas.
0: Els membres del grup d'investigació CREA han anat publicant missatges a les xarxes socials molt durs amb les denunciants i també amb les periodistes que han fet la investigació. Tu com ho valores, això, Vicky?
8: Des del dia abans que es van publicar els reportatges, ja va començar aquesta gent, membres del grup CREA, sobretot dones, van començar a publicar articles, missatges a les xarxes socials que no han aturat en tot aquest any. Una cosa increïble, no? Perquè quan hi ha unes denúncies i uns testimonis, ja sé que normalment la gent diu, no, però és que això d'anar, si és tan greu, que vagi a judici i ja un jutge dictaminarà si això és veritat o no, o què ha passat. Sí, evidentment, però també, o sigui, aquest grup, el propi Ramon Fletxa, que és el catedràtic acusat, ell s'autodenominava el científic número 1 en violència de gènere. Si tu treballes els temes de violència de gènere, veus que, com a mínim, o sigui, tu decideixes si creure o no en aquestes persones, però has de deixar que la investigació vagi endavant. Mm. i no ho sé, com a mínim callar un poc, perquè el que han fet és atacs personals, dir que tot és fals, contínuament. A més, la nostra feina és periodística, nosaltres no... O sigui, investigam i entrevistam a moltíssimes persones per treure aquests temes. Mm. No és una cosa inventada, o sigui, està basada en uns testimonis molt durs i crec que s'hauria de respectar tot això. Mm.
0: I ara la Fiscalia Provincial de Barcelona s'ha de pronunciar, ha de dir si ho envia a judici, si envia el cas a judici o no. Com d'important diries que és aquesta decisió, Vicky?
8: Clar, nosaltres no sabem què passarà i la Fiscalia es va donar un termini de 6 mesos per investigar tot aquest tema, que finalitza a finals de juliol. Tant si ho envia com si no ho envia, clar, evidentment, sí que seria desitjable que si ha trobat indicis de delicte, que això vagi als jutjats i que es pugui... tothom es pugui defensar les seves posicions i ja decidir si hi ha culpables o no. Però jo, el que, si, tot i que no hi anàs a judici, és molt important perquè crec que d'una vegada un grup que ha estat durant més de 30 anys actuant a la Universitat de Barcelona, hi ha dones, hi ha persones que ja, bueno, ja els anys... Ja va tenir 2 denúncies, el 2004, el 2016... S'ha trencat el silenci i aquesta vegada crec que sí, de veres, tots aquests comportaments no són tolerables. Mm. I tant si es demostra com si no, o sigui, han sorgit moltes situacions i hem pogut veure les xarxes socials, com deies, com actua aquest grup, que l'UB va dir que tenia un comportament compatible amb un grup coercitiu. I és el que estan veient, perquè el Ramon Fletxa quasi no es pronuncia i no ataca directament ell. Són un munt de dones les que estan atacant, que són professores universitàries, atacant a víctimes, periodistes i persones que donen suport en aquestes dones que han denunciat.
0: Mm. Bé, continua el que es crea. Encara no s'ha tancat. Hi ha una línia d'investigació de la Fiscalia que encara s'ha de seguir. A més, la Universitat de Barcelona ja va anunciar que no arribés la Fiscalia sí que investigaria la pròpia universitat. Per tant, continuarem amb el tema CREA, oi, Vicky?
8: Jo crec que n'hi ha per molts anys, d'aquest tema.
0: Esperem que no tants, eh? Esperem que ningú prengui mal. Vicky Bolaños, companya periodista de RTV Notícies. Gràcies, una abraçada.
8: Gràcies.
0: Adéu. Bé, doncs, són les 4 i 17 minuts de la tarda. Em mires, Natàlia.
6: Admiro. L'any que ve continuarem amb aquest cas, malauradament.
0: Sí, senyora, sí. Malauradament. Crec que continuarà havent-hi material periodístic que relata als nostres oients. Dono la benvinguda als nostres tertulians, Elisenda Roca, Gemma Soriano, Jordi Martínez. Com estem?
9: Primer, molt bona tarda. Felicitar-te a tu i a tot l'equip que feu l'entrellat per aquestes audiències i per aquests scoops que difícilment, tal com està aquest país, no em vull extendre molt, però que amb congressos i sobretot congrés, el Parlament menys, però Déu-n'hi-do, que semblen com uns crios allò cridant i fent rebequeries i no ocupant l'honorabilitat i la dignitat que requereix el càrrec en representació nostra dels ciutadans, doncs està molt bé que a dia d'avui doncs un programa com aquest, un programa petit però fort, vull dir que no tens 14 guionistes com passa a altres bandes, aconsegueixi coses com les que heu aconseguit. Per tant, l'enhorabona.
0: Moltes gràcies. Mira, parlant de periodisme, volem saludar Rosa Maria Calaf. Molt bona tarda.
10: Oh, Rosa.
11: Hola, bona tarda.
10: Rosa, amiga, carinyo.
0: És que ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Televisió 2026 que concedeix el Ministeri de Cultura. Com estàs, Rosa Maria?
11: Pues imagina't, molt contenta, evidentment. O sigui, molt, molt contenta, sincerament, i molt agraïda, no? I sobretot també, doncs, que com vaig dir ahir, no?, que la televisió no la faig sola, per tant, hi ha hagut moltes persones que han col·laborat amb això, és a dir, des de càmeres, productors, redacció, tot això, o sigui que comparteixo, però estic molt, molt contenta.
9: És meravellosa, ho veieu o no?
0: Sí.
9: Això és el que distingeix una bona periodista i bona persona de gent que potser és molt bona periodista però no bona persona.
6: El jurat destaca de la Calaf el fet de ser una figura pionera al reporterisme televisiu i és que el seu rigor la converteix en un referent indispensable, que a més va destacar en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica al periodisme.
0: Mira, et posarem un tall, Rosa Maria, que jo no sé si recordes. Escolta.
12: Y aquí estamos todos vestidos en traje de noche a pleno sol y con una temperatura que ronda los 30 grados. Pero es que la televisión obliga y todo en esta gala está pensado en función de la televisión.
13: Creo que la comunicación es un fenómeno realmente importante hoy y creo que sin duda alguna la televisión en cuanto a medio de comunicación es el más importante, es el que llega más a todo el mundo. O sea, por esto me interesa televisión.
0: Clar, és que això devia ser els inicis, no?
11: Això va ser el meu càsting, o sigui, imagina't.
0: Wow.
11: O sigui, a l'any 70. O sigui, que em fa molta gràcia perquè realment amb aquesta veueta, no?
9: Clar, veueta, però ja se't sentia sòlida, eh? Jo no havia sentit aquest tall.
11: Però no l'havia sentit, no, i encara és, jo crec que encara el que continua encara és millor perquè en aquest sentit de la novetat, llavors, no? Perquè em van preguntar què podia portar una dona, no?
0: Et van preguntar això.
11: Sí, que el pobre Paco García Noel, gran amic encara avui, un gran professional, que era el que em feia la pregunta, cada dia se'm disculpa, cada vegada que parlem. Però el que passa és que realment s'ha de posar en el context del moment, no?, de l'any 70, i aleshores sí, em va preguntar això. Clar, llavors ja vaig dir això, no? Vaig dir, no, és que les dones que es creu que només estem interessades en la moda, la cuina i cuidar nens, no?, i ens interessa tot, la política, la economia, i perdrem d'estar a tot tipus tipus de programes, no? I quan vaig acabar de fer la prova aquesta, em van dir, escolta, dient aquestes coses no t'agafaran, eh?
14: Imagina't, eh? A mi, de tota manera, l'exercici que fas en aquesta suposada entradeta en càmera quan expliques que estàs vestida de nit i tot, sí, això, sí, és que em sembla un exercici tan honest de metatelevisió, és a dir, de pensar en l'espectador, perquè moltes vegades l'espectador pensa, què fa aquesta senyora vestida amb un vestit de nit a les 6 de la tarda, que segurament hauries d'estar a Los Angeles o amb alguna cerimònia dels Oscars o d'això, i tu el que fas és pensar en l'espectador i explicar, mira, la televisió m'obliga a posar-me així. Rosa, ets molt gran, sempre ho has sigut.
0: Quin orgull, quin orgull,
15: ja
0: amiga.
15: Ja no certifica aquest premi, eh? Rosa, de tota la teva trajectòria, quina etapa has gaudit més?
11: Ui, això a mi és molt difícil, sincerament, eh? Perquè a més he estat molt afortunada amb totes les etapes que he viscut en els llocs, que han sigut informativament molt riques, no? I sobretot molt importants efectes posteriors, que moltes vegades quan hi eres no n'eres massa conscient de que tot allò que estava passant després tindria doncs unes repercussions, és a dir, Estats Units de Reagan, que de la reelecció exacta, que és quan jo arribo als Estats Units, doncs tot el que estem vivint ara comença aleshores, no? És a dir, que no ha sortit del no-res tot això, no? I aleshores en aquell moment ja veies que hi havia coses que no acabes d'encaixar, però no ho veies com. Crec que l'etapa dels Estats Units vista ara va ser molt important, perquè et dic que em permet entendre moltes coses de les que estan passant ara, però després, doncs clar, la Unió Soviètica, per exemple, doncs quan arriba Gorbachev i veure com era un gegant de peus de fang, no? I com estàvem absolutament doncs enganyats amb el que hi havia a darrere era el de la Unió Soviètica i poder viure això, no? I després l'arribada de Yeltsin, doncs és també una altra etapa importantíssima, però després, esclar, me'n vaig a Xina, a Orient, quan Xina comença doncs a sortir, no? A l'escena, a la geopolítica i comença, doncs, partint de que no sabíem res i de que era un país doncs atrasat, etcètera, doncs a ser el que és ara, no? O sigui, una potència. I sempre m'ha passat igual, i després arribo a Itàlia i comença a néixer la política Berlusconi, que era un espai tractar-la amb si mateix.
0: Personatge, no? I tant. Clar.
11: O sigui que realment em costa molt triar, sincerament.
15: Clar, fixa't que tenim aquí un assessor financer, no? Quan sentim que Rosa Maria Calaf estava allà, quan cau la perestroika, no?
16: Sí, ens ha fet quasi un resum de la geopolítica, sí, dels últims 30 anys, no? En un, sí, moment, i quantes coses han canviat i quantes s'assemblen a llavors, no? Uh-huh. Al final, doncs, Gorbachev i Reagan, que la distància que hi havia amb la Guerra Freda sembla que hi havia una mica d'acostament, si ens haguessin dit llavors que tindríem un Putin i un Trump que són amics i enemics alhora, no? Doncs, sí. No ens ho creuríem.
15: Tu te'n deus fer creus també, no, Rosa?
11: Sí, és clar, no, hi ha coses que realment després ja et dic, quan comences a esbrinar i anar al detall, comences a veure com moltes coses, ja dic, tenen una gestació llarga, eh? O sigui que ja apuntaven maneres, però encara em sorprèn moltíssim, sobretot de com han lograt que normalitzem moltes de les coses que no són gens normals, no? En la política i sobretot doncs, en les relacions internacionals i en la vida diària, i bueno, doncs, bueno, tenim el tema, per exemple, de Gaza i de tot el que està passant, que bueno, sembla que sigui una cosa més, no? I des del punt de vista de la premsa, doncs és l'exemple del que s'ha estat intentant fer des dels anys 80, que és separar els periodistes dels fets, no? I de les fonts de poder i de les fonts de decisió. Per tant, posar molts filtres, no? Neixen els gabinets de comunicació, aleshores doncs ja no pots, ja dic, anar pel teu compte enlloc, i ja dic, l'exemple ja, crec que fantàstic, entre cometes, és lo de Gaza, és a dir, la premsa internacional no pot entrar en absolut, o sigui, zero periodistes estrangers, i els periodistes locals són assassinats. Aleshores, què cal més? Perquè estem convençuts de que es vol eliminar la premsa rigorosa i que el ciutadà realment sàpiga el que passa.
0: Clar, amb aquest panorama, Rosa, és que a mi m'agrada molt quan fa una anàlisi, és d'aquella gent, poca gent, que m'escolto i penso, clar. Per això et vull preguntar, no és que tinguis potser la resposta absoluta, però com ho veus tu? És a dir, es pot reconduir aquest escurament cap a la dreta i aquesta manipulació informativa i aquesta manera d'informar-se a través del TikTok, diguem-ne, que no hi ha reflexió, que és immediatesa i creure't el primer que diuen?
17: Es sí, pot reconduir?
11: A veure, jo vull creure que sí, és a dir, vull creure que realment és difícil, molt difícil, perquè tenim enfront, doncs, evidentment, unes forces molt poderoses i que inverteixen molt i que porten, com dic, molts anys ja invertint en descafeinar, no?, en soscavar, doncs, els pilars d'una societat crítica, que és l'educació i la informació, no?, i porten molt de temps, doncs, treballant perquè l'educació sigui cada vegada més precària, no?, i que la informació cada vegada sigui més diluïda i que hi hagi totes aquestes confusions, no?, de que es substitueixen els periodistes rigorosos, doncs, per predicadors, per esvolutadors digitals, activistes, exacte, que tot això va en contra, evidentment, del dret a la informació. I, per tant, és difícil perquè, ja dic, està molt ben tramat i s'inverteix molt en tot això. Però crec que el que és més important és fer el diagnòstic i que la gent pugui saber què està passant això, i que darrere, ja dic, hi ha unes forces molt potents que volen un altre tipus de societat on els drets humans i les persones no siguin prioritàries, no? I això va costar molt d'aconseguir molts anys, des dels anys 60-70, i quan ja comença, doncs, aquesta presència dels drets humans al debat públic, i ara, doncs, es vol anar enrere amb això. Evidentment, en el cas de les dones, el cas del feminisme és molt evident i és el més vistós, perquè és un dels que probablement resulta, no?, més manipulable i que és més emocional i, per tant, doncs, atrapa més seguidors, no?, de l'antifeminisme. Mm. Però en tots els drets, o sigui, està passant el mateix. Ja. Aleshores, això, clar, jo vull creure que sí, perquè la humanitat sempre ha tingut doncs, altibaixos, no? I si mirem enrere, doncs és evident que ara estem molt millor del que estàvem fa 50 anys, no? I des de tots els punts de vista.
17: Sí, sí.
11: Aleshores, crec que serem capaços, però hem de treballar molt fort, eh? O sigui, i hem sobretot de conscienciar molt de que el que cadascú de nosaltres fa té una importància extraordinària, perquè res es pot fer sol i el col·lectiu és fonamental.
17: Jordi, sí.
16: Sí, no podem canviar... Ens volen canviar els periodistes, podem canviar els governs, el problema és que les tecnològiques no les podem canviar, són allà, ningú els vota i seguiran allà molts anys, i doncs la influència que tenen, no?, sobre... Al final ells busquen, el que dèiem abans, el clic ràpid i tot el que es vincula a l'extrema dreta, doncs fa que sigui atractiu, que enganxi, i és el que a mi em fa ser una mica escèptic, no?, en aquest possible canvi cap allò que teníem, no?
11: Sí, no, totalment, perquè realment, per això et dic, tenim un enemic molt poderós i que en aquest moment, doncs, el poder econòmic està a les seves mans, efectivament, no? Com dius, perquè realment hi ha hagut una evolució, és a dir, entre la política, la gestió de la cosa pública, el contracte social després de la Segona Guerra Mundial, exacte, on el poder realment, doncs, era un poder delegat per la ciutadania i hi ha moltes dificultats, amb molts errors, amb moltes falles, però anava endavant, no?, i hem anat millorant, doncs després va ser fagocitada la política per l'economia, no?, les grans corporacions, i això ja va començar a fer trontollar una mica tot aquest panorama, no?, de l'estat del benestar i tot això, i després ja l'economia i la política han estat absolutament, ja dic, devorades absolutament per la tecnologia, com bé has dit, no?, i ara estem en mans absolutament, no?, de tot aquest grup, no?, de tecnòcrates o de digue-li el que vulguis, no? Tecnofeudalismo, se li poden posar moltes etiquetes, però que en suma, vull dir, no estan pensant en el bé comú en absolut, no?
6: I ara que parleu de les tecnològiques, he pensat que la televisió, els mitjans de comunicació, també estan adoptant aquest format.
16: Correcte.
6: De les xarxes socials. No sé com estàs vivint tu aquest moment en el que les entrevistes cada vegada són menys en profunditat i són més banals, amb els continguts més picadets, i m'ho expliques en 2 minuts, que amb 3 ja em canso. Sí, sí. Què en pensa, Rosa, d'això?
11: No, jo crec que això realment fa molt de mal, no?, a la comprensió, perquè és cert que és molt difícil entendre una cosa, i això ja ho vaig començar a viure, el fet de passar de tenir 3 o 4 minuts al telediari per explicar els temes complexes, no?, i des de llocs, doncs, poc coneguts per la ciutadania, i tot això a tenir 1 minut 10, no?, aleshores és impossible, o sigui, explicar el món en 1 minut 10,
14: Sí. I ja era molt, Rosa, eh? Un minut
11: deu. Ja era molt, exactament. Aleshores, crec que això no és gratuït, no és una casualitat, sinó que responen a aquesta voluntat no d'excel·lència informativa, és a dir, respon a la voluntat no de tenir una ciutadania ben informada, sinó de tenir una societat de plataformes i aplicacions i de consumidors, o sigui, de consumidors de suposada informació i exactament igual que de béns materials, no? És a dir, que tot ha de ser ràpid, entretingut, exact, i tot això, ja dic, el que aconsegueix és una ciutadania molt vulnerable. I a darrere, doncs, de totes aquestes pràctiques hi ha aquesta voluntat. El que passa és que, esclar, ja com tu dius, està ja tan generalitzada i arriba tant en els mitjans, diguem, convencionals, que això a mi no... És a dir, em dol, però no, o sigui, no soc gens tecnofòbica, perquè quan dic això sembla que estigui en contra de la tecnologia, i crec que no, que és l'eina més fantàstica que mai hem tingut, precisament, no?, per la millor informació. Imagineu, ara lo fàcil que és, no?, contrastar, confirmar, poder arribar a tot arreu, transmetre des de qualsevol lloc, parlar amb els protagonistes reals de tal, exacte, si t'hi deixen arribar, no?
16: Sí,
11: clar, i problemes que no t'hi deixen arribar. Però aleshores, clar, tenim aquesta possibilitat, però en canvi està sent utilitzada perversament perquè tingui la mateixa força per tot el contrari, no? Per estar pitjor informats i tenir menys accés que mai.
9: Un comentari final que volia fer-li a la Rosa, arran del que deia el Jordi i del que estava parlant ella, ara estava mirant a veure quina edat. Fa 51 anys, 51, Rosa, es va estrenar una pel·lícula que es deia Rollerball, amb el James Caan de protagonista, una pel·lícula molt violenta que parlava d'un possible futur on les corporacions havien substituït els països.
11: Exacte.
9: No, no només els governs, els països. És a dir, ja no eren països, sinó que eren corporacions que controlaven, diguem, el món, no? Ho acabarem veient?
11: Sí, bueno, de fet ja ho estem començant.
16: Ja estem veient, sí, sí.
11: Perquè realment el grup aquest del Silicon Valley, començant pel Peter Thiel, l'Anderson, en fi, tot aquest grup de tecnòcrates, si llegiu el seu manifest, diguem, i els llibres que ha escrit el Thiel, per exemple, el del 2009, o sigui, i tot això és això, exactament. És a dir, és eliminar l'Estat, eliminar la democràcia deliberativa, és a dir, que hi hagi, doncs, un CEO, no?, o sigui, un cap de govern que sigui un administrador que pugui ser acomiadat, o sigui, pel consell d'aquesta corporació. Ho estic explicant molt sintèticament, no?
14: Però sí, sí,
11: que
14: realment... Però el trumpisme és una mica això.
16: Sí.
11: No, i és exactament això, és a dir, prescindir totalment, i seria, en lloc de, doncs, tenir ara un contracte que és les urnes, les votacions, el ciutadà que decideix, els seus representants, etcètera, doncs tot això desapareix. A més, penseu que una de les primeres frases que va dir, no, sinó la primera que va dir el vicepresident nord-americà en el primer viatge a Europa després del triomf de Trump, va ser que la democràcia i la llibertat eren incomplibles.

0: donar temps a desmentir i impactar per no donar temps a reflexionar.
1: Sí, sí,
0: llavors, això és el que està passant. O sigui, doncs... absolutament. O sigui, que ja ho tenim aquí, vull dir.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: No, no és que sigui
1: és
0: el que deies de l'hora de vol, no?
1: Dona gust a lucidesa, oi? De Rosa Maria Calaf, Premi
2: Revolta,
1: Nacional de Televisió.
2: La revolta està en els joves, eh? En aquests joves que volen manipular, la joventut és la que s'ha de revoltar.
1: Totalment.
2: I dir, no, no, vull escoltar.
1: Doncs Rosa Maria, enhorabona i gràcies, que ho gaudeixis molt.
0: A vosaltres, perquè és un luxe tots aquests minuts i sobretot parlar amb vosaltres, eh? I a l'Hisenda, petonàs enorme, eh?
2: Un petó, estimada.
0: Que ja sap que és la meva debilitat.
2: I jo també, t'estimo.
1: Una abraçada, Rosa. Felicitats.
0: Adéu,
3: gràcies. Adéu.
1: Bé, 6 minuts passant de 4:45 de la tarda. En menys de 2 hores arrenca el Tour de França a Barcelona amb la presentació dels equips. Els ciclistes faran un recorregut únic entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. Jorge Agüero, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda, Samantha.
1: Coordinador d'Esports de Ràdio 4. Ja ha arribat el gran dia del Tour i el gran dia per Barcelona.
4: Sí, senyora. Sí, senyora. Avui és el tret de sortida, presentació. Bé, el que faran és una mica doncs, ensenyar-nos el que són els equips, els 23 equips que participen, els 184 corredors que desfilaran.
2: Això és la caravana aquesta que passarà o no, aquesta
4: sí.
2: presentació?
4: No, encara no.
2: Encara no hi ha caravana.
4: Avui només és la presentació.
1: No, però sí que fan un circuit des de... No?
2: Jo em pensava que això era la caravana.
4: Fan un passeig des del recinte modernista de Sant Pau fins a la Sagrada Família.
2: Però ciclistes.
4: Els ciclistes...
2: No la caravana amb ninotets...
4: No,
5: aquests van
4: abans,
5: Baixaran
4: els ciclistes, els 184, cadascú amb el seu equip, no?, en formació, que baixaran acompanyats, a més, que això serà molt maco, dels nens que pertanyen als clubs ciclistes de Barcelona.
1: Que bé.
5: Però això quan? Demà?
4: Aquesta tarda, a 2:15 de la tarda.
6: O sigui, avui millor no mores pel centre. No.
1: Aquest matí ja era molt difícil.
5: No parlem només de Barcelona, que jo m'estic com a arruga.
6: I també.
5: I passen aquest diumenge
4: sí,
5: i des
4: correcte.
5: D'avui ja estan tocant els nassos, allà amb les manques.
4: Perquè...
5: És a dir, sembla que em vaig a teletreballar i no sé... Sí.
1: Home, no, és que mogueu-vos amb
4: com
1: metro,
4: sempre,
1: a partir d'ara.
4: De...
5: A mi m'agrada molt el Tours.
4: Però no que passi per sota de casa teva.
5: Jo he anat al Tourmalet, però el que no vull és que el Tourmalet vingui
2: escolta,
5: a casa.
2: Escolta, va, aleshores, ara, d'aquí a res, es presenten els equips amb tots els ciclistes
4: correcte.
2: I els nens moníssims amb les seves bicis.
4: La presentació. Avui,
5: veus,
4: presentació dels equips, 4:45 de la tarda, des del recinte modernista baixant
2: per
4: Gaudí fins a la Sagrada Família, els 23 equips, i bueno, és una
1: no és molt tros, en realitat, és un
5: passeig. Pel diu com muntat, no.
1: No és gaire tros.
4: Exhibició. Avui el que es fa és una exhibició.
2: Perquè la gent saludi.
1: I serà molt estètic.
2: I la Sagrada Família rebrà el papà, no, que aquest ja ha marxat.
4: Bueno, rebrà el papà, avui rebrà Tadej Pogacar. Ah. Avui rebrà Tadej Pogacar, que si guanyés aquest Tour de França igualaria Indurain, Anquetil, Lady Merckx, Hinault, amb 5 Tours de França, que segurament aquest sigui el gran al·licient...
2: Aquest surt molt a saber-hi ganar.
4: D'aquesta ronda, el
2: Tadej Pogacar. Us ho juro.
4: Doncs aquest és el gran al·licient i doncs es podrà dir que Tadej Pogacar ha visitat la Sagrada Família.
5: Demà res.
1: Ara dissabte.
4: Correcte.
1: Tela.
4: Dissabte és la primera etapa.
5: Demà busqueu lloc de parcar.
6: Sí, això mateix. Fugim divendres, millor.
1: Ja està, deixeu el cotxe aparcar.
4: Dissabte serà complicat, a Barcelona.
5: A quina hora comença?
4: L'etapa de dissabte comença a les 5 de la tarda.
6: I cap on va?
1: Des del
4: no,
1: fòrum,
4: és una contrarrellotge per equips i fan un recorregut de 20 quilòmetres que comença al parc del fòrum i passarà aquí a tocar. Passarà per tota la zona del Poblenou, la Verneda, Rambla Guipúscoa, abraçarà la Sagrada Família també una mica buscant...
5: Ah, perquè és una crono, no?
4: Aquesta fotografia, efectivament, és una crono per equips i ja travessarà tota Barcelona fins a Plaça d'Espanya i pujarà a Montjuïc.
1: Doncs tota la ciutat
4: correcte,
1: està afectada.
4: Tota la ciutat col·lapsada. Dissabte, ja dic, diumenge també hi hauran trams tallats perquè diumenge l'etapa, la segona, que aquesta ja és una etapa en línia, doncs comença a Tarragona, anirà per tota la costa.
5: Tots els dupiqueros del diumenge a la platja.
4: Sí, serà mal dia per anar a la platja.
5: Tremendo.
4: Els que hi vagin a Castefa i tota aquella zona, serà complicat estar, hi haurà molta cosa tallada.
2: Tothom en tren, ja està.
6: Va molt bé els trens, ja. Va molt bé els trens.
2: S'ha d'advertir una cosa, que si no això passarà com quan plou a les Rieres. Han advertit, del dret i del revés, que cotxe aparcat en la ruta que està ja senyalitzada...
4: Sí, el trobaran, el trobaran.
2: Per tant, compte, que aquí la gent...
5: I dilluns, que és laborable,
2: també, no? No parqueu a les Rieres, doncs no parqueu on hi ha tota aquesta ruta que està, podeu trobar informació tot arreu.
5: Dilluns van de

0: també.
1: Barcelona cap amunt, no?
2: Dilluns comença a Granollers i acaba al Pirineu francès.
3: Bé, Jorge, sí, te n'hi vas ara, ja cap al carrer?
2: Marxo corrents, pues ara agafo el Quantum i vaig cap al recinte.
3: Després connectem amb
1: vas
3: tu,
1: amb
3: eh?
1: Bici?
2: Molt bé. No, vaig.
3: Ell no ha de córrer el Tour, l'Hisenda.
1: Però podia anar amb bicicleta.
2: M'agrada la bicicleta, però és que sí,
3: no
2: agafes
3: gaire...
2: la bici arribaria amb la calor que fa.
4: M'ha cridat l'atenció l'acreditació que porta el Jorge, ja aquí penjava, ell ja va preparadíssim, perquè dus la targeteta habitual de les i com una tapa.
2: I no, això és un braçalet.
4: Mira, un braçalet.
2: Això és un braçalet que es donen per les zones mixtes per poder diferenciar-vos.
4: Per identificar-vos com a premsa.
2: I agafar els ciclistes.
4: Jo pensava que estaves tapant la fotografia per una qüestió de... Saps allò?
2: No.
3: Jorge, moltes gràcies.
2: Ara ens escoltem després.
3: Sí, senyor. Connectem d'aquí una estona. Va, debatem algun dels temes de l'actualitat i començarem...
1: També que anàvem.
0: Sí, home.
1: El Tour de França és actualitat.
5: Amb el Jorge, la Calà.
1: Le Grand Départ.
3: Deixeu-me que tractem aquesta qüestió, perquè Plataforma per la Llengua ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social contra una empresa d'oficines i espais de cotreball a Barcelona per haver acomiadat una treballadora pel fet de parlar habitualment en català a la feina.
4: Sí, segons Plataforma per la Llengua, la carta d'acomiadament, l'empresa en qüestió fa explícit que l'ús del català és un element negatiu de la conducta de la treballadora i per això l'entitat demana a Inspecció de Treball que obri un expedient contra l'empresa per investigar si hem posat el castellà com a llengua obligatòria de comunicació i ha limitat així l'ús del català. També perquè adopti mesures correctores i sancionadores. L'organització en defensa del català considera especialment greu que hi hagi impunitat total en matèria lingüística per atrevir-se a reconèixer la carta d'acomiadament que l'ús de la llengua pròpia de la ciutat de Barcelona, recordem que aquesta empresa està aquí a la capital catalana, és una de les causes de l'acomiadament.
3: Bé, què n'opineu, Gemma?
1: A veure, jo... aquí el que és curiós és que una empresa que té diverses seus a Barcelona o al territori català se'm fa molt difícil que argumenti acomiadar amb algú per usar la llengua oficial del territori. És a dir, el territori, a Catalunya, aquesta empresa té seus a Barcelona, per tant, és Catalunya, hi ha dues llengües oficials. Amb la mateixa manera, o sigui, no és una per sobre de l'altra, el català i el castellà. Per tant, no pots acomiadar ningú, és a dir, tot això a mi em fa pensar que acabarà, si va als tribunals, acabarà amb un acomiadament improcedent o un acomiadament nul, perquè tu no pots argumentar que has d'usar una llengua, que has usat massa una llengua que és l'oficial d'un territori. Per tant, no sé, trobo una bajanada. Ara bé, és a dir, una cosa és, a veure, i no ho critico, li diria que relaxés, el talibanisme lingüístic que pot tenir, per exemple, aquesta treballadora, però... A mi em pot agradar o no em pot agradar que parli, que no vulgui parlar en castellà quan algú li demani i tal, però això és indiferent, és a dir, té tot el dret legal a parlar en català en el territori, ja sí, està, sí. Això és així.
0: És un símptoma de la salut del català. O sigui, realment, ja s'atreveixen amb tot, no? Vull dir que ja pots justificar un acomiadament perquè algú parla català a Barcelona.
1: Clar.
0: Clar, hi ha un 25% només dels joves que tenen el català com a llengua habitual a la ciutat i cada vegada és més difícil. Explico una anècdota, un dia que portava les nenes a l'escola, la meva filla petita em va dir: papa, catalans, assenyalant un grup i com si estiguéssim a Londres. Dic, què vols dir?
3: Wow.
0: I em va dir, no, que parlen català. I no era conscient fins aquell moment que realment... No
3: això
0: al
3: Poble Nou cada dia, sí. O sigui, sentir català al carrer és molt difícil.
1: Sí, però aleshores jo per això dic, jo trobo que s'ha de recordar que això que he dit jo de que és la llengua del territori oficial és una cosa que jo li diria en aquesta empresa, que és una cosa que ho recull la llei més gran de l'Estat, que és la Constitució. Per tant, se siente... Ja?
6: La veritat és que aquest matí hem tingut l'ocasió de parlar amb una cap d'aquesta empresa. Ella deia que no només per això se l'havia... No, deia que no era per això pel que s'havia acomiadat aquesta treballadora, i ho deia, doncs, sense... O sigui, negant el fet de que ho fos per parlar en català a la gent. Una empresa, recordem, que es diu The Place to Become Coworking... L'anglès el tenen... És castellà-anglès. Bé, jo pensava, a veure, què està passant?

0: està passant. I aleshores he vist fragments de...
1: La carta d'acomiadament.
0: La carta d'acomiadament.
2: Clar, però és que ho diu, la carta d'acomiadament.
0: I aquesta, he de dir que aquesta noia, la Nayara Chaler, es deia... Home, ha mentit. Ens ha mentit a la cara, perquè la carta d'acomiadament efectiva fins i tot diu en el seu missatge de sortida de vacances conforme doncs, no hi serà el cap de setmana, ho posa en català i en anglès com una cosa, com un demèrit, com un problema. I aleshores dius, a veure, on ets? Ja ho posa en anglès com a idioma internacional, que és el teu idioma, perquè tu signes Attico Workspace, no co-trabajo. No co-treball, co-working, workspace, espai de treball, no ho posa, posa... Per tant, si tu el teu idioma és l'anglès, amb el lema en anglès, què m'estàs parlant, tu? Clar, ets a Barcelona, però... has de saber i has d'entendre el català.
2: Tu l'anglès el pots utilitzar si a la teva empresa
0: només faltaria.
2: La matriu és anglesa. Sí,
3: és que comencem a trobar-nos, també, no? Jo a vegades que anaves a una cafeteria que tot entenien en català, arribes a cafeteries que tampoc t'entenen en castellà. No?
2: Ja,
3: però ja estan pensades per als expats i vas allà, els preus també són d'expat, però et trobes amb això, que només parlen en anglès.
2: Sí, és veritat.
0: A certs barris passa això. Home, a veure, si te'n vas a la Ronda del Guinardó o te'n vas a Fabra i Puig, potser no t'ho trobes tant, però t'asseguro que si te'n vas al centre de Barcelona, hi ha, sobretot, cafès d'especialitat i tal, que no es diuen així, es diuen coffee brunch, que aquests et parlen en anglès.
1: Hem de dir que el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha anunciat que l'executiu adoptarà les mesures oportunes contra aquesta empresa.
2: Pues sí, perquè de la mateixa manera que moltes vegades ens hem queixat de que hi ha llocs que no ens atenen en català, que ens atenen en castellà i que ens molesta, però no es podem fer res perquè t'atenen moltes vegades en castellà, que també és llengua oficial, doncs ho sento molt, empresa aquesta co-working hall.
0: Attico, es diu Attico.
2: Aquest és l'idioma oficial d'aquesta terra.
4: Més qüestions. Aquesta setmana ha entrat en vigor la taxa Shein pels articles comprats online fora de la Unió Europea. Aquests articles, a partir d'ara, tindran una tarifa plana de 3 euros als productes de diferents categories. Això s'ha d'explicar bé, Natàlia. Com funciona?
1: A veure, l'entrada aplica només als productes inferiors a 150 euros i ho faran articles de diferent categoria. És a dir, que si comprem una samarreta i un penjoll, ens cobraran la taxa de 3 euros per una banda i 3 euros per l'altra perquè estem comprant amb productes de diferents categories. En canvi, si comprem la mateixa samarreta en diferents colors, la taxa només serà aplicada una vegada i, de moment, fins al 2028.
0: Jo només diré una cosa i li passaré la paraula al Jordi. Em sembla una bestiesa la bogeria de compra que té la gent. És a dir, o sigui, comprar un raspallet per netejar el teclat de l'ordinador, després comprar una tisora especial, i això a la Xina? Perdona, estem parlant del canvi climàtic. És insostenible, això, ja està. I aquesta és la meva opinió. No he comprat mai a Shein, ni a Temu, ni a res, ni penso fer-ho, gràcies.
3: 4.000 milions de paquets cada any.
4: És bestiesa.
3: És una bestiesa, és que quan ho penses, ho col·lapsa tot, això, no?
2: Sí, però això també tindrà una doble lectura. Després parla-ho.
3: No, anava a dir que va molt lligat al que dèiem abans de les xarxes socials, també. Al final és de tot, de passar amb el ditet ràpid amb el mòbil, i ho vull tot, i ho vull ara, i ho demano, i a més, quasi gratuït. Hi ha preus que a vegades et dius, com és possible que això valgui 1,99 € si ha de venir de l'altra punta del món?
4: L'any passat es van enviar 14 milions de paquets al dia.
3: Sí.
2: Però jo, mira el que et dic, que jo penso que igual aquesta taxa durarà el que vulgui la Xina. Perquè és evident, és a dir, aquesta taxa és una política proteccionista, diuen, del que seria el comerç local. Està molt bé el discurs antipetjada de carboni, és a dir, jo el defenso, jo tampoc compro en aquestes plataformes, però saps què passa? Que això és una mesura que ha fet la Unió Europea molt proteccionista, i quan els que comercialitzen oli d'oliva, pernil ibèric o pernil de jabugo, vida Rioja i tot això, comencin a queixar-se de que ara els xinesos els hi han pujat els arancels a conseqüència d'aquesta mesura que ha fet la Unió Europea, clar, què es posarà a la balança? La quantitat de consumidors xinesos que demanden els productes que fem aquí a Europa, que ells han intentat copiar però no ho han aconseguit, o el conyac francès, tampoc em poso... Aleshores, no sé, no sé jo, el que durarà la taxa Shein, perquè...
0: És molt realista, però, Gemma, tenim un greu problema.
2: Que sí, tenim la societat...
0: Illes de roba que es llença, alguna d'elles amb etiqueta encara de les botigues de grans marques. Illes que envien a països com, no sé, de Llatinoamèrica o de l'Àsia, illes de roba d'aquesta gent que ha comprat per 0,99 una samarretona. A veure, ens hem tornat bojos? És a dir, prioritzem els que governen, tens raó.
2: Sí, sí.
0: Segurament manaran els grans, però el que hauríem de fer és què és urgent? Què és urgent? Salvar el planeta o que els rics de sempre segueixin enriquint-se? Jo ho tinc molt clar.
3: No, anava a dir que també la Ria em deia de paquets que tu els demanes, no eren d'una empresa xinesa, però que tu el volies tornar perquè no t'agradava i et deien, no, li tornem els diners però no ens ho torni.
2: Ja.
3: Perquè dius, em costarà ara el transportista, dic, no, i tu t'ho quedes i tornen els diners. És totalment absurd.
0: És una altra cosa. Quan arriben, passen inspeccions a vegades aleatòries, a vegades obren i miren i no tenen ni la qualitat que es demana aquí al nostre país, ni, bueno, que són inflamables, o vol dir que molta cosa ni arriba en el que ho ha comprat, els envien una carta i dient no, que tenia els...
4: Clar. Ja. Però en una economia amb moltíssima gent i cada vegada més no arriben a final de mes, no està complint una funció, també, una funció? Aquesta plataforma, aquest tipus de plataformes?
0: Compren el que no necessiten.
3: I és compra compulsiva. Compulsiva.
2: Sí, però és veritat, és veritat que sí que estan complint una funció filosòfica de que vivim en una societat capitalista on a tothom... No, ja ho sé, que ens estan enredant, però és que ens estan enredant des de
4: fa segles.
2: Hi ha
4: gent que compra la roba dels nens en el Shein.
2: Ah, exacte. Aleshores, com que ens ensenyen a que ho hem de tenir tot, doncs aleshores, clar, quan no pots tenir tot, el que valen les coses...
4: Sí que n'has de comprar cada any, perquè creixen.
2: Has d'anar al Shein.
4: Ho dic perquè hi ha gent... que li va molt bé que sigui tan barata la roba perquè van molt apurats.
3: Llavors el que hauríem de fer des d'Europa és incentivar l'economia circular, per exemple. Realment doncs, reciclem la roba, donem-li una segona vida i que les famílies més necessitades i les que no, doncs que puguin reutilitzar roba en lloc de produir-ne més, que acaba, com dèiem, en muntanyes, al mig del mar.
0: Ni menys. Per això que la gent que té problemes té els circuits adequats per aconseguir-ne.
2: Però per això et deia...
0: Hi ha empreses, no parlo d'una que és molt humana, sinó que parlo d'empreses de gent que igual que si se t'espatlla una torradora... Hi ha una cooperativa que t'arregla la torradora.
2: O xarxes veïnals. Sí,
3: inclús hi ha algunes que t'ensenyen a reparar-la.
0: Aleshores,
3: pagues 5 euros per aprendre a reparar-la.
0: Sí que hi ha manera d'aconseguir... El que passa que és veritat que els... O sigui, el govern nostre, el d'aquí, el d'Espanya, tots els governs, el que haurien de fer és bolquers, primera necessitat, abaratir-los. És a dir, coses de primera necessitat, ara que parlaves de criatures, per això et dic el dels bolquers, abaratir coses que són de primeríssima necessitat. Pel de més, jo et dic que estic d'acord amb el Jordi, és pur capitalisme i crear una necessitat de... Ai, ara vull les pinces del cap de la...
2: Però escolta'm una cosa, però per què és pur capitalista? És que jo estic d'acord amb tot el que dieu, però jo vull ser realista perquè aquesta taxa Shein no s'ha pensat per incentivar l'economia circular, s'ha pensat per beneficiar empreses que comencen per ell i acaben amb Tex, que també fabriquen a l'Orient Mitjà.
3: I penso que
2: també
3: s'ha posat perquè realment col·lapsa les duanes. O sigui, que al final és un tema també burocràtic de dir com ho fem per tramitar tots aquests paquets o que deies de les inspeccions. És que no es poden inspeccionar, és impossible.
4: Bé, ens queden 5 minutets per acabar aquesta tertúlia.
0: Amb què vols anar?
4: Jo vull anar amb el Jo Canya, Gemma.
2: Però el Jo Canya.
4: Perquè ara s'ha reemès.
2: Ai, escolta'm una cosa.
4: Què?
2: És que ara em faré la xula, eh?
4: Va.
2: És que la Rosa Maria, gran Rosa Maria, Premi Nacional de Televisió 2026...
5: Sí.
2: Jo també sóc Premi Nacional de Televisió.
4: Home, molt bé.
2: Però sola, no sola. O sigui, la cosa de la Rosa Maria és que és molt important, perquè és ella sola. Imprescindible és Premi Nacional de Televisió.
4: Mira, no recordava això. Sí,
2: 2019.
4: Mira, no recordava.
0: He de dir que imprescindible es mereix aquest premi tots, perquè és meravellós, que per cert li van dedicar a la Calaf un documental meravellós.
5: De fet,
0: i Lo Canya, estic d'acord amb la Samantha... Ocaña s'ha de reivindicar.
2: Els dos, Ocaña, però s'ha de reivindicar l'Ocaña.
1: De la Calaf eren d'imprescindibles.
2: Sí, sí,
1: eh?
2: ho sé. No. Però s'ha de reivindicar l'Ocaña, sí, l'Ocaña, José Pérez Ocaña.
4: Explica qui era, perquè molta gent que ens estarà escoltant no el té present. Eh?
2: Ell tenia una frase que ho defineix tot. Soy pintor, marica y libertataria. I la gent fan un titular i diuen libertària. Dic, no, libertataria. Va anar a les jornades llibertàries del Parc Güell del 1977 i va muntar un show allà eròtic, polític i tal, reivindicant la nuesa del cos, la llibertat sí, i tal. I clar, i com els anarquistes vells no ho entenien, ell va dir, jo soy libertatària. És a dir, anava un pas més enllà dels llibertaris. És l'ésser més lliure que ha passat per la vida. No sé, jo el recordo, de petita, però el recordo passejant per les Rambles.
0: Jo aquí vaig conèixer a Nazario, però jo sí, no vaig arribar a conèixer.
4: I quan et documentaves per fer l'imprescindibles, què és el que més et va sorprendre?
2: Que no em cansava mai d'escoltar-lo, perquè era una persona amb una saviesa molt primitiu, eh? És a dir, no tenies tu... I molt, però era un artista molt intuïtiu. I aleshores jo vaig aprendre que hi ha altres maneres d'explicar els grans canvis que van passar en aquest país. Per exemple, els canvis de la transició política espanyola es pot explicar més enllà del que serien les legalitzacions del Partit Comunista, les eleccions, amb coses com reivindicar, per exemple, les festes populars, les tradicions populars, com el carnaval, el Carnestoltes, i això l'Ocaña era molt intuïtiu i ell amb les seves performances i amb les seves coses ho tenia claríssim. I era molt lliure, molt lliure. Per mi és una mica, sabeu el quadre aquest del de la Croada, la llibertat guiant el poble?
3: Sí. Sí.
2: O sigui, la societat espanyola es va trencar les costures en aquell moment, però ell era una mica l'emblema aquell, perquè com que era tan exagerat i estava tan boja, com diria el Nazario, doncs... Visca l'Ocaña.
4: I com ho va viure ell? Com va ser la seva vida?
2: No em va ser conscient. Perquè...
0: No va ser conscient, ell, perquè estava trencant.
2: Ell es considerava molt lliure, ell sabia... Però és que va viure molt poc a l'Ocaña, va morir en 36 anys i no va tenir temps. És a dir, en el millor moment jo crec que ja s'estava cansant una mica d'aquell personatge que es transvestia. Amb ell li molestava molt que el consideressin un transvestit. Ell es considerava un artista polifacètic i aleshores, quan jo crec que ja s'estava apartant una mica d'aquest personatge, estava en el millor moment, potser, de la seva obra i tal, va ser quan va passar l'accident tan desgraciat aquell del seu poble, que no sé si sabeu. Va ser un... És una mort molt, molt poètica. No sé quant temps tenim.
4: Dos minuts. Un minut i mig.
2: Ell s'organitza en el seu poble una desfilada infantil el mes d'agost. Ell s'està recuperant allà d'una hepatitis, entre cometes, perquè estem recordant que eren uns anys que, havia altres malalties.
0: Sida,
2: no ho sabem, és que no ho sabem. Sap, però, bueno, ell estava allà, ell participa en aquella festa, llavors ell es disfressa de sol, fa una vestida de paper d'aquest de seda i tal, i en el moment final de la festa, doncs, les bengales calen foc d'això, aleshores es crema. Aleshores, la malaltia, és a dir, el porten a l'hospital, la malaltia era com que li debilita una mica el sistema immunològic
4: I no va poder
2: i acaba
4: superar.
2: Tenint una agonia tremenda al cap de... Horrorosa va ser la seva mort.
0: No s'ho mereixia. I, és veritat que encara ningú li havia posat nom en aquesta malaltia. Tant va morir, doncs, uns morien de pneumonia, altres morien de...
2: I com deia el romance Ocaña del se fue vestida de día, se fue vestida de sol. Això ho deia el Carlos Cano.
4: Déu-n'hi-do. Doncs mira, ens va agradar que Televisió Espanyola tornava a emetre aquest
2: per l'orgull que és aquest...
4: Efectivament. Doncs felicitats,
2: Ai,
4: Gemma.
2: Moltes gràcies.
4: Bons
2: i felicitats a tu.
4: Que tenen moltes vides.
1: Que folclòriques estem avui.
2: Ai, felicitats a tu. Felicitats a tu.
0: Quan acabem?
2: Clar.
4: Encara ens queden dues setmanes.
1: Dues setmanes.
0: Mare meva.
4: Elisenda Roca, Jordi Martínez, Gemma Soriano, gràcies als tres. Notícies.
5: Són les 5.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. Més d'un miler de persones han estat evacuades a la Catalunya Nord, entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló, per un gran foc que crema aquest dijous a la tarda. Més de 150 bombers s'han desplaçat a la zona per intentar apagar les flames amb l'ajuda de dos helicòpters i diversos hidroavions. El foc avança amb força.

0: amb pes pel vent de tramuntana que bufa la zona i que ha arribat als 180 km per hora. L'incendi ha generat una gran columna de fum que es pot veure des de quilòmetres de distància. No consta, això sí, cap persona ferida. Els bombers, en aquest cas de la Generalitat, també treballen en un incendi de vegetació agrícola i forestal a Salàs de Pallars, al Pallars Jussà. El foc s'ha declarat aquesta tarda prop de la carretera C-147Z a l'entorn d'una granja. En les tasques d'extinció hi participen 72 bombers amb 17 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. Malgrat l'evolució és favorable, les flames han acabat travessant la C-13 en direcció al pantà de Sant Antoni. Els equips concentren els esforços per evitar que l'incendi continuï avançant. I ens quedem al Pallars perquè un home de 74 anys ha mort ofegat aquesta tarda a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. El telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís alertant que havien tret de l'aigua un home que estava inconscient. El lloc dels fets és una zona d'esbarjo prop del poble d'Aramunt, que no té servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació dels serveis sanitaris que s'hi han desplaçat, no s'ha pogut salvar la vida de l'home. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Darrera hora de l'àmbit polític, acord entre el Partit Popular i Vox a Andalusia per investir el candidat popular Juanma Moreno com a president de la Junta. Moreno i Manuel Gavira, portaveu dels d'ultradreta a Andalusia, signaran el pacte públicament a 6:45 de la tarda, just abans de la segona votació al Parlament, on és previst que Juanma Moreno surti investit president. De moment es desconeix el contingut de l'acord, però Vox ha avançat que inclou mesures polítiques concretes i un calendari de compliment. Mirades ara a la exterior, perquè tenim també darrera hora a Veneçuela. Han rescatat un supervivent després de 8 dies sepultat sota la runa a la ciutat de La Guaira, zona zero dels terratrèmols de fa tot just una setmana. L'operatiu ha estat un dels més complicats pels serveis d'emergència, que han trigat 3 dies, 72 hores, a poder-lo rescatar amb vida. Un operatiu coordinat entre els serveis d'emergències veneçolans, xilens i portuguesos, i aquest ha estat el moment que l'han pogut treure de sota la runa. Molts aplaudiments i emoció i esperança també per a aquells que encara busquen persones desaparegudes. Tot plegat mentre Veneçuela viu avui el primer dels 7 dies de dol oficial per les víctimes del doble terratrèmol. Segons les últimes dades oficials, hi ha gairebé 2.300 morts, 27 d'ells espanyols. D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut dona per tancat el brot d'antivirus detectat en un creuer després que l'última persona en seguiment hagi completat la quarantena amb resultat negatiu. Ho ha explicat el director de l'OMS, Tedros Adhanom.
1: Today, the final contact person of a person exposed to hantavirus on the cruise ship MV Hondius completed their quarantine period, tested negative, and returned home.
0: Recordem que el brot ha deixat 13 casos confirmats, 3 víctimes mortals i ha obligat a fer el seguiment de més de 650 contactes en 33 països i territoris. No s'ha notificat cap nou cas des del 25 de maig. Va ser al port de Granadilla, Tenerife, a les Illes Canàries, on el creuer Hondius va atracar el 10 de maig, després que Espanya autoritzés una operació internacional coordinada amb l'Organització Mundial de la Salut per desembarcar els passatgers i iniciar les quarantenes i repatriacions. I moment ara per la previsió del temps. Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya temps estable en general, excepte el vessant nord del Pirineu, on tenim alguns núvols baixos que podrien deixar alguna precipitació dèbil i dispersa. Les temperatures diurnes avui baixen al Pirineu, pugen a Girona i es mantenen amb pocs canvis a la resta. Màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 35 a Tarragona, 31 a Barcelona. L'EMET ha activat avisos per calor al litoral de Tarragona, província de Girona i depressió de Lleida. És una informació d'EMET.
0: Això és tot. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
3: Ràdio 4.
4: No sé si Loles León...
5: Hola, bon dia, bon dia.
6: Bon dia, senyoreta.
5: Bon dia, Catalunya.
7: Josep Maria Mainà.
8: Home, jo m'explico tot, no m'amago res, eh?
9: Molt bon dia,
7: Pantón Muñoz.
9: Molt bon dia.
7: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
9: sí.
7: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vila?

0: Marín.
1: Emociona, això.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Per què sopa de cabra, Gerard?
3: La cabra és un animal molt potent.
0: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
4: Cada dia tinc una foto amb el cor de pont.
5: Comença el caragolazo, ja això és que la plec comença.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
6: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
7: Coneixeu el concepte d'evolució?
6: Sota sospita.
7: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
6: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
7: Podien parlar a través dels oceans.
6: Amb Laura González.
8: L'impossible. Per què la volen capturar?
9: És més intel·ligent que la majoria.
10: A Ràdio 4.
6: La millor companyia. Ràdio 4.

0: Acosta-t'ho una mica, per favor.
1: Lluís Quevedo, bona tarda.
2: Bona tarda, com estàs, Natàlia?
1: Doncs molt bé, en aquest dijous de ciència hem de començar inevitablement parlant de la calor, perquè juny Europa torna a viure una onada de calor històrica. Londres fregant els 40 graus, França superant els 44, Alemanya batent rècords també. La pregunta, Lluís, és inevitable. Tenim un estiu excepcional o és que Europa ja té un clima diferent?
2: Doncs, pel que sembla ara mateix, tot i que aquestes coses les hem de dir passat el temps, Europa s'està escalfant molt, però que molt ràpidament. I no parlo d'aquest any, sinó de la sèrie d'anys que tenim, la més immediata és molt alta. La resposta llarga, la científica, és superinteressant, perquè evidentment no hem canviat de planeta, continuem al mateix joc, més menys. El que està passant és que les probabilitats han canviat. El que abans era una cosa completament inusual, ara no ho és. I onades de calor que ens hagueren semblat extraordinàries, doncs la veritat, ara mateix és com, mira, fa fresqueta, no? Perquè no està, els pics que estem tenint són molt pronunciats. Això, la part agredolça, suposo, és que és el que els científics havien predit des de fa ja uns quants anys. De fet, tu saps que, per entendre-ho així, no et podem dir que l'any vinent i el següent siguin igual de càlids, però de la mateixa manera que quan llances daus, no? Tens més menys un 6 surt, una sisena de totes les tirades, no? De totes les vegades. Doncs ara el que tenim és un dau que està una miqueta carregat, com els de fer trampes. Per tant, continua sortint l'1, el 2, el 3, el 4, el 5, però molt menys sovint que el 6. I el 6 és la màxima temperatura.
1: Saps que els científics parlen fins i tot d'un nou clima europeu. És una exageració o no?
2: Però aquestes coses, com encara han de passar anys, depèn de quin científic li preguntis. Hi ha qui diu que les dades són tan contundents, i especialment per Europa, que ja estem en una etapa climàtica diferent, que no hi ha discussió. Hi ha d'altres persones que prefereixen ser potser més prudents i recorden que el clima no canvia d'un dia per l'altre, perquè és quelcom que nosaltres definim històricament, no? Per tant, aquesta evolució gradual, tot i que la podem veure any rere any, no és fins que no tenim una etapa sencera tancada que podem dir, mira, sí, no? La inclinació, la tendència era aquesta. El que sí posa tothom d'acord, prudents i més imprudents, si vols, és que Europa és el continent que més ràpid s'està escalfant de tot el planeta, deixant de banda l'Àrtic, que és un drama absolutament tremendo, no? Però on hi ha humans vivint de manera regular, aquest és el que més s'escalfa, i això, evidentment, és molt important. Des de mitjans dels anys 90, el nostre continent s'escalfa aproximadament mig grau per dècada, que és pràcticament el doble de la mitjana de la resta del planeta.
1: Clar, és una barbaritat. Per què aquest escalfament global afecta més a Europa?
2: Doncs l'explicació científica, tècnica i profunda és, no tenim una idea molt clara, la veritat.
1: Vaja.
2: És que no ho sabem. Hi ha moltes maneres d'explicar-ho, però no ho acabem d'entendre, perquè és realment molt. Hi ha una part que està clara, que és l'escalfament global provocat pels gasos, no?, d'efecte hivernacle, aquest el sabem. Però hi ha alguns factors regionals, que és el que fa afectar de manera diferents regions, no? Per això Europa s'escalfa més. Per exemple, sabem que el terra, el sol, està molt més sec. Quan hi ha humitat, una part de l'energia solar el que fa és evaporar aigua, no? És un sistema que és com la suor a la pell a l'estiu, un sistema natural de refrigeració. Si el sol està més sec, aquesta energia ja no evapora res, per tant, escalfa l'aire. Aquest aire absolutament de ple agost que hem pogut respirar al començament de juny, no?, aquest any. Això mateix passa quan segur que ara estem fent servir totes les que podem la piscina. Saps que quan tens la pell mullada, de fet, tu estàs fresqueta, no? A la piscina, no importa si fa 36 graus. El problema és que quan estàs completament seca t'estàs coent. Bueno, doncs això és el que ens passa a Europa, que tenim la pell seca addicionalment.
1: I pel que fa a aquesta darrera onada de calor, aquestes calors extremes que hem viscut aquest passat mes de juny, què ho ha provocat?
2: Bueno, és allò de quan plou sobre mullat, no? Perquè aquí sí que és cert que hi ha un mix particular de causes que, dintre d'aquesta tendència a l'alça, de pujada, doncs encara han fet les coses més diferents, no? En aquest cas, teníem una configuració de corrents atmosfèrics. Pensa que per la gent que es dedica al clima, nosaltres mirem el cel i només veiem núvols, no? I, i estels. Uh-huh. Però ells veuen rius atmosfèrics, uh-huh, que porten quantitats absolutament inimaginables de vapor d'aigua, diferents gasos, etc. En aquest cas, hi ha hagut una configuració d'aquests corrents atmosfèrics que ha afavorit que hi hagi aire molt calent que ve del nord d'Àfrica, on normalment, no, al Sàhara, a la zona del Sàhara, on hi ha aire molt més càlid, que s'ha quedat fent una bossa atrapat a sobre del nostre continent. Això no és nou, eh? Això ha passat i podia passar abans. La diferència és que ara, quan arriba aquesta bossa d'aire calent, arriba sobre aquesta Europa que està més seca i més calenta que fa 30 o 40 anys. Per tant, novament, no? Allò plou sobre mullat, en aquest cas escalfem sobre ja una cosa que està completament fregida.
1: Clar, per tant, el canvi climàtic no és el que ha creat aquesta onada de calor.
2: No, no, és cert, però això no podem deixar que després el negacionisme ens mengi la torrada, no?
1: Això està clar.
2: Evidentment que sempre han existit, si aquest no és el tema. El tema és lo del dau que et deia abans, no? Ara llences i la probabilitat de tenir una onada de calor és més alta del que tu esperaries. El canvi climàtic no inventa la cara 6 del dau, el que fa és augmentar-ne la freqüència, la intensitat, la durada. Això és el que passa. I és molt diferent. Crec que això és la part clau, eh? Perquè masses vegades, penso, es presenta d'una manera potser un pèl massa simplificat, no? La meteo, no? La meteorologia no està decidint més que quan arriba una onada de calor. Però aquesta idea de la probabilitat de que cada cop n'hi hagi més i que en general pugi la temperatura, això no és la meteo, això és el canvi climàtic.
1: Aquests dies hem llegit moltes notícies que impressionen. Sí. París superant els 40 i pico graus, milers de morts a França. I també hi ha una dada que impressiona molt. Gairebé la meitat de les ciutats europees han batut aquest mes rècord d'estrès tèrmic. Ostres, de la marinera.
2: I tant. Sí. S'han estat mesurant, clar, això és una cosa que importa molt, s'han estat mesurant més de 850 ciutats al continent i pràcticament la meitat, una de cada dues, supera o superarà amb les pressions que tenim aquest mes el màxim històric de calor. Evidentment, veus, aquesta és una d'aquestes coses que diries, bueno, sempre hi ha hagut anys amb més calor, ciutats amb més calor... Sí, però és que més de la meitat el superin, això és el que variabilitat natural ja no t'ho explica, no? Mm-hmm. Hi havia un dels científics que estava consultant que feia una comparació d'aquestes esportives que molts cops pot ser esclaridora, no? Deia que és com si t'ho imagina't ara que estem veient el salt d'alçada, no?
1: Sí.
2: I per comptes de fer un nou rècord amb 5 mil·límetres, 1 centímetre, 2 centímetres, va, ens tornem bojos, no, 50, saps? 2 pams. Clar, tu això no t'ho esperes. Això no és normal. No és normal que algú baixi de les 2 hores la marató a 1:30. Això no és normal, no? El que frega són minuts. Això és el que ens està passant ara. Estem veient rècords que estem batent d'una manera tan abrumadora que no és variabilitat natural. Això ho sabem segur.
1: Has parlat ara, aquests primers minuts de secció, de la importància de tenir en compte els registres històrics. Hi ha qui apunta que el punt d'inflexió va arribar als anys 80. Això és així?
2: Novament, l'acadèmia està dividida, no perquè estiguin embroncats, sinó per com s'interpreta això. Uh-huh. És cert que quan tu pintes les temperatures, no? fas el gràfic, a Europa, al nostre continent en particular, tu pots veure que a partir dels 80... doncs la pendent, no?, que fa aquesta corba que va creixent, doncs s'accentua. Hi ha altres científics que diuen que no hi ha realment un abans i un després clar, no és que als 80 passi alguna cosa, sinó que aquest escalfament, que és continu i creixent, doncs té una certa variabilitat, no? Ja et dic, és una discussió acadèmica completament raonable, el punt no és... qui té raó, si és els 80, el 85, el 90, sinó que la tendència, tothom està clar en que la tendència puja, i, bueno, potser dirimirem aquesta qüestió en algun moment, però el cas és que les onades de calor i els morts ens els mengem igual, no?
1: Un altre element curiós, Lluís, és la contaminació atmosfèrica. Pot ser que reduir la contaminació contribueixi a augmentar les temperatures?
2: Doncs sí, però això no vol dir que hagin de contaminar corrents, però sí, és veritat. Mira, això s'entén, jo crec que hi ha una manera, tot i que sembli contraintuïtiu, és fàcil d'entendre. La contaminació, en el fons, són gasos, la majoria de la que fem nosaltres, que llencem a l'atmosfera. Molts d'aquests gasos, si per exemple ens posem un moment en el que va ser i per sort ja no és, les pluges àcides, no?, tenien molt a veure amb cremar carbó i processos industrials que alliberaven compostos amb sofre, no?, sulfurats a l'atmosfera. Llavors, una de les característiques que tenen algun d'aquests gasos contaminants és que brillen molt, són molt blancs, com que fan més blanques encara les cobertes de núvols. Clar, els núvols en el nostre planeta són com miralls, fan rebotar la radiació del Sol. Per tant, si tu tens una coberta de núvols molt blanca i molt densa, què passarà? Que menys radiació solar entra, no, es rebota i espera l'univers, però aquí no escalfa. Clar, hem fet tan bé això de reduir la contaminació industrial que el procés que nosaltres tenim d'escalfament del planeta, que té a veure amb l'acumulació de diòxid de carboni, etc., el treure nosaltres altres gasos que eren supertòxics, i que no els volem, però que augmentaven aquest efecte mirall,
1: clar,
2: de l'atmosfera, clar, ara hem tret, per tant, entra més radiació, i com encara continuem abocant molt dels gasos que l'atrapen, perquè aquests no els hem reduït, clar, tens més gasos que atrapen i menys gasos que la reboten, què acabes tenint? Un planeta que s'escalfa encara més ràpid, tot i que algú pugui dir, veus, no havies d'haver deixat de...
1: No.
2: Hem fet bé, però és un sistema molt, molt, molt complex, Natàlia. Sí.
1: I els estius comencen abans o és només una sensació?
2: Ja, aviam, les dades que tenim a la mà indiquen que les onades de calor arriben abans, que duren més dies i que apareixen amb més freqüència que fa unes dècades. De fet, són condicions que abans podríem esperar, tu i jo, pel pic de l'agost, no?, o el tard del juliol, i ara arriben al juny, com aquest any ha passat, no? Inclús hi ha hagut alguna puteta, no?, que ha entrat al maig. El que està passant, així com va passar, per exemple, fa un parell d'anys, que es va marcar molt, és que el període que ara diríem que és estiu s'està allargant. Això no vol dir que tinguem vacacions pagades més setmanes ni que els nens estiguin més al col·le, però atmosfèricament s'està allargant molt. El que no sabem és com acabarà això de trastocar els períodes dels 12 mesos, no? Perquè això hem de veure quan acaba, si en algun moment comença abans però acaba abans també. Això és una cosa que està bastant, bastant oberta ara mateix.
1: I t'ajunto dues preguntes, sí, en una. Aquestes temperatures extremes que hem viscut aquest mes de maig i juny, serà la tònica habitual? I d'altra banda, com podem aturar aquesta tendència?
2: Serà la tònica habitual en promig?

0: però no cada estiu. És important que augmenta... És com allò del Dau, te'n recordes? Mm. Sortirà més cops al 6. No vol dir que no surtin els altres, però cada cop més al 6. Ara mateix, així com et deia d'altres qüestions, que hi ha certes discussions, diguem, cordials i acadèmiques, sobre alguns dels detalls d'aquest fet, la ciència coincideix bastant amb el que podem fer. Mira, et deia, no? Tenim els gasos que hem fet bé a treure que rebotaven radiació. El que tenim encara pendent és reduir els gasos que capturen aquesta radiació. És a dir, els gasos d'efecte hivernacle. Això ho tenim clar. Quan més n'acumulem, més onades, més freqüents, més llargues, més intenses. Amb això és bastant raonable. Evidentment no és una qüestió en blanc i negre, sinó, perquè això ho sabem que ho hem de fer, sinó és un tema de timing, de quan ho farem. I és molt important recordar això, no? O sigui, el que ara tenim a sobre la taula, hi ha alguns científics que diuen que podem recuperar una certa normalitat o entrar en un escenari, diguem, horrible i caòtic. La veritat és que l'evolució d'això serà prou gradual, però no tenim una tornada possible i raonable a un escenari bastant calmat. Ja. El que tenim és un escenari, amb perdó, de merda o encara pitjor. Ens n'hi acostumarem, o sigui, no és que s'acabi el món, això no serà Mad Max, però francament, tindríem que pensar com volem fer no només la reducció d'emissions, que és una cosa que hem de fer en un temps i d'una manera econòmicament sostenible, sinó també com ens adaptem. Hi ha moltes cases a primera línia que han de marxar. Hi ha molta energia renovable que hem de construir. O sigui, hi ha moltes coses pendents, Natàlia. Mentrestant, passarem calor.
1: Nous reptes. Canviem de qüestió, Lluís, perquè la setmana passada vas fer una reflexió molt interessant quan parlàvem amb joves científics, que deies ara és el moment del Mundial, s'estan invertint molts calés en aquestes competicions esportives, però reclamaves també inversió en la investigació i en potenciar aquests joves talents científics. T'hem de dir que hem rebut molts missatges aplaudint les teves paraules.
0: Ah, sí?
1: I precisament ara hem de parlar del Mundial, perquè quan arriba una tanda de penals en un Mundial, tothom conté la respiració.
0: Sí.
1: I ara un psicòleg esportiu diu que aquests moments serveixen també per entendre com funciona el cervell humà sota pressió.
0: Sí.
1: A priori
0: sona
1: molt interessant, això és així?
0: Ai, sí. Jo crec, aquesta és una d'aquestes coses que jo crec que fem els periodistes i les periodistes sempre, no? Que és buscar allò, el penjador, no? La perxa.
1: Sí.
0: Evidentment, ara mateix la perxa és el Mundial. Sí, com sigui, ara mateix que la selecció continua com és, està a 1-16, no, ara?
1: Sí, encara no.
0: A 8-10, és veritat. Llavors, quina és la gràcia? Doncs que, per exemple, una de les coses que podem fer, si volem, a banda de veure gent que amb art li dona cops de peu a una pilota, doncs podem, per exemple, reflexionar sobre coses que ens ensenya la psicologia, que mola molt. Vaig, això. Per exemple, una de les coses xules és que així com el futbol és complexa, és molt, molt complexa, perquè són moltes persones amb la pilota jugant alhora. Quan fas un penal, això sembla un experiment de laboratori, si ho penses, no? Hi ha un paio o una palla sota dels pals i l'altre que xutarà. I centenars de milions de persones mirant. Però és que mola molt, perquè són com ratolins de laboratori en aquell moment, no? I pot xutar cap aquí, cap allà, però no hi ha moltes opcions. Està molt guai. A més, ho han practicat molt, tenen tècnica, tenen experiència. I una cosa que flipa, jo no sé si a tu et passa, jo no sóc molt futbolero, però aquestes coses m'impressionen molt, que és com pot un tio que està cobrant milions tirar-la fora en un penal.
1: Home, per la pressió, no? Clar, a veure, no, o sigui, hi ha una qüestió de punteria, hi ha una qüestió de tenir el moment, però la pressió m'imagino que també fa.
0: Tia, ja, però, vull dir, entre els tres pals, saps? és que està molt guai, però és una cosa que com sembla l'experiment, s'ha documentat molt bé i que no només passa al futbol. I aquesta és l'oportunitat com per transposar, no?, portar lliçons d'aquesta cosa tan excitant i tan ta-ta-ta, que li agrada tant a la gent, a la nostra vida. Per exemple, sense allunyar-me ara mateix de l'esport, si el teu és més al bàsquet, hi ha tirs lliures que no té sentit, no?, que un professional o una professional fallin. O els golfistes, no?, que tenen un pat, no?, que estan allà a davant i la caguen, no? O tenistes que cometen errors dels que no són forçats, no? A punts decisius i, en fi, hi ha moltes coses que és molt xulo. Llavors, quina és la idea? El que tu deies, aquest estrès, no? Quan la importància del moment puja molt, el rendiment nostre cognitiu tendeix a baixar una mica si ets un super mega atleta i un munt si ets jo, per exemple, que jo sempre la cago quan tinc molta, molta pressió. Però és xulo perquè després de la nostra vida, amb un examen, no?, que ens hem preparat molt bé i que ens ho sabíem, en una entrevista de feina, però si jo era perfecte, no?, per aquest, per com he pogut fer aquesta merda d'entrevista, o en una conferència, que has de parlar d'una cosa que tu en saps molt, i resulta que no et surt, no? O la gent, per exemple, que no és el teu cas ni el meu, no?, però que es posen davant d'un micròfon i li tremolen les cames, no?
1: Sí. Però per què passa això? O sigui, si sabem fer una cosa,
0: sí,
1: per què de cop en surt pitjor? El cervell té alguna cosa a veure?
0: Tens interferències al teu cervell, i això és molt, molt, molt interessant. Fixa't, quan hi ha aquest estrès, aquesta ansietat, l'estar pensant, estar amb la nostra atenció, amb allò que estem fent, quan hauria de ser quelcom automàtic, xutar el penal, tirar el tir lliure, parlar d'una cosa que tu saps perfectament... Hi ha una cosa que, diguem, de manera una mica més pop, els psicòlegs anomenen la paràlisi per anàlisi, no? I és que en lloc de deixar que el teu cos, el teu cervell, facin allò que s'han entrenat a fer, el cervell està controlant tot conscientment. Mira, jo sempre poso el mateix exemple. Tu tens carnet de conduir, Natàlia?
1: Sí.
0: Vale. La darrera vegada que vas agafar el cotxe,
1: sí,
0: tu eres conscient de d'on vas anar, fins on vas arribar i què vas fer? O hi vas arribar pràcticament per art de màgia?
1: Doncs per art de màgia, la veritat.
0: Oiga, sí, com a molt selecciones l'emissora, tens una trucada, el que fos, tu condueixes, sí, sense res.
1: Però estàs pendent de les motos, que... òbviament, i del trànsit, però sí.
0: Però i el teu examen de conduir, te'n recordes?
1: Sí, va ser un desastre i estava molt pendent de tot.
0: De tot, de l'embragament, el canvi, el retrovisor del mig, el retrovisor de l'altra banda. Sí. M'està mirant, vols dir, a l'estop estic suficientment a sobre de la línia o no? Te'n recordes aquest mode? Això és, sí, el que el Danny Kahneman anomenava el sistema 2, no? Que és l'analític racional, però és lent de nassos i costa molts, molts, molts calés cognitius. En canvi, el sistema 1 és aquest que, escolta, estàs sentint l'entrellat en format podcast, canvies, tires de pista i has arribat a un lloc. Això és sistema 1. És l'intuïtiu, el ràpid, l'associatiu. No analitza res, però, escolta, et manté viva. Aquest és el tema. Quan tu has de fer una cosa on tens tanta pressió que actives el sistema 2, aquí és on la pots cagar, bàsicament.
1: Hi ha una dada curiosíssima, Lluís, que és que és més fàcil fallar quan saps que si falles, el teu equip queda eliminat.
0: Càrrega psicològica, efectivament. Per què? Novament, quan major és l'estrès, major és la temptació d'analitzar-ho tot per assegurar-te que ho estàs fent bé, què et passa? No, pots fallar. Jo tinc una experiència personal que va ser horrible. Jo vaig anar a una entrevista per una cosa així molt guai a l'MIT,
1: sí,
0: fa uns anys. Entrevista final, saps? De entres, no entres.
1: Clau.
0: Sí. I vaig fer la pitjor entrevista que jo recordo a la meva vida. Però pitjor, una cosa. Vaig sortir d'allà pràcticament plorant, dient, però Lluís, xato,
1: què ha passat?
0: Però què ha passat, no? O sigui, amb aquesta entrevista jo no m'hagués cridat a l'entrevista, saps?
1: Clar, quina
0: pena. I això passa.
1: Això ens ha passat a tots, eh?
0: Clar. Però, novament, què estàs tenint? Estàs tenint un pic de tensió, d'ansietat, perquè en el cas del penal la distància és la mateixa, la porteria és la mateixa, la tècnica és la mateixa. Xato, francament, el que ha canviat és el significat emocional del moment.
1: I aquesta pressió es pot arribar a entrenar?
0: És intentant, és guai, perquè hi ha, per exemple, alguns investigadors que fan servir una analogia. Ara me'n vaig a les vacunes, vale?
1: Val.
0: Perquè ens situem. Què fa una vacuna? El que fa una vacuna és li ensenya al teu sistema immunitari una petita dosi, un retran robot, si vols, de l'enemic que eventualment haurà d'enfrontar. Llavors, una de les coses que es plantegen alguns psicòlegs esportius és: puc jo fer una vacuna contra aquest estrès? Perquè la tècnica està, tot està, no? Evidentment, reproduir l'ambient d'una final d'un mundial en una xeringa, doncs no m'imagino com es fa, no? Però sí que pots generar situacions que et posin nerviosa, no? Per exemple, recompenses, penalitzacions, gent mirant-te, incomoditat artificial, però que simula aquesta ansietat que parlàvem, que és que dispara el teu sistema 2. I amb petites dosis d'això, estan intentant preparar el cervell dels atletes perquè quan de manera natural es trobin amb el patogen, no?, amb la gran final, el seu cervell estigui una miqueta millor preparat per al pic d'estrès.
1: Això pot canviar tot.
0: Absolutament, i novament, estem parlant de penals o tirs lliures o el que fos, però abans d'un examen,
1: clar.
0: Això seria interessant, fer simulacres, no? Però simulacres de veritat, on perdis calés, on passin coses, no? Mm. També entrevistes laborals, presentacions importants. O sigui, no només treballar el contingut i el delivery, el que tu vols fer, sinó entrenar el tenor emocional d'aquesta situació. Perquè normalment, amb la gent que s'ha preparat, evidentment, no? Quan vas allò a aviam si surt, si sona la flauta. Però no sol ser ni la falta d'entrenament ni de coneixement, sinó la gestió dels nervis o les emocions.
1: Brutal. No sé si vols apuntar alguna cosa més sobre aquesta qüestió, perquè m'agradaria passar al següent tema.
0: Digue'm.
1: Que em sembla fascinant.
0: Sí.
1: Lluís, s'ha descobert que riem com els ximpanzés?
0: Sí.
1: Això
0: sí,
1: és així?
0: Sí, bueno, i que ells riuen com nosaltres.
1: També.
0: I que ells riuen com nosaltres.
1: També,
0: sí,
1: també.
0: Sí.
1: Com és això?
0: És molt xulo. Doncs mira, és una cosa molt xula, perquè jo sóc un desastre fent això, però la gent que treballa amb aquests primats m'ho ha ensenyat, no? El riure del ximpanzé, que és una cosa més... és diferent del nostre, però saben que estan rient, vale? Tots els etòlegs ho reconeixen ràpidament. El riure no és exclusivament humà, ni de broma, el que passa és que sona diferent, no?, en grans simis. Ells quan juguen, quan es fan pessigolles, que també ho fan, fan aquestes vocalitzacions que tenen una estructura, no? Aquesta cosa que és molt semblant al riure en estructura, i que a més el que ens parla és que si tu trobes un tret a dues branques d'un arbre familiar separat per milions d'anys, com és el nostre cas, 7-9 sí, milions d'anys, el que vol dir és que té un origen evolutiu profund, no?
1: Clar.
0: I és molt xulo, en aquest cas el riure, no?
1: Em sembla fascinant, però digues.
0: No, i el que... O sigui, com diuen això, no és només perquè hagin sentit a un ximpanzé, no?, fer això, sinó perquè poden mesurar amb micròfons i computadores, i el que han fet uns científics ara, amb un paper que s'ha publicat fa poc, és enregistrar rialles, o el que són rialles per ells, d'orangutans, goril·les, bonobos, ximpanzés i també de nens petits. El que fan és analitzar el temps que passa exactament entre una explosió de riure i la següent, no? El ha, ha, ha, ha. I han descobert que el patró és regular. Tant en humans com en grans simis, el ritme és bastant constant. Si els hi fas pessigolles, que és la part més divertida, això és un experiment que és meravellós, no? I llavors la cosa que ens estem preguntant és d'on surt, no? Qui marca el ritme d'aquest riure, i si té algun significat, no? Si hi ha un metrònom, no?, d'alguna manera.
1: Ostres, em sembla fascinant, Que llavors sí. Aquest ritme és important.
0: Sí, perquè en el nostre cas, com a mínim, clar, nosaltres aquest control que tenim sobre l'aire que deixem anar de cop és el que ens permet, entre d'altres coses, la veu, el llenguatge parlat, perquè tenim un control molt deliciós, no? Durant molts anys es pensava que només nosaltres controlàvem d'aquesta manera tan sofisticada les vocalitzacions, però quan trobes que el riure requereix un control molt semblant per part d'aquests primats, hi ha una cosa molt xula, i és que si la parla que tu i a mi ens fa tan diferents depèn d'un sistema de control que té milions d'anys i compartim amb els nostres cosins evolutius, estudiar

0: ja, ja, ja. Podia haver estat heredat d'un avantpassat comú de fa uns 15 milions d'anys. Evidentment no sabem com sonava, però sí que tindria una forma anàloga o característica de riure. I potser, i per últim et diria que és xulo pensar que, sobretot siguis o no amant de l'humor i la comèdia, que abans que existissin les paraules, existien les rialles.
1: Em sembla tan bonic això.
0: Oi?
1: Em sembla preciós.
0: Sí.
1: Preciós.
0: Sí, sí.
1: Gairebé tant com l'últim tema que ens portes, que em sembla espectacular. Sí. Perquè, atenció, sí, perquè durant molts anys s'ha pensat que després de la menopausa els ovaris, sí, pràcticament deixaven de servir, sí, no servien per res, però ara un estudi apunta que potser no és així.
0: Sí, t'ho intento resumir, ja sé que no ens queden molts, sí, minuts, però sí, normalment la idea és això ha quedat vell, no? Això s'apaga, això és el cotxe que deixo aparcat,
1: sí, sí, ja
0: però
1: està,
0: no serveix per res. Però sembla que no, perquè podrien tenir relació amb el sistema immunitari. Compte, no vull dir que tingui una funció prèvia que continua, sinó que sembla que

0: els ovaris podrien convertir-se en una mena de, com de centre logístic o de comunicacions del sistema immunitari.
1: Per tant, tenen una nova funció.
0: Podria ser. O sigui, l'estudi que han publicat ara mateix no els hi dona direcció, no estan dirigint el sistema immunitari, només mostra una cosa que no esperàvem de cap manera, no? I és que fan aquests òrgans ara infiltrant-se en cèl·lules, tot això no ho sabíem. Llavors, què pot estar passant aquí? Pot estar passant que, per algun motiu que no coneixem, s'omplin d'aquestes cèl·lules i ja està, i aquí s'acabi. O una hipòtesi potser més suggerent, tot i que no una resposta definitiva, és que adoptin aquest rol, aquesta segona vida, no?, a la jubilació de, escolta, doncs dono un cop de mà al sistema immunitari, i seria bastant...
1: Ma, brutal!
0: Bastant sí, sí, perquè...
1: Brutal!
0: Una de les coses que ens podria, novament hipòtesi, podria ajudar a explicar millor és alguns canvis de salut típics de les dones durant la menopausa o després de la menopausa. Per exemple, sabem que hi ha moltes malalties associades a la inflamació crònica que augmenten amb l'edat en dones. Si els ovaris resulta que estan alliberant molècules inflamatòries al torrent sanguini tota l'estona quan passa la menopausa, potser aquest és un dels factors que està contribuint a aquest patró típicament femení. Novament, dic que és una possibilitat, o sigui, això és una cosa per espiar, encara no ho sabem.
1: Em sembla fascinant, Lluís Quevedo, doncs aquí hi ha un camp per explorar i investigar meravellós.
0: Oi tant.
1: Increïble. Lluís Quevedo, com cada setmana, un plaer, aquesta mitjoreta de ciència. Moltíssimes gràcies.
0: Un plaer, Natàlia. Una abraçada.

0: empresas, las marcas que hacen estas cremas solares, deberíamos reaplicarnos protector solar cada 2 horas. Dicho esto, es verdad que no lo hacemos con esa frecuencia. Si no estamos en la playa con tanto sudor, con la piscina, pues digamos que podríamos aguantar un poco más, pero si realmente estamos en esas condiciones y además con la exposición solar propia del verano, que es intensa y que es constante, ese debería ser nuestro objetivo, ¿no? Reaplicarnos la crema más o menos cada 2 a 3 horas.
1: Bien.
0: Independientemente del SPF, ¿eh? Ojo, importante.
1: Ya. y antes hablaba usted de medidas químicas, las cremas o físicas. O sea, que no dudemos en ponernos una camiseta, una gorra, ¿no? O otras medidas de protección.
0: Totalmente, sí, totalmente. Al final, todo lo que, sobre todo en las horas de más intensidad, es decir, entre las 12 y las 4, que son las horas donde hay más intensidad de rayos solares, de radiación, sombreros, camisas frescas de lino, fresquitas de manga larga, incluso un pantalón también fresquito de caña larga, pues todo eso nos va a ayudar, sobre todo los sombreros, es muy importante para proteger la piel, pues, de nuestro rostro, que nos va a ayudar también a prevenir esas marcas del fotoenvejecimiento, ¿no? Que son tan características y que al final a todos nos preocupa, ¿no? Tener una piel, claro, pues, sana y bonita.
1: Hay gente que piensa que la piel se acostumbra al sol, ¿no? Que el bronceado actúa como protección. ¿Esto es cierto?
0: No, esto realmente es bastante mito. Lo que ocurre es que según el tipo de piel que tengamos, si es más blanca o menos blanca, tendremos más o menos melanina, que es el pigmento de nuestra piel. Y sí que es verdad que una vez recibimos esa radiación solar, nuestro cuerpo responde, su mecanismo de defensa es generar más melanina, producir más melanina, por eso cogemos el tono bronceado, para defendernos contra esa radiación, digamos, excesiva. Pero ya eso es un mecanismo de defensa.
1: Yeah.
0: Es decir, una vez empezamos a recibir el sol y una vez recibimos la radiación solar, el daño a nivel de ADN de la célula ya se instaura y estemos más o menos bronceados, el daño puede persistir.
1: Ya, y claro, lo comentábamos al inicio de la entrevista, los casos de cáncer de piel han aumentado un 40% en los últimos 4 años. ¿A qué se debe este aumento? Porque tenemos más información que nunca.
0: Sí, tenemos más información que nunca, pero creo que también tenemos un problema de infoxicación, donde también se transmite mucha información que no es del todo científica, ¿no? Pero yo creo que el principal factor por el cual hemos visto un mayor aumento en la incidencia de cáncer es porque ahora lo detectamos, somos mucho mejores detectando el cáncer. Antes a lo mejor salía al final el cáncer de piel es de muchos tipos, tenemos el melanoma, que es el cáncer más letal y más peligroso, de hecho es uno de los más letales en términos de cualquier tipo de cáncer, pero también tenemos cáncer escamocelular, vasocelular, otros tipos de cáncer que a lo mejor pues los vemos como una lesión pequeñita, una verruga que no nos parece mayor cosa y entonces no acudimos a una revisión y no lo diagnosticamos. Ahora precisamente gracias a todas las campañas de concienciación y de información que existen pues en los diferentes medios de comunicación, las personas realmente acuden al médico antes, hacen sus revisiones dermatológicas y podemos intervenir a tiempo.
1: ¿Y los melanomas se manifiestan siempre en un lunar?
0: Es lo más habitual, pero no siempre. Digamos que hay una serie de variantes, una en concreto que se llama el melanoma amelanocítico, donde puede aparecer en lesiones que son hipopigmentadas, que no son oscuras. Es raro, pero puede pasar. También pueden aparecer en mucosas, en la mucosa, por ejemplo, pues de la boca, de las encías, incluso a veces en la mucosa nasal, pero digamos que lo más habitual es que aparezca en un lunar, que tiene además unas características, que llamamos unas características, digamos, de mal pronóstico, que nos hacen sospechar que puede haber una lesión tipo melanoma y que lo caracterizamos o lo utilizamos una mnemotecnia que es el ABCD, ¿no? Donde hablamos de los bordes, que sean irregulares, pues es algo que no nos gusta, que haya muchos pigmentos dentro del mismo lunar, que esté en unas zonas más oscuritas, unas más claritas, que haya un poco de diferenciación en ese sentido tampoco nos gusta, que haya una asimetría, que no sea un lugar, una redondito, sino que sea asimétrico. Y luego el tamaño también. Entonces, esos son como los 4 aspectos que nos hacen sospechar que puede ser una lesión tipo melanoma.
1: Bien. Y claro, la detección a tiempo del cáncer de piel es clave, ¿no? ¿Hay que realizar visitas anuales con los dermatólogos?
0: A ver, esto digamos que es conveniente, sería maravilloso, es ideal. No todo el mundo, digamos, que tiene la posibilidad. Sobre todo es una manera de... creo que como población tenemos que estar atentos a cualquier cambio que veamos incipiente, que no nos guste, que veamos una lesión que cambia de aspecto, pues no demorar la consulta. si somos personas muy blancas o que somos muy lunarejas, que somos pecosas, en esos casos sí que es verdad que se recomienda una dermatoscopia, por lo menos de forma anual, sobre todo en las áreas de la piel que no observamos, por ejemplo la espalda no nos la miramos nunca. Entonces sí que es verdad que ahí deberíamos intentar preguntarle pues a nuestra pareja, a nuestros padres, a alguien cercano, oye, revísame si vemos que hay algo que no nos gusta, que hay algo nuevo, que hay alguna lesión que no sana. Eso es muy importante también, la típica lesión que no sana. Me pasa con frecuencia en la consulta que hay pacientes que llegan porque tengo una heridita hace 3-4 meses y es que no sana. Eso siempre va a ser una red flag, una bandera roja para que nos llame a consultar con el dermatólogo.
1: Bien, buen parlat tot amb la doctora Daniela Silva, especialista en medicina interna i e-health medical manager. Doctora, muchísimas gracias.
0: A vosotros, buen día.
1: Adiós, buenas tardes. Estàs ja molt morena, molt no, però ja comença a estar morena. Rosa Pera, molt bona tarda.
2: Hola, què tal?
1: Es nota que ja ha arribat l'estiu.
2: Sí, ara només vas pel carrer i et quedes fregit en 5 minuts, però si no hi ha problema.
3: Sempre amb protecció, no, Rosa?
1: Efectivament, sí. És clau, és clau. Rosa, què ens portes avui al Cita Cegues?
2: Us porto una cita que pot sonar provocadora, escolteu.
4: Cuando oigo la palabra reciclaje o sostenibilidad, me pongo a temblar.
5: Estas palabras vienen inscritas en un discurso implícito de aceptación del fracaso. El fracaso de entender la lucha contra el cambio climático desde la culpa individual en vez de la acción colectiva. El fracaso de no exigir responsabilidades a gobiernos y a grandes multinacionales por un plan consciente y acordado de devastamiento planetario. El fracaso de confiar en que las tecnológicas acabarán encontrando una solución al problema. El fracaso de pensar que el capitalismo se puede refundar. El fracaso de refugiarse en la epistemología del binarismo moderno, naturaleza-cultura, hombre-mujer, humano-no-humano, o el fracaso de refugiarse en la norma. En definitiva, el fracaso de entender la crisis ecológica como una cuestión exclusivamente técnica o científica.
2: Déu-n'hi-do, qui diu això? Sembla algú que ja ha renunciat, que rendeix davant del problema, que ha acceptat el fracàs.
1: O que està molt cansat, no?
2: Sí.
1: També, molt, molt far. Potser de la hipocresia, no? De paraules buides, va per aquí?
2: Doncs és les dues coses i cap de les dues, de fet. Qui ho diu és Timothy Morton, una de les figures clau de la filosofia contemporània, i ho diu perquè considera que aquestes paraules porten inscrit un discurs implícit d'acceptació del fracàs.
1: Fracàs.
2: El fracàs de què, a veure? Doncs de moltes coses alhora. Jo, de tot el que hem sentit, em quedo sobretot amb el fracàs d'entendre la lluita contra el canvi climàtic des de la culpa individual en comptes de l'acció col·lectiva, o el fracàs de no exigir responsabilitats a governs i grans multinacionals per un pla conscient i acordat de devastació planetària, i amb el fracàs de refugiar-se en aquest binarisme modern que també diu, no?, de natura, diferent de cultura, home-dona o d'humà i no humà.
1: Clar, o sigui, reciclatge, sostenibilitat, com a conceptes o paraules que ens permeten no pensar.
2: Sí, que ens permeten creure que fem alguna cosa mentre que el sistema segueix totalment igual. Morton ho resumeix com el fracàs d'entendre la crisi ecològica com una qüestió exclusivament tècnica o científica.
3: I on diu tot això, Timothy Morton?
2: Doncs a llibres com la traducció al castellà Arquitectura sin naturaleza, amb pròleg de Mireia Luzárraga, que de fet és d'on he extret la cita d'avui. Ella és membre de l'estudi TAC i una de les protagonistes del Congrés Mundial d'Arquitectura que s'acaba de celebrar aquí a Barcelona. Sí. Sí, he tingut la sort de poder-hi assistir tots els dies a diverses sessions i també he visitat l'exposició, que estarà oberta fins al 19 de juliol a les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs.
1: Clar, també és curiós que un congrés d'arquitectura, un gran esdeveniment, convidi un filòsof, no?, com Morton. No, és inusual.
2: Sí, sí, sí. És precisament el que el fa especial. El congrés l'organitza la UIA, que és la Unió Internacional d'Arquitectes, que agrupa organitzacions nacionals de més de 100 països. I Barcelona l'ha acollit per segon cop. El primer va ser el 1996. Però el format d'aquesta edició ha estat radicalment diferent gràcies a un equip comissarial de luxe, que són en Pau Baget, la Mariona Benedito, la Marina Giramé, el Tomeu Ramis, el Pau Cerquella i Carmen Torres, que de fet sé que va venir fa uns dies,
1: sí,
2: aquí
1: senyora,
2: en aquest programa.
1: Vam parlar del congrés.
2: Que sí?
1: Clar que sí.
2: Doncs ara ja ha passat.
1: Sí.
2: La millor definició del tot el congrés la va donar una d'aquests comissaris, que és la Mariona Benedito, en la seva presentació. Escoltem-la.
6: This really feels like a collective laboratory and it's full of hope.
2: Diu, realment s'entén com un laboratori col·lectiu i està ple d'esperança.
3: És interessant perquè en una sola frase ha dit laboratori, col·lectivitat i esperança.
2: Mm. Sí, sí, sí. I per això ho he volgut destacar, perquè aquests tres conceptes han articulat tot el Congrés. Comencem pel primer, la idea de laboratori. Tradicionalment, l'arquitectura s'ha entès com una disciplina que produeix, no?, ciutats, infraestructures o riquesa en forma de ciment o promocions urbanístiques. I aquí l'accent s'ha posat en els processos, en la investigació i en el pensament.
1: Clar, però l'arquitectura ha de construir, no? Si no hi ha construcció, estem parlant d'una altra cosa.
2: Sí, la construcció hi és, però aquest congrés ha posat l'accent en pensar abans de construir. Com ha de ser la relació de l'arquitectura amb tots els agents que entren en joc a l'hora de fer ciutat? Espai públic, habitatge, infraestructures, o quines condicions i conseqüències s'han de tenir en compte? Socials, naturals, econòmiques o d'ordre climàtic, no? La idea que l'arquitectura s'inscriu en sistemes complexos, amb molts factors i que han d'interactuar amb tots ells.
3: Clar, i aquí és on entra el segon concepte, no, Rosa? Col·lectiu.
2: Sí, l'he sentit en ponències molt diverses. Per exemple, en converses sobre habitatge, on l'arquitecta peruana Elizabeth Añaños reclamava la combinació dels sabers que fan possible els assentaments informals, no?, i la velocitat de les urgències socials amb el poder i la maquinària de l'Estat. O la presentació del guanyador del Pritzker d'enguany, també.
1: El Pritzker és el Nobel de l'arquitectura, oi?
2: Exactament, el premi més important del món d'arquitectura. Enguany l'ha guanyat el xilè Smiljan Radic, reconegut per la seva originalitat radical, l'experimentació material i una connexió profunda amb el paisatge.
3: I com encaixa ell en la idea de col·lectiu?
2: Doncs perquè el seu treball no s'entén sense el paisatge com a interlocutor actiu. La seva arquitectura escolta l'entorn abans de construir-hi. I al Congrés hi havia col·lectius que fan exactament això, però a escala urbana i territorial. Per exemple, Assemble, que és un col·lectiu britànic, va organitzar tallers previs on arquitectes joves de tot el món han investigat la perifèria rural de Barcelona. Per exemple, la ruralia de Collserola, a Valldoreix, a Ribera Salines, a Cornellà, Geosmina, a Terrassa, el Parc Agrari del Delta del Prat, Can Cadena, Sant Martí, o el Mercat de la Vall d'Hebron, a Horta-Guinardó.
1: Home, és maco que estudiant Barcelona l'estan estudiant des dels marges, oi? Des dels llocs que no surten als fulletons turístics.
2: Això mateix. I un altre cas que m'ha semblat molt interessant és el del col·lectiu japonès Atelier Wow Wow. A part que eren simpatiquíssims. S'han dedicat a observar les noves dinàmiques nocturnes a l'espai públic a ciutats com São Paulo, El Caire o Bangkok, per descobrir què es pot aplicar a Tòquio, que és la seva ciutat. Han vist que hi ha mercats nocturns, rituals col·lectius adaptats al canvi climàtic, nous comportaments cívics, i la premissa és que cal observar abans de pensar construir, perquè les condicions i les necessitats, clar, han canviat.
3: Em sembla interessantíssim. I ara entraria el tercer concepte. Esperança.
1: Que està molt bé, que començar potser per fracàs i anar a l'esperança.
3: Exacte, això, i que és potser el més difícil de sostenir.
2: Això, anem a l'esperança. Per parlar-ne, us vull posar un vídeo que m'he trobat avui mateix a Instagram, que és d'una organització que es diu precisament Hope, Vídeos per al Canvi, busqueu-la. Connecta directament amb aquella connexió profunda amb el paisatge de la qual parlàveu.
7: ¿Por qué tengo esperanza? Porque tenemos noticias y son enormes. La vida en la Tierra aún no ha dicho su última palabra. Creíamos que el clima moldeaba los paisajes. Ahora sabemos que los paisajes también moldean el clima. Y eso, solo eso, obliga a reescribir los libros de texto y nuestras perspectivas de futuro. Se llama Nuevo Paradigma del Agua.
1: Ahir mateix em va sortir aquest vídeo, a mi.
3: Mira,
1: també. Compartim el logaritme.
2: És fantàstic, sí. Mira, explica processos que fins ara en teníem parcialment. Tal com ens van ensenyar a l'escola, el mar s'escalfa, l'aigua s'evapora, forma núvols i plou. Mm. En aquest plantejament, el paisatge és un element passiu. I el vídeo el que destaca són tres processos. El primer és molt directament relacionat amb l'arquitectura. Diu que és les pluges perdudes de l'investigador Millán Millán.
1: Les pluges perdudes, sembla el títol d'una pel·lícula. Les pluges perdudes. Perdudes de Millán Millán.
2: Sí, resulta que la Comissió Europea li va encarregar un estudi per explicar per què la península Ibèrica havia perdut pràcticament les tempestes d'estiu. El resultat. Cada matí tenim un vent que ve de mar cap a terra, que és la marinada, que aquí en diem garbí, que s'activa perquè la terra s'escalfa més que el mar. I si el que troba és vegetació, aquest vent, puja la humitat cap al cel i quan es refreda en topar amb els boscos de la muntanya, plou. Però si el que troba és ciment, no plou i a més augmenta la temperatura del mar desencadenant fenòmens de sequera i inundacions catastròfiques. Vol dir que si l'arquitectura posa l'accent en la restitució del verd en comptes de les promocions urbanístiques, el paisatge actua, no sí, és passiu.
3: Sí. Clar, això és demolidor, eh? No sé per què ens sona, no? Una micona?
1: Clar.
3: Que ho podríem verificar aquí mateix, a Barcelona.
2: Exacte, i el segon fenomen és aquest.
8: La física rusa Anastasia Makarieva, al analizar las corrientes de aire húmedo que se dirigían hacia los bosques, se hizo una pregunta que le llevaría a una hipótesis fascinante. ¿Y si no es solo que haya bosques donde llueve, sino que llueve donde hay bosques? Tras mucho trabajo científico y años de observación, nació la teoría de la bomba biótica.
2: Us parla de fomentar i conservar els boscos amb una biodiversitat molt elevada, amb un sistema ric i equilibrat d'espècies animals i vegetals. La humitat que generen fa un buit al cel que atrau activament la humitat del mar, generant una pluja que en aquestes condicions no és torrencial, sinó que enriqueix i regenera la costa i el bosc.
1: Sí, sí, la idea és que el bosc atreu la pluja, fa ploure, no? Que no espera que plogui.
2: Sí. El paisatge com a agent actiu. I el tercer fenomen és aquest.
8: La microbiota del aire. Durante años, los científicos se preguntaron algo muy extraño. ¿Por qué hay bacterias en las nubes? Y no unas pocas, miles de millones. ¿Cómo habían llegado hasta ahí? David Sands y Cindy Morris descubrieron la respuesta en las hojas de las plantas. Las plantas liberan a la atmósfera bacterias, esporas de hongos y compuestos químicos. Y no lo hacen por accidente. Esos microorganismos y compuestos ascienden, se concentran en la atmósfera y actúan como núcleos de hielo y condensación. Siembran la lluvia.
3: Em sembla fascinant perquè a més la microbiota sempre l'havíem situat als budells i ara resulta que també la trobem als boscos.
2: Doncs sí, i molt més, perquè al Congrés, tornant al Congrés d'Arquitectura, vaig assistir a la sessió de l'arquitecta Beatriz Colomina i vaig constatar que l'univers microbiota ho fa explotar tot, de fet. Colomina és una investigadora de llarg recorregut que porta dècades estudiant l'arquitectura com una microbiota, precisament. El seu darrer llibre, escrit amb Mark Wigley, precisament el ponent que va obrir el Congrés, es titula Vull de bacteria.
1: Nosaltres els bacteris, quin títol.
2: Sí, i el contingut és a l'alçada. Tracta les bactèries com els veritables arquitectes, constructors i habitants dels edificis. A partir de les darreres investigacions sobre microbis, replanteja el passat i els futurs possibles de l'entorn construït. Els entrecreuaments íntims de microbis, cossos i edificis durant els darrers 10.000 anys, atenció, i arriba a una conclusió incòmoda. Les malalties del nostre temps són malalties de l'entorn construït.
1: Uau, déu-n'hi-do.
2: La combinació mortífera d'una diversitat microbiana en declivi i el creixement de bactèries resistents als antibiòtics és una amenaça tan gran com el canvi climàtic. Sí.
3: Val, a veure si ho he entès, llavors. Vol dir que hem construït espais basats en la por a les bactèries, és a dir, a la vida mateixa, i que això ens fa malalts.
1: Efectivament.
2: Efectivament, i el que proposen Colomina i Wigley és el contrari, una arquitectura simbiòtica que pren de les bactèries, que reconnecta amb la terra, les plantes i les altres espècies. De fet, és una arquitectura basada en la inclusió completa d'exclusió profilàctica.
1: Mira, si ens fa pensar, eh? I ens inspira la Rosa Pera. Gràcies, Rosa.
2: A vosaltres. I aneu a veure l'Expo de Sant Adrià.
9: Són les 6.
10: Ràdio 4. Serveis informatius.
11: Bona tarda. Continuem molt pendents del gran foc que crema a la Catalunya Nord. Més d'un miler de persones han estat evacuades per aquest incendi que està cremant entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló des d'aquest migdia. Més de 250 bombers s'han desplaçat a la zona per intentar apagar les flames amb l'ajuda de 35 dotacions terrestres i diversos mitjans aeris. Aquest és l'ambient sobre el terreny, com sentim, El vent és fort, el foc avança amb força, empès per aquest fort vent de tramuntana que bufa la zona i que ha arribat als 180 km per hora. L'incendi ha generat una gran columna de fum que es pot veure des de quilòmetres de distància. No consta cap persona ferida, però les flames ja han arribat a un dels tres càmpings desallotjats. D'altra banda, també estem molt pendents de Saragossa. A Leciñena continua l'incendi forestal que va començar dimarts i que ja ha cremat més de 3.000 hectàrees de massa forestal. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha visitat la zona del foc i ha destacat que l'evolució és favorable, tot i que encara és un incendi actiu.
9: El incendio no está controlado, pero los distintos efectivos están perimetrando el incendio para que no vaya más.
11: Aquesta tarda cal estar molt pendents de les condicions atmosfèriques, fonamentalment de les condicions del vent que determinarà l'evolució de les flames. Ara el que més preocupa és que hi hagi afectacions al nucli rural. I l'incendi a Salàs de Pallars, al Pallars Jussà, ha quedat estabilitzat fa uns minuts. Segons dades provisionals dels agents rurals, ha cremat unes 3 hectàrees de vegetació forestal i agrícola. L'Audiència Nacional ha condemnat l'exsecretari general del Partit Popular de Madrid, Francisco Granados, a 2 anys i mig de presó pel cas Púnica. El tribunal es considera responsable d'irregularitats en l'adjudicació de contractes per festes populars. La sentència també li imposa 8 anys i mig d'inhabilitació per prevaricació. Segons els magistrats, Granados aprofitava la seva influència política per afavorir l'empresa Water Music. En canvi, a canvi, afegeix el tribunal, hauria rebut beneficis personals, com ara l'organització d'esdeveniments privats pagats per l'empresa, per l'empresari investigat. I el Partit Popular i Vox han tancat un acord de govern a Andalusia que desbloqueja la investidura de Juanma Moreno com a president de la Junta. L'acord és previst que es signi d'aquí menys a mitja hora abans de la segona votació al Parlament. Moreno, recordem, no va obtenir dimarts la majoria necessària en la primera votació amb el suport de Vox, però ara en tindrà prou amb una majoria simple per ser investit. Les dues formacions han negociat durant més de 4 setmanes després de les eleccions del maig. Entre totes dues sumen 68 escons, una majoria absoluta al Parlament andalús. D'aquí menys de mitja hora, a l'Avinguda Gaudí comença la presentació del Grand Départ del Tour de França a Barcelona. D'aquí uns minuts es presenten els 23 equips de la cursa i es convertirà en un espectacle artístic i cultural. La cerimònia començarà al recinte modernista de Sant Pau i continuarà per l'Avinguda Gaudí fins a acabar a l'escenari principal situat just davant de la Sagrada Família. El Tour de França, recordem que afecta la mobilitat, principalment a Barcelona avui i a diferents espais de Catalunya fins al dilluns. Així que ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
12: Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit, encara un carril tallat fent-se neteja de via a la Pobla de Montornès, on aquest matí hi ha hagut un accident amb un camió i diversos vehicles, i 7 quilòmetres en congestió encara aquí a la demarcació de Tarragona, on a banda també està afectant a la Nacional 340, per exemple, en concret entre Creixell i Roda de Barà. Un altre accident, en aquest cas a Gelida, afecta en sentit a Girona un carril tallat, 10 quilòmetres de cua en sentit Subirats, i en sentit contrari per l'efecte Tafaner hi ha uns 5 quilòmetres aproximadament. Hem de destacar també incendi al voral de Santa Perpètua, de la Mogoda, a l'autopista en sentit Girona, 6 quilòmetres de l'altitud. També ara mateix ens informen d'un altre incendi de vegetació a Palau Saverdera, a la GI-610, on s'està fent pas alternatiu, i tots els voltants de l'àrea metropolitana, tant als accessos nord com als accessos sud, amb molt moviment, no hem d'oblidar les rondes. Per tant, situació complexa, mantingueu-vos informats i sobretot no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
11: És tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
10: Ràdio 4.
13: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
14: Metròpoli, amb Xavi Collado.
15: Radio 4.

0: L'has de veure, aquesta pel·li, Mariola Dinarès.
1: Super recomanable.
2: Clar, clar, no, s'estava aquí escoltant i sí, sí, m'he apuntat.
0: T'agradarà.
2: A més, ara estic en fase de començar a veure moltes coses i que siguin interessants. Perquè tens èpoques que dius, merdeta.
0: Ja.
2: No, no, ara no vull merdeta.
0: Molt bé.
2: Vull coses
0: bones
2: pel·lícules. Intenses i que em facin pensar.
0: Molt bé. Com la teva secció, que ens
2: sí.
0: fa pensar i molt.
2: Sí, i avui, com que són temes molt importants, dic, no faré cançoneta d'ahir ni res, perquè si no, no.
0: Molt bé.
2: No, no,
0: molt bé.
1: Perquè si no, no ens centrem.
2: Vull que estigueu concentrades.
0: Anem
1: molt
0: directes
1: bé.
0: Al gra.
2: No, perquè, clar, avui s'ha inclòs a la futura llei de protecció del menor en entorns digitals tres noves mesures, que és aquella que ja van dir,
1: sí.
2: de la prohibició de l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials, de tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i d'establir responsabilitats penals als directius si no retiren continguts il·lícits d'aquestes plataformes.
0: Sí.
2: Que tot això, diríem, està molt bé, val, però com es fa això? Us he de dir que Austràlia ha fracassat.
0: Ah, sí? No els ha funcionat?
2: No. O sigui, sis mesos i van dir, val, o sigui, van tenir tots els titulars del món, prohibim l'accés de la xarxa sí. social dels 16 anys. Hauríeu de veure la picaresca que hi ha en aquest tema.
0: Wow.
2: O sigui, en els fòrums com Reddit, on molta gent demana, o sigui, la gent explica amb tutorials de quina manera tunejar-se la cara per semblar més gran. O sigui,
0: wow.
2: hi ha una picaresca brutal. És a dir, es calcula que el 85% dels menors de 16 anys mantenen intactes les seves xarxes socials. Clar, me n'he adonat que a Austràlia, per exemple, no et poden obligar a ensenyar la teva identificació. O sigui, això és una qüestió, diríem, privada de cadascú. Llavors, ha d'haver-hi com diverses tècniques diferents per dir l'edat. No només el DNI.
0: Ja.
2: O sigui, que tu pots dir, jo no vull donar-lo el meu DNI. Llavors, han de tenir alternatives. Mm. I una alternativa és, per exemple, el teu comportament a les xarxes determina quina edat tens. Que això ja ho vam parlar un dia. És relatiu, això.
0: Ja.
2: I l'altra cosa és a través de la imatge, ensenyar la cara i dir, ah, sí, sí, aquesta persona té més de 18 anys.
0: Clar.
2: Clar, vull dir que els sistemes molt perfeccionats no estan i que, evidentment, està molt bé tenir com una idea, però que es pugui fer, això ja és una altra història, anirem a veure quina és la idea, però això està així. Bé,
1: també t'he de dir una sí. cosa, que aquest matí dic, home, dic, per fi, després de tants mesos de l'anunci, ens explicaran com ho duran a terme. Moc, no.
2: No,
1: o sigui, no.
2: No, perquè s'ha limitat...
1: Encara no sabem.
2: De fet, s'ha limitat un tuit del president del govern espanyol dient,
1: sí.
2: és avui que ho introduïm.
0: Sí.
2: No, vull dir que és com molt, en plan, les intencions, tal, tal, però...
1: Però encara ens home, falta saber com.
0: I li manca tot el tràmit parlamentari,
2: Sí, sí,
0: que,
2: sí.
0: Que si no té els suports, no veurà la llum, aquesta llei.
2: Sí, però jo, clar, jo a nivell meu tecnològic penso allò que diuen, no posis portes al camp, a internet és molt difícil, o sigui que només sigui un país com multes a les grans tecnològiques que s'estan enriquint cada dia més i que ja fan la picaresca de les multes, ja la tenen inclosa dins dels pressupostos.
0: Sí.
2: O sigui, no?
0: Sí.
2: Vull dir, amb Europa fan això, no? Llavors,
0: sí.
2: és un tema complicat, no està malament que anem dient això, perquè sí que es fa una mica de pedagogia, de dir, no tot val, i amb això sí que està bé, no?, de fer aquesta alfabetització digital, de dir, no podem donar-ho tot. I precisament això lliga amb una de les notícies de la setmana, que és el de la taxa Shane, que he vist que...
0: N'hem parlat a primera
2: hora. Superinteressant, he escoltat tot.
0: Sí,
2: No, perquè he sentit la Calaf, dic, ui, em conec tu. Perquè és veritat que la Rosa Maria Calaf, o sigui, tu dius, sembla que sigui que fa un periodisme clàssic que estaria en contra de tot això, i és mentida, o sigui, saps? És una dona que ha sabut estar super al dia. I a mi, saps que a mi no m'agraden gaire els màsters, no? O sigui, ja tinc la llicenciatura i no cal un màster, però si a mi fes un màster...
1: Oh, i tant!
2: La Rosa Maria Calaf, de com tenir confiança, o sigui, de com tenir credibilitat...
1: Un màster de vida de la Calaf, i anem totes.
2: Però és que és en plan que m'ensenyi com aquesta credibilitat que ha aconseguit de tenir, com es fa, no? Perquè tot el que diu ho firmo.
0: Sí,
2: no?
0: Sí.
2: Vull dir que ho contrasta, no diu una cosa més que l'altra, és com ponderada, però també és punyent, o sigui, no? Vull dir, no? Ho té una mica tot.
0: Sí, sí, sí.
2: I amb això de la taxa Shane que parlàveu, no? Jo el que vull explicar és un concepte a internet que fa molts anys que funciona i que hi ha molta gent que segurament ho ha fet servir, però no sap de què consisteix, no? És aquesta compra impulsiva que fem a través de les xarxes socials.
0: Ja, és que és...
2: Val? Que, de la mateixa manera que ens informem de forma tan ràpida, que a vegades no contrastem, també passa amb el tema de la compra, no? És a dir, veiem una cosa, l'anem veient, i al final dius, clar, és que això és el que necessitava. I cliques, i com que ja ho tens en passarel·les com Shopify, d'aquestes que ja hi ha la teva targeta allà posada...
0: Sí, sí, facilíssim comprar-ho.
2: És en un segon, és com amb Amazon, que en un segon ja ho estàs comprant, val? Llavors, hi ha el terme de dropshipping, que la gent que entén de comerç electrònic sap què és, que és una mica fer d'intermediari, no? Per exemple, jo ara dic, no tinc feina, vull muntar un negoci. Monto el negoci, un dropshipping, que és una botiga, un comerç electrònic on jo no tinc estoc, però venc quan em demanen. És a dir, compres, ets com un intermediari que compres a llocs que tenen estoc. I molta gent ho fa amb productes de la Xina. Val? Però, clar, el tema és que hi ha molts productes que no saps d'on venen. I ara s'està fent campanyes de coses que sembla que siguin catalanes i acabes comprant a la Xina. Per què? Perquè la comunicació que fan ja ho poden fer-ho en català, en tots els idiomes.
0: Espera't un moment, Mariola, perdona que t'interrompeixi, però és que estem a punt que comenci l'acte de presentació dels equips del Tour de França, que saben que arrenca ara a Barcelona. Jorge Agüero, molt bona tarda de nou.
3: Què tal, Samantha? Molt bona tarda.
0: Què, tot a punt per la sortida?
3: Mira, tot a punt, l'ambient és preciós. S'esperen vora de 70.000 persones aquí en aquest eix entre el Palau, entre l'espai modernista Sant Pau i també la Sagrada Família, el recinte modernista Sant Pau, que ho digui amb propietat. I ara mateix estem aquí davant del recinte i s'estan fent un parell de castellers, estan aquí les colles, doncs que també som part avui d'aquesta celebració tan gran que viu Barcelona. Recordem, avui només és la presentació dels equips. Dissabte serà doncs, quan comenci la prova, amb la primera etapa, que ho explicàvem abans a dos quarts de cinc en la primera connexió que fèiem en estudi, no? Aquesta contrarrellotge per equips. I avui, doncs, jo per mi el més interessant, Samantha, la fotografia més maca que ens pot quedar és doncs, la dels ciclistes, el pilot sencer davant de la Sagrada Família, però també aquest passeig que faran des del recinte modernista fins a la pròpia Sagrada Família per l'Avinguda Gaudí, on estaran acompanyats dels clubs ciclistes de la ciutat. I mira, em trobo aquí amb l'Arantxa, que és del club ciclista, d'un dels més antics, a més, del club ciclista Gràcia, Arantxa, quin dia tan maco i tan especial per la ciutat i sobretot pels que viviu el ciclisme.
4: Sí, sí, la veritat és que és un dia espectacular per nosaltres. Estem tots amb la pell de gallina tota la tarda ja.
3: El Lluís també està amb ella, que és del mateix club ciclista, del club ciclista Gràcia, no? Com estàvem explicant. Lluís, amb qui desfilareu? Anireu de la mà amb Pogacar o amb qui? O amb Vingegaard o amb qui de tots?
5: Amb l'equip Visma, l'equip de Vingegaard.
3: Doncs aneu amb Vingegaard?
5: Sí, sí, sí. Ell anirà davant...
4: Amb Sepp Kuss, vull dir, el Visma està Vingegaard, però Sepp Kuss, que és el meu ídol.
3: Sí, doncs tot un guanyador de la Volta a Espanya.
4: Sí, exacte.
5: Quasi en català.
3: Sí, viu, és veritat, viu aquí a Girona.
4: La seva dona és del Maresme, per tant, és com filla adoptiu de la terra.
0: Encara. Clar que
5: sí. Ens fa molta il·lusió poder sortir amb l'equip Visma. Bueno, sí, sí, sí.
3: Doncs podeu fer sempre un frec a frec fins a Sagrada Família, amb Kuss i amb Vingegaard.
5: Sí, sí, sí, ens fa moltíssima il·lusió participar a la festa aquesta.
3: Digues, Samantha.
0: Jorge, surten amb una miqueta de retard, no? Ja passen dos minuts de dos quarts.
3: Sí, sí, perquè encara no han acabat les rodes de premsa. Precisament les dues darreres eren les de l'equip Jumbo-Visma i també l'equip de Tadej Pogacar, l'UAE, que són els dos equips favorits, els dos corredors favorits, i per tant els han deixat ara per les acaballes d'aquest acte. Uh-huh. Mira, s'acomiaden ara perquè els hi demanen als ciclistes que vagin a per la bicicleta, perquè d'aquí a no res desfilaran. I com dic, sí, anem amb una miqueta de retard, però està justificat.
0: Ja veig. Bé, i tot preparadíssim, per aquesta presentació oficial dels equips del Tour, que enguany doncs pren la sortida des de Barcelona i que, en fi, ja ha afectat a diversos carrers, a tots els voltants de la Sagrada Família, i dissabte ja ens han alertat, informat, que no agafem el cotxe per Barcelona.
1: Jo ara estava pensant menys mal, perquè jo vivia...
3: Dissabte serà complicat.
1: Dissabte serà complicat. Sí. Jo vivia a Avinguda Gaudí amb Sant Antoni Maria Claret.
0: No, doncs...
1: Menys mal que fa 3 anys que visc a Horta.
0: No. Que surten ja? Com està la cosa, Jorge?
3: Doncs mira, estem esperant el primer equip que desfilarà, que és l'equip Picnic, un equip holandès, que ja veig els 8 corredors en formació. En aquest equip no hi ha cap corredor espanyol. Precisament aquesta és una cosa que destaca, Samantha, fixa-t'hi quants espanyols hauran guanyat el Tour de França. Doncs darrerament la participació, la quota espanyola és bastant baixa. Enguany seran 11 als ciclistes espanyols que prendran la sortida aquest dissabte des de Barcelona. Entre ells, i tenim moltes ganes de parlar, amb l'Abel Balderston d'Ullastrell i també el Nicolau, el Joel Nicolau, que ve de ser sotcampió d'Espanya de ciclisme en ruta el passat cap de setmana. Tots dos són de l'equip Caja Rural.

0: Els primers agafant aquest camí, aquest passeig, aquesta avinguda Gaudí, que acabarà amb el recorregut a la Sagrada Família, la façana del Naixement, que és on, bueno, on arribaran tots els equips, els presentaran, faran una miqueta d'entrevistes, de xau-xau, una mica de musiqueta perquè es diverteixi tothom, i ja després les fotografies, i així fins les 8 del vespre.
1: I pel record, pel record
2: de... Ja ho has dit bé, un xou.
1: Sí, senyor, estan previstes actuacions, en fi, i tot tipus d'accions artístiques a la Sagrada Família. Jorge Agüero, coordinador d'Esports de Ràdio 4, gràcies, company, una abraçada.
0: Vinga, fins ara, una abraçada.
1: Ja està, ja ha arrencat el Tour
2: ara
1: de França.
2: Ara estava passant a Televisió Espanyola, o sigui, Sant Fermines i el Tour de França, o sigui, és una cosa que és un fenomen. No? La gent es queda allà petrificada. Ara la gent comença a arribar tard a la feina.
1: Què
2: perquè
1: dius?
2: Està mirant el Tour de França.
1: Com?
2: Cada any, quan comença el Tour de França, a les 4, o sigui, hi ha gent que arriba tard a la feina. O sigui, això és així. Mira, he mirat, per cert, coses del Tour, i he vist que aquest any estrenen una aplicació d'IA generativa, l'aplicació del Tour de França, que, clar, ara, quan mirem aquestes coses, sobretot ara que hi ha tantes dades i que monitoritzen tant, és com la segona pantalla, no? Llavors, és una aplicació que et personalitza el seguiment. Si tu, per exemple, vols veure el Tour de França en perspectiva des d'un ciclista concret,
1: wow,
2: t'explica la història, o sigui, tu fa tot a través d'aquell ciclista, diríem,
1: no? Però amb imatges, amb imatges,
2: amb narració, amb IA, tot.
1: Wow.
2: Sí, és una cosa que estrenen aquest any i que es pot veure des de l'aplicació, des de la web del Tour de França. O sigui,
1: Déu-n'hi-do.
2: Per exemple, vull veure en 3D el recorregut d'aquest port i ho tens en un segon, ho tens allò a temps real.
1: I t'ho genera allà mateix.
2: Sí, i comparatives entre dos ciclistes.

0: Ahora diuen,
1: no està mal, eh?
0: I no, era supergustós, era un vídeo supergustós, ja. Instagram. I diuen, clar, si s'està fent molt malbé amb les altres, aquelles de la làmpara, no sé què, tal, amb un retolador que així, no, així ho faràs bé, tal,
1: bé,
0: tal, tal.
1: Molt bé, quan et treus la pintura...
0: D'una marca espanyola,
1: no
0: van deixar anar, i jo, quan van dir això, ja és com vaig picar.
1: Marca espanyola.
0: Innovació d'aquí i tal.
1: Ja.
0: Total, que compro i m'ha arribat. O sigui, a banda de que he fet un seguiment i que això arribava des de la... Que ja em fa ràbia, perquè és una cosa... Cada un d'aquests val 6 euros, cada retolador.
1: Sí.
0: Mireu com m'han quedat les ungles. Oh! És com si ho hagués fet... És però... com si ho hagués fet amb un...
2: A l'escola.
0: És com amb un retolador normal.
1: Ai.
0: No és un retolador. Ai, que... Clar, jo vaig pensar, quina innovació, és un retolador. Però clar, si el vídeo...
1: Publicitat enganyosa, això.
0: Molt. Després hi era una altra cosa, que era un polo que t'amagava la panxa cervesera.
1: Un polo?
0: Una samarreta per home,
1: que t'apretava.
0: Després vaig anar a un fòrum, vaig posar la marca i tothom, estafa, no feu això.
1: Que mira, això està bé, consultar abans si és una estafa.
0: El que fèiem abans amb els telèfons d'espam, ara ho hem de fer amb les marques concretes, la veritat, eh? O sigui, molt fort. I m'ha arribat el paquet...
2: Però que t'han quedat les ungles fetes un quadre, eh?
0: No, horrorós. I, no, és que posaré un vídeo, si voleu, a les meves xarxes ho posaré.
1: Sí.
0: No, i a sobre és això, que mires i no hi ha cap marca a cap lloc, i ara he anat a mirar la marca concreta que posava a Instagram i està amb tots els idiomes, clar, fets a mi, evidentment, vídeos, i per exemple, vaig a Alemanya i dius, innovació Alemanya.
1: Oh! O sigui, a cada país li diuen això, és innovació local.
0: O sigui que no us en fieu i no tingueu compra impulsiva, traieu la targeta de crèdit.
2: I fa una mala olor?
0: No, a veure, el moment que tu poses és gustós, però després dius, t'acabes com un retolador normal, com un tou-bou d'aquells. O sigui...
1: I l'has pagat a 6 euros, el retolador.
0: No, i vaig dir, mira, com que està bé de preu, més colors. Vaig dir, tinc 5.
2: No.
1: Clar, 5, no, no. 30 euros.
0: No, horrorós. O sigui, però no, és que jo, per exemple, jo surto de l'armari i ho dic, perquè hi ha gent que s'amaga i diu, no, a mi no m'han estafat mai. Mentida.
1: No, i tant, hem picat més d'una vegada.
0: Però després, saps què passa? Com que les coses són aquestes coses tan baratetes, dius, si és una estafa... Vull dir, si després no funciona, és igual. Doncs no.
1: No.
0: Perquè imagineu-vos la despesa que hi ha amb una cosa que t'arriba de la Xina fins aquí.
1: A més, la contaminació.
0: Jo m'estava imaginant els retoladors al port de Barcelona amb aquell paquet. És que no arribaven mai i dic, ostres, no, em sento fatal.
1: I ara vés a reclamar. Ara vés a reclamar. A on reclames?
0: No, perquè després quan tu poses això a informació et diuen ja no trobes ningú, o sigui, trobes a la porta. Ja
2: home, mira, pots aprofitar com jo m'he fet una estrelleta.
0: Però primer sembla que estigui brillant. A cap d'una estona estarà
2: fatal.
1: Escolta, pels nens per dibuixar, eh?
2: Ai, que m'he tacat la mà.
1: Ara l'estiu...
0: No, és que mira, vaig tacada per tot arreu d'aquest retolador.
1: I ara no sortirà, no? Ara ja no surt, això, no?
0: No, i amb l'estona no marxa.
1: No compreu.
0: Un desastre.
1: El comerç local, ho proves, eh? Sí, no. Que ho toques i així saps.
0: Millor anar al moments de Mata de Pere, que és on vaig a fer les ungles.
1: Mariola Dinarès, gràcies. Fins la setmana que ve.
0: Adéu.
1: Maria Juan, que sento... Què fas, Maria? Bona tarda.
2: Què ha passat?
1: No sents res.
2: Què escolta?
3: Sentim com un... Oh. Estàs meditant, estimada.
2: Però ho dius en sèrio?
3: Has trobat la teva pau interior?
2: No, pues en principi no estava buscant-la.
1: No eres tu?
2: És juliol, ties.
1: Ai...
2: És juliol, no esteu
1: ja?
2: Bé. Necessiteu unes vacances ja.
1: No, és que és juny encara, no?
2: No, carinyo.
1: Ah, no? Ja no?
3: Semblem els de la revolta.
1: Podria ser juny, juliol...
2: Ella no sap on està. Mari, hem canviat de mes.
1: És
2: ja
1: veritat,
2: és juliol, fa calor i tu necessites anar-te'n de vacances
1: la
2: i jo també.
1: Molt bé, tens tota la raó.
2: Bueno, ja ho hem parlat esta setmana que tenim burnout. Tenim burnout.
1: Sí.
2: Samantha i jo estàvem parlant per privat i tu tens burnout, jo tinc burnout, però que el que no sabíem era si era burnout mental, burnout de la calor, de la menopausa,
1: sí.
2: de què.
1: És que hi ha un moment que es confon tot.
2: És que estem confoses, però jo vinc a parlar precisament d'això, vinc a parlar-vos.
1: De què?
2: Jo m'estava escrivint en Samantha i dic, aquesta xica no està bé. Aquesta xica, jo... A més de veres, que això ja és un costum, és un bon costum, que quan comença l'estiu, jo sempre vos porto temes fresquets. Temes estiuencs.
1: Sí, sí.
2: No sé si és fresquet o no, però és estiuenc absolutament.
1: A veure.
2: Ja fa uns... Vosaltres sabeu que jo de tant en tant me guardo... Jo tinc un grup de WhatsApp en mi mateixa que es diu L'Entrellat. Ixe no és el que compartisc amb vosaltres, ixe és meu només.

0: Molt jo vaig enviar-me ahir totes les merdetes de les que jo parlaria amb vosaltres.
1: Molt bé.
0: Claro, com que és una vegada a la setmana, de totes no em dóna temps per parlar.
1: Clar.
0: I n'hi ha algunes que van quedant-se.
1: Uh-huh.
0: I n'he rescatat una.
1: Tens. A veure.
0: N'he rescatat una perquè en el diari Ara fa... La veritat és que fa mesos ja, no el tinc ubicat ni de quan. Hi havia una notícia que parlava de la impossibilitat d'assumir una segona residència.
1: Home, clar, de comprar-la, no? Home, si és complicada la primera...
0: Hem de parlar d'això. Pues efectivament, si és complicada la primera, també t'he de dir, com sempre, els amics del diari Ara, quan vulguin que jo parle en extensió dels seus articles, que em regalen una subscripció perquè no la tinc.
1: I no pares de fer-los publicitat, eh?
0: Pues és que sempre em quede en el titular i sempre pense, mira que interessant, dic, em faré la subscripció, que no és perquè no vulgui pagar, jo encantadíssima. Jo, és més una qüestió de que se me passa, tia,
1: clar,
0: se me passa i
1: clar,
0: no faig la subscripció. Però bueno, no, la història és que ja ara mateix a Catalunya, perquè a més això és una cosa que és per vosaltres, hi ha una, com una moda, que volia preguntar-vos jo, de que com és tan complicat assumir una segona residència, cada vegada més famílies catalanes estan optant per compartir casa fora de la ciutat,
2: sí,
0: o llogar-la.
2: Jo això ho he fet.
1: Ah, sí?
0: Veus?
1: Sí.
0: Sabia que Natàlia, jo dic que ja...
1: Què has fet?
0: Això ho ha de fer.
2: Doncs escolta...
0: Natàlia diu, què has fet?
2: Doncs volíem una casa a la platja. No podíem llogar una casa a la platja. Uns col·legues volien una casa a la platja. Home, tu també? Sí. Tu, però era tu, però si sí, soy jo.
0: Dic
2: i llavors vam dir, doncs escolta, lloguem un apartamentet.
0: No sou vos això.
2: Exacte. Que puguem estar tots junts o pujar vosaltres sols i ens anem organitzant. I així ho vam fer.
1: I com va anar?
2: Súper.
1: Mira que bé.
0: Sí?
2: Sí, fins que ens van fer fora, perquè va morir el propietari, ens van fer tots fora i van vendre l'edifici. Així
0: vale,
2: va acabar l'història.
0: Ara la meua pregunta és, rotllo contracte? Rotllo formalitzem un contracte i nosaltres tenim accés a esta casa?
2: Era un contracte d'11 mesos.
1: Ai,
0: de temporada.
2: Era de temporada, sí, però d'aquestes temporades llargues. Llavors el que fèiem era que, bueno, ho vam renovar 2 anys.
0: Molt
2: i no vam arribar a renovar el tercer.
0: I éreu moltes famílies?
2: Dues.
0: És que
1: a mi m'hauria agradat.
0: Ara que te tinc així, o sigui, passem de la secció. Això ja és una entrevista.
2: Però jo tinc amics que fa molts anys que ho fan, han canviat 2 vegades de segona residència i ho fan 7 famílies.
1: Apa!
2: I és amb criatura...
0: No estic preparada.
1: Però hi caben tots a l'hora, no?
2: Sí, sí, caben tots a l'hora.
1: Però com de gran és allò?
2: Una masia.
1: Ah, veus?
0: Tia, pues,
1: però a mi m'hauria agradat.
0: Dis-me, per favor, que això ha acabat en un intercanvi de parelles. Per favor, necessites saber que això té un altre al·licient. O sigui, perdoneu-me, jo en una filla vaig servida. Jo ja no faig plans en molta gent.
2: Però
0: Mari,
2: van sols
0: bebès.
2: Els nens, si estan en una colleta de 8-9 nens,
1: això és veritat,
2: van sols, surten al jardí a jugar i al cap de 3 hores vinc a dinar.
0: Pues això és el tema, Natàlia, que
1: tia,
0: també
1: que
0: tens els xiquets pel mig.
1: Però que jo conec un cas que va acabar com el Rosari de l'Aurora. 2 famílies, amb un fill cada família, però a més gent coneguda, i que han perdut l'amistat.
2: No coneguts entre ells, sinó que són famosos.
1: Són famosos, i es coneixien entre ells, i tenien molt bona amistat, i han perdut l'amistat.
2: Bueno, et diré més, això els meus pares, ara que estic pensant que us estic explicant jo que la meva història. O sigui, els meus pares, jo des de que tinc 5 anys, fins gairebé els 30... La seva segona residència era compartida amb els seus millors amics.
0: Però jo per què em pensava que això era una tendència?
2: Pues però això ja ho feien els meus pares ja quan jo era petita, fa 30 anys.
1: Perquè t'ho han venut amb un nom en anglès, segurament. Com es diu ara, això? Es deu dir...
0: Pues...
1: Què?
0: No, no ho sé. A veure un moment. No. És que és veritat que tot això... O sigui, ara mateix n'hi ha moltíssims noms. Això sí que n'hi ha... Bé, hi ha moltes maneres de fer... intercanvis d'estos de cases i tal, no? El home exchange. Este, que també Natàlia també l'haurà fet, perquè
1: això...
0: és que Natàlia ho ha fet tot. Samantha, tu i jo no s'entenem de res.
1: Això ho he fet jo.
0: Fet
2: no, això la Samantha ho feia,
1: el home exchange ho he fet jo.
0: Home exchange. I què tal, bé?
1: De conya.
2: Home, et va venir a casa la Tania Llacera.
1: Exacte, jo vaig anar a casa la Tania Llacera i ella va venir a casa meva.
0: I
1: molt
0: ja,
1: bé,
0: molt
1: bé, perquè tens els nens petits i allà hi ha joguines.
0: Clar.
1: I això t'ajuda molt.
0: I perquè no s'heu barallat. Vosaltres no s'heu trobat, no s'heu tingut barallar.
1: Està el quid de la qüestió, que tu no t'ajuntes mai.
0: De tota manera, Natàlia, per favor, claro, tu ara en públic no podràs dir-ho.
2: Sí,
0: però vols dir-me tu a mi que en 7 parelles més no té que haver algú que a tu et faci una gràcia? Soc jo l'única no monogama de la taula, soc
2: és
0: jo
2: que
0: sempre.
2: Ho estic dient, és que tinc molt mala memòria, però em fa l'efecte que alguna cosa sí que va passar.
0: Oh! Home, claro que sí!
2: Sí, em fa l'efecte que sí.
0: És que, sí. De set, alguno té que
2: saber. Sí, sí, crec que alguna cosa una mica lletja va haver-hi. Oh! I va haver-hi alguna
0: baixa. Lletja, o sigui, lletja segons tu punt de vista. Per alguns lletj no va ser, va ser preciós.
2: Una de les set famílies es va donar de baixa perquè alguna cosa havia passat.
1: Veus, és que a veure, tots les i violes no podia ser.
2: Sí,
0: claro.
1: No podia ser.
0: Bueno, de tota manera, no farem més sang, d'acord?
1: Vale.
0: Deixar-ho ahí.
1: Vale.
0: Lo que passa és que jo pense que tot això, totes aquestes coses modernes que s'estan inventant ara,
1: sí.
0: Vale? Lo de les segones residències, està clar que això ha deixat de ser una opció assumible per moltes famílies,
1: claro.
0: que com ja ho diu Boratos, no poden accedir ni a la primera. Però, claro, s'estan ideant moltíssimes solucions per passar els caps de setmana, per ahir, les vacances, com ja ho diu Boratos. Una seria el home exchange,
1: l'intercanvi.
0: Després tindríem el turisme rural.
1: Què dius, el turisme rural?
0: Turisme rural, cases de colònies, pa grups, pa famílies.
2: Meravella.
0: Que no tot és anar i fer un contracte de llogar-te una casa.
1: Clar.
0: No? Un càmping, una cosa així, un tal. Així també obriríem un meló tremendo de quan eixim de vacances, ties,
1: sí,
0: que és on estem ara mateixa,
1: sí.
0: I comences a trobar-te hotels que no són children friendly.
2: Wow.
0: O llocs que no són children friendly.
2: A mi també em sembla fatal.
0: Això volia saber jo què vos pareixia. Jo vull venir a la polèmica. Jo dic, ara sí. Jo vull saber vosaltres què opineu. Està lleig, això, no?
2: Està molt lleig. Jo
0: no sóc d'anar. A mi és de dir que a mi molts nanos, pues, igual m'agobien, però, tia... Tu no pots empatitzar que tu també has sigut xiquet?
2: Total.
1: Home.
0: Tia?
1: Que no. Què vol dir? És que em sembla discriminatori, o sigui, anticonstitucional. És que això no es pot fer.
0: La taula de les Maris diu que ja s'ha acabat. Però ja està, ja està.
1: T'aguantes. Els nens molesten. Sí, a vegades molesten, efectivament.
2: Bueno, però tu també, Josep Maria, tu també fumant el puro a les 4 de la tarda, que m'estàs tirant el fum a la cara, tu també molestes, Josep Maria.
1: Tu també, Josep Maria, opinant, a tort i a dret, i no tenim cap necessitat de sentir les teves opinions. I allà molestes.
0: Calla, Josep Maria! Molt bé. Bueno, i no patiu.
1: No.
0: Perquè tinc una última polèmica, de la que també vull saber l'opinió de Natàlia, perquè...
2: A veure.
0: Avui anem a saber la vida de Natàlia.
2: A veure.
0: Perquè després també està l'opció del turisme rotllo autocaravana,
2: furgoneta...
0: Clar que sí, jo ho tenia claríssim! ¿Cuántas de nosotras hemos sido engañadas en algún moment de la nostra vida i hem estat en un hippie en furgoneta camperitzada?
2: Jo tinc un
0: hippie
2: que
0: nosaltres pensàvem que és l'home de la meva vida i era un hippie marrano que no es dutxa. No, un besito a tots els hippies en furgoneta camperitzada.
2: Home,
0: i
2: tant.
0: I
2: em sembla increïble. A mi em sap greu perquè les teves expectatives són unes. La veritat és que jo anar amb una autocaravana mega pija perquè jo necessito dutxar-me.
0: Clar que sí, veus que... No estem tan lluny.
2: A veure,
0: doncs
2: mira, ho he fet dues vegades. La segona, que ja va ser amb criatura, em vaig adonar que els trajectes havien de ser curtets.
1: Sí.
0: Clar.
2: Vaig obrir la porta, el nen va sortir disparat a córrer pel camp i llavors va ser com, bueno, doncs a partir d'ara trajectes d'una hora i mitja com a molt. El tercer dia em volia treure la vida. El tercer dia em vaig quedar mirant la meva parella i dic, crec que hem de tornar cap a Barcelona.
1: Sí,
2: Dic, crec que molt fermament hem de tornar.
0: Clar.
2: Això és insostenible. I a partir del quart dia, tu, mira,
1: tot bé.
2: Cadascú va trobar els seus espais,
0: no sé quants.
2: I vam estar 10 dies increïbles, la veritat. Molt bé.
0: Sí. Pues bueno.
2: 10 dies,
0: Samantha, quan anem tu i jo de furgoneta?
1: A
0: tu
1: no
0: en esteus i jo en la meva?
1: A mi no
2: és molt
1: veuràs.
2: Guai,
1: Que va, per mi
2: Has
1: no,
2: estat
1: cari.
2: Molt ben organitzat.
0: Mira... Això és com el... Saps la gent que fa el Camino de Santiago
1: sí.
0: I sempre n'hi ha uno que va en el cotxe, que és el que diu, jo renuncio a fer la caminata i vos esperen el següent poble.
1: Jo us porto les
0: Samantha
1: motxilles.
0: Samantha i jo t'esperarem
1: sí.
0: A tu,
1: sí.
0: En qualsevol poble,
1: sí,
0: tu vas fent la furgoneta,
1: sí.
0: En el xiquet, vas parant quan el xiquet sí. Vol menjar, el xiquet
1: sí,
0: vol pixar,
1: sí,
0: el xiquet vol caminar,
1: sí.
0: I Samantha i jo t'esperem en una botelleta de cava fresqueta.
1: Molt bé,
0: en qualsevol lloc, i ja està. El tercer dia, Natàlia abandona la família,
1: sí.
0: Li deixa el xiquet a l'home i li diu, jo me'n vaig en estes dos a fer-me la boteta de cava des del principi. I
1: No.
0: Ties, tot això són, o sigui, tots els conceptes
1: jo
0: estos...
1: Jo prefereixo veure'm una ampolla de lleixiu abans que anar amb una... O sigui, no.
2: Doncs escolta, no. Està molt bé perquè tens una llibertat que això, que dius, si t'agobies pots tornar a Barcelona. És que pots tornar...
1: Que
2: I si de
1: guai!
2: Cop, i si de cop vols anar, jo què sé, doncs anem a Galícia. Sí, sí, sí. Però no, anem a la Toscana. És que ho pots fer tot, és increïble.
0: Pots anar directament a serveis socials a tornar al teu fill. Tu pots anar a serveis socials a tornar al teu fill per dir, mira, quédenselo, no me viene bien.
2: No, no.
0: Tinc llibertat total per vindre... Acabe d'aparcar l'autocaravana en la porta.
1: Això mateix, ara.
0: Tia, totes estes, de tota manera, totes aquestes opcions...
1: És que jo m'imagino, agafar la camperizada o l'autocaravana... Sí. O
2: valen una pasta,
1: no? Claro, claro, claro. Tota il·lusionada, no? Pensant, oh, que guai, aquesta nit anirem al cel estelat, I dius, hòstia, estem cansats, hòstia, on deixem, a veure on trobem la... Ai, una estació de servei, un descampat, un, m'entens o no? I obrir, o sigui, obrir la porta al matí i voler-te suïcidar de tristor del lloc on estàs, m'entens o no?
2: No, però que hi ha una aplicació. Hi ha una aplicació que et diu els millors llocs, que hi ha ressenyes. O sigui, jo vaig flipar.
1: Arriba a aquell lloc i que hi hagi 1.500 autocaravanes igual que tu.
2: Això és probable, i has d'anar aviat. O sigui, cap a quarts de set has d'anar cap al lloc que mola, perquè si no ja està tot a tope. Però me'n recordo quan ja ens vam començar com a climatitzar i dir, hòstia, que guai, climatar, vull dir.
0: Sí, climatitzar.
2: Jo no sóc l'autocaravana. L'autocaravana. I llavors ens vam posar a dormir i va començar a ploure, i clar, què passa? Que les gotes de pluja et sonen molt fort, perquè a més les tens a la cara, perquè tu dorms amb el sostre a 5 centímetres de la cara. I quan ja estem dormint, de cop sento el meu fill, que clar, estava a l'altra punta de l'autocaravana, i em diu, mama, crec que tinc una mica de por.
1: Ai, pobre, que
2: m'estranya. Clar, realment, por.
0: Estava collonat.
2: Però escolta, ens vam llevar, vam obrir, estàvem allà davant del mar, a Donosti, espectacular.
1: Molt bé. Doncs
0: pues mireu, ties, perdoneu-me, però tot això, que tota aquesta cosa de dir com som, com assumir que som, en vez, jo d'assumir que som pobres, inventar-se coses modernes que s'està inventant el capitalisme per a fer-nos sentir un poc menys pobres.
2: Tens
0: no?
2: tota
0: que
2: la raó.
0: Pues
2: sí.
0: Pues això. I a mi m'han vingut aquestes coses del co-living, el flexi-living, el co-housing, que són tot... El co-housing, pues, vivendes col·laboratives, cases privades a compartir en zones comunes, això seria una, el co-housing. El co-living, que és més o menys el mateix, però amb un o dos companys de pis, però és... I després el flexi-living, tia, que això seria...
2: Què és això?
0: El flexi-living seria com un model, com l'alquiler de mitja estància, que combina la temporalitat d'un allotjament turístic, però també la comoditat i l'estabilitat d'una llar tradicional. Però tu estàs...
1: Però, tia, estàs llegint un fulletó o algo? Està com ho dius?
0: Clar, tia, ho tinc en el guió. Tu què te penses, que jo parlo així de normal? Lo important no és això.
1: Però
0: lo
1: això què és? Un apartament, un apartament i prou, no? De tota la vida.
0: Efectivament. Esta és la reflexió a la que jo vull que arribar. Tu saps, ta mare... I les mares que sempre diuen ja no saben què inventar-se. Això és una frase molt de mare.
1: Flexi-living, no?
2: Però una cosa, a mi el flexi-living no és buscar la comoditat del propietari.
1: Que
2: no?
1: Te'n vas ràpid, vols dir?
2: Bueno, perquè si t'ha de fer fora, et pot fer fora ràpid.
1: Molt bé.
2: I com és una cosa com temporal de turístic,
0: sí.
2: No, tens, no has de pagar...
0: Això és el que jo he dit. Això és el que jo he dit, una barreja, el que passa que ho he llegit molt ràpid i no m'aguantes, però el que jo he dit és això que acaba de dir Natàlia.
2: No, que sí, però que no és un benefici per l'usuari, diguéssim, pel llogater, és un
0: però
2: benefici
0: per
2: propietari.
0: Però és que ninguna d'aquestes tres coses és un benefici. Perquè tu te'n vagis a viure amb les teues amigues... Pues és perquè tu ho has decidit.
2: Exacte, és el que tu has dit.
0: La penya veritat. Que fa co-living la fa perquè no té més collons que fer co-living. Bueno, no s'enganyem.
2: Sí,
0: i ties, vaig a dir-vos una cosa.
1: Què?
0: Ja n'hi ha col·lectius que porten molt de temps, segles m'atreveria a dir, fent co-housing. Les monges. No ho haguereu arribat mai.
2: Boníssim.
1: Molt bé,
0: claro, tia, les monges. Bueno, jo no soc una experta en el tema, però i és de veres que ara ja no són tan
2: estrictes.
0: No sé
2: estrictes, per què ens ho imaginàvem.
0: Però, tia, les monges... En el meu poble sempre ha hagut el convent de les monges de clausura.
1: Ai, clar.
0: Claro.
1: Eren pioneres.
0: És de veres que en això ara està un poc més obert, jo crec. Ara deixen a passejar, a comprar... Mm. Ara tenim més el flexi-living que el co-housing seria el millor. Ara estan un poc més... Però, tia, si repasses un poc, elles compleixen les normes del co-living. Comparteixen la majoria dels espais des del convent.
2: Sí, sí.
0: No?
2: Sí.
0: La vida monàstica és molt comunitària, vull dir... Les zones comuns, per la zona de pregària. Elles s'ajunten allà en el hall. Això, si ho penses bé, elles fan... Elles, bueno, no fan pilates... O, no sé si fan pilates o mindfulness, però bueno, les pregàries no serien un poc el pilates i el
1: mindfulness total, la pregària és mindfulness, ja t'ho dic jo que sí.
0: Després elles tenen en els menjadors i en la cuina, elles comparteixen els aliments en silenci. mentre fan lectures espirituals.
1: Sí, sí, sí.
0: Això és un coworking, una cafeteria d'especialitat, qualsevol de les 10 en dia. Que tu tens 30 minuts d'ordenador. Això és de veres.
1: Que sí,
0: que està
1: sí,
0: tot inventat,
1: sí.
0: Tia.
1: Està tot inventat.
0: Ja podíem pillar... ja podíem prendre nota de les, sí, de les monges.
1: Però, tia, ella és millor que no paguen un duro, Maria Juan.
0: Ja.
1: Això ja,
0: mira,
1: és...
0: Això és de veres. Jo aquest estiu, millor crec que vos dic, com jo venia un poc a donar-vos solucions fresquetes,
1: sí,
0: jo vos diria que igual podríem buscar... Podríem quedar les tres.
1: Ai,
0: a, quan
1: sí,
0: acabem,
1: sí,
0: a quan acabem temporada, sí, seguim uns quants dies a un convent, toquem la porta, hola, què tal, som la tertúlia de Maris, podem entrar? Segur que mos diuen que sí, perquè són unes ties acollidores absolutament.
1: Molt
0: i en
1: bé,
0: més d'anar sempre a comprar-se una casa... Bueno, Natàlia és igual a emportar-se... Natàlia és que ja sabem que és de 7 o 8 famílies, però jo crec que Samantha
1: però,
0: i jo...
1: Però estàs dient que anem buscant un convent, Maria?
0: Home, doncs tia, un va, parell de setmanes... No cal tampoc fer-ho llarg, però un parell de setmanes...
1: Escolta,
2: però allà
1: jo...
2: parlen poc, eh?
1: Jo m'apunto, eh? Millor tu que, saps, la, que jo, la camperizada...
2: Jo dos dies.
1: Jo me'n vaig a un convent.
0: Mira, en el convent, la camperizada, vull que o no, tu tens que anar en un palmito o en un ventilador tot el dia.
1: Sí.
0: I els convents es feien en coneixement.
1: Certo.
0: Arquitectura de l'època ben feta.
1: Bioclimàtica.
0: Parets grossi... Claro, tia.
1: Sí.
0: Perquè hem d'anar buscant refugis climàtics,
1: sí, sí,
0: si
1: sí,
0: podem
1: sí,
0: anar
1: sí,
0: a un convent, sí, i allí fem un mindfulness, una meditació...
2: Va, doncs ho intentarem.
1: Jo ho veig.
0: Tot...
2: Val,
0: jo ho estic veient també.
2: Jo no ho veig massa clar, però si ho veieu tan clar vosaltres, vinga, som.
1: Tu ves amb la caravana i quan t'encansis, tornes
0: Samantha,
1: al convent.
0: Una cosa, Maria,
1: Samantha, digues.
0: Emportem-se una nevereta en la botella de cava perquè jo sí, crec sí, que les germanes... Cava no en veuen. Tu
1: això
0: i jo portem-se-lo d'estrangis.
2: Ah, no,
0: no sé la
2: cava?
0: Cosa que allí tampoc estem per patir tant.
1: Calla, que igual sí que en veuen, eh? Millor sí? Amaguem-la, no fos cas que sí que en veguin, Maria Juan.
0: Vaig a fer
1: Juan
0: una investigació i
1: molt
0: la setmana
1: bé
0: que ve vos dic a veure si he trobat més informació.
1: Maria Juan, gràcies, un petó.
2: Adéu,
0: un beset preciós.

Alegria, que ja està entrant per la porta de l'estudi 41 de Ràdio 4, Toni Marín, i ara començarà el Pla B. L'entrellat l'hem fet gràcies a l'Aro Serén, al Martín Noia i al Pau Robert a la part tècnica, a la redacció la Marina Fernández i l'Aitor Caminero, a la subdirecció Natàlia Sánchez i a la direcció jo mateixa, Samantha Villar. Gràcies per escoltar-nos, és un plaer. Fins demà. Adéu-siau.

0: Què tal? Molt bona tarda, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Posem a caminar aquesta nova edició del Pla B de Ràdio 4 en aquest 2 de juliol, en el que a aquesta hora la ciutat de Barcelona ha tornat a convertir-se en un gran escenari internacional, amb tot el que això comporta, sobretot pels seus veïns i veïnes, que fins diumenge s'enfronten a importants afectacions pel que fa a la mobilitat. El motiu ja el saben, la presentació i les primeres passes del Tour de França. En un moment coneixerem com estan les coses ara mateix i, evidentment, al llarg del nostre Pla B connectarem tantes vegades com calgui amb el nostre company Jorge Agüero, que està seguint en directe tot el que passa. Però la informació d'aquest 2 de juliol passa per altres temes ara mateix. Destaca, lògicament, la decisió del jutge Santiago Pedraz de citar com a investigada, a petició de la Fiscalia Anticorrupció, la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, en considerar que hi ha indicis de prevaricació i obstrucció a la justícia. En referim, lògicament, al cas de la coneguda com a fontanera del PSOE, Leire Díaz. A Catalunya estem molt pendents de l'incendi que afecta la Catalunya Nord entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló, que ha obligat a evacuar més de 3.000 veïns. Més de 1.000 bombers treballen amb la dificultat afegida d'una tramuntana que ha arribat fins i tot als 180 km per hora. En un moment ens explicaran com estan les coses en aquest dia, en el que també haurem de parlar de l'aprovació dels primers pressupostos del govern de Salvador Illa. I després de dos quarts saludarem avui el president de Fedelatina, Javier Bonomi. Avui hem conegut la xifra exacta, 1.174.000 sol·licituds per regularitzar la situació de persones migrants. Catalunya és justament el punt de l'Estat en el que s'han registrat més, 257.000, i clarament han estat les persones procedents de Llatinoamèrica les que més s'han acollit a aquesta mesura. En parlarem amb calma en aquest dia en el que, ja ho veuen, hem d'estar atents a moltes qüestions diferents. Anem a repassar-les totes, obrim l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
1: Bon vespre, Toni.
0: Has vingut amb bici avui?
1: Doncs sí, com cada dia.
0: Com cada dia,
1: Sí, sí, avui encara raó de més.
0: Efectivament. M'imagino que sentirem el Tour, però hi ha molta cosa a fer avui,
1: Hi ha molts punts oberts, sí, a aquesta hora. Sobretot també pel que fa a la mobilitat. De seguida us informarem de diferents punts, tant a nivell ferroviari com a nivell de carreteres, que estan afectant la circulació a aquesta hora de la tarda.
0: Doncs aprenem nota de tot, escoltem amb tota l'atenció. En retrobem a dos quarts. Fins després.
1: Fins ara.
2: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
1: Bon vespre. Hi ha dies que mostren a la vegada les dues cares del gaudi. Avui el vent i la calor han tornat a convertir el foc en una amenaça al conjunt de la Mediterrània. A la Catalunya Nord, entre Santa Maria del Mar i Canet de Rosselló, milers de persones han hagut de ser evacuades d'urgència mentre centenars d'efectius lluiten contra un incendi alimentat per una tramuntana que bufa amb molta força. Està a 50 quilòmetres de la frontera amb Catalunya. De moment, bombers de la Generalitat no enviaran efectius, però no ho descarten, segons ens han confirmat fa uns minuts a Ràdio 4. També a l'Aragó, a l'Eciñena, el gran incendi forestal que crema des de dimarts ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees. Tot i una evolució favorable, les autoritats continuen molt pendents del vent que pot complicar l'extinció i posar en risc també diversos nuclis habitats. Una nova alerta que recorda fins a quin punt els estius mediterranis són cada vegada més vulnerables als grans incendis. De seguida actualitzem aquesta informació i al mateix temps Barcelona viu l'altra gran imatge del dia. La ciutat es vesteix de gala per donar la benvinguda al Tour de França. Els millors ciclistes del món ja desfilen pels carrers de la capital catalana abans de la presentació oficial davant la Sagrada Família. De fet, ja ho estan fent a aquesta hora. Un esdeveniment esportiu de projecció mundial que situa la ciutat un cop més a l'aparador internacional, però l'altra cara també hi és. L'arribada del Tour ha convertit avui bona part del centre de la ciutat en un autèntic trencaclosca circulatori.
3: Això és horrorós, entre el Papa i la volta i la gent, horrorós.
4: Correm, anirem per la vorera i el carril bici.
5: Pues bien, maravilloso.
6: Fatal, fatal, fatal.
1: Talls de trànsit amb busos i les queixes dels veïns i comerciants que han recordat que acollir un esdeveniment d'aquesta dimensió també té un cost pel dia a dia de la ciutat. Entre la preocupació pels incendis i la il·lusió d'un gran espectacle esportiu, arrenquem avui una jornada pels contrastos. Des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Roger Vergés a control central, us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. Llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa, PSC, Esquerra i els Comuns defensen que els comptes són una eina per reforçar els serveis públics, l'habitatge i l'autogovern.
7: En canvi, Junts, el Partit Popular, la CUP, Vox i Aliança Catalana hi han votat en contra, denunciant la manca d'un projecte de país, més pressió fiscal i l'absència de reformes de fons.
8: Resisteixen més que no governen.
9: Catalunya necessita passar pàgina del socialisme.
10: Estamos asistiendo a un nuevo fracaso de su gobierno.
11: Aquests pressupostos són com una peridolenta de diumenge a la tarda.
12: És la seva supervivència política.
7: Tot i l'aprovació, els socis i l'oposició ja avisen que seguiran de prop el compliment dels compromisos adquirits i no ho posaran fàcil.
1: També, primera hora de la tarda, acord entre el Partit Popular i Vox a Andalusia per investir el candidat popular Juanma Moreno Bonilla com a president de la Junta.
7: En clau judicial, el jutge Pedraza ha imputat la directora de la Guàrdia Civil i el DAO per prevaricació i obstrucció a la justícia pel cas Leire. Hauran de declarar el 16 de juliol a l'Audiència Nacional, tal com demanava Anticorrupció i l'acusació popular liderada pel PP.
1: Espanya supera els 22,4 milions d'afiliats a la Seguretat Social i assoleix l'atur més baix dels últims 18 anys.
6: Coincide, además, con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo que está hoy ya ganando derechos.
7: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha destacat que les bones dades coincideixen amb la regularització extraordinària de persones migrants, a la qual al conjunt d'Espanya s'hi han acollit 1.175.000 persones, 275.000 a Catalunya.
1: A Venezuela, també pendents del doble terratrèmol, deixa balanç de gairebé 2.300 morts més, d'11.000 ferits i una setmana després de la catàstrofe.
7: Tot i les dificultats per trobar supervivents, avui s'ha rescatat un home de 43 anys després d'un operatiu en què han col·laborat 100 rescatadors i que ha durat 72 hores. Un moment que s'ha celebrat quan a Espanya la xifra de morts és de 27, mentre que la de desapareguts és de 137.
1: Hi ha esports pendents de la presentació, com us dèiem, del Tour de França als voltants de la Sagrada Família i també del Mundial de Futbol, perquè Espanya s'enfronta a Àustria als setzens de final. Àlex Carazo, bon vespre.
11: Bon vespre. Hora de la veritat per la selecció espanyola. Ja no hi ha xarxa. Guanyar o tornar a casa en el partit que començarà en menys de dues hores a partir de les 9 de la nit a Los Angeles davant d'Àustria. De seguida ampliem. A més, confirmada la sortida de la Provítola del Barça de bàsquet i Guillem Vives deixa la penya.
1: Diverses incidències a aquesta hora. Adif acaba d'informar que s'ha restablert la circulació. A petició dels bombers s'havia tallat la circulació entre Girona i Flaçà per un incendi aliè a la infraestructura que afectava els trens que circulaven entre Girona i Portbou. Bé, doncs acaba d'informar fa uns segons que s'ha reprès aquesta circulació. Pel que fa a les carreteres, diverses incidències importants que afecten el trànsit a aquesta hora. Sílvia de Lama, bona tarda.
12: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit ja torna a la normalitat a la P7, a la Pobla de Montornès, on aquesta matinada surt d'un accident i ja, en aquests moments ja estan radiats tots els vehicles. La retenció ja està pràcticament resolta. I també la mobilitat a la N340, al Creixell, també va disminuint. En aquests moments hem de destacar a l'A2 un accident a Sant Joan de Espinsantí i Lleida, un carril tallat, 4 quilòmetres de circulació amb aturades. També un accident a la P7 d'un camió Gelida en sentit Girona, obliga a tallar un carril i hi ha 8 quilòmetres de lentitud. La retenció arriba fins a Sant Sadurní d'Anoia i per l'efecte Tafaner també hi ha aturades. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destaquem especialment les dues rondes amb força mobilitat, especialment la ronda de dalt en sentit Trinitat, i en el cas dels accessos nord, encara aturades a la C58 i la C33 per entrar de Montcada cap a Trinitat, o per exemple al Maresme, a la C60, l'aturada d'Argentona en sentit Mataró. En el cas dels accessos sud, la retenció que hi havia important a la D23 s'ha resolt, i ara mateix només hem de parlar d'aquest accident a la 2 a Sant Joan d'Espí, una mica de retenció a Cornellà en sentit Barcelona. Això és tot. Molt bona tarda.
1: Previsió meteorològica de cara a demà divendres, Juan Carlos Piña.
13: Demà divendres a Catalunya tindrem un dia d'ambient assolellat. Les temperatures pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. Així mateix, la Met activarà avisos per calor a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona. Per altra banda, bufarà vent moderat a fort a l'Empordà i meitat sud de Tarragona, sense descartar ratxes fortes de vent.
1: Les 7 i 9 minuts del vespre.
2: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: La darrera hora dels incendis ens fa dir-vos la dada de més de 3.000 persones que han estat evacuades de la Catalunya Nord entre Santa Maria del Mar i Canet de Rosselló per un gran foc que crema aquesta tarda a la zona. Segons la prefectura dels Pirineus Orientals, el foc ha començat poc abans de les dues del migdia en un càmping a Santa Maria de la Mar. Rosa Guillet, bon vespre.
14: Bon vespre. La majoria de desallotjats són residents de tres càmpings que han estat reubicats a tres edificis municipals. Pel cap de la prefectura del Pirineu Oriental, Pierre Riguan, ara la prioritat és atendre precisament aquestes persones.
15: La nostra prioritat ara és ajudar les persones que ho han perdut tot, que s'han quedat sense sostre, encara que sigui de manera temporal, així com sense cotxe i sense documents d'identitat. Per això hem de fer un pas endavant per donar-los suport. Per tant, hem d'estar a l'altura del repte de donar suport a aquestes persones.
14: Més de 200 bombers amb 35 vehicles terrestres i dos helicòpters i diversos hidroavions treballen intentant apagar l'incendi. La gran dificultat és la forta tramuntana que bufa la zona i que ha arribat als 80 km per hora. De moment, l'incendi avança cap a la zona portuària, que també ha estat desallotjada. Dos bombers han resultat de moment afectats per inhalació de fum.
1: També a Leciñena, a Saragossa, continua l'incendi forestal que va començar dimarts i que ja ha cremat més de 3.000 hectàrees de massa forestal.
14: El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha visitat la zona del foc i ha destacat que l'evolució és favorable, tot i que encara és un incendi actiu.
16: El incendio no está controlado, pero los distintos efectivos están perimetrando el incendio para que no vaya más.
14: Aquesta tarda molt pendents a les condicions atmosfèriques, fonamentalment de les condicions del vent que determinarà l'evolució de les flames. Ara el que més preocupa és que hi hagi afectacions a nuclis rurals.
1: Ara mateix, Barcelona ja respira Tour de França. La ciutat viu aquesta tarda la presentació oficial dels equips participants amb una desfilada dels ciclistes entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família amb l'acte institucional. Connectem en directe amb el nostre company Jorge Agüero, que ens explica l'ambient l'última hora des del centre de la ciutat del Tour. Jorge, bon vespre.
17: Què tal, Andreu? Molt bon vespre. Doncs amb més de 70.000 persones aquí al voltant del recinte modernista de Sant Pau, també de la Sagrada Família i de l'Avinguda de Gaudí, que és el recorregut del passeig que estan fent tots els equips, els 23 equips i 184 corredors que van de mica en mica arribant a la façana del naixement de la Sagrada Família, que és on té lloc la presentació de cada equip. De moment, com dic, desfilant un per un. Ara mateix acabem de veure passar fa no res l'equip Ineos amb el colombià Egan Bernal al capdavant. Ja han passat d'altres, com per exemple l'equip Lidl Trek, amb la principal base espanyola en guany per al Tour, l'alacantí Juan Ayuso. Recordem, una presència espanyola molt petita en guany en el Tour de França, com acostuma a ser darrerament, amb 11 corredors. Des de 6:45 de la tarda fins les 8 del vespre, aquesta presentació de la gran de part del Tour de França 2026, 113a edició, que recordem comença dissabte a Barcelona amb una contrarrellotge per equips.
1: Gràcies, Jorge Agüero. Aquesta és l'última hora des de Barcelona. L'ambient que es viu, la denominada Festa del Tour, també de presentació dels equips, també deixa tota una zona del centre de Barcelona bloquejada per la circulació, cosa que complica i molt la vida dels veïns al barri de la Sagrada Família, sobretot també a la part del Clot, també els barcelonins que havien de fer servir alguna de les vies principals de l'Eixample. La Maite Boada ho ha seguit.
18: Aquest soroll, el dels vehicles demanant pas, quan els semàfors es posaven verds i no podien passar per l'embús als carrers transversals, ha estat la constant avui al llarg de tot el dia a l'entorn de la Sagrada Família. Un dels punts més complicats s'ha viscut a partir de les 8 del matí a la cruïlla de Diagonal en València, tallada, per tant, hores abans de les 12 del migdia, com s'havia anunciat.
3: Això és horrorós, entre el Papa i la volta i la gent, horrorós.
4: Anirem per la vorera i el carril bici.
5: Pues bien, maravilloso.
19: Fatal.
18: Motos per sobre de les voreres, pels carrils bici i també en contradirecció, eren imatges que s'han convertit en habituals. Els veïns de la Sagrada Família s'han mostrat molt crítics amb l'esdeveniment.
20: És una molèstia per la ciutat. I sí que volia preguntar a l'Ajuntament de Barcelona quan ha costat això als ciutadans de Barcelona, tota aquesta despesa. Segurament no ens ho diran mai.
19: Suposen en renou perquè ens, sobretot a l'hora de moure el cotxe.
3: Trànsit tallat, jo que sóc molt de caminar, doncs m'assembla bé.
18: La circulació es tornarà a reobrir aquesta nit a partir de 9:45.
1: I Tarragona també posa en marxa les restriccions de mobilitat per la sortida del Tour de França aquest diumenge. A partir d'avui ja no es pot aparcar als tres grans espais pels quals passaran els corredors, al Parc Francolí, Centre i Via Augusta. Dissabte tampoc es pot accedir als quatre grans pàrquings de la ciutat. Per compensar-ho s'han habilitat diversos aparcaments dissuasoris a Ponent, Llevant i la zona nord. L'Ajuntament demana paciència als tarragonins i tarragonines perquè, i Sònia Ors, regidora de Mobilitat, ho explica així.
0: Sabem que no serà un dia fàcil en termes de mobilitat, però estem convençuts que també serà un dia únic dels que deixen petjada i omplen d'orgull a la nostra ciutat.
1: Diumenge, el dia de la cursa, el transport públic serà gratuït. S'espera que la vagin a veure 80.000 persones.
2: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: Catalunya deixa enrere 3 anys d'inestabilitat pressupostària. El govern de Salvador Illa agafa impuls per encetar la segona part del mandat i s'assegura l'estabilitat amb l'aprovació dels seus primers i probablement els únics comptes de la legislatura. Anem a la cambra catalana, Lorena Ens.
21: Salvador Illa s'assegura el passatge fins al 2028. L'executiu apunta a la legislatura i s'anota la seva primera gran victòria parlamentària des que va aterrar Palau. El cap de l'executiu ja disposa dels més de 49.000 milions que desbloquegen els comptes, la injecció necessària per imprimir el seu propi segell i agafar impuls per esgotar el que queda de mandat.
22: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política.
21: El govern defensa que els nous comptes són una declaració de confiança, una eina per donar impuls a l'habitatge, a les infraestructures i principalment als serveis públics. Alícia Romero, consellera d'Economia.
23: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va reforçar el nostre estat del benestar.
21: Conscient que seran probablement els únics pressupostos de tota la legislatura, el govern entoma el repte de rellençar el mandat amb l'objectiu de blindar l'agenda del clima preelectoral i de l'inestabilitat que sacseja el govern de Pedro Sánchez.
1: Gràcies. Els comptes han tirat endavant amb el suport d'Esquerra i els comuns, també el PSC, òbviament, els defensen com una eina per reforçar els serveis públics, l'habitatge i l'autogovern. En canvi, Junts, Partit Popular, la CUP, Vox i Aliança Catalana han votat en contra, denunciant la manca d'un projecte de país, més pressió fiscal i l'absència de reformes de fons. Tot i l'aprovació, els socis i l'oposició ja avisen que seguiran de prop el compliment dels compromisos adquirits i no ho posaran fàcil. Seguim al Parlament, Elena García.
24: I és que Esquerra no ha avalat uns pressupostos socialistes des de fa 17 anys. Els socis es queden sense la gran palanca per condicionar Illa. Obren nova etapa i eleven l'exigència. Capella i Albiach...
25: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, per no desplegar els acords.
26: Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
24: Esquerra pel finançament, els comuns per limitar la compra de pisos per especular, i no pinta fàcil. Quan el nou cicle electoral pot fer del tauler un Vietnam. Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança condemnen el fracàs al model d'Illa. Els de Puigdemont, Feijóo i Abascal l'acusen d'ofegar amb impostos les classes mitjanes. I Junts i PP pugnen per l'alternativa. Castellà, Fernández, Garriga, Vega i Soberana.
8: Resisteixen més que no governen.
9: Catalunya necessita passar pàgina del socialisme.
10: Estamos asistiendo a un nuevo fracaso de su gobierno.
27: Aquests pressupostos són com una peridolenta diumenge a la tarda.
28: És la seva supervivència política.
24: A part la remuntada a Illa després de mesos de desgast del govern i les turbulències de Sánchez, queden 13 dies per la sentència europea sobre l'amnistia.
1: I l'altre focus, us el dèiem en titulars, el Partit Popular i Vox han tancat, finalment, l'acord de govern a Andalusia que desbloqueja la investidura Juanma Moreno Bonilla com a president de la Junta. L'acord s'ha signat tot just fa uns segons abans de la segona votació al Parlament.
29: 109 votos emitidos, 68 a favor, 41 en contra. Queda elegido presidente de la Junta Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla. Enhorabuena, presidente. Enhorabuena, Juanma.
1: Doncs després d'aquest acord ja és oficial, Juanma Moreno Bonilla és reescollit. Laura Morill, bon vespre.
7: Bon vespre. Sí, aquest acord amb Vox inclou mesures programàtiques i també la participació dels ultradret en el nou executiu andalús amb una conselleria que tindrà rang de vicepresidència. També assumirà les competències de turisme, justícia i administració local i estarà encapçalat per Manuel Gavira en virtut d'aquest acord signat i que ha defensat el candidat popular Juanma Moreno.
30: Un acuerdo que es justo, que es legal, y un acuerdo que creo que va a ser un elemento fundamental para el, digamos, el desarrollo económico y social que está teniendo Andalucía.
7: Des de l'oposició por Andalucía, el PSOE i Adelante Andalucía han carregat contra l'aliança entre la dreta i l'ultradreta i contra el pacte que diuen s'ha negociat donant l'esquena al Parlament. Antonio Maillo, María Jesús Montero i José Ignacio García.
31: Moreno Bonilla es un peón más en la operación de Feijóo y Abascal en los acuerdos de la derecha con la extrema derecha.
32: Es la primera vez
4: que entra la ultraderecha después de la dictadura en un gobierno en Andalucía y ni siquiera conocemos en qué términos políticos está eso acordado.
5: Si está tan seguro de su proyecto político, si está tan seguro de su futuro gobierno, que venga y lo explique.
7: Moreno ha estat investit en segona votació gràcies als 53 diputats del Partit Popular i als 15 de Vox, deixant enrere la intenció de governar en solitari manifestada durant la campanya electoral.
1: Doncs aquesta és la darrera pel que fa a la política. També des de l'àmbit més judicial tenim novetats. En el cas Leire, la directora de la Guàrdia Civil, ha estat avui imputada. La Fiscalia Anticorrupció li atribueix a ella i al seu número 2 prevaricació i obstrucció a la justícia. Sergi Bassoles.
6: L'instructor Santiago Pedraz ha acordat la imputació de Mercedes González i del tinent general Manuel Llamas, actual director adjunt operatiu de l'Institut Armat. El togat ha pres aquesta decisió en consonància amb la sol·licitud de la Fiscalia Anticorrupció. El magistrat indaga en una presumpta xarxa suposadament dinamitzada per l'exmilitant socialista coneguda com a lampista del PSOE, Leire Díaz, per tal de desestabilitzar els membres de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que investigaven causes que afectaven el PSOE, el govern o l'entorn familiar de Pedro Sánchez. El jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas cita ara a la directora de la Benemèrita i l'alt comandament el proper 16 de juliol a l'Audiència Nacional. Els investiga pels presumptes delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. Tot plegat en sintonia amb la tesi defensada pel Ministeri Públic, que creu que tots dos van instrumentalitzar les obertures d'investigacions internes a agents de l'UCO com a mecanisme de pressió per crear un clima d'intimidació que els fes censurar-se.
1: Doncs després de conèixer la seva imputació, la Moncloa ha tornat a dir que manté la seva confiança en la directora general de la Guàrdia Civil. Diuen que Mercedes González donarà les explicacions pertinents davant la justícia a Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i Memòria Històrica.
11: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Los jueces deciden si una persona va como testigo, va acompañado de un abogado y, por tanto, absoluta transparencia.
1: Partit Popular i Vox exigeixen la seva dimissió i també la del ministre Fernando Grande Marlaska, Cuca Gamarra, vicesecretari de Regeneració Institucional i Ignacio Garriga, Vox.
12: Mercedes González se ha convertido en la Roldán de Pedro Sánchez, pero siempre con el amparo del ministro del Interior.
13: Si tuviera algo de decencia, el ministro del Interior hoy hubiera presentado su dimisión. Se hubiera ido a su casa a esperar la más que previsible citación judicial.
1: També associacions de guàrdies civils demanen la dimissió de la seva directora després de la imputació. També us expliquem que l'advocacia de l'Estat s'ha personat en la investigació a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero pel cas de les joies trobades al seu despatx.
6: Unes joies valorades en més d'un milió d'euros i que no haurien estat declarades a Hisenda. La causa investiga, recordem, un presumpte delicte fiscal i de contraband. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero assegura, però, que aquestes joies provenen d'una herència i de regals.
1: L'Audiència Nacional també ha condemnat a Francisco Granados, l'exconseller de la Comunitat de Madrid del Partit Popular, a 2 anys i mig de presó pel tripijoc de contractes.
6: El tribunal que va enjudiciar la trama púnica ha condemnat l'home de màxima confiança de l'expresidenta madrilenya Esperanza Aguirre. En concret, l'imposa 2 anys i 6 mesos de privació de llibertat per afavorir a l'empresa Waiter Music en l'adjudicació de contractes per les festes majors als municipis governats pel PP entre els anys 2007 i 2014.
1: També s'ha arxivat provisionalment la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, investigat per la difusió de la identitat de 2 periodistes del País.
6: La jutgessa considera que no existeixen proves de càrrec de que les dades procedissin d'una filtració policial ni que fos informació reservada. La resolució no és ferma i el PSOE ja ha anunciat que la recorrerà.
1: I de la Kitchen, l'advocacia de l'Estat afirma que la trama buscava protegir a Mariano Rajoy i robar-li a Bárcenas papers que el comprometien.
6: L'acusació que exerceix l'Estat afirma que no és creïble que tota l'operació es muntés únicament per investigar el patrimoni de Luis Bárcenas i que l'objectiu d'aquesta operació parapolicial eren les seves gravacions que esquitxaven el PP. PSOE i Podemos, de la seva banda, que exerceixen d'acusacions populars en el cas, consideren acreditat que es va constituir una operació fora de la llei per sostreure la documentació a l'extresorer del PP, orquestrada per una organització criminal amb l'exministre de l'Interior del govern Rajoy, Jorge Fernández Díaz, a la cúspide.
1: 6:02, el Tribunal d'Apel·lació de París també absol aquest dijous l'històric dirigent d'ETA, José Antonio Urruticoetxea, conegut com a Josu Ternera, en l'últim procés que tenia obert a França i ara s'obre la via a la seva extradició. Rosa Guitllet.
0: Amb aquesta absolució, Ternera esgota l'últim procediment judicial que tenia pendent a França, condició que la justícia francesa havia posat com a requisit previ per poder executar la seva entrega a Espanya. El Tribunal d'Apel·lació de París ja havia donat llum verda a una euroordre cursada per l'Audiència Nacional, però n'havia retardat l'execució fins la resolució de la causa. Ara, amb l'absolució sobre la via perquè Josu Ternera pugui ser finalment lliurat a Espanya, on l'espera un judici per la seva presumpta responsabilitat com a dirigent d'ETA. Se'l vol investigar per l'atemptat de Saragossa, on van morir 11 persones, i pel finançament de la banda a través de les Errico Tavernes.
1: Gràcies. I la xacra de la violència masclista ens deixa una víctima més aquest dijous. S'investiga un crim masclista d'una dona de 35 anys a Màlaga. Feia 3 mesos que estava desapareguda i la seva exparella ha estat detinguda després de confessar els fets. Clara Ontanyan.
2: Dimecres al matí, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van trobar el cos sense vida de la Cristina en un pou de la localitat de Rincón de la Victòria, a Màlaga. 3 persones estan detingudes. Una d'elles és la seva exparella, que ha confessat que la va matar i va indicar a la policia on es trobava el cadàver. Les altres 2 persones estan detingudes per presumpte encobriment i tràfic de drogues. Francisco Salado és alcalde de Rincón de la Victòria.
3: Eso está en investigación, si conocían el paraje, las personas que ayudaron a trasladar el cuerpo de la mujer asesinada, pues si son del municipio o no. Toda esa información la desconocemos.
2: L'autòpsia preliminar revela que el cos té signes d'apunyalament i ofegament. Ja són 26 assassinats masclistes aquest any per violència de gènere.
1: Edició vespre. 4 minuts i 2 quarts de 8, ja tenim la xifra oficial. Gairebé 1.175.000 persones migrants han presentat la sol·licitud per acollir-se a la regularització extraordinària i més de 600.000 ja han estat admeses a tràmit. Catalunya és la comunitat amb el nombre més elevat de peticions, amb 275.000. Marga Esparza.
14: Catalunya és la comunitat autònoma on s'han presentat més sol·licituds. El 83% s'han fet de forma telemàtica. El país d'origen amb més sol·licitants és Colòmbia, seguit de Marroc, Veneçuela i Perú. Borja Suárez, secretari d'Estat de Seguretat Social, assegura que aquest procés enforteix el mercat laboral.
15: Todo este proceso de regularización va a suponer, como supuso en su momento en el proceso de regularización del año 2005, una inyección de nuevos empleos y, desde ese punto de vista, un fortalecimiento de nuestro mercado de trabajo.
14: En aquesta regularització extraordinària podien presentar la seva sol·licitud totes les persones que estiguessin vivint a Espanya en situació administrativa irregular des d'abans de l'1 de gener i que ja visquessin aquí des d'almenys 5 mesos, sempre que no tinguessin antecedents penals.
1: I més dades. Espanya supera els 22,4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Al juny s'han sumat 128.500 nous ocupants, mentre que l'atur ha caigut en 28.700 persones. Se situa per sota dels 2,3 milions per primera vegada en 18 anys. A Catalunya s'ha superat la fita dels 4 milions de cotitzants. Toni Condé.
16: L'impuls del comerç i l'hostaleria, amb 76.000 nous ocupats per la campanya d'estiu, han fet que la Seguretat Social superi per primera vegada els 22,4 milions d'afiliats. A Catalunya, l'ocupació ha superat els 4 milions d'afiliats i l'atur s'ha reduït lleugerament en quasi 500 persones. La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, qualifica les dades d'històriques.
17: El mercat laboral espanyol cierra un semestre històric, con 621.925 afiliados más a la Seguretat Social.
16: El procés de regularització de migrants també ha tingut un impacte amb 86.600 cotitzants estrangers més que el mes anterior. Yolanda Díaz, vicepresidenta i ministra de Treball.
18: Este récord coincide además con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo que está hoy ya ganando derechos, contribuyendo también al aumento de la afiliación.
16: Els sindicats, Comissions Obreres i UGT celebren les dades, però alerten de les xifres d'atur massa altes i amb molts aturats de llarga durada. La patronal COE també ha lamentat la persistència d'un atur per sobre del 10%.
1: Gràcies. També l'INE ens deixa dades rècord de turisme a Espanya, també Catalunya, que es consolida com la principal porta d'entrada internacional de turistes. De l'exterior, avui la fotografia de Veneçuela deixa un raig d'esperança enmig de la desolació. Hernán Gil, veneçolà de 43 anys, ha estat rescatat després de 8 dies bloquejat entre les runes. Un miracle que s'ha aconseguit gràcies a la col·laboració d'un grup de 100 rescatistes de diversos països i en una operació de més de 72 hores. Pau Alemany, bon vespre. Bon vespre.
8: Bon vespre. Aquest ha estat el moment en què el cos d'Hernán Gil ha sortit de l'aparcament en què treballava i on va quedar atrapat el dia del terratrèmol sota 140 tonelades de deixalles. Eufòria i aplaudiments per celebrar el rescat d'una vida mentre el país encara paeix els efectes de la catàstrofe. Segons les últimes dades del govern veneçolà, els dos sismes han causat almenys 2.300 morts i més d'11.000 ferits, així com edificis col·lapsats i ciutats enrunades. Trobar casos de supervivència una setmana després del terratrèmol, com el d'Hernán, és gairebé impossible, així que la maquinària està ja focalitzada en desenterrar els cadàvers per evitar problemes de salut pública. Unes tasques que, segons el coordinador de l'Institut d'Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària, Camil Nussbaum, han de liderar les autoritats del país.
9: És fonamental i esperamos y tenemos que acompañar que las autoridades locales tengan cierto liderazgo. También dejen espacio a la sociedad civil.
8: Quant als espanyols, l'última xifra del Ministeri d'Exteriors deixa un còmput de 27 víctimes mortals i 137 desapareguts.
1: I també ho hem sabut aquesta tarda. L'Organització Mundial de la Salut dona per tancat el brot d'antivirus detectat en un creuer després que la darrera persona en seguiment hagi completat la quarantena amb resultat negatiu. El director de l'OMS, Tedros Adhanom.
10: Today, the final contact person of a person exposed to hantavirus on the cruise ship MV Hondius completed their quarantine period.
1: Recordem que el brot ha deixat 13 casos confirmats, 3 víctimes mortals, ha obligat a fer seguiment de 650 contactes a 33 països i territoris. No s'ha notificat cap nou cas des del 25 de maig. Va ser el port de Granadilla, Tenerife, a les Illes Canàries, on el creuer Hondius va atracar el 10 de maig després que Espanya autoritzés una operació internacional coordinada amb l'OMS per desembarcar els passatgers, iniciar les quarantenes i repatriacions. El Gran Teatre del Liceu i el Disseny Hub uneixen forces per presentar des d'avui la cinquena edició d'Òpera, estrenant 3 microòperes de jove creació, ens ho explica l'Agnès Batlle.
19: Aquest any el projecte Òpera surt del Liceu i se'n va a una fàbrica de creació, a la Fabra i Coats, per escenificar-hi 3 òperes noves, divertides, creades per estudiants de diferents escoles de disseny i universitats, la UPC, la Salle, la IDEP, l'Institut del Teatre, Eòlia o el Conservatori del Liceu. Víctor García de Gomà és el director del Liceu.
20: La possibilitat de reunir aquesta comunitat, que sou tots vosaltres, que d'alguna manera s'aproximen a un gènere que molts de vosaltres fins i tot no sabíeu ni què era una òpera. Per tant, configurar-la i ser agents principals vol dir molt com a missió principal del Gran Teatre del Liceu.
19: I qui sap si seran el germen de la renovació del gènere.
20: I el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
19: Les obres seleccionades en aquesta cinquena edició són Jo Núvol, amb música de Sergi Puig i llibret d'Alicia Coft, La vida por los cuernos, de la compositora Anna Colom i el llibretista Pablo Machotero, i Opereta, amb partitura d'Arnau Brits i text de Paul Guasc. Els tres equips estan liderats per joves valors de la direcció escènica, com Lucía del Greco, Alexandra Rodríguez Fons i Marc Salicru. El projecte integra durant gairebé un any estudiants de diferents disciplines de disseny, de les arts escèniques, tècnics, il·luminadors i músics amb joves professionals creant equips multidisciplinars. Teniu les tres òperes d'escena a la Fabra i Coats i l'Espai Bota fins al 5 de juliol. Segurament ja saps el que et vull dir.
1: Segurament ja ho saps. Amb les notes del petit de Calarí, l'ara no sé què dir-te, és el títol d'aquesta cançó que sonarà avui a la primera jornada del Vida Festival, que se celebra fins diumenge a Vilanova i la Geltrú. Completen el cartell d'avui artistes com Ralph Hitcho, Barry B, Dan Peralbo i el Comboi, al·lèrgiques al polen o als lleidatans que estem escoltant, com dèiem, el petit de Calarí, Vida Festival, Vilanova i la Geltrú. Toni.
21: Doncs és una gran opció, francament.
1: Sí, tant, gran poble, tots dos.
21: Tots dos, eh?
1: I per gaudir del festival, també.
21: Sí, senyor. Gràcies, com sempre. Fins demà, Andreu.
1: Adéu, Toni.
21: Ara passant 3 minuts de 2 quarts de 8, molta cosa a fer, pendents, efectivament, d'aquesta sortida del Tour de França, que avui està recorrent al centre de Barcelona. En uns minuts marxarem perquè el Jorge Agüero ens expliqui l'última hora i moltes qüestions a les quals haurem de fer referència, lògicament, al nostre pla B de Ràdio 4. Però el primer, com fem tots els dies, ja ho saben, parlem d'esports.
22: Esports.
21: Avui amb l'Àlex Carazo. Què tal, Àlex? Bon vespre.
4: Bon vespre, Toni.
21: Avui Mundial de Futbol i arriba l'hora de la veritat per la selecció espanyola.
4: Que això faixa per Espanya en aquesta Copa del Món, eliminatòria de setzens de final davant d'Àustria, 9 de la nit a Los Angeles. La selecció que tractarà de classificar-se als vuitens de final estan avisats. Gairebé totes les seleccions candidates al títol menys França han patit per avançar de ronda i fins i tot hem vist sorpreses com l'eliminació d'Alemanya contra Paraguai. Per tant, Espanya faria bé de no refiar-se. Ja coneixem l'onze titular de Luis de la Fuente per enfrontar-se a Àustria en aquesta ronda de setzents. Unai Simón en porteria, Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, Rodrigo i Pedri, per davant Olmo, banda dreta, Lamin Yamal, banda esquerra, Baena i en punta d'atac Oyarzabal. En cas que la selecció avanci a vuitens, s'enfrontaria el guanyador del partit que es disputarà després a l'una del matí entre Portugal i Croàcia i a les 5, Suïssa, Algèria. Una ronda de vuitens on ja hi són Estats Units, Bèlgica i Anglaterra després dels partits d'ahir i d'aquesta matinada. Seguim parlant de futbol. Mirem ara a casa nostra. El Barça ha confirmat que opera ja en la norma 1-1 de la Lliga en quant als fitxatges, fet que no passava des del gener de 2025. I primer fitxatge de l'Espanyol, Àlex Calatrava, barceloní de 26 anys, que arriba procedent del Castelló de la segona divisió.
5: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de, no solament personalment parlant, sinó també professionalment. Ajudaré i faré el meu treball amb molta il·lusió, moltes ganes, amb ganes de disfrutar i, bueno, doncs, un somni fet realitat.
4: Que la Trava signa fins al 2031.
21: I en aquests moments, ho dèiem, l'atenció se centra, Àlex, a la presentació del Tour de França.
4: Que s'està duent a terme a Barcelona en un escenari gairebé immillorable. Als voltants de la Sagrada Família, presentació dels corredors d'una edició del Tour 2026 que comença dissabte i que transcorrerà les tres primeres etapes aquí a Catalunya. Marxem en directe. Allà es troba el Jorge Agüero. Bona tarda, Jorge. En quin moment de la presentació us trobeu i com s'està desenvolupant l'acte?
22: Què tal, Àlex? Bona tarda. Doncs mira, jo et diria que ara mateix en el moment estrella la presentació de l'equip Movistar, que per cert està sent a càrrec d'un company de la casa, el Carlos de Andrés, i ara mateix en Pablo Castrillo parlant al guanyador del Campionat d'Espanya per contrarrellotge la setmana passada, doncs valorant ara mateix les seves opcions al Tour de França i les del seu equip, que bàsicament doncs passen per esgarrapar alguna etapa de les 21 que

0: amb un any, amb un any de més impostos que hem pagat que s'han anat a Madrid. Tu em dius, no, ara en baixarem amb el nou sistema 4.700. Amb quin any i durant quants anys? Perquè és que estem fent el negoci a les cabres. Quan vosaltres aconseguiu, si ho aconseguiu, els 4.700, el dèficit fiscal, que ara ja està en torn al 28-30 mil milions, baixarà als 22-24. Tornarem a estar al mateix lloc. Per tant, per què nosaltres diem que no? Perquè esteu enganyant a la gent o no li esteu explicant bé a la gent. Si ho expliqueu bé, si això és el màxim que es pot aconseguir, d'acord, però expliquem-ho bé a la gent, perquè d'aquí 3 anys, 4 anys, 5 anys, tu i jo continuarem dient que hi ha un espoli fiscal de 22.000, 24.000 milions d'euros. Per tant, expliquem-ho bé. I l'última cosa, aquests pressupostos, faig pregunta als tres que l'han votat a favor, em podeu dir aquí, públicament, que ajudarà de veritat els metges, els mestres, els pescadors, els pagesos, tota aquesta gent que es manifesta? Creieu que no es manifestaran després d'aquests pressupostos? Jo ja us ho dic, seguiran igual, perquè no hi ha diners. No hi ha diners per solucionar aquests problemes.
1: Li toca el Guillem, sí.
2: Bueno, jo crec que estem veient, i estic content de veure-ho, Joan, Natàlia, una operació de cortejo, no? Des de l'últim congrés del Partit Popular Català. Enhorabona també pel congrés. La democràcia no només és defensar-la, sinó també és practicar-la. Encara que crec que he vist en la meva vida més conclavers de papa que no congressos del PP català, també s'ha de dir. Enhorabona i ànims. Ànims pel aquest viratge. L'altra banda, idees que sí, estic d'acord amb el Joan, que evidentment s'ha d'explicar tot, llums i taquígrafs, però ara l'escudella que has fet ja no sé distingir entre la patata, la col i les coses que li has posat. Anem per parts. No és veritat que Catalunya sigui un infern fiscal? No és veritat.
0: Jo no ho he dit ara, però ho he dit altres vegades. Altres vegades sí.
2: Però ho has insinuat, en tot cas. Estem per sota, i ho diré les milions de vegades que s'hagi de dir, estem per sota de la mitjana de l'OCDE en quant a pressió fiscal. I, també ho repetiré, totes les vegades que faci falta, el conseller Giró, si hi ha d'haver un infern, ha de ser un infern pels defraudadors fiscals. D'altra banda, el nou model de finançament, 4.700 milions, estan previstos pel 2027, si tot va bé, i evidentment necessitem que Junts ho vegi bé i que no practiqui la política del tot o res.
0: Digue'm.
2: Perquè la política del tot o res ens condueix al res. I crec que entre tots hem de fer avançar el país, hem de fer avançar amb allò que és possible avançar. D'altra banda, el que has dit de l'IRPF, tal, que es recauda més, tal, no sé què, no sé quantos. Hi ha més gent treballant que mai.
0: Un 8%.
2: Hi ha més gent treballant que mai. I aquesta gent que treballa...
0: Del 8 al 37?
2: Cotitza. Aquesta gent que treballa, cotitza.
0: Un 8%.
2: I això és IRPF. I d'altra banda, la matraca de la deflactació de l'IRPF. Els únics beneficiats d'aquesta deflactació són les rendes altes. No, són les rendes
0: totes,
2: altes.
0: Totes.
2: I sí que t'acceptaré aquí, Joan, sí que t'acceptaré aquí que tenim un problema de salaris. Tenim salaris molt baixos. I el que hem de fer és incrementar els salaris, incrementar la massa salarial. Evidentment, completament d'acord.
0: Jo,
1: digues.
0: Com que m'interpel·la, després... ja m'agrada, i a més ja m'agrada. No, a mi m'agradaria...
1: No se't nota gens que t'agrada.
0: Insisteixo en la transparència. Tu has dit, el 2027, que està per veure, no aconseguirem 4.700 milions. Digue'm respecte a quan, perquè jo t'he dit que des del 2023 al 26 ja hem perdut 6.000. Per tant, si en guanyem 4.700 al 27 respecte al què, estarem igual. Per tant, o no, pitjor. Després, l'OCDE, aquesta cantarella també us l'he sentit dir molt.
2: A mi bastant.
0: Escolta'm, que els danesos, suecs, finesos paguin més impostos que nosaltres, està bé o malament, és un model, però allà fallen els trens. Perquè aquí no n'hi ha ni un que funcioni. Per tant, això no val. No val només quedar-te amb la pressió fiscal. Pressió fiscal a canvi de què? Perquè no tenim ni sanitat com Déu mana, ni infraestructures com Déu mana, ni... perdona, l'educació a Finlàndia és un 6% del PIB. Aquí no arribem al 4%. 2% són 6.500 milions d'euros anuals. Si volem ser els finesos, 6.500 milions més cada any. Vale?
2: Aquests per pressupostos tant, són l'eina.
0: Això, dades... i no només tòpics.
1: Alícia.
3: Sí, Bueno, crec que en realitat estic totalment d'acord amb el Joan que no és només la pressió fiscal, sinó que fas amb aquests diners. Però sí que tinc que és que hi ha com missatges contradictoris, no? Necessitem diners perquè no hi ha diners, però baixem els impostos, sobretot no volem impost a grandes fortunes, no volem impost a successions, no volem impost a donacions. Llavors és com, hola,

0: Sí, vull dir, és veritat que no hi ha diners, però llavors augmentem el que diu el Guillem, augmentem el que és la fiscalitat a la gent que té més diners, més ingressos i més capital. I a més jo crec que hi ha un problema que també té a veure amb moltes coses, sobretot amb polítiques que aquests dos partits no voten, que són el tema de model productiu, en el sentit de que si nosaltres el que estem fent és un model de rentistes, evidentment tu tens més menys capacitat fiscal. I o sigui, crec que és veritat que necessitem més diners, que no tinc, que no ha de ser a les bases de salari, són molt baixos, i que hi ha d'haver una pressió fiscal amb una reinversió en serveis públics. I sí que és veritat que aquests pressupostos, i que ho he dit abans, no arreglaran tot, s'ha de treballar, s'ha de seguir treballant amb lleis que estiguin blindant la redistribució de la riquesa, la pressió fiscal pels que més tenen i la blindar els serveis públics.
1: Natàlia, sí.
2: Sí, diverses cosetes. Diu, Catalunya no és un infern fiscal. I tant que ho és. I tant que ho és. Tenim els IRPFs més alts, tenim impostos propis, 15, 11 crec en actiu perquè algun d'ells s'ha fusionat, l'impost de successions, i després una altra cosa, diuen, no, és com aquesta contradicció, no, que posava sobre la taula la companya, de dir, bueno, és que clar, necessitem més impostos per poder tenir això. Escolti, acabem de posar sobre la taula que s'ha recaptat molts més diners que fa uns anys i la traducció no ha estat en uns millors serveis públics. Si cas, la sensació és que han anat molt a pitjor. Per tant, escolti'm, siguem honestos al 100%. Per tant, i diuen també per aquí, no? Llavors, el que sí que estic d'acord amb el tema dels salaris, no? Bueno, cal pujar els salaris. Sí, bueno, clar, però el que s'ha de fer no és penalitzar l'empresari que paga els salaris a que incrementi el seu cost d'empresa. El que s'ha de fer és que quan els empresaris pagui els seus treballadors, el treballador sigui qui rebi la gran quantitat d'aquest import, no que es dreni gran part del percentatge en pagar impostos. És a dir, jo crec que el que hem de buscar és aquesta redistribució, precisament, tornem al focus de la qüestió que parlàvem, baixant els impostos.
1: Jordi.
3: Jo discrepo, jo crec que els impostos són el millor instrument per redistribuir la riquesa. Jo mai he heretat res que m'hagi implicat pagar l'impost de successions, per tant, no sé el que és. M'hauria agradat saber-ho, eh? M'hauria agradat saber, però no ho sé, perquè mai he heretat res com per tenir que pagar l'impost de successions, no sé. I com jo, deu haver molta gent en aquest país. En canvi, hi ha d'altres que sí que han heretat, doncs, quantitats importants en patrimoni que l'han hagut de pagar. Escolti'm, no sé, l'esforç ha estat zero perquè vostè rebi això. Doncs vostè ha de pagar uns impostos en funció d'uns barems que vostè ha heretat. Ja està, és tan senzill com això. Ara bé, la redistribució de la riquesa és molt necessària, i ara més que mai, perquè les classes mitjanes no l'ajudarem baixant impostos. Les classes mitjanes l'ajudarem si, per exemple, doncs una parella que treballen tots dos han de pagar el lloguer i tenen dos fills, doncs ara que han de pagar els casals d'estiu se'ls subvencioni una bona part d'aquests casals d'estiu. Així els ajudarem. I això surt dels impostos. Poso aquest exemple per citar-ne un a l'atzar d'actualitat, perquè ara doncs, hi ha moltes famílies, els que n'hem tingut de fins petits o que ara en tenen, saben què significa pagar els casals d'estiu i l'esforç econòmic que han de fer, que probablement han de sacrificar les vacances. Doncs els diners per ajudar a les famílies de les classes mitjanes també surten dels impostos. El que no podem fer és rebaixar impostos contínuament i després pretendre que tots els serveis es continuïn prestant. I sobre la sanitat pública, jo crec que tenim una gran sanitat pública, el que passa és que tenim un problema de gestió amb l'atenció primària d'aquesta sanitat, sobretot. Però jo, el dia que estigui molt malalt, jo vull anar a un hospital públic, eh? Jo no vull anar a un hospital privat, ho tinc claríssim, perquè sé que els millors metges i els millors mitjans els tenim a la sanitat pública catalana.
1: Joan, sí.
4: Sí, no, l'Alícia deia que no és compatible baixar impostos i demanar més prestacions, més serveis públics. Això, estic totalment d'acord amb un país normal, però és que Catalunya no és un país normal. Heu pensat mai que de cada euro que paguem de més amb impostos d'IRPF, la meitat se l'emporta a Espanya? Perquè això no passa a altres llocs. Aquí sí, eh? I d'IVA, el mateix. És a dir, cada vegada que paguem un euro més, se'n va la meitat. Per tant, si el que volem realment és millorar o aconseguir un sistema de finançament que de cada euro que paguem ens en quedem un euro, o si no, cada vegada que pugem impostos els estem donant més diners a la resta d'Espanya. Per això nosaltres diem que hem de baixar impostos fins que no tinguem solucionem l'infrafinançament, que aquest és el gran drama per solucionar el problema dels mestres, dels metges, dels pescadors, etc, etc, etc. I no em cansaré de dir-ho. I tema salaris, no puc estar més d'acord, perquè mira, Junts per Catalunya tenim, podem dir que som els únics que hem presentat fins i tot una llei pel salari mínim, per pujar el salari mínim. No es pot viure a Barcelona Catalunya, amb 1.260 euros de salari mínim. Nosaltres diem que com a mínim 1.400 cap a 1.500, depèn de l'any que ho aprovem. Doncs escolta'm, necessitem això. I necessitem que això no vagi a compte de que els empresaris s'ho mengin tot. Els empresaris els hem d'ajudar que puguin pagar aquests salaris. Com? Doncs això ho diu la llei. És a dir, millorant, fent accions per millorar la productivitat, per millorar la formació, que és clau per pujar salaris. Si tu a una persona la pots formar millor i li pots pagar millors salaris, tothom està content. El treballador i l'empresari. I a més a més l'administració, perquè si cobra més també paga més impostos. Per tant, tot això, i llavors nosaltres no podem competir per salaris baixos. I aquest és el model que continua fent el tripartit, competir per salaris baixos. Hem d'anar a poder competir amb salaris alts, perquè el problema de l'habitatge només el solucionarem si els salaris pugen, perquè si no sempre hi haurà un expat disposat a pagar més d'habitatge que nosaltres, que els nostres fills. Per tant, hem de pujar salaris, però és que corren molta pressa, ja ho haurien d'haver fet, de fet, eh? El problema de l'habitatge, li vaig ensenyar ahir, ho vaig ensenyar al ple, el problema de l'habitatge que ara ens sembla que és horrorós, comença a preocupar els catalans, i ho diu la Cambra de Comerç, no ho dic jo, el 2022. O sigui, tu mires, que hi ha un quadre molt interessant que recomano a tothom que busqui la memòria a la Cambra, i fins al 2022 el problema de l'habitatge preocupa el 3-4% dels catalans. En el 2022 comença a pujar, amb el final del mandat del president Aragonès arriba al 24%, i amb el mandat del president Illa arriba al 32%. Mai havia preocupat tant com ara. Per tant, o pugem salaris, evidentment hem de solucionar el problema de l'habitatge per altres bandes, però és que en aquest moment, si no pugem salaris, la gent no pot viure.
5: Sí, Guillem.
3: Sí, aquí hi ha diverses coses. M'agradaria recordar que, i això ho diu molt el David Cid, perdó, Joan, per citar el David Cid, el model fiscal de Catalunya el va pactar el mateix David Cid amb Junts el 2020, el 2021 i el 2022. Per tant, com us he dit aquesta tarda, teniu molta imaginació quan esteu a l'oposició i molt poca quan esteu al govern. D'altra banda, els problemes no neixen en 2 anys. Els problemes no apareixen en 2 anys. Els problemes, el problema de l'habitatge, del mercat de l'habitatge, de la regulació de l'habitatge, és un problema llarg en aquest país, és un problema que ve de lluny i és un problema que s'ha accentuat en els últims temps, bàsicament, s'ha accentuat, i com s'ha accentuat, és un problema i s'ha d'abordar. Hem d'entendre que no s'ha d'especular amb l'habitatge, no és normal les rentabilitats que s'obtenia amb l'habitatge, i llavors s'ha de regular, el mercat s'ha de regular quan no funciona. I és el que és una política socialdemòcrata molt bàsica. És un mercat complicat, però tot i així estem, el que he dit abans, 1.900 milions destinats a aquest pressupost que ha votat que no per tractar el problema de l'habitatge, i amb tota la voluntat legislativa per tancar les escletxes, com, per exemple, diferents coses que s'han fet a les diferents mesures de la llei d'acompanyament, no? D'altres problemes que tampoc han nascut així com per aparició per combustió instantània. Rodalies, venim d'un govern de Catalunya que no va parlar de trens durant 10 anys, i també agreujat per un govern de l'Estat que deia que invertiria i després no executava, o que directament ni invertia en el manteniment de les vies ni dels trens. I, en canvi, aquests pressupostos contemplen el desenvolupament de la línia orbital ferroviària, que convindrem, Joan, que pel nostre Vallès és una fantàstica notícia.
5: Tindrem un problema, perquè aquesta, ja us ho dic ara, perquè aquesta tertúlia podria durar fins a les 3 de la matinada, aproximadament, i ens quedaríem amb ganes de sí, realment, però estem entrant a la recta final i us demano brevetat en aquestes últimes intervencions. Sí, Natàlia?
2: I tant que sí, molt breument, en referència a un comentari que feia el company Jordi, unes intervencions enrere, sobre la qüestió d'actualitat, no? Per exemple, que posava de relleu dels casals. Per nosaltres això és un error de model, no? És a dir, no em paguin els casals. Doni'm a mi els meus diners, el meu salari que jo em guanyo amb la meva feina, i jo amb els diners de la meva butxaca ja decidiré si pago un casal, si pago aquest, si pago l'altre, o si m'ho gasto en una altra cosa perquè és la meva prioritat. Per tant, jo crec que aquest tipus de polítiques que fomenten, no? Doncs polítiques de subvenció no són les idònies. El que s'ha de fer és que la gent, els treballadors, puguin tenir la llibertat de, pels seus propis mèrits, el seu esforç, per la seva feina, a tenir la riquesa, el poder adquisitiu a la seva butxaca i gastar-ho com creguin convenient.
5: Sí, Alicia.
0: Sí, bueno, li volia contestar primer a ell, però ara ha dit això ja. Però bueno, va, és ràpid, estic totalment d'acord, nosaltres també volem una reforma fiscal, no és incompatible que Esquerra també, i no és incompatible això amb tenir més ingressos ara mateix. Amb el tema que deia la meva companya dels Casals, o sigui, és que és també els números, o sigui, és com el tema de les escoles bressols, o sigui, no és el mateix poder donar diners a algú, és que no crec que hagin de ser subvencionats, han de ser gratuïts. O sigui, jo no he de donar-te tu diners perquè tu facis el que vulguis, he de donar-te un servei que és gratuït perquè els teus nens, el teu, el meu i el de totes, puguin estar sense pagar res.
5: Estem a 6 minuts de les 9 de la nit. Anem a obrir el colofó de la tertúlia. Toni Mata, què tal? Toni, bona nit.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del plaer i gent que ja pensa en què gastar-se els pressupostos. Com esteu?
5: Molt bé, estem molt bé. Explica'ns tu, el colofó on el situes avui, Toni?
6: Doncs mira, avui vull posar el colofó de tertúlia portant uns quants temes barrejats. Avui porto un colofó que és un gelat tutti frutti, Toni Marín, perquè celebrem com a país l'alegria de tenir pressupostos i també estem celebrant aquests dies que tindrem el Tour de França aquest cap de setmana. Sé que és una mica desconcertant perquè no som França i, a més, donant tanta importància al Tour, sembla que fem de menys a la Volta a Catalunya. No sé si ho heu notat, això. Però no ho esteu entenent, si penseu això, senyors i senyors. El Tour és un espectacle global. I a Catalunya, i molt particularment a Barcelona, ens encanten els espectacles globals. La sortida serà de nit, segurament, amb 7.000 drons, amb la cara de Miguel Indurain i el missatge: ciclista, si has de pixar, pixa. Que aquesta és una realitat lletja del ciclisme, eh? No paren ni un moment a la bici laboral per anar a fer un riu, no? Perquè el cronòmetre corre i els altres apreten. Si han de buidar... han de buidar comportes, fa com un vaixell, obren comportes al mar i vinga, avall, sense aturar-se. Això és el que li falta a Barcelona. Més gent que es pixi pel carrer. No hi penseu. Espectacle global. Repetiu-vos-ho. Dit això, canvio de tema perquè molts de vosaltres, com jo, porteu els nens a un casal d'estiu que de moment encara no ens el paguen amb els pressupostos. Baratíssim! No passa res si les joies de la iaia les guardàvem perquè els nens puguin anar a la piscina als matins, si era per això que estàvem conservant això. Però escolteu, segurament us hauran entregat també un paperet com a nosaltres perquè signeu una cessió de drets d'imatge dels vostres fills, eh? Perquè si no fan fotos els nens passant-s'ho pipa, és com si el casal no existís, ho sabíeu, això? És un forat en l'espai-temps. Avui no pot existir ni una experiència que no sigui registrada per un mòbil. No n'hi ha prou que els nens ho passin bé, això no serveix. N'ha de quedar constància. I sobretot, s'anar a fer publicitat a les xarxes. El teu fill, mentre juga al pitxi, ha de ser convertit en imatge publicitària. El seu moment de felicitat infantil ha de ser encapsulat en un arxiu JPG i venut a través de les xarxes captant clics i inscripcions. Això passa al mateix temps que et diuen que als museus no pots fer fotos de les obres d'art. Això jo no ho entenc. Escolti, a veure, a uns éssers vius petitons que ho tenen tot per viure, els hem de robar moments de la seva infantesa per exhibir-los com a promeses de felicitat en una societat angoixada en recerca perpètua d'experiències alegres? Sí, ok. I mentrestant, objectes inanimats que pots trobar buscant a internet, no els hi pots fer cap foto? A mi ja em perdonareu, però és que jo no entenc res. La vida moderna s'ha convertit per mi en un sudoku de màxima dificultat on res sembla tenir sentit. 2, 3, 4, no entenc res. Bueno, en aquest estat de màxima confusió només queda per a nosaltres un ancoratge moral una mica lamentable. I aquest ancoratge moral no és altre que José María Aznar. Sé que us sorprendrà, però perquè és un ancoratge moral una mica repulsiu, si em permeteu, perquè ve a recordar el paper de la catalanofòbia com a autèntic oli que fa funcionar el motor de la política espanyola. I és desagradable i terrible, però escolta, ara mateix és l'única cosa que tenim segura, Toni Marín.
5: Molt bé, és el colofó del Toni Mata. Gràcies, Toni.
6: Que vagi molt bé. Fins demà.
5: Fins demà, bon vespre. Ahir vam tenir una visita brutal a les 9 de la nit quan ens va visitar Rima Shermohammadi, que és una dona que ja des del primer dia, quan va esclatar la guerra entre els Estats Units i Israel a Iran, ens va explicar literalment tot el que després va passar. Ens vam quedar espectaculars. Jo, si vostès no van tenir ocasió ahir de sentir aquesta entrevista, el recomano de veritat, que vagin al podcast d'aquest programa, perquè la tenen allà, i són 30 minuts interessantíssims. Avui passarà el mateix, perquè no és l'únic conflicte del d'Iran, i saben vostès que hem seguit amb molta atenció també tot el que ha passat a Ucraïna. I que quan parlem d'Ucraïna, sempre anem a trucar a la porta de la Hania Boislav. La Hania és periodista polonesa, és reportera en zones de conflicte i autora del podcast El Mundo en Llamas. Doncs molt bé, la Hani, que estarà amb nosaltres després de les 9, ens ha portat una convidada que és autènticament espectacular. Es diu Oleksandra Malysheva. És una psicòloga argentina que va néixer a Ucraïna, que ha estat directament marcada per tota la qüestió de la guerra des de molts punts de vista. Està especialitzada en psicotrauma, crisi, emergències i salut mental. Viu a Kiev i ve d'uns dies al Donbass, on ha fet un estudi veritablement espectacular amb els soldats. Tot això passarà ara de seguida. Aquí al programa, després de les 9 de la nit, tindrem ocasió de saber una mica com està aquesta part del món en el que ja mirem menys, però el que ahir Kiev va rebre uns atacs que van ser dels pitjors que ha tingut la capital d'Ucraïna en els darrers temps. Joan, has de venir més.
4: Quan em convideu?
5: Has de venir més perquè li ha posat... Què dèieu? Parleu de l'escudella abans, Guillem?
2: La col.
5: La col, l'escudella, les patates...
4: Algun dia et faré una escudella, veure-les.
3: És que una escudella amb aquestes temperatures...
5: Això, perdoneu, però d'això podríem fer una competició, d'escudelles.
2: Vinga, va.
5: Escolteu-me, que ha estat un plaer, de veritat. Benvingut a les tertúlies, Joan Canadell. Gràcies. Gràcies, Jordi Corones, com sempre, molt amable. Què has dit, què has dit?
3: Li dic al Joan que això enganxa, que s'animarà a tornar.
5: Fantàstic, meravellós. Natàlia Ortega, moltíssimes gràcies, com sempre, Natàlia.
2: A vosaltres.
5: Guillem Sánchez, que continuï la festa, no?
7: Un plaer, gràcies.
5: Ara se'n va, ara se'n va. Ara se'n va, com a mínim, amb el Jordi i amb l'Alícia, no? Alícia, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, com sempre.
5: Senyores, senyors, fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9. Ja està per aquí també el Pepe Ribas, perquè saben que el darrer tram del nostre programa sempre el dediquem al món de la cultura. Abans, com diem, una petita pausa, un recull de tot el que està passant a Catalunya, Espanya i el món sencer, i després, darrera hora del Pla B de Ràdio 4. Fins ara.
8: Són les 9.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona nit. L'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya Nord continua actiu després d'obligar a evacuar prop de 3.000 persones de càmpings, empreses i zones properes al polígon nàutic. El foc s'ha propagat amb gran rapidesa, empès per la tramuntana, que ha arribat a bufar a 180 km hora. Les flames han destruït més de 250 bungalows en diversos càmpings i també una nau d'una empresa de catamarans al port. Dos bombers han resultat ferits lleus durant les tasques d'extinció, un d'ells per l'explosió d'una bombona de gas. Segons ha confirmat el cap de la Prefectura dels Pirineus Orientals, Pierre Reguant, que també diu que ara la prioritat és atendre els desallotjats.
10: La nostra prioritat ara és ajudar les persones que ho han perdut tot, que s'han quedat sense sostre, encara que sigui de manera temporal, així com sense cotxe i sense documents d'identitat. Per això hem de fer un pas endavant per donar-los suport. Per tant, hem d'estar a l'altura del repte de donar suport a aquestes persones.
8: Més de 200 bombers, amb el suport d'helicòpters i avions cisterna, continuen treballant per estabilitzar l'incendi. Les autoritats asseguren que la situació evoluciona favorablement, tot i que els danys materials són molt importants. També estem molt pendents de Veneçuela, on el doble terratrèmol deixa ja un balanç de gairebé 2.300 morts i més d'11.000 ferits, tot just una setmana després de la catàstrofe. Trobar supervivents una setmana després és gairebé impossible, així que ara la maquinària es focalitza en desenterrar els cadàvers per evitar problemes de salut pública. Unes tasques que, segons el coordinador de l'Institut d'Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària, Camil Nussbaum, han de liderar les autoritats del país.
11: És fonamental y esperamos y tenemos que acompañar que las autoridades locales tengan cierto liderazgo, también dejen espacio a la sociedad civil.
8: Pel que fa als espanyols, l'última xifra del Ministeri d'Exteriors deixa un còmput de 27 víctimes mortals i 137 desapareguts. El centenar d'entitats que agrupa ECAS, la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, celebra que 257.000 persones a Catalunya hagin demanat regularitzar la seva situació. Malgrat encara quedi resoldre els expedients i molts poden ser denegats, reclamen que quedi garantit aquest dret a la dignitat. Maria Huguet.
12: Sí, asseguren que el fet que Catalunya sigui la comunitat autònoma on més persones migrants han demanat regularitzar la seva situació diu molt de les oportunitats que s'ofereixen al territori i reclamen que en l'àmbit laboral se'ls faciliti posar en valor la seva experiència, formació i competències prèvies, evitant que quedin concentrades en nínxols laborals precaritzats o en ocupacions per sota de la seva qualificació. El Moja Itabú és membre de la junta directiva d'ECAS.
13: Garantint dret a
7: disposa d'un treball qualificat mitjançant el coneixement de competències professionals, combatre les discriminacions a l'accés a l'ocupació i dignificar especialment el sector de cures, perquè sabem que el sector de cures és un àmbit que no s'ha regularitzat i sabem que allí hi ha moltes persones i sobretot de procedències diverses que hem de dignificar.
12: Les entitats del tercer sector han elaborat un full de ruta que presentaran a diversos partits amb mesures en matèria d'habitatge, accés al mercat de treball o acció comunitària.
8: I el Parlament ha aprovat la reclassificació del personal d'atenció educativa conegut com a PAE, una mesura que Laura Hurtado afectarà uns 4.000 treballadors a Catalunya.
13: Es tracta d'una esmena a la llei de mesures d'acompanyament dels pressupostos presentada per Esquerra Republicana a petició del sindicat majoritari USTEC i amb el suport del PSC, Comuns i la CUP. Després de molts anys de lluita, les tècniques especialistes en educació infantil, els integradors socials i les educadores d'educació especial en centres públics passaran a formar part del grup B, una categoria superior a l'actual, mentre que es classificaran en el grup A1 fisioterapeutes i logopedes. Eva Costa, portaveu del personal laboral d'USTEC.
14: És un sí al compliment de la llei i la normativa vigent pel govern de Catalunya. A més, és un sí a la millora salarial que ens pertoca. És un sí al reconeixement de la nostra titulació i professió.
13: Els efectes administratius i econòmics seran retroactius i es comptabilitzaran des de l'1 de gener d'aquest any.
8: I en esports, Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb una multitudinària presentació dels 23 equips participants davant la Sagrada Família. Uns 50.000 aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí per veure de prop els grans noms del ciclisme mundial. El Tour arrencarà oficialment dissabte amb una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. Diumenge, la segona etapa unirà Tarragona i Barcelona i dilluns la cursa sortirà de Granollers en direcció als Angles, ja a França. I a aquesta hora acaba de començar el partit entre Espanya i Àustria, els 16ens de final del Mundial 2026, en un duel a vida o mort que es disputa a Los Angeles. La selecció de Luis de la Fuente busca tornar a superar una eliminatòria mundialista, una fita que no aconsegueix des del títol del 2010. De moment, el marcador es manté a 0. Això és tot. Més informació al portal web rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
9: Ràdio 4. Ràdio 4.
5: Són les 9 i 5 minuts, ho explicava efectivament abans de les notícies de les 9. Si vostès tenen la possibilitat, jo aniria a la pàgina web de Ràdio Televisió Espanyola, buscaria el programa, el Pla B, és molt fàcil, Ràdio 4, el Pla B, s'ho troben i recuperaria l'entrevista d'ahir a Rima Sher Mohammadi, perquè va ser espectacular recordar efectivament la visió que aquesta dona ens va donar sobre què passa en aquest país, a l'Iran, què ha representat el que ha estat l'acció que ha dut a terme l'exèrcit conjunt dels Estats Units i Israel i en quina situació han quedat les persones del país, que és segurament la qüestió que més ens molesta, no? Perquè recordem que tot això es va fer en nom d'aquestes persones. Pepe Ribas, què tal, Pepe? Com estàs?
15: Bona nit, molt bé.
5: Molt bé, estàs molt bé. Portes bé les calors o no?
15: Bueno, un dia no, però els altres bastant bé.
5: Ah, sí?
15: Sí.
5: I en funció de què?
15: Busco la corrent d'aire.
5: Jo crec que...
15: I si no, enxufo l'aire condicionat, però molt poc.
5: Crec que mai en tota la meva vida havia agraït tant la corrent d'aire, com dius tu. Exacte. És a dir, que de sobte... És aquella cosa que no t'esperes,
15: no.
5: I estàs en un lloc i de sobte arriba i és... No, un regal, en definitiva, no?
15: I a més, avui ahir, tramuntana. I es nota aquí.
5: Sí, i a més molt forta la tramuntana, eh? Sí. En alguns punts està bufant molt, molt forta. Pepe, avui el regal ens l'has portat tu, no? Tenim una persona molt especial avui, eh?
15: Sí, el Juan Bofill, bueno, és una persona, és un videoartista, és un poeta, és un amant de l'art i de la cultura, és un lector empadernit, és un escriptor, i a més va començar pràcticament al mateix moment que vaig començar jo.
5: Ah, sí?
15: Llavors ens coneixem de sempre i, bueno, i a més ha connectat ell molt amb la contemporaneïtat, a l'art contemporani, a l'art experimental, a l'art underground, I llavors penso que és una persona que té moltes coses a dir.
5: Joan Bofill, com estàs? Bona nit.
16: Bon vespre.
5: Benvingut, al programa. Quantes coses acaba de dir el PP de tu,
16: Sí, bueno, les activitats són variades. Potser una mica antiespecialista, no? O sigui, sí, m'he dedicat a coses diverses.
5: No,
16: però sempre al món de la cultura,
5: Clar,
16: sempre.
5: clar. Tindrem ocasió de parlar amb tranquil·litat després sobre el que és una trajectòria absolutament apassionant, la del Joan Bofill, i també les coses que està fent en aquests moments. Però els explicava que avui volem mirar, si miràvem cap a l'Iran, avui volem mirar cap a Ucraïna. Ahir va haver una nit absolutament brutal a Kiev. Es va bombardejar amb drons la capital d'Ucraïna. Sembla que ens hem habituat d'alguna manera a les notícies fins al punt de que ja gairebé no mirem en aquesta direcció, però no s'enganyin, les coses estan, no sé si com estaven o no, però per això tenim la Hania Voislav. Com sempre, Hania, com estàs? Buenas noches.
17: ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Pues contento de escucharte, como siempre. La Hania Voislav es periodista polonesa, reportera en zonas de conflicto y es autora del podcast El Mundo en Llamas. ¿Cómo están las cosas ahora, Hania?
17: Ayer fue una noche sumamente complicada. Comencé mi mañana realmente llamando a todos mis conocidos y amigos en Ucrania a preguntarles si estaban bien, porque esto que venimos hablando desde hace mucho tiempo, cada vez que decimos que bombardean, decimos este es el peor ataque desde que comenzó la guerra. Yeah. Y volvemos a repetir esta frase continuamente. Este es el peor, el ataque de anoche fue el peor ataque desde que comenzó la invasión a gran escala. Entonces creo que las cosas no están absolutamente mejor de ninguna manera.
5: Yeah. Y el ataque, tú lo viste desde Polonia, pero...
17: Lo vi de Polonia.
5: Pero Oleksandra Malisheva, Sasha, ¿cómo estás? Buenas noches.
18: Hola, ¿todo bien?
5: Muy bien, contento de tenerte aquí en el programa y preocupado, porque tú sí que estás en Kiev, ¿no?
18: Sí, estoy en Kiev. De hecho, recibí la llamada de Hania en la mañana, que también estaba muy preocupada. Y sí, la verdad, pasamos yo y mi perrito toda la noche escondidos, o sea, casa refugio. Y el día siguiente hay que trabajar y es toda una nación que se levanta, angustiada, con miedo, enojada, y igual tiene que seguir con sus deberes, ¿no?
5: Uno se llega a acostumbrar a eso. Ahora explicaremos quién eres y qué haces y el trabajo interesantísimo que estás desarrollando, pero permíteme que empiece por lo más personal, ¿no? Uno se llega a acostumbrar a estar en casa, que suene una alarma, tener que irse al refugio, ¿se acaba convirtiendo en habitual ese hecho?
18: Es que yo no llamaría que se está convirtiendo en lo habitual, yo diría que los ucranianos han naturalizado lo que es el riesgo. O sea, ya van casi 5 años, digamos el aparato psíquico, el cuerpo de un ser humano no puede aguantar tanto nervio, tanto estrés. O sea, realmente estamos bajo un estrés crónico constantemente, por eso estamos naturalizando lo que no tiene que ser naturalizado jamás.
5: Claro. Hania, cuéntanos tú quién es Sasha y por qué tenías tanto interés en que la conociésemos.
17: Sasha básicamente es mi amiga.
18: Sí.
17: creo que en este momento es lo más importante. Pero además, Sasha es una de esas personas que aparecen cuando uno está justamente en los puntos de conflicto. Con Sasha nos conocimos trabajando. Y sincronizamos rápidamente porque nos encontramos las dos en que éramos mujeres que se adentraban frente al frente de guerra y que tenían contacto directo con lo que estaba pasando. Sasha trabajó muchísimo tiempo, y creo que ella es la que mejor lo puede contar, con soldados, con todos los traumas que ellos habían pasado justamente en el frente, pero además hacía las evaluaciones psicológicas para saber si estas personas, concretamente las personas que venían de América Latina, estaban preparados para ingresar en lo que en ese momento era el batallón de extranjeros, que en este momento no existe más, la llamada Legión Extranjera, y son ya soldados que están directamente en el ejército ucraniano. De esa manera nos conocimos con Sasha. Creo que ya hace 3 años o 4, yo no recuerdo, pero me parece...
18: Más de 3, seguro.
17: Sí, pero en realidad me parece toda una vida y es uno de esos teléfonos obligados que yo realizo todas las mañanas cuando me levanto a la mañana y me entero de que ha pasado algo, y es más, hoy la reté concretamente porque no
19: ¿sí?
17: me encontré.
19: No. Perdón, no me pero sí, tremenda no, retada, me comí.
5: Me encanta.
17: Porque no me contestaba el teléfono. Le digo, nunca jamás en la vida me hagas esto de que yo te llamo y no me contestas el teléfono porque yo estoy empacando, yéndome para allá.
5: Clar, és que, permitidme, però és que això és un reflex molt clar de què passa en una situació de guerra. És a dir, que de sobte bombardegen una ciutat, tu tens amics en aquesta ciutat, truques per telèfon i simplement el fet de no agafar el telèfon pel que sigui, ostres, és un cobrament de cor, és una por absolutament terrible, no? Efectivament, Sasha, tu eres psicòloga, has hecho un trabajo estupendo. Déjame que antes te pregunte por la moral de la gente que te rodea. Es decir, decías que uno ha llegado a poner de forma habitual la guerra porque se tiene que no sé si acostumbrar es la palabra, pero bueno, es la realidad cotidiana. En cualquier caso, la moral de los ucranianos, la moral de la gente que te rodea a ti, ¿cómo está?
18: Yo diría que la gente está muy cansada, o sea, usemos la palabra más correcta, que sería naturalizar. Ajá. Porque eso es lo que pasa, que cuando, por ejemplo, estás en una relación con un abusador, o sea, la víctima del abusador naturaliza lo que le está pasando. Bueno, básicamente es lo que pasa en la guerra. Además, acuérdense que la guerra es algo tan grande que uno no puede comprender o procesarlo mentalmente. Por eso cada uno tiene, digamos, el mecanismo, el coping mechanism, como puede. Uno está enojado, otro hace voluntariados, el tercero está triste, el cuarto pretende que no está pasando nada. Y la verdad, no hay una reacción que sea correcta.
5: Has estado 3 meses en la región del Donbass, en el este de Ucrania, muy cerca del...
18: Un poquito más, sí.
5: Algo más, ¿eh? De 3 meses. Bueno, realizando un trabajo que me ha parecido interesantísimo, una investigación sobre el impacto psicológico de la guerra y la motivación en los soldados, ¿no? ¿Con qué te has encontrado? ¿A qué conclusiones has llegado?
18: Bueno, básicamente lo que a mí me interesaba, ¿por qué fui allá? O sea, yo fui para hacer ese estudio, lo que dijiste, la motivación, y tenía dos grupos, los grupos de los extranjeros y el grupo de los ucranianos. Pero yo lo que me encontré primero, que nunca voy a publicar este estudio, porque se volvió demasiado personal, y también que, viste, si a alguien le interesa, hasta pueden poner en Google cómo funcionaban los psicólogos en la línea del frente, porque yo estaba en la línea del frente, yo no estaba en las ciudades cercanas, yo estaba ahí. Primero era muy difícil, digamos, hacer contacto con ellos. Con ucranianos, con extranjeros, no importa. Pero yo lo que empecé a hacer es me sentaba y, no sé, pelaba las papas, ponía las balas donde había que ponerlas y terminé aprendiendo un montón de cosas que no tenía que aprender. Pero yo lo que encontré, y eso es una remarca muy importante, que todos los soldados de esa unidad eran voluntarios. Ninguno estuvo por conscripción obligatoria, ¿no? Y todos lo que les faltaba es sentido de pertenencia en su propia familia. Yeah. Segundo es el tema, perdóname, el tema de falta de conexión con sus hijos. También, yeah. Esas dos cosas.
5: Caramba, déjame que aunque sea de paso, pero no puedo evitar tener curiosidad por lo que has dicho, que este es un trabajo que no vas a publicar nunca porque se volvió muy personal. ¿Te acabó afectando a ti?
18: Claro que sí, o sea, más allá que yo soy, digamos, soy una psicóloga muy responsable, tengo mis supervisiones, tengo mi terapia personal, obviamente, pero imagínate estar en el frente. La gente tiene reacciones... digamos, inesperadas, hay muertes inesperadas, hay batallas constantemente, después bombardearon un hospital y te están pidiendo que seas de traductora porque a un chico francés, no sé, se le voló la rodilla y etcétera, etcétera, etcétera, y tengo mil ejemplos más. O sea, en el frente vos no podés ser solo psicóloga,
5: claro.
18: Vos te volvés un pulpo. Por ende, claro que me terminó afectando, pero soy muy orgullosa de este cambio. Me quitó la inocencia y me hizo ver las cosas como son.
5: Lo dices, ¿no? Que la guerra no se puede explicar, que solo cuando la vives entiendes realmente lo que es, ¿no?
18: Exactamente, y por eso admiro a las personas, así que por ejemplo como Hania, que ella, Hania, no sé cuántas veces viajaste a Ucrania en ese tiempo, pero 13, ahí está, pero que tratan de tocar, digamos, esta realidad y comprenderla, pero si nunca lo viviste, nunca lo vas a comprender, porque realmente es demasiado grande, no lo puedes procesar. Es demasiado traumático a nivel nación, es un trauma colectivo que encima donde todas las personas se van sincronizando hasta en los ruidos, si están en las calles de Kiev, por ejemplo, y comparan las calles de Barcelona, o sea, van a darse cuenta que la gente es más ruidosa y ni siquiera es un tema de cultura, es un tema de que nos sincronizamos para cuidarnos, toda la nación, imagínense el fenómeno tan grande.
5: Es espectacular, Hania. Es espectacular eso que dice de ponerte delante del frente. Me llama la atención lo que comentaba Sasha, de que uno no puede ser solamente psicólogo, de que uno está ahí y que, por tanto, lo decía, que estaba pelando patatas o estaba ayudando a dar las balas a los soldados que estaban cargando la munición, ¿no? Eso, Hania, me imagino que tú también lo has visto en muchas ocasiones, ¿no?
20: Sí, es de la misma manera que nos cuesta mucho a los periodistas ser solamente periodistas y el hecho de que haya una lucha interna, por lo menos con los periodistas que yo he visto trabajar o la forma de periodismo que yo intento hacer, de intentar ser periodista de la mañana a la noche, pero eso te provoca que uno no puede sacar afuera todo lo que está viviendo. Es lo que dice Sasha, hay un proceso interno muy fuerte que tarde o temprano va a salir. De alguna manera, cuando uno vuelve a su comodidad, a su casa, a su cama, a su baño, a su heladera, a su cocina, estas cosas que a nosotros nos parecen absolutamente común, nos parece absolutamente común entrar a casa, abrir la heladera, tomarnos un jugo, bueno, allá no es común, porque es una cosa que yo repito continuamente y creo que Kiev anoche es exactamente el ejemplo. Uno sabe que sale de su casa, pero no sabe si va a volver, porque no sabe si esa casa va a estar ahí. Esto no es solamente Ucrania, es en todas las guerras, estas continuas guerras que hay en este mundo. Lo que pasa es que nos toca esta guerra ucraniana porque está en Europa, entonces nos toca directamente como continente. Pero esto que decía Sasha, yo creo que ella ha tenido un lujo, por más que suene muy, muy raro lo que digo, esto de que ella ha podido convivir con los soldados, de pelar las papas, de hacer bromas con ellos, de tomarse una cerveza, de tomarse un café, le ha permitido convivir con ellos y de alguna manera sacar esos momentos de tensión afuera. Yo no me puedo dar esa posibilidad. Cuando estoy con ellos, estoy continuamente tratando de sacar la mayor cantidad posible de información y de noticias sin perder mi humanidad. Entonces, es un proceso interno doble, muy desgastante.
5: A la mayoría de la gente que nos está escuchando, estoy convencido que si le dicen que vaya a una guerra, diría que no. Y que,
20: ¿sí?
5: y que lo haría fundamentalmente impulsado por una obligación, ¿no? Por una obligación, llámale servicio militar, llámale lo que quieras, ¿no? Sin embargo, me ha llamado la atención, Sasha, hace un instante, que decías que el hecho común que tenían todos esos soldados eran voluntarios. ¿No?
18: Claro.
5: Y hablabas de las familias. ¿Cómo se sentían esas personas? ¿Cómo ha sido la vida con ellos?
18: Primero que tuve que perder todos mis prejuicios, porque realmente allá había personas que tenían un PhD en filosofía y otras personas que pasaron, o sea, hace rato, en el pasado, 12 años en prisión. Y vivían todos juntos. Fue fascinante ver esto porque era como una dinámica, pero vuelta, eso era unidad mía que era así, o sea, yo no puedo hablar por otras unidades, pero era una dinámica bastante saludable porque todos nos compartíamos, cada uno tenía, viste que se vive como en esas casitas de las abuelitas, o sea, las casitas viejas, que mi casita no tenía ni puerta ni ventana, me acuerdo. Y básicamente la convivencia es bastante respetuosa. Es respetuosa si vos lo respetás, pero primero me hacían pruebas para que yo, digamos, para confiar en mí. Porque imagínense que viene una chica
1: rubia con rulitos, encima te quiere sacar la información. Y me acuerdo de Jaña, que también quiere como hacer periodismo. Así que yo tuve que renegarme de esa idea y dije, voy a dejar fluir. Voy a dejar fluir, voy a avisarlos que acá estoy, si necesitan hablar. Y terminé haciendo primeros auxilios psicológicos en múltiples ocasiones a los soldados que iban, por ejemplo, a la batalla la primera vez. Y desarrollás un ojo clínico que, como decía Jaña, que yo estoy muy de acuerdo con lo que ella dice, que es un lujo, porque no hay experiencias así. ¿Cuántas personas, psicólogos o periodistas conoces que realmente pusieron manos a la obra? Sí, poquitos.
5: Sí, sí. ¿Cuáles son los trastornos más habituales? ¿De qué te hablaban cuando se acercaban?
1: La verdad, siempre hablamos de las cosas muy comunes. Yo no forzaba, porque acá, si hablamos de los algoritmos que utilizamos los psicólogos dentro del criterio clínico y la ética, en la guerra no funciona, porque en la guerra lo primero que hay, que es seguridad, ¿ok? Asegurarnos que, bueno, ahora no están bombardeando, etcétera, etcétera. Así que todos estábamos como tratando de estar alerta al peligro, ¿ok? Eso es lo primero. Y lo segundo, no sé, uno me venía, me contaba de su mujer que lo está esperando en Odessa. Otro me contaba que se peleó con el padre. Otro me contaba de algo más. O sea, realmente la gente, lo que me fui encontrando, que los civiles piensan que los militares todo el tiempo hablan de la guerra. Y en realidad de la guerra hablamos lo poco y nada.
20: Así sí, nada.
1: Exactamente, a la gente le interesa hablar de sus vidas.
5: ¿Y del miedo se habla?
1: No, nunca. Porque es sobrevivencia. Si vos te quebrás, te morís.
5: Tú no te puedes permitir tener miedo.
1: No en aquellos momentos. Puedes tener miedo cuando ya volviste a la ciudad, es, por ejemplo, cercana, que es más segura. Ahí sí, puedes hacer lo que quieras. Pero allá funcionábamos con un nivel de adrenalina que yo nunca sentí tanta adrenalina en mi vida. Yo siempre digo que este tiempo en Donbass es el peor, mejor momento de mi vida.
5: El peor, mejor momento de tu vida, lo entiendo perfectamente.
1: Sí.
5: ¿Tanto personalmente como profesionalmente?
1: Exactamente, porque fue muy desafiante. Realmente una vez se acercaron con las armas para interrogarme, a ver quién soy. Pensé que casi me muero, o sea, no tengo vergüenza decirlo, pero profesionalmente la verdad me disparó, pero me disparó de vuelta porque yo empecé a tener una mirada humana a esos soldados todos vestidos como ya para ir a la batalla. Los empezás a ver humanos, no como objetos de la guerra, ¿no?
5: Cuando descubres que detrás de una persona hay una persona, ¿no? En definitiva. Uh-huh. Es eso, ¿no?
1: Exacto.
5: Mira, lo único que lamento es que en principio esta noche teníais que estar las dos en Barcelona, porque, sí. Y habíamos dicho además, Jania, no sé si lo recuerdas, que teníamos que ir a cenar esta noche.
20: Sí, claro.
5: Esto hay que organizarlo, porque yo quiero seguir hablando con vosotras. ¿No te has planteado, Sasha, el escribir un libro sobre esto?
20: Estoy primera en línea yo, perdón que interrumpa. Yo primera y después ella. Por favor, Sashid, es el acuerdo que tenemos.
5: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, por cierto, aprovechando la ocasión, este tramo final de la entrevista, parece que ha pasado algo, cuéntanos, Jania, entre Polonia y Ucrania, que están los ánimos un poco alterados, ¿no?
20: Un poco es muy delicadamente decirlo. Estamos, creo que, en la peor crisis diplomática desde que cayó el comunismo. Creo que estamos en el momento más conflictivo a nivel diplomático y político desde que cayó el comunismo.
5: ¿Pero qué es lo que ha pasado?
20: Esto básicamente tiene que ver que el presidente Zelensky ha decidido llamar un grupo de combate con el nombre de el ejército insurgente ucraniano, conocido normalmente como UPA, los héroes de UPA, al frente del cual estaba Stefan Bandera. Stefan Bandera es es un problema político e histórico para ambos lados, porque es un personaje que genera muchísimo conflicto entre Polonia y Ucrania. Para muchos ucranianos es el símbolo de la lucha por la independencia de Ucrania. Para la mayoría de los polacos, por el otro lado, está asociado con las masacres de Volinia entre el 43 y el 44, justamente perpetradas por el ejército de UPA, en el que fueron asesinados, esto es cierto, miles de civiles polacos. Entonces, por un lado, tenemos a una persona, a un militar, luchaba por la independencia de su país, pero en la lucha por la independencia de su país atacaba civiles de otro país, en este momento es Polonia. Entonces, para Polonia, bandera definitivamente simboliza una de las mayores tragedias nacionales del siglo XX. Esto es así. Por otra parte, para Ucrania, simboliza la lucha por la independencia. El problema es que ambas memorias históricas son incompatibles, claro, en este caso. Y claro, sin embargo, ambos países necesitan hoy cooperar frente a la agresión rusa. Y ahí surge el conflicto. Porque en el momento en que Ucrania decide llamar, pongámosle en el futuro, a un grupo de combate, Stefan Bandera o UPA, ponerle el nombre de sus héroes nacionales, y reacciona de una manera absolutamente fóbica, porque esto es cierto, el presidente de Polonia está creando un conflicto frente a una situación que ocurrió hace 80 años. Y ojo, de ninguna manera yo estoy diciendo que lo que hizo UPA y lo que hizo Stefan Bandera es correcto. No, esto no tiene nada que ver. Lo que digo es que ahora tenemos que mirar para el frente y dejar que la historia se ocupen los historiadores y no los políticos. Y de ninguna manera ningún país puede decirle a otro país qué héroes debes tener.
5: ¿Se imaginan ustedes un mundo en el que de la historia se ocupasen solo los historiadores y no los políticos?
20: No.
5: Por eso. Sasha, me ha encantado conocerte, de verdad. Tenemos que seguir hablando porque hay un montón de historias que a mí me gustaría conocer de esa experiencia. Podemos organizar una nueva cita y si es en Barcelona, infinitamente mejor. Sasha Malisheva, Hania Voislav, ha sido un auténtico placer teneros a las dos con nosotros. Muchísimas gracias.
20: Gracias.
5: Un abrazo muy fuerte.
18: Gracias.
5: Buenas noches.
18: Un abrazo.
5: Buenas noches. Dos cuartos de agua. Qué impresionante, ¿no, Pepe?
15: Bastante. A més, jo conec Ucrània.
5: Ah.
15: I clar, vull dir, la història és molt complicada perquè és un país ocupat, però a la vegada és el primer país de Rússia, o sigui, és on es va crear Rússia,
5: sí.
15: Però és una història molt complicada i molt desconeguda,
5: sí, sí.
15: A mi em va impressionar moltíssim.
5: A mi m'impressiona...
15: Jo he escrit una novel·la sobre aquest tema.
5: Ah, sí, eh? A mi m'impressiona una mica tot el que ha passat aquí, en els darrers minuts. I m'ha cridat molt l'atenció, un moment, a mi m'agrada molt mirar les cares de la gent quan no saben que els estic mirant. I al Joan, hi ha hagut un moment, Joan, que la teva expressió ha estat molt interessant, quan ens explicava la Sasha que una de les coses que li havia cridat l'atenció era la barreja dels soldats. O sigui, que quan et posaves a conèixer qui hi havia al darrere d'aquell uniforme, et trobaves gent, alguns, que portaven anys a la presó, i altres que potser eren filòsofs.
16: Sí.
5: I que aquella barreja... M'ha cridat molt l'atenció la teva cara en aquell moment.
16: Bé, no, és que aquestes situacions extremes deixen de banda les coses que normalment les etiquetes i les classificacions que es fan, no?, i d'identitats queden totalment exploten, no? Llavors sí que pot passar això, no? El professor de filosofia i el quinqui estan lluitant junts i menjant junts.
5: I que fins i tot ells mateixos s'oblidin d'aquestes etiquetes, probablement,
16: exacte,
5: no?
16: Exacte.
5: Deixen de ser professor de filosofia...
16: Que són incompletes, perquè les etiquetes sempre són incompletes.
5: Sempre són incompletes. Hem de fer una pausa molt breu. Hem de fer una pausa molt breu, ara quan tornem ja fins a les 10 de la nit, xerrada tranquil·la amb aquest home, que és tot això que ens ha explicat, i molt més, el Pepe Ribas. En qualsevol cas, si s'acaben d'incorporar, no s'amoïn encara, li demanarem al Pepe que ens torni a fer una introducció a la figura del Joan Bofill, que avui ens acompanya aquí al Pla B de Radio 4. Tornem ara mateix.
6: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta... Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
21: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
6: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
22: Podríem llevar-nos a les 8.
6: Però per què, si ens encanta?
23: Badó, no puc més.
24: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
23: Badó, em passo el programa de tardes.
24: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
6: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
25: Bon dia i bona sort.
26: Bon dia i bona sort.
25: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums! Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
27: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
28: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
29: Tots els països haurien d'exigir explicacions...
30: Com sempre, salut i perdí.
31: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
32: La veritat per davant de tot.
33: Andy i... jo no penso dir la paraula.
34: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
35: M'he quedat esparverada.
6: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
36: Nena, nena, nena, nena!
5: Passen 4 minuts de 2:15. La cita dels dijous és una cita que ens agrada perquè ens apropa al món del Pepe Ribas, al món del Pepe Ribas en tots els sentits, no? Perquè sempre, jo crec que allò que uneix a tots els convidats que durant tota la temporada han acabat posant-se al davant del micròfon on avui es troba el Joan Bofill, és que són amics del Pepe Ribas. I això està francament molt bé, no? Explica'ns, perquè dius que porteu tota la vida, si fa no fa, com amics, vosaltres dos, no?
15: Bueno, ens hem croat moltes vegades. Tampoc no ens hem tractat massa, perquè... Però sí, perquè ell era més underground, jo era més llibertari. Però bueno... ens hem observat des de fa molt temps.
5: I hem començat amb les etiquetes.
35: No sé sí, si ja veig, ja veig. Ja vaig veient. Ja.
5: Perdona, Pepe.
15: Ara ja no tenim etiquetes. Ja som grans i no, però bueno. Però jo penso que... Jo el primer que vaig veure era algo visual que vas fer al primer o al segon festival de Super 8. Que era una forma de fer cine en aquell moment que podies fer-ho perquè no era car. O sigui, llavors, bueno, jo penso que va passar unes pel·lícules, penso, al festival.
16: Bueno, en aquella època vam passar pel·lícules de Super 8 a diversos llocs. Un d'ells potser era allò de la Setmana de Cine en Color, que ningú se'n recorda ja, era el Festival de Cinema de Barcelona. També van passar l'estrena de la pel·lícula En la ciutat, que era una pel·lícula col·lectiva que va... Bueno, l'impulsor va ser l'Eugeni Bonet, sobretot, i van participar, va ser una cosa curiosa, perquè van participar tota la plana, bueno, gairebé tots els artistes conceptuals, junt amb els pocs cineastes experimentals que hi havia, no? Inclús el Ivan Zulueta, per exemple, uh-huh. Eugeni Balcells, Eugeni Bonet i jo... que va ser la meva primera pel·li, que va ser de l'any 76, la meva primera pel·li, que tenia 20 anys, llavors.
5: Déu-n'hi-do. Com neix la necessitat d'explicar coses?
16: Bueno, neix... bueno, és bastant... La manera és una mica un desbordament, diria jo. O sigui, quan... Per exemple, jo, el primer poema que vaig escriure, que tenia 19 anys... Bueno, era una nit molt especial per mi, de molta soledat. Jo viatjava al Festival de Canet, sol, i des del tren vaig començar a veure les festes que es feien als pobles del Maresme, des dels focs artificials, des de lluny, i em vaig sentir solo en l'univers. No?
5: Horrible, horrible. Només sí. Et falta la música, eh? És a dir...
16: I vaig fer un poema... El primer poema va ser aquesta situació, curiosament. I no ho saps, no? Però realment és una necessitat. Quan estàs desbordat, sigui per la bellesa d'alguna cosa, també, no? O per la intensitat, diria jo. O sigui, el fet de tenir molts poemes vol dir que has tingut molts moments d'intensitat. Després que els poemes siguin millors o pitjors, això és una altra història, després has de seleccionar. però...
5: Sí. Poema respon sempre a un moment d'intensitat. Perdona, Pepe, ara és, no, que, no, sí. És que les seves paraules em porten preguntes. Un poema respon sempre a un moment d'intensitat? Un poema no seus davant un full en blanc i el comences a escriure?
16: En el meu cas, no. Vull dir, en el meu cas sempre surt d'una emoció, d'un sentiment, i l'única tècnica, diguem, que faig servir, que podria ser programada, és que si jo poso una música de clàssica de la Índia, ragas, i obro una cerveseta i començo... No? És gairebé segur que començaré un poema.
15: Ah. I ho va començar, que es diu Bairabí, i uno, sin palabras, cada cual dice su sueño, su pausa, su deslizamiento, el tacto en la penumbra.

0: sigui, poèticament, jo l'he descobert fa poc, gràcies a un amic comú, i realment tu tragues, o sigui, tu estampes, o sigui, tu fiques dintre, perquè és un poeta, no sé, que té alguna cosa molt especial, no? Perquè normalment la poesia és bastant complexa i moltes vegades costa entendre-la. I aquesta et penetra.
1: No, però la meva és bastant complexa, diria jo.
0: I és, no, però sí. Et penetra i llavors comença a, et comença a rumiar, no?
1: Sí, jo...
0: Però entra. És que hi ha molta poesia que a mi no m'entra.
1: No, a mi tampoc. Vull dir, jo el problema que veig a la gent quan li explico... Ah, tu fas poesia i tal. Bueno, primer de tot he d'explicar que escric en castellà. Bueno, jo el català el vaig començar a parlar als 18 anys, pràcticament, molt tard. Bueno, la meva família eren catalans, però els meus avis van néixer a Cuba, els meus pares es van casar a Cuba, i no sé per què ens van educar en castellà, absolutament. Jo, fins quan vaig arribar a la universitat, vaig començar a veure que això no era el més normal aquí a Catalunya, no? I llavors, la poesia, com que surt de molt endins, surt d'un subconscient o... Realment crec que la voluntat no pot fer gran cosa en aquest sentit. De dir, ara vull escriure en poesia en català. M'ha costat molt escriure en català. He publicat només 27 poemes en català i normalment escric en castellà. Això és el primer. I l'altre que era, que m'estic perdent... Sí, la poesia. Que quan la idea que té molta gent que no llegeix, no acostuma a llegir poesia o només llegeixen autors molt coneguts, jo crec que tenen una idea una mica distorsionada de la poesia perquè pensen que són una qüestió de rimes i de coses d'aquestes, no? I els sonetos i tal. Jo no he escrit cap sonet en la meva vida, ni ganes, vull dir. I sí que és una qüestió de musicalitat, això sí, però la musicalitat es pot trobar sense rima. Fins i tot jo diria que la rima moltes vegades és com reditxa, no? A vegades dius, ostres, no? Una altra vegada aquesta rima. I a vegades distorsiona també. També és veritat que quan busques la musicalitat acabes escrivint coses que no hauries pensat d'una altra manera. Perquè com que un vers ha d'acabar amb unes certes síl·labes i ha de tenir un cert ritme, si vols que tingui musicalitat, a vegades busques com atajos, no? Busques una cosa que no hauries pensat amb la raó i que surt realment d'una manera bastant inconscient, diria jo.
0: I en el cine, bueno, amb el que tu rodes, últimament t'he vist per Barcelona rodant constantment.
1: Sí, ara m'he tornat un addicte a la filmació. Llavors... perquè faig vídeo. La diferència és aquesta. Perquè jo feia sempre cinema en Super 8, cinema experimental. Després es podia projectar en Super 8. A veure, m'hagués agradat inflar això a 16 o a 35, fins i tot, per fer una distribució millor, no? Però... el vídeo, l'època del vídeo no em va agradar. O sigui, el vídeo magnètic no em va agradar perquè distorsionava... No m'agradaven els colors ni la textura, no? M'agradava més la textura del celuloide. Però jo trobo que, clar, el que s'està fent ara al cinema... Ai, perdó, el vídeo que s'està fent ara és molt bo de qualitat, té una gran qualitat. I com que jo tinc una camareta que sembla de fotografia, i a més vaig pel carrer i vaig filmant i la gent pensa que faig fotos... I a vegades em diu, ah, muy buena esa foto, será muy buena esa foto, no sé què. I dic, hòstia, això surt a la peli, perquè té so.
0: Però què busques amb aquestes, a part?
1: Les que faig per Barcelona és que estic fent un gran retrat de Barcelona, que ja porto hores, moltes hores. Des de l'any... vaig decidir el 2024. Va ser una cosa rara, perquè jo normalment he fet més he filmat molt i he fotografiat molt l'aigua, la llum, formes abstractes, els elements naturals, etc. I també la nit, també, com el nostre amic Manel Esclusa, que també m'agrada molt les llums a la nit, i tal. Però va passar que l'any crec que va ser el 2023... Bueno, quan vaig començar l'exposició

0: pel MACBA Visual Origin, que es va fer fa 3 anys o així, em vaig adonar que la meva primera pel·lícula era, era un episodi de la pel·lícula col·lectiva en la ciutat, no? I vaig pensar, ostres, tu vas fer aquesta peça en aquell moment i és un tema molt bo, la ciutat, i no has tornat a treballar-ho, no? Llavors vaig començar a filmar coses i, bueno, m'ha agafat molt fort perquè ja he fet... Tinc editats 3 retrats de Nova York, tinc filmat un retrat de Londres i un retrat d'Istanbul i després el de Barcelona serà molt llarg o potser haurà de ser, quan ho munti, ja ho veuré. Potser haurà de ser 4 episodis o 3.
1: Sí, perquè dius que vas començar fa 2 anys, no?
0: Bueno, 24, 25, 26 i espero acabar-lo el 27.
1: Seran 3 anys, eh?
0: Seran 3 o 4.
1: Se'n diu una fotografia en moviment, això, no?
0: Sí, sí, estic procurant agafar tota la vida des d'un concert de música clàssica a una cosa del carrer, absolutament, a una cosa cultural, una cosa, bueno, tot l'esperit de Barcelona. Acabes filmant coses com unes bolivianes ballant en minifalda a un parc, vull dir, que estan assajant una coreografia o coses d'aquestes, no?
1: Com ha evolucionat l'esperit de Barcelona?
0: Com ha evolucionat?
1: L'esperit de Barcelona, quan tu dius, sí, vull fotografiar l'esperit de Barcelona,
0: sí,
1: no?
0: Sí, l'esperit de Barcelona dels anys 24, 25, 26,
1: clar,
0: 27.
1: Clar. Com està evolucionant, sí?
0: Com està? Jo veig bastant bé Barcelona. A mi sempre m'ha agradat Barcelona perquè, si no viuria aquí. Vull dir, tots nosaltres hem tingut l'opció. A mi, per exemple, m'agrada molt París, parlo bé el francès i podia haver-me anat a viure a París en un moment donat, com ha fet el José Luis Guérin, que s'ha anat ara a viure a França, no? Jo què sé, som bastant afrancesats, eh? La meva àvia em parlava francès. Mira, vaig parlar francès abans que català, imagina't. I podíem haver anat a un altre lloc, però Barcelona jo crec que atrapa bastant. No només Barcelona, diguem, tot Catalunya, les Balears, tot, o sigui... El món aquest mediterrani, europeu mediterrani, per mi és el millor del món, el que més m'agrada. No vull fer un campionat de l'Olimpiada de lo millor, no, però sí, per mi és molt agradable aquesta possibilitat d'estar a Barcelona i amb tots els seus defectes poder-te anar a una cala de la Costa Brava a banyar-te en qüestió d'una hora i pico, o en qüestió d'una hora i pico, 2 hores, al Pirineu, un lloc tan, tan bonic, no? O al Delta de l'Ebre, no? Que són llocs magnífics.
1: Clar. Sí, Pepe.
2: No, és que és veritat que a Barcelona protestes molt pel turisme i perquè tant han desaparegut de masses llocs que eren espais de llibertat i de trobada, però, per altra banda, és una ciutat molt agradable. Jo penso que climàticament s'està salvant bastant, a pesar de que tenim el calor que tenim, però clar, vull dir, el que està passant per all és terrorífic. Llavors, dins de tot, aquesta brisa, eh? I llavors, sí, penso... Però, bueno, parlant de Joan o del Joan, m'agradaria preguntar-te com veus, tu que també has sigut crític d'art, com veus l'evolució de l'art contemporani i tota aquesta xarxa de museus i de galeries i de no galeries i què està passant?
0: A Barcelona, vols dir, o a Espanya, o al
2: sí,
0: món?
2: Sí, en general. Sí. Pots començar per Barcelona, pots seguir per Espanya, pots seguir per el món occidental, no? Que és el que...
0: Bueno, sí, sí. A veure, ha passat una cosa... Durant el segle XX, diguem que no hi ha massa dubtes de quins són els artistes importants, perquè jo crec que coincideix, la gent que porta als museus són gent que en sap molt, no són gestors, són crítics, són historiadors. La gent que fa les bones col·leccions, la Guggenheim, per exemple, l'assessor de la col·lecció Guggenheim, es diu Max Ernst, i es diu Duchamp, i es diu... Són gent que en saben. O sigui, més Max Ernst, que era amant de la col·leccionista, no? Vull dir, la col·leccionista demanava opinions a gent que en sabia molt i que tenien la generositat de donar suport a artistes que no eren ells, que no eren narcisistes, vaja, perquè també això podria ser, no?, un artista que només es preocupa d'ell mateix. No, en aquest cas. Però, en canvi, amb l'evolució cap al final del segle XX, bueno, van tenir lloc una sèrie de els documentes, per exemple, han tingut molta influència, i la documenta que va fer la Catherine David va tenir molta influència. En aquell moment ella reivindicava l'art crític en un món que necessita de crítica i que evidentment vull dir que té tot el sentit del món l'art crític, no? Però sí que el que ha passat és que potser s'ha convertit això en una espècie de monocultiu, no? I potser se'ns ha deixat d'entendre l'art com jo l'havia entès sempre, no? Que és com les pintures han de ser bones pintures, el cinema ha de ser bon cinema. No n'hi ha prou amb dir jo he fet una obra contra el colonialisme, però si és una merda d'obra contra el colonialisme no vale, saps? I una mica el que estem perdent és que, és un punt de vista personal, però jo veig que s'ha agafat una lògica una mica de titular periodístic. Si tu fas una cosa que és difícil de resumir perquè és complexa en un titular periodístic, pues no és notícia.
1: Però això, si estiguéssim parlant de política, seria el populisme.
0: Sí, totalment.
1: Creus que el populisme ha invadit l'art?
0: Jo crec que sí, però a més, jo crec que ho ha fet per dues bandes. Per un cantó, el mercat, que s'ha convertit en una cosa disbarat. És un disbarat que una obra que reprodueix un globus dels que venen aquí a l'Arc de Triomf o a la Ciutadella, una reproducció industrial d'això sigui una obra de milions d'euros, no?, del Jeff Koons, no? És absolutament és ridícul. Per mi l'art, el que ha de fer l'art és fer veure'ns, o sigui, ampliar, enriquir la nostra percepció del món i de la realitat i permetre'ns comprendre més coses i disfrutar més de la bellesa del món, perquè si disfrutes de la bellesa del món no necessites anar robant als altres ni estafant als altres per tenir diners, perquè ja tens la satisfacció d'una manera natural, igual que si estàs enamorat o si estàs cuides o jugues amb els teus fills, etc. Vull dir, jo el que demano a l'art és que estigui connectat amb l'univers i amb l'existència, no tant amb les estètiques de l'art o amb la tendència que ha d'estar de moda, perquè toca això, no?
2: Clar. No, i no és populisme solament, vull dir, és que l'art crític te l'han d'explicar últimament, perquè s'ha tornat art ideològic, sí, o molt ideologitzat, sí, i no precisament per la banda populista, sinó per la banda contrària. Llavors, això de que te tingui que explicar, o, per exemple, vas a una exposició que tots són vídeos que duren una hora o dos, doncs no pots veure-ho, sí, perquè tindries que estar una setmana veient l'exposició. Per tant, per què això? Sí, el vídeo de dues hores ja ho pots veure a casa teva, assegut en un silló, amb una pantalla gran de televisió. O sigui, s'ha perdut la vitalitat creativa, jo penso, de l'art, o discursiva, inclús, en l'art conceptual.
0: Jo diria més que el que s'està... O sigui, el que veig és una evolució general cap a la superficialitat. I això es manifesta de diverses maneres, però una d'elles és aquesta, no?, de que tingui més importància no l'obra, que és una contribució i que et fa veure el món d'una altra manera i tot això, no?, sinó que l'enunciat resulta atractiu perquè, per lo que sigui, no?, perquè és el que toca, no? O sigui, hi ha com modes. Hi ha la moda... O sigui, no són modes trivials, perquè són tendències també. O sigui, ja arriba un moment que tothom, molta gent arriba a la conclusió de que s'ha de lluitar contra la memòria que ha generat el colonialisme, llavors tot ha de ser anticolonialista i tal. I és veritat. Vull dir que té sentit aquesta crítica anticolonialista, té tot el sentit. Però el problema és que això es converteix en un passaport per fer

0: coses absolutament previsibles, on es fa l'enunciat. No? Vas amb una pancarta que diu soc anticolonialista, o soc LGTBI, o soc no sé què, i ja sembla que amb això ja està, ja, no? ja tens prou. Llavors es converteix en una cosa molt previsible. Per mi l'art és el contrari. Poesia vol dir creació, vol dir fer coses... no repetir esquemes que poden sortir millor explicats als mitjans de comunicació, al periodisme. El periodisme té molt mèrit, que explica les coses. Però quan els artistes han volgut fer de ficar-se molt exclusivament en la ideologia, pues no ho sé. Si a vegades s'han fet coses molt bones en aquest sentit, però i de tot s'ha fet... De totes les tendències hi ha bons exemples, no? De l'art conceptual hi ha gent boníssima. La Sophie Cal o la mateixa Eugènia Balcells, que va morir recentment.
1: Fixa't que d'alguna manera estem tornant a parlar de les etiquetes, no? És a dir, quan l'art ha de respondre a un determinat titular, és que en realitat aquell art s'ha posat l'etiqueta d'allò que defensa o que creu defensar l'artista que en principi el signa, no?
0: Sí, sí, el que passa que també hi ha artistes com que no fem això, vull dir que jo crec que hi ha gent que està fent coses importants, no se'n parla, potser perquè no són prou espectaculars, o sigui, ara s'ha buscat molt l'exhibició tecnològica, per un costat, l'exhibició dels preus de mercat, les obres que han venut molt, molt car, i que això és una cosa que manipulen uns pocs col·leccionistes americans, alemanys, etcètera, anglesos i xinesos, no? I àrabs.
2: Però i japonesos, també.
0: Bàsicament s'ha mitificat unes coses que no són les més importants. Les més importants és que una persona com Kandinsky faci una pintura basada en el color d'aquesta manera tan diferent de sempre, o Joan Miró, que faci o Paul Klee, abans que Miró, que facin un llenguatge seu, poètic i ben fet i que t'emociona, no?
2: Digue'm una exposició últimament que hagis vist a Barcelona que recomanis.
0: Que recomani de Barcelona?
2: Ara. Sí, perquè jo penso que la gent necessita una mica de...
0: No...
2: De motivar-se.
1: Sí, una exposició que s'escapi de tot això que estàvem dient.
0: A veure... Mira, ara mateix hi ha de fotografia, hi ha una exposició de fotografia a KBR de Minor White, que és un fotògraf molt bo de fotografia abstracta i no abstracta també té fotos de... Ell era gay, té fotos de nu masculí, té fotos de paisatges de Califòrnia, de les platges i abstraccions a partir de la natura, i és molt bo, és boníssim. L'exposició no l'he vista. La KBR tendeix a fer exposicions molt, molt llargues de veure. Vull dir
2: on està?
0: La KBR, allà al costat del port, de Port Olímpic, les torres aquelles, sí.
2: És un espai fantàstic.
0: Sí, abans la Fundació Mafre estava a Diputació i es va traslladar allà fa uns anys.
1: Caram. Quin gust de xerrada. Deixa'm dir-te, m'ha encantat escoltar-vos, m'ha encantat que vinguis al programa. Quines ganes de veure aquesta fotografia de Barcelona, la que encara s'està movent, la que encara s'està construint, no?
0: Vídeo, eh? El que estic fent és un vídeo.
1: Ho he entès, 3 anys, sí, imagina, 3 anys. Sí. Si deia el Pepe que anaves gravant-ho tot. I per això dic aquesta fotografia en moviment de Barcelona, que haurem d'esperar, però que en tot cas ha estat magnífic poder-la comentar aquesta estona amb tu.
0: Bueno, jo també tinc acabades 26 o gairebé 30 peces que no són aquestes, vull dir, de vídeos, però més curts, no són com aquests que diu el Pepe.
1: Són de 2 hores.
0: Són pensats per exposició i per instal·lació, però clar, duran 5 minuts, 8 minuts, màxim 15.
1: Doncs ganes de Joan Bofill. Doncs moltes ganes. De veritat, ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies per venir al programa. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Pepe, ja ho tenim això avui.
2: Bueno, doncs pues, a continuar el dijous proper.
1: Exacte, dijous vinent, que ja ens queden només 2, eh? Però ens n'aniríem de vacances.
2: O sigui, un i un altre.
1: Exacte, un i un altre.
2: Que bé.
1: Encara 2 més, no? Està molt bé.
2: Molt bé.
1: Gràcies, Pepe. Bona setmana, senyor.
2: Vinga.
1: Que vagi molt bé. Que mira, ja ha arribat Sílvia a Tarragona. Hola, Sílvia.
3: Bona nit, com esteu?
1: Doncs amb ganes de nit.
3: Moltes ganes, i a nosaltres també.
1: Sí, m'has portat una música.
3: T'he portat una música.
1: És aquesta música, mira.
3: Aquesta ja és de la nostra època.
1: Home, magnífica. I és la música que ens portarà fins a les notícies de les 10.

0: Després ja ho saben, Sílvia Tarragona. Ai, que m'agrada, que tinc una bona notícia per vostès cada mes divendres.
1: Exactament.
0: Bueno, per tu, la bona notícia és que avui és dijous, no?
1: Exacte, sí, una mica.
0: Bon de nit i bon cap de setmana, gràcies, Sílvia. Rei. Senyores, senyors, demà tornem, ja ho saben. Aquí estarem a les 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb més Pla B. Fins demà, bona nit. Gràcies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Diversos incendis han centrat la nostra atenció. Avui dijous comencem actualitzant la situació del foc a la Catalunya Nord, a uns 50 quilòmetres aproximadament de Portbou, entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones que es trobaven en càmpings i les instal·lacions del port. El foc s'ha propagat amb gran rapidesa, empès per la tramuntana, que ha arribat a bufar a 180 quilòmetres hora. Més de 200 efectius treballen sobre el terreny per intentar sufocar les flames. Hi ha molts danys materials i a aquesta hora les autoritats franceses confirmen que hi ha 9 persones ferides. També estem pendents a l'Empordà. Els bombers han donat per estabilitzat fa uns minuts el foc de vegetació agrícola declarat aquesta tarda al nucli de Pedret i Marzà. Els mitjans aeris ja s'han retirat, però sobre el terreny encara hi ha 20 dotacions que es mantenen a la zona per controlar el foc. Aquesta és la darrera hora d'aquest dijous 2 de juliol, que també ens deixa d'altres titulars. A Veneçuela, el doble terratrèmol deixa un balanç de gairebé 2.300 morts i més d'11.000 ferits, una setmana després de la catàstrofe. Tot i les dificultats per trobar supervivents, avui s'ha rescatat un home de 43 anys després d'un operatiu en què han col·laborat 100 rescatadors i que ha durat 72 hores. Un moment que s'ha celebrat i pel que fa a Espanya, la xifra de morts és de 27, mentre que la de desapareguts és de 137. Llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. PSC, Esquerra i els Comuns defensen que els comptes són una eina per reforçar els serveis públics, l'habitatge i l'autogovern. En canvi, Junts, el Partit Popular, la CUP, Vox i Aliança Catalana hi han votat en contra, denunciant la manca de projecte de país, més pressió fiscal i l'absència de reformes de fons.
2: Resisteixen més que no governen.
3: Catalunya necessita passar pàgina del socialisme.
4: Estamos asistiendo a un nuevo fracaso de su gobierno.
5: Aquests pressupostos són com una peridolenta diumenge a la tarda.
6: És la seva supervivència política.
0: Tot i l'aprovació, els socis i l'oposició ja avisen que seguiran de prop el compliment dels compromisos adquirits i no ho posaran fàcil. Acord entre el Partit Popular i Vox a Andalusia per investir el candidat popular Juanma Moreno com a president de la Junta. I en clau judicial, el jutge Pedraza ha imputat avui la directora de la Guàrdia Civil i el DAO per prevaricació i obstrucció a la justícia pel cas Leire. Hauran de declarar el 16 de juliol a l'Audiència Nacional, tal com demanava Anticorrupció i l'acusació popular liderada pel PP. Espanya supera els 22,4 milions d'afiliats a la Seguretat Social i assoleix l'atur més baix dels últims 18 anys.
7: Coincide, además, con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo que está hoy ya ganando derechos.
0: Sentíem la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha destacat que les bones dades coincideixen amb la regularització extraordinària de persones migrants, a la qual el conjunt d'Espanya s'hi ha acollit 1.175.000 persones, 257.000 de les quals a Catalunya. I a partir de dimarts reobrirà completament el túnel ferroviari de Rubí. El bloqueig d'aquest túnel, després de l'accident de Gelida al gener, va afectar tant Rodalies com el transport de mercaderies del port de Barcelona cap a Europa. Adif ha acabat les obres d'emergència per estabilitzar la infraestructura i recuperar la circulació de viatgers de la R8 i de mercaderies, tot i que encara queda pendent una actuació integral als 900 metres del túnel. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. En marxa el partit entre Espanya i Àustria als 16ens de final del Mundial 2026 en un duel a vida o mort que es disputa a Los Angeles. La selecció de Luis de la Fuente busca tornar a superar una eliminatòria mundialista, una fita que no aconsegueix des del títol del 2010. De moment han arribat al descans imposant-se per un gol a 0 sobre Àustria. I aquest vespre Barcelona ha rebut el Tour de França amb una multitudinària presentació dels 23 equips participants davant la Sagrada Família. Hi ha uns 50.000 aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí per veure de prop els grans noms del ciclisme mundial. I ara sí, previsió del temps per demà. Emet, Juan Carlos Piña, bona nit.
8: Bona nit, què tal? Demà divendres a Catalunya tindrem un dia d'ambient assolellat. Les temperatures pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. Així mateix, la Met activarà avisos per calor a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona. Per altra banda, bufarà vent moderat a fort a l'Empordà i meitat sud de Tarragona, sense descartar de ratxes fortes de vent. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
2: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
2: Compromesos amb la bona informació.
3: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
4: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
3: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
4: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
3: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
4: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
5: Bona nit i benvingut, estimat oïdor de la pública. Parlo en singular, però en realitat hauria d'adreçar-me a vostès en plural majestàtic, perquè sabem que són molts els que cada nit, els que cada dia, al llarg de les 24 hores, trien la primera en català, aquesta que ja té 5 dècades d'història, 50 anys que celebrem enguany, per informar-se, per entretenir-se i també, per què no dir-ho, per emocionar-se. Avui, quan he vist la seva imatge, quan he observat com els rescatistes i els rescatadors, aquelles persones que amb les seves pròpies mans estan intentant trobar i cercar vida en el desastre, en l'horror, quan he vist que efectivament havien pogut aconseguir veure'l i, el que és més important, treure'l de les runes en vida, la veritat és que i ens hem emocionat. Estic parlant de Hernán Gil, aquest senyor que era bé el vigilant d'un centre comercial i que està viu. Es va passar 8 dies sota 140 tones de deixalla a la Guaira i la veritat és que tots els esforços que han fet els que estan ajudant i els que vindran, perquè creix l'ajut mundial cap a Veneçuela, van valer la pena i estan valent la pena. No oblidem que els terratrèmols van ser

Sí, molt forts, 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter. Hi ha alguna cosa que a mi també m'ha deixat molt astorada, que és la manera com els que estan intentant trobar un batec enmig de la desesperança funcionen i treballen. Ells estan mirant les runes i quan senten un cop, quan senten que efectivament hi ha algú a l'altra banda que té prou vida, prou força, prou voluntat i prou resiliència, i també, per què no dir-ho, prou sort, per intentar avisar que encara és viu, el que fan és fer un gest amb el puny alt i tancat perquè tothom faci silenci, perquè fins i tot el trànsit s'aturi, perquè aquell dèbil toc-toc que ve del fons de les profunditats de l'esperança faci que aquestes persones tinguin una nova oportunitat. I aquesta, sense cap mena de dubte, és la imatge i el missatge que hem d'explicar en aquest segon dia del mes de juliol, que encara hi ha bondat, que encara hi ha ganes d'ajudar a l'altra persona i que, sobretot, encara hi ha força per explicar-ho. Ho explicava també Laura Monill fa només 10 minuts en el butlletí informatiu. Més de 3.000 evacuats i càmpics devastats a un gran incendi prop de Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord, i és que aquesta onada de calor i la tramuntana no són, òbviament, una bona combinació. Malgrat aquesta xafogor que està arrasant no només Europa, sinó, per exemple, la ciutat de Nova York, aquesta setmana, els hi asseguro, està a una temperatura absolutament insuportable, malgrat tot, Espanya ha aconseguit batre rècord de turistes amb 37 milions fins al mes de maig i una despesa de, no s'ho perdin, 50.000 milions d'euros. Catalunya és el destí líder amb un 21,2% dels viatgers i Madrid és el que més creix en termes relatius. Però malgrat tot, i m'agrada utilitzar aquesta expressió, dilluns serà nosaltres l'advocat especialista en vivenda Pablo Feu, el mercat immobiliari va a la seva. Vull dir, la vivenda a Espanya s'encareix més del doble que la mitjana de la Unió Europea. Els preus de compra han pujat un 12,8% al primer trimestre i situen el país entre els 5 mercats immobiliaris que més pugen del continent. Atenció, ja saben vostès que la vivenda continua sent una de les grans preocupacions del nostre país. La meva avui és llegir amb dolor que Espanya també està al capdavant d'una llista impresentable, miserable, inmisericorda. Ja veuen que totes les persones que estan salvant a Veneçuela no només les salven les persones humanes que ho donen tot, també les salven les persones no humanes, com en Tsunami, que ha pogut rescatar 13 persones. Doncs bé, avui hem sabut, segons la Fundació Affinity, que Espanya lidera el país europeu en abandonament d'animals. I això no m'agrada. Això m'entristeix i això, la veritat, és que, perdonin, m'emprenya. Avui hem sabut que només un de cada 10 propietaris entrega a la seva persona no humana una protectora en lloc d'abandonar-lo a la seva mala sort al carrer. Les principals causes d'abandonament són, bé, aquelles necessitats que es tenen a vegades de que la gossa que tenen a casa tingui cadells i, com no les volen, els abandonen. I també, i no s'ho perdin, aquesta dada és la més gruixuda, la pèrdua d'interès per l'animal. Hi ha persones humanes que de persones no en tenen res, que una vegada hi ha el gos o el gat o la fura o el conill s'ha fet gran, quan ja el nen se n'ha cansat, quan ja algú de la família posa problemes, deixen de tenir interès i l'abandonen. Ell mai ho faria, però això no ho dic jo. Aquest és el hashtag de l'estudi que ha fet la Fundació Affinity. M'entristeix molt. I penso que hi ha alguna cosa que no funciona a la nostra societat quan som capaços d'abandonar un ésser viu que ho dona tot per nosaltres, a la seva mala sort i sense cap tipus de mala consciència. Tot i que després, quan he llegit una notícia que avui publica un diari britànic, ho he entès tot, ja no és ciència ficció, amics. Els robots de companyia hiperrealistes amb pell i intel·ligència artificial emocional estan conquerint les llars de Xina. L'humanoide, que s'ha llançat recentment per l'empresa Ubitech, ha causat furor entre les llars que veuen en aquests dispositius una alternativa a la solitud. Jo, per tafanejar, ja ho saben,
He donat un cop d'ull a la pàgina web de Ubitech i m'ha semblat inquietant la imatge d'aquesta dona amb una pell que no és pell, amb una emoció que no és emoció, que forma part de la vida de tantes famílies a Xina, mentre persones humanes, per dir-ho ras i curt, abandonen un animal que té més humanitat que la persona humana que l'abandona només perquè ha perdut interès. Ja veuen que avui no tinc bon dia. Bé, ja fa molts mesos que no tinc bon dia. M'agradaria tenir-lo, no es pensin. M'agradaria ser, com els hi diria jo, una alegria permanent quan expliquem el que passa al món. Però som periodistes a la pública, pública, pública. I ho som per vocació, i ho som per rigor, i ho som perquè estem feliços de que una part important del mestratge professional d'aquesta que els hi parla cada nit s'hagi fet a Ràdio Televisió Espanyola. 28 anys gairebé, tota la vida. Així doncs que, quan he vist aquesta altra notícia, he pensat, mira, Tarragona, encara hi ha una mica d'esperança. Rufus Wainwright, el senyor que habitualment, quan arriba aquesta temporada, està a Montauk, la idíl·lica platja de Long Island, molt a prop de Nova York, on estiuegen rics i famosos com Robert De Niro, Paul Simon o Ralph Lauren. Bé, doncs, aquest senyor, Rufus Wainwright, que a mi m'encanta i que ha estat el protagonista de la Setmana de l'Orgull perquè ha recollit el premi Muestra-te pel seu compromís amb els drets LGTBQ+, està de gira per Espanya i també de gira per Estats Units. El titular de l'entrevista que avui li ha donat El País a Martín Bianchi, a mi m'ha encantat. Estan preparats? El titular és: no conec bé la música de Bad Bunny, però m'encantaria enllitar-me amb ell. I s'ha quedat tan ample. Doncs sí, senyor, clar. Si això és el que fos el Rufus Wainwright, per què no ho ha de dir? En aquesta nova gira, que el portarà per moltes ciutats europees i també per moltes ciutats nord-americanes aquesta tardor, a partir del mes d'octubre serà el Carnegie Hall de Nova York, ell el que fa és revisitar a Judy Garland. Ell és un gran, gran, gran especialista en Judy Garland i, a més, canta molt bé les seves cançons. Hem triat una de curteta perquè avui no tenim gaire temps per recordar-los que aquest músic novaiorquès que va néixer fa 52 anys té tanta classe que és capaç de fer-nos ballar aquest Putting on the Ritz. Un ritme, una meravella.

Diu la cançó, si no saps què fer, si estàs perdut, si no saps on anar, per què no te'n vas al Ritz i fas un Putting on the Ritz? És una de les grans cançons de la història de la música anglosaxona que va interpretar Judy Garland, també per ser la seva filla, Liza Minnelli, i que adapta Rufus Wainwright. Si tenen entrades, no s'ho perdin, és un gran músic i una gran experiència veure'l en directe. Un quart i tres minuts d'onze de la nit, molt pendents d'aquests més de 3.000 evacuats prop de Canet de Rosselló, en aquest càmping a la Catalunya Nord. Els anirem explicant tot allò que té a veure amb aquesta circumstància relacionada, òbviament, amb l'aixafogó i les altes temperatures. Comencem.

0: Tarragona.
1: I amb en Pau Robert, i amb en Gerard Travé, i amb el Julio Leal, el nostre sotsdirector, els hi asseguro tres cavallers sense espasa, però amb micròfon, que el que fan és donar el millor d'ells mateixos i una mica més per oferir-los a vostès cada nit la informació de la jornada que se'n va d'aquest dijous 2 de juliol del 2026 i la que vindrà demà, el dia 3, divendres. Mirin, avui moure's per la ciutat de Barcelona ha estat una autèntica bogeria, els hi asseguro. Jo he sortit de Televisió Espanyola a Sant Cugat després d'estar una bona estona al 2CAT amb Cristina Villanueva i de Televisió Espanyola fins aquí, fins a casa, fins a Ràdio 4, he estat exactament 2 hores i 10 minuts. Per què? Doncs perquè bé, el Tour de França ja és una realitat i el tret de sortida s'ha donat a la ciutat de Barcelona. En parlarem amb el cap d'esports de Ràdio 4, en Jorge Agüero. No sé si saben que hi ha un retard de les jubilacions a Alemanya i això vol dir alguna cosa. Per aquesta raó hem convidat a Ferran Vidal, advocat especialista en dret de la Seguretat Social i corresponsable de l'àrea de Seguretat Social del despatx Legi Laboris de Sabadell. Així doncs que en parlarem d'aquí una estoneta. Anirem fins a Washington per conversar amb Gustau Alegret, escoltarem quines són les pel·lícules que recomana que enxita Casanovas, amb Dani Agudó el que farem serà entrar dins del túnel del temps i bé, com que ve el dia de la independència, perquè ja saben que el dia 4 Estats Units commemora el 250è aniversari de la seva formació i fundació i parlarem de les pel·lícules que tenen a veure amb aquest Independence Day i acabarem el nostre espai preguntant-nos qui ha matat Agatha Christie, una novel·la meravellosa que ha escrit Laura Malsanera. Què, es queden? Doncs vinga, va, som-hi, comencem. Anar

0: No cal ser ciclista per deixar-se el cor a cada revolt. Nosaltres ens deixem el cor, els ronyons, les cames, l'esquena, el cervell, l'emoció, les ganes i l'esperit per fer cada dia aquest programa. Mirin, Barcelona recupera la seva màgia, reinventa el Tour amb una presentació inèdita. Els 23 equips han desfilat entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una jornada que ha donat cabuda a la música, a la dansa, al teatre, al circ, l'òpera i la cultura popular. Els que són ja granadets com servidora recordaran aquell dia de l'any 1986 quan vam escoltar a la Ville du Barcelona, el moment en el que vam saber que en el 92 començaríem a tenir la responsabilitat de ser vistos per tot el planeta en els Jocs Olímpics de la ciutat com tal. Diuen els que hi han estat que una mica, si em permeten, l'esperit olímpic ha estat altra vegada a la ciutat de Barcelona. Grans figures de la cultura catalana internacional com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali, la OMAC, els Castellers de Vilafranca, Barcelona i Sagrada Família i el Cor del Teatre han participat en aquest espectacle global. Però qui en té tota la informació és el nostre estimadíssim cap d'esports de Ràdio 4, en Jorge Agüero, que el saludem. Jorge Agüero, bona nit.
1: Què tal, Sílvia? Molt bona nit. Sí, sí, ja es respira tranquil·litat, no? Podríem dir que la zona aquesta doncs ha tornat a la seva normalitat amb els turistes, que ja saps que mai falten per aquí, però almenys sense totes les tanques i tot el que ha suposat la celebració d'aquesta presentació del Tour de França 2026, que ja sabeu, doncs enguany és més especial encara perquè surt des d'aquí, des de casa nostra, dissabte, que serà la primera etapa, una contrarellotge per equips de 20 quilòmetres pels carrers de Barcelona. Diumenge, també en sol català, des de Tarragona fins a Barcelona, novament en final a Montjuïc. I dilluns, que serà ja la tercera etapa, que s'encetarà a Granollers i acabarà als Pirineus ja en la part francesa. Però el que hem tingut aquí esta tarda, la veritat, doncs ha estat una festa grossa i sobretot una celebració no només de caire esportiu, sinó també de caire cultural, no? amb castellers, amb grups de dansa, de música i sobretot amb la gent volcada al carrer. Es calcula, s'estima que han estat vora de 70.000 persones que s'han congregat en tota aquesta zona per veure els 23 equips, els 184 ciclistes, amb especial atenció, doncs, sobretot pels dos favorits, Tadej Pogačar, que

0: té en la seva mà assolir el seu cinquè Tour de França, i compta que això no és poca cosa, perquè només 4 ciclistes en tota la història en tenen 5 tours, i un d'ells, recordem, és Miguel Indurain, és espanyol. Per tant, Tadej Pogačar té a l'abast aquesta possibilitat en aquest tour. Tractarà d'impedir-ho l'altre favorit, Jonas Vingegaard, i dins del pilot, això sí, una nòmina, la veritat, que bastant baixeta de ciclistes espanyols, només 11, amb una doble representació catalana, de la qual romandrem molt pendents, l'Abel Balderston i també el Joel Nicolau. Tots dos són ciclistes del mateix equip del Caja Rural, que juntament Movistar, doncs, han estat els que més aplaudiments han rebut, perquè són els que juguen a casa. Així que res, estarem per aquí una estoneta més, a veure com desmunten, com acaben de desmuntar tot el tema de les tanques, i sobretot la data que cal apuntar-se, Sílvia: dissabte 5 de la tarda, contrarellotge per equips, en sortida dels del Parc del Fòrum, passarà per tots els carrers de Barcelona i arribada a Montjuïc.
1: Déu-n'hi-do, Jorge, doncs allà serem escoltant-ho a través de Ràdio 4, òbviament, aquest dissabte a les 5 de la tarda. Jorge Agüero, moltíssimes gràcies per ser-hi sempre. Abraçada.
0: Vinga, que vagi bé. Una abraçada, Sílvia.
1: Gràcies. 4 minuts i arribarem al punt just de 2:15 en directe al Tenit de Ràdio 4. Canviem de tema.

0: Segur que vostès han llegit una de les obres més impressionants de la literatura en llengua espanyola, que és La tia Tula. Ja saben que el hashtag per ser moderna o per fer-me la moderna de La tia Tula era la vida passava a través d'ella, però ella no passava a través de la vida. No és el nostre cas. Quan expliquem alguna notícia com la que ara recordarem, sempre ens fa mal al cor. I avui ho he llegit una vegada més al diari El País, alguna cosa que els hi vam dir fa molt poques nits. La pobresa ens desafia. La xifra de 680.000 persones que passen dies sense alimentar-se a l'estat espanyol no és inevitable i exigeix una resposta política. Aquest era el titular gruixut i del que estic totalment d'acord que avui podia llegir a l'editorial del diari El País. Perquè, és clar, la pobresa també està relacionada moltes vegades amb la por. La pobresa està relacionada amb aquell que té la capacitat de pensar que obté la paella pel mànec i que pot tractar i maltractar aquell que està en una situació irregular. Avui hem sabut que Catalunya supera els 4 milions d'afiliats per primera vegada a la història. El mes de juny s'ha tancat amb 37.053 cotitzants nous, amb un creixement en totes les províncies, i l'atur s'ha reduït en gairebé 500 persones. Per què els estic esparclant tot això? Doncs perquè ahir vam conversar amb Nelson Escalona, advocat expert en estrangeria i immigració, soci del despatx 7 de Leyes Abogados i Associados, perquè el nostre país, Catalunya, ha liderat les peticions de la regularització d'immigrants a més de 257.000 sol·licituds. Com ara parlarem de, bé, pensions, què els sembla si escoltem el balanç i el resum que ens va fer Nelson Escalona de la jornada de dimarts, que va ser quan es va tancar ja oficialment aquest procés extraordinari de regulació de migrants? Ens deia això, escoltem-lo.
1: Siempre es una buena idea, antes de tener a una población en España de forma irregular que está en el mercado negro, por así decirlo, pues bueno, que estos mismos puedan obtener su permiso de residencia y de trabajo y naturalmente puedan aportar todo su talento y su trabajo en pro y en aras de nuestro país, ¿no? De nuestra querida España. Que pueden cotizar y se pueden integrar en el mercado laboral, naturalmente. Este tipo de residencia que se otorga con la regularización extraordinaria tiene esta característica, ¿no? Que permite residir y trabajar en España durante el tiempo que está en trámite su expediente, ¿no? Que es diferente al resto de tipos de residencias en la cual hasta que no tenga una resolución el extranjero no puede trabajar. Teniendo en cuenta que en grandes ciudades como puede ser Barcelona, Madrid, que los expedientes pueden tardar inclusive 8, 9, 10 meses, hasta más, pues bueno, es una buena noticia que se puedan integrar al mercado laboral con, bueno, no digamos solo con la mera solicitud, sino bueno, a partir de que se le asigne un NIE y un número de seguridad social.
0: Doncs ja ho veuen, encara que sembla que estem fent compartiments estancs, no ho són en absolut. Alemanya vol jubilacions als 70 anys i pensió privada obligatòria per la pressió demogràfica. Parlem immediatament amb l'advocat Ferran Vidal, però abans el nostre sotsdirector, Julio Leal, posa el comptador zero. Julio, bona nit.
2: Bona nit, Sílvia. Doncs bé, Alemanya prepara una reforma important del sistema de pensions i un dels punts més debatuts és elevar gradualment l'edat de jubilació més enllà dels 67 anys. El motiu principal és demogràfic. Alemanya té una població cada cop més envellida, amb menys treballadors cotitzant per cada pensionista, i el govern considera que el sistema actual serà difícil de finançar sense canvis. Els punts que volen canviar són els següents. L'edat legal actual continua augmentant fins als 67 anys en el 2031 per a les persones nascudes el 1964 o després. La proposta és vincular l'edat de jubilació a l'esperança de vida. Això faria que, de manera molt gradual, pogués arribar aproximadament als 67 anys i mig cap al 2041, 68 anys cap al 2051 i fins als 70 anys a finals de segle, és a dir, cap al 2090. A més, la reforma també planteja crear un fons públic d'inversió inspirat en el model suec per complementar el sistema de repartiment, limitar algunes vies de jubilació anticipada i incentivar que qui vulgui continuar treballant després de l'etat ordinària pugui fer-ho amb avantatges fiscals.
0: aquestes avantatges fiscals que faran probablement que moltes persones s'ho prenguin amb una certa calma o no. Ferran Vidal, com els hi deia, és advocat especialista en dret de la Seguretat Social i corresponsable de l'àrea de Seguretat Social del despatx Legui Laboris de Sabadell, despatx especialista en prestacions, en dret laboral, així com en l'àmbit civil i mercantil. Senyor Vidal, bona nit.
3: Hola, bona nit, què tal?
0: Molt bé, com està vostè?
3: Bé, molt bé, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos, Ferran. Ens va cridar poderosament l'atenció aquest titular que vam llegir fa molt pocs dies. Alemanya vol jubilacions als 70 anys i pensió privada obligatòria, però d'alguna manera apaivagar la pressió demogràfica. Què li sembla a vostè aquesta mesura?
3: Primer de tot, s'ha de matisar aquest article i sobretot el titular de l'article. I el teu company ho ha explicat molt bé. Crec que s'ha d'entrar en matèria i explicar ben bé què suposa aquesta reforma. És a dir, aquestes jubilacions als 70 anys és a llarga distància, és a dir, estem parlant que és el 2092 quan es suposarà que les persones que obtinguin 70 anys, no?, serà l'edat ordinària de jubilació. Al final és una mesura que s'està prenent una mica en relació a l'esperança de vida, que cada vegada serà més alta. I també una mica matisar el concepte de la pensió privada obligatòria, amb tot el respecte a la periodista que va fer l'article del Mundo, no? Em sembla que és l'article, si no m'equivoco, que parlava, no?, sobre aquesta pensió privada obligatòria. S'ha d'entrar una mica en matèria i s'ha d'analitzar. Com a tal, no és una pensió privada obligatòria, sinó que és un complement que s'afegeix a la pensió pública com a tal o el sistema com a tal de repartiment de les pensions públiques que hi ha a Alemanya, i aquesta pensió privada obligatòria no deixa d'estar regulada pel mateix sistema públic de pensions, però sí que és cert que tindrà com un fons una mica més privat, sí que és cert, però no deixa d'estar regulat pel mateix estat. I també aquí el que suposa és una col·laboració empresa-treballador de forma obligatòria, però molt regulat a partir del que és el sistema públic de pensions. Llavors, una mica el que fa és descarregar el repartiment públic de les pensions actual, com per exemple el que tindríem aquí a Espanya, i el que provoca és que treballador i empresa col·laborin una mica més, no?, en quant a la cotització per a aquestes pensions de jubilació. Al final el que es fa és, a través d'una cotització extraordinària del treballador, ara estan parlant d'un 2%, un 1% per part de l'empresa, l'altre 1% per part del treballador, el que provocarà és una inversió a llarg termini, a fons de bonus de l'Estat o altres fons públics, que permetran una rendibilització d'aquesta cotització i a la llarga doncs generar una mica, bueno, aquest extra que permetrà que les pensions al final siguin sostenibles, ja que el sistema actual cada vegada es va repetint més que és caduc, que és insostenible, i per tant, bueno, són mesures per prevenir un abisme que anem veient, no?, que cada vegada s'acosta més, no?, perquè al final la piràmide ha quedat invertida, no?, en el sistema públic de pensions. Hi ha una natalitat que s'ha anat reduint al llarg dels anys i per tant el sistema públic actual comença a fer fallida, llavors s'han de buscar alternatives. Es copia un sistema com és el suec, que pel que s'està entenent està funcionant força, i per tant Alemanya una mica el que fa és copiar. És un sistema mixt, no és un sistema com a tal de capitalització, que tot el que tu inverteixes de forma privada, no?, és el que reps a nivell de prestació, sinó que barreja una mica el que és la pensió pública com a tal, la cotització pública com a tal que tu fas com a treballador, que al final es reparteix a nivell públic per tot l'Estat, no?, per tots els pensionistes, sinó que fa un sistema mixt. Hi ha la part de cotització pública que va per tota la població i una mica una cotització una mica més privada, podríem entendre, sí que és cert que és regulada per part del mateix Estat, però que sí que et serveix a la llarga com a treballador de forma individual per aconseguir una prestació una mica més alta, no? Són mesures que s'estan prenent. Entenc que tampoc és la panacea, entenc que també és una prova. Això és una proposta que s'està fent ara a través de la Comissió Alemanya, però s'han de buscar alternatives a un sistema que, ja et dic, és caduc, que a més a més és insostenible, i per tant, bueno, són mesures que en altres països estan funcionant i Alemanya sembla ser que ara és una mica la proposta que vol seguir.
2: Mm-hmm. Podem dir que la idea dels governs seria allargar la vida laboral de les persones, això com a conseqüència també de l'augment de l'esperança de vida, perquè arribem a certa edat, no?, que ens trobem bé i podem continuar treballant.
3: Exacte, és que és inevitable. Al final, l'esperança de vida creix. De la mateixa forma, clar, hi ha més persones que cobren prestacions públiques de l'Estat i, per tant, és un sistema que s'està tornant insostenible perquè la piràmide s'ha girat absolutament. Més estem parlant de una generació que es considera de la generació del baby boom, per tant, és una generació on hi havia molta densitat de població en aquell moment i ara estem en una situació totalment contrària i adversa, que és a dir, que hi ha una natalitat molt baixa i, per tant, el sistema públic actual és insostenible. Llavors, el que s'intenta és, en base a aquest concepte, que és que l'esperança de vida creix, doncs també es promou o s'intenta que també l'esperança laboral, podríem dir, també s'incrementi en aquest sentit.
0: Ja per finalitzar, senyor Vidal, perquè vostè ho ha explicat meravellosament bé i cosa estranya en el Julio i a mi no tenim més preguntes gairebé que fer-li, perquè vostè ho ha explicat molt bé, però com a punt final, ja per acomiadar-lo, el govern de Merz està preocupat perquè, com vostè deia molt bé, aquesta reforma està inspirada en Suècia i ha trencat un llindar molt sensible a Alemanya i enfronta els ciutadans a una por important, perquè, és clar, treballadors i empreses haurien de destinar el 2% del sou a un fons d'inversió financera, i 2% no és qualsevol cosa, senyor Vidal.
3: Absolutament, absolutament. Al final, el que no deixa de fer és posar una càrrega afegida a empresa i treballador. Això està clar. A més, també hi ha riscos. Al final no deixem de cotitzar en base, no?, un fons d'inversió que al final té uns riscos. Entenc que seran riscos molt poc elevats, el que suposarà, no?, aquesta inversió futura. Però clar, al final una mica, i ara comparant una mica en la situació actual i en el nostre país, al final ens basem en un sistema públic de benestar on al final tenim garantides unes prestacions públiques, a més garantitzades per la pròpia Constitució, i el fet de modificar una mica el sistema públic actual doncs ens posa tot una mica l'alerta, perquè ara mateix, no?, funciona de forma molt correcta i alterar aquest ordre ens posa tots una mica en alerta en aquest sentit, i això ja ho estem trobant aquí a Espanya, per exemple. Fa el 2023 ens en recordem una mica l'afegit que van fer de cotització en el sistema de mecanisme d'equitat, que tots ho vam rebre en totes les nòmines, no?, que ens informaven que ens pujaven un extra de cotització que anàvem per fer front, no?, a aquestes pensions públiques, i al final a tots ens fa una mica un crit al cel al pensar que carreguem encara més al treballador, no?, d'aquesta cotització extra per fer front a aquestes prestacions públiques. Però al final s'han de buscar alternatives. No sé si és la correcta, no, això no sóc jo l'expert per poder-ho dir, però al final busquen alternatives com és en aquest sistema mixt per poder fer front a aquestes prestacions.
0: Li agraeixo moltíssim, senyor Vidal, que hagi estat amb nosaltres a aquesta hora, 2:15 d'11 de la nit, perquè sé que ho ha explicat vostè d'una manera molt clara, que haurà ajudat molt als nostres oients. Advocat especialista en dret de la Seguretat Social, corresponsable de l'àrea de Seguretat Social del despatx Legi Laboris de Sabadell. Gràcies, bona nit i que descansi.
3: Gràcies a vosaltres per la confiança.
0: A vostè, bona nit.
3: Bona nit.
0: Julio Leal, gràcies.
2: Gràcies a tu, Sílvia.
0: Vinga, anem cap a Washington.

0: aquells famosos que el critiquen. Famosos com, perdoni, Whoopi Goldberg, Rosie O'Donnell, Robert De Niro, Julia Roberts, Edward Norton, John Leguizano, vaja, i a més, no s'ho perdi, els propis famosos el que fan és donar-li la raó a Trump dient no, he estat patint algun tipus de trastorn, o el Robert De Niro que diu no tenia ni idea de com estava afectant això a la meva vida, la meva feina s'ha ralentitzat. I jo, de debò, no sé aquest senyor fins on arribarà, però potser, no vull posar-lo en aquest compromís, ens ho diu Gustau Alegret. Estimat Gustau, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia, com estàs?
0: Doncs mira, en estat de xoc veient a Donald Trump vestit amb bata blanca, la veritat és aquesta.
1: És molt habitual en Donald Trump aquest tipus de coses, sobretot quan té una problemàtica mediàtica que no té manera de la qual sortir-ne's. I el que ha passat aquesta setmana és que se l'està acusant d'enriquiment sent president i a través de les seves decisions afavorir les seves inversions. Ha guanyat més de 1.000 milions de dòlars durant tot l'any passat en criptomoneda, en la seva criptomoneda, la moneda. Dic seva no perquè l'hagi impulsat ell com a empresari, però, clar, les seves empreses continuen en mans de la família i dels seus fills. I, per tant, hi ha un qüestionament molt evident aquí perquè el regulador i el que fa les lleis i promulga els decrets executius és Donald Trump, que està afavorint la utilització i l'alliberament del mercat de les criptomonedes. I es dona la circumstància que les empreses de Trump han invertit en això. I dos, acaba de posar en solfa l'avió que li va regalar l'emir de Qatar, que val 400 milions de dòlars, l'ha fet pintar i arreglar, revisar, i és un avió absolutament luxós que ell utilitzara com a l'Air Force One, no? Com l'avió presidencial. La polèmica fins aquí podria ser sonada, però és que el més greu de tot és que sembla que ell té intenció de quedar-se l'avió associat a la seva biblioteca presidencial, que com tots els presidents, molts dels seus obsequis, amb la vènia autoritzada de l'administració, però clar que ell controla, poden acabar tenint aquest tipus de regals, no? Parlant de joies, que hi ha hagut un sarau aquí a l'estat espanyol sobre Zapatero i els regals que va rebre, doncs imagineu-vos ara que li haguessin regalat a Zapatero un avió de 400 milions de dòlars, que l'erari dels Estats Units l'hagués revisat, pintat, reparat i posat en solfa, i que quan ho ha fet, gastant el diner públic, se'l queda. Per tant, tornant al que em preguntaves, aquestes dues coses que estan generant una certa indignació, Donald Trump ara treu un vídeo, a veure si canvia el ritme de la conversa pública i es parla d'una altra cosa.
0: És a dir, intenta, com tu dius molt bé, desviar l'atenció per ell continuar guanyant d'una manera absolutament, per mi,
1: sí, i ell té una tenidora especial fixació amb els artistes demòcrates, no? Els artistes que s'han posicionat amb el Partit Demòcrata i que ho van fer d'una manera molt vocal. Potser la primera vegada que es va produir això va ser amb la onada d'Obama, no? Amb aquell moviment d'esperança per donar-li el tom i posar punt i final a la presidència tan polèmica de George Bush, fill, amb les guerres a l'Iran i a l'Iraq, i l'Afganistan i després de l'11 de setembre, i l'Obama arribava amb voluntat de canviar les coses i va rebre un gran suport de figures públiques. I aquell suport, que va ser com una gran novetat, d'alguna manera ha continuat estant en mans dels demòcrates. I això a Donald Trump no li agrada. I per tant ara fa aquest vídeo i els critica i els tracta de bojos, literalment, no? Jo no sé si hi haurà algun tipus de demanda per la utilització de la imatge pública per part del president, però quan més sarau hi hagi, pel president millor, perquè més se'n parlarà d'això i no del seu luxe o del seu enriquiment com a president dels Estats Units.
0: Que és del que hauríem d'estar parlant, evidentment. Avui el Gustau Alegret és tan absolutament meravellós que avui quan li he dit, mira, què et sembla si podríem parlar d'aquest tema, ell m'ha passat també els temes que volia parlar, em diu, Sílvia, i el 4 de juliol estic vivint en tal estat de perplexitat que avui és dia 2, demà dia 3, dia 4 de juliol, avui en parlarem, per cert, amb en Dani Agudó, el nostre especialista en cinema, les pel·lícules que parlen del dia de la independència. Nova York comença aquest dijous ja allà de tot el cap de setmana, totes aquestes celebracions, amb, per exemple,

0: bé, focs d'artifici des de Macy's, que aquest any celebra el 50è aniversari. No em puc imaginar el que serà Washington, Gustau.
1: Sí, però l'interessant, o la desgràcia, per posar-hi l'adjectiu previ, és que arribem en aquest aniversari, que és un quart de segle de l'existència dels Estats Units. I aquest 4 de juliol se celebra 250 anys, i aquest és una efemèrides. Una efemèrides que hauria de ser transversal, que hauria de ser nacional, que tots els ciutadans haurien de sentir-se orgullosos, de sentir-se de les seves arrels, no? I que arriba en un moment de polèmica i amb l'índex més baix de sentiment d'eufòria o de compromís nacional dels ciutadans nord-americans. M'explico amb dades. Des de que Gallup, que és una empresa que fa estudis d'opinió, el 2001 va començar a fer l'enquesta de sentiment patriòtic, aquell any va detectar que el 92% dels ciutadans nord-americans se sentien molt o extremadament orgullosos de ser estadounidens. Doncs aquest any aquesta xifra és la més baixa des de que se'n té registre i estem al voltant del 53%. Què passa? Que arriba amb una presidència molt polaritzada, amb una societat molt dividida i amb un president que està utilitzant tots aquests elements que són nacionals i que haurien de ser transversals i que un hauria d'esperar actes on hi hagués presidents demòcrates i republicans, expresidents que participessin, al capdavant dels quals estigués el president de torn, el president Donald Trump. Però Donald Trump no, Donald Trump utilitza aquestes celebracions a major glòria seva. I per tant, per exemple, els focs d'artifici, que són els més emblemàtics, els d'aquí de Washington, habitualment comencen a les 9 de la nit, però aquest any no. Aquest any començarà més tard. Per què? A cap a les 11. Per què? Perquè el senyor Donald Trump ha decidit que a les 9 de la nit ell vol sobrevolar amb uns avions a Washington i després, a més, farà un discurs. I tot això retarda l'inici dels focs d'artifici. Està justificat? Bueno, un podria dir, home, sí, han canviat perquè és una celebració més extraordinària, però, clar, ho fa tot entorn a la seva figura. I això a la gent li molesta molt. Li molesta molt que agafi un centre d'arts escèniques de referència internacional com el Kennedy Center i ell hi posi el seu nom per Miss 23, no? I signa una ordre executiva, perdona, la...
0: No, no, m'ha encantat, per Miss 23. Et penso copiar i t'anomenaré, que ho sàpigues.
1: Bueno, doncs, i clar, i fa posar el seu nom i després ve un jutge i li acaba dient, no pot fer-ho. No, no, sí, que no ho pot fer. Que avui a les 12 de la nit ho ha de treure. Llavors corre cuita a posar un cartell per treure el seu nom del Kennedy Center. Quants diners s'han gastat en posar el nom, en netejar la vestida per treure'l, en canviar el nom de totes les invitacions, de la pàgina web... tot això ara ha de desaparèixer. Qui està pagant tot això? L'erari? És a dir, els diners dels contribuents. Per tant, tornem una altra vegada a que Donald Trump, des de la presidència, agafa els símbols o les institucions i les gira entorn a la seva persona. I això la mirada la tenim posada a les eleccions del novembre. I m'atreviria a dir-te, Sílvia, que no sóc massa optimista.
0: Déu del cel.
1: És a dir, és veritat que el nivell de popularitat de Trump és molt baix, però si Donald Trump aconsegueix que el preu del barril del petroli s'estabilitzi i baixi. I que, per tant, baixi el preu de la benzina, i això afectarà a la inflació, que també baixarà, perquè la benzina i el preu del petroli afecta a la producció d'aliments. Té encara un marge, un cert marge de temps per dir-li a la gent, bueno, és que aquella era una guerra que jo havia de fer, perdoneu que hi ha hagut un moment d'una mica d'inflació, però ha valgut la pena i ja tornem a ser on érem. Si ell té aquesta habilitat, que habitualment la té perquè controla molt bé la narrativa, no sabia dir-te si les eleccions li poden anar tan malament. Per què dic això? Perquè ja he après durant els anys que una cosa és el que diuen les enquestes i l'altra és el que jo veig. I el que veig... És veritat que hi ha un cert cansament de Donald Trump, però com que l'alternativa demòcrata no és massa sòlida, no convenç, i quan dic no convenç, no vull dir que no mobilitzi l'esquerra, vull dir que no està mobilitzant el centre, que és on es guanyen les eleccions. I quan un controla l'economia, el centre és allò de la butxaca, no? La gent vota amb la butxaca. Potser m'estic aventurant una mica i estic fent massa...
0: No, no, no.
1: Massa, però el que sí et dic és que aquelles eleccions estaven molt disputades i que Donald Trump està en campanya, en mode campanya, i va anunciar ahir que ell farà una convenció a Texas. Les convencions normalment serveixen per triar els candidats presidencials, però ell es treu de la butxaca una convenció de 3 dies amb discursos en horari prime time, que és magistral des del punt de vista estratègic, perquè durant 3 dies les televisions estaran connectades amb l'event que organitza ell i ell tornarà a ser l'estrella d'aquell acte. I tornarem a tenir una campanya electoral marcada per l'agenda de Donald Trump.
0: Doncs tot això espero desitjo. No tenim més temps avui, Gustau, que la temporada vinent en Gustau Alegret, el que li agraeixo personal i professionalment que ens hagi donat aquesta oportunitat i que haguem pogut escoltar el Batec de Washington des d'allà. Espero que la temporada vinent, és a dir, el setembre, tornem a escoltar-nos i a aprendre al teu costat. Gustau, moltíssimes gràcies, passa un bon estiu i no passis gaire calor a Washington.
1: Igualment, gràcies a vosaltres, Sílvia, i una gran abraçada i bon estiu, que descanseu, i ens retrobem al setembre.
0: Això espero. Moltes gràcies, Gustau. Bona nit.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies, adéu. Una abraçada. Adéu-siau, bona nit. 9 minuts només i arribarem al punt just de les 11 de la nit. Vinga, va, al cinema, que ens mou el pis, aquí, al de nit.

0: A vegades penso, estimats oïdors de la pública, que tot el que passa en aquest estudi mentre estem fent el de nit haurien de veure'l vostès a través d'una pantalla. Sé que ho fan habitualment quan connecten amb l'streaming de Ràdio 4 i poden veure fil per randa i d'una manera en viu tot el que succeeix, però és que, esclar, Conxita Casanovas i jo, que fa 28 anys que treballem juntes, és a dir, que mai passaré tants anys de la meva vida amb un senyor com amb Conxita Casanovas, esclar, arriba un moment que dius... Uau, tot et fa riure. Et fa riure que se'ns caiguin els papers. Et fa riure que Conxita Casanovas i jo, que estem una mica sordes després de tants anys de ràdio, òbviament, doncs els nostres realitzadors ens van dient el volum està al màxim. I ens mirem allà i jo i riem i diem això també ens passava quan teníem 33 o 32 anys, com això, quan ens
1: allò que ens deien, no? És que els de la ràdio, amb aquest volum d'auriculars, acabareu sords,
0: doncs
1: no?
0: Hem acabat sords.
1: Que deien els bons realitzadors i radiofonistes.
0: Doncs escolti'm...
1: Però ens va la canya.
0: Ens va la canya.
1: D'aquesta, de la bona.
0: Clar.
1: Auditiva.
0: Efectivament, allò de sarna no, con gusto no pica, però mortifica, senyores i senyors. Escolti'm, arriba el divendres, arriba el cap de setmana i, òbviament, el to que tenim és un to ja més lleuger per explicar-los totes les pel·lícules que s'estrenen abans, però Conxita Casanovas, que avui ha vingut com un pimpollo amb un collaret que m'encanta, que li queda fetent amb un conjunt negre super, super elegant, ha vingut del Castell de Montjuïc.
1: Gràcies, Sílvia. Clar, és que jo pujo i baixo, ja veus, a la velocitat
0: com
1: del rayo.
0: Com una reina. Sí, sí.
1: No, que Spider-Man encara no s'estrena.
0: Dona't temps.
1: Aquesta.
0: Dona't
1: tot
0: temps.
1: Arribarà.
0: Tot
1: bé l'Odissea, de moment.
0: Tot arribarà.
1: Ara, sí. La setmana que ve ve l'Odissea del Christopher Nolan.
0: Moltes ganes de veure-la.
1: I després arribarà Spider-Man. Escolta, també. Doncs, amb aquesta parella Zendaya i Tom Holland, que dèiem, qui deu recomanar aquí? Zendaya recomana Tom Holland pels repartiments o al revés, perquè acaben sempre treballant junts últimament.
0: A mi Zendaya és una actriu que no em fa ni fu ni fa, però dec ser jo que no en tinc ni idea, He de reconèixer que és mona, però clar, part de mona ha de ser alguna cosa més. Parlàvem abans, Conxita Casanovas i jo en privat, que estem comptant els dies que falten perquè s'estreni Landman, aquesta pel·lícula meravellosa que explica la història del Gran Premi Nobel de Literatura Alemany Thomas Mann i de la seva filla. La filla Sandra Müller. I clar, aquesta senyora és el nostre senyor, Conxita.
1: És boníssima. I el director Palikowski, què t'he d'explicar, també, no?
0: Per favor.
1: És el gran cinema europeu, no? Que són actors, directors que no són tan mediàtics o tan populars, però en canvi són boníssims, no? I boníssimes. I és el cas de Los Músicos, la pel·lícula que et volia recomanar avui, Sílvia.
0: Abans que em recomanis música celestial en forma de cinema, parlàvem del conjunt meravellós que porta Conxita Casanovas, perquè avui hi ha hagut una bona festassa, hi ha hagut el balanç de la producció catalana i el cinema del nostre país ha aconseguit xifres rècord el 2025 amb 124 films qualificats i 4,5 milions d'espectadors. Hi ha hagut més pel·lícules, ha augmentat un

0: 13,5% del recolzament públic, ha disminuït la participació femenina a la direcció, que això no ens agrada gens i mica, ha pujat en el guió, que això ens compensa, però vaja, no pot baixar la direcció. Són unes molt bones dades, Conxita.
1: Jo crec que sí, que el cinema català pot exhibir, ara que estem en dies de platja i d'estiu, una bona musculatura. I ho estem fent bé, ho estem fent bé. Jo crec que ens ho creiem una mica més, que el cinema català allà on va queda bé. Acabem de celebrar el premi d'Aina Clotet a Cannes amb la pel·lícula Viva. Diuen que ha entrat també molt bé a la taquilla El viatge al País dels Blancs, que comentàvem amb tu la setmana passada.
0: Amb Emma Vilarasau.
1: Jo crec que, clar, amb Emma Vilarasau. Tot va començar amb Una casa en flames i a partir d'aquí sembla que hem vist que hi ha un cinema català que, a part de artístic, pot ser també taquiller. Crec que aquesta connexió amb el públic, sobretot, és el que s'ha de treballar més. Aquestes persones que demanaven cinema català poder anar a una sala a veure una pel·lícula, una bona pel·lícula en català, doncs jo crec que ara ho tenim a la mà. Ens ho hem de creure una mica més, això sempre, però si tenim una bona indústria, tenim productors, tenim directors i directores, tenim actors, els millors, jo crec que podem parlar d'indústria i que el cinema català pot seguir aconseguint fites importants. Hem parlat de pel·lícules com El 47, a partir d'aquí, no?, també va començar tot a rutllar, i ara no hem de desaprofitar aquest bon moment, no? Hem de fer que això no sigui una flor no festiu,
0: mai,
1: que diuen.
0: Mai, mai. Eh? Una flor no festiu, així doncs que hem de continuar regant el jardí.
1: I hi ha l'Atena, pel·lícules que la gent ha anat a veure i que han recomanat.
0: Home, i la pel·lícula meravellosa protagonitzada per Alberto San Juan, que aquest senyor, si no la donen un Goya durant vida a aquest sacerdot, on hi ha aquella sospita de pedràstia, i dic sospita...
1: Aquesta no és catalana, per
0: no,
1: això, eh?
0: No, és catalana,
1: no és catalana, però no em sorprendria, perquè sempre hi ha alguna participació catalana.
0: Per això t'ho
1: dic, no?
0: I perquè si nosaltres pensem en interpretacions, a mi aquesta interpretació masculina d'Alberto San Juan em sembla que és, absolutament aclaparadora. La nominació la tindrà, Conxita.
1: Però mira, Wolfgang és una pel·lícula, per exemple, que no s'ha parlat tant, de Javier Ruiz Caldera, amb l'Àngels Guanyalons, que també ha funcionat molt bé, i amb el Miqui Esparvé. O sigui, escolta, això que diem, que ho tenim tot.
0: Va, per favor, anem al cinema i anem a veure Los músicos, que per alguna cosa la Conxita Casanovas la recomana.
1: Perquè és una pel·lícula molt selecta, saps? És una pel·lícula que entenc que no és per tothom, que pot haver qui digui, jo m'avorreixo veient una pel·lícula així, perquè hem deixat de veure aquestes pel·lícules interessants que en un altre temps, en una altra època, en un altre moment, ens posaven molt les piles, no? Aquesta és una història d'una dona milionària, que és la Valerie Donzelli, que no sé si recordaràs Declaració de Guerra, és una actriu que també dirigeix, i aquí és la protagonista, i respectant la voluntat del pare que ha mort, reuneix un quartet de corda perquè toquin una peça en un dia molt especial, en una església d'un poble. I és una pel·lícula, ho sé, que no és per tothom, però jo la recomano perquè posa molt en valor no només la música, sinó la música per unir a les persones, saps? És com una equipació. Ara que estem veient partits del Mundial i aquesta unió dels jugadors, doncs es pot produir també en persones interessades que tenen altres interessos, com pot ser la música, no? És una pel·lícula de músics, però és una pel·lícula de persones, també, no? De persones que en un moment donat saben superar diferències, unir-se, i a vegades us recordarà també, està feta d'una manera molt intel·ligent, que recorda les pel·lícules de superherois, com si fos una de Marvel, i de cop apareixen aquests quatre músics que tenen personalitats molt diferents, però que també són complementaris, i és una pel·lícula amb música que té ànima, saps? Una pel·lícula que realment és una delícia. És sofisticada, però també pot ser popular. Et convida a escoltar música clàssica, que això també val la pena fer-ho de tant en tant, relaxar-se amb una bona pel·lícula i amb bona música. I no sé si aquest boca a orella que abans funcionava, tu
0: I
1: creus
0: tant.
1: Que s'haurà perdut? Jo espero que no, que aquesta
0: funcioni
1: pel boca a orella.
0: Espero que no, perquè en moltes pel·lícules

0: que han de veure i que, com deia Steven Spielberg, que abans parlàvem amb Conxita de Disclosure Day, que vostès han de veure encara si poden. Estava tafanejant la setmana passada la revista Variety, posava una mica els punts sobre les dies i bé, la veritat és que s'arriscava moltíssim dient quines poden ser les pel·lícules o les persones o els actors o les actrius nominades als Oscar. Falten moltíssims, moltíssims mesos. Doncs ja donaven com assegurar a Emily Blunt per aquesta interpretació meravellosa de Disclosure Day.
1: Sí.
0: Aquesta dona que d'entrada sembla que està una mica perplexa amb la vida fins que pren decisions molt valentes,
1: ara,
0: amb molt de coratge.
1: Ara han fet els Premis Astra, que Penélope Cruz ha guanyat el Premi Astra a la millor interpretació secundària femenina per The Invite, i no han premiat a Emily Blunt. A mi m'ha estranyat, perquè realment jo crec que està fantàstica.
0: A mi em sembla meravellosa.
1: És meravellosa, sí.
0: Ai, doncs a veure si hi ha sort.
1: També et volia recomanar La muerte de Robin Hood, amb Hugh Jackman, donant vida, no?, a aquest mite, i li donen la volta també, no?, perquè clar, recordem el Robin Hood, Robin de los Bosques, no?, que deien les nostres àvies que el feia Rolf Lein,
0: sí.
1: I aquí trobem un Robin Hood gran, cansat, vell, els seus últims dies, i busca redempció també, no?, és un home que recala en un convent amb una mare superiora que amaga a part dels cabells també algun secret, i aquest mite, que és el que sembla ser que robava els rics per donar els diners als pobres, doncs la pel·lícula ho desmenteix una mica, no? I és una pel·lícula dura, això també ho hem de dir, és una pel·lícula dura, és sanguinària, fins i tot, en alguns moments, té moments heavies, però és una pel·lícula molt interessant, Sílvia. Crec que també és una altra de les sorpreses de la cartellera en aquests dies de juliol, i Hugh Jackman, com sempre, està fantàstic.
0: És que Hugh Jackman és de Nostre Senyor, la Verge Maria. Un
1: I
0: senyor...
1: no li ha fet por envellir,
0: és que està envellint molt bé.
1: Envellir, perdre atractiu
0: sí.
1: a la pantalla, també deixar de ser el galant al que ens tenia acostumats, no? A mi m'agrada aquest Hugh Jackman, aquesta versió també.
0: A mi m'agrada moltíssim, i a més penso que és un actor molt solvent, un actor de musicals que és meravellós. Vaja, si vostès l'han vist, els que hem tingut l'oportunitat de veure-la en directe ens hem quedat amb la boca oberta, encara no l'hem tancat, però penso que també es mereixia per algunes de les moltes interpretacions que ha fet. Aquella pel·lícula meravellosa que comparteix escena amb Laura Dern, aquell matrimoni que està divorciat i que tenen el fill amb un problema molt concret, i no direm res més. Aquella pel·lícula El Hijo, es deia, no, Conxita?
1: Sí.
0: En allà Hugh Jackman hagués merescut un Òscar de l'Acadèmia.
1: Sí.
0: O quan dona vida a aquest músic que el que feia era fer covers de Neil Diamond.
1: O Los Miserables,
0: que l'està nominat.
1: Sí.
0: És una llàstima
1: sempre
0: que no l'hagin donat.
1: Sí, jo crec que va ser una de les millors presentacions dels Oscars, la que va fer també.
0: Oh, meravellosa, meravellosa. Què més, Conxita? Tenim encara 7 minutets.
1: 9 lunes.
0: Bé.
1: Aquesta no t'ha cridat l'atenció, ara
0: no
1: que
0: gaire.
1: Estem en dies d'orgull i aquestes coses, no? És la imatge aquesta és impactant, no?, d'un home amb barba, embarassat. Mm. És una pel·lícula que va cridar l'atenció al Festival de Màlaga, de Patricia Ortega, una directora veneçolana, que va fer Mama Cruz, la recordes, aquesta
0: sí,
1: pel·lícula amb Kitty Mamber, va d'alguna manera reflotar a Kitty Mamber, i aquí també s'atreveix amb un tema que crec que és bastant transgressor, no?, perquè sí que s'està parlant cada vegada més d'aquesta realitat trans que forma part de la nostra societat, però això de presentar un noi que era noia i que en aquesta transició es queda embarassada, o embarassat, en aquest cas, no? Em sembla que això és una pel·lícula que entra... La directora no està molt d'acord amb mi, vam fer una mena de contrast, allò contraste de pareceres, te'n recordes que deien...
0: Perfectament.
1: Sí, doncs jo crec que sí que entra en un territori, que és el de la maternitat, que no deixa de ser un territori sagrat per moltes dones, no? I aquí, això d'un home embarassat, crec que és com, com si envaís una mica un territori.
0: Sí, per
1: no?
0: algunes perquè persones pot ser difícil d'entomar.
1: És una pel·lícula que promou debat, això sí, no? Perquè sembla que a vegades les dones diuen és que els homes, la maternitat, ens ho carreguem tot nosaltres, el part inclòs, no? Però després, si els homes d'alguna manera poden intervenir en aquest procés, no sé si ens faria molta gràcia o segons qui li faria molta gràcia, no?
0: No ho sé. És una molt bona pregunta, no ho sé, Conxita.
1: Jo crec que és interessant el debat que aquesta pel·lícula pot arrencar. I això que està, està programada d'alguna manera com una feel-good movie. Mm-hmm. No et creguis tampoc que vol ser molt profunda. No, és el drama, hi ha drama, evidentment, dintre d'aquesta situació, però està plantejada com una feel-good movie, una pel·lícula de bons sentiments. Tots són molt bons, eh? L'entorn d'aquesta persona, Zac Gómez Rolls, es diu, que ell també ha fet la transició, el protagonista d'aquesta pel·lícula, ell mateix ho ha fet. Però Jorge Sanz, per exemple, és el pare, que jo dic, escolta, aquest pare, d'on l'han tret? Un pare tan comprensiu que és capaç de dir, no, jo estaré amb tu en el part, si convé, no? María León és la germana, també moníssima, boníssima, o Kitty Mamber, que fa l'àvia, i també, no?, tenir aquest entorn, la veritat és que fa una mica d'enveja, també, no?, perquè dius, ostres, a vegades no sempre la vida és tot tan fàcil, no?
0: La vida és molt complicada, i més amb aquestes posicions on hi ha tanta, també, diferència, a vegades, de veure la vida, no?, és una circumstància tan emocional, l'anirem a veure. Conxita, ens queden 3 minuts.
1: Doncs, mira, podem parlar de Magallanes, si vols, seguim Venga. Parlant de pel·lícules espanyoles o catalanes, en aquest cas, perquè està produïda per Underground, que ja sabeu que és la productora d'Albert Serra i Montse Triola, i han avalat a un director filipí, Laf Díaz, que és un crac del cinema d'autor, i aquesta pel·lícula han fitxat a Gael García Bernal perquè encarni a Magallanes, aquest navegant portuguès que dona nom a l'estret de Magallanes, però a vegades aquests personatges històrics el coneixem molt per sobre, no? Hem passat molt de puntetes, uh-huh. Els vàrem estudiar segurament a l'escola, però està bé, no?, ampliar coneixements. He d'avisar que, tot i que la pel·lícula és Espiga d'Or de la Seminci, va guanyar l'Espiga d'Or al Festival de Valladolid, o sigui que té aquest aval, no?, que suposa un premi tan important, però és una pel·lícula molt contemplativa i amb una gran feina que hem de destacar d'Artur Tort. L'hem entrevistat aquesta setmana. Artur Tort és el muntador uh-huh. i el director de fotografia de confiança d'Albert Serra. I he d'avisar que el viatge és llarg, perquè dura 3 hores, eh? Faré un viatge llarg amb Magallanes, però si voleu veure la pel·lícula que ha guanyat l'Espiga d'Or del Festival de Valladolid, última edició és aquesta.
0: S'ha de mirar, perquè els viatges a Magallanes també eren llargs, així doncs que estarem a la paix, eh, Conxita?
1: I podem acabar a tiro limpio, podríem dir, amb Dia de Caza. Dia de Caza, que és la versió femenina o en femení de La Caza, la pel·lícula que és tot un clàssic del cinema espanyol de Carlos Saura, uh-huh. una pel·lícula dels anys 60, que en el repartiment tenia, per exemple, Emilio Gutiérrez Cava, no? José María Prada, aquests grans actors, i que aquesta vegada Pedro Aguilera, que és un director que feia també cinema d'autor, un cinema molt personal, fins i tot havia tocat molt documental, doncs ha agafat una pel·lícula gran, se l'ha carregat a l'esquena i ha fet aquesta versió actual de La Caza, de Carlos Saura. Ha agafat les millors actrius, perquè Carmen Machi, Blanca Portillo,
0: és una sobresegur,
1: Rosy de Palma i Zoe Arnau, que era la nena de les Niñas, de Pilar Palomero, una adolescent que ara ja s'està fent gran i té, crec que, 22 anyets, és la noia, la nena de la pel·lícula, i que parla de que a vegades hi ha qui mataria, eh?, per mantenir els privilegis de classe.
0: I hi ha qui faria qualsevol cosa per no oblidar-los de cap de les maneres. Conxita, anirem a veure-la.
1: L'han rodat a Extremadura, eh?
0: L'anirem
1: a veure. Una Extremadura calorosa, com la d'aquest estiu, suposo.
0: Con latifundios i minifundios i tot el que això significa.
1: Sí, sí, sí.
0: Conxita, moltes gràcies. Mira, avui t'acomiado...
1: Gràcies a tu.
0: ...amb una senyorassa que t'agradarà. Mira, una soprano que a mi em fascina, malgrat el seu nom sempre està associat a Putin. Estem parlant d'Anna Netrebko. Segur que els més astorats, els que es queden amb la boca oberta, com en Quido i jo, cada vegada que l'escolten cantar al Liceu, doncs seran que...

0: Ella és una dona d'aquelles que trepitja fort. Havia d'actuar al Teatre Real fent el Trovatore, però ho ha deixat, és a dir, ha dit que no pot cantar perquè està esgotada per la calor i que com la seva veu no seria tan bona ni estaria amb un to tan elevat, li ha demanat a Eleonora Burrato que, bé, doncs li agafi el torn.
1: Carai, quina honestedat,
0: sí, senyor, no? I és la que farà el paper de Leonora després de que la cantant va intentar cantar el dilluns, ho va fer que ella no va estar gaire contenta amb la seva actuació i va dir, jo no puc cantar en males condicions climàtiques. Així doncs que, escoltin, avui ho hem sabut, el Teatre Real està una mica trist perquè no ha estat un any fàcil per la Annette Trepco, però, com dius molt bé, ha estat honesta i ha dit, senyores i senyors, així no canto.
1: A la ràdio sempre s'aprèn amb Sílvia Tarragona.
0: No, per favor.
1: I de nit, jo ara m'estaven recordant de quan estudiava de nit. A mi, no sé si tu eres de matí, no sé, però jo soc d'estudiar de nit.
0: Jo també, de nit, de nit.
1: De nit, de nit. És
0: a mi em fan llevar el matí molt aviat i malament rai. Conxita Casanovas, gràcies.
1: Gràcies a tu, Sílvia.
0: Si vostès tenien entrades per anar a veure a l'Anna Trepco al Real i s'han quedat amb un pan de nassos aquí al de nit de Ràdio 4, els hi solucionem escoltant aquesta meravella de la Bohème interpretada per aquesta cantant russa que és un miracle en si mateixa. Som-hi.

0: que fins i tot mal els hi asseguro parlar damunt de la veu del mestre Ray Charles. Ja saben vostès que aquest dissabte és 4 de juliol, un dia importantíssim per als Estats Units d'Amèrica, perquè estan d'aniversari 250 anys. Potser no és la data que varen somiar els pares fundadors, l'any 1776. Veuran, el d'ara és un país molt diferent al que canta Ray Charles. Dividit, d'aparent de mal humor, que sembla no haver-se trobat a si mateix i amb un respecte internacional en el punt més baix de la seva història. Només per donar unes dades i fer perspectiva, els hem de recordar que l'any 1976, l'any del bicentenari, en aquell país tenien un president no escollit a les urnes, Glenn Ford, per la dimissió de l'anterior Richard Nixon. No s'havia acabat de digerir la ressaca de la derrota a Vietnam i la sensació de pèrdua de rumb moral era palpable. No obstant, el 4 de juliol d'enguany, com el de 1976, serà un dia de festivitat nacional i les propostes culturals d'enguany entretindran el país de punta a punta. I aquí, el de nit de Ràdio 4, el professor Godó ha volgut focalitzar la seva secció en dos aniversaris cinèfils que tenen en comú la seva estrena. Atenció, un 4 de juliol, un l'any 1991, és a dir, fa 35 anys, l'altre el 1996, fa 3 dècades, perquè, com ja hauran deduït vostès sols, el 4 de juliol pot ser també una bona oportunitat pels negocis, dia festiu, famílies aplegades, sentiments patriòtics, perquè, és clar, si hem de parlar dels dies més importants, on tots s'amunteguen, i on les famílies s'estimen, o no, i on els amics es presenten ja com a promesos, i on, per exemple, les parelles anuncien que estan en estat de bona esperança, són, a saber, pels americans, la nit de Halloween, encara que faci por, òbviament, el dia de Thanksgiving, que als Estats Units és més important que el dia de Nadal, on s'apleguen totes les famílies, i també aquest dia, el dia de la independència, 4 de juliol de l'any que toqui, en aquest cas el 2026. Professor Agudo, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia.
0: Doncs miri, jo acabo de tornar.
1: Ja ho sé, que acaba de tornar.
0: Acabo de tornar.
1: Bien hallada.
0: Gràcies. Sempre amb aquesta melangia, sempre amb aquest punt de no vull tornar. Que després els meus amics i família, que són en definitiva els responsables de que hi hagués pogut anar a estudiar, em diuen, però que pesada que ets, per què vols tornar si aquest és un país que està en el seu punt més baix? Ho està. Els asseguro que el Nova York que em vaig trobar ara fa només una setmana és un Nova York més obscur, amb més diferències socials, amb més misèria al carrer, amb més desesperació, però també un Nova York amb més ganes de lluitar, Nova York de Mamdami, demòcrata al 100%, amb ganes de fer fora Donald Trump, i un Nova York en el que, com sempre, la cultura, el tarannà, les ganes de, bé, fer homenatge als grans, està, bé, a la línia habitual de la vida de tothom. Me'n vaig recordar molt de vostè perquè vam tenir l'oportunitat d'anar al Carnegie Hall.
1: Home!
0: Sí, a disfrutar d'un concert d'aniversari important, 80 anys a Liza Minnelli, on els grans de Broadway van interpretar totes les cançons que a vostè i a mi ens fascinen, des de la banda sonora de Cabaret a la banda sonora de New York, New York, bé, totes les cançons de Liza Minnelli, no? I vaig pensar que gran que és aquest país, que gent de totes les condicions socials i de totes les edats han vingut aquí a retre homenatge a Liza, no? Així doncs que té coses dolentes, sí, moltes, però assegurin-se de que no escoltin la visió o la versió menys real, jo que la tinc perquè em van formar ells, és un país meravellós i és el país de les oportunitats, no ho oblidem.
1: Doncs Sílvia, Tarragona, ja saps tu que el 4 de juliol les grans produccions de Hollywood, les grans productores, perdó, acostumen a apostar fort per les seves produccions, perquè si cauen un dijous i el divendres és festiu i fan un pont allà, tal, perquè puguin anar, sobretot el públic juvenil i en família, a veure pel·lícules. Perquè et facis una idea, l'any 2000 van estrenar-se simultàniament el 4 de juliol el duel entre El Patriota amb Mel Gibson, pel·lícula apropiada pel 4 de juliol, segurament, i La Tormenta Perfecta amb George Clooney, aquella història de pescadors, de la classe treballadora, que mirava de superar totes les dificultats, lluitant plegats, no? Va guanyar per col·legiada La Tormenta Perfecta, però déu-n'hi-do si parlem d'aniversaris, com deies tu, encara que hi hagi 5 anys de diferència, hem portat dos títols que estan gravats a foc a la memòria, sobretot els que tenim ja una edat similar a les que estem aquí en aquesta taula i a l'estudi, una edat que ens toca. Dic a l'estudi bueno, l'estudi és molt, molt jove, però sempre hi ha algú que és de la nostra edat.
0: Clar, sempre hi ha algú de la nostra edat. En Julio Leal és més o menys de la nostra edat, el subdirector, no diré quants anys. En Gerard i la Mònica, la nostra realitzadora, són molt joves.
1: Són però insultantemente jóvenes.
0: Insultantemente jóvenes, efectivament, però són molt curiosos i els agrada aprendre. Així doncs, que el que farem ara serà no donar-los una lliçó d'un ús en quart, però sí recordar-los als oients de Ràdio 4 del de nit que va haver una pel·lícula que es va estrenar un 4 de juliol. Els hi sona això? Escoltem-me.
2: El primer Terminator fue programado para destruirme en el año 1984, antes de que naciera John. Fracaso. El segundo fue enviado para destruir al propio John, cuando aún era un niño. Igual que antes, la Resistencia pudo enviar a un solo guerrero. Un protector para John. La única incógnita era cuál de ellos llegaría antes a él.

0: I aquesta música, aquests tambors, aquests sintetitzadors. Ara que, desgraciadament, ahir vam recordar la mort d'un dels integrants de Locomia, 58 anys, a la meva edat, va anar a dormir i ja no es va despertar. Aquesta manera tan sincomàtica, no?, i sincopàtica de fer música fa que recordem, òbviament, la banda sonora de Terminator, un tema que va escriure Brad Fiedel, que ja havia escrit la música pel primer Terminator, és a dir, que van repetir nissaga. Continuació del primer de l'any 1984, també dirigit amb èxit per James Cameron. Això és 1990. I van tenir més pressupost, doncs clar, al seu moment un dels més cars de la història. Més efectes especials, més persecucions, més personatges, més promoció publicitària i més, molta més recaptació de taquilla. Linda Hamilton, a qui escoltàvem fa un moment, recupera el seu rol de Sarah Connor, futura mare del líder de la resistència humana contra les màquines assassines. És a dir, es va avançar el que està passant ara, no? Per acabar de fer-ho preciós, Arnold Schwarzenegger recupera el seu rol de Terminator, l'indestructible robot del futur. Però aquí, i a diferència de 1984, és el bo i no el dolent. Ja veuen, miracles del màrqueting i de l'Star System nord-americà, Uda.
1: Sí. I és certament remarcable que el producte final sigui tan estimulant com és aquest, tenint en compte que no va ser un rodatge fàcil pels efectes especials, sobretot digitals, recordem-ho, que van fer història completament. L'excel·lència d'aquests efectes especials té noms i cognoms i crec que hauríem de recordar-los. El primer és Dennis Muren, senyor que havia guanyat l'Oscar per Abyss, també de James Cameron, el 89, i l'havia guanyat per Imperio Contraataca, per ET, i és el senyor responsable dels efectes digitals de la pel·lícula. L'altre senyor, el senyor que va morir amb 62 anys el 2008, que 62 anys no és edat per morir-se, que deies tu abans, el senyor Stan Winston, que és el senyor responsable dels animatrònics, de les pròtesis mecàniques, i que va guanyar dos dels quatre Oscars que va guanyar la pel·lícula aquest senyor per els efectes especials i pel maquillatge. Aquest senyor, a més, l'havia treballat amb James Cameron a Aliens, la segona part d'Alien, i perquè ens féssim una idea nosaltres com a espectadors disfrutones d'aquest festival de les persecucions que deies tu, el pressupost en efectes digitals i especials va suposar el 20% dels 70-100 milions de dòlars que va costar Terminator.
0: Clar, perquè Terminator va guanyar 4 premis Oscar, eh? No oblidem, maquillatge, so, efectes visuals i efectes sonors. Les altres dues estatuetes a les que optava, fotografia i muntatge, van anar cap a JFK d'Oliver Stone. Molt abans de dedicar-se de ple a Titanic i Avatar, el director James Cameron va tornar a coincidir amb l'Arnold a una pel·lícula que a mi em fascina, amb Jimmy Lee Curtis, Mentires Home, arriesgades. Meravellosa.
1: Això és una cosa, i Charlton Heston per allà donant
0: voltes. La frase Sayonara Baby era la versió original de Fins ara mateix Baby, així en castellà, i tal qual la va fer servir el primer ministre britànic Boris Johnson al seu últim parlament a la Casa dels Comuns el dia de la seva dimissió. Ja ho hagués pogut fer també Starmer. Bé, dit això, tot i excel·lents resultats tècnics i artístics, Hollywood va munyir la franquícia Terminator fins a fer-la ridícula amb títols posteriors com Terminator 3, La rebel·lió de les màquines, Terminator Salvation, Terminator Genesis i Terminator Destino Oscuro, tots sense James Cameron al capdavant, però sí que en algunes l'Arnold i la Linda s'hi van apuntar. Vaja, menys Terminator, El Retorno, ho van fer tot.
1: Sí, exacte. S'ha de dir, i a més que el guió està coescrit per James Cameron, que té quatre cosetes a destacar molt positivament. Una és l'ambient de malson del sanatori on està Sarah Connor. Si algú recorda la pel·lícula, segur que recorda aquells moments. A ella la lliguen a un llit perquè té aquestes... Bueno, ella sap que el que passarà, sap que l'apocalipsi és imminent, que serà per les màquines i tot això, però clar, per la societat és una boja més, i la tenen allà ficada amb les seves coses. I els sedadors, quan la tenen lligada al llit, la llepen, o sigui, és molt desagradable per ser una pel·lícula per estar el 4 de juliol, perquè vagi tota la família, té un punt realment certament fosc i valent per denunciar segons quines maneres de fer. La segona és que el dolent, no el Terminator, el T-1000, aquest dolent mític de metal líquid, aquest senyor potencia fins l'angoixa el que ja oferia la primera part del Terminator. En aquest cas, la primera era Schwarzenegger, que és que el dolent sigui aquest monstre de les pel·lícules de terror amb ganivet, aquí un ganivet que surt de les seves mans, invencible i que no es cansa mai de perseguir. O sigui, facis

0: El que faci, si ell continuarà perseguint...
1: Està corrent tota
0: l'estona. Sí, té una missió i ho farà. La tercera és que, evidentment, que el dolent de la primera sigui el bo de la segona part i que li donin aquesta mena d'aprenentatge emocional que va tenir la màquina. Com va dir un crític amb molta mala llet al seu moment, va dir que Schwarzenegger té més humanitat fent de robot que no fent d'humà. Evidentment, la trajectòria de Schwarzenegger fins a aquell moment era així com discutible, com a actor, amb productes, crec que per sota del seu talent que ha demostrat amb els anys. I, evidentment, la pròpia Sarah Connor, quan veu que el Terminator juga amb el criu i tal, diu que és el millor pare que podria tenir, perquè mai s'emborratxarà, mai l'apallissarà quan arribi a casa, el tractarà bé i sempre estarà allà per protegir-lo. I la quarta i última, que és molt interessant, i una cosa que James Cameron ja havia fet al segon Alien amb Sigourney Weaver, totalment reciclant el que teníem a la tinent Ripley a la primera com a tinent Ripley a la segona, però guerrera totalment, és que la primera pel·lícula, la Sarah Connor, és una noia de classe treballadora, és una cambrera i tal, que pateix una nit de persecució on la casualitat que s'allita amb el seu salvador, que és un humà que ve del futur, però aquí és una dona guerrera com poques has vist tu al cinema, molt impulsiva. La màquina, en aquest sentit, la frena una mica, perquè la màquina té les dades, té els excels, les estadístiques i tot el que tu vulguis, i sap com calmar-la una mica, no? Però el fet que una dona formi part de l'acció i que encapsuli d'alguna manera els personatges d'acció que havia fet Schwarzenegger al llarg de la dècada dels anys 80 és molt interessant i és un pas endavant en el tema que les dones puguin tenir part activa a les pel·lícules d'acció i que no siguin només damisel·les per salvar. Tot i que en aquest cas Sarah Connor també se l'ha de salvar, rescatar, però al moment que està lliure ja sap ella el que ha de fer.
1: No, evidentment no és una senyora que necessiti d'alguna manera que se la tingui en compte o que se li doni un aixopluc, al contrari. Mira, l'altre dia, Dani, i continuem parlant, aquí a Ràdio 4, de totes aquestes pel·lícules que van ser estrenades un 4 de juliol de fa 30 o 35 anys. L'altre dia vaig tornar a veure Frances, aquesta pel·lícula meravellosa protagonitzada per Sam Shepard i Jessica Lang.
0: I produïda per Mel Brooks.
1: Que vam parlar l'altre dia nosaltres. Bé, no els hi explicaré com acaba. Frances és la història d'una dona que, com que era diferent, com que era una dona intel·ligent, una dona formada als anys 30 del segle passat als Estats Units, la tanquen a un sanatori i li fan una lobotomia, no? Sam Shepard la intenta salvar i la salva. I hi ha una escena en la que ells dos estan passejant pel manicomi i ella veu que o comença a córrer o allà es quedarà per sempre, perdent la pròpia identitat i la poca intel·ligència que els propis psiquiatres han deixat, no? I aquella escena de Jessica Lange corrent al costat de Sam Shepard i agafant l'automòbil, he pensat, uau, que bé que hi hagin pel·lícules com aquesta que maquillen no la realitat d'una dona lluitadora, sinó que no volen d'alguna manera explicar el que es va fer en aquells anys, al segle passat, any 1930, any 1932. Així doncs, que si poden, han de veure Frances, perquè val molt i molt la pena. Però tampoc es perdin aquesta dirigida per Roland Emmerich, estrenada el 4 de juliol de l'any 1996, Independence Day.
2: En menos de una hora, estos aviones se unirán a otros de todo el mundo para lanzar la mayor batalla aérea en la historia de la humanidad. La humanidad. Esa palabra adquiere hoy un nuevo significado. Tenemos que dejar a un lado nuestras insignificantes diferencias. Estaremos unidos por un interés común. Tal vez el azar ha querido que hoy sea 4 de julio y que de nuevo vayáis a luchar por vuestra libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Luchamos por nuestro derecho a vivir, a existir. Y si vencemos hoy, el 4 de julio ya no será únicamente una fiesta norteamericana, sino el día en que el mundo declaró al unísono: no desapareceremos en silencio en la oscuridad. No nos desvaneceremos sin luchar. Vamos a vivir. Vamos a sobrevivir. Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia.
1: Ai, Déu meu, 2 de juliol de 1996. Naus extraterrestres.

0: arriben al nostre planeta amb intencions poc amistoses. Destrueixen els llocs més emblemàtics de la Terra, sí. La Casa Blanca també. I volen destruir-nos també a nosaltres. Els humans han de deixar de banda les seves diferències per, sota el comandament del president dels Estats Units, que havia estat pilot casualitat, liderat per un contraatac mundial i amb feina feta a les seves esquenes i sobretot amb un projecte per solucionar l'embolic, tot fa que, evidentment, pensin que el president dels Estats Units serà la persona que intentarà i aconseguirà que aquest moment tan complicat desapareixi. Per cert, Bill Pullman és el president. Mary McDonald és la primera dama. Will Smith, un dels millors pilots yankees, és clar. Harry Connick Jr., atenció, aquest senyor que m'agrada tant, cantant de jazz, nascut a New Orleans, és el copilot de Will Smith. Jeff Goldblum és l'expert tecnològic. I Randy Quaid, un expilot alcohòlic que assegura va ser segrestat pels extraterrestres. La música que estem escoltant i que va també a l'hora de sentir aquest The President's Speech per David Arnold és el compositor habitual de Roland Emmerich a títols com Stargate o Godzilla. Vull dir que els americans, perdonin, també saben com posar una pujada musical, uns tambors, un violí com aquest per dir, uau, som els millors i salvarem a tothom dels extraterrestres.
1: Exacte, i evidentment quina diferència més gran entre la realitat i la ficció, miris com ho miris. Ja no vull parlar de coses inverossímils de la pel·lícula, com que de cop i volta tu saps pilotar una avioneta allà per Kansas, però et donen un caza
0: i vamos.
1: Sí,
0: passes de Kansas a...
1: Sí, aquestes coses que fan els, que només passa a la gran pantalla. M'aixecada per la crítica sense petat al seu moment, per molt que hi hagués veterans al repartiment, com Robert Loggia o Jude Hirsch, han ballit malament no pas per l'apartat tècnic, sinó per cert tics de personatge que van fer furor als anys 80. M'explico amb dos exemples que tenen a veure més amb Will Smith. Will Smith estomaca a un alienígena i quan acaba d'estomacar-lo diu una frase graciosa, un acudit, no? Això que fa sempre a dos policies rebeldes i coses d'aquestes, no? Això, bueno, provoca una mica de sensació de dir, bueno, no sé jo si això és gaire... No sé si és la guinda, la cirereta que necessitem. I quan acaba la missió, evidentment, aquest senyor treu un puro, camina a càmera lenta, mirant a càmera, totes aquestes coses, matxirulades dels anys 90, vistes avui dia, poden generar cert rebuig. Coses a agrair? Doncs mira, que els aliens vagin per feina i que no ens avorreixin així com a la sèrie UV, saps? Vagin
0: ai,
1: per feina des del minuto.
0: Pesaus.
1: I que obrin la porta a la pel·lícula a perfilar que persones que formen part de la White Trash als Estats Units, aquesta gent que viu a caravanes i tot això, que puguin, dintre de la seva classe social, evidentment acorralats per la pobresa i per una situació econòmica de la qual és molt difícil sortir, que tinguin també, obrin la porta a que puguin ser persones que estiguin on estan per condicions d'estrès posttraumàtic, veterans de Vietnam, com és el cas de Randy Quaid, i que l'única manera de sortir que tinguin d'aquí siguin o bé per treballs precaris o per, evidentment, apuntar-se a les forces armades. No? Això, la pel·lícula ho apunta d'una manera que per ser una pel·lícula comercial, déu-n'hi-do, quin mèrit.
0: Molt mèrit, un mèrit que va ser compensat amb un Òscar, els millors efectes visuals, un mèrit que es va ser compensat perquè es va projectar a la Casa Blanca per Bill Clinton, i l'any 2016 Roland Emmerich va estrenar una segona part de Independence Day, en aquest cas Independence Day Resurgence, amb molta nau, molta batalla, però que aprofundien els efectes de l'estrès posttraumàtic. Mirin, un dels moments més recordats i còmics de Terminator 2 és quan un despullat Arnold Schwarzenegger entra a un bar de moteros, tot musculós ell, per tal de demanar roba. Quan surt del local sona Bat to the Bone, una de les cançons més populars de la banda de blues George Thurgood and the Destroyers. L'acudit aquí és doble, ni el Terminator és dolent, ni tampoc té ossos. Així doncs que escoltem aquesta banda de blues, que és meravellosa, i jo els hi recomano que la segueixin, és més antiga que el Napeu, tot s'ha de dir. George Thurgood and the Destroyers.
1: Encara segueixen,
0: cançó,
1: eh?
0: Sí, encara segueixen. Bat to be Bone. Moltes gràcies, estimat.
1: A tu, Sílvia, que tinguis un happy 4th of July.
0: Això intentaré. Vinga, va, som-hi, escoltem-ho.

0: M'ha fet tanta il·lusió que hagi vingut en directe aquí, a la ràdio, perquè, clar, la senyora Manzanera, i li dic amb tot el respecte que li tinc, és una vella, en ve baixa i en ve alta també, coneguda de servidora. És una periodista meravellosa que ha escrit llibres que a mi m'han tornat absolutament boja. Sherlock Holmes, Londres victoriano bajo la lupa del mejor detective. Clar, mira, tot el que té a veure amb el Londres victorià ja fa que m'agenolli. Insumises, mujeres que se vistieron de hombre en busca d'igualtat, o del corsé al tanga, 100 anys de moda en Espanya. Ella i jo vam tenir l'oportunitat de parlar una bona estona, llarga estona, sobre una dona que no vam arribar a conèixer físicament, però que hem conegut d'una manera íntima, que és Jane Austen. Les dues estem absolutament esbogides, embogides per Jane Austen. I ara, Laura Manzanera acaba de publicar un llibre que parla d'algú que a mi m'ha interessat molt sempre, perquè és el misteri en estat pur. Estem parlant d'Agatha Christie. Qui ha matat Agatha Christie? Aquest llibre que jo els recomano tantíssim i que val la pena llegir. Mirin, per donar pas a la senyora Manzanera, he pensat que la millor manera era endinsar-nos en allò que ella i a mi ens agrada tant. L'1 de gener de l'any 1934, aquesta novel·la va ser publicada al Regne Unit. La novel·la va ser escrita per la senyora Christie, és una de les obres més famoses, protagonitzada pel detectiu Hercule Poirot. Està inspirada en els viatges del luxós tren Orient Express i en fets reals que van passar. No es pensen vostès que és només una invenció d'Agatha Christie. Clar, si llegim la novel·la ens agradarà, però per mi, la història més potent és la que va dirigir l'any 2017 Kenneth Branagh, on també protagonitza la pel·lícula. Aquest detectiu belga, Hercule Poirot, que va damunt de l'Orient Express i es va donar en compte que, ui, aquests passatgers, bé, com sempre passa amb Agatha Christie, com passa a Diez Negritos i com passa a tantes històries, ningú és el que sembla, i és el que més m'agrada de les novel·les d'Agatha Christie, no? Que és capaç d'explicar-nos allò que alguns ja sabem que ningú, desgraciadament, és el que sembla. Com sonava aquest assassinat a l'Orient Express? Sonava així.
1: Es curiosa esta mezcolanza de desconocidos apretujados durante días sin nada.

0: No, no, por supuesto que no. Pero estaba perfecto de salud. Eso sí, tenía enemigos.
1: En efecto, le han asesinado.
2: Santo Dios, ¿un asesinato aquí?
3: Dios lo tenga en su gloria.
4: Alguien estuvo hurgando en mi compartimiento en plena noche. Nadie quiso escucharme.
1: Si hay un asesinato...
3: ¿Qué ocurre?
1: Es que hay un asesino. Y está entre nosotros. Todos ustedes son sospechosos.
5: ¿Y usted quién es?
1: Me llamo Hercule Poirot y soy seguramente el mejor detective del mundo.
6: Me llamo Hercule Poirot, perdonin, que jo ho he dit fatal perquè el meu domini de l'idioma francès és patètic. Poirot, miri, encara tira que t'he vist, però el nom l'he dit fatal. El millor detectiu. Em fascina aquesta pel·lícula i em fascina aquesta novel·la. Senyora Manzanera, als seus peus, com està?
7: Perfectament bé, una vegada arribat aquí.
6: Sí, perquè arribar fins aquí amb aquesta calorada sí, sí. És impossible.
7: Arribar a qualsevol lloc ara mateix.
6: Abans de dir amb la Conxita que s'anaves amb la nostra crítica de cine, que ja la coneixes, bé, hem acabat la secció escoltant a Anna Negretko, que ha dit que ho sent molt, però que amb aquesta calorada no canta el real. Així doncs que, si la senyora Negretko diu fins aquí podem arribar, nosaltres també ho podríem fer.
7: També.
6: Així doncs que ja hem fet molt arribant fins a la ràdio. Avui. Laura, et tutejo perquè això de parlar-te de vostè era un recurs estilístic. Moltes felicitats, perquè t'havíem parlat molt a la ràdio de Jane Austen, d'aquestes dones victorianes tan valentes i tan fortes, moltes vegades, però és que has tocat el moll de l'os, eh? Agatha Christie per mi és un misteri en ella mateixa, no?
7: Totalment, per mi també. I és una dona i una escriptora, jo crec que prou desconeguda. La seva obra sí que és prou coneguda, però ella encara no.
6: És curiós perquè en el llibre he vist que has començat amb una frase de William Shakespeare, de Titus Andronix: la venjança és al meu cor, la mort a la meva mà, la sang i la venjança estan colpejant el meu cap. Qui cregui que la venjança no és la solució s'equivoca, és l'única solució. M'anomeno Jack Blackstone i moriré matant. La qüestió és quan. La venjança és la situació i la solució?
7: La solució l'hauran de llegir als ullets.
6: Per Agatha Christie em referia, eh? Per Agatha Christie.
7: Per Agatha Christie, diguéssim que la novel·la el que pretenc és fer primer de tot un homenatge a l'Agatha, i en segon lloc una història de venjança, i partint de la base de la seva desaparició real a l'any 1926.
6: En parlarem molt d'aquest capítol perquè forma part també d'aquesta història, que és la teva primera novel·la, perquè fins ara tu has parlat i has escrit molts assajos sobre dones escriptores, sobre la situació de les dones a l'època victoriana britànica i tantes altres, però aquesta és la teva primera novel·la, no? Tot va començar la guspira d'aquesta història documentant-te per saber-ne més d'Agatha Christie, i allà també m'has adonat que la seva vida en si mateixa es podia novel·lar, no?
7: Sí, totalment. Jo desconeixia la seva vida, llavors una editorial em va fa uns 6 anys demanar una biografia de l'Àgata, i documentant-me vaig descobrir, diguéssim, la dona darrere del mite, no? I realment va ser, bueno, començant de que va escriure una 60 i alguna cosa, 67, em sembla, novel·les policíaques, que es diu Aviat. A més, novel·la romàntica, un munt de contes, teatre, que les seves obres encara estan en cartellera sense parar. I a la seva vida personal també va ser... És molt encara desconeguda, perquè, per exemple, la gent no acostuma a saber que va ser una pionera del surf. A la seva època va fer surf a Hawaii, va fer la volta al món amb el seu primer marit, amb l'Archie Christie. Després d'aquest es va fer arqueòloga aficionada. O sigui, va tenir una vida realment apassionant.
6: Una vida apassionant per una dona que ara, en el 2026, es commemora els 50 anys de la seva mort, no? Tu penses que fascinen més els seus personatges o ella mateixa?
7: Jo crec que a priori els seus personatges, perquè ella no se la coneix, però jo crec que els seus personatges són un reflex de la seva personalitat.
6: A mi m'agrada molt la imatge d'Hercule Poirot, m'agrada molt Miss Marple, perquè, clar, com dèiem abans amb la Laura, Miss Marple sembla una senyora molt fràgil, no? Una senyora que està allà perquè, bé, havia d'estar algun lloc, quan després Miss Marple esdevé una força de la natura, no?
7: Totalment.

0: Però també per molta gent la Christie, tot i que es va fer relativament aviat famosa, també semblava dèbil, no? És el problema ja generalitzat amb les dones. I jo crec que a vegades a la Christie serà menyspreat, entre cometes, literàriament, dient que fa, que feia coses fàcils i sense cap entrellat, i jo crec que en part estic convençuda que era perquè era dona.
1: Perquè era dona i perquè veia el que els altres ignoraven, no? Els seus personatges,
0: sí.
1: Diez Negritos, bé, Miss Marple, totes les històries d'Hercule Poirot, totes aquestes grans novel·les sempre tenen un personatge que ha estat menys tingut a la vida, però que ella li dona el principal rol, no?
0: Relleu.
1: Que els britànics.
0: Sí, és veritat. Diguéssim que d'alguna manera... les seves novel·les en general són novel·les que transcorren en llocs adinerats, no? En grans salons, en cases campestres aquestes típiques angleses, a balnearis, però en realitat, si ens fixem, en les seves novel·les també apareixen personatges, diguéssim, d'estament molt més baix, que ella moltes vegades els dona punts. El que passa que passen com desapercebuts. Mm-hmm.
1: Però són molt importants.
0: I tant.
1: Abans dèiem, ella parla molt de les dones snob, però ella no era una dona snob, al contrari.
0: No, per res. Ella fugia de... Era molt tímida, tenia molts problemes de timidesa, no li interessava per res la fama ni les entrevistes, sempre que podia fugia, tot i la fama que va arribar a tenir. I, bueno, el que a ella li interessava era escriure. Bàsicament.
1: I era el que va fer. Alguna vegada que jo he pensat en aquesta desaparició d'Agatha Christie, que jo, fixa't, fins que no vaig estudiar-ho i fins que no vaig entendre-ho i entomar-ho i fins que no llegia la teva novel·la, jo pensava que era un capítol més que ella s'havia inventat. Jo estava segura que aquesta desaparició, bé, doncs, no passa en realitat, no? Perquè això va passar fa més de 100 anys. Així doncs que dic, no, això no va passar en realitat, sinó que va ser un capítol més de la seva vida. Doncs no, passa. I a vegades... portava una vida tan accelerada i ella la portava, que és bo parar, pensar i desaparèixer. Tu has donat una llum important a l'episodi més misteriós, no només de la vida d'Agatha Christie, sinó de moltes de les preguntes que s'ha fet la societat britànica de què va passar en aquell moment, perquè quan ella desapareix, fins i tot Sir Arthur Conan Doyle va ser un dels voluntaris que va anar a buscar-la, no?
0: Sí, sí.
1: Què va passar, Laura?
0: Ella, us poso en context mínimament, ella va desaparèixer el 3 de desembre de 1926 després d'una bronca de campionat amb el seu marit.
1: Que era una peça bonica.
0: Que era una peça bonica que avui posaríem bastant a caldo. Ell va confessar finalment, encara que Agatha ja ho sospitava, que li posava les banyes, que estava amb una dona més jove, i aquí l'Agatha va petar. Estava en una situació molt delicada perquè feia pocs mesos, a l'abril, va morir la seva mare, que era la persona més unida amb ella. Ho estava passant fatal, i això suposo que li va petar el cap directament.
1: A totes ens ha de petar alguna
0: vegada.
1: És que, a mi les persones que no peten, penso no. Malament rai, eh?
0: No són humanes,
1: no,
0: potser.
1: Exacte. No. Cridava bé, eh? Això de no, és que a mi la gente que chilla, doncs miri, no saben com cridar jo quan m'altero.
0: Ella no va cridar, però va desaparèixer. I el dia va agafar el seu cotxe a la nit i va guillar. Llavors el van trobar abandonat, amb algunes pertenències, la porta oberta, lluny de casa. Llavors aquí va començar una mobilització policial sense precedents a Anglaterra, tota la policia buscant-la, tota la premsa britànica i inclús la premsa americana i europea també, totes les portades copant, i 11 dies que no se va saber res d'ella.
1: És que és molt temps, 11 dies.
0: És molt temps. I la van trobar finalment a uns 370 quilòmetres d'on ella vivia, que vivia al sud, al nord d'Anglaterra, amb el Harrogate Hotel, a l'Hidropàtic Hotel, que es deia aleshores, perquè era un hotel balneari d'aquells que hem vist a tantes pel·lícules, no? I quan la van descobrir, diguéssim, ella va dir que no se'n recordava de res, que havia tingut amnèsia i no va baixar del burro, i ja no va voler parlar mai més de l'episodi.
1: Clar, però que Agatha Christie, que era la reina de l'escapisme, desaparegui 11 dies i que quan la trobin com una rosa, no?
0: Sí, sí.
1: dient que ha tingut un capítol d'amnèsia i que no vol explicar res, nosaltres aquí a la ràdio hem parlat moltes vegades amb l'unitat de Mossos que, bé, és molt potent, que es dedica a buscar persones desaparegudes. Mm-hmm. No? Quan parlem de persones desaparegudes, no totes han de desaparèixer per, desgraciadament, un acte delictiu o perquè els hi ha passat res, no? Que és que no ens en oblidem que la nostra vida és nostra i que també tenim dret a dir fins aquí hem arribat
0: i
1: allò de vull desaparèixer, posar-ho en pràctica, no? I Agatha Christie va desaparèixer i mai va explicar res. Això també s'ha de respectar, malgrat sigui una Agatha Christie, no?
0: Totalment, és totalment respectable. Però clar, va ser inevitable que sortissin tot tipus de teories.
1: Sí, sí.
0: Llavors, des del suïcidi, la policia va seguir la pista de l'assassinat, i quan hi ha un assassinat d'una dona, qui és el principal sospitós?
1: La seva parella.
0: Vale. Llavors, clar, també hi havia darrere la hipòtesi de que ella ho va fer per venjar-se del marit i per fer-li passar malament, i és veritat que el van acusar a la premsa, tots els bobis, bueno, va ser bastant bèstia. I clar, després hi ha teories molt descabellades, ja, que es va disfressar d'home i va marxar no sé on, bueno, en fi. Però bàsicament era venjança, suïcidi, i després un altre que deia que ho havia fet per vendre més, per agafar més punts a la premsa i vendre més.
1: Per l'amor de Déu, Agatha Christie. I saps què he pensat llegint la teva novel·la? Fixa't,
0: Què?
1: I amb aquesta entrada tan bona que fa la Laura, recordin, Laura Manzanera, qui ha matat Agatha Christie, ara parlarem també de l'altra subtrama de la novel·la. Mm-hmm. Com va fer per venjança? És a dir, va dir, d'acord, tu has estat infidel,
0: sí,
1: tu m'has vexat, m'has humiliat, doncs ara, durant uns dies, jo portaré els estreps de la vida, no?
0: Sí, la veritat és que és una teoria molt sucosa. I jo tendeixo a una barreja entre això,
1: sí,
0: i a més que va desaparèixer perquè no podia més, perquè mentalment ja no aguantava tota la situació. Estava deprimida, digue-li com vulguis, i aquí us quedeu i jo me'n vaig.
1: Això ho hauríem de fer moltes, potser.
0: Sí.
1: No? Això de...
0: Ara no, no? Acabem el programa.
1: Ara no, acabem el programa. Sí que, a més, aquest és el final ja del nostre espai. Acabem el programa, però a vegades penso... Si fessis una Agatha Christie, què passaria? En el fons, nunca pasa nada,
0: No,
1: ho diu ella en una
0: nada.
1: De les seves novel·les.
0: Per res.
1: En el fons, mai passa res. Has escrit una novel·la d'intriga, perquè tu t'haguessis pogut fixar només en aquest material, no? 11 dies, Agatha Christie, l'escriptora més famosa del món. És que en aquell moment Agatha Christie era, vaja, com un García Márquez, perquè això és una idea, però del misteri, no? Però tu has fet una novel·la d'intriga, és una novel·la històrica també, perquè al cap i a la fi té una base de càrrega social important, no?
0: Sí, perquè clar, jo quan vaig descobrir l'episodi, la desaparició, el primer que vaig pensar és, ostres, això té una novel·la, no té una no ficció, això té una
1: superficció. Com ens agrada aquesta frase d'això té una novel·la?
0: Això té una novel·la, i clar, jo no n'havia fet cap, i vaig dir, és el moment. Vaig veure la llum, dic que és el moment de posar-m'hi. Però llavors, clar, vaig pensar, Agatha Christie ha de ser una novel·la negra. I per mi una novel·la negra no s'entén sense càrrega social.
1: Uh-huh.
0: Llavors vaig estar llegint coses d'Anglaterra de l'època i tal, fins que vaig donar amb la clau social que vaig aprofitar després.
1: Això que han de fer és llegir la novel·la, no direm res més. Però és que ha estat tan precisa que, per exemple, ell ha buscat la marca del tabac que fuma el comissionat de Scotland Yard.
0: Uh-huh.
1: Com era la vegetació en aquella època, sí, de l'any, perquè clar, la campinya inglesa canvia, sí, contínuament. El vestuari... aquesta precisió és important a l'hora de nosaltres fer aquest viatge, no?
0: Per mi sí. Sí que és veritat que hi ha molts novel·listes històrics, diguéssim, que no li donen tanta rellevància, però... Jo suposo que, a més, com vinc de la divulgació històrica de tants anys, tinc com aquesta, diguem-li, obsessió, no? Però, a banda d'això, jo sí que crec que és important, perquè si et vols submergir del tot, ha de ser el més verosímil possible. És veritat que, a vegades, doncs, el llenguatge és molt difícil fer el mateix llenguatge i les expressions de l'època, no? Però, com a mínim, que el context, que el mobiliari, que els utensilis, que la vestimenta, que els transports, que tot el que els envolta de vida quotidiana sigui factible en aquell moment, no? I en aquell lloc.
1: És factible, és important, i a més la cabra tira al monte, òbviament, i Laura Manzanera ha fet alguna cosa que m'ha agradat molt, que és que si nosaltres tenim a Hercule Poirot, com diu Kenneth Branagh, que no ho diré mai bé, ja em perdonaran els francòfons que ens escolten, tu has donat vida a Thelma Burns, que és la primera comissària de Scotland Yard. I tots dos tenen un físic peculiar, una manera de moure's peculiar, és a dir, tornem a l'arrel de la conversa que teníem, que Agatha Christie sempre valorava la diferència i parlava d'aquelles persones que eren diferents, no?
0: Totalment. Sí, la Thelma Burns és la primera inspectora, no?, comissària, diguéssim, de Scotland Yard, però això és una llicència, perquè en aquell any 26 no hi havia cap comissària.
1: Tant de bo hi hagués hagut.
0: Tant de bo. És a més, les policies angleses estaven rellegades a feines d'acompanyaments i poca cosa més. Però sí, volia crear un personatge femení, una dona, que tingués molta similitud amb l'Àgata en el sentit d'una dona que és independent econòmicament, que fa, entre cometes, el que vol, que té molt caràcter, encara que no sigui extrovertida, però dona forta, dona que té clar el que vol fer. I tot i així són de caràcter oposades. Són com dos pols, absolutament. L'Àgata és comedida, tímida, reservada, discreta, l'altra és una boja de la vida, no té filtre, però en el fons són molt iguals i m'interessava la relació entre les dues.
1: Editorial Versàtil és la que ha publicat la novel·la, que no m'hem dit. Està molt cuidada perquè aquesta tatira, no?
0: Sí.
1: Aquests dibuixos, sí, sí. M'encanta.
0: Sí, la portada és de l'editora de Versàtil, de l'Eva Olalla, que fa unes portades maquíssimes.
1: És molt, molt maca. Després aquí cap a on, Laura?
0: No ho sé, em diuen, hi haurà continuïtat? Hi haurà... Clar, és la primera novel·la, però m'ho he passat tan bé que ara entenc els meus amics que publiquen novel·la que sí, que enganxen vena. Llavors és possible que tinc un parell d'idees al cap. És possible que una altra ficció sigui possible.
1: Una ficció amb Jane Austen?
0: Per què no?
1: Ai.
0: Why not?
1: Jane Austen té una ficció, té una vida, té una vida, té un silenci, aquell silenci del pare, el silenci de la germana, les paraules que no diuen.
0: El silenci de Jane.
1: El silenci de Jane, efectivament. Escolti, doncs nosaltres ja li hem donat una idea, a veure si hi ha sort i ens fa cas i fa una novel·la sobre Jane Austen. Ens n'anem amb aquesta bona proposta. Recordin, Qui ha matat Agatha Christie, l'ha escrit Laura Manzanera, aquesta editorial que és Ediciones Versàtil. Que descansin aquest cap de setmana si la calor els hi deixa. Tornem dilluns. Bona nit.

0: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Bona nit, edició 2311 del Metròpoli. Salutacions, com cada nit, de Xavi Collado des d'aquests micròfons, als de Ràdio 4, a Rob Boronat 127 de Barcelona. Aquesta nit vull parlar una bona estona, ja el tenim aquí als estudis de la ràdio, amb en Carlos Maestro, ve per presentar el seu nou treball discogràfic. I anirem fins a Eivissa, perquè allà està el Carlos, que també acaba de publicar un nou treball que aquesta nit coneixerem aquí al Metròpoli de Ràdio 4. Comencem amb la música del Carlos Maestro.
0: Metrópoli, amb Xavi Collado.

0: por fin me escucho.
1: El Carlos Maestro té nou single, es diu Ego. És una cançó que d'alguna manera aprofundeix amb els conflictes interns que sorgeixen quan la identitat, l'orgull i les expectatives personals entren en xoc amb la realitat emocional. Carlos, benvingut.
2: Molt bones.
1: Com estàs?
2: Molt bé d'estar aquí amb tu un altre cop per presentar aquestes cançons.
1: Què és Ego?
2: Uau, pues és una pregunta molt, molt important que s'hauria de fer molta gent, jo crec. Què és l'ego, no? Una cosa que crec que hauríem de treballar tots i que en aquest cas, pues bueno, jo, a mi m'ha agradat fer aquesta cançó una mica per parlar d'això que crec que molt poca gent parla i que molt poca gent té en compte, no? Que s'ha de treballar una mica l'ego de cada persona i saber exactament què és lo que, en què afecta la vida, no? Perquè al final l'ego és una part de tots nosaltres que si no la treballes bé, normalment el que ocasiona són conflictes amb altres persones i amb tu mateix, no? Llavors, estic en un moment vital, diguem, que volia parlar d'això, perquè sobretot dins del món artístic, l'ego és una de les parts que afecta molt a l'hora de composar i de tractar amb els teus fans i amb la teva família i amb tot el que et rodeja, no? I era una cosa que tenia ganes de parlar i vaig fer aquesta cançó precisament per trencar una mica els esquemes, no? De que sempre es parla del mateix en les cançons, no? El amor, el desamor, és una mica sempre el mateix. I dic, i per què no parlem de coses més importants, no? Joder, l'ego és una part que jo considero que és bastant, bueno, és zona sensible, que es diu, no? Però sí, no sé, no vull desvelar res més, però Ego jo crec que és una cançó que hauria d'escoltar tothom i que cadascú s'ho prengui com vulgui, saps?

0: És la preparació, Carlos, d'un nou EP o LP.
1: Correcte, sí? Així és, sí, sí.
0: És la porta d'entrada, no?
1: És l'entrada, és al principi, és el primer single, no? Una mica la porta d'entrada al nou àlbum, que serà el segon d'estudi que tingui dins de la meva carrera. I la veritat que molt content perquè això trenca una mica l'esquema de lo que anàvem parlant en altres cançons, que eren com més teenager i eren més adolescents, i ara pues, trenquem una mica pues, el significat i aquests missatges que abans escrivíem, no?, en les altres cançons, i ara pues, ja parlem de coses com més madures, diguem. Mm.
0: I aquest àlbum que estàs preparant té alguna cosa a veure amb Origen, aquell àlbum que vas presentar el 2025?
1: Té cosetes, sobretot a nivell de so. A nivell de sonoritat, sí, perquè al final l'essència i les referències que un té, les influències que tens de tota la teva vida escoltant música, doncs, jo què sé, des de Green Day, Linkin Park o música de pop espanyol, això sempre està, no? I sí que té moltes coses d'Origen, però el que diem, el que és el significat i el missatge de les cançons és totalment diferent. És totalment
0: I coses diferent. D'aquell Carlos Maestro del 2011?
1: Uau! Hombre, sempre queda alguna coseta, sempre queden coses, no? Perquè al final, joder, sempre queden coses de quan ets més adolescent. Sí que n'hi ha cosetes, però sí que és veritat que d'una forma com més sossegada, més tranquil·la, no? No sé, o sigui, abans era, el 2011 era tot... Vinga, rock and roll, tempos molt ràpids, i era, no, vull explicar moltes històries, però amb molta intensitat. I ara és com més, les cançons tenen un altre tempo, es cuinen a fuego lento, que dic jo, o sigui, deixem que les coses respirin. Abans era tot com molt atabalat, tot molt ràpid, i ara és com tot més tranquil·let, saps? No sé, o almenys jo, la percepció que tinc és aquesta, saps? De que les coses van més tranquil·les i m'agrada que sigui així, saps? Llavors, bueno, i en aquest cas, les cançons que s'estan cuinant i que estan sortint ara són en aquest sentit, no? Tot més tranquil, que tinguin la seva coherència, que expliquin les coses que s'han d'explicar, coses que crec que el món igual es necessita parlar més d'això, no sé. Igual no sé, igual m'estic fent una mica hippie, però m'agrada tirar per aquesta línia, no? Perquè tothom parla de lo mateix. Em dóna la sensació que tot sona igual, el que sona a la ràdio, tots els artistes parlant de lo mateix, i és una mica com, i per què no parlem d'unes altres coses? O per què no fan cançons dient unes altres coses, no?
0: Clar, i parlaves d'escriure, composar des de l'amor o des sí. del desamor, no?
1: Sí.
0: És complicat no fer-ho, no?
1: Sí, perquè clar, al final és un sentiment molt fort. O sigui, el ser humà, l'amor és un sentiment que no pot controlar, o és tan visceral que al final, clar, és difícil. A tots quan ens arriba l'amor, és com, uau, i ara, i com controlo esto, no? És que ens agafa una mica com a contrapié. Però, i per això és tan fàcil, eh? Als artistes ens és molt fàcil quan nos deja la parella, ens deixa la parella i tal, és com, ai, pues voy a escribir d'esto perquè ara estoy muy sensible. Però crec que també és guai poder parlar d'unes altres coses que no sigui simplement amor, saps? Sinó que n'hi hagi unes altres coses. Però l'amor sí, clar, és lo típic. I lo bonic és que l'amor és una energia universal, o sigui, és un llenguatge universal i que tothom entén. Dona igual la part del món on siguis, les religions que tu creguis, dona igual, tothom sap el que és l'amor. Llavors, fer una cançó d'amor és el més fàcil del món per als artistes, normalment.

0: Estem escoltant Polanco, parla'ns del tema.
1: Pues mira, Polanco és una anècdota que ens va passar l'any passat quan vam fer la presentació oficial a la Ciutat de Mèxic, que van allà, cruzamos el charco, i va estar molt, molt, molt guai. De fet, aquest any hem de tornar, farem Mèxic i segurament Argentina també. I clar, quan vas a un lloc per primer cop i presentes el que és el projecte, no? Clar, tot és nou, el lloc és nou, la gent, tota la gent que coneixes és nova també. Llavors passen coses que normalment pues, són una mica surrealistes i que no t'esperes, no? I Polanco justament és el barri, és el nom del barri on vam estar pues, ubicats, no? I clar, van passar coses, anècdotes molt interessants, i la cançó justament explica això, una de les anècdotes. És que vull que la gent ho escolti, eh? Sí. perquè és molt graciós. La cançó és molt explícita i ho explica perfectament, des del principi fins al final, el que és l'anècdota. I res, ens va agradar molt l'experiència i aquella cançó va sortir allà mateix. En l'apartament de Ciutat de Mèxic, a Polanco, vam treure la cançó i, clar, amb Andreu, que és el percussionista, el bateria del grup, va dir... Carlos, això ho hem de treure, tio. Això ho hem de treure. Això és un temazo, em deia. Ah, que és que està explicant-lo tot. I dic, vinga, va. Llavors ja vaig dir, vinga, va, la gravo a l'estudi, gravem a l'estudi i la publiquem. I ahí queda. Ja queda per a los restos, que dic jo.
0: I el videoclip també està gravat a Polanco.
1: Sí, totes les imatges del videoclip de Polanco són imatges de Ciutat de Mèxic, de tota l'experiència, el tour de mitjans que van fer allà, dels shows que van fer allà. O sigui, és una mica com... un collage de totes les vivències que vam tenir durant, pues, això, les 2-3 setmanes que vam estar allà a Ciutat de Mèxic.
0: Aquest videoclip és molt diferent al d'Ego, eh?
1: Sí, no té res a veure.
0: No té res a veure.
1: Res. És molt dinàmic, és molt... tots són com imatges i retalls d'imatges i de moments de... És molt intens, com és Ciutat de Mèxic, o sigui, que és una de les coses que vam percebre des del minut 1, no? Vam arribar allà i vam dir, esto és una locura, o sigui, aquesta gent està boja, no? O sigui, el tràfic és impossible, contaminació, la gent va 3.000 cops més ràpids que nosaltres aquí. Mira que nosaltres anem com pollo sin cabeza. Pues allà, a Ciutat de Mèxic, és intensitat tota l'estona. I això és una de les coses que ens va impactar i vam voler plasmar d'alguna manera en el videoclip també de Polanco.
0: I quan parlem de vídeos, de videoclips, ara és important treure un videoclip amb una cançó?
1: Uah, sí. Sí, por suerte o por desgracia, que es diria, no? Sí que és important perquè avui en dia tothom consumeix el que és la música amb una pantalla davant, no? O sigui, el que és el mòbil sempre està... Llavors, estàs una mica obligat a que sempre n'hi hagi un videoclip. Jo crec que sí. Lamentablement, jo crec que sí. Sí, és necessari. Perquè tothom sempre, quan veu... Ja no escoltes res simplement amb els auriculars. A no ser que... estiguis al gimnàs o estiguis al cotxe o el que sigui, la resta del temps sempre estàs amb la pantalla a davant dels morros, no? Llavors, crec que sí, que ha d'anar acompanyat d'algú visual, no? D'alguna cosa, un videoclip o un vídeo, un retall del que sigui. Sí, és important.

0: Vamos a salir corriendo és un tema amb el Quique Ruiz.
1: Amb el Quique Ruiz.
0: Que vam poder escoltar per primera vegada el 28 de novembre de l'any passat.
1: Correcte.
0: Quina és la història?
1: Pues mira, vam conèixer el Quique Ruiz l'any passat, a principis d'any, quan vam fer la gira per Espanya. I ell és un artista, un molt bon artista a Madrid, un compositor genial. I van tenir la sort de conèixer-la a principis del 2025, quan van anar a tocar a la Sala Moby Dick a Madrid. I ell va venir com a artista convidat, no? I jo el coneixia per xarxes, però no el coneixia en persona. I sempre la seva música, ell va tenir un grup que es deia No se lo digas a mamá, que ho va patar molt al seu moment. I la veritat que la música que fa ell i la que faig jo és molt semblant. I la veritat que em va encantar conèixer-lo, vam connectar molt i vam dir, tio, per què no fem una cançó? I la cançó la va composar ell. Aquesta cançó és totalment del Quique i el que sí que la producció i tot això sí que la vam fer a Phoenix Studios, a l'estudi que tinc aquí a Barcelona. I la veritat que molt content d'aquesta col·laboració, amb molta energia, ell és un tio maquíssim i fa cançons molt, molt maques, la veritat que...
0: I quan comences, ve una pandèmia.
1: Uau.
0: Que destrossa pràcticament tota la indústria, no?
1: Sí.
0: Què vas pensar?
1: Pues mira, en aquell moment vaig intentar no enfocar-me gaire en el que era el que estava passant en aquell moment. O sigui, quan ens van confinar tots, que ens van ficar dins de casa, en aquell moment jo vaig intentar no fer focus en el que estava passant en aquell moment, sinó vaig intentar treure la part positiva, que era, vale, tenim molt de temps ara a estar a casa, doncs aprofitem per fer el que sabem fer, no? Que en el meu cas és composar cançons. I vaig aprofitar aquell temps per gravar moltíssim, moltíssimes cançons, composar moltes cançons. De fet, de l'àlbum d'Origen, Quiero, Vuelves, totes aquestes cançons van sortir al confinament. Llavors, i

0: Mentrestant, pues, també pues, intentar preparar, perquè clar, en aquell moment sí que penses, vale, està el món separat, però hem d'aprofitar, o sigui, això no estarà sempre així, o sigui, no podem sempre estar ficats a casa. Llavors, en algun moment s'haurà d'acabar i haurem de sortir i s'haurà de tornar a fer la vida com era abans, una mica, no? Pensant de manera positiva, sempre. I llavors era, vale, pues, preparem una estratègia per quan això passi, pues estar preparat per lo que vindrà, no? Llavors, pues, parlar molt amb l'equip, amb d'Andreu, amb el José Luis, que és el mànager, pues, preparant una mica tot el que seria un cop ens deixessin lliures, no? I ho vam fer i crec que va sortir bastant bé. Sí que és veritat que nosaltres vam començar el projecte el 2019 i el 2020 ja, o sigui, va ser arrencamos i de sobte ens vam fotre com un frenazo de golpe, no? I ens va deixar una mica com a contrapié. Però bueno, però estem contents. Les coses passen per alguna cosa i... O sigui que, genial. O sigui, tinc un record agridulce, però bo, perquè van sortir moltes cançons boniques al confinament. O sigui que bé.
1: Te di en cada rima un beso de esos

0: Hi ha una cançó que es diu To Love Me Flipa, no?
1: Ah, sí.
0: Quina és la història?
1: Pues aquesta cançó és molt graciosa, perquè sí que és una cançó molt teenager, té un so molt, pues això, molt adolescent, que igual ara, en l'època en la que estic i amb les coses que estic fent ara, igual no és la cançó que més em vibra de totes, però sí que és una cançó molt energètica, té un so molt, molt proper a les cançons que jo he escoltat durant tota la meva vida, no? De
0: sí.
1: Green Day, Offspring, o sigui, té aquest so americà, punk rock, molt, molt xulo, i és molt fresca i té una energia com molt, pues això, molt viva, no? I és molt fresh. I he pogut fer aquesta cançó en col·laboració amb el Jordi Saravia, que és un artista independent també, que està ara fent, pues, moltes coses també, és emergent, i molt content d'haver-lo conegut i de poder fer moltes coses amb ell. I li vaig ensenyar la cançó, va venir a l'estudi, li va encantar i vam fer la col·laboració, i la veritat que molt, molt content. I ara és l'últim single que hem tret, o sigui que la veritat que molt, molt, molt contents. La gent ho està rebent de manera genial, perquè té un estribillo molt... és molt enganxifós, se't queda moltíssim, llavors la gent m'envia missatges cantant la cançó i jo, mira que maco, saps? Sí, no, no, molt bé, la veritat que és una cançó d'amor típica, però que té gràcia.

0: Corriendo. Han evolucionat els teus directes? Han canviat?
1: Sí.
0: De quina manera?
1: Pues han canviat, primer, ja amb els anys, evidentment, agafem moltes taules, no? I això sempre ajuda. Però sobretot en el tema de saber com connectar amb la gent. Sempre han connectat molt, eh? Sempre, des dels primers concerts de la meva vida, sempre han tingut molta connexió. Però ara estem molt centrats en que el directe sigui una connexió amb el públic, però molt directa, des del minut 1, que la gent ja estigui cantant les cançons, que estiguin saltant i vibrant amb les cançons, i també en el tema de donar un performance molt més contundent, no sé com... O sigui, hem fet que la música sigui molt més minimalista, no tants efectes ni sons que estiguin per sampler i tal, sinó que sigui una banda de rock de tota la vida, bateria, baix i guitarres, i, a part, donar un show de molta qualitat amb uns video walls, amb uns efectes molt xulos, però sobretot el més important és connectar amb el públic. I amb això hem donat un pas de gigante, perquè sí que és veritat que la gent quan ve al concert flipa, diu, és que salimos súper motivados, és que cantem totes les cançons, tal. Llavors, en això jo crec que hem avançat moltíssim. I, de fet, un dels últims concerts que vam fer l'any passat així en un escenari gran va ser a la Festa Major de Castelldefels.
0: Sí.
1: I estàvem a l'escenari gran i la veritat que a la muntanyeta i va ser increïble perquè la gent flipava. Dius, és que soneu molt... La gent estava flipant perquè dius que soneu molt, molt, molt potents. O sigui, teniu un directe increïble. I som quatre músics només a l'escenari. O sigui, no n'hi ha ni bases ni coses rares. O sigui, som quatre músics tocant com sempre, com antigament, no? Lo clàssic. I això sempre funciona, sempre funciona. Fins i tot el Mario Vaquerizo, que era l'artista següent, no?, amb les Nancy Rubias, ens ho deia. I de Carlos, és que sonáis muy bien, ¿eh? Tenéis un directo que me despeina. Ella amb les seves melenes, saps? Dic, ostres, pues Mario, moltes gràcies, saps? Li vaig dir moltes gràcies. Però sí que és veritat que al final una banda de rock té una energia que no tindràs mai si amb un DJ, eh? Com mis respetos a los DJs, eh? Però, ostres, no és el mateix, saps? O sigui, quatre persones fotent energia allà en directe, canvia molt.
0: Carlos Maestro, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta nit a Ràdio 4.
1: Gràcies a vosaltres sempre. De veritat, amenazo con volver, sempre ho dic. Moltíssimes gràcies.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

0: Aquesta nit ens acompanya el Carlos des d'Eivissa. Presenta Sol Solet, és un nou EP que fusiona electrònica contemporània i ritmes llatins amb una mirada lúdica i molt intuïtiva. Carlos, benvingut, bona nit.
1: Bona nit, com estàs?
0: Com defineixes aquest Sol Solet?
1: Doncs, més que res, és un projecte com molt genuí, molt sense cap pretensió, ja que venia de fer un disc com on el pòsit com cultural, intel·lectual, era com molt gros i volia com desprendre'm un poc de tot això i res. Això és Sol Solet, bàsicament.
0: I aquesta que fas, aquesta electrònica que fas, la defineixes com contemporània?
1: Sí, super.

0: Com defineixes Kyoto, aquest tema que estem escoltant?
1: Doncs, per mi Kyoto és com de les més com ballables o més de club que hi ha a l'EP. Sí, el que volia era com que tracta sobre un viatge, ja sigui emocional i físic, també el tema és com molt progressiu i volia com donar aquesta sensació com això de viatge, de naturar-se i de pues, trobar-se amb nous sentiments, amb noves emocions i amb noves persones.
0: En només un any, noves cançons, nou àlbum, no? Recordo l'any passat vas venir per aquí per presentar el disc Nova Ebussos, ara hi ha aquest, El Sol Solet. Hi ha hagut algun canvi o és una continuïtat d'aquell àlbum?
1: No, hi ha bastants de canvis. Sí, bàsicament, l'àlbum, doncs, jo vaig comptar amb un productor que m'ajudava a fer les bases, a fer tot el tema de la mescla, del màster i de més. Després també vaig comptar doncs, amb una amiga que em va ayudar. Bueno, el productor és el Matías Pepe i la meva amiga es diu Jaiza. I em va ajudar com a fer tot el concepte del disc, totes les lletres, a definir molt bé el que volia explicar, com i com ha creat tot aquest relat. I el que ha canviat en Sol Solet és que, pues, com el títol diu, pues, ho he fet tot jo sol solet, però més que res perquè me va agradar aquella experiència, però ara també com volia com posar-me l'objectiu de pues, fer-ho jo tot des del principi fins al final. I hi ha darrere també una qüestió identitària de sentir-me un poc més músic, val? Perquè m'està costant això, però bueno, és això el que canvia, bàsicament.
0: Suposo, per el que estàs dient, que aquest títol, Sol Solet, no té res a veure amb aquella cançó infantil.
1: No, sí que té res a veure.
0: Sí?
1: A més, sí. A més, a la cançó de Ritual hi surt com samplejada, i és que és això, o sigui, fent la cançó, fent les lletres, em va sortir com un vers que sortia d'aquesta cançó, i vaig dir, hòstia, el Sol Solet conté molta força, m'agrada com a títol d'EP, i res, d'aquí va sorgir.
0: Ara la música electrònica, com la veus, aquest país?
1: Hòstia, que sincerament no escolto molta gent d'aquest país, o sigui, així d'electrònic, l'únic que escolto és un noi del País Basc que es diu Kelepo.
0: Sí.
1: Però la veritat que no escolto molt. Sí que hi ha molta festa, molt de festival que pues, fica música electrònica, però

0: tot el treball de, pues, això de netejar les produccions, de fer que tot soni bé. Però, bueno, va ser literal com una setmana on vaig fer les quatre demos i vaig muntar com l'esquelet del projecte.
1: És a dir, que són quatre, van sortir quatre i vas dir un EP, no? No faig més ni composo més per un llarga durada.
0: Exacte, exacte. Hi havia una cinquena, però vaig dir, ja no sona com les altres, i la vaig treure.
1: Aquestes que no entren a un àlbum, suposo que t'ha passat moltes vegades, queden per un futur o ja estan descartades per sempre?
0: No, queden per un futur. O sigui, al final, potser no la cançó sencera, però potser versos, potser lletres, potser melodies, per mi sempre queden. De fet, moltes vegades quan vull començar a fer música, busc el que tinc ja creat i veure si alguna cosa es pot continuar.
1: Quina és la història del tema Cau Menuda amb Nassara?
0: Darrere aquest tema el que volia explicar és el fet de... Bueno, quan una, en aquest cas va ser una amiga que no va passar una bona època, i clar, la seva manera com de curar-se d'estar en aquell moment va ser com recluir-se. Val? Però si jo tampoc la volia forçar a sortir, la volia forçar com a que millorés, perquè no estava en la situació com per millorar, però volia que ella sapigués que jo estava allà darrere, encara que a la mínima que volia fer alguna cosa, jo estava allà disposat a ajudar-la, i és un poc el que vull explicar en aquesta cançó.
1: Et consideres un autodidacte?
0: Sí, clar, sí. Música jo he estudiat molt poc, el que vaig estudiar a l'escola i un mes de piano, i al final... En tots els àmbits de l'art que he tocat sempre he estat autodidacte, perquè al final que em neix és explicar doncs, un poc el que porto dins, el que m'agrada de veure el món. Així que sí, o sigui, m'he anat a classes de música, sí que sí, soc autodidacte.
1: Doncs ara escoltem aquest Cau Menuda amb Nassara.

0: És fàcil, Carlos, dedicar-se a la música a les illes?
1: Bueno, jo no m'hi dedico professionalment, per tant, no sé què. El que per mi sí que és fàcil és sentar-me davant l'ordinador o sentar-me on sigui, a escriure lletres, a escriure melodia, a produir música. Jo és algo fàcil perquè al cap i a la fi és el que m'agrada fer.
0: Moltes vegades has definit tu mateix la teva música. Per exemple, l'any passat, quan vas venir per aquí, aquell àlbum, deies que és més que un disc, no? Que era més que un disc llavors, no? És un univers creatiu. Continues pensant el mateix?
1: Sí, sí, 100%. Sí, al final, en aquell disc també vaig escriure molt al voltant de tot el concepte del disc, que és el que he estat utilitzant per recitar durant els concerts també, a part de les cançons, pues, intentava recitar com... No eren poesies com a tal, perquè no eren versos, però bueno, utilitzar per recitar-ho durant els concerts. A més, ara en AKTP la portada també és, pues, surt d'unes pintures i uns quadres que he estat fent últimament. Sí, no m'agrada tancar-me a un estil d'art, sí, no sé, m'agrada com expandir-me i si m'avorreixo amb una cosa començar amb l'altra.
0: I ara mateix, Carlos, quines serien les influències que tens?
1: Pues m'agrada molt, bueno, escolto molt ambient, sobretot l'ambient japonès, el Hiroshi Yoshimura, el Takashi Kokubo, però potser les sonoritats no les acabo d'agafar perquè, bueno, perquè són un estil de música que jo no faig. Però sí que aquesta manera de crear com, pues això, com d'una manera com més lúdica i més apropant-me com a la música com si fos un joc, igual que estic fent amb la pintura, igual que faig quan escric, igual que faig quan faig fotos. Després, més contemporani, potser podria dir el Ralph Fitchu m'agrada molt, per exemple. Després, el meu grup preferit de sempre ha sigut Bring Me The Horizon, un grup de metal, que també com el líder del grup, el cantant, tampoc és un músic tècnic ni o sigui, en el principi ni sabia cantar i treballant, pues ha fet pues una carrera super sòlida i són aquests tipus de personatges d'artistes els que m'inspiren bastant, la veritat.
0: Era molt diferent aquell antic àlbum, el que vas presentar fa un any, perquè estava dissenyat per capítols, no? Tenies el capítol 1, sí. El capítol 2 i el capítol 3, no? No has volgut continuar, no?, amb aquesta línia de fer un àlbum per capítols.
1: No, perquè bàsicament allí volia contar una història molt clara, que és la meva tornada a Eivissa i com les sensacions i les relacions que van sortir arran d'això. Va ser un procés ja pues, per tancar coses, va ser una cosa molt catàrtica. I ara, d'aquí em podria fer un altre disc complet amb tot el que significa fer un disc, jo crec que passava un bon temps.
0: Vull escoltar d'aquell àlbum un tema que es diu Per mi se sa majora. Explica'm abans la història d'aquest tema.
1: Aquest tema ve bàsicament de... Al final, a Eivissa, la manera que té de, pues, de perpetuar la seva història, la seva cultura, és sobretot a través del ball pallès i del camp pallès i del cant redoblat, que és un cant d'aquí de la illa. I és com... Pareix a vegades que si no fas això no estàs perpetuant aquesta cultura, aquesta història tan, pues, tan forta que tenim aquí. I clar, com que jo faig música com, pues, això, més moderna, més contemporània i a vegades un poc doncs, que no diu totes les coses bones de la illa, pues ser un cant com dir, hòstia, o sigui, jo igualment he begut de tot això, però vull crear coses noves. Us demano permís, en plan, que permís és un permís metafòric a la història, a la cultura, no sé. I és, això, pues, perquè em donguin com es vistiplau de, vale, jo també puc crear cultura i

0: Cap a on projectes la teva música, Carlos?
1: Doncs mira, ara, més que treballar per mi, estic treballant amb l'Eira, que l'Eira és qui surt el vídeo de Cau Menuda.
0: Sí.
1: I ella està preparant una peça de ball per presentar un festival i li estic ajudant en la producció de la música. I la veritat que és algo que no havia fet encara i no havia fet mai i m'està agradant bastant. O sigui, i també està en aquest punt més de produir i de fer música com a tal i no tant crear cançons, sinó crear com un entorn, una peça musical llarga i com en sentit. Per tant, no sé, estic en això ara i el que vagi sortint.
0: La gent ho entén, aquesta filosofia musical que tu portes a terme?
1: Pues no ho sé, la veritat. O sigui, al final no és una filosofia musical, sinó més una filosofia artística. I en el que cada... O sigui, no sé, on juguen moltes coses i... Sí, jo crec que és la gent que ho acaba entenent. Això, que al final la gent quan ve als concerts i veu que no només canto, sinó que també estic tocant allí com el meu pat i també estic recitant, pues després... O sigui, el que em va sorprendre en l'últim concert és que la gent li agradés un munt com el recital que vaig fer. Mm. I, hòstia, si ho vaig fer per emplenar temps. I mira...
0: Per què Guajira?
1: No hi ha molta explicació, perquè sonava bé... Perquè al final hi ha música, molta música llatina, música que ve ja sigui de Colòmbia o de França. Però sí, no sé si m'estàs preguntant per què Guajira el terme o per què Guajira la cançó.
0: Per què Guajira la cançó, clar.
1: Ah, bueno, era una cançó on volia pues, fer un cant més com aquest enamorament a vegades pues, que hi ha sense pretensions, sense plan, anem a disfrutar-ho. I... Allà, en aquesta cançó, tiro molt de música, com tipus la música que hi havia a la Nintendo Wii o a la Nintendo DS. I res, un poc referència a aquest meu jo més petit i un canta a una persona que m'estima.

Demà torna al Metrópoli a les 12 de la nit. D'aquesta manera acabarem la setmana. Ho farem, entre d'altres, amb el taller de músics i les joves promeses que donem a conèixer amb aquest programa. Salutacions de Xavi Collado, demà a les 12, nou Metrópoli a Ràdio 4.

0: estat, és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
1: Acabada la Guerra Civil, encara hi havia por.
2: Potser molta gent pensa que hi ha depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
3: Irrepetibles.
4: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
5: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
6: Ràdio 4.

Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Arribats a aquest punt de la pel·lícula, una vegada hem passat al sonar, també la revetlla de Sant Joan, qui més qui menys comença a pensar, o ja només pensa, en agafar-se unes segurament merescudes vacances, qui ho pugui fer, evidentment. No per tothom, és possible. Sí, com sigui, amb la calorassa que fot... Home, doncs, la veritat és que és un bon moment per relaxar-se i agafar un llibre. I avui l'Oriol Rossell em sembla que ens farà un parell o tres de propostes literàries precisament per aquests pròxims dies. Però si encara teniu ganes de sortir, si encara teniu ganes de gaudir de la música en directe, ja sabeu vosaltres que l'estiu és sinònim de festivals i, com dèiem, ja hem passat pel que respecta a macroesdeveniments, evidentment, el món musical, afortunadament, té moltes altres iniciatives, però els macroesdeveniments doncs, ja ens han tingut oportunitat d'oferir exemples com ara el Primavera Sound, també el Sonar, i res, la setmana vinent ja tenim a sobre el Festival Vida, que se celebra a Vilanova i la Geltrú. Us farem 5 cèntims del que podem trobar en aquesta mostra musical. Per tant, avui, Vida i Biblioteca Inflamable, aquí, al Territori Clandestí.

Sí, us ho deia, molta atenció. Si voleu, agafeu llapis i paper o senzillament recupereu els nostres podcasts, que ho podeu fer a través de les nostres xarxes i, evidentment, també fora el recomanable a través de la web i de RTV Play. Allà teniu tots els territoris, totes les biblioteques inflamables. Però vaja, us ho dèiem, perquè avui l'Oriol Rossell ens fa unes recomanacions literàries d'allò més interessants que viatgen des de tot allò que té a veure amb amb els aficionats a la música dintre dels moviments LGTBIQ+, també des de tot allò que té a veure amb la música nois i, per què no, també fa referència al que podrien ser les bandes sonores d'una de les pel·lícules de les que tothom parla aquests últims dies, com és The Backrooms. Tot això i més a la biblioteca. Gonna tell-

Sol. Hola, canalla. Si recordeu, fa unes setmanes parlàvem, aprofitant la vinentesa de que ens acostem als 50 aniversari del punk, nada menys, aquesta publicació del primer single dels Damned, el 1976, el New Rose, doncs aprofitant aquesta efemèride, us ho deia, vam aprofitar per parlar de England's Dreaming de John Savage, possiblement el llibre definitiu sobre el punk i en concret sobre els Sex Pistols. Un llibre que venia a explicar més o menys, d'alguna manera, que el punk comença i acaba amb els propis Sex Pistols. En aquella ocasió comentàvem que Savage és possiblement un dels dos, tres millors crítics musicals i, per extensió, culturals de la nostra època. Un escriptor absolutament talentós, amb una habilitat per desxifrar les claus dels fenòmens culturals i contextualitzar-los en els seus marcs sociopolítics, econòmics, històrics en general, absolutament prodigiosa. Doncs bé, resulta que fa molt pocs dies ha arribat a les estanteries de la nostra biblioteca inflamable el nou llibre de John Savage. Nou relativament, perquè és una traducció, és un llibre que ja té un parell d'anys llargs, potser, no recordo si l'hem esmentat alguna vegada, però jo vaig tenir ocasió de llegir-lo en anglès i ara està disponible en castellà. Es titula El público secreto, l'ha publicat Liburuac i, com tot el de John Savage, és una autèntica virgueria. 900 pàgines, cadascuna d'elles una meravella, val el seu pes en or. I de què va El público secreto? Doncs va de com la història del pop i de la cultura popular al segle XX està travessada, està determinada per la influència de persones que pertanyen al col·lectiu LGTBIQ+. No parla simplement de la figura de l'homosexual o de la persona queer, com vulgueu dir-li, dins del marc cultural contemporani, sinó de com moltes persones homosexuals, queer, no fluides, etc., han introduït valors de canvi importants en la música pop, sobretot. El llibre, a més, abasta des dels anys 50, des de Little Richard fins als darrers 70, fins bàsicament la música disco, parla del glam, evidentment, parla de Bowie, parla de Sylvester, parla de la Dusty Springfield, parla del Joe Meek, un dels grans pioners de l'electrònica pop. Tots ells persones que han canalitzat una vivència del gènere i de la sexualitat heterodoxa, si més no diferent a la normativa hetero, i a través d'aquests filtratges en la cultura mainstream, a través del discurs musical, van aconseguir, i encara aconsegueixen avui dia, modificar la manera en què entenem el subjecte, la manera en què entenem la nostra pròpia sexualitat, la manera en què entenem el que és el gènere. Per tant, virgueria d'aquests que dius, mira, ara que arriba l'estiu, tinc temps, 900 paginotes meravelloses. El público secreto de John Savage a l'editorial Liburuac.

Per cert, una curiositat. Qui ha traduït el Público Secreto de John Savage? Doncs ni més ni menys que el Tito Pintado. I qui és el Tito Pintado? Es preguntaran els i les més joves del lloc. Doncs el Tito Pintado, molts i moltes, els que ja tenim una certa edat, el recordem, el coneixem, perquè era el vocalista de Penélope Trip, primer, i després de Telefilm. Dues formacions musicals que en el seu moment, els primers anys 90, van participar d'allò que es va dir noise pop. I el que són les coses, si John Savage és un dels grans mestres de la crítica musical contemporània, l'altre, evidentment, és un vell conegut de la Biblioteca Inflamable, Simon Reynolds. I a què ve això? Doncs que Simon Reynolds, nois i noies i noies, té llibre nou i ja ens l'hem llegit i parla justament de noise pop, entre d'altres coses. Aviam, aclarim una miqueta. Una altra bona tutxara, 400, més de 450 pàgines, és que el tinc aquí davant i l'estic fullejant, més de 450 pàgines. Títol, Still in a Dream, Shoegaze, Slakers and the Reinvention of Rock, 1984-1994, publicat per White Rabbit Books. Aviam, com sempre, ens estem passant de llestos i ens estem adelantant perquè sé que aquest llibre sortirà en castellà a principis de 2027. No puc dir gaires més coses perquè encara no s'ha fet públic. Jo tengo mis contactos i mis cositas. Us ho garanteixo que sortia en castellà, però jo, sincerament, com a fan de Simon Reynolds, m'ho estava fent a sobre i no he pogut evitar la tentació de comprar-me'l en anglès i llegir-me'l en qüestió d'una setmana. Així tal qual us ho dic. I què és aquest Still in a Dream? Doncs d'alguna manera el Simon Reynolds, per si algú no ho coneix, Simon Reynolds, estem parlant de l'autor de Energy Flash, per exemple, no? El gran clàssic sobre la cultura rave, o de Rip It Up and Start Again, que es va traduir com a post-punk, o Shock and Awe, que era un magnífic llibre sobre el glam, i sobretot és l'autor d'un dels estudis culturals sobre la cultura contemporània més lúcids dels últims temps, que és Retromania, un llibre que es va

publicat el 2011, però que segueix sent completament vigent. Doncs Simon Reynolds ha publicat, us dic, aquest Still in a Dream, que el planteja d'alguna forma com una continuació de post-punk. És a dir, si a post-punk parlava d'aquest canvi de paradigma que ve després del punk a finals dels 70 i ocupa fins als primers 80, grups com Gang of Four, The Pop Group, inclús l'electrònica de The Human League, etc, etc, aquí reprèn aquesta cronologia a partir de l'any 1984 fins al 1994 i manté la tesi del tot agosarada però molt ben argumentada que aquesta dècada del 84 al 94, en contra del que se sol pensar quan pensem en la música dels 80 com una cosa bastant apestosa, va ser en realitat una era radicalment brillant, innovadora, en la qual la música rock es va transformar radicalment en una mena de nova etapa psicodèlica en la qual els músics van descobrir lo textural, és a dir, un so immersiu abans que discursiu. No? És l'època de les guitarres ultradistorsionades, és l'època del shoegaze, d'aquest so dolç i al mateix temps hiperelèctric, no? De Jesus and Mary Chain, de My Bloody Valentine, de les veus celestials de Cocteau Twins, per exemple, no? De bestieses com Big Black, de apostes molt radicals d'avantguarda com Sonic Youth, no? Una absoluta reinvenció de la guitarra elèctrica.

Ara bé, i que consti que em sap molt greu perquè sóc molt fan de Reynolds i no m'agrada criticar-lo. Però, aquest Still in a Dream, aquest nou volum de Simon Reynolds que acaba de publicar a Quiet Rabbit Books i que apareixerà en castellà d'aquí mig any, és un llibre que m'ha deixat amb un regust una mica estrany. I per què? Perquè tractant-se d'una obra que ve de la mateixa persona que va escriure quelcom tan monumental com Retromania, que ha apostat tan reiteradament per atacar d'alguna manera l'exercici nostàlgic en la pràctica pop. Recordem que Retromania, el seu subtítol era l'addicció del pop al seu propi passat. Doncs jo he trobat que aquest Still in a Dream és un llibre profundament nostàlgic. És un llibre no tan nostàlgic en el sentit d'enyorar alguna cosa perduda, que també hi ha alguna cosa d'això ja, però crec que té a veure amb una qüestió generacional. Simon Reynolds deu tenir, si no els té ja, deu rondar els 60 anys. Però aquest escriure en passat d'aquesta manera, aquest intercalar episodis autobiogràfics explicant la seva carrera com a crític, primer fent fanzins, després a Melody Maker, una mica explicant batalletes, vulgues que no, doncs em xirria una micona. Això sí, escriu com els àngels, d'això no hi ha cap mena de dubte, segueix fent anàlisis d'una finura i d'un rigor i d'un saber explicar, saber comprendre el perquè de les coses deslumbrant, és Reynolds 100%, però sí que, no sé, després de Retromania i de Futuromania, el seu complementari, que en vam estar parlant l'any passat, aquest Still in a Dream, doncs, no sé, clar, què ha de fer el Simon Reynolds? Escriure del passat? Perquè qui escriu del present? Justament, que val la pena esmentar-ho, el seu fill, Kieran Reynolds, que s'està instituint com una veu a tenir molt en compte a l'hora de la lectura sobre música. I, de fet, no fa gaire va sortir una entrevista molt divertida, em sembla que era GQ, que li feia el Kieran en el seu propi pare parlant de Still in a Dream. Si podeu, busqueu-la per internet perquè és força reveladora. Però, insisteixo, és un llibre de Simon Reynolds. Com sempre, Simon Reynolds és brillant, però hi ha aquest punt de nostàlgia que a mi em xirria.

A tot això, ja heu vist Backrooms? Ja l'has vista, Consol? Si no l'has vista, l'hauries d'anar a veure, que sé que ets aficionada al cinema de terror igual que jo. La pel·lícula sensació de la temporada, com suposo que ja sabrà més o menys tothom, perquè se n'ha parlat fins a la sacietat, està dirigida per un nano de 21 anyets que, de fet, va saltar a la palestra dirigint la seva pròpia sèrie de YouTube sobre el tema dels backrooms, d'aquests espais, d'aquestes oficines buides, absolutament inquietants, no? Aquests espais liminals. El que potser no tothom té clar és que el tema dels backrooms, que ja n'hem parlat aquí al programa, i ara veureu per on vaig, sorgeixen com un creepypasta, no? Com una d'aquestes llegendes d'horror que es generen col·lectivament a internet i que formen part, i ja en vam parlar fa uns mesos, d'Exit Reality de la Valentina Tani, un assaig super revelador sobre el que ella anomena les estètiques d'internet, una mena de genealogia històrica d'aquestes expressions a mig camí entre l'alta i la baixa cultura, creades moltes vegades amb xarxa, aquestes estètiques d'internet que d'alguna manera acaben finalment redundant en el món matèric, no? Acaben tenint influència fora de la xarxa. A què ve això? Doncs ve a que tenim aquesta cosa de pitonissos. Fa uns mesos vam parlar d'Exit Reality com un d'aquells llibres publicat per l'editorial Nero, com un llibre interessantíssim, i me'n recordo que dèiem que algú el tradueixi, que algú el tradueixi. Doncs mira, s'ha traduït. No dic que per influència nostra, estic segur que el tracte estava tancat des de molt abans que nosaltres en parléssim, però, parau per bé, els amics i les amigues de Caja Negra, com no podia ser d'una altra manera, acaben de publicar Estètiques Liminales, que és el títol que li han posat a l'edició en castellà d'Exit Reality de la Valentina Tani. Aquesta genealogia de les estètiques d'internet que neix amb el Vaporwave i arriba fins als backrooms, on parlen de Medieval Core, que me'n recordo que tu, Consol, et tronxaves quan t'ho vaig estar explicant i vam estar posant música Medieval Core. Doncs ara el teniu en castellà a l'editorial Caja Negra amb el títol Estètiques Liminales. Si us ha flipat Backrooms, necessiteu llegir aquest llibre. Si no sabeu de què parlo, encara més necessiteu llegir aquest llibre. Aprofiteu l'estiu, que teniu temps, que teniu connexió a internet, que a mi no m'enganyeu, per molt a la muntanya que us n'aneu, tots us emporteu el telèfon i podeu investigar totes aquestes coses estranyíssimes que fa la jovenalla a les xarxes.

Doncs ja teniu aquí algunes de les recomanacions literàries que ens feia l'Oriol Rossell amb una banda sonora absolutament magnífica. Però us ho dèiem, a més de llegir, ens queden moltes hores de música en directe. Entre d'altres, les... Right about now, the funk soul.

0: Doncs queden pocs dies per gaudir d'un dels festivals, jo diria que més estimats, d'arreu de Catalunya. Dani Poveda, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, què tal? Com estàs?
0: Molt bé, molt bé. Dic més estimats perquè, mira, quan parles amb la gent que és habitual del Vida o que ha tingut ocasió de trepitjar Vilanova per assistir a aquesta mostra en alguna ocasió, la gent sempre parla bé, tu. Vull dir que no hi ha gaires crítiques.
1: Bé, això és bo, no? Ens hem de sorprendre perquè no hi ha crítiques, no? Bé, portem molts anys a la nostra ciutat, a Vilanova i la Geltrú, doncs, treballant per descentralitzar la cultura. Suposo que té molt a veure amb que la gran majoria de persones que estem dintre l'organització són músics i venim del món de la cultura, i quan decidim, doncs, a principis del 2000 començar a fer actes a la nostra ciutat, doncs es nota que estimem Vilanova i la Geltrú i que és la nostra ciutat, i ens agrada, doncs, ser molt hospitalaris amb el públic, i això al final es nota perquè tenim un públic molt fidel, que ens agrada que siguin exigents amb nosaltres i agafar aquesta responsabilitat perquè vinguin durant 3 dies, el primer cap de setmana de juliol, cada any, a reunir-se amb els seus estimats, no? Amb els seus amics, amb les seves parelles, amb els seus fills, i gaudir una mica d'aquest món tan boig que ens ha tocat viure, doncs d'una manera pues gloriosa, amb grans grups i no sé, un servei, doncs, amb un valor afegit especial.
0: Doncs en aquest món tumultuós, com explicava el Dani Poveda, director del Festival Vida, que se celebra els dies 2, 3 i 4 de Vilanova i la Geltrú, aquestes jornades representen una miqueta amb la calma, no? I diem la calma perquè, acostumats com estem a la voràgine que envolta els grans macrofestivals, endinsar-se en aquest bosc que acull el Festival Vida és tenir aquella sensació de que el món, si més no, s'atura durant unes hores i que podem compartir la música, el gaudi.

quedaré incompleta, no, la resposta, però sí que entenent que hem de ser justos amb el nostre públic i amb la idea primogènita que teníem des de la primera edició, que era tractar el públic com a persones i no comunitats, i el més important, fer que les propostes artístiques d'arreu del món, doncs sigui quina sigui, des d'un gran escenari amb un Fatboy Slim, o l'any passat que teníem una Ichiko Aoba que venia des del Japó, aquest any tenim l'Aldous Harding que ve de Nova Zelanda i amb un productor que és el John Parrish i el fem venir, saps, a Vilanova i actuen i hi ha música molt íntima i música molt gran i música molt espectacular i d'altres que són psicodèlia i d'altres que fan garatge. Al final, al vida crec que hem arribat a la conclusió de que tenim el concepte com molt treballat, que hi ha un fil conductor, que passen moltes tipologies d'emocions i sensacions doncs, a través dels diferents estils musicals que conformen doncs, l'àmplia gamma de la línia editorial del festival, que pot ser inclús eclèctica, que és una paraula que a mi no m'acaba d'agradar molt, però sí, s'ha de reconèixer que també toquem molts pals, per tant, una part eclèctica sí que tenim, però amb una línia editorial central que està definida i que el públic... és que sense treure el cartell ja compra entrades. Doncs vol dir que sí que és veritat que podem ser d'aquelles idees que s'han protegit i que al final el concepte fa que venguem entrades sense treure el cartell i que tinguem un públic exigent que és molt fidel, perquè intentem no trair-li ni una sola de les comunicacions que fem, no? I amb això ens va la vida i és la nostra manera de treballar. I mentre ens deixin, i dic que ens deixin perquè al final depèn de tantes coses fer un festival, és tan arriscat fer un festival que si un dels aspectes, doncs, així com que no et sé definir ara, però que hi ha molts aspectes molt importants, fallés, el festival seria difícil que es pogués dur a terme, no? Com la manera com el pensem. Doncs això, estem molt contents de treballar així. Quin rotllo t'he fotut, no? Però és que la pregunta era complicada.

Jo hi ha una cosa que m'agradaria que m'expliquessis, perquè qui ha anat al Vida ja sap que bé, doncs hi ha aquells dos grans escenaris, però després hi ha els raconets, no? Els raconets on passen coses, però que passen coses que probablement són d'aquelles que queden en el més absolut dels records, no? I alguns dels espais meravellosos del Vida són, per exemple, aquest petit vaixell on hem vist actuacions tan absolutament flipants i que aquesta vegada acollirà, entre d'altres, la del Gerai Cortés. Llavors jo el que vull saber, Dani Poveda, és quan vosaltres us adreceu als artistes que formaran part d'un festival com ara aquest, el

0: doneu l'oportunitat de triar, de decidir on...
1: És que passa una cosa molt curiosa ja a la vida, i és que quan tu parles amb un mànager o un mànager s'adreça a tu, et diu en quin escenari creu que hauria de tocar de la vida. És superfort. És superfort. Llavors, estan després artistes com el Gerai Cortés, que a més és amic de la família d'Alvida, que diu, compadre, ponme a tocar donde quieras, mientras el público me quiera escuchar, tú decides dónde quieres que toque, ¿saps? ¿Y cómo vengo? ¿Con la gente o vengo yo solo o cómo quiero que venga? ¿Saps? Vull dir, clar, el Gerai Cortés és un cas a part, perquè és segurament un dels músics més impressionants que tenim no només al nostre país, sinó a tot el món, i tenim molta sort de viure el seu mateix moment per poder-lo veure en directe, que això ja em sembla algú fascinant.
0: La música de Gerai Cortés serà un de les protagonistes d'aquesta nova edició del Vida, ho deia el Dani Poveda, Fatboy Slim, Lia Kali, també Guitarrica de la Fuerte, Ralphie Chou, San Etienne, moltíssims altres, però no em voldria acomiadar Dani Poveda sense començar pel principi, i al principi, doncs, estarà protagonitzat, crec que en part, no?, per al Petit de Caloril, que es munta una processó metafísica bastant surrealista, no?, també.
1: Aviam, això del concert inaugural és una cosa que el públic ha de saber, que és que el festival brinda l'oportunitat a un artista de casa, doncs, a fer i a culminar un somni que tingués i dur a terme un concert que és, seria impossible de generar si no hi hagués un mecenes o un festival, en el cas com en aquest cas és el Vida, i li digués, ei, aprofita totes les nostres infraestructures i tota la nostra capacitat de poder invertir en aquesta idea per poder fer el teu gran somni, que sigui, pues, X, un concert concret. I... ja és la tercera edició, la primera sembla la Clara Peya, XXL, després vam fer la Big Band de la Ludwig Band, i aquesta és la tercera edició, i a quina és més difícil? Doncs vinga, som-hi. Cada any es complica més, tinc la gent de producció una mica preocupada, tinc el Petit de Caloril, que vindrà amb gairebé 200 persones, que estaran fent rues metafísiques per tot el festival, i això ho culminaran a dalt d'un escenari. En aquesta rua metafísica tindrem artistes de la talla de l'Star Terrelena, Ferran Palau, Marc Pujol, Dan Peralbo i el Convoy, Remei de Calafresca, Gavina MP3, la Ludwig Band també repetirà en concert inaugural, l'Esperit, Balls Populars de Vilanova, atenció, els Balls Populars de Vilanova, o sigui, una cosa superimportant a Vilanova, o sigui, atenció. Ball de Cintes, Ball de Gitanes, Ball de Panderos, Ball de Pastorets, Ball de Valencians, la Mulassa Presumida, la Mulassa Boja, Ball de Bastons, Banda Mestre Montserrat, també ve gent de Sitges, atenció, Sitges.
0: Ei, què m'estàs contando, Dani Poveda?
1: Sí, venen els Grallers de Sitges, l'Escola de Grallers de Sitges, els Mercets de Sitges, Ros, Mumúsic Circus i més d'un centenar en total de col·laboradors metafísics. O sigui, és una absoluta, permeteu-me dir una paraulota, que és que això es diu molt a l'oficina, és una subnormalada absoluta que ens encanta posar-nos en risc i posar-ho tot a disposició d'un públic que ha d'estar aquell dia, doncs, una hora abans entrant al recinte per no perdre's ni un segon d'un espectacle que serà únic, impossible de repetir. La processó metafísica del Petit de Caloril. Atenció, senyors i senyors.
0: Això serà el dia 2 i serà l'entrada amb aquesta 12a edició del Festival Vida. Dani Poveda, moltíssimes gràcies i ens veiem a Vilanova d'aquí uns dies.
1: Moltes gràcies. Vinga, va, que estem treballant tot l'any per fer-vos feliços 3 dies. Vinga, som-hi.

Doncs són la gent de Remei de Calafrés, que també seran en aquest Festival Vida. Nosaltres ara sí ens acomiadem, tornem el pròxim dissabte. Gaudiu, deia més, de la pròxima setmana. Sembla que baixaran una miqueta les temperatures, ja veurem, i ens ho expliquem el dissabte. Gràcies per la vostra companyia. Ja sabeu, Dani Granados, Oriol Rossell, Consol Sáenz, que vagi molt bé. Adéu-siau.